0: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.
1: Aina Marc, Juny Cortés, Toni Cardell en el control tècnic, tu també, si vols, ja vos podeu arromangar perquè ens acompanya un forner capaç de preparar una torre nupcial d'ensaïmades i un doblegat tan gran que n'equivaldria a 50. Un equip, el del forn de Sant Francesc d'Inca, que ens ha hipnotitzat amb els seus vídeos on veiem inflar-se els croissants o les magdalenes. Joan Seguí, benvingut a Vetres Ràdio, com
2: Hola,
1: estàs?
2: Bon vespre, què tal?
1: Afirmam, no t'ho demanam, afirmam que els forners teniu superpoders.
2: Tenim molta corda.
1: Per sort. Quin és el teu superpoder? Tu que te dona corda, Joan?
2: Pues no ho sé, el dia a dia i posar-te reptes per fer algo diferent, de tant en tant.
1: Ah, que no és fàcil, eh?
2: No, no perquè tens tendències, tancat tot el que fas cada dia i sempre cerques una cosa diferent per sortir un pot d'espàs o donar-li la volta a algo.
1: Que crec que ho feis, això, però...
2: Sí, ho intentam.
1: Ho intentau i ho aconseguiu. Saps què pensaves? Se poden comprar voluntats amb una safata de doblegats, amb una ensaïmada recent feta, un forn de llenya com el vostre, o amb una coca de flam. La meva la compren sempre, amb una coca de flam
2: de les teves.
1: Però se poden comprar voluntats, no? Amb unes
2: postres
1: com aquestes, amb un menjar com aquest.
2: Sí, sí.
1: Fins on han viatjat les vostres ensaïmades, per exemple?
2: Per tot. Però per tot és per tot.
1: A veure...
2: Jo que sé, sense anar més enfora, fa un mes i mig, una cosa així, venim molt de Califòrnia. I tu dius, te quedes... I com aquests, molts.
1: Sí. I s'enduen les ensaïmades perquè vos han conegut, entenc, a través de xarxes socials,
2: sí,
1: principalment.
2: Sí, perquè te ven per xarxes socials i els crides atenció, i quan venen a Mallorca, pues, quasi és una visita obligada.
1: Quina olor te fa el forn de Sant Francesc?
2: No ho sé, nosaltres estem immunitzats, ja. Però quan la gent ve, mos diu que així com entren, i fins i tot pel carrer, si tenim alguna cosa en marxa o alguna dins el forn, mos diuen que fa l'oleta.
1: És que n'ha de fer l'oleta forn.
2: A forn,
1: perquè,
2: a forn.
1: Ja, perquè ja n'hi ha pocs forns que feien aquesta oleta forn. Uh-huh. De veres, que és quan entres i que m'imagino que és la llenya, que és el forn de llenya... Que és,
2: tot,
1: que
2: és, tot.
1: Tota la mescla de tot, no? Una bona massa. Ah, una bona mescla, que és el que feis cada dia, vosaltres. No sé que si has imaginat o imagines de tant en tant que dirien els teus repredins o els teus predins, forners, en veure tot el que feis a dia d'avui.
2: No ho sé, jo crec que el meu predí no s'esperaria mai que estàs fent això. Més que res, perquè quan era viu, ell tenia dins el cap que jo havia d'agafar el negoci, que havia d'agafar el negoci, i jo li deia, deixa'm fer. Si ara s'ho imaginar o si ara ho ves, no ho sé.
1: Perquè crec això que... ja venia dels seus pares?
2: Sí, en teoria som la quinta generació.
1: La quinta generació, ja. Mm-hmm. O sigui, que t'insistia i tu no li vares arribar a dir que sí.
2: Que va.
1: I en quin moment entres en el foc? Pues,
2: mon pare se va retirar, pues va dir que sí, o tres passaven, o agafaven nosaltres, i bé, xerrant amb la meva dona i això, pues, me va mig convèncer de que sí, de que havien de continuar, que ho havien de provar. Mm. Havien de provar de continuar en el negoci aquest, i seria un negoci propi, i vàrem anar a provar, i aquí estem.
1: Te va mig convèncer ella, la teva dona, i estàveu tots dos al capdavant.
2: Sí, sí.
1: Feis els mateixos horaris?
2: No. Jo m'hi poso el vespre, i ella ve després, i vale. Bueno...
1: Però bé, és una feina dura i no sé si esclava, però...
2: És esclava en qüestió d'horaris, però ja. Tampoc no... Jo n'hi ha que... Hi ha feines que... que trobo més esclaves que aquestes.
1: Ja. Mm. El forn que teniu sí que és el mateix que ja feien servir, no?, els teus predins?
2: Sí, el forn té 65 o 70 anys, quasi.
1: I com és aquest forn?
2: És un forn de llenya, moruno, que té 3 metres de diàmetre, i segueix esporant llenya a l'escopeta que diuen a l'ornilla, just antes de... necessites almenys encalentir-lo durant una hora i mitja, quasi dues, després grenes, com antigament el trispol, i enfornes el pa directament.
1: Començàvem amb el pa sempre, no?
2: Sí. Començàvem amb

0: espai, començam a coure les enzimades i tot l'altre que comença a demanar-te pas.
1: Un dia normal i corrent, no te diré el dia de Sant Francesc o el dia de Sant Joan, però un dia normal i corrent o per el dia de Nadal, el vespre de Nadal. Quantes encimades podeu fer?
0: És que el dia de Nadal no és un dia normal i corrent.
1: No, per això, per això dic, traient aquests del calendari, un dia normal, quantes encimades podeu fer?
0: No ho sé, per exemple, en l'estiu que hi ha molt de turisme, igual m'ho podem anar unes 150 de grosses cada dia.
1: De grosses.
0: I després, entre setmana, ara, per exemple, a la Imelia on anem a una trentena, una quarantena.
1: Ja. I els dies bons? Aquests que no són normals?
0: Aquests que no són normals? Te'n pots anar... Anem a mirar el dia de Nadal, doncs a lo millor unes 200 de grosses, seran grosses, i anem a quasi les 2.000 individuals.
1: Uau! Ostres!
0: Són locures, aquest dia així són locures.
1: A veure, perquè és visual, no? El vostre compte d'Instagram, que és molt visual, és superinteressant, i jo deia en el principi hipnotitzador, però també saps que me flipa, Joan, com obris les encimades grosses amb el guinevet.
0: Ah,
1: no?
0: És molt fàcil.
1: Quan les obris per la meitat? És molt fàcil.
0: Sí, només n'espanyes una o dues, en el principi. Després agafes pràctica,
1: va,
0: ja
1: no,
0: està.
1: I ja l'has agafat,
0: és
1: pràctica.
0: Mal d'explicar, però el bo de fer.
1: És que, clar, el veus en Joan i que obris per la partaixes, talles per la meitat d'aquesta encimada i te queda perfecte.
0: Perfecte.
1: I aquí li fiques qualsevol cosa.
0: Qualsevol cosa.
1: Però, a més, qualsevol cosa. La gent és molt llèpola, no?
0: Molt llèpola.
1: Perquè pel que veig...
0: No. Hi ha de tot, hi ha de tot. Sí. Però si t'agrades dolç, te'n pots anar, passes per xocolata i tires cap un Kinder, un Ferrero, això ja ha de ser molt llepot.
1: És que hi ha unes encimades que assusten un poc, en aquest sentit. I tu deies que era important innovar.
0: Sí.
1: Això és un exemple d'innovació, tots aquests
0: farcits. Innovar fora passat-se. És a dir, hi ha un límit.
1: Per exemple, innovaries amb els farcits de les encimades, aquestes coses.
0: Sí, però també t'ofereixen cremes de farcits nous i tal, però tu veus que ja se'n va.
1: Ja.
0: És a dir, ja estàs passant el límit.
1: Ja.
0: I a més també no pots tenir una varietat de, jo què sé, 20 farcits.
1: Ja.
0: És a dir, t'has de concentrar en un parell, que aquest parell siguin bons.
1: Molt bons. Mm.
0: No que siguin un qualsevol, sinó que siguin bons i que faci que la gent, doncs, quan te'l tasti, tingui ganes de repetir. No de dir, per tastar això, doncs, agafa aquest altre, o el que sí que ha de ser, qualque gust que te representi, qualque gust
1: que... Que sigui marca de la casa, no?
0: Sí, sí.
1: I dins d'aquesta innovació, amb aquests límits, que no ha canviat, a part del forn, que no ha canviat en 60-70 anys, si xerrant de receptes?
0: Les receptes són originals.
1: Són les mateixes.
0: No, és que no, pràcticament els han tocades. És a dir, tenim el llibre que teníem un pare que està com a fet pols. És a dir, de tant d'emplear-lo i això, però és que segueix fent feina cada dia.
1: I aquí ha de ser, com diuen, que a la pastisseria tot ha de ser molt mesurat i
0: no.
1: Molt mil·limètric, no, no tant.
0: No tant.
1: No, tu dius que no.
0: No. No, perquè, per exemple, una recepta que du, jo què sé, 6 ous. Posa'm, si aquests ous són més petits, ja no t'aquadra, ja no tens aquella quantitat de líquid que necessites tenir. Per tant, tu has de compensar amb un ou més o dos, o un pot d'aigua, a vegades el sucre, quan se pasta, el sucre també se transforma en líquid. És a dir, has de tenir, més que mesura, has de tenir ull i tacte.
1: Ja.
0: I saber improvisar una miqueta.
1: Val. I deies que això, o sigui, que teniu certs receptes originals, que tot això no ha canviat. És impossible, però quina és la teva preferida, aquesta que dius? És que si en Joan, si se n'hagués d'anar a una illa deserta, s'enduria una bona encimada, unes panades, un roviol, una coca de flam. Jo m'enduria sempre res.
0: No ho sé, no m'ho he plantejat mai, però... Però potser m'aniria amb un simple pa, perquè...
1: Sí, perquè, molt bona.
0: Perquè el simple pa li pot donar un parell de voltes i a l'altre és... no sé.
1: Sí. I dura més.
0: Sí.
1: I dura més. I d'avui mos acompanya aquí a l'estudi d'Ivetres Ràdio en Joan Seguí, des forn de Sant Francesc d'Inca, un home a qui li hem de demanar una idea per sopar.

0: és un pollastre, en el fons, amb patates. Uh-huh. És a dir, el que te sobra, perquè evidentment te'n sobra bastant, és que per dia següent té un munt d'utilitats. És a dir, el pots emplear amb una ensalada, el pots tapar fent bocata, pots fer un grap de pollastre, unes fajitas, i si encara te'n sobra, pots tirar cap a unes croquetes.
1: És a dir, pollastre en el forn i d'aquí podem treure tots els tàpers que vulguem.
0: És que...
1: Molt bé. Depenades de pollastre en feis?
0: Sí. Sí, sí. Bueno, te posaràs a arribar a casa a fer una
1: panada. No, panada.
2: No, de tàper ràpid, una panada de pollastre, no. Pareix que no és.
0: Com pila tens feta, o sigui un tàper per demà, sí, però ja està feta, cuita...
1: És un bon tàper en si mateix, la panada.
0: Sí,
1: eh?
0: sí,
1: és un bon tàper en si mateix. I d'aquí tenim en Juny i en Aina, que tenen unes preguntes preparades per tu, a partir de la paraula des dia, que es corda.
3: Idò, Joan, nosaltres sempre intentam girgolar les preguntes curtes perquè vagin bé en la paraula del dia. I la primera és, una espiral de massa per fer una encimada, podríem dir que és una corda, o no?
0: Sí, podríem dir que és una corda.
3: Una corda de massa.
0: Sí, sí.
3: I quant de metres d'espiral d'encimada has arribat a estendre damunt la taula d'allà de l'obrador? Quina ha estat la tira més llarga?
0: A veure, podríem dir que és la d'una encimada de quilo, que igual són 3 metres, 3-4 metres.
2: Ja n'hi ha, ja n'hi ha.
3: I... L'encimada de quilo, és que...
0: Però clar, després quan la tornes a espirar, allò se com...
3: Ja,
2: claro,
3: evidentment.
2: Sí, no pareix tant cosa. I bé, ara passant a massa en general, fins a on pots estirar tu la massa fins que s'espanyi? Quin és el punt que dius, aquí ja si l'estir més ja se m'espanyarà?
0: Cada encimada que estires és un món. Mhm. I això ho notes quan la vas estirant, que veus que entre els dits se te cruix una miqueta. Doncs pues aquí has de mullar.
2: Sí.
0: Perquè si no saps que s'aixaparà.
2: Lo que deies,
0: a vegades és un pam, i a vegades és quan la tens a 60 centímetres o a 70.
2: El que deies abans de tenir ull i tenir tacte.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, és així.
3: I a l'obrador feis utilitzar, feis servir cordes?
0: Corda. A veure, nosaltres en tenim corda, molta corda.
3: Teniu corda, que és l'important.
0: Intentant que hi hagi bon humor allà de dins, que és el que m'ho dona corda, i cafès.
3: No, que cafè, també.
0: I després, la típica corda, ens que fermant les catxes d'encimada.
3: És veritat, això no s'ha perdut mai.
1: S'ha de tenir habilitat, també, no?
0: Jo ho he intentat moltes vegades. No li faig un nu que no se desfà mai,
1: sí.
0: O sí, però, però no me surt quan me toca sortir.
1: És que s'ha de tenir habilitats perquè no se te desmunti.
2: I ja per acabar, encara que crec que això ho podem intuir una mica amb aquest darrer comentari que has fet, tu tens corda per estona, no?
0: Jo crec que sí.
2: Sí, s'ha de tenir corda per estona.
0: El que passa és que cada vegada un està més,
2: ja.
0: Més cansat. No tens energia que tenies fa 10 anys. Mm-hmm. Que t'haguessis menjat el món, però ara el món... Ja tens prioritat per altres coses. És a dir, prioritzes una miqueta més també el descans, estureta, els dies lliures, vacances... No és com era. Però sí, acorda. Però...
1: I t'agraïm moltíssim que hagis vengut avui fins a l'estudi d'Ivetres Ràdio, aprofitant que avui és dia lliure, avui no t'has d'aixecar.
0: Sí, avui ha estat dia lliure.
1: Ha estat dia lliure, però ara quina hora t'has d'aixecar?
0: A les 3.
1: A les 3. Bé, parteix ràpid.
0: No. Està controlat.
1: Vés a dormir, tranquil. Però abans d'acabar, ja que xerraven de cordes i d'espirals, això crec que en s'encimada deu ser com es pa amb oli, si primer s'oli, la tomàtica o la sal. S'encimada que se menja desfent-se espiral o donant una bona mossegada per qui on vulguis.
0: A mossegades, no.
1: No.
0: Perquè s'ha vist de tot i s'ha vist gent que agafa l'encimada i se la menja mossegades, no. És a dir, si tu agafes l'encimada...
3: La gent de Califòrnia.
0: Aquesta gent...
1: Exacte, quan surten del forn mossegant, els hi sona alguna alarma.
0: És a dir, l'encimada individual l'has de començar en forma de, igualment en forma d'espiral de fora cap a de dins.
1: La vas desmuntant.
0: I arribes en el final en el coc, que et separa més fluixeta de l'encimada. Que la majoria de gent se'l deixa per lo darrer.
1: Sí.
0: Pues te la menges lo darrer.
1: Molt bé.
0: I en canvi, l'encimada grossa, com que se talla en triangles, diguem...
3: Clar.
0: Te toca un bocinet de cada, del cor fins al cantó. Uh-huh. I així jo te pot menjar com vulguis.
1: Sí, sí.

0: Ivetres Ràdio és Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a Ivetres Ràdio.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: 8 i 27 minuts, cor de la nostra paraula, i toca passar-la pel prisma de Naina Marc.
1: Sí, efectivament, i atents a tot el que abraça aquest substantiu. Conscient que tot penja d'on... Un vaixell amarrat a port, una guitarra afinada, un rellotge antic que necessita energia o qualcú que camina fent equilibris. Tot això penja d'un mateix fil, o, millor dit, d'una mateixa paraula, corda. En primer lloc, una corda és un conjunt de brins d'espart, de niló o de qualsevol altra matèria vegetal o sintètica que, si els deixem retorçuts i juntats, creem com un lligam flexible, però que és fort i resistent. Serveix per fermar qualsevol cosa. Des de paquets, ara que comentàvem les capses de les encimades, per estendre roba, en un món de la nàutica, per hissar veles i per uns escaladors, és essencial perquè estiguin ben assegurats. I de nins, qui no ha saltat mai a la corda? I després, en la música, la corda té la seva presència també, perquè és un filament que pot estar fet de diferents materials i quan queda tensat a un instrument, produeix una nota afinada que, depenent de l'acció que faci un músic, sobre aquest filament surt d'una manera o d'una altra. I arrel d'això neix tota la família d'instruments de corda, el violí, la guitarra, el violoncel o el piano. I el cant coral se diu així per la mateixa raó. Una corda és un grup de veus que canten la mateixa tessitura com la corda de tenors o de sopranos. I se diu corda perquè també tenim les cordes vocals.
2: Perquè m'escutxe tu a Espanya. És un veneno que llevo dentro.
1: I com que jo, si me donen corda, puc seguir xerrant fin que vulgueu, vos explicaré d'on neix aquesta expressió, la de donar corda. Ho deim així perquè la corda és també aquesta molla de ser que tenen totes les joguines antigues i els rellotges de paret. És a dir, quan utilitzam aquesta dita és perquè donam energia, carregam la bateria de qualcú o d'algo que després no sap aturar. I seguim amb les frases fetes. Qualcú em senya en prudència és una persona de bona corda o que està en la seva corda. Després, si tots s'entenen de meravella, és que van d'acord o toquen la mateixa corda. Però si teniu problemes, vos trobareu en la corda en un coll. I si arriscau més d'un compte, estareu caminant per la corda fluixa. Ja ho veus, una paraula que mos manté a tots ben fermats a la realitat.

0: I d'aquí seguim, eh? Nosaltres ens acorda ben a tope, eh? Fins que sigui les 10 de les vespre, i amb ganes de seguir estirant d'aquesta paraula. Sandra Planes, cordadora artesanal, com estàs?
1: Molt bé, mal vespre.
0: Que bé, que bé que hagis vengut. Escolta, si tu t'he dit corda, que és el primer que te ven al cap.
1: Artesania, meditació, relats.
0: Ah, mira, està bé, és vera, perquè fent corda i fent la feina que tu fas...
1: Medites molt.
0: Medites, no? Has d'estar ben relaxat. No pots tenir pressa, no?
1: No pot tenir pressa.
0: Na Sandra, corda cadires i cadiretes.
1: Així eh? Així
0: també te presentes a xarxes socials. Però abans d'això feres feina 20 anys a parafarmàcia.
1: Així és, vaig fer 20 anys a parafarmàcia. Ho vaig deixar perquè vaig tenir els meus fills gran i vaig decidir dedicar-me 100% amb ells. He estat fet qualque feina, en som meu amo, però vaig decidir que ells ja havien crescut, jo tenia moltes hores baixes lliures i vaig decidir fer un curs d'encordar. Me vaig presentar i no hi havia ningú més que jo,
0: sí?
1: I se me va donar molt bé. I vaig dir, ostres, me'n vaig anar a que nostra, vaig dir que va ser encordat, tornen els curs, ja havia fet les feines, i vaig dir, això és lo meu. Vaig començar a comprar cadires de segona mà, a restaurar cadires antigues, i curiosament vaig conèixer una persona que venia a cadires, venia a una casa del seu predins, i me va vendre 6 cadires antigues. Me'n vaig anar a que nostra, i quan era que nostra tenia en corc. I la vaig cridar, m'ha dit, no te preocupis, jo te tornaré del pes. I li vaig cordar una cadira per ella, com a regal. I entonces ella, na Noemi Canyelles, de Santa Maria, me va dir, per què no vas a fires, que ho fas molt bé? Vaig dir, doncs vinga, provaré. Vaig anar a Santa Maria i vaig començar a anar a fires artesanals.
0: Que bo. I des d'aquell moment fins ara?
1: Fins ara.
0: Que t'hi dediques professionalment?
1: Sí, vaig començar així fent a famílies, amics, anava aquí una mica a sopar i vaig anar aquí de, me la deixes, te la cordaré. I veia que cada vegada anava millorant i ha estat un boom. Perquè ha estat un boom. Tinc tot tipus de gent que vol que li còrdiga, tendes de fusta, fusters, i estic com a...
0: Que bo. I quan tens una cadira antiga d'aquestes que s'han de restaurar, què fas? La desfas tota i la tornes a cordar o pots aprofitar allò que ja estava fet?
1: No, normalment són cadires que tenen entre 70 i 100 anys. De fet, ara em vaig fer una de petita que vaig comprar de Xalles, una petiteta que devia tenir 100 anys... I clar, cada vegada que jo desfaig una cadira, pens, qui s'haurà assegut en aquesta cadira? Qui la deu acordada? Què s'ha xerrat en aquesta cadira? Qui ha pres la fresca? Qui ha brodat en aquesta cadira? És desfer-la i, mira, me posa la pell de gallina, perquè quan la desfaig, dic, qui la degué acordar? És algo molt guapo. I quan jo faig cada... Jo faig unes passades així, transversals, normalment d'un color, sol fer dos colors, m'agrada més. Transversals que se base, no? Entonces jo vaig així i és com veure un lienzo. I dic, ara dibuixaré. Clar. Entonces començo a fer, sobretot, els cordants mallorquins, m'agrada molt.
0: Cordants mallorquins perquè hi ha com uns patrons tradicionals.
1: Així és. Hi ha un petó tradicional, s'espiga, la flor de garballó... I són molt guapos, llavors, els quadrats. N'hi ha un que té un nom molt peculiar, fa molta gràcia, que m'ho va dir el meu professor, em diu, això és un xapapet, perquè és cordat quadrat, hi ha forats, i antigament li deien, això és cordat xapapet, és molt graciós.
0: Per tant, sí que hi ha una manera, o uns patrons tradicionals, i m'imagino que també una manera tradicional, o s'acorda per tot igual, o hi ha una manera específica d'escordat.
1: No té molt de secret, realment. Ja. Per jo, el secret és fer un bon nun al principi, perquè, clar, si tu traves ben al principi, la cadira no s'afluixa. Jo, antigament, s'acordava amb bova, amb pita, en garballó, però, clar, jo ara corto en corda, de cotó. El cotó reciclat en el 80% i un 20% acrílic. Aquest acrílic és necessari per la resistència i per aguantar els colors. Sí. Jo faig infinitat de colors. També ho faig en lli, que és color pedra, que també agrada molt. I clar, tu has d'estirar molt, t'aguantes amb una pinça i es truco a amagar tots els nus que no se vegin i el nu final que estigui fort, perquè si no s'aniria desfent.
0: Ja. O sigui, que sigui tan hermosa estèticament per davant com per darrere,
1: clar,
0: no?
1: Així és. Així és lo guapo.
0: I aquí tenim aquestes cadires que més o manco, no sé si aquesta cadira te que deies, però una cadira per un cul com és nostre, quin temps pots tardar a acordar-la?
1: Mira, jo les primeres que feia, perquè som molt queporruda, tardava, la que més he tardat han estat 16 hores, perquè a més som molt exigents, jo no podia veure que passava un fil i no estava en el seu puesto, tornava a desfer la una, les dues des de matí, però tot aquest sacrifici m'ha servit de molt, perquè és que ara intent no fer ni un fallo. De fet, no en faig ni un. A més, tothom ha acordat, perquè jo quan vaig a una fira artesana sempre passa qualcú, jo n'he acordat una, jo n'he... Sí, és vera,
0: home,
1: però...
0: Home, tothom ha acordat, sí, clar. No ho sé.
1: Bé, molta gent que s'atura allà, el meu perdí em va acordar ja, una.
0: Sí, clar.
1: Però clar, el guapo habitual, sí, és que estigui ben estret, que es fil ben estirat i ben estretat i es dibuix que s'aprecia, saps? Això d'una feina. Però ara, per exemple, una cadira entre dues i quatre hores com a màxim madura. Oh, faig molta via.
0: No? Fas molta via,
1: sí,
0: comparat amb les 16 inicials.
1: Sí. Clar,
0: fas una viada.
1: Sí.
0: I dins aquests patrons tradicionals, tu vas innovant, vas fent els teus,
1: sí,
0: vas provant, dius, mira, aquest serà a partir d'ara el patró de Sandra. O ja està tot fet i tot inventat, o hi ha lloc encara per
1: fer imaginació? Bé, ara per ara estic bastant copiant patrons mallorquins i patrons que veig, però sí, estic cercant el meu patró ideal.
0: De tenir el patró de
1: Sandra. I no el publicaré, en aquest no el publicaré, no m'ho copiaran.
0: Clar, aquí m'imagino que també no deu ser fàcil distingir-se.
1: Clar,
0: que te fa especial a tu, diries? Quin és el teu segell?
1: El meu segell, crec que és la constància i sabia què faig. Que les xarxes socials gent vegi sempre novetats i estigui activa, perquè clar, una persona potser no té el temps que tenc jo. Jo puc fer dues cadires i tres diaris. Hi ha gent que potser fa una cadira o dues, i clar, si no va i veure tant de moviment de colors i canvis i... Jo crec que això és el que m'ha dit, i és meu caràcter, que és veritat que som xerradores, som propera, som molt transparent, i jo quan vaig a una fira m'encanta la gent, xerra amb un, xerra amb l'altre, i crec que me caracteritza això.
0: En la cadira no deu xerrar, no? De dir,
1: no.
0: Catxin, que aquell no m'ha sortit.
1: M'ha dit perquè no sé què acordi, perquè no xerra.
0: Escolta, fins a quin punt les xarxes socials ajuden a donar visibilitat a feines com aquestes, tan artesanes?
1: Per jo moltíssim. En el principi pensava que no, perquè costa arrencar, costa que te coneguin. És veritat que hi ha gent que m'ha republicat i m'ha ajudat molt. Es fer tallers m'ha ajudat. Qualque, per exemple, hi havia una tenda de llanes que em va cridar, havia vist les meves xarxes i me va cridar i vaig fer un curs i a través d'ella pues, també. I crec que sí. Antes pensava que no, però crec que sí que ajuden molt.
0: I fins on arriben les teves cadires? Mira, abans demanàvem on arriben les encimades del forn i mos deien a Califòrnia. No sé si les teves cadires han arribat tan enfora, però qui demana cadires cordades?
1: Doncs pues mira, me demanen cadires tot tipus de persones, des d'una lota que vol fer un regal a les seves amigues i vol fer un taller, que s'enduen ja el banquet cordat, una tenda de mobles que té cadires i vol que els hi cordi perquè no li agrada com li han arribat, fusters que fan mobles a medida i fan cadires i volen que jo els hi cordi, gent pot ser un netets cadiretes, que això també agrada molt, saps? Les cadiretes per netets i això. I més o menys com play 100 metres de corda.
0: Per cada cadira
1: sí,
0: normal.
1: Per una cadira petita de pintura 50, per una entre 100, 50, 100 i 200.
0: I és una... O sigui, se teixeix de manera sense aturar, vull dir, no talles aquesta corda, sí que l'hi vas
1: perquè, fer. Clar, el rodet de 100 metres és molt gros. Clar. Entonces, per fer la base pots emplear quasi tota roda, però quan ja has de fer el dibuix, a mi he anat fent i són 10 metres, fas així braçades, talles, enfiles la agulla, que jo tinc una agulla que em fa un ferrer de confiança, perquè és flexible, perquè arriba un moment que està tan tenso que tu no pots doblegar l'agulla. Llavors aquesta és com a d'alumini i vaig fent el dibuix, estir, i quan s'acaba és aquí on amagues el nu, davall, fermes i has d'estirar molt fort, no pot ser un nu que se desfagi. I tornes a fer la passada.
0: Això, a part d'un exercici, com deies abans, com a mental, també és físic, eh?
1: Sí, clar. M'hi ha fet un quiló. Dic, posa el ventilador, posa el aire, que tinc un quiló. Perquè, clar, has d'estirar, estirar, que ja està més...
0: Has d'estar en bona forma.
1: Clar que sí.
0: Molt bé, on te poden trobar ara? Tens alguna fira prevista?
1: Sí, ara volia anar a Consell, dia 17, crec que era dia 7 d'octubre, o 15 m'apareix, no he mirat bé, la Fira de Bunyola, del meu poble, que és per Santa Catalina, és dijous bo, m'ho estic plantejant, perquè sembla que són moltes hores.
0: Sí, hi ha molta gent.
1: Sí, vaig estar a la Fira de Sineu, aquest tres vespres, la Fira, el mercat nocturn, artesanal, i va ser molt guapo.
0: Que bé.
1: Molt guapo.
0: I escolta, els productes artesanals estan ara més de moda que mai, se valoren més ara que mai.
1: Se valoren molt. Avui m'ha cridat un senyor que tenia una cadira antiga, que tenia 70 anys de seu predí per un racó, i m'ha dit, tu me la restauraries i me l'encorderies. I és que m'ha fet feliç, perquè jo venc banys, tenc un fuster i li com banys de faig, d'allà, i jo els acord, i són molt bons de fer, perquè són quadrats, estan nous, pum, pum. Però quan me donen una cadira antiga, és que me fan feliç, és més feina, però me fan molt feliç.
0: Com és el teu lloc de feina?
1: Bé, és que realment per encordar...
0: No necessites molta cosa.
1: Jo tinc una quetzeta, estidores, estelo, i s'agulla. I t'asseus on sigui. Tu te pots posar davant la tele, te pots posar a la terrassa... I clar, són moments que jo cerc, i qualsevol moment, o després de sopar, o després de dinar, o de matí a les 6 quan m'aixec...
0: I mira tu on te va dur aquell curs,
1: Sí.
0: Que vas fer tota sola.
1: Sí, la veritat, he estat bastant autodidacta. Sí. En Ponset deia una cosa que m'agradava molt i deia, tota persona té el seu element i ha d'anar darrere ell i l'ha de trobar, i jo l'he trobat, el meu element.
0: Que bé, i que tinguis corda per molts i molts anys més.
1: Moltes gràcies.
0: Sandra, gràcies per haver vengut.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: IB3 Ràdio és història.
3: Companys, començant la temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o els no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
7: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
8: El primer dia està com tot descol·locat, no?
9: Sí.
8: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
10: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
11: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
2: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
12: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
13: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
12: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
13: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
12: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: I de nosaltres el que volem és saber molt, i molt i molt, perquè som gent curiosa. Hi ha en Josep Lluís Pol, que és professor de matemàtiques, jubilat, actiu, en sap molt i m'ho ensenya. Com estàs?
1: Bon vespre, molt bé. I vosaltres?
0: Bé, tu tens corda també per estona, no?
1: Sí, que tenim corda. De moment, la cosa funciona.
0: La cosa funciona. Acorda és la nostra paraula d'avui, que té molt de matemàtiques, eh? I més que nosaltres ni mos imaginàvem. Començant per la forma de la corda.
1: Sí, com bé heu comentat abans, la corda sol ser una munió, un grupet de filaments, normalment vegetals i parlant de cordes tradicionals, que se van enrevoltillant, no? Fan aquesta espècie d'hèlix, de vegades deim espiral, hauríem de dir hèlix, sí. com la barana d'una escala de caragol. Sí. I llavors això li confereix més força i, per tant, ja és una estructura matemàtica que se pot modelitzar amb un model matemàtic preciós, no?
0: Que xerraven de tipus de corda, però aquesta feta amb palma de garballó, que és tan resistent, és una
1: meravella. A més, sí. Ara hi ha aquesta associació en l'Espai Natural de Llevant, que l'ha feta tornar així amb força. Hi ha quantitat de gent, la gent gran que n'ensenya i la gent jove que n'aprèn, i se fa una feina molt guapa.
0: I no se perd, com no se perd, lo d'escordat tradicional, que ara mos contaven a Sandra Plana, i mos xerrava també d'aquestes figures geomètriques que se formen i que formen.
1: I tant. Ja he dit un parell de noms curiosos. Hi ha el Mireiet, que són uns quadrats que van enfilant cap endedins. Hi ha el Gra d'Ordi, que és la manera tradicional com anomenàvem una romba. Hi ha l'espina de peix, que ve ser una ziga-zaga. Sí, són models. I en el final, a més, el guapo d'això, com que se trata de passar per damunt o per davall, en realitat estan fent un sistema binari. Mm. És a dir, per modelitzar un banquet, jo de vegades ho he fet, n'he acordat alguns de casa nostra i alguns regals que he fet, i el que faig és posar zeros i uns, quan ha d'anar per davall un zero i quan ha d'anar per damunt un 1, i la mateixa forma dels números ja te dona idea del patró.
0: Veus com per tot hi ha matemàtiques, això. Això no vos ho pensàveu. I de parlant de corda amb en Josep Lluís Pol.

0: corda ho podem dur a ser a geometria. Una corda seria una línia recta, no necessàriament.
1: Sí, normalment, quan parlem de geometria senzilla, per exemple, dins la circunferència, si xapam una circunferència o si unim dos punts d'aquesta circunferència amb un segment rectilini, en això li deim corda. I per què li deim corda? Pues molt senzill, perquè si mos quedam en sot trosset d'arc de circunferència i que braça, d'arc, pues tenim un arc i hem de pensar en les fletxes, sí. I la corda, que seria el segment recte aquest, no? De fet, la distància que hi ha entre l'arc i la corda se li diu fletxa. Per tant, no és veritat que els matemàtics fan les coses difícils perquè la gent no ho entengui. En realitat, cercant sempre les maneres de relacionar-ho.
0: Clar, i ho visualitzem. I abans parlaves d'espirals o d'hèlix. Sí. En realitat és un hèlix, no és una espiral. Quina diferència hi ha, espiral?
1: Bé, una espiral, normalment, lo que fa, és una línia que, depèn del sentit que agafem, va fent voltes un punt i se va allunyant o se va apropant en aquest punt, no? Okay. I, en canvi, un hèlix, si pensam en la barana d'una escala de caragola, serà molt fàcil, va fent voltes però va canviant d'altura, segons els eixos que posem, però sempre està a la mateixa distància. Per tant, en realitat no seria un hèlix. No seria una espiral, perdona.
0: Exacte, i l'espiral sí que el podríem fer, per exemple, amb escap de... d'una embarcació.
1: Fantàstic, a més has dit cap, no has dit, sí, en aquest no, cas
0: jo,
1: hem de
0: jo
1: dir...
0: Jo tenc clar que no he dit corda.
1: Així no mos renyarà ningú i molt bé, i allò seria una espiral i a més com que la corda sempre té la mateixa gruixa, sí. En aquesta corda l'anomenem arquimediana, que no és la mateixa espiral que la dels caragols, que com que el caragol fa aquesta espiral per dues coses, bàsicament, perquè és més compacte i, per tant, se protegeix millor, i com que va cresquent, l'espiral cada vegada és més ampla, no?
0: Val. Un bon mariner diu que cordes a dins una barca només hi ha la rellotge.
1: Ah, exactament. Que en realitat seria una altra espiral... una altra espiral d'aquestes. No? També crec que ho heu comentat abans. I, sí, sí.
0: Sí, sí. I topologia, què és exactament? Com ho relacionem amb corda?
1: Bé, la topologia és una branca més moderna que la geometria clàssica dins la matemàtica, relativament moderna, parlant ja de fa molts anys, però que el que ens interessa és com s'ajunten els punts, com, i en aquest sentit, com s'uneixen, podem pensar en punts i cordes. De vegades se diu punts i ponts, punts i enllaços, podem fer com vulguem. Però si pensam, per exemple, en un mapa de metro, tindrem un element topològic clàssic, és a dir, mos interessa saber d'on puc anar i no tant quina forma té la via, que va per on passa, sinó si passa o no passa, no?
0: No hi ha res millor, no?, que el mapa de metro...
1: Bé, depèn de pel que vulguem. Si jo vull saber com és la realitat per damunt i quines formes té, no me serveix un mapa de metro. Perquè...
0: No, però
1: si vull anar d'un punt a un altre i vull optimitzar, evidentment és un, és un model molt bo.
0: Un senyor X que el va dissenyar un moment donat, però realment... pareix immillorable.
1: Sí, sí, l'esquematització, sí. Diguem, d'aquest fet.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí. I xerràvem de cordes i de nusos, no?
1: Bueno, sí, és inevitable. Clar, quan qui de nosaltres no ha hagut de desfer un nus d'una cadeneta, d'una corda, d'un cordó, i alerta en la teoria de nusos perquè és una cosa que tot d'una que fas un parell de passades se complica de maneres impressionants. Un exemple, per exemple. A lo millor no estan nusos, però corden-nos una sabata.
0: Sí.
1: Es corden d'una sabata. Si jo tenc quatre ullets per jugar,
0: sí.
1: I clar, en aquest quatre, diguem, suposen que en tenc sis, els dos de dalt els emplei per treure els cordons perquè m'he de fermar al final. Mm. Però en els altres dos hi puc jugar, hi puc entrar per damunt, per davall, puc anar a l'esquerra, anar de darrere. Quan vaig d'una a l'altra, aquest cordill pot passar per damunt un que ja estava passat o per davall... Mm. Bé, idò, en quatre ullets, en quatre forats, diríem, farà-vos fort. Ah, no sé si dir-ho.
0: Sí.
1: Sí. Més de 2.000 maneres d'acordar-nos una sabata.
0: Més de 2.000?
1: Més de 2.000 en quatre. Si no tenim en compte cordons per damunt o per davall, quan se creuen, en sortirien més de 300. Però si tenim en compte tot de manera natural, sense començar a fer embolics ni nusos per mig, simplement anar passant d'un forat a l'altre per damunt, per davall, així... És brutal. I normalment, quantes n'empleem? N'empleem dues. I el 90% de vegades una.
2: Sé
1: que mos posen i només quan feien les sabates de vegades dius, ai, ara...
3: Sí, ja, Adam... he agafat embolics intentant tornar a acordar sabates.
2: Exacte, no? Agafar una aquestes... altra per mirar com estava.
1: A lo millor seria una bona proposta per als nostres oients de dir, va, desfeis una sabata que no tingui molt d'ullets i provau. I surten coses molt guapes.
3: Sí, perquè jo a més me complic les coses, perquè jo sol dur botes, que les botes tenen ullets, tenen bastant ja, més de 4.
1: No sé si un ordinador quàntic mos hi arribaria.
0: I se pot fer art fent cordant sabates. Bueno, sí. M'apareix una meravella aquest quadre que hi ha en el Museu Descalçat. En aquest cas, 50 maneres d'acordar-se a la sabata que vas fer tu.
1: Sí, van celebrar el 50 aniversari de la delegació d'Inca de l'Obra Cultural Balear. I vaig agafar 25 catxes de sabates, 5x5, vaig fer un quadrat, i a cada catxa de sabates, en vez de posar-hi una sabata, vaig foradar la catxa com si fos la mateixa. Digues, vaig integrar la sabata dins la catxa. I llavors es vaig jugar en 50 maneres d'aquestes. I qualcú te deia, diu, i les 50 realment són diferents? Diu, pf, i me'n deix... 2.950.
0: Totes aquestes te deixes, però són pràctiques... Perquè, clar, bueno, pot ser les que nosaltres tenim habitualment és perquè són molt pràctiques.
1: Realment n'hi ha que no són pràctiques. Ja. N'hi ha que potser no estranyarien bé la banda central d'estrau, de la sabata, però, en tot cas, un exercici meravellós.
0: Fantàstic. I anem acabant, però li hem de posar música també a les matemàtiques.

0: I xerrant de matemàtiques, hi ha una figura molt destacada que és en Pitàgores. Com se relaciona aquest filòsof grec amb la música?
1: Bé, precisament a través de les cordes, no? I d'altres instruments, però en Pitàgores, o la seva escola, tot el que fa referència a Pitàgores és una mica obscur, perquè no podien escriure el coneixement, el havien de transmetre oralment. Però ell o la seva escola varen descobrir que quan posàvem unes cordes tensades, com una mena d'arpa de taula, no? I els apenjàvem un pesos, si aquests pesos eren, per exemple, 3, 6, 9, 12 nombres que entre si eren divisibles, tenien divisors comuns, eren múltiples, quan fèiem sonar les cordes juntes, allò sonava bé. I en canvi, si poràvem un par de 7 a 1 i de 8 i mig a l'altre, això no sonava bé. Clar, aquest descobriment el va trobar tan meravellós, tan fantàstic, això de que les relacions senzilles de números donin una música bona, que ho va extrapolar, diguem que... Sí, se va emocionar i va dir, bé, idò, les esferes celestials i les diferents superposicions d'astres que tenim en el cel també estan a unes distàncies correctes que, com que estan en moviment, estan produint una música que no és audible per les nostres orelles, sinó per l'intel·lecte, no? I això és la música de les esferes.
0: Clar, una mica una forma de fer físic el concepte d'harmonia que era tan prevalent en el món grec clàssic.
1: Exacte, ni més ni pus. I diguéssim que quan un entén qualque cosa i posa aquella cara de satisfacció i fa aquella rialla, els ho deia sempre només a l'una, dic, ara estàs escoltant la música de les esferes.
2: Fantàstic, no? Sí. Jo no havia sentit mai. I si la teoria de les cordes, que mos queden un parell de minuts, se pot explicar en un minutet la teoria de les cordes?
1: Crec que no. Crec que no, però podem comptar de què va, perquè supos que sona molta gent.
2: Sí, sí.
1: Crec que no, i a més jo tampoc no la conec en profunditat, és una teoria complexa, però molt bé una miqueta de cap de fil, mai més ben dit, que duia Einstein a la segona part, diguem, de la seva vida, quan havia fet ja tot l'important, que volia intentar unificar les diferents forces que existeixen a l'univers, no? La força magnètica, l'elèctrica, la gravitacional, les forces micro... I bueno, cercant tot això, en els anys 60 va sortir una teoria, que era la teoria de les cordes, que bueno, de qualque manera deia que en vez d'imaginar-me molt les bolletes en els àtoms i tot això, el que m'havien de imaginar eren cordetes.
2: Sí.
1: Cordetes que interaccionaven, ressonaven, s'ajuntaven, i que això bueno, donava una explicació més satisfactòria, perquè en els fons estan parlant de models, la realitat és la realitat, i nosaltres ens esforçàvem a entendre-la a través d'aquests models.
2: I d'aquí tenim aquestes cordes que també han esdevingut super...
1: Sí, llavors, és clar, quan t'obris una porta, jo de jove pensava, dic, jo m'agradaria descobrir coses, però està tot descobert amb la quantitat de genis. Però no, el bo és que quan t'obris una porta dins l'habitació que entres, normalment hi ha més de 3 i més de 4 portes per obrir, o sigui que hi guanyem.
2: A veure que les 2.000 maneres de fermar-se les sabates potser ningú s'havia plantejat.
1: Segur que sí.
2: No.
1: No
2: ho sé.
1: No ho sé, llavors també te poden... Segons on no ho has de comptar, perquè també te miraran raro.
2: Escolta, idò, corda ha estat la nostra paraula d'avui i l'hem duit, com sempre, a les matemàtiques i a la vida. Josep Lluís Pont, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula corda. Corda és una paraula absolutament polisèmica i amb una multiplicitat enorme de significats. He volgut aprofitar l'ocasió per presentar-vos l'escolta d'un instrument de corda dels més antics i arcaics. Es tracta del rabec, el rabel en castellà. Sentim una interpretació pròpia d'unes coples, d'unes cançons de Carnestoltes del poble de Montejo de la Sierra, província de Madrid. El rabec, aquest instrument, podríem definir-ho d'una manera un poc superficial com un violí de pastors, tot i que és un instrument molt anterior al violí. De fet, ve dels rabecs àrabs. Va arribar a la península Ibèrica al voltant del segle VI. Vos deix amb el so arcaic, dur, del rabec.

0: 9 i 8 minuts, corda, a la paraula que han triat per al programa d'avui. Mai més ben dit de la corda estirar, amb nosaltres que solen dir que estirar de significats de les paraules. Joan Bibiloni, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Bona elecció, encara que no pot ser que és cada dia, malauradament, però vull pensar que la corda dona molta corda.
0: Sí, la corda dona molta corda i molt de joc. I no sé si te sona aquesta cançó que hem triat. Mira,
1: sí,
0: escolta.
1: Sí, sí, sí, me sona.
0: Te sona.
1: El títol és tot fermat, que supos que l'heu triada pel tema de fermar. I clar, la gent hi ha desil·lustres
0: sí.
1: que ho deixaran tot fermat.
0: Sí.
1: Saps què te vull dir? Llavors, per jo són absolutament desil·lustres, no me sap gent de greu dir-ho, i a veure, és una bona elecció aquesta peça també.
0: Bé, no? aquesta era la idea, relacionar-ho justament amb la paraula. I tu quan toques la guitarra, què prefereixes, però, Joan, tenir-ho tot format o improvisar i deixar-te dur?
1: Bé, la inseguretat des que estem amb el tema de la música i que tenim una vida que de qualque manera ja en aquest cas han tocat molta corda de guitarra i d'altres coses. La veritat és que hi ha que anar cuinant amb allò que hi ha en els rebosts, saps? Llavors, per jo, la corda me dona molta... És a dir, aquest diccionari de sinònims i antònims, o això que heu dit, aquesta paraula... polièdric, no?
0: Sí. O polisèmica, sí que tenen molt de significat, però també és molt polièdric.
1: Polisèmica, sí. Perdoneu.
0: Sí.
1: Té molt de sentits, per exemple, per jo la corda, a part de recordar-me plaer,
0: sí.
1: també me recorda, per exemple, sense anar més enfora, vessa, saps? Vull dir que... I per què vessa? Allò que diuen mandra
0: ja,
1: o peresa.
0: Ja, sí.
1: Perquè... qui té unes quantes guitarres, no moltíssimes, però unes quantes, i que vol tenir les guitarres a punt de sonoritat acceptable, ha de canviar les cordes de la guitarra. I fa una vessa, creu-me, fa una vessa impressionant. Llavors, també tenen en compte que aquesta vessa se converteix en una admiració i un sentit d'impotència perquè clar, vull dir, els guitarristes, els luthiers, els guitarristes com els luthiers, normalment són guitarristes o instrumentistes, val? Que han adreçat o han dedicat tal vegada més temps a la construcció d'instruments que a la interpretació amb aquests instruments. I què passa? Que, com tu pots imaginar-te, les cordes els han de comprar. Hi ha fabricants de cordes. Imagina't l'intèrpret d'una guitarra, s'impotència que se crea, si hi penses bé, i la, diguem, rendició en el sentit de la col·lectivitat des del moment que depèn de tercers constantment. Saps què t'ho vull dir? Llavors, te fa, diguem-li, calibrar, valorar, cavilar, saps?
0: Sí, sí.
1: Sobre moltes coses que tenen que veure en la pròpia existència, entre el respecte cap a els altres, saps? Aquest tipus de coses. O jo, sempre m'ha passat el mateix.
0: Vull dir que...
1: Que sempre m'he quedat, dic, rellant, si que fabricants de corda no existissin, què faria jo? Saps? M'entens? És una sensació com de dir, tu, moltes gràcies.
0: Com a
1: de saber donar i agrair.
0: Sí, sí.
1: I
0: aquella tria
1: gràcies.
0: Que han fet i allò que tu tens entre les mans, no?
1: Que has d'executar. A part de disciplina, de voluntat, de música, jo què sé,
0: Saps? Escolta, idò, és tan important la corda de la guitarra com la mateixa guitarra?
1: Per descomptat.
0: Sí,
1: És a dir, és una simbiosi que se converteix en allò mateix, saps què t'ho he dit? No s'entén la corda sense la caixa de ressonància d'aquestes cordes, ni construcció, sense anar més en fora, aquest instrument del que heu mostrat està absolutament, vull dir, calibrat,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Violins, instruments de corda, saps? Sí, sí. Allò, instruments de corda.
0: Instruments de corda. I tenim, no sé si sents també, un clàssic teu, Joan, que és Palabra de Guitarra.
1: Bueno, això va ser més que un clàssic meu, un concert.
0: Bé, això va ser clàssic. Un clàssic que tu vas impulsar.
1: Organitzar i vaig produir.
0: Exacte,
1: tot això.
0: Que
1: sí,
0: alguns hi érem, any 94, Auditorium de Palma, on vares, sí, on vares sumar, i tant, on vares sumar algun dels millors guitarristes dels moments, tots, només
1: aquí,
0: en sa
1: aquí
0: guitarra.
1: Aquí veus, per exemple, Araceli, jo i tots els guitarristes, al marge de semblar-nos com una... que estàvem en una tuna, saps?
0: Sí.
1: Perquè eren molts, estàvem molt ben cuidats,
0: sí,
1: perquè mos duien les guitarres, que feien una feina, aquí estic parlant del tema de col·lectivitat, saps què vull dir? No vaig haver de canviar mai una corda de guitarra jo.
0: Ja.
1: Ni cap dels guitarristes. Mm. I els duien, estaven afinades, estaven totes adequades, que forma part un poquet d'aquest tipus d'organització de concerts,
0: sí,
1: en tema.
0: Sí,
1: però,
0: sí, sí.
1: Però aquí hi havia una gent molt qualificada que era la que feia aquesta feina i mos descansava molt en altres d'haver de fer tot això. Saps que tu veia,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ué, però això que no és en Raimundo, que fa aquí...
0: Pot ser, a veure, Marga, puja, puja.
1: Per cert, sona Raimundo,
0: que bo. Joan, estic aquí, estic en Naina Marc, que ara te saludarà, que te vol fer una pregunta, que té una curiositat.
2: Hola, Joan. Jo la vull demanar, abans has comentat, no, aquest tema de que fa versa, de canviar les cordes d'una guitarra, i jo vull saber si quantes cordes, si n'has rompudes moltes, no? Quantes hores...
1: És tot un exercici d'autosuficiència quan se romp una corda.
0: Sí.
1: Perquè, de fet, jo vaig enregistrar, juntament amb en Larry Corriel, un guitarrista boníssim nord-americà, i amb en Tito Alcedo, sabeu que un programa de televisió espanyola que se deia Jazz entre Amigos...
0: I tant, sí, sí.
1: Va... Perdoneu que duc un pot de mà meu. Jazz entre Amigos va enregistrar aquest concert que fèrem en el Castell de Bellver fa uns anys.
0: Sí.
1: I mira per on rompre una corda pot tenir sentit segons qui interpreti allò que passa quan se romp la corda.
0: Sí.
1: Què vull dir? Que, per exemple... del meu solo, que tocava en aquest programa, perquè en Larry feia una cosa, en Tito una altra, llavors es tocaven tots els junts, aquest rotllo, a mi varen triar del meu bocí quan se m'ha rompre la corda.
0: Que bo.
2: O sigui que tampoc, també pot quedar bé quan se m'ha rompre.
0: Exacte.
1: Quan se m'ha rompre la corda i el número que vaig muntar, perquè també hi havia un problema de so i tot aquest rotllo. I me'n record que vaig muntar un número que sabeu que... no me'n record que no, me'n d'allò, bon Jesús, Déu meu... és que conduïa el programa.
0: No me'n record.
1: De Jazz entre Amigos, de Televisió Espanyola, i apareixerà a qualque moment. Però bé, el tema està en què varen triar aquest fragment bastant llarg,
0: sí,
1: i tot debut que se m'ha rompre una corda.
0: Escolta, era en Juan Cifuentes, en Cifu. Era què?
1: En Cifu, sí senyora, sí senyora, en Cifuentes, sí. Gran persona, i molt de... i molt respectuós, sobretot, amb aquella afició i informació que tenia sobre el jazz, aquest home.
0: Sí, sí.
1: Està en Cifu, clar.
2: I, Joan, clar, tens qualque corda guardada?
0: D'aquestes rompudes, d'aquestes rompudes,
1: no,
0: o sigui, com a record.
1: No, les cordes se roben. I es roben, es coben, no, almenys si m'entens, vull dir que no hi ha cap problema. D'allò que tinc que el millor record de les cordes llevades és una vegada que vaig ser per Cuba i no vaig lligar, vull deixar clar,
0: sí,
1: ja sabem que lligat pot lligar llavors seguit.
0: Veus, també és polisèmica lligar, Joan.
1: Exacte. Però, bueno, ho pots, perquè quan un se'n va a Cuba sembla que... Bueno, però el tema està... que vaig anar a gravar un disc. Perdona, que me pega.
0: Agafa, agafa.
2: No passis
0: Mira,
2: pena.
0: Mira, mentre tu vols
1: no,
0: un
1: ja
0: poquet
1: està,
0: d'aigua...
1: Ja està.
0: Sí? Val, val.
1: Bé, vaig anar a gravar un disc que em van... En Liu va Maria Evia, una guajira d'allà, que també hi havia en Silvio Rodríguez, hi havia tot una sèrie de... I les cordes de la guitarra que vaig llevar, acústica, els vaig regalar a un guitarrista que nom Guajiro, boníssim,
0: sí,
1: per cert,
0: sí.
1: I sap què feien allà? Els abolien i els tornaven a posar.
0: Ah, ostres. Clar, tot s'aprofitava.
1: I és el millor record que té, que en el sentit de donar-li una segona vida, saps?
0: Que bo. Idò, hem lligat corda també amb aquest record. Joan, sortirem i et donaran les gràcies amb les parpelles del cor, que vaja,
1: ah,
0: preciositat de títol, vares triar per aquest disc darrere.
1: Clar,
0: les parpelles del cor, preciós.
1: Gràcies.
0: Idò, t'agraïm molt que hagués estat aquesta estona tan nosaltres a partir d'aquesta paraula corda, i nosaltres ja sentim que tens molta corda, eh, Joan?
1: Bé, escolta, vull dir, la corda, i acabam, perquè la ràdio té un temps específic,
0: sí, sí.
1: Però la corda s'ha convertit de qualque manera en un element indispensable, a la vegada que arcaic.
0: Mm.
1: Saps? Vull dir que... Imagina't, ara, per exemple, en el sentit més pròxim de la paraula, ja no xerrem de les cordotes dels transatlàntics i dels barcos i tot això i tota aquesta cosa. Ara la corda l'empleem per embolicar un regal que normalment

0: punteria la que té Daniel Morillo, que és tirador amb arc i president del Club Sarc Eivissa, que mos conta una mica sobre la importància de la corda dels arcs en aquest esport.
1: La veritat és que nosaltres la corda és una d'aquelles parts de l'arc que tenim una relació més intensa, dic, perquè la feim nosaltres. Part de les voltes, els arcs bons, la construïm nosaltres. Tenim unes màquines per fer-les i les forram i han d'estar contínuament renovant-la perquè es va estropejant, li posam cera i que no agafi aigua. Bueno, és una part que cuidem molt.
0: Ell va participar en els Jocs Olímpics de Pequín l'any 2008 i ara treu profit en els seus coneixements exercint, com ja han dit abans, de president en aquest club d'arc a Eivissa, amb el que també s'inclou Formentera.
1: Treballem units, treballem com una sola organització i això pues, té unes sinergies i unes avantatges que fan que podem aconseguir bons resultats, que els tècnics estem en un projecte motivant i bueno, crec que aquesta és una de les coses més importants que ho ha aconseguit.
0: Podríem dir que Daniel Morillo, juntament amb la resta del club, hagin cosit una corda ben ferma dins l'entorn. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar. I el tir amb arc no és dels esports que estan més visibilitzats, però això no vol dir que els seus aficionats no comptin amb els recursos necessaris. A Eivissa trobam tots uns nivells.
1: Hem de tenir totes les etapes, per així dir, no? Des de promoció i iniciació de l'esport, però llavors li hem de donar continuïtat en aquestos lots i lotes que comencen perquè puguin anar cada volta entrenant més hores i millorant el seu nivell.
0: I és que en aquestes altures de programa, ja veiem que la paraula d'un dia mos dona corda per xerrar d'esport, de productes artesanals, de música, i passam ara amb Pablo Puyuelo, que és escalador i metge del 061 en el grup de rescat de muntanya, per acabar d'estirar bé del fil de la paraula d'avui.

0: Pablo Puyuelo, benvingut a Entrevui Demà, com estàs?
1: Hola, bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Com ara te presentava en Aina, ets escalador, metge 061 del grup de rescat de muntanya. Per tant, pregunta obligada, si te dic corda, que te venes cap primer de tot, Pablo?
1: Bueno, per mi la corda significa seguretat. Seguretat per mi, seguretat per altres i la fem servir en tot moment.
0: Sí, sí. Impossible pensar en escalada, impossible pensar en rescat de muntanya sense tenir una corda a sa mà, no?
1: En rescat de muntanya, per supost. En escalada és vera que hi ha tipus d'escalada sense sí. corda, com el bloc o el ciclobloc, però és vera que l'escalada que jo més practico i l'escalada que quasi tot el món coneix com tal és amb una corda i és impossible pensar sobretot en el rescat de muntanya.

0: muntanya sense ella.
1: Ja, i quina sensació tens quan penses que la teva vida o la d'una altra persona depèn d'una corda?
0: Bueno, és confiança. Ja. Confiança i saps que tot el material que portes a la muntanya té les seves característiques i en el final és això. Tu confies en l'altra persona que està a l'altra banda de la corda i confies en la corda, per supost.
1: Perquè tu, per exemple, quan fas escalada te pots trobar ja una corda que ha deixat una altra, no?
0: Sí, el món de muntanya és un món bastant altruista i ens intentem ajudar a tots nosaltres, no? I és vera que hi ha passos que estan ja equipats, que estan amb una corda fixa o amb una corda per en el final fer més fàcil pues, un pas o fer més fàcil una ruta o un destrepe o el que sigui.
1: I escolta, en quin moment ajuntes la professió de metge en la passió per l'escalada?
0: Bueno, crec que això me ve de naixement. Jo sóc de Jaca, de Huesca, i és vera que tinc la muntanya en sa sang. Però és vera que fins que no vaig anar a preparar el MIR, que és la nostra especialitat, no vaig conèixer un metge que era escalador, que era alpinista, que es diu Jorge Goenechaga, i així va vindre aquesta passió per juntar-se les dues coses.
1: O sigui, que tu ja sorties a la muntanya quan vas començar a estudiar Medicina.
0: Això mateix. Sí, des que vaig començar a caminar, pues, anava a la muntanya.
1: Que bo. I crec que, a més, aquí t'has seguit formant, no?, en tema d'escalada, amb una formació professional, no?
0: Això mateix. Ara mateix estic fent el tècnico esportiu de barrancs, no tant d'escalada.
1: Sí.
0: Però sobretot orientat a participar en el rescat de muntanya, en aquest cas amb la Guàrdia Civil.
1: Que bé. Justament això t'anava a demanar, perquè soleu fer feina en col·laboració sempre amb la Guàrdia Civil, habitualment.
0: Sí, en aquest moment estem fent rescat de muntanya amb la Guàrdia Civil. Tenim un grup de rescat dins 061 i estem en contínua col·laboració amb ells i en aquest moment és així.
1: Val. I vosaltres vos activeu quan vos criden, entenc, no? O hi ha alguna tasca preventiva? O directament vos han de cridar perquè hi ha una emergència?
0: Clar, en aquest moment és una cridada d'emergència que fa pues, qualsevol persona que ho necessita, que entren és 1-2 i d'aquí pues, arriba a nosaltres la cridada i sortim amb l'helicòpter. És vera que si hi ha una situació com l'eclipse, que va ser com un moment bastant important, pues sí que es fa una prevenció i podem sortir per prevenció, però lo normal és que fos una cridada d'emergència.
1: Val. I des de l'helicòpter, ara que ho deies, baixes amb una corda des de l'helicòpter?
0: Baixes amb un cicló de grua, no és una corda com tal, és com un anclatge més diferent.
1: Més fort, no? Sí, com a fort, metàl·lic, no? M'imagino.
0: Clar, això, com un metàl·lic, no és tan com una corda. Però és vera que s'utilitza, no en aquest moment, però sí en altres.
1: Val, i per fer rescats, m'imagino que també hauràs hagut de davallar fent ràpel per la muntanya o per qualsevol lloc de difícil accés.
0: Sí, és vera que ràpels i en aquest cas la corda és una cosa que utilitzem en cada dia, en cada sortida que fem pràctiques o en cada dia que anem a escalar, sempre estem colgats d'una corda.
1: Val. I m'imagino que andeu a moltes, de molt de tamanys, de moltes gruixes, de moltes llargàries, no? Sempre una corda determinada per una situació també concreta, no?
0: Clar, no és la mateixa corda la que utilitzem en progressió vertical com pot ser en espeleologia, en vertical o en coves, que la que s'utilitza en barrancs, solen ser semiestàtiques, o sigui, estàtiques, i llavors les dinàmiques que tenim a escalada esportiva, com aquest cas, no? que són cordes diferents que permeten una dinamització de la corda, de la caiguda en aquest cas, o de la situació, no? Així que són diferents, hi ha tamanys, hi ha de 100 metres, de 80, hi ha d'un grossor. És diferent, cada tipus d'esport necessita un tipus de corda.
1: Exacte. I ja per acabar, quin consell donaries a la gent que surt a la muntanya, sobretot per evitar ensurts, per evitar que vos hagin de cridar en una emergència, Pablo?
0: Bueno, jo crec que el més important és planificar, saber on estàs i mai anar soles a la muntanya. Sempre has d'avisar on vas o anar en grup, en parella o amb gent que sàpiga on pots estar, això és el més important, i sobretot, ja t'he dit, planificar la situació abans de sortir.
1: Molt bé, i doncs això mos quedam també. Pablo Puyuelo, escalador, metge del 061 del grup de rescat de muntanya. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui, que han triat aquesta paraula corda.
0: Super, moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona nit.
0: Plaer, bona nit.

0: RTV3 Ràdio és patrimoni.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Són les 9 i 33 minuts, avui és dilluns, si ens escoltau en directe, juny Corteres, crec que és hora de tornar al Museu de Mallorca.
1: Sí, sí, ja toca, ja toca. I avui ho fem acompanyats de Sílvia Núñez, que és tècnica de visites, activitats i educació, qui ens mostra la col·lecció de ventalls d'aquest museu, que encara que ja som a la tardor, encara la calor se resisteix a partir del tot, a veure si amb aquests ventalls aconseguim fer-la fora definitivament. Sílvia Núñez, tècnica de visites, activitats i educació.
2: Bon vespre a tots.
1: Què tenim aquí? Estan veient aquí la col·lecció de ventalls, no?
2: Sí, tenim una col·lecció de ventalls, és una col·lecció donada per Bartomeu Muntaner, uh-huh. I bueno, pues és, no és una col·lecció molt extensa, però bueno, és molt interessant per veure un poc els diferents estils i dissenys de ventalls del segle XIX.
1: Sí, sí, aquests ventalls que igual heu pogut veure sobretot en mercats, a cap padrins, a cap, igual a cap vostre fins i tot, que són ventalls que estan pintats quasi de tot, i ja tenim aquí pintures paisatgístiques, tenim aquí pintures més de retrat, són com a virgueries.
2: Sí, no, són molt guapos. Bé, els ventalls ho tenim com algo molt comú del dia a dia, no? Que duim al bolso i bé, ho tenim a casa, no? Sempre ho duim a damunt, i més aquí a Mallorca i amb aquest estiu que hem tingut tan calorós.
1: Sí, sí, sí.
2: Així que bueno, el ventall té diferents parts també, no? Podem veure que bueno, pues té la part del país, té aquest nom, país, uh-huh. Que seria bueno, pues, la part que sobretot està decorada, que és amb tela, que bueno, pues, posa de paper. Després tenim el que seria les varilles, el uh-huh. barnillatge, bueno, el conjunt de varilles, que seria l'estructura que suporta el país, pot ser de diferents materials, ho veurem també amb els ventalls que tenim aquí, tots d'ivori, de fusta, de diferents fustes, aquest de grans dimensions,
1: sí,
2: tenim
1: sí, sí,
2: un ventall que rep el nom de ventall de Pericó, perquè té unes dimensions un poc més grans, i també podem veure que bueno, pues, és tot fet de paper, el que seria el país, ¿vale? Lo que és la decoració del ventall, i està pintat al, bueno, al gouache, que seria uh-huh. com una tèmpera, com una aquarela, però amb més pigment, uh-huh. I tenim pues, aquestes flors, molta vegetació, els ocells de cua llarga, que són molt elegants, també pues, transmeten aquest luxe, elegància, no? Pues, són molt guapos de veure, amb molt de color, i també bueno, lo que serien les varilles, el barnillatge està amb un vernís de color negre, uh-huh. I després té el detall pintat en or, bueno, en color daurats, que serien també flors, vegetació, i després personatges xinesos també.
1: Sí, penjats de com una corda.
2: I bueno, pues, seria un estil molt típic, sobretot d'aquest color negre, les varilles, uh-huh. I amb el detall daurat.
1: Clar, perquè aquest ventall que és així com a més gran, igual era una mica més difícil, no? Emplear-ho per avantallar-se, s'empleaven encara així.
2: S'empleaven, però bueno, a lo millor pues, no seria el típic que s'utilitzaria del dia a dia, que seria uh-huh. pues, més fàcil, no?, de dur damunt, sinó que a lo millor pues, per balls o a lo millor pues,
1: sí, sí, sí.
2: balls típics que tenien alguna regió, no? Pues, podria ser per danses... Uh-huh. Bueno.
1: Sí, perquè aquest, igual en el bolso, no t'hi cap, i també crec no. que se t'ho cansaves tan ràpid, sa mà.
2: Exacte, perquè bueno, en aquell moment també tenim que dir que només serà un complement que duen les dones, era només femení, i bueno, pues, tenien bossetes que podien dur enganxades també per dur-los a la mà. Tenim també una caixeta que se podia guardar el ventall, i bueno, ara podem veure també tots els que hi ha aquí, ja sí que són del segle XIX, mm-hmm. ¿vale? Perquè hem dit que la noblesa era només les que portaven aquests ventalls al segle XVI, però després pues, ja amb el pas del temps, al segle XVIII van ser molt importants, al segle XIX, que ara estem aquí, pues, ja seria les dones, bueno, sobretot de la burguesia, aquí a Mallorca, pues, l'alta burguesia de Mallorca. Hi ha un ventall que crida molt l'atenció,
1: sí.
2: pues, per els colors que té, i també bueno, apareixen...
1: Sí, també perquè les varelles són com molt gruixades, no? Són com molt grans, no és com varetes així petites que tenen els altres, sinó que són com
2: sí,
1: més grans.
2: Sí, són diferents, són més gruixades, sobretot bueno, la varilla que hi ha un perfil, que serien les varilles mestres o varilles guardes, que bueno, pues, quan ho tancam no, pues, podem veure que és molt més gruixada, i també és molt parecuda a la que hem comentat abans, que és bueno, pues, d'un disseny més xinès, i seria l'anomenat ventall de xinoseries. és perquè és una mescla entre europeu i de Xina.
1: Sí, perquè anava a dir, també té aquestes varilles amb el vernís negre i també aquesta pintura daurada, però també els retrats que té són com molt de simonònics, també és com una mescla bastant interessant.
2: Exacte, sí, ja el que seria el país és un paper pintat, seria un gravat i després pintat a mà, i bueno, hi ha pues, diferents personatges, tot són dones, el del mig és un home, hi ha pues, molta ornamentació a la vestimenta, podem veure pues, com un document gràfic també que ens serveix per veure com era la vestimenta femenina, la de l'home. I també, si ho miram des de la part de darrere, aquest ventall, podem veure pues, aquests mateixos personatges, però la vestimenta vista des de darrere, que hi ha pues, més detall i també bueno, pues, com anaven pintant.

0: però aquests ventalls han dit que s'empleaven, perquè clar, jo estic molt acostumat a veure-los en mercats d'objecte decoratiu, que ventalls s'empleaven, i m'apareix que no només per protegir-se de la calor, no? També sí. Hi havia tot un llenguatge, sobretot en aquest segle XVIII i tal, entorn als ventalls.
1: Sobretot anomenar el senyor Duveyer, oi? Bueno, era un parisí que, bueno, el 1830 va escriure un llibre que s'anomenava El llenguatge dels ventalls, i bueno, pues ell tenia una botiga de ventalls i el que volia pues també era pues vendre, fer publicitat també. I bueno, ja sabia, bueno, per tota Europa pues havia diferents tipus de
0: sí, com a diferents convencions.
1: Exacte, però bueno, aquí a França el que ell posava pues eren 33 moviments que explicaven cada moviment, en què consistia, què volien dir les dones amb aquest moviment, amb el ventall, no? I era també una manera pues de xerrar, no, amb les altres dones, un poc pues en secret, perquè també pues tenien un llenguatge més limitat, no, les dones en aquell temps, i la família també pues no podia saber molt bé què li volia dir, no, pues a l'amiga, o a lo millor pues com un arma de seducció pues també cap al sexe masculí, no, per a lo millor pues per tema de cortejo, no, de que volien pues.
0: Clar, i després va venir el ventall aquest i va destapar-ho tot, i no sé si se va rebre bé, perquè clar, igual les dones estaven dient holy match, això era algo que teníem nosaltres per comunicar-nos en secret, i ara ve el tio aquest i ho desvella tot.
1: Clar, aquí hi ha un llenguatge que hi diu pues aquests 33 moviments, però després pues cada dona podia tenir pues també un llenguatge secret, no, un codi secret, diguéssim, i podien pues entre amigues tenir un codi diferent, perquè al final si fos tan general pues la família també podia conèixer què volia dir, o si tenien un ball o algun event que sigui amb molta de gent, no, en una sala, pues també podien moure el ventall i saber tot el món qui era. Els homes també era important que coneguessin aquests moviments, perquè també a ell li interessava si era pues per seduir-lo, no, o què volia.
0: Clar, no vols malinterpretar si t'estan dient que vull tenir alguna cosa en tu, o si t'estan dient no vull tenir res en tu. Clar, això pot ser perillós si se malinterpreta.
1: Exacte, exacte. Bueno, algun exemple que podria dir aquí pues seria que al llibre de Duveyer, ventar-se poc a poc, bueno, seria que estava casada. Si estava promesa, pues seria ventar-se molt més aviat. Si volia dir que sí que vol parlar amb l'homo, no? Que vol que sigui el seu pretendent, bueno, se taparia la boca.
0: Clar, com un moviment més, sí, molt seductor i tal. Idò bé, si voleu veure aquesta col·lecció de ventalls tan interessant, que tenen aquí també diagrames explicant una mica la història d'aquest ventall, sobretot del segle XIX, i jo us he dit, aquest ventall gran així de paper que han comentat abans és molt impressionant, però els teniu aquí a la tercera planta del Museu de Mallorca, i si agafeu una Sílvia Núñez ja que vos pugui explicar tot això, ja increïble. Sílvia Núñez, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

I fins aquí la nostra visita al Museu de Mallorca aquest dilluns. Si voleu veure aquests ventalls en persona, i jo personalment t'ho recomano molt, aquest ventall que comentava al final és molt gran i impressiona molt veure-ho en persona, són a la tercera planta del museu. Nosaltres ens acomiadam de na Sílvia Núñez, però tornarem a sentir-la la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
8: Vinga, vinga, que són les 9 i 45 minuts. Això és entre avui i demà, i en aquesta hora sempre ens demanam, o més bé, sempre li demanam a Aina Marc. Aina, i demà què?
9: Idò, demà és dimarts i la gent del carrer ja sap quins seran els seus plans.
10: Jo aniré a treballar i després crec que... bueno, he quedat amb uns companys per anar a sushi.
9: Ha anat bé, perquè normalment les respostes de la gent que li toca fer feina solen ser ben curtes, però, per lo vist, el que han trobat avui, sí que tenen més coses planejades per fer quan acabin les seves obligacions.
11: Bé, demà aniré a fer feina a l'aeroport, de 6:45 a 2, i després me tatuaré amb mon pare.
9: Però bé, s'ha de dir que hem aturat una dona que fa feina a un forn i ella sí que li perdonam no tenir res a fer després perquè s'aixeca molt prest i deu estar cansada a segon quina hora ja.
12: Trabajar y llevar a la niña al cole, ya está.
9: ¿De qué fas feina?
12: Tengo una panadería, así que así empiezo mi mañana.
9: I tot i que no sigui divendres, he xerrat amb una dona que estava ben contenta perquè demà té dia lliure.
12: Pues demà tinc el dia lliure, o sigui que aprofitaré el dia per fer coses de cases, aprofitaré també per quedar amb amics i per fer un pot d'oci i per cuidar-me un poc jo mateixa també, anar al gimnàs i això. I això serà el meu dia demà. En principi res planejat així, però dedicar-me jo, exclusivament a jo. Sí.
9: I acabam amb unes persones que, tot i que estiguin jubilades, sempre tenen coses a fer.
13: Bueno, tenemos que ir al médico por la mañana con mi mujer, aquí en San Juan de Dios, y luego a cuidar del peque. Y bueno, y yo ya estoy jubilado, ella también, y vivimos un poco.
14: Pero que ya aún no me queda poco.
13: Vivimos un poco la vida tranquila.
14: Tenemos que ir a las casas de esa casa, porque ya tenemos una edad i estic molt avorrida, perquè nosaltres, les mares de casa, no m'ho retiran mai. Tenen dos fills, i venen a dinar cada dia, i ja està.
9: I fins aquí ho deixam per avui, tornant demà.
0: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
8: I ens ajuda avui a baixar a barrera en Juanjo Marí Casanova, que és arqueòleg. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
15: Bona nit. Bastant bé.
8: Molt bé. Com vas de corda en aquestes hores desvespre?
15: Doncs ja me queda poca, la
8: sí,
15: veritat.
8: No?
15: Estic a punt d'entrar al llit ja.
8: Sí, a tu te dic corda, Juanjo, que te venes cap primer de tot.
15: Doncs me ve que enguany hem excavat un jaciment que se conservava la matèria orgànica i hem trobat una corda del segle III abans de Crist.
8: Que bo, no? Quina emoció.
15: Una corda trenada. Sí, sí, la veritat. Bé, aquest jaciment ha estat espectacular.
8: Sí.
15: perquè ens va sortir també una estàtua de fusta d'Hèrcules, d'un Hèrcules romà,
8: sí, cert,
15: de segle
8: sí,
15: primer.
8: Sí.
15: I bueno, també ens ha sortit un arc d'època andalusina que no havia sortit cap mai en la història de l'arqueologia d'Espanya. Ens ha sortit llavors de fruites que no sabíem que les teníem aquí a l'illa, com figues, maricotons, cireres. I tenim, bueno, ha estat un jaciment espectacular, però el tros de corda aquest justament que ens va sortir, quan me diuen corda, el primer que me ve al cap és aquest tros de corda del segle III. Però,
8: quin era aquest jaciment? Quin és?
15: És un jaciment urbà que volíem fer un edifici justament de vivendes de protecció oficial en el carrer Madrid a Eivissa, i vam excavar i ens va sortir, bueno, va ser meravellós, la veritat.
8: Que fort. I tot això, clar, i està xerrant de diferents èpoques en el mateix lloc, exactament.
15: En el mateix jaciment, sí. És un jaciment que se va fer servir des del segle III abans de Crist fins al segle XIII.
8: Que bo, quina emoció, no? M'imagino que és difícil d'expressar, encara que te sentim i en sabeu, mos ho transmets, però s'emoció de troballes com aquestes, no?, per vosaltres.
15: Buah, és increïble. De fet, ara mateix se m'estan posant els pèls de punta una altra volta.
8: No, és que te sentim i ho transmets absolutament. És vera que ara que ho deies, m'ha vingut en el cap aquesta escultura d'Hèrcules petitona, no?, 30 centímetres,
15: sí,
8: una 30, cosa així.
15: 30 i algun,
8: que, sí. Bé, és que està pràcticament perfecte. Escull de Hèrcules, sabeu? Perfecte, vull dir... Aquí.
15: Ah, sí, i té uns glúteos fantàstics.
8: Sí, sí, efectivament. I doncs ja veiem aquesta corda del segle III, que heu pogut veure de quin material està feta?
15: Està en estudi ara mateix. La vàrem enviar, tenim un conveni amb el CSIC de França, amb un company que es diu Jerome, i justament l'està estudiant. O sigui que en breu començarem a saber més coses sobre
8: la
15: corda.
8: Molt bé, perquè això també és important a l'hora d'entendre la vostra feina, que hi ha tota una feina i un temps d'excavació sobre el terreny, i després hi ha un temps també molt llarg d'investigació, de laboratori,
15: d'anàlisi,
8: etcètera, no? Que a vegades mos demanam, per què són tan lentes les excavacions, perquè només fan aquestes excavacions, jo què sé, un mes a l'any o dos mesos a l'any, però després hi ha tota aquesta feina, no?
15: Clar, la resta de l'any s'estan fent altres coses, altres estudis, analítiques i demés, que són molt importants també per comprendre tot el que excavam, clar.
8: Sí, sí. I què passa quan se troben aquestes meravelles en un lloc urbà com aquest, que s'atura tot fins que se documenta tot?
15: Sí, efectivament. Com a mínim, aquí a Balears tenim una llei des del 2001 que provoca això, que sí, que s'aturen les obres un temps mentre estan nosaltres fent la feina. Bé, ara ja s'està fent l'edifici,
8: Sí,
15: o sigui, ja vàrem acabar nosaltres i ja s'està fent l'edifici, però sí, durant els temps que estan nosaltres fent feina, doncs aturam les obres una mica, sí.
8: Sí, sí, i de veiem com, bé, igual que ara, no? Vull dir, passam tots els humans en les nostres diferents versions per els mateixos llocs, i la feina que vosaltres feis és justament documentar tot això. Deies d'aquesta corda del segle III abans de Crist, la corda és un instrument revolucionari a la prehistòria, no sé, la millor s'alçada de la roda, no ho sé, o del foc, la corda és un instrument important?
15: Sí, sí, sí, es podria equiparar al domini del foc, a la roda, sí, són aquests invents que varen ser en temps immemorials, que no sabem qui els va inventar, però que han estat molt importants pel nostre desenvolupament com a societat i com a espècie. Sí,
8: ja,
15: sí,
8: i per què se podien fer servir? No sé si aquestes coses se coneixen o estan documentades en diferents excavacions o que s'hagin pogut trobar, no sé, des de per escalar, jo què sé, per cordar cadàvers, no sé, no tenc ni idea. Per què podrien servir les cordes en els diferents temps?
15: Doncs, en general, no cregues que ha canviat tant, eh? És que jo ho dic moltes vegades, que quan estudiem el passat, mos adonam que en realitat tampoc hem canviat tant, no? És a dir, nosaltres ara tenim motors d'explosió i electricitat, que ha estat un avanç brutal, però la resta de coses que no tenen que veure amb l'electricitat i els motors d'explosió no han canviat tant des de fa mils d'anys, eh?
8: Yeah.
15: O sigui, és una cosa que se fan servir realment més o menys com se fan servir ara mateix.
8: Sí, sí. I segurament en el cas de la corda també amb matèries primeres molt similars, no? Que al final almoça de la vegetació que teníem en els voltants.
15: Exacte, exacte. Fibres vegetals que s'entrenen d'alguna de determinades maneres, hi ha diferents maneres de trenar-les i amb més o menys força, amb més o menys rigidesa i en funció de com la facis, doncs te serveix per una cosa o per una altra.
8: Sí, clar. Sí. Idò, aquí tenim aquesta corda i aquests descobriments, però corda també és una zona arqueològica, un jaciment arqueològic que hi ha a Sant Josep, a la finca de Can Corda, no? On hi ha vestigis d'una vila púnica romana.
15: Efectivament, sí. I nosaltres tenim un projecte, concretament jo sóc el director d'aquest projecte, sí. Que estem fent bastanta feina. Anem a poc a poc perquè tenim poques subvencions i de més, però fem tot el que podem. Ara mateix hem trobat un forn que no l'hem pogut excavar encara, però que és un forn que creiem per la tipologia que tenim de l'exterior, perquè l'interior encara no l'hem pogut excavar, que és un forn de ceràmica. I és molt important perquè en època púnica tots els forns de ceràmica estaven centralitzats a la ciutat, a Vila. I és en època romana perquè els púnics cobraven els impostos a través de les gerreries i de més, no? I en època romana, com els impostos ja se cobren d'una altra manera, comencen a aparèixer terrisseries rurals, no? I és interessant que en aquesta vila que estava dedicada a la producció d'oli principalment, doncs hi hagués un forn que quan l'excavem jo espero trobar les àmfores que se feien servir per emmagatzemar aquest oli i poder-la vendre tota la Mediterrània. Sí.
8: Uau, que emocionant també, no?
15: Sí, la veritat és que sí.
8: Que bo. I tenim aquest forn de ceràmica que deies, aquest forn de ceràmica púnica i aquestes terrisses. I com m'han d'imaginar, però, una vila, quan parlem d'una vila púnica romana, que mos han d'imaginar un estil de possessió, on passaven coses, on havia cert moviment econòmic, com ho hem d'imaginar?
15: Sí, doncs el primer que hem de pensar que és una gran casa. Una casa molt gran. Normalment tenen un pati central descobert. Com a mínim saps que tenim aquí a l'illa d'Eivissa, perquè llavors hi ha viles a la península o a Itàlia que són tan immenses que apareixen ciutats, que ja no pots considerar que té un pati central perquè és tan gran que, bueno, no? Però les que tenim aquí a Eivissa, que són de tamany illa, tamany eivissenc, pues sí que tenen aquests patis centrals i al redador pues veus com hi ha les zones de producció, les zones d'emmagatzematge, les zones d'hàbitat, les zones de vida, no? També les zones inclús religioses. Hi ha una... A Can Corda encara no ho hem trobat, però hi ha una que ja està excavada fa molt de temps, que són els Països de Calador, que allí sí que se va trobar un àmbit de culte on hi havia un culte domèstic, no? Que en època romana era habitual, no? que és un lararium, que se diu, que és la zona, diguem, de culte dintre de la vila. I, bueno, pues és una zona on és un habitatge on vivien famílies, on també hi havia treballadors, on també hi havia esclaus, i és que dinamitzava tota l'economia rural de l'illa.
8: Que bo, que interessant. Ai, ara que et de mirar l'hora, Juanjo, i se m'està anant els temps i me quedaven coses que demanar-te, perquè crec que avui també has estat fent feina sobre el terreny i també una zona molt interessant, no?
15: Sí, estem a una macbara, estem a una necròpolis andalusina, dins Vila també, quasi al centre, quasi a Vara de Rei, que no sé si coneixes Vara de Rei, està al centre de... I doncs allí de vora de Vara de Rei estem excavant un sector de la macbara principal de Medina i Eivissa, i duim més o menys ara uns 160 individus excavats. Hem trobat alguna cosa interessant, no? Hem trobat que hi ha subsaharianos, els andalusins mai s'enterren amb això, però hem trobat una loteta petitolla de dos anyets que la van enterrar amb unes arracades de plata, per exemple, que això és molt poc habitual, no? I, bueno, estan sortint coses bastant interessants, la veritat.
8: Que interessant. Sí. Idò, ja som bastants. És capaç de dir-me superràpid que fa un home quan tu vas anar a dormir, per dormir bé?
15: Jo llegeixo una miqueta, en funció de lo cansat que estigui, llegeix quatre pàgines o me llegeix un capítol, però llegeix una miqueta i me'n vaig a dormir. Sí.
8: Perfecte. I ara necessitem una cançó per acabar de baixar la barrera. Com us proposes?
15: Pues havia pensat en The Lion Sleep Tonight.
8: Sí.
15: que és una cançó que fa poc estava mirant un documental de l'Estació Espacial Internacional, sí, i els hi posen als astronautes perquè s'aixequin de matí, no? Els hi posen això per despertar-se. I la vaig introduir a la meva playlist.
8: Perfecte, i de nosaltres avui per anar a dormir, però prenem nota. Escolta, se m'ha anat temps, eh? No mirava el rellotge i quasi se'n va. Juanjo Marí Casanova, moltíssimes gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
8: I bona nit, oients. Fins demà.
3: Entre avui i demà.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui a l'Aviador rebem un Premi Nacional de Poesia i una banda que acaba de treure el seu tercer disc. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: Avui ens acompanya el flamant Premi Nacional de Poesia 2026, el Llucmajorer Sebastià Alzamora, que ha rebut la distinció del Ministeri de Cultura per Sala Augusta seguit de Llengua Materna. Després, el tercer disc dels Tea Makers, que l'han titulat Inner Planet. Són 14 noves cançons que ballen entre el rock and roll clàssic i altres influències i que tot d'una sentirem i comentarem amb ells, qui dissabte més faran un vermut musical a Mais Vinilo a Palma, amb un acústic i també la signatura de CDs. I per acabar, tindrem també algunes recomanacions musicals per aquesta setmana.
1: I tot plegat passaran a Marga Cifra, el control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio.

Transita amb idèntica genialitat des del llenguatge propi de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, un poema que evoca per partida doble la memòria del poeta i entrellaça amb estratge la història col·lectiva i la intimitat familiar. Són les paraules que dediquen els responsables del Ministeri de Cultura a Sala Augusta Llengua Materna, el poemari que li ha valgut a Sebastià Alzamora el Premi Nacional de Poesia.

0: Trevor Rebel, que canta amb Bowie. Com estàs, Sebastià Zamora?
1: Bé, molt bé.
0: Jo sempre t'he vist com un rebel, i com diu en Bowie, pot un rebel ser premi nacional d'allò que sigui?
1: Sí, jo,
0: perquè és una cosa com molt institucional, jo tot ja és un premi nacional.
1: Sí, exacte. Sí, a mi em fa molta il·lusió que m'associïs amb David Bowie, que és una cosa que a mi me flipa molt. I a ser rebel és una cosa que no... Clar, crec que és com un premi, no? Que han de ser els altres que ho diguin, no? Si tu dius, és que jo som un rebel, queda ja bastant idiota.
0: Ja, sí, per això ho he dit, aposta ho he dit jo.
1: I clar, i el del premi és una mica igual, que tu no... Com que no ho vas a cercar, no hi comptes ni... Són una altra gent que de sobte se posen d'acord, cosa que de cada dia té més mèrit,
0: sí,
1: i diuen, mira, premiarem el llibre d'aquest personatge, i ho reig. Sí, evidentment que en qualsevol distinció hi ha una gran... una part d'alegria i una part d'estranyesa, no?
0: Perquè jo, què he fet?
1: Exacte,
0: què t'he fet?
1: Exacte, que te quedes preguntant-te com així ha caigut això, no? Però bé, supos que com tota la vida és una qüestió d'acceptar-ho i assumir-ho en tranquil·litat i en la màxima alegria que se pugui.
0: Anirem esquitant la poesia, la literatura d'actualitat, aprofitant que també ets articulista i, per tant, una mica o molt cronista de l'actualitat. I, clar, lligant-ho tot, tinc una curiositat si és que te va cridar en Urtasun en persona, si va xerrar amb tu, no de primeres, que m'has explicat que te va cridar la directora de
1: llibre. Poc... Sí.
0: Però, i si vas aprofitar per demanar-li si serà el candidat del Frente Amplio que estan construint. Ara més que... més raó, perquè les eleccions són a tocar.
1: No. Tampoc, a dir veritat, ell quan me va telefonar no me va... No, és a dir, no me va trobar perquè era un dia de moltes cridades. I vam acabar xerrant per WhatsApp, perquè me va enviar un WhatsApp. Som el ministre, sí, i te cercava i tal,
0: no?
1: Sí, sí. I li vaig contestar, dic, mira, em sap greu, però és que hi ha molt de trull per aquí. I ens vam enviar, sí, un parell de whatsapps que eren això, de felicitació i de, en fi, paraules amables per part seva que li agraeix. I no vàrem xerrar de política, m'hauria agradat preguntar-li. De totes maneres, això ja fa uns dies encara, sí, no s'havien convocat les eleccions com avui.
0: Urtasun, per aquella gent que no se situa del tot, que tampoc és obligatori,
1: no.
0: A part del Ministeri de Cultura, sona com, és un dels noms que sonen com a candidat d'aquest front ampli, no sé si era així també.
1: Bàsicament
0: els països catalans, perquè no sona malament. No?
1: Sí, front. I... és que teníem un front així aclarit, ja sabem el que és un front ample.
0: I l'haurem de cercar una...
1: Sobretot perquè, no, clar, els ha agafat sense candidat. Això també ha estat... home, aquestes coses millor tenir-les un poc preparades, perquè...
0: No, sembla que no.
1: No, però sense conèixer que no. L'esquerra també té aquest...
0: Aquesta cosa, no?
1: Aquesta cosa que té la seva emoció.
0: I que, a més, no serà fàcil també posar-se d'acord, però imagina't les sigles
1: no.
0: que hi ha allà i ja veurem què passa amb Podem, etc. Un premi nacional, Sebastià, d'un estat amb el qual t'hi costa relacionar-te com a ciutadà propi, no?, d'aquest estat.
1: I tant.
0: És un grandíssim premi. I és vera que és aquestes coses... Un amic meu va entrevistar un periodista Formentor, a Carlos Fuentes, que li van donar el premi Formentor fa molt d'anys, i li va demanar per el Nobel, no? Dice, a mí el Nobel ya me lo han dado. Y aquí se va a quedar así, ostras. Y que no, y dice, no, cuando se lo dieron a Gabo, a García Márquez, no, lo dieron a toda una generación, etcétera. Vull dir, amb això, en realitat, el que te vull dir és que quan donen un premi tan important a una persona que estimes, que cau bé, que més està compromès en la llengua i la nostra identitat, te sents un poc a partícip, fins i tot, i molt content. És un grandíssim premi, però, clar, no deixa de ser un premi nacional.
1: Sí.
0: Una nació, diguem que...
1: Sí, sí, exacte.
0: D'aquella manera.
1: Jo he escrit molt sobre nació i nacions, i ho seguiré fent, naturalment, i... Però vaja, és a dir, en realitat se tracta de d'alguna manera normalitzar una cosa que no és la diversitat, sinó un fet obvi, i és que la literatura catalana, com la basca i la gallega, està plena d'escriptors i de llibres excel·lents, tan excel·lents com els que se puguin escriure també en castellà o en qualsevol altra llengua. No perquè ara m'hagin donat un premi a mi o li donin a qui sigui, sinó perquè és així, no? I si de cas hi ha hagut, des de sempre, des de molt enrere, una resistència nacionalista molt forta, però per part del nacionalisme espanyol, en aquest cas, en contra de la literatura i de la cultura feta en cap llengua que no fos el castellà. No hauria de ser tan excepcional que un escriptor en català guanyi un premi nacional si se volen creure que és un estat
0: plurinacional
1: i, per tant, també plurilingüístic i pluricultural. Ara bé, és cert que estem lluny d'aquesta normalitat i tot fa pensar que hi estarem molt atents, encara.
0: Ara en xerrarem. Clar, jo no sé si en la... és difícil la resposta a la pregunta que te faré perquè l'hem de posar en perspectiva, hem de fer un flashback i hem d'imaginar i projectar moltes coses, però si en el Sebastià del passat l'haguessin dit, mira, tindràs aquests poemaris publicats en els darrers 10 anys, tu trobes que seria aquest el que més mereixeria el premi? Això m'ha encantat, però també t'he de dir que per ventura hi ha poemaris teus que són més premiables, fins i tot. En aquests nivells.
1: Moltes gràcies, però és que no tinc ni idea. És a dir, jo, si m'hagués de donar premis a mi mateix, no sé què premiaria. No, és a dir, per mi és un llibre que bé, sempre tenim una predilecció per la darrera que hem fet, clar, perquè jo aquí són dos poemes una mica extensos, i per dir-ho així, hi he posat tot allò que sé, és a dir, tot allò que sé sobre escriure poemes. Parlen de coses que a mi me són molt sensibles. Una és la memòria de les víctimes del feixisme a Mallorca, que és una memòria que jo, com a ciutadà de Mallorca, durant molt de temps, diguéssim que m'havia estat, no diré que escamotejada, però que ha costat molt trobar-la, no? I aquest poema intenta parlar d'això, no? De com a baix d'un lloc aparentment no ja trivial, sinó tan grat com és una sala de cine, resulta que s'hi amaga s'empremta de la tragèdia i del crim feixista. I després hi ha un poema que et sobre mo mare i et sobre el seu ofici de ribatera i sobre la meva infantesa i sobre com la vàrem viure plegats o com ella se va cuidar de mi durant quan jo era molt petit, no? I per tant són temes que són molt personals i que a la vegada crec que se poden compartir, s'han de compartir en tothom. Com abans parlaves del premi, que també me fa molta il·lusió quan veus que altra gent se'l sent seu també, d'alguna manera. No? No crec que sigui un premi només per un, sinó aquest tipus de premis així de reconeixement, jo crec que són col·lectius, també.
0: Totalment.
1: No? I aquests poemes també tenen aquesta...
0: Són temes universals.
1: Aquesta vocació col·lectiva. No? I, per tant, no sé si és més premiable, però sí que me fa...
0: Especial il·lusió.
1: Una gran il·lusió, sí.
0: Clar, Sala Augusta per aquells ciutadans, especialment de Palma o de Mallorca, és un cinema. Per la resta de les illes crec que també pot sonar un cinema molt cèntric de ciutat. Però va ser una presó on se va torturar, va ser la nostra ESMA d'allà d'Argentina, salvant moltes distàncies, òbviament, de volum, segurament, de morts i d'anys en funcionament, però va ser un espai d'autèntic terror. I el poemari és un recorregut per persones que van lluitar i van patir. També un homenatge a Sebastià. Un recorregut per una geografia humana i també física de la repressió feixista, no? I clar, i això mos torna a vincular a l'actualitat on el feixisme està... Me fa gairebé oi dir això, però és que està de moda.
1: Està de moda, sí. Està de moda, està a l'ordre del dia i està, efectivament, ben vist per una àmplia part de la població. De vegades te trobes persones que te diuen, bé, és que tu tot el que no t'agrada ja dius que és feixista. Diu, no, jo procuro ser molt escrupulós amb aquesta qüestió, però és que el feixisme no és només uns senyors uniformats que saluden a la romana, sinó que és moltes de coses. És una manera d'entendre el món i és, sobretot, gent que menysprea els més dèbils, gent que té una visió de, en fi, de golejada per 10 a 0 de totes les coses de la vida, no?
0: És a dir, sí, sí.
1: Gent que és grollera, gent que és, en fi, agressiva en tot allò que fa. I aquest estil de vida, aquesta manera de comportar-se, està molt, molt estesa a dia d'avui. A mi me preocupa, surt altres llibres meus, sortia Ràbia, per exemple, una novel·la, en fi. I me tem que el que deia abans, que tindrà un cicle, això, aquest tipus de en fi, de puixances ideològiques tenen una pujada, després una baixada, però mentrestant farà molt de mal, i el mal que faci serà molt difícil de recuperar i de rescabalar, no? És a dir, són tornades enrere molt fortes, col·lectives, que solen pagar molt cares persones que tenen menys capacitat de defensa, sens perjudici que de vegades aquestes persones amb poca capacitat de defensa donin suport en el feixisme, perquè aquest tipus de contradiccions i de paradoxes també passen, no?
0: Jo no sé qui deia, fa poc ho vaig cercar i no vaig trobar l'autor, evidentment no és una frase meva, però allò de que el feixisme sol arribar, sol acabar arribant,

0: espanyola i mallorquina o de les Balears i la política catalana i tot, estan encara totalment condicionades i enformades, diguéssim, tenen la forma encara que va deixar l'empremta de la guerra civil i de la dictadura, no? I pel que sabem i tenim en els llibres d'història, també ho pensaven en el començament de la dictadura, de, bé, ara ha entrat aquests militars, però això durarà poc, durarà uns anys i després ja farem una altra cosa, van ser 40 anys. I...
1: Bueno, tenien les armes, també.
0: Sí, clar, però sempre tenen... El feixisme sempre cerca formes, una cosa que el defineix, és que cerca formes de coerció, formes d'imposició. Si no són armes, són tribunals, i si no, són maneres de fer, de coaccionar les persones, no? Bé, mentre acusen els altres de ser ells els qui coaccionen i els qui imposen, perquè una altra característica del feixisme també és que són victimistes, són ploramiques, sempre se queixen de que els persegueixen i de que els arraconen i de que els marginen i de que els aveten, i resulta que no, que és al revés, que són ells, no? En fi, és aquest joc cínic, continu, i aquesta onada actual, de fet, l'han pogut veure venir ja fa alguns anys, i dins la política espanyola, de fet, va tenir primeres manifestacions, se pot dir que ja durant l'etapa final de la presidència de José María Aznar, no? I després hi ha hagut episodis vergonyosos, com la repressió contra els independentistes catalans, que va ser extremadament salvatge. Tota la història d'un partit com Ciutadans, que ara ja no existeix, però no deixava de ser una preparació per tot això que ve ara. En fi, s'ha anat cuinant i al final ha coincidit també amb un moment que internacionalment també aquestes onades, aquesta onada també en diuen il·liberal, aquesta onada autoritària, antidemocràtica, torna, també ha tingut molta, molta força i s'alimenten entre elles, no?
1: Estem parlant d'en Sebastià Alsamora, Premi Nacional de Poesia, a partir de Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, parlant de feixisme, perquè Sala Augusta transita aquests espais i aquests moments en què el feixisme actuava, torturava i assassinava. I parlant també d'allò personal, després del col·lectiu, de la llengua materna que traspua també Malanje en aquests versos, dones que s'aixequen i que mantenen les llars, un homenatge també, no? També a oficis que ja no existeixen.
0: Sí, és així. És a dir, jo tenia... Va, aquesta idea inicialment d'escriure un poema a partir d'un record d'infància molt concret que surt en el poema, que és aquesta... Tots mos queden coses... que són records com a fragmentaris, no?, de la primera infància, de quan tenim 3 o 4 anys. I jo tenc aquest, que era quan ma mare anava a la fàbrica a entregar les sabates que havia cosit i les duia dins un mocador de bolic, no? I jo anava...
1: És que justament he acabat d'obrir, perdona.
0: Per aquesta pàgina.
1: Cada setmana la meva mare duia la feina fins a la fàbrica.
0: Exacte. I jo anava darrere ella i me duia amb ella, no? I anaven caminant, i jo era petit, i record, tenc pinzellades de com era el poble, que estava molt poc urbanitzat encara.
1: I Llumajor, sempre.
0: Llumajor, exacte. On hi havia una cinquantena de fàbriques de calçat en aquell moment, que és impressionant.
1: No vivien del turisme.
0: No, encara més impressionant, perquè no n'ha quedat ni una, no? Sí, i és una cosa, vaja, que te deixa... Te deixa glaçat, no? I aleshores jo volia escriure d'aquestes dones que feien una feina, a més, molt, molt sofisticada. Eh? Era

0: Aquesta de cosir sabates era
1: molt precisa, també, no?
0: Molt precisa, molt meticulosa, una artesania molt, molt elaborada, eh? Que després era valorada per persones d'arreu del món, perquè s'exportava i se venia entre públics selectes, per dir-ho així. I, en canvi, elles, les que ho feien, eren dones molt senzilles, de cases molt humils, que feien aquesta feina per molt poquet d'obvés, no? I, en canvi, la feien tan a consciència com eren capaces, no? I ho feien per sostent de casa seva, no? Per ajudar a tirar endavant la família, la casa, els fills, etc. No? Bé, jo volia escriure d'això i vaig començar a fer-ho, però en el procés, mentre anava escrivint, va passar que ma mare va morir, i aleshores això també va donar una altra perspectiva i un altre pes i un altre llum a tot, no? En aquest poema, però també va afectar l'altre, no? De qualque manera, aleshores, va fer que també el procés d'escriptura s'allargués una mica més.
1: La pell, les sabates, la llata, Inca, Llum Major, Cap de Pere, no? Sí. Aquest temps en què teníem indústria. En què,
0: a l'Aró, Lloseta.
1: A l'Aró, Lloseta, sí senyor, sí. No? En què no vivíem ni prou farcí del turisme, i te vull demanar per tot això que estem vivint, també per la reacció. Afortunadament, t'haig de dir que ho deies així, evidentment ho comparteix, afortunadament s'està despertant qualque cosa, bé, igual que en l'habitatge no deixen de ser d'una cosa que dues altra, no? Evidentment, el turisme ens ofega en certs aspectes, i això també se nota en els lloguers i en les compravendes. I és vera que t'he llegit sobre això bastantes vegades, però vull que diguis en antena, que facis una mena de diagnosi d'on som i què podem fer, sobretot com a ciutadans.
0: Bé, som a un moment en què allò que preval des del poder és una espècie de consigna de es darrer que tanqui, no? És a dir, l'únic valor que se considera és el valor estrictament econòmic, però desguanya, a més, immediat i a curt termini, i concentrat en molt poques mans, no? És aquesta cançó que contínuament sentim de és que el turisme mos dona de menjar, menjant del turisme, etc. Això és fals, és a dir, hi ha molta gent que no menja o no menja així com toca, que hi ha unes desigualtats socials enormes, hi ha uns problemes també cada vegada més greus, evidentment, d'una banda de sobrepoblació i de l'altra de deteriorament de la cohesió social, de pèrdua també de diguéssim, de múscul intel·lectual, ens heu sentit que hi ha un abandonament prematur dels estudis massiu, han tret uns resultats PISA
1: terribles.
0: I tot això no és casualitat, és fruit d'una manera de fer les coses que, i a més hi ha una emergència climàtica i mediambiental que ja és més que urgent, i crec que és bastant òbvia. I davant de tot això segueix prevalent la idea de que, bé, aquí només podem fer una cosa, que és rebre cada vegada més turistes, i si de cas, si no n'hi ha prou, ampliar encara una mica més l'aeroport.
1: Que s'està fent.
0: Que s'està fent. Davant de tot això, jo crec que els ciutadans podem fer diverses coses. Una és anar a votar, ara se mos ha convocat eleccions i seran convocats més vegades durant aquest any que ve. Hi haurà eleccions també autonòmiques i municipals, i jo crec que és interessant que aturem a pensar bé el sentit del vot, i que tinguem clar que el vot és un acte transcendent, no és un acte banal, però a banda de votar hi ha molta mobilització ciutadana per fer, i jo crec que la bona notícia és que s'està produint aquesta mobilització a Balears, com segurament sempre n'hi ha haguda, perquè si no hi hagués hagut mobilització ciutadana, evidentment hauríem estat molt pitjor del que hem estat aquests darrers 50 anys, però ara torna a ser un moment que crec que és molt efervescent i molt transversal. No? És a dir, i jo crec que això és esperançador, és a dir, en contra dels derrotistes que diuen que no hi ha res que fer i que atribueixen als mallorquins una espècie de caràcter passiu que no té remei, per dir-ho així, això se desmenteix veient que no, que la gent s'organitza, se mou, pensa maneres de protestar que puguin ser noves i a la vegada que siguin sempre escrupolosament democràtiques, jo crec que això és importantíssim en una època que també molts governants posen en qüestió la democràcia mateixa, no? Ara avui ja he sentit que n'hi ha que diuen que el sistema de votació està és fraudulent, etcètera. Bé, els fraudulents són els que diuen això, no? I aleshores, a part de l'emergència mediambiental, tenim també una emergència democràtica, que és a Balears, però és també a tot l'estat espanyol i és a tota Europa, no? O sigui que podem fer com a ciutadans moltes de coses i és important que les facem perquè els propers anys crec que seran determinants en el sentit de cap a on aniran, si cap a unes societats que aprofundeixin en la democràcia o al contrari, unes altres que agafin un camí molt més autoritari.
1: Sebastià, te vol fer un llistat així ràpid de recents premiats mallorquins o més o menys com mallorquins, Joan Llago, en Rabassa, en Joan Tomàs Martínez, Perro Montserdà, Biel Mesquida, tots ells amb premis o bé als Països Catalans o a Espanya. No sé si això demostra per si encara s'havia de demostrar el bon moment que vivim com la literatura catalana feta des de les illes.
0: Sí, això és una mica el que també comentàvem abans, no? que la literatura catalana és tan excel·lent, tan bona com qualsevol altra literatura europea, i sé que se fa a Mallorca, òbviament també es participa d'aquesta excel·lència, però a més, quantitativament sempre hem tingut una quantitat de magnífics escriptors. Sí. Que impressiona. A mi m'agrada dir de vegades que la literatura catalana, a més, la va començar un mallorquí, que és en Ramon Llull. O sigui que, vaja, ja no mos podem, no podem anar més sobrats. I a part de... a part de la qüestió aquesta, bé, també Mallorca és una cosa visible, és una terra on abunden els artistes i els poetes i els delinqüents. No? Són...
1: Proporcionalment.
0: Sí, i en tot destacam, diguéssim, sí. Com a mínim en aquests camps. No?
1: Sebastià Alsamora, moltíssimes gràcies per passar per l'Aviador. Enhorabona.
0: Moltes gràcies.
1: Per aquest Premi Nacional de Poesia per a Sala Augusta seguit de Llengua Materna. No afluixis, que venen temps convulsos i convé enfrontar-los de la millor manera possible.
0: També
1: des de la poesia, òbviament.
0: Exacte. No afluixem ningú.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Música,

0: I després de la literatura, un poquet també d'actualitat, Mònica, passam a la música per celebrar un tercer disc, ni més ni manco.
1: Exactament, és el nou disc que acaben de publicar de Team Maker, se diu Inner Planet. Aquesta cançó que escoltam ara de fons és un dels senzills que s'han publicat també com a avançament d'aquest disc que ja han presentat en directe en el Grammy amb els Goodfellows en aquest cicle de El Eterno Verano que se fa els divendres i que va ser fa molt poc. Avui tenim en Apacis i també en Xisco. Com esteu?
2: Hola.
1: Benvinguts.
3: Gràcies.
0: Amb el Merchant aquí, eh?
1: Enhorabona.
0: Sí, és molt xula aquesta camisa, una camiseta en Apacis d'una camiseta groga, que m'encanta.
1: Ara te l'haurà de llevar, li haurà de donar en Rafa.
2: És que com jo crec en el que faig, pues, ho duc.
1: És una camiseta groga, Inner Planet. De fet, tenim també el CD que s'ha publicat amb una col·laboració entre dues discogràfiques, cosa que sempre mos fa molta il·lusió, no? Veure que no és una lluita de qui se queda amb un artista, sinó com totes poden sumar sí. per aconseguir que el grup arribi més enfora. Contam-nos un poc d'aquest disc i dels temes. 14.
2: Sí. Bé, jo això que deies, tant en Espora com a Runaway Records, agrair perquè sempre estan disposats a ajudar en els músics en general. Sempre ens han dit que sí.
0: Són molt pro, eh? El Pincho i companyia.
4: Sí. Tots dos.
2: I s'agraeix perquè en el moment de quan tu crees, o sigui, i estàs procés creatiu i tot això, saps que en el final d'aquest procés i de tot el que fas hi ha qualcú que te donarà una mà, que són ells sempre. Mm, així que
4: sí.
2: Superguai.
4: Realment, no només en aquest àmbit, també hi ha la gent que s'arrisca a organitzar concerts, que també és una mica allò de porta de riesgo.
0: Sí, això t'anava a dir. Sí.
4: Completament. I en aquest cas concret nostre, tant en Pincho com en Peter, són dues bellíssimes persones que, a més, no les veus cego.
0: No, i són dos grans melòmens, per començar.
4: Exacte.
0: Sí. I era allò que t'ho dius, molt entusiasta, si no haguessin arribat fins aquí. I que, bé, ho estàs dient tu, no importa que jo t'apunti, però estàs tot dient perfectament.
4: En un món com el nostre, que sí que hi ha molt d'ego, molt, has d'agrair que hi ha gent que no fa coses per sortir elles a foto, sinó que les fan perquè creuen en el que fan i perquè segurament sense això la seva vida seria molt més gris i molt més avorrida.
0: Són facilitadors, no?, de coses guapes sí. en el món de la música.
4: Sí.
1: I d'aquest Inner Planet està publicat també en CD, encara que el podeu trobar a les plataformes, i també podeu trobar 4 videoclips que són molt simpàtics i que sí. un poc transmeten aquest esperit que teniu en el grup, no?, que ja ho feis perquè vos agrada, realment aconseguiu trobar temps per dedicar la música i també fer-ho a festivals internacionals i sortint tot sí. el que se pot, no? Fins ara heu sortit ja mínim un pic en sany, o més.
2: Sí, bueno, hem sortit...
4: Anglaterra van 3 vegades.
2: Anglaterra 3 vegades, sí. I superguai, superdiferent, perquè el públic és completament diferent.
0: Hi ha festivals, esdeveniments concrets, no?, que diguen cada any en el calendari.
2: Bueno, no, ara de moment no tenim res. Abiertos a contratación.
4: Sempre han anat sorgint damunt, segons la marxa. El que és cert és que si pretenem el 2027 fer alguna cosa, és ara que ens hem de moure. També ara és el moment, perquè ara acaba de sortir el disc i ara ens dedicarem a fer tota una sèrie d'envius massius, sobretot en el nostre cas a la part de Gran Bretanya, perquè d'alguna manera s'ajunten dues coses aquí. Una, per un mallorquí és més bo de fer anar a Londres que anar a Famora.
0: Sí, no és el primer pic que un músic diu això en el programa.
4: No, però és que realment és així i tens més contacte. I tens més... I a part, el que contava o el que intentava dir en Apacis fa un moment, allà mos han rebut molt bé sempre. Jo penso que musicalment, el que nosaltres... Bé, has fet de cantar en anglès, evidentment. El que nosaltres fem, igual no és tan fàcil d'encaixar a dins una escena espanyola. I en canvi ja no tenen cap problema en acceptar-ho amb el que vingui de fora.
0: I com establiu el contacte? Envieu-me aquest, envieu mail, som aquests, si us agrada, estic disponibles, o és un poc més complicat?
2: No, el primer va ser amb en Joan Andreu.
4: El primer va ser a través d'en Joan Andreu,
2: sí,
4: de Mecampai.
2: Que mos va dur...
4: Que ell hi havia anat com a públic, i el de fet... Clar, en Joan Andreu sempre ha fet aquella cosa, un altre esperit lliure com en Pinxo, com en Peter, i també un altre facilitador de coses i que fa moltíssimes coses per la música. I els duia grups d'allà, pues els duien el Summer Pie, els duien tal, i d'alguna manera pues va fer una mica el camí a l'inversa, perquè després també, si no estic equivocat, també hi van anar Ripples.
2: Sí.
4: És a dir, que també no només ho ha fet en Nolt.
2: Sí, volia fer-ho un poc a l'enrevés, també, dur grups d'aquí a allà, jo què sé, supos que per canviar l'experiència i a menys quan sortia això de l'intercanvi, i bé, mos va dur un festival que era com a molt familiar, d'un grup, també, no?
4: Els organitzadors són part de Dreaming Spires.
2: The Dreaming Spires, un grup d'allà...
4: Que és un grup d'Oxford que ha tocat a festivals d'en Joan Andreu i tal.
2: Molt guais, i clar, hi havia unes bandes... brutals.
4: Sí. El segon també va ser d'una sinergia, també amb un grup que havia duit en Joan Andreu, que se diuen Big Reference, que són en Trevor Moss i en Hannah Lou, que són dos tipus de l'escena folk, però que havien fet, en aquesta ocasió, un trio elèctric de rock, cantant ella tocant la guitarra, i en Trevor tocava el baix, amb un bateria jove i tal, i van fer un concert amb ells a Mallorca. I allò de... que heu de venir, tal i qual, no sé què. I resulta que ella és la comissària del Festival de Hastings. I a partir d'aquí va ser allò de... Ostres, que tal... Per què no veniu...
2: Bon. Sí, és com tenim un
4: festival. Té que fan la paraula. Té que fan la paraula.
1: Idò, en aquest grup, a part d'en Xisco, d'en Apacis, també tenim en Moncho i en Mats, que conformen aquest quartet tan benvingut i que ara ha presentat aquestes 14 cançons que totes dins el seu estil mostren una evolució i mostren que totes són diferents, encara que a totes se vos reconeix totalment. De fet, Napacis sona ja com una gran dona del rock, no? D'aquestes... però sí que teniu unes influències musicals molt extenses, se vos nota bé tots els arranjaments, harmonies vocals, totes aquestes coses guapes que posau a ses lletres i a ses músiques que creau, no? Contau-nos un poc sa composició, aquesta mescla d'humor i de crítica que hi ha a ses lletres.
2: A mi és que m'agrada tot i sóc una rebelde, i si ara me dius has de triar, pues no puc. I pues si un dia me surt algo tirant més en el country... Pues,
1: country,
2: amb total llibertat, pues, ho faig per catà mateix, o sigui, no li dec res a ningú, així que faig això, el que m'agrada i amb el que hi crec. I lo dels vídeos, pues, amb això de les xarxes socials, mos pressionaven, heu de crear contingut, i varen dir, bueno, pues venga, vale. I mos ho passant pipa, feim els vídeos aquests, i ha estat una cosa com a improvisada...
4: Home,
2: i una sorpresa.
4: I en pressupostos molt limitats.
2: Sí,
4: és tot
2: zero.
4: És do it yourself.
0: Enginia, imaginació i pa'lante.
4: Exacte.
2: Sí.
1: I entre d'aquestes cançons sentirem ara una que també se va promocionar com a avançament, que és aquest Scottish Boyfriend, que és un tema molt simpàtic, que també trobeu a Inner Planet, el nou disc de The Tea Makers.

0: Bé, idò, heu d'escoltar totes aquestes cançons, són totes molt animades. Un intueix, aquells que van anar al seu concert de presentació del disc en el Grammy, amb The Good Fellows, segurament vareu viure un directe enèrgic, molt potent i molt seguit, no? Molta d'energia, on combinau aquests temes amb els dels discos anteriors, no? Perquè ara ja teniu una legioneta de fans que vos reclamen les cançons que ja volen, eh?
1: Sí, les teammakerets.
0: Com?
1: Teammakerets.
2: És complicat tenir ja fans.
3: No, al contrari, és complicat perquè...
0: Atendre totes les peticions, o què?
3: No.
1: Que va, és meravellós.
3: Aquí la senyora sempre vol fer coses noves i s'avorreix molt de tocar l'antic. I quan vam presentar, vam dir, farem, a més, ho va dir el concert, només començava, va dir, farem allò que fan les bandes consagrades que toquen en el 20è aniversari d'un disc, el disc amb el mateix ordre que estan les cançons, però nosaltres ho fem ara,
1: avui.
3: Primer dia.
1: Claro, no tenim temps, no esperarem dir 20 anys.
3: No d'aquí 20 anys, ho fem ara. I van tocar tot el disc nou, i després van tocar cançons noves, que ja seran del següent disc.
1: Sí.
3: I després sí que van tocar alguna de ses clàssiques.
2: Tu saps que Radiohead se va plantar a Madrid i no va tocar Creed en cap moment.
1: Ah, bé, això...
2: aquestes.
1: Clar. No, jo...
0: Ja teniu clàssicots, no? My Records, o quines són ses que vos demanen més?
3: Bueno, My Records no falla mai.
1: My Records ha estat com una sorpresa, perquè resulta que és un tema universal, no? De quan te separes, qui se queda
0: els discos. Meu.
1: Aquesta vaig comprar jo, tu, o?
0: Sí. És una qüestió. Bé, aquest dissabte, aquells que no varen poder anar divendres passat en el Grammy, podrem anar a Mais Vinilo. Feis un vermut amb un petit acústic, amb signatura de CDs, de discos, amb, bé, contacte amb el vostre
1: camisetes.
0: Públic. Camisetes també n'hi haurà.
1: També n'hi haurà. Sí.
0: Grogues o de més colors?
1: També. Oh, més colors.
2: Mais Vinilo a les 12.
0: Exacte.
2: No?
1: Sí. A més, un acústic que no en solen fer. Així que...
0: I a més, aquí heu de venir també a fer un acústic. Ara que el fareu ja... Però
1: sí.
0: Bé,
1: ja
3: encantats.
1: Ara practicam.
0: Molt bé. I després també actuareu a la Fira del Disc de Mallorca, no? Que és a final d'aquest mes.
1: Sí, a dia 24 d'octubre.
3: Sí.
0: Aquests dos dies, no? Que és també un lloc on hi aneu habitualment a trescar vinils.
1: Sí, clar, totalment.
3: Anant de públic. Sí.
1: Ja estic estalviant fa una estona. Sí.
0: Contau-me també un poc les previsions que teniu de sortir. Bé, ara, com ha dit en Xisco, mirareu de trobar moltes actuacions amb aquest disc. La veritat, vos ha quedat molt, molt bé, molt redó, com han dit
1: Gràcies.
0: Abans, amb temes molt variats, amb ses lletres i, evidentment, també amb aquesta peculiaritat que en Empathis és bilingüe, a la qual cosa els temes sonen tal qual. Vull dir que no se nota... Una traducció...
3: Hi ha una anècdota molt curiosa amb això. Quan la primera vegada a Oxford, en el Wood, nosaltres vam tocar, per això, a l'hora del vermut, potser eren les 12 o la 1 del migdia, i a les 8 o les 9 del vespre mos topam una colla de tal que mos van reconèixer, que mos havien vist en un escenari, i una de les coses que ella va dir... Clar, no, va dir, nosaltres som un grup de Mallorca i tal, diu, però no us confongueu. Va dir, nosaltres venim de la Gaida. El Gaida no pot fer balconing. És un lloc des que volia tirar, seria des de l'Iglesi i no és aconsellable. I mos van venir i mos van dir, hòstia, s'han flipat, perquè vos han vist tan cool que pensaven que éreu de Londres.
2: Ostres.
3: Clar, allà a Oxford, per l'accent.
2: Els cursos són de Londres.
3: I també per l'accent, perquè allà... Va estudiar, va viure a Londres...
1: Del Gaida són més cool.
3: Pensaven que era de Londres, no de Mallorca, saps? I
2: vas
3: que dos accent de vegades...
2: On vas a parar?
1: Claro.
0: I una passada, no? Tota aquesta referència, tot aquest background que també vos ajuda a fer tota aquesta música. Contau-nos un poc entre tots quatre... Bé, m'ha sorprès que ja teniu temes del següent disc, és a dir, que no vos atureu de compondre. Són molt creatius. Com ho feis tots o bàsicament vosaltres dos?
3: També escriu, eh?
1: Sí. És com una malaltia, jo no sé, jo quan tens temps lliure...
0: No sé si pot ser tan prolífic.
1: Surt una cançó, no sé.
0: Sí.
1: No sé, sí, sí.
0: Que fàcil, que bé.
1: I després és com quan les sents, quan les passes pels teammakers i les sents, és com...
0: Hola.
1: Uau, tio, que bé que queda.
3: Sí. quan agafa forma, perquè clar, en el principi ni tan sols està en el teu cap, és una cosa que va sorgint. Sí, estic segur que en la gent que heu xerrat de quan escriu cançons, tothom vos ha dit el mateix. No és que tu ho pensis, no, surt. Sí. I surt com surt. Sí. I tu ets com un... no sé com dir-ho, és a dir, tu no ets...
2: Ets un vehicle, les exacte. Cançons estan sí. allà i tu...
3: Exacte.
1: Sí, de sí. fet, quan
3: intentes... És com si tu sintonitzessis una antena. Tu no ets el creador, tu ets un transmissor.
2: Efectivament.
1: El dia que dius, medium, ara sí, escriuré sí. una cançó, doncs pues no.
3: No, exacte, ve com bé.
1: T'estàs dutxant.
3: Ve com bé. Clar, i quan al final, quan la sents ara, o un disc que roda, dius, ostres, això no existia abans.
2: Que bé.
3: Saps?
2: Idò, T-Makers, que recordem la cita a l'hora del vermut a les 12 més vinils, que és aquesta galeria que uneix, diguem, la plaça Patins i carrer Oms, un lloc a més on se conciten amants de la música. Jo he anat un parell sí. de vegades i allà la sí. música té una presència, perquè allà hi ha melòmens de veritat.
1: Sí, no? És la millor botiga.
2: És la millor botiga.
0: Idò, allà tocaran un acústic aquest sí. dissabte a les 12. Podreu veure-los, que pot signar el disc, i a més també els podreu veure a la Fira del Disc de Mallorca dia 24 d'octubre. Partirem amb un tema, de fet no hem parlat molt de ses cançons, però bé, vos recomanem a tots que les escolteu, aquesta de Happy, amb la qual tancarem, parla també d'aquesta part tan alegre que mostram, però que llavors na Pacis, en Xisco, en Mats i en Moncho veuen només tristesa, no? Realment, el que hi ha per davall. Moltes gràcies, aviat vos esperam amb un petit
1: gràcies
0: acústic un divendres i enhorabona per aquest Inner Planet de T-Makers.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per ser convidada.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
1: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I més música per acabar l'aviador d'avui, perquè Daniel Higiénico, un dels músics de referència que estimem molt també en aquest programa, actua dia 9 al Teatre de Lloseta, Mònica.
1: Això és aquest divendres, actua i tanca la gira del 35 aniversari de Daniel i la Quartet de Baño Band. Allà el trobarem i ara el sentim quan mos convida a anar-hi.
2: Hola, soy Daniel Higiénico y mando un saludo a todos los oyentes de l'aviador. Y nada, deciros que este viernes estaremos en el Teatro Lloseta haciendo nuestro último concierto con la Quartet de Baño Band. Daniel Higiénico y la Quartet de Baño Band será el último ya de este aniversario que estamos celebrando estos meses. Y nada, será a las 9 allí en el Teatro Lloseta y espero que nos veamos. Venga, un abrazo.

0: pecado.
1: I amb un dels temes més icònics d'en Daniel, Mònica, l'Hombre Cucaracha, ens acomiadem per avui.
2: Exactament, el trobareu en el Teatre de Lloseta aquest divendres i, si no, sempre tornarà a celebrar el 36 aniversari de Daniel i la quarta de Banyavant. Adéu, bona nit. Venga.

0: ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem,
2: això?
0: Xavi Olivet, Jordi Suárez, com vos ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé. Bé, hem fet molta bonda.
0: Què heu de dir? Bé, en concret vos demanaré com va anar dissabte a Hora Baixa. On éreu?
3: A mi crec que m'ha agafat a casa.
0: On? A Son Cervera?
3: A Son Cervera, a casa.
2: Jo era a Toulouse.
0: A Toulouse!
3: Mare meva.
2: No, a Tolosa, per mi se diu.
0: Ja havia de dir que se n'ha anat de viatge.
2: No, però escolta, tu me demanes.
3: Ja deia jo que no hi eres divendres.
2: Tu imagina que, jo què sé, que avui de matí has anat a comprar spa. Jo et dic, què has fet avui de matí? Mira, has anat a comprar spa. Home, jo simplement estic responent a la pregunta que me fas.
0: Bé, no vareu notar cap sisme?
2: No.
0: Cap tremolo? Penseu-ho, feis memòria.
3: No.
0: No van notar res estrany des del sofà, Jordi.
3: No, és que a Son Cervera no passen massa coses d'aquestes.
0: No? Xavi, tu a Toulouse, tot tranquil?
2: Tot tranquil.
0: Ho dic perquè dissabte, a les 9:36 hores, se va produir un sisme a la mà entre les Illes Balears i Catalunya.
3: Uau.
2: I tu vas notar res?
0: Jo, és veritat que no.
2: No?
0: Vosaltres estàveu segurs que no vareu?
2: Segur, pot tornar a demanar.
0: I de normal que no notéssiu res, normal, perquè se va produir a 40,83 graus al nord i 1,46 graus a l'est i a 14 quilòmetres de profunditat. És a dir, a on? En el cul del món. No ho sé, perdoneu per l'expressió.
2: Bueno,
3: no notar els peixos.
0: Exacte.
2: Exactament.
3: Això, els taurons...
0: Els tauronets.
3: Exacte.
0: Supos que sí que vareu notar les pluges, sobretot si mos escoltau des de les Pitiuses, tot i que sempre hi ha qualcú que pensa així.
4: Vaja, moltes voltes comencen amb la merda que les alertes... que sembla que arribarà un apocalipsis i llavors queda tot en res. Així que no sé.
0: Bé, esperem que no vos fes gaire mal fratge, la tempesta d'aquest cap de setmana. L'apocalipsis, però, sí que va arribar. Sí que va arribar.
2: Què ha estat? Quines?
0: No estem exagerant, no. Perquè un llamp va caure damunt l'iglesi del Cudi. I tenim testimonis.
5: Ha fet un troc que m'ha assustat. Ha fet un llamp, allà on surt un troc ha pellat, i que qualque banda ha pellat, i ha pellat, imagina't. Ja estàvem a 300 metres de l'iglesi. Allà, a l'iglesi, nosaltres hi ha 200 metres. Vinga.
0: Testimonis horroritzats,
2: a 200 metres,
0: aterrats
2: l'iglesi,
0: per aquell llamp que va causar petits desperfectes a damunt l'iglesi.
3: I damunt eren festes.
0: Ah, sí?
3: El Cudi, sí, és fira. El Cudi.
0: Posta, tenim aquest testimoni.
3: Aquell dia.
2: A ses Eus.
0: Els bombers van anar a intervenir.
2: I què és aquesta persona que mos ha enviat aquest testimoni? És del Cudi.
0: Un testimoni que
2: tenia... I quants metres estava de l'iglesi?
0: 200-300.
2: És a dir, 250.
0: Bé, ja està. Deixa'm anar una mica la comèdia. Avui,
3: hem de dir, que el rellotge de l'Iglesia de Son Cervera no funciona. Això també.
0: Ah, però no vas a un llamp.
3: O sí, no ho sabem.
0: Bé,
3: però no
0: investigarem.
2: Jordi, no facis servir aquest programa per fer les denúncies públiques.
3: No és cap denúncia. Però
2: has de fer una carta a l'Ajuntament.
3: No, però mira, van xerrar que s'havia arreglat des de Manacor.
2: És
3: vera. Entens, que havia molt d'any romputs. Després se va arreglar i se va rompre el de Porto Cristo.
0: Correcte.
3: I ara mos ha tocat a Son Cervera.
2: I encara no l'ha...
0: Veus com arriba l'apocalipsis? Ja ho he dit jo. Bé, pràcticament superat el primer dia de la setmana, avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: La setmana passada, aquí a Xiu-Xiu, vàrem entrevistar en Tomeu Estelric, que a 84 anys ha tret el cinturó negre de judo i el seu net, en Mats, que també és judoka.
1: Comences amb Osotogari, Iponse Onage...
2: Surikomi Goshi.
3: Uau! Surikomi Goshi!
0: Max!
1: Araigoshi.
3: Araigoshi.
1: Taotoshi. Ushimata. És que n'hi ha moltíssimes.
3: I totes són de dret o com és?
1: No, aquestes són de dret.
3: Entesos?
1: Llavors, este basat en terra, que això ja és més complicat.
3: Entesos. És a dir, que els grans són per immobilitzar-les en terra.
1: Exacte. Everybody was kung
3: fu fighting. Efectivament, ara sentim en Tomeu, en Mat, m'ho explicaven aquestes claus, que, per cert, a tot això, hem de recordar que en Jordi m'ho vas dir que també era judoka.
4: Jo era judoka, cinturó blanc-groc.
3: Ja n'hi ha,
0: eh? Nivell, aquí hi ha nivell.
3: O Sotogari, aquesta que és la primera que t'ensenyava, la sabies fer?
4: No, però no, igual.
0: Ja està, a nivell zero.
4: Que me'l llevin, en groc, si volen, si poden.
0: Cinturó transparent, Jordi.
3: Bé, tot això, clar, nosaltres durant l'entrevista ens van demanar si a les Balears hi havia qual card marcial. I hem de demanar disculpes perquè no ens va revenir absolutament res i, de fet, van donar per tancar el tema com que no hi havia cap art marcial a les Balears.
0: Exacte. I ho varen fer erròniament, hem de confessar, perquè sí que existeix un art marcial, però ara mos corregiran si ho és o no, i és el joc maones. Ignasi Jové, benvingut a Xiu Xiu, com anem?
5: Hola, bones tardes, molt bé, molt bé.
0: Primer de tot, demanar-te, Ignasi, si el joc maones és un art marcial.
5: Bueno, històricament no s'havia considerat mai un art marcial, més que res que el consideraven com un joc de defensa personal, però nosaltres ara l'estem intentant recuperar i li hem donat una volteta més, l'hem federat, amb el qual sí que es converteix en un art marcial, com qualsevol altre. De fet, ja ho era, però no estava considerat com a tal.
3: Molt bé, Ida, molt bona notícia. Tenim un art marcial d'ençà que l'han federat. Però és l'únic art marcial que hi ha a les Balears o en tens constància d'haver-ne més?
5: Com a art marcial o com a especialitat de les illes, no tenc coneixement de cap més. Arts marcials n'hi ha moltes, però bueno, això, tots són en estils i tècniques i lluites que venen de l'estranger en la seva majoria.
4: I què necessita, que heu necessitat per considerar-se un art marcial?
5: Bueno, de fet, són un conjunt de tècniques de copets, d'impacte, de projeccions, per amb totes les parts del cos, per tant, complim, diguem, amb els estàndards de les arts marcials genèriques, diguem. Nosaltres abans era que el joc maonès, abans encara, té una sèrie de tècniques que totes tenen la seva durada i bueno, en el moment que hi afegeixis una competició, afegeixis una puntuació i aquesta puntuació te dona, diguem, un cert nivell de complexitat que fa que realment acabis convertint-te un joc en un art marcial o en un estil de lluita.
3: I de sí, joc maones, hem de confessar que aquí, no, aquest dels altres tres no n'havia sentit a parlar mai, hem trobat una notícia fent una recerca, i és que deia que l'any 2023 només 3 persones coneixien o practicaven el joc maones. La meva pregunta és, de llavors ençà, ha crescut el número de gent que s'ha interessat o que el coneix i el practica?
5: Sí, és cert, el 2023 hi quedaven realment practicant 2 persones, la tercera que m'hi vaig afegir, però durant molts anys el joc maones s'ha practicat, si tenien coneixença de que més de 200 persones l'havien practicat fins ara, i ara mateix som una trentena d'adults amb actiu, que van des de 16 a 17 anys en els 72, que és el més gran que tenim, i tenim un grupet de 4 infants de 8 a 12 anys.
0: Que bé, idò, perquè no se perdi aquest joc maones, ho estan recuperant un grup de persones a Menorca, com Ignasi, perquè, Ignasi, aquest joc maones, aquest joc tradicional de lluita, qui el practicava antigament i quines situacions se feia servir i com va anar desapareixent després?
5: Bueno, antigament, dius història, perquè és una tradició oral que bueno, el joc maones parteix de baratge en esport d'amor entre els mariners que venien de les embarcacions de múltiples nacionalitats, que duen el seu estil de lluita, i s'enfrontaven a les lluitadors d'esport d'amor. Clar, això va arribar a juntar una sèrie de tècniques, algunes tenen similituds amb altres estils, que ja venen d'en fora, i qui el practicava? Doncs inicialment, la gent que estava en esport d'amor, després va anar pujant en esport, la diguem, però sense tenir un gran impacte, perquè no tenia una competició. Clar, aquest no tenir competició, que és el que ha prioritzat altres arts marcials vinguent de fora, va fer que potser no tingués tant d'èxit. Sabem que hi va haver dues escoles diferents, als anys 60-70, amb dos mestres amb estils una miqueta diferents, i es practicava fins que la Guerra Civil es va prohibir, i durant l'època del franquisme estava restringit, diguem, a gent del poble ras i normalment amb espais amagats, soterranis, cotxeries, fins que després es va tornar a tenir una miqueta d'auge des dels anys 90, primera part dels 2000, i com és una cosa que és poc coneguda, va tornar diguem, a aturar la seva activitat. I bueno, nosaltres ho vam intentar recuperar una miqueta, formació amb professorat d'educació física per iniciar-ho en els instituts, a les escoles de primària, donant classes una altra vegada, i bueno, ara ens hem trobat així que no l'hem perdut i que estem fent feina perquè no es perdi.
0: Molt bé. I Nasi, i a tu personalment qui te'n va ensenyar o com el descobriràs?
5: Bueno, jo vaig començar quan tenia 14 anys, ara en tinc 47. I res, va fer un dinar, jo no en sabia res, no sabia que existís, i en aquest dinar un amic dels meus pares el practicava, i mig en broma, mig en sèrio, va ser, si jo li vaig demanar si me n'ensenyaria, em va dir que sí, diu, sempre que no ho deixis jo te n'ensenyaré, i vaig començar amb ell dins una cotxeria, o sigui, hi havia classes amb adults, però jo vaig començar dins una cotxeria amb ell, i així pràcticament fins ara.
3: La condició és molt interessant, és a dir, sempre que no ho deixis te n'ensenyaré. Parau atenció a això, eh? Clar, no és qualsevol cosa, tens una responsabilitat de per vida i estàs fermat en el joc Mahones de per sempre.
5: Sí, pràcticament sí, jo no ho sabia en aquell moment, però ara sí que és una situació que m'ha agafat amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molta feina i amb molt agraïment, sobretot a mitjans de comunicació, sobretot que m'ha donat molt de ventall i altres mitjans que ens ajuden, però malauradament és una cosa que dins Menorca es coneix poc, que ara ja sembla mentida, i costa, són passetes molt curtes, passetes molt lentes, i que necessitarem un temps que trobam que serà bastant llarg, però que creiem que anem posant pedretes perquè aquest camí sigui adequat.
0: I doncs sí, Ignasi, jo crec que sí, que mira, ja m'ho hem assabentat nosaltres i hem posat aquest petit gra d'arena perquè el joc Mahones, aquest joc tradicional de lluita, tingui una llarga vida. Així que, Ignasi, jo bé, moltes gràcies per tot.
5: Moltes gràcies a vosaltres per la visibilitat que ens donau.
0: A vosaltres. Que vagi molt bé. Adeu.
5: Moltíssimes gràcies.
2: Xiu, xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
6: Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió

0: turistes de l'Orient Mitjà.
1: La situació, els passatgers plantats s'aplanten. I el cap embolicat
2: amb mocadors de persona. Hem de disfrutar!
3: Vamos!
4: Desenes de passatgers van bloquejar ahir l'embarcament d'un vol de Vueling a l'aeroport d'Eivissa per protestar pels retards acumulats i exigir explicacions a la companyia.
1: Els afectats havien de volar dissabte a hora baixa cap a Barcelona, però el seu vol va acumular demores fins que va ser cancel·lat de matinada. Segons denuncien els passatgers, van haver de passar la nit a Eivissa i pagar-se l'allotjament de la seva butxaca sense rebre prou assistència per part de l'aerolínia. Quan diumenge va tornar a l'aeroport, el vol reprogramat va tornar a patir un nou retard, fet que va provocar la protesta i el bloqueig temporal de l'embarcament d'un altre avió. I finalment el vol va poder sortir diumenge a hora baixa.
4: Aquest cap de setmana més d'una desena de vols han patit retards o cancel·lacions a l'aeroport d'Eivissa, en bona part per les afectacions meteorològiques provocades per la Dana.
2: Hem de disfrutar!
3: Vamos!
2: I bonda! Hem de ser bonda!

0: no saps ser moderna és ella.
1: En aquest cas, moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
0: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan les joves o no tan joves?
1: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu!
7: Hola, xiu, xiu, com esteu? Molt bona hora baixa a tothom. Jo li vull dedicar a la meva superamiga Mercè la cançó I Adore You de Hagel, primer de tot perquè l'adore i segon perquè octubre ve intens, a part de ser el seu cumple, té la convocatòria d'un examen molt important per ella perquè està opositant a jutge i li vull enviar tot el meu suport i tota la meva admiració, a part de tota la meva estima.

0: Moltes gràcies per aquesta àudio d'aquesta oient que li dedica la cançó a la seva amiga que fa s'està preparant oposicions a jutge. Mare meva. Sí. Això és important.
1: Home. Això és important.
0: Sí. I no això que feim nosaltres.
1: On hi hagi unes opos,
2: ja fe feina.
1: No sortis d'allà.
0: No això que feim nosaltres de posar-nos aquí davant i xerrar.
2: Sí, tampoc no duc ni guió ni res. Ses músiques et van sonant aleatòriament.
0: 646-93-4501 si vos voleu enviar cançons dedicades pels vostres estimats amigues, amics, famílies, vosaltres mateixos, el vostre cas, a costa...
2: Han sortit més d'un cai, un moix. Ja.
0: Sí, sí, sí. Però, Xavi, explica'm per què tens en sa mà una cinta mètrica.
2: Amem. Jo vos he intentat explicar abans,
0: un flexòmetre, no... sabíeu que se diu flexòmetre?
2: Ah, sí?
0: Cinta mètrica.
2: En el metro tota la vida, tu ja te dius, passa'm el metro, mal dit, tu dius, sí. Perdona, passa'm el flexòmetre.
0: Correcte.
2: Molt bé. Tu ho havies sentit mai, Jordi, això?
1: No, però m'agrada.
2: I, clar, després mal diu també es berbiquí. Saps com se diu?
1: El berbiquí.
0: Berbiquí.
2: Filaberquí.
0: Uau, no ho sabia.
1: Filaberquí.
2: I un desengramponador.
0: Es torna allà.
2: Bé, aquí, la cinta mètrica aquesta, que és bona.
0: Sí, és que a en Xavi li agrada fer veure que ha fet feina a Tentol.
2: No, però no, m'ha sorprès molt.
0: De fer veure, vull dir, va fer feina. Però presumir-ne.
2: No, jo us estic dient...
0: Bé, què fas amb aquesta cinta mètrica?
2: Bé, és igual, deixeu-me que ja començam i m'ho anem per les verdisses. Mem, perquè aquesta cinta que veus aquí és una de les entrades... És una entrada a una de les festes més esperades de l'any, d'acord? Mm. Més o manco. Mem, a l'hotel, ja hem de repassar les vostres alçades. Mem, mira quines. Això, que marca? Que marca?
0: Bé, 1,63.
2: 1,63.
0: Jo no... faig 1,63.
2: Jordi?
1: 1,77.
2: Idò, nosaltres...
0: Tu ets més alt que jo, Jordi.
1: Home,
2: Inés.
1: Sí, diria que sí.
0: Sí,
1: i per
0: sí,
1: bastant,
0: sí.
1: A més.
2: Exactament. És a dir...
0: Bé, clar, ho comprovam.
2: Bé, que no haguéssiu pogut anar a la festa divendres.
0: Ai, per què no?
1: Per què no?
0: A quina festa?
2: Perquè era la primera festa per a gent alta del món. D'acord? Vos imagineu, no? Entres allà, tople de gent alta... I, bueno, va ser divendres passat, Tall People Barcelona va organitzar una festa a que només s'hi podia assistir gent alta.
0: O sigui, tu hi haguessis pogut entrar, clarament, perquè tu què fas d'alt?
2: Jo un 93.
0: Un 93.
2: Això
0: no és mèrit meu. És molt alt, en Xavi.
2: No és mèrit meu, però, bueno, el cartell de presentació s'hi podia llegir. On són els homes de 2 metres?
0: I les dones?
2: Clar, a més, dades objectives. Gent alta, què vol dir? En Jordi és subjectivament alt. Objectivament, per molt d'aquesta festa, no, perquè demanen un 82.
1: Però jo sóc altament feliç.
2: Ah, efectivament.
1: Exemple, això no compta.
2: Que això és molt més important.
0: Uau.
2: Està ràpid, en Jordi.
0: Molt ràpid.
2: Ses dones que ho demanaves ara haurien de fer 1,70. Per tant, tu ets subjectivament alta, però objectivament, en funció dels paràmetres d'aquesta festa, no.
0: No, no, jo no sóc alta. Ja t'ho dic.
2: Però a més, sabeu
0: què?
2: Que van esgotar les entrades.
0: I tu hi vares anar en aquesta festa o no?
2: No, perquè tenia... No,
0: ah, no, eres a Toulouse.
2: Era Tolosa.
0: Era el Toulouse. Però bé, jo crec que en aquesta festa t'ho deu fer mal el coll. Bé, no, clar.

0: clar, perquè tothom se pot clar. Mirar a la mateixa alçada.
1: És l'única festa on no te fa mal els colls.
2: A no ser que siguis, siguis un infiltrat.
0: Bé, jo vull saber més d'aquesta festa, així que saludem ja en Eloi Rodríguez, de Tall People Barcelona. Benvingut a Xiu Xiu, Eloi, com anem?
3: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Escolta, Eloi, tu quan fas d'alçada?
3: Jo faig un 93.
0: Un 93. Xavi, tu quan fas?
2: Un 93, i Eloi.
0: Ah, igual, igual. Ja. Sí, sí. Podríeu mirar en els ulls. Com sorgeix aquesta idea de muntar aquesta festa, Eloi? Explica'm-ho.
3: Doncs, mira, un dia em vaig donar un cop al cap i vaig dir, toma, idea. No, tota la vida sents, no?, el que alt que ets, per què ets tan alt, o...
2: Jugues a bàsquet.
3: Et trobes a... Sí, la típica pregunta, i jo he jugat a bàsquet, i clar, jo compleixo amb els estereotips, no? Però això, sempre escoltes, doncs, el tema de conversa de què alt que ets, has crescut, no sé què, i vaig pensar, doncs, com és entre els salts? Doncs això ho veiem natural i no és la primera conversa que tenim. O fins i tot quan coincidim, doncs tenim això en comú, no? I vaig pensar, què passaria si ens juntéssim tots i per una nit la temàtica no sigui el codi de vestimenta o l'època de l'any, sinó que sigui, doncs, nosaltres mateixos, que som alts, doncs ens posem una cosa en comú i ja serà molt més fàcil connectar perquè ja podem trencar el gel amb l'alçada, no?
2: És fantàstic, aquesta festa. Jo m'hauria molt agradat venir, Eloi. Clar, això va ser divendres... Qui era la persona més alta que hi havia? Quan feia?
3: Era un noi que feia 2'8" i la noia era de 1'90".
0: Uau. Wow. Mm.
1: Degueu agafar un lloc amb les portes altes.
3: Sí, sí, al final la idea és trobar un lloc on la gent alta s'oblidi que és alta i es vegin que tots a dins són normals, no de la mateixa alçada.
0: És que pobra gent alta, ja me sap greu que sigueu tan alts. Perquè, Eloi, tu com t'ha condicionat sa vida ser alt? És a dir, te fa mal el coll perquè os clatell, perquè has de mirar cap per avall a tothom des de les alçades? Clar, és que és un problema molt greu.
3: Sí, sí, a vegades noto algun mal de cervicals, de coll i esquena, segons on, que m'hagi de jupir o per la posició, simplement de no mantenir l'esquena recta per intentar posar-me més a baix, segons amb qui parli o on estigui. També als avions passa molt que intentes seure't còmodament i és molt difícil, llavors intento sempre colar-me. Quan vaig d'aquí, de Barcelona a Menorca, de Barcelona a Mallorca, és un viatge ràpid, però intento posar-me a la seient d'emergència per tenir una mica més d'espai.
0: Molt bé. Sí. Tu també ho fas, això, Xavi?
2: No. Qualque vegada sí. Pa, amb els... No, perquè jo no és que tinguis les cames curtes, però bé, tampoc és que tinguis les cames molt llargues. És a dir, està relativament proporcionat. Però, Eloi, jo t'ho vull demanar una cosa. Nosaltres hem fet la broma en la cintra mètrica, o també coneguda com a...
0: Flexòmetre.
2: El flexòmetre. Això ho teníeu, a la porta d'entrada?
3: Sí, sí. Vam començar amb un flexòmetre, això, i ara vam comprar un telímetre, crec que es diu, que és aquests que tenen les consultes mèdiques.
0: I o sigui, per poder passar t'havies de mesurar o qualcú baixet se va cola?
3: Sí que havíem de mesurar-nos i era molt divertit, al final tothom volia mesurar-se, no? Per la curiositat, però tothom que s'apuntava ja complia amb el que havien dit, ja que ho vam preguntar a l'entrada, però sí que algú va venir amb el seu millor amic, la seva millor amiga per acompanyar-los i està bé, al final no discrimem amb ningú.
1: Clar, jo m'imagino un poc com es part d'aigua, no? Que no te pot tirar per tobogant sinó compleixes en l'altura, en l'alçada.
3: Sí, al revés també passa, que no te pots pujar segons quina atracció si ets massa alt, sí, sí.
2: Anem, Eloi, i ara anem a la qüestió. Aquest programa, bueno, no sé si n'ets oient, se diu xiu-xiu, i se fa un pot d'això. De cercar men que passa dins les festes, la gent s'hi festeja, s'hi lliga... No sé si va donar qualque moment romàntic entre els, o d'amistat...
3: Sí, sí, sí, sí. Ho vam veure. Vam fer dos ja, el dia 2 vam fer per gent més jove i el dia 3 va ser un tardeo per ambients una mica més sènior. I a les dues festes vam veure gent que havia vingut per separat, que van marxar a casa junts.
0: Això, o sigui, m'encanta, perquè era per alts i després generacional. Això és fantàstic.
3: Sí,
0: tant de bo
3: sí.
0: Fer un... Quant eren? Per les lotes?
2: 1'70".
0: Tant de bo fer 1'70", Eloi, però no és el cas.
3: Sí, no, i és veritat que potser el de l'alçada ha condicionat més a les dones durant la seva vida i van haver moltes noies a la festa del divendres. Per això vam fer aquesta publicació que has dit que posava busquem homes de 2 metres, mm-hmm. per fer una crida que els homes vinguin també a aquestes trobades, i no només les dones a trobar xicots.
0: Clar, perquè, Xavi, tu com t'ha condicionat la vida a l'hora de lligar-se tan alt?
2: No sé. No sé què t'he de respondre.
0: És un avantatge, perquè crida't l'atenció, això.
2: A més, això depèn. Jo imagino que hi ha gent que li agrada gent alta, gent que per ventura
0: no li agrada. Però, clar, aleshores, si t'has de donar una besada, t'has de jupir molt.
2: Si t'has de fer una besada, depèn de l'altra persona.
0: Clar.
2: Sempre, no, sí. Sempre, si l'amor se vol obrir pas, sempre s'obrirà pas, de qualsevol manera.
0: Molt bé. Sí. Resposta políticament correcta, Xavi, molt bé. Tu, Eloi, vols aportar alguna cosa en aquesta pregunta?
3: Home, no, jo no he tingut cap problema, però a mi m'agraden també les noies altes, i al final és, depèn de cadascú qui li agradi cridar l'atenció o qui no. I, home, es van veure parelles molt maques sortir de la festa, que eren quasi de la mateixa alçada, i queda com molt més... elegant, no? Per molta presència, com a parella.
0: Molt bé, molt bé. Eloi, organitzareu aquesta festa per gent alta també a Madrid i a Lisboa, és així?
3: Sí, i properament potser a les Illes. Estem veient si...
0: Ah, no, que jo no puc venir.
2: Anem, un segon, per tant tenim titular.
3: S'han escrit, eh?
0: Xavi...
3: Hi ha gent... Sí, sí, és una exclusiva, és una exclusiva.
2: Molt bé, per tant, l'exclusiva és que la festa per la gent alta aterra a les Balears.
3: Això és.
2: No tenim data encara...
3: No, però estic acabant de trobar un bon local que pugui treballar amb ells per fer alguna cosa novembre. Novembre seria.
2: Novembre, ja estàs de tocar això. Jo m'he començat a preparar.
0: Eloi, si me posa talons, no puc entrar.
3: Home, doncs, si... Clar, això ja depèn, no? Si hi ha espai i tal, perquè hem fet un èxit total, hem venut totes les entrades amb aquestes últimes... I hi havia alguna dient, mira, aquella noia es porta uns talons de 5 centímetres. Doncs,
0: no se pot
3: home,
0: fer trampa.
3: És com una temàtica, no? Com si fos una festa de pels rojos, doncs és la temàtica, però...
0: D'acord.
3: Sí que si vens per acompanyar alguna amiga o perquè... De
0: no,
3: veritat,
0: ja està, ho respectaré. Sí.
1: A més, entenc, sí, sí. Entenc que entrades en podeu vendre manco, perquè sou tot molt grans i ocupeu més espai.
3: Clar, encara ocupem més, és més difícil vendre l'entrada, sí.
2: El Jordi, sí, a veure, Jordi, un està de pàstia, que m'entres a 4 top i jo, acudits d'aquests. No, però són bons.
0: Una amiga meva que diu que és molt alta, diu que s'atorba més a dutxar-se. Perquè...
2: Clar, aturau ja. S'ha de fer... Eloi, què em penses d'aquesta discriminació cap a nosaltres?
0: No, però que ho diu ella, que ets alta.
2: Ah, diu que... Com és això?
0: Diu que tarda més en dutxar-se perquè s'ha d'ensabonar més temps.
2: Però això és una excusa, això és perquè... Bueno.
0: Nen,
2: té sentit, el que passa és que fins a quin punt...
0: No ho sé.
2: Bé, què en penses, Eloi? Sí. És així?
3: Sí, sí, sí. Sí, ja. Més que això, home, jo crec que és la dutxa, que segons quina dutxa no hi caps.
0: Ja. Veus? Eloi Rodríguez, de Tall People Barcelona, si ets a voleu cercar per xarxes, hi són, allà vos informaran d'aquestes festes, o festes exclusivament per gent alta, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Barcelona, també se celebrarà a Madrid, Lisboa, i avui hem aconseguit l'exclusiva que s'està preparant, s'està intentant organitzar aquí a les Illes. Eloi, n'estarem pendents. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu.
3: Que vagi bé. Bona tarda.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: El Diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
4: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda división.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs,
10: ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Idò, ja sabeu que en Joan Rafel Coves cada setmana ve a presentar respectes a un poble de les Balears amb el seu to, direm, satíric.
1: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
0: I ja el tenim aquí, Joan Rafel, com estàs? Com has dormit la nit passada?
2: Molt bé. Jo sempre dorm bé,
0: realment. Estic contenta. Com, sí, avui?
2: Bueno, avui tenim sencelles.
0: Sí. Ah, així, ja està.
2: Ah, no, com ho havíem de fer, idò?
0: No, això se fa bé. Avui presentem els nostres respectes a...
2: Sencelles. Molt bé, idò, Sencelles. Ja sabeu, ho dic fàcil, sin elles.
0: Ah, sí, sí. Un aplaudiment, un aplaudiment.
2: Van patir la línia de Santa Maria i s'adaria a cuenta. Sí, sí, som de gent.
0: Està bé. Si parlàvem de Sencelles, s'havia de fer aquest acudit.
2: S'havia de fer,
0: ja el
2: lo que dèiem. Perquè si no s'ho fa, després m'ho diran, si no l'heu fet, el havíem de fer. Ja està. Bueno, però, clar, això de sin elles només és una de les hipòtesis d'allà on ve un nom de Sencelles, perquè segur que intentant saber d'on venen aquest nom. Sencelles, fins i tot, la pàgina web de l'Ajuntament ho diu, que és en pla un poble de 200 noms. Com a dir, allà hi ha mil hipòtesis.
0: Me'n pensava, pensava que deies que el web de l'Ajuntament feies acudit.
2: No, ja has estat bo, però no. No ho feia, però ja dic quasi. Perquè hi ha tantes hipòtesis com tu vulguis. De fet, per exemple, va, des d'aquest de Sinelles, se l'he posat jo, però ell recull, per exemple, un de l'Alcove Moll, que xerra de 100 uncelles, que serien 100 cel·les, o sales, o el que li vulguin dir. I fins i tot, com dèiem, se'n fa un poquet de conya, com a dir, Sencelles, 100 noms.
0: Mm-hmm. Per tant, l'etimologia del poble no sí, sí. està clara.
2: De fet, ja, vos ho podeu triar, vosaltres. Vos
0: jo s'ho he dit.
3: Tot el que he dit. M'agrada bastant.
2: Després hi ha també 100 celles, celles de cavall, que, bueno, és una altra hipòtesi, Centelles, com si vengués d'un poble de Tarragona o a través d'un nom, d'en Pere de Centelles, uh-huh. Que diuen que va venir per aquí a la Reconquesta, o Cent Cellers. Són de Terra de Vins, també, Cent Cellers.
0: Correcte. Uh-huh.
2: Pues van potser per això. Però hi ha opcions que potser vos agradaran més. Perquè ja he recollit testimonis.
4: Bueno, hi ha dues històries, no? Una que era el rei en Jaume, que conquistava Mallorca, va venir en 100 cavalls a Sencelles, i aquí a Sencelles li van fer 100 celles pels cavalls. I després, una altra història, que és menys creïble, però bueno, que deien que el campanar de l'església de Sencelles la van començar torta i van mirar de dret saldó. I tothom empenyia i un no sé què va dir que Sencelles, que se'n vagin elles, i Sencelles van poder adreçar el campanar. Això són històries que compten del nom d'allà on ve el nom de Sencelles.
0: Aquesta darrera hipòtesi no me la
2: no
0: crec. És impossible.
2: No te la creus o no t'agrada? No t'agrada.
0: No m'agrada i tampoc no me la crec, perquè si van a moure el campanar o degueren fer, també ens ajuda d'elles.
2: Hi ha moltes històries de pobles que mouen campanars,
0: sí,
2: intenten moure ajuntaments...
0: Ardecineu també el van intentar robar.
2: Clar, ara no queda políticament bé, això de Sencelles. No.
0: M'ha agradat també la hipòtesi de Jaume I, que va venir 100 cavalls i a Sencelles els hi van fer 100 celles.
2: De fet, això ho podem enllaçar amb l'escut, perquè l'escut de Sencelles, si ja entrant dins l'escut, torna a ser com... És com un visual thinking, no sé què t'he de dir. Torna a ser així, d'aquests escuts que...
0: És que per tant ha de ser complicat, els escuts.
2: Sí, bueno, aquest més que un visual thinking...
0: Posen una cella i ja està.
2: Clar, més que un visual thinking pareix un d'això, jo sé dir, un jeroglífic d'aquests que surten en un diari. Ja has de saber, te posen allà quatre figures i tu has de saber de la frase feta o de què xerren, no? I és un poc, l'escut seria un jeroglífic d'un nom d'un poble. Per què? Perquè d'una cella, quan deia de cavall, però també d'una campana. Que la campana també rep un nom de seny. I diuen que la sonoritat de seny, celles, sen, celles.
0: Ostres.
2: Ho flipat ara.
0: No, sí.
2: Ni en Màriot Serra.
0: Tot té un porca.
2: Clar.
0: I aquí en Joan Rafal mos explica tot.
2: Jo perquè vos hi fixeu. Perquè tu veus aquest escut i te pot pensar que és d'un ranxo random d'aquí de Mallorca, d'aquest que fan rejoneo en cavalls i flamenco i coses d'aquest. Però no, l'escut de Sencelles, heu d'anar alerta. Aquí vaig a posar. Després, de la bandera, bé, jo no sé ni si fa falta xerrar la bandera.
0: És que jo, cada setmana t'ho dic, els pobles no tenen bandera.
2: Sí, jo sí.
0: Majoritàriament. Gran majoria no tenen
2: clar,
0: bandera.
5: Jo, és un senyor d'escut, estampat, o no?
0: Sí.
2: Correcte. Són superoriginals. O sigui, han de fer una bandera. Vé a cercar 2 metres de tela de gesta de senyera i ja hi cosiren l'escut a davant. I, ja
0: i què vols?
2: Superbé, no? No, aprofitament. Perquè, a més, ja no van ni a comprar-la. Això ja fan de quan han fet un escenari, un xe de falta.
5: Exactament.
2: Se posen la senyera així, voltant.
0: De somenatge de bellesa.
2: Exacte. No, però un homenatge, jo ja sé. Bé, hi ha personatges il·lustres, a veure, a Sencelles. Molt xulos. De fet, crec que n'hi ha un just amic del programa i tot.
0: Sí.
2: Com vaig sentir l'altre dia. Després en parlarem. Himne. Ui, l'himne.
0: Himne, a Sencelles? L'himne,
2: allà, una cosa semblant a això.
0: Xirimies.
2: Jo, a la fi, me sonen sempre igual.
0: La veritat és que
2: costa
0: sí.
2: Molt,
0: podria ser un
2: molt,
0: poble qualsevol.
2: Els estim molt, però és veritat que me sonen a Sant Antoni tot. Allò.
0: Per bé, perquè tu sempre sí. Grenes
2: no,
0: cap a casa.
2: Dic, no l'inoficial, però si ets una gençà que t'ha de dos germans a l'altre, se diu música de Sencelles. Dic, ja que no teniu himne, aprofiteu que ja està fet. No? Sé que també sona a ballades a algunes festes d'allà. I després tenen un himne amb una lletra supercurrada, perquè, clar, aquest himne de les Xermines no té lletra. És com l'himne d'Espanya, hauríem de fer lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, si un poc, com fan a l'himne d'Espanya, que és un lo, lo, lo, lo, lo. Però al sabó hi ha una festa molt grossa, Sencelles, una neofesta, que en xerrarem després. Però tenen un himne que la gent canta, que la lletra està molt currada, perquè s'embalat ja és aquí, s'embalat ja ha arribat, s'embalat ja és aquí, s'embalat ja ha arribat, els fideus xapen de dins, amb palomat i pomada, me'l volen posar ben fin. Bé, i va seguint
0: està bé.
2: Està molt bé. Molt bé, per un himne de poble sí. Està fantàstic.
0: No és un himne de poble, és un himne
2: clar,
0: de festa.
2: Però és l'himne que canta el poble, no final... Però l'ha de treure el poble.
3: O sigui, s'embalat és aquí, ha arribat. Ja està, ja està. Vols.
2: No, però ja dic que ha de ser el poble que tria l'himne al final.
0: Diu, mos volem posar ben fins que sa festa és arribada, ara ja mos hi posam, no tenim cap aturera i ses bales passejam a darrere una somera.
2: Què te pareix?
0: Està beníssim.
2: Molt bé. Jo els hi proposo, Anjo, duguin un proper ple com a himne oficial de Sencelles, estaria molt bé. Jo crec que d'aquí hem de fer propostes.
0: Sí, perquè acaba. En escull de ses botelles, quan arriba s'embalat, Francinaina de Sencelles, perdonau tots aquests gats per buidar tantes botelles.
2: Això està molt bé, perquè allà has de fitxar sempre algo santificat o diví, o dins un himne. I allà han de fitxar la Beata, Francinaina.
0: Clar.
2: No és vera. Que d'ell en xerrarem, perquè podríem dir que és un personatge més cèlebre que tenen en la celebrity de Sencelles.
0: Parlant de
2: Sencelles.
0: De celebrity ja, i
2: sí. Ah, tenim una...
0: No,
2: ah, vale.
0: Però posàvem ambient per ambient celebrity.
2: Ah, molt bé. M'agrada això. Bueno, hem de parlar d'ella, de sa tia Xiroia, que és com la coneixíem popularment en el poble. Clar que mundialment és coneguda com la venerable, tot i que ja no és venerable, ja és beata, perquè això... No sé si... Està molt polat en temes d'Iglesi.
0: Jo sí. Valtros?
5: Jo no especialment. No
2: bueno, la canonització
0: dels
2: sants és com, un poc com ho potemons. Si van evolucionant. Tu ets una persona raça...
0: Però han d'anar demostrant miracles, no?
2: Clar, ets una creent, ets una practicant, i després tu, arrel del teu mèrit, les teves heroïcitats, sobretot a través de miracles, així com vas acumulant miracles, que podrien ser com un combat de Pokémons que tu vas guanyant, doncs pues tu vas evolucionant. I evoluciones de servent de Déu, que seria lo bàsic, no? El pack bàsic, però si tu ja fas el manco, se te reconeixen, que has viscut sense miracles, que has viscut una vida dedicada al cristianisme, que has fet les teves virtuts cristianes durant la teva vida i tot això, venerable.
0: I Francinaina, a quin nivell de pokeboles?
2: Clar, era venerable, però Sant Joan... Sant Joan. el papa Juan Pablo II, te quiere todo el mundo,
0: sí?
2: la va fer ja beata. Això és un pas previ a ser sant. O sigui, està, ho veia Ramon Llull, s'ha ja destanjat, està allà de fa molts anys, però ella no, ella... va accedir a sa beata i, clar, els miracles són molt bons.
0: Per exemple? Sabeu
2: quin miracle va fer? Pues mira, una nina anava a la farmàcia i plovia molt, com ara allà per Catalunya, ja en compte de fa callats i tot això, per anar a la farmàcia. Per lo mateix, aquesta nina plovia molt, havia d'anar a la farmàcia per donar medicaments a la seva, que tenia una persona, un familiar molt malalt, molt malalt, Sant Francesc se va topar, li va donar un capell Han pogut comprovar que no era un xapell quechua ni goretets ni res d'això. Era un xapell normal i corrent, un xapell de pagesa. Ella se va posar aquest xapell i va arribar completament aixuta a la seva.
0: A la farmàcia?
2: No, va anar fins a la farmàcia i a la seva aixuta.
0: Aixuta?
2: Això és un miracle.
0: Saigo no la va
5: home,
0: banyar.
5: És un miracle. I però és capell, imagina que has d'haver relíquia.
0: Jo on és aquest capell?
5: És aquest
0: Oriol,
2: capell? Ah, molt bona pregunta, Oriol, de demanar això. Jo no he pensat, jo. Jo el vaig tenir penjat allà.
0: Vaig tenir la sort d'anar a un dels espais dedicat a Sor Francina Aina, perquè allà hi va ser ella, a Sencelles, i no record veure aquest capell, però me puc equivocar
2: si calco,
0: perfectament.
2: 9-7-1...
0: 13-99-00, telèfon al·ludit.
2: Si calcú té el capell, que no ho digui.
3: Xal, deu tenir qualque família de Sencelles.
0: No, però qualsevol persona que vulgui aportar sempre és benvinguda a xerrar amb nosaltres. 9-7-1-13-99-00.
2: Ja m'haig equivocat. De fet, ara m'he proposat fitxar una animalada ja de secció.
0: L'altre dia, en Joan
2: Rafael... A menys si qualcú diu qualque cosa.
5: Quina va dir? Què va dir la darrera vegada?
2: Vaig dir que Conse s'havia independitzat de Santa Maria.
5: Bé, passa res.
2: Ja està. Ho vaig dir jo, ho van tornar a dir vosaltres, ho sent demà... La gent de Pallensa mai m'ha dit «Ai, t'escolti, m'encanta!» Mai m'ho han dit, però m'han dit sentit avui, que xerraven de xatuït, ho van dir així, ja, molt bé.
3: Home, és que tu vas fer un escàndol i nosaltres vam haver de solucionar-ho.
2: Exacte. No, si jo m'ho faré fantàstic, però bueno, ara quan això va tenir èxit, dic, ara m'equivocaré ja de dia.
0: Exacte. I de per això, 9-7-1-13-99-00.
5: Podria ser que no fos bé, això, els capells.
3: Ara mos telefonaran i mos diran, no, eren unes sabates.
0: Ara veré lo dels capells.
2: No, lo dels capells és vera. No ho sé. Jo diré animalades.
5: Bé, nosaltres ho desbrinem, molt bé.
2: Va fer un altre miracle. Un altre miracle, ja més, rotllo...
5: Ara ve ser mentida.
2: Miracle de Sant Jefe. Sant, de dir, una nina invident i fa qui pugui veure. Això és un miracle de...
0: Això sí, que és veritat.
2: Això és un miracle de veres. Aquest sí que... A part que ella també va fer mediacions, això és molt de monja, també, més que de santa. Però les monges que se fan santes són com molt mediadores entre disputes familiars, entre disputes entre veïnats, i ella va fer 3 o 4 disputes, un poquet així, entre un pare i un fill, i bueno, estava...
0: Molt bé, eh?
2: Estava bé. Un home que volia robar i li va fer veure que això estava malament. Li va dir... Això no se fa.
0: Ja, per això és una santa venerada, no només a Sencelles.
2: Molt venerada. Jo la meva pregunta sí, no, tenia super de devoció.
0: Sí, no? I també altres pobles de
2: li feia,
0: Mallorca.
2: Li feia això que se diuen novenes. Que és resar durant 9 setmanes un rosari a la...
0: Seguit?
2: Sí.
0: Sense menjar
2: cada,
0: i dormir?
2: No, cada vespre. Ah. Però sense deixar-te un dia.
0: No això, sí, això sí que és per fer-te beata.
2: Això és devoció. Bueno... De no refan festa. Mm-hmm. Aquí tothom conega la festa. Abans era... Hi havia... Ara m'ho diran de tot, però crec que hi havia com una romeria d'aquestes que fan en un poble d'anar d'una ermita fins a un poble o de poble fins a l'ermita.
0: No, per caritat.
2: Sí, però les pancaritats són per Pasco i aquí la feien amb honor a la Beata.
0: D'acord. Per tant, tenim Sembalat,
2: bueno,
0: de Sencelles.
2: Això no tenia massa xitxa. O sigui, la d'anar... Bé, està
0: depèn.
2: Està bé, quan ja tens una certa edat.
0: Clar.
2: O si no pots anar a una festa de gent d'un metro 83, mm-hmm. vas a caminar mm-hmm. en el poble. Però sempre hi ha qualcú que és un poc fiestero en el poble, no és vera. I aquí no n'hi havia un, n'hi havia dos.
4: I la de, ja t'ho dic, la de la festa aquesta de Sant Balat, que és anar a cercar una bala de pa a una finca i el dormir de la plaça, tot va sorgir perquè dos cosins, dos felips, que són molt marxosos i molt fiesteros, se les va córrer a muntar una festa, i el primer any van d'una bala petita, tampoc no van d'una aquesta bala grosses, i van començar a banyar-se amb aigua i perquè feia molta calor, i aquí va conèixer la festa de Sant Balat.
0: És que sempre comencen així les festes més bones, eh?
2: Clar.
0: Les millors.
2: Però a més, això com ho diu és un pot. Dic, vaya festa, no? No, va anar allà i va dir una bala de paia.
0: Una bala de paia pot donar moltíssim de joc.
3: Clar.
2: Ojo.
3: I un pot d'aigua si n'afegeixes l'aigua.
2: Ojo.
0: Què passa?
2: Ah, no, vale.
0: Què passa? Què he dit?
2: Hombre.
0: És que, a veure...
2: Una bala de paia...
0: Escolta,
2: pot donar molt de joc. Molt de joc.
0: Jo no he donat ja un mateix.
2: No he donat ja connotació. Sempre he pensat que ha de ser una festa... No he anat mai.
0: I jo la trobo molt difícil de fer.
2: Has
0: perquè... No, però he vist vídeos. Des de festa.
2: Però la troben difícil.
0: Sí, perquè pugen...
2: A una bala de paia.
0: Pugen a la bala de paia i corren per damunt, com a hàmsters.
2: El circo del sol, se diu. Li diuen a Sencelles...
5: Un amarillo que feien a quatre bales.
2: No, clar, no. De Sencelles...
0: Un joc dificilíssim.
2: El darrer espectacle del circo del sol han coït la gent de Sencelles. Aquesta que corre així per damunt la bala. O sigui, dificilíssim.
0: Telèfon al·ludit, 973-9900. No,
2: després m'ho deia sempre com part, però, o sigui, vaig a cercar una bala de pa i la duig enmig del poble, la pujam, mos pujam a damunt, mos la tiram per damunt. Mm-hmm. Si això pitja. Mm-hmm. Jo ja ho dic ara.
5: Sí.
2: En calor, això pitja, per molta aigua que te tiris. O sigui, és difícil. Hi ha un altre poble que baixen un pi de 20 i pico de metres enmig del poble i el pugen ensabonat. Ja està, eh?
0: Ai.
2: És exactament el mateix.
0: Sí.
2: Però igual.
0: D'acord.
2: Ja està.
0: Rafael,
2: ja
0: el que tu diguis.
2: La secció ja ho diu, de no res fan festa. Però ja m'ha parit fantàstic. La
0: haurem
2: bala de pa.
0: Haurem de tornar a tirar la declaració de que no mos feien responsables.
2: D'intencions.
0: Mm-hmm. Exacte, per favor.
1: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
2: Ja està.
0: Gràcies.
2: No he fet cap impertinència, he fet una comparació. Però és igual, he de dir que després tenen coses més divertides, perquè fan això d'anar amb mobilet i fer-les en sortilles, això sempre queda bé, a una festa de poble. Rivalitat, tots i perxades, en Magí. Aquí sí que no m'equivoc, eh?
5: Uh-huh.
2: En Costitx. Perquè, a més, aquí sí que hi va haver independència, de Costitx, de Sencelles, hi va haver independència. Uh-huh. Això sí que ho he comprovat, i, a més, tots i les perxades venim per lo de sempre.
4: La rivalitat més grossa que té Sencelles en els pobles és Costitx, que és el poble veïnat. I ja te dic, és una rivalitat que un temps, els costitxers que venien a festejar Sencelles, solien venir en bicicleta, perquè... I jo, mon pare, que és costitxer, m'ho va contar, que moltes vegades l'esperaven a la raia de Costitx, la partió entre Costitx i Sencelles, que se diu la raia, i allà els esperaven i els predegaven. I moltes vegades havien de donar cames perquè els feien en banc.

0: Fresca.
1: I de... Sí, és una cosa...
0: Femelles!
1: Una cosa que passava a molt de pobles.
0: És molt caníbal, això.
1: I és absolutament deplorable, de veritat. Sí.
0: De quan vivien dins les coves. Perquè, clar, les femelles són nostres. Després no tornem a pitjar les femelles del poble de veïnat. Però les nostres, si no els atossi ningú. Bueno, després d'aquí surt l'amor i surt la
1: ara,
0: mescla.
1: Ara, per sort, exacte.
0: La mescla entre pobles, això és superguapo. Per què? Perquè ja són de Sencelles. No, ja no ho són, però unes de Sencelles, però són pares de Costitx.
1: Exacte.
2: Exactament.
1: I, sobretot, que ara existeix una rivalitat sana
0: més,
1: entre
0: Costitx,
1: tots els pobles.
0: Penses, jo, ja no ho feim a Costitx, però a Costitx no tenia gent de futbol.
1: I ara per què t'has de ficar en Costitx?
0: Me mou per poble, jo.
1: De moment s'entret en Sencelles.
0: Me mou per gent de futbol. Costitx no en té, he d'anar a jugar a qualsevol banda. Bueno, dit això, coses de poble, ràpid. O poble de pobles, també. Perquè
1: molt tenen
0: molt de llogaret, penseu. Bueno, n'hi ha uns que ja no li poden dir llogaret, Vinyali, que ve a sacar l'Eivissa de...
1: No,
0: va tenir una època que va ser l'Eivissa de Mallorca, vos no recordeu? Que varen va de tancar el poble,
1: sí,
0: per les verbenes. Que va de fer
1: Vinyali. Vinyali.
0: Mos encanta, però també no has de saturar la gent.
1: Sí. Oja. A veure, que és un iogurt preciós, però també hi ha molt de poble
0: exacte, ja,
1: durant tot l'any.
0: Ja és com un poble, sí, podríem dir. Perquè llogaret, després tenen Robert, Jornets, Judy...
1: Sí, Cascanà...
0: Cascanà, això jo no sabia que tenia un llinatge. És Cascanà allà.
1: Ah, no, jo tampoc ho sabia.
0: Està bé. Però hem de dir que, clar, aquests ja sí que són com més ruralies, de 3-4 casetes, algunes,
3: sí,
0: desgraciadament, ja com a molt... abandonades o comprades per... Bé, això no...
3: Sí, jo tinc un amic que viu a Roberts.
0: Molt bé.
3: I doncs és l'únic jove de tot Roberts.
0: Jo a Roberts hi anava molt perquè l'esplai i teníem un gedal i estava molt bé. Després, personatges. O Berraco, se va rotar l'altre dia aquí, que
1: correcte,
0: la xerrava de la inseminació artificial de Pont Negre,
1: sí,
0: que sempre està molt bé, molt instructiva.
1: És fantàstic, en Martí.
0: I havíem de xerrar de la millor campanya de socis que s'ha fet en el futbol balear. No de res anys, crec que en la història, sobretot per les veus que surten.
1: Una campanya dirigida per en Josep Alorda, que mos convida a abonar-nos per fer-nos membres del Sencelles.
4: Darrera hora, Sencelles ha estat declarat oficialment el poble que fa més pudor de Mallorca. Des de fa uns dies, diversos veïnats...
1: I en Xavi i jo mateixa col·laboram amb aquest anunci.
2: Sí, però jo dic una paraula.
0: Bé,
2: va estar fent molt bé per mi.
0: Jo som directiu de...
1: Quina era la paraula?
2: Abona-t'hi!
0: Jo som directiu de Pollans i Port. Si l'any que ve voleu fer la campanya de socis de Pollans i Port, en Xavi
1: s'aparà
0: més i en Jordi tindrà un paper, també.
2: I en Josep Alorda, però hem de dir que
0: això... Has de dir ja una campanya. També.
1: Sí,
0: sí, sí, allà. Però ja fem-me sols.
2: Aquesta campanya amb una genialitat i és de l'univers que ja té d'un Josep Alorda.
1: I per Najero Mood.
0: També el convidarem en Josep Alorda.
2: Home, sí, si no, altres n'hi darem.
1: I Najero Mood, companya de 5 dies, també és de Sencelles, també és una celebrity del poble.
0: Ah, bueno, però mem, jo t'hi veig mai pot, celebrities, perquè si no...
1: Però Najero és una celebrity.
0: Coparia en tot.
1: I a més,
0: tens reservat també la celebrity de Bunyola per tu.
1: Gràcies, Joan Rosat. Vinga, sorteig, aquí presentarem els respectes la setmana que ve.
0: Almenys si surt monarca.
1: Tenim aquí la bossa.
2: Com sona la bossa, com sona la bossa? Va plena de pobles.
1: Vinga, Xavi,
2: fes-ho tu. Cristoris de les Balears. Senyors i senyors, la setmana que ve presentarem els respectes, ni més ni manco, com poble de Mallorca, que és el poble del rei de la casa, Son Cervera, Jordi Suárez.
1: Bravo!
0: Molt bé, molt bé.
1: Uf,
2: Quanta sents?
1: En Jordi s'ha emocionat.
0: Quanta sents? Bé, xerrarem d'en Panereta tot ho tens i per avall, ja no? Ja està, això ho cobrim.
1: Jordi, quanta sents?
3: No, tindràs feina.
2: Uf. Perquè... Això vol dir que no t'equivoquis, eh?
0: A tu tindràs feina, perquè jo hauré d'anar cercant fonts.
3: Però no sé si trobaràs molt de cor.
2: Això vol dir no t'equivoquis.
0: No,
3: que anirà bé.
0: Ver viu, m'ha dit.
3: Un poble tranquil·let.
1: Molt bé, Joan Rafael, gràcies. Fins la setmana que ve, quin nervis.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimarts el començarem amb intervals de núvols que augmentaran durant el dia a cel cobert i no es descarta que a partir de l'hora baixa es produeixi alguna precipitació, en general dèbil i ocasional. Les temperatures aniran en descens, en canvi la temperatura política puja perquè el butlletí oficial de l'Estat ha de publicar avui la convocatòria d'eleccions. La maquinària electoral es posa en marxa, recordem que aquests comicis seran dia 29 de novembre. Aquí a les Illes encara no estan confirmats els caps de llista dels cartells electorals. Ara per ara, i en espera d'unes primàries, sembla que la candidatura més clara és la socialista, la qual tornaria a estar encapçalada per Francina Armengol. Ho ha dit la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez.
2: Un cap de cartell fantàstic i amb la força necessària per afrontar aquest moment que jo penso que és històric pel nostre país.
1: El Partit Popular, per la seva banda, ja posa també en marxa la seva maquinària electoral, ho ha explicat Sebastià Sagreras.
3: És el compte enrere que Espanya necessiti, és el compte enrere perquè se pugui recuperar la dignitat a les institucions, que se gestionin els principals problemes que tenen els espanyols.
1: Manuela Cañadas, de Vox, dona per fet que el candidat de la formació l'elegirà a Madrid i demana que la gent vagi a votar.
4: Nadie debe confiarse de lo que digan las encuestas. No podemos olvidar lo que ocurrió hace 3 años. No hay que vender la piel del oso antes de cazarla.
1: I la novetat més destacable la tenim a l'Esquerra Sobiranista, que de moment descarta concórrer als comicis sota un paraigua d'una marca estatal, com ho va fer amb Sumar. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca.
5: Us puc garantir que hi haurà aquesta papereta de país.
1: Avui a les 9 del matí hi ha ple del Parlament, que segur que ja serà un ple en clau electoral, o com a mínim en clau preelectoral. I el Consell de Ministres avui torna a aprovar els 2 decrets d'habitatge frustrats que han provocat precisament aquest avançament. El ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ho ha confirmat.
6: Van los 2 decretos, como estaban configurados en el pasado Consejo de Ministros, va a haber algunas variaciones, los decretos no se pueden presentar exactamente igual como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos.
1: La idea és convalidar els decrets a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, que és la institució que queda constituïda per garantir la continuïtat del poder legislatiu una vegada es dissolen les Corts. Allà, Junts no hi està representada. I justament per demanar un habitatge i uns salaris dignes, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor. La decisió arriba després que el Congrés dels Diputats rebutjés, com dèiem, aprovar els 2 decrets llei sobre habitatge. Ho expliquen Pedro Omà, que és el secretari general d'UGT a les Balears, i José Luis García, secretari general de Comissions a les Illes.
7: La no convalidació del decret del divendres passat al Parlament ha suposat un punt d'inflexió. El moment de dir prou ha arribat per posar l'habitatge d'una vegada per totes en el centre de les polítiques públiques. Per això, Comissions i UGT convoquen una vaga general perquè el món del treball, principal afectat per aquesta situació, alci la seva veu.
8: Perquè entenem, com ja venim dient des de fa mesos, tenim un problema de salaris. A més, la negociació col·lectiva a nivell estatal està bloquejada i, per tant, aquest bloqueig també afecta a les pujades salarials.
1: I un apunt més, en aquest cas de política local, Miquel Oliver deixarà la batllia de Manacor aquest dijous i serà substituït per l'actual regidor d'Educació, Ferran Montero. Oliver prepararà així la seva candidatura al Consell de Mallorca. Així arribam a les 6:04. A partir de les 7 ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 70 segon hora de xiu-xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic. I atenció, perquè acaba d'entrar per la porta, ni més ni manco que, na Marta Sampas.
1: Des de la banqueta.
0: La nostra companya d'esports, que Marta, acabes d'arribar directe del concert de Shakira.
2: Bon dia, bon dia. Sí.
0: Escolteu, se feu
2: que no, fet. Se feu de dormida, no? Me demanaràs això de com he dormit.
0: Sí, com ha anat?
2: Poc, perquè he tornat avui de matí de Madrid i vam de fer un xubacarro.
0: Com ha anat el concert d'una Shakira?
2: Regular, tirant-te malament.
0: No t'ha agradat?
2: Me sap greu, la gent que ens escolti, que encara hi ha dates aquest cap de setmana. De fet, avui he anunciat que en fa un altre, que això m'ha emprenyat més, perquè ho fa amb Shakira i amics, i ahir no ha venit absolutament ningú, en el meu.
0: Que va ser, Marta, com és que no t'ha agradat?
2: No m'ha agradat gens, no ho sé. Jo m'agrada molt anar a concerts, és una de les coses que més m'agrada fer, i okay, bé, enguany, perquè te facis una idea, era el nou concert en el que anava enguany, i m'agrada molt d'estils de música diferents. En Shakira, bé, normal, no és que hi anava, més perquè li agradava la gent en la que hi anava, però no sé si és que fa molt de mal les xarxes, les expectatives, fa molt de mal els mòbils, que no deixen veure un concert. Se va generar, saps això, que de vegades potser un concert que no t'esperaves o d'algú que no t'agrada t'acaba agradant,
3: sí,
2: perquè tot acompanya i ens ha passat al revés. Per això, la gent que ens escolti, que li quedi, que hi vagi, sé de companyes de fet de la casa que hi van, a Joana Maroto, a Matest del Ric, hi van aquest cap de setmana, i segur que la seva experiència serà millor. Jo, en Shakira, m'ha decebut. Ella, el show, el concert, i després me va ploure s'espera. Després, ja quan va començar el concert, no plovia. Tanta sort, perquè si no, ja hagués agafat i hagués partit. Però bé, almenys, el que ha estat les més de 24 hores a Madrid en ses amigues ha estat bé. Sí, un poc, el que se podia, perquè estàs allà estret. Pagues un front stage, que també estàs estret.
4: El lloc pareixia bastant espectacular, no?
2: Sí,
4: molt impressionant.
2: Sí, és vera que també hi havia aquest concepte de ciutat que també mos va tocar. És que va ser com un seguit de coses de mala sort, perquè el museu, que diuen que és una de les coses més xules, estava tancat per previsió de pluges, com que són... coses seves, de discografia...
0: Bueno, una amiga meva hi va anar i van dir que eren fotos seves.
2: Bé, doncs mira, no m'ho vaig perdre gaire cosa, potser. No sé, vull dir...
0: Cadascú també té els seus prismes,
2: sí,
0: la
2: sí, jo crec que sincerament que va un poc en l'experiència i el que acompanya o no, són molt d'energies i de que tot acompanyi i potser no mos va acompanyar res, tot i que tenien intenció i ses ganes. Ens esquerava, però bé,
0: estaves
2: Shakira...
0: Estaves a prop a l'escenari?
2: Molt a prop, front stage, que
0: és front stage,
2: ella anava front stage davant de... És que això també és que fan dos bes de per tot. Això de que diu ella, mujer, ja no hi ha factura ni tant, reina. Tu molt, saps? Perquè no vegis.
0: Però sí, ja acaba més plorant.
2: La veia molt a prop. I ella és petitoneta, per tant, ostres, fer un escenari...
0: Perdona, m'has robat el boli?
2: Sí, perquè, clar, és que arriba... Anem per feines, perquè, com ja sabeu, començam amb la classificació ràpidament, quina ha estat l'activitat esportiva d'aquesta setmana anterior... d'en Xavi, d'en Inés, d'en Jordi i meva també. Que ja vol dir que avui guanyaré, perquè ja només...
3: Perdona, Marta.
2: Crec que avui guanyaré, perquè ja només d'ahir m'ho mereix, no sé, 20 punts, saps? Perquè està dret, esperar, caminar... Mare meva, me fa mal tot.
0: Quantes hores de concert són, a Shakira?
2: Dues justetes, però clar, s'espera, està dret, has caminar fins allà, que és un recinte, està Villa Verde, Madrid, però per arribar has de caminar...
3: Bé, jo també vaig esperar a la
2: por
3: de la farmàcia... No s'ho mereix un punt.
2: Bé, no s'ho mereix res de Shakira, però...
3: Va,
2: vinga, tu mateix, Xavi.
3: Jo dos dies de gimnàs.
2: Dos, he baixat.
4: Què t'ha passat?
3: Mira, ho ha agat sa vida.
4: Decepcionada.
3: Estic cansat de guanyar cada setmana, i vaig dir, mira.
4: Hala.
2: Bé, 6 puntets.
3: Ara m'has agradat, això.
2: M'encanta, sí.
3: Va, bé.
2: A més, que te guanyaré.
3: Bé, guanyo.
2: I a més, vos enfadaré. Vos guanyaré i vos enfadaré un poc.
3: No m'enfadaré.
2: Sobretot tu. Jordi.
4: 3 puntets.
2: Molt bé!
4: Perquè vaig anar d'excursió.
2: Ai, m'encanta.
4: Sí, a més, havia d'anar a fer vòlei i platja. I va ploure.
3: Uf.
0: Bé. On vas anar, Jordi, d'excursió?
4: 3 punts, no ho sé.
2: I 3 i mig. No, va.
4: Eh? On vaig anar? Però no, per la zona. Per sense... havíem d'anar a Artà, però com hi havia previsió de pluja, la cosa estava rara i me'n van quedar.
0: Poca pendenta.
4: Dues hores.
3: Dues hores.
2: Ah, sí, tres puntes li apunta. Està beníssim. He sentit que la secció anterior, xerrador de Sant Cervera, que és este poble, no ho sabia, per cert.
4: Sí?
2: Virginia Torrecilla, no ho de xerrar.
4: Té un poliesportiu, no és el nom?
2: Sí, gran futbolista, exfutbolista. I bé, molt bé. Inés, com ho dus?
0: Molt bé, tres punts.
2: Bé, està bé. D'acord, i efectivament, avui jo guany.
3: Ben, quant de punts has fet?
2: M'he canviat de gimnàs. I sí, estic molt en el meu ex-gimnàs. Eh? És un ex d'aquests, són els que li tens carinyo, per sempre. Però m'he canviat i ostres, és d'aquest, de més gent i tal, i... De... No, sí, m'ha encantat, però canyer, res, hi va anar dos dies, nou
3: va, digue-ho quant.
2: No, dos dies d'entrenament i una altra cosa que vaig fer, vaig anar a jugar a pàdel.
0: Sense nosaltres. Molt bé, Marta, molt bé.
3: Molt...
0: Però
3: no,
0: això va a pitjor.
2: He de dir una cosa, ens em defensa. Tanta sort que hi vaig anar divendres.
4: I no hi vaig anar nosaltres.
2: Sí, perquè sóc dolentíssima.
3: I me
2: fa una ràbia, admetre això, sóc dolenta.
3: Però, Marta, no
2: m'ha fet una ràbia, Xavi... No, les meves amigues eren dolentes i jo era també dolenta.
3: No pot ser és mai. Si jugaves a tennis, tu.
2: I de per això mateix. No, li faria i no li faria, perquè la raqueta tenia sensació que era més llarga.
3: No m'ho crec,
2: T'ho juro, Xavi. Unes hòsties, perdó, i se'm anava totes a la paret.
0: Jo només diré que na Marta du 31 punts i en Jordi en du 9.
3: Quina...
4: Tants? Jo en duc molts.
2: Amb els d'avui.
3: I na Marta en duc 31?
2: No, amb els d'avui, que són 9, ja us ho dic, perquè dos entrenos i un pàdel. I Shakira són 9.
3: Sí, Shakira sí que te paga.
2: No, mira, la classificació. Molt bé, classificació
3: feta.
2: Per cert, sí, no, i anirem, deixa'm, aniré dues, tres vegades més i anem.
3: Va.
2: Que són molt competitives.
3: És que no, és molt competitiva, però de banda verda.
0: Més que en Xavi.
2: Sí, crec que sí. Ràpidament, se mos va oblidar fer... No, Òscar, és el meu cas, se mascota oficial de Xiu-Xiu. Ho és, no, Inés?
3: I no me n'hi parla ni mi...
2: Òscar, mascota oficial de Xiu-Xiu.
0: No, Òscar, esdevé mascota oficial de Xiu-Xiu a partir de...
2: Ja.
3: Paraula d'Inés.
2: Molt bé, Òscar Sampas. Ahir en Toni Fuster, que era a Girona, que varen narrar l'empat a 0 del Mallorca, m'ha enviat una foto en Toni Fuster... I de la canya, la coseta de Girona, que jugava en Abdon Prats.
3: Exacte, amb el Dimonió.
2: Ha estat un vídeo, mira, sí, justament sí. Que em van xerrar la setmana passada, en Abdon tirant-li un peluig d'en Dimonió. Coseta, sí, molt xulo. Molt bé, i de, com cada setmana triam una victòria i una derrota, un MVP i una derrota, i després de voler Shakira, ella, un 5, rescat, però els seus ballarins, és que he pensat... Que sa ballarí ets esportista.
3: Sí.
2: I tant. N'estareu d'acord. I...
0: És que ballar...
2: És que cansa el munt.
0: Cansa moltíssim.
2: És exercici físic.
0: I a més
2: físic.
0: És fantàstic, perquè te mous...
2: Exacte. És un esport que se fa a ritme de sa música.
0: I
2: te
0: passes bé.
2: Sí, és espectacular.
0: A vosaltres us agrada ballar?
3: Sí.
2: No, ara sí. És que vull riure, mira. Ja ho sabrem si els agrada ballar. El nostre MVP d'aquesta setmana són ells, els ballarins, i és que això, un ballarí professional entrena força, resistència, flexibilitat, coordinació, equilibri, bé, i ho donen tot. Bé, la Shakira té unes ballarines que són fixes, que li acompanyen per tota la gira, de fet, només n'hi ha una que és espanyola, que és na Natalia Palomar, és una valenciana, i és una passada veure-les, i a més, bé, no tan sols han de ballar bé, després han de complir requisits, per exemple, Shakira, bé, és baixeta, fa, no baixeta, però vull dir que fa uns 50 i algo, tria ballarines de la seva mateixa alçada per no quedar...
3: Clar.
2: Has de passar diversos càstings, també, de fins i tot això, que abans vos he sentit que xerrau de l'alçada. Hauries d'anar a una festa, tu, en
0: no
2: Shakira.
0: No podíem anar a la festa alta. A Shakira no la deixaríem passar a la festa alta.
2: No, i tant.
3: Anem,
2: no.
3: Escolta, a Shakira...
2: Deixaríem passar
3: a
2: seu ex, en
3: Piqué. I l'obrin. I li deixem passar, però... Sí.
0: No, perquè hi hauríem Piqué.
2: Sí, en Piqué, sí, però...
3: I Clara?
2: Així sí que no hi ha... No sé si alta o baixa. Però, bé, sí, aquest dos ja també t'he dit, ja basta.
3: Ja
2: perquè
3: estàs,
2: tot el concert que dius, reina... Jo mai ho havia dit amb tots aquests anys de supereu, però ja després de veure el concert...
3: Ah, sí, encara fa referència a en Piqué?
2: Mare, sí, i en tornar a néixer, que sí, que...
4: Però són molt d'anys, són dos fills.
2: Sí, però ja està.
3: Ja està, ja estic amb la Marta.
2: Un anyet t'ho compro, un anyet fins que ho passes.
0: Escolta, una ruptura és molt difícil de passar.
2: És molt dolorosa, i sí, però que pareix que estàs únic, saps? Bé, bé, que els ballarins són els nostres MVP, perquè això és esport, i lligant un poc en això mateix de ballar, es balla, és esport, però literal. Per exemple, tots els centres d'exercici, tots els gimnàs, hi ha sempre zumba, per exemple.
3: Sí.
2: No? Aquella que m'esclavà i exercici cardiovascular, que els veus que disfrutes, a més, i no és fàcil, i acaben suant, eh? Vull dir, el zumba com a esport. Després hi ha la dansa esportiva, que és competitiva, tipo ball de saló, un tango, tota aquesta gent competeix, i vols competicions amb balls latins, sobretot, també, que són impressionants i també són superexigents físicament. Després, aquest m'encanta, perquè aquí no ha fet breakdance a les 6 de matí a una discoteca. Jo n'he fet. Breakdance va ser esport olímpic i tot, en els darrers Jocs Olímpics a París, amb el nom oficial de breaking, i no ho vist? Vareu veure?
4: Bé, molta cosa, sí.
3: Hi havia cultura, molta cultura de break.
2: Sí, és molt urbà.
4: Com freestyle, no? Sí. Com que tu te posen una música i tu balles el que vols, realment.
2: Ara sí, fan acrobàcies, perquè estan en terra. I fan
3: està fortíssim, fortíssim el pregunta, això.
0: Sí, ara fan farmatge en aura.
2: Sí, això, se mouen ben
0: però
2: poc.
0: Però diuen que s'hi sembla.
3: Però no, una cosa és breakdance, que té tot darrere, sí. Una cosa és farmatge aura, que això fa dues setmanes que se fa.
2: S'assembla pel concepte de terret, no? Sí, de mir i terret, i tu ho fas, i ara jo, sí, més d'això.
3: Jo crec que faran esport olímpic, farmatge aura.
2: Sí, t'imagines. No, i curiosament, ho va ser, però en els propers Jocs Olímpics, que són a Los Angeles 2028, ja no serà esport olímpic. Però bé, això depèn d'on ho fan, també, no? No ho sé.
0: I tant, mira que als Estats Units es breaking dance.
2: Sí, sorprèn que no.
0: Crec que ve de suburbis de les grans ciutats, com per exemple Nova York.
2: Sí.
3: Fem-ho tot, aquest d'entrar, se'n va dur mundial,
2: sí,
3: se'n du ara...
2: Ara n'haurà breaking, duros. Que se diu, sí, bé. Exacte, tot va per aquí. Però bé, són esports també, ballats, en aquest cas és breakdance, i em volia destacar un altre, que és aeròbic, que és més com a més gent que ens escolta, perquè sé que si ho escolta gent de totes les edats, segurament viatjaran en els temps, si dic un nom propi com era Neva Nassarre, jo no me'n recordo, tampoc.
0: Era que fa aeròbic a la televisió.
2: Sí, és una imatge molt típica, amb els calentadors aquests.
0: Jo sempre he volgut ser ella.
2: És que era una passada. Sí. A Televisió Espanyola va sortir aquest programa en 1983,
3: brutal, xerrant,
2: no? Ja no havia nascut tampoc. Però sempre ho he sentit xerrar, Ivana Sarre, no? Quan
0: sí, és una estàtica molt famosa, també.
2: Sí. I a més, bé, després hi ha hagut sempre programes també televisius de ball. Fama Bailar va ser potent. Va ser, crec que no sé si va ser abans o després d'Operació Triunfo, però televisivament xerrant, Fama, que ho presentaven a Paula Vázquez.
3: No, aquell descabellat, o aquell professor.
2: No, el professor en
3: Rafa
2: Méndez.
3: Que diu, esto...
2: Sí. I,
3: bé,
2: sí, i va treure en l'Ola Índigo, que ara

0: primer programa, i va estar mentre el programa sessió, ho vaig mirar una estona, és supercuriós, però l'estètica podria quadrar-se d'ara, eh? Sí. Perquè, bé, aquesta roba
1: sí, ara,
0: que duen
1: avui en dia està molt de moda,
0: que són d'aquest de ciclista,
1: sí. Les malles,
0: sí, els cabells, així cardats, aquests rissos, bé, molt xulo, molt xulo.
1: Duen una cinta per front, també, no?
0: Exacte, sí, també.
1: Amb els colors molt cridaners.
0: M'agrada més aquest concepte que no és d'ara de TikTok, de baix de TikTok, que bé, almenys la gent se mou un pot també, però ara és com molt, no sé, no? Per mostrar.
1: No és el mateix.
0: Allà m'imagino la gent
1: de fet, ella ho
0: feia amb
1: l'objectiu de moure-se.
0: Sí, sí, sí.
1: I de fer exercici.
0: Exacte, i en aquells anys, mira, m'imagino la gent a les seves cases, no?
1: Sí, ho feien sobretot les dones.
0: Sí, segurament. No, però...
1: Que havien de quedar a casa.
0: Ah, bé,
1: en,
0: això sí.
1: En el seu moment.
0: Sí, pel fet de... Sí, això
1: sí,
0: segurament.
1: I venia molt
0: feia feina,
1: de...
0: No? Sí, sí.
1: Sí, venia molt d'Estats Units.
0: Sí, hi havia Jane Fonda, crec que era... Jane Fonda, que també ja sabia...
2: Fet,
0: estava inspirat, aquest programa.
2: De fet, vàrem fer la pel·lícula La Sustància, de Demi Moore,
0: que era
2: això mateix.
0: Uf, l'he vist dues vegades, aquesta pel·lícula.
2: I era això mateix, era una ballarina que en s'edat ja no podia triomfar.
0: Exacte, i l'han de substituir. Molt bé, Jordi, sí, sí. I després hi ha una
1: altra
3: graduat.
0: Álvaro, sempre li deies això, no? Bé, després hi ha també una altra part que combina ball i esport. L'esport hi ha també les cheerleaders.
1: Les animadores.
0: Aquí no se veu tant, però... Ostres, són
1: clar,
0: simplement...
1: Aquí no hi ha cultura d'animadores.
0: Jo, vos, és que... Vos com es condiu xiu-xiu?
1: Que ho parets.
0: Poca gent... Ah, ho vaig contar ja.
1: No, però així com ho dius.
0: Sí, poca gent ho sap. Jo vaig...
1: Tu vares ser animadora, Marta Santos?
0: Jo tenia una amiga que era professora de ball, una acadèmia molt coneguda aquí a Palma, i ja m'ho vaig apuntar i fèiem funky, que se deia en aquell moment, que es va i, sí, ball urbà, i li van proposar a ella, en el bàsquet Inca, que en aquella temporada havia jugat a segona divisió, bé, una categoria alta, volien animació entre en els descansos i tal. I li van proposar ella i van fer un equipet, en res, eren cinc amigues. Però m'ho pagaven.
1: Però anàvem amb els pompons.
0: Imagina, pompons i falda.
1: Mi vols,
0: perquè evidentment no me pegava gent. Però després hi havia una part de ball que fèiem amb la roba, amb l'equipació del bàsquet Inca, que és xulíssima, i que fèiem una coreografia més com, de, com si juguéssim a bàsquet. Bé, guanyàvem un doble.
1: Tens vídeos d'això?
0: No, jo tenia 18 anyets, però ja m'anaven bé, els dobles que guanyàvem per anar a Inca.
1: És una bona feina de joventut, sí.
0: Però sí, és vera que no és una cosa que vagi sovint aquí, no? Si que ara sí que està molt de moda fer shows en els descansos, en els partits, en el Mundial ho hem vist, però no ha de ser exclusivament de gent ballar. Però sí que als Estats Units, l'estructura esportiva que hi ha envoltant de tot això és, bé, una locura. Hi ha universitats que és que hi ha programes per fer-te cheerleader. Bé, és el típic que vos a les pel·lícules, no?, de Manqui Arriba, i a més són coreografies amb bots, amb acrobàcies impressionants. Vull dir, cheerleader també és un esport. Així que res, avui el meu MVP són els ballarins, perquè veiem nosaltres res, ballar el millor... Bé, també li dedico un poc aquesta secció a la meva neboda i a la meva lota, també, que tots, la meva neboda balla, de fet, ben petita, ara té 10 anys, i clar, se preparen durant tal, i després la bunyola, que tu saps que ho fa allà, després ho presenta ja a les festes, i són dos minuts que dius, ai, va, hi ha una feinada darrere, i la meva lota, que és professora de ball, i bé, al final, és que és esport, per
2: sí.
0: Tant.
1: I és fantàstic.
0: Tot els nostres respectes, eh?
3: Se present.
0: I és vera que ahir... i ahir, que no se m'oblidi, una de les coses que sí que m'han encantat el concert és que van sortir aquells ninets que ballen amb ella, que són... Ai, són... Però increïble. És que tenen un flow, una passada, una passada, una passada.
1: I jo me pensava que xerraries de Ted Zero.
0: Ah, és que... Però...
1: Del Barça.
0: No sé si ho posaria com... Sí. No sé si ho posaria com MVP, com a derrota, tot i que, dic aquí sincerament, jo de futbol femení sóc del Barça.
1: Molt bé,
0: perquè
1: Marta.
0: Hi ha les nostres, perquè...
1: I del futbol d'homes?
0: Dels equips balears.
3: Ah, vinga!
0: Home, faig feina dels equips d'esports i vens a ràdio, sí. No puc dir altra cosa. Bé, ja,
1: 7-0 d'ahir en el futbol,
0: no, sí.
1: Barça-Madrid.
0: Sí.
1: Quina pallissa.
0: Una pallissa. És que és el que t'anava a dir, no sé si ficar-ho com a MVP o com a derrota, perquè se torna a demostrar que és que...
1: Es desequilibri, no?, de nivell de joc.
0: Sí, molta. És una... I també ho ficaria com a derrota en es tracta de la gestió que fa el Real Madrid de la secció femenina, que demostra que
1: de derrota,
0: no hi ha una
1: derrota,
0: feina...
1: Marta.
0: Sí.
1: Derrota,
0: victòria
1: si
0: de Naqueta, que he vist una publicació abans besant l'escut i ben contenta, així que per Naqueta sempre, i na Patri i Jarro, sempre ben contenta, sí, increïble. Bé, la derrota de la setmana... He de dir que no se m'ajutgi per això, perquè la gent té tendència a... Ah, t'agrada això, ets així. No, jo en Cristiano Ronaldo sempre m'ha agradat.
1: En Cristiano Ronaldo pot ser com és, però té una disciplina i una autoexigència com a esportista.
0: És així. Aquesta part és el que m'agrada.

0: Tot l'altre a mi me n'en fot. O sigui, és el que m'agrada és això d'ell. Sí. Serà millor, serà pitjor, tindràs talent...
1: Estalant.
0: O no, i va ser derrota la setmana.
1: Per què? Que ha estat?
0: Per què? Perquè, bé, la derrota de setmana és en Cristiano i la derrota de setmana és Cego. No sabeu què ha passat. En Cristiano va jugar el seu darrer Mundial, de fet va perdre contra Espanya, el darrer partit de la seva història d'un Mundial, però, per si ja que s'aniria a la selecció, però va estar convocat ara, han estat jugant partits de la Lliga de les Nacions, Espanya també, que ha guanyat tots, i en Cristiano Ronaldo estava convocat, però no va jugar un partit i sabia que en el següent tampoc seria titular, el va fer l'entrenador, que no, en Jorge Jesús, el va fer escalfar durant 30 minuts d'un partit i no va jugar... Què passa? Que, res, fa la setmana passada, en Cristiano va abandonar la selecció després d'una roda de premsa del seleccionador on explicava que ell decideix qui juga i qui no, i ja està, i que qui no li agradi. I en Cristiano, tot just després d'aquesta roda de premsa, que ell la va escoltar, va fer una publicació a les seves xarxes socials dient que abandonava la concentració de la selecció portuguesa i que ja contaria la seva versió o ja xerraria quan hagués de xerrar. La veritat és que sorprèn que un futbolista agafi i se'n vagi, com a enfadat, no jugo, me'n vaig.
2: Perquè els han fet déus. Els han fet déus, saben que són déus, però, bueno, qui és l'autoritat? L'autoritat està claríssima, hi ha una jerarquia.
0: Sí,
2: si no, és això és campi qui pugui, hi ha una jerarquia, una quinta... Perdona,
0: sí, Madrid
2: és estructura pallissanana, però...
0: No, és que crec que d'aquí ha de llevar colors, això, però això ja he dit...
2: Per molt que siguin Ronaldo, i jugues en equip, no jugues tu tot sol.
0: I, a més, estàs en el final de la teva carrera, té 41 anys, tens experiència de tot això, quantes vegades no hauràs jugat, quantes has estat bé, no tan bé... És a dir, ostres, si ets tan bo, perquè ho és indiscutible, has de ser bo també en la gestió d'això, no? De este huevo, realment.
2: Exacte.
0: És
3: que... Li deu molestar que en Messi segueixi sent una figura important.
2: I que sigui millor
0: històric,
2: també.
0: Aquí entren les comparatives. El comiat de Messi a una final contra Espanya, que és el país que l'ha acollit sempre, li faran un comiat, un partit especial... Bé, s'estima que se li té, no hi ha dubtes, clar, he d'obtenir de transfons, no? Aquesta sempre... a l'ombra d'en Messi, i ara també en el seu final de carrera, això encara li deu fer més ràbia. Clar, ell pot estar en desacord de la decisió de l'entrenador, però l'esport és cap endedins i ja està, no? Però ha d'assumir que, a més, és un mirall, per tant, de nins i nines del futbol, que també quan passen coses així, jo penso això, com imiten els nins a tots els seus ídols esportius? Ostres, ara un ninet de qualsevol categoria de futbol base, no juga, me'n fa i me'n vaig.
1: Una potadeta d'en Cristiano Ronaldo, que ha passat de selecció.
0: Així és.
1: Del seu país, que ell sempre ha presumit moltíssim de ser
0: no,
1: un
0: ja
1: gran...
0: No, ja està, màxim golejador de la història de Portugal, que ha guanyat més títols, vull dir, evidentment, i se mereix un comiat quan toca quan ja decideix
1: marxar. Sí, sempre està molt orgullós d'entregar-se al seu país.
0: Sí.
1: Però sembla que ara,
0: idò, justament,
1: quan no li ve de bon vent,
0: això va ser la setmana passada. I què passa? Que sense ell, Portugal ha guanyat els dos partits de després d'ell anar-se'n de la concentració.
1: Això també fa mal.
0: Fa mal. Avui a la roda de premsa, en Jorge Jesús li ha obert la porta. Ha dit, si ell vol tornar, tornarà. Vull dir que torni. Després ja, evidentment, ell decidirà si juga o no. Però, ostres, no fa... és que és com una rabieta, com se diu.
1: Una potadeta.
0: Sí, totalment, no? Però bé, veurem com acaba aquest capítol que hi ha Ronaldo en la selecció portuguesa, el seu futur en la selecció, o la Déu, o la selecció d'en Cristiano, està en l'aire, no se sap quan serà, però esperem, no sé, per això que són esportistes històrics que no acabi així. I això m'ho du directament a una recomanació que de vegades m'agrada fer-vos també, perquè a més l'estima gent ara és una sèrie boníssima, que se diu Ted Lasso.
2: Ted Lasso?
0: Sí.
2: Me sona molt.
0: És que ha guanyat molt de premis, és boníssima. De veritat és que és boníssima. S'enxerra molt ara perquè ha sortit la quarta temporada, jo he començat la primera. I és una sèrie que xerra de futbol, però sobretot xerra de com gestionar un vestidor, derrotes, comiats, segones oportunitats, gestionar egos, precisament, els protagonistes, l'entrenador Ted Lasso, que és un entrenador de futbol americà que el contraten a la lliga anglesa per destruir un equip, però ell, en la seva forma, no té ni idea de futbol. No és cap spoiler, ell arriba al primer capítol, no. El contraten perquè la presidenta d'aquell club presidia el club amb el seu home le deixa posant-li banyes i tal, i ella diu sí, i d'ara destrossaré el club de la teva vida fent les coses malament. Contrata aquest entrenador. Però
2: no,
0: és boníssima. T'agrada o no el futbol? Vull dir, gira entorn del futbol, però és graciosa. La fan a Apple TV. Jo m'he fet el més gratis.
1: Marta, no fais més propaganda, per la mà de Déu.
2: No, perquè està dient que no li pagarà un duro.
0: No, que va. I una de les frases que utilitza en Ted Lasso diu, ser curiós, no jutgis, no? Vull dir, potser en Cristiano, bé, tens, bé, però mira de canviar la forma, mira de xerrar amb l'entrenador...
1: Sí, la veritat és que per ahir mentida que en el nivell tan alt i tan assessorat que ha d'estar o hauria d'estar o segurament està...
0: Segueix fent coses malament moltes vegades.
1: Exacte, sí, aquests tipus de comportaments. Sí.
0: Després, la frase de setmana, tornarem a xerrar d'ell. És que m'ha donat temps perquè és boníssima. Però ara, Estès, per això vos he dit abans que li has demanat, veieu vosaltres, no sé què, Estès d'avui és per saber quin tipus de balleriets.

0: Mano arriba, cintura sola.
1: Aquesta sí que la veia.
0: Aquesta sí, aquesta sí.
1: Aquesta és fàcil, aquesta no, no exigeix una coreografia d'aquestes.
0: És un dona mar?
1: Aquesta dansa... Sí, crec que sí. Dansa cura és dona mar o... Sí, sí, és dona mar. Va! Això he d'apuntar, perquè és d'aquest tipus de tec que després vos donaré resultats. M'encanta, ho havia fet això.
2: Molt bé, molt bé. Men,
1: quin tipus de ballarinet? Sona la teva cançó favorita a una festa, una verbena, una festa. Què fas? A, res. Estic esperant que algú me tregui a ballar. B, comença a moure les espatlles així un poquet.
2: Sí. Directament.
1: C, me sé la coreografia i estic esperant el meu moment per sortir i donar-ho tot. D, no sé quina cançó és, però ja estic ballant com si fos el tancament d'uns Jocs Olímpics, d'una festa. Què faríeu?
2: Bé. Molt tímidament, les canetes, les espatlles s'alcen...
3: Jo sé, ja sé.
1: Xavi, bé.
0: Sí, jo també sé. Sé.
1: I tu també. Amo.
0: Sí.
1: Jo, mem, que venera.
3: Per una, jo per també. Una que conec... Això sí que passa, això dic. Per una que conec, no m'ho
0: per una que conec, ho donen tot.
1: Te la sap i ho dones tot. Jo també, jo també, jo també se sé. Va, la segona. Quin és el teu moviment estrella? Posat així, de costat, no? Tal, un poquet així, braços a dalt, tal. Això diuen, si aplaudeixes, diuen que ets generació... La meva, segurament, no? Tal.
2: Jo som d'aquest, també. Aquesta, fins i tot, mocedades. És a dir, que poses una maneta damunt...
1: Ai, que manada! Tac.
2: Una maneta a la panxa, l'altra l'alça així com si fossin un guarda del tràfic. I res, va,
3: n'hi ha molts molt que són molt mítics. Has de tassar mai i creuar les cames. És un poc el cotadet, això ho fan
2: bé. Com és això?
3: És que no ho puc explicar en paraules.
1: Clar, és que costa per ràdio, això. Yeah. Va, improvisa... Bé, una passeta de costat així i tal, que sempre funciona. Braços a dalt i donar-ho tot així. Tens un munter de moviments i els atem perfectament assetjats. O improvisació i el cos se mou segons la música.
0: Improvisació.
3: Jo també.
1: Jo també. Jo també.
2: Jo amb balletes.
1: En Xavi...
2: I m'ha empaldonat.
1: En Xavi ve i no els han dit la D, eh? Jordi, tu també has dit, no?
3: Sí. Sí.
1: Són les 4 de la matinada, ja. Ja estic segut. Ja estic segut. Bé, continuo ballant, però ja amb menys energia. C, estic en el meu millor moment, les 4 de la matinada, ja faig breakdance. ja faig breakdance, ja t'ho dic. O acabo de descobrir que sé ballar, reggaeton, bachata, tots els tipus de balls, perquè ja, és que ja ho sap tot.
0: Jo sé.
2: No hi ha una opció d'anar...
1: Estàs en el teu millor moment, eh? Va...
3: Jo sé bé, ja estic cansadet.
1: Tu ja balles per a més fluix.
3: Som allà, però a zombi.
2: Opció de partir cap a que nostre no se pot?
1: Segut.
2: Bé,
1: sa,
2: bé,
1: no?
2: bé.
1: Sa bé, ja que som allà... Que estàs allà, però adre, que no te veïn tampoc avorridot. Tu què has dit, Inés?
0: Jo estic en el teu millor moment.
1: Sí. Vale, en Xavi sa bé. I jo, jo faig breakdance a les 4 de matí. Sí, hi arriba, ara ja no hi arriba, però quan hi arribava estic en el meu millor moment. No. Sé ballar de tot, perquè sé ballar breakdance.
0: Molt bé, Marta.
1: I ja està, per tant... Ah, no, la darrera. Algú te diu, fes un ball de TikTok. Què dius? No, ni de conya.
2: Inés el sap tot.
0: Què dius?
2: Si sempre fan TikToks aquí de fora. Quan...
1: Bé, què dius? Bé, ni de conya.
0: Això creurà, Xavi, per favor.
1: Bé, val, però que no m'agravi, no sé si ho faig, però a mi després no m'apugis. C, ja m'ho sé, perquè l'he vist i el vull fer. D, no sé quin és, però moviment i probablement sóc el que ho faig millor.
0: Jo, A.
1: Inés, A.
2: Quina és la
1: B? Que ni de conya ho fa.
0: Que no mos agrada.
1: Que val, però no te pugin, que ja t'ho saps perquè ho has vist, o que no saps ni quin és, però el fas i de més és que millor.
2: Jo aquest.
1: Sa D, vale. Sí.
3: Jo sa B.
1: Tu sa B.
3: Que era...
1: Que val, però que no te pugin.
3: Vale, sí.
1: Jo sa D, ja no el sé, però el faig i...
0: Però bé, Marta, molt bé.
1: Que sóc competitiu amb això i tot. Va, majoria A, bé, ràpidament. Nina té de majoria C, això és... Professional!
0: Vols?
1: Has vingut a una
2: Brutal.
1: Festa... Has vingut a una festa, però en realitat te creus que ets de fama o en el programa de Nena Sarra que en xerrat
2: abans.
1: En Xavi, majoria B.
2: Sí.
1: Supervivent.
2: Molt bé.
1: No saps exactament què estàs fent, però dues, tres hores i encara segueixes aquí. Jordi, majoria B, també.
3: Mira.
1: I jo, majoria D... Shakira en potència!
0: Oh,
4: vamos!
1: No s'ha fet... Vinga, va, i acabam. Música
0: frase
1: èpica,
0: èpico,
1: per favor.
0: Frase èpico.
1: No, frase.
0: De la setmana.
1: És un so, pujalia, que se senti bé.
2: Uf.
1: Don Cristiano Ronaldo.
2: Se ha vacit.
5: Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
1: Així.
2: Saps que ho sentenciaria amb un padrí?
0: Bravo.
2: Diria, amb una paraula. I jo diria la paraula.
0: Amb una paraula.
1: Pavila, pavila, diria.
0: Marta Sampas, gràcies per nosaltres. Tu ets MVP,
1: yes.
0: Sempre.
1: Gràcies, guapos.
4: Plana Internacional.
0: Un caiman de més de 4 metres i gairebé 400 quilos ha estat caçat a Carolina del Sud i s'ha convertit en el segon més gran capturat mai en aquest estat.
3: L'animal, conegut com Snaggletooth, va ser localitzat prop del llac Moultrie després de diversos anys de seguiment. Dos caçadors asseguren que ja l'havien vist feia 4 anys i que aquesta setmana finalment varen aconseguir capturar-lo.
2: Per la seva mida, els caçadors varen necessitar fins i tot un tractor per poder arrossegar l'animal.
3: Des d'aquí només esperant que el caiman no es converteixi en espècie invasora de Balears.
6: Bon dia, som en Quique, jo escolto... Pzzz, i pum!
0: S'ha fet viral una curiosa manera de preparar fideus tradicionals al Japó, trepitjant la massa amb els peus a ritme de cançons populars. L'activitat es fa a l'escola Nakano Udon, a la localitat de Kotohira.
3: Els participants preparen la massa amb farina, aigua i sal i després la posen dins una bossa sobre unes estores de tatami. Quan comença la música, han de trepitjar-la i ballar-hi damunt perquè el pes del cos ajudi a donar als fideus la textura elàstica característica de l'udon.
2: L'escola ofereix aquest taller des de fa més de 40 anys i les classes duren uns 50 minuts.
3: La seva especialitat, fideus en regust de formatge.
7: Em va fer tan doi que la llengua. Vaig roja. Quin oi que me va fer.
0: Les entrades generals per al festival de Glastonbury, un dels més importants del Regne Unit, s'han esgotat en només 42 minuts. El festival tornarà del 23 al 27 de juny del 27.
3: Les entrades costaven 408 lliures, uns 480 euros, i varen ser notícia fa unes setmanes pel seu cost elevat. Tot i el preu, milers de persones han fet cua virtual per intentar aconseguir-ne una.
2: A les 10 del matí es varen posar a la venda i en poc més de 40 minuts l'organització ja confirmava que s'havien venut totes. De moment, però, els compradors encara no saben quins artistes actuaran al festival.
3: Nosaltres ho tenim clar. Si no hi actua Tomeu Penya, t'ho dada de dos.
8: Jo, si m'he fet cendres, vull que em facin suportitoris.

0: ID3 Radio és humor.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna desequip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
5: Xiu, xiu!

0: d'això, continuem en directe, xiu, xiu, i ja sabeu que en aquest programa mos agrada tenir-vos ben actualitzats.
1: Així és, i sempre venim amb informació de servei. I hem de confessar que aquesta notícia mos té un poc despistats.
0: Sí.
1: Mos situem, parau atenció, a Corea del Sud, concretament a la capital, a Seul. Allà, una nova moda està revolucionant el mercat dels tarotistes. I se tracta ni més ni manco del tarot per a mascotes.
2: I sí, ho heu sentit bé, és el tarot per mascotes, que és una realitat a Corea del Sud. Aquest nou mercat és conegut com a Pet Tarot i està dedicat a tots aquells propietaris que volen entendre millor la seva mascota.
0: A veure, mem, jo no ho acabo d'entendre com se suposa que fas el tarot. És a dir, et tires les cartes a un animal.
1: Tranquil·la, t'ho explicam, és molt senzill. El tarotista el que ha de fer és col·locar les cartes sobre, també damunt d'aquesta taula, i l'animal les ensuma, les toca, o simplement s'atraca a una d'elles. És a dir, de qualque manera, en tria una, i a partir d'aquesta elecció s'interpreta el significat de la carta i se relaciona amb el comportament i l'estat d'ànim d'aquesta mascota.
2: I és perquè tots en pensàvem en un ca.
1: Ei.
2: O en un moix, també podria ser. Però realment, si du de tot, serps, ocells, peixos, també. Però, si sou a Corea del Sud i si vos fa ganes d'anar-hi, per qualque motiu, 13 euros, la sessió.
0: Eu, el barat.
2: No
0: està bé de preu.
1: Així mateix.
0: Bé, jo he de dir que m'ho supera una mica tot això i per aquest motiu tenim un tarotista expert per explicar tot el que hi ha darrere aquesta tendència. Bé, realment no té res a veure amb les cartes, ni és expert, però nosaltres l'hem convidat igual. Toni Orrac, com estàs?
3: Com anem? Què tal és aquí?
0: Mira, tu no sé si saps tirar les cartes o no. Però ets el nostre gurú, això ho sap, això, el gurú de Balears ets tu.
3: Jo sí que a vegades tir, però jo en vez de tirar escala de tarot, jo tinc escala de truc.
0: O sigui, com ho fas en això?
3: Sembla espanyol mítica, però fa les bugies nous, això són punters, per tant no les tir, i vaig tirant, i el que me surt. I el que passa que el significat varia depenent del dia, saps?
0: Això t'anava a dir, però, perquè jo que sé...
3: Hi ha una sèrie d'ítems.
0: Sí, això t'anava a demanar.
3: Són dos bes.
0: D'acord.
3: Bastor i Forto. Com, doncs, són Sagatella... I si es para, si tenen brega. I és com a més de quan anirà cada setmana.
0: Però Forto vol dir les coses dins del llit, que diguéssim.
3: Exacte.
0: Si t'aniran bé,
3: exacte,
0: si no...
3: Sí, exacte.
0: I les copes...
3: Les copes és el que veuràs. Si t'encantaràs, si no...
0: Ah, sí, t'ho passaràs bé.
3: No m'he menjat moltes cap.
0: Entre còmetes.
3: Tirant. Però si de tarot no sé molt bé com funcionen.
0: Bé, ja mos, no, ja mos basta, aquesta...
3: Bé,
0: tu mos les tiraries, les cartes de truc?
3: Sí, me les podria tirar.
1: M'encantaria... Tant de bo, qualque dia.
0: Sí, sí.
3: Qualque dia vols tirar.
0: Perquè, clar, tu tens...
3: També coig, eh?
1: T'esperava que les duguessis a...
0: Això ja.
1: Bé.
3: Això no, ja cap, clar, ja cap.
1: Jo pensava les duries, ara.
3: Amb 20 euros de sessió.
1: 20 euros? Sí. Però entre... no feim el fas preu. Són serien 60,
3: exacte,
1: ho faran bueno, per 25.
3: Si això vol fer... Exacte. Bueno. 40.
0: Però tu tens un ca que tothom coneix, que
3: sí,
0: és en Ratasúcia.
3: Sí, en efectivament. Un ca molt olorós, molt mític, molt recordat.
0: Rata sucia. Tu el duries a un que li llegessin les cartes?
3: Mira, Rata sucia és un tio molt bàsic, jo crec que ell no creu en aquestes coses.
1: És un carreter?
3: És un mascle entre rater i Yorkshire.
1: Entes.
3: És com un rater pelut. Molt graciós. I el que passa és que mam, el podria dir un d'això d'aquest, perquè realment és un cas molt escèptic, saps? Molt científic. No creu en aquestes coses.
2: No triaria carta, diria que aquest peixarà, treu-me d'aquí.
3: Ell passaria, saps? Ell potser, jo què sé, pixaria amb unes cartes, o faria alguna cosa poc cínic. Saps? És com...
0: Et simplot, en Rata Associar.
3: Sí, en Rata Associar és un ésser simple, i en creia molt bàsic, el seu comportament i tot, no...
0: I tampoc deu necessitar que li llegessin res, perquè deu ser feliç, aquest cas.
3: Clar, jo el que dic, jo aquest cas, perquè també... Tant el ca com el propietari tenen poques feines. Clar, Seul, ja, Corea del Sur, que la gent va accelerada, és com a, necessiten com a hobbies perquè la gent està fent feina, saps? En Rata Sucia no necessita que li determinin el futur, saps? Perquè ell flueix, saps? Flueix. És una vida molt més fluida, és com a més rotllo hippie, en Rata Sucia, no? La Sucia va a la finca, està per allà, dorm una estona, pot ser expert, fa una volta...
0: Que li sortiria, idò, si li tiressin ses cartes.
3: No, algo tranquil, en Rata Sucia és tranquil. Sí que perquè en Rata Sucia té una vida molt rutinari, però també perquè ell viu sa vida amb intensitat. És a dir, per exemple, en Rata Sucia té 13 anys ja.
1: 13 anys.
3: Veterano,
0: oh.
3: Sí. Però se conserva molt bé. I cada matí, quan l'ots, ell cada matí entra. Cada matí. Però cada matí plora. I jo dic, calma, nena. Si un dia no l'obrim, què passarà al cap de dos?
0: I per què plora?
3: Perquè s'emociona, eh? S'emociona.
1: Oh.
3: Ell s'emociona, però que condena. Entra cada dia. Una cosa és que entri un poc a l'aigua.
0: Però això és perquè viu és present.
3: S'emociona, però ell, saps?
1: Sí, sí.
3: Per un cany tant, saps? Per tant, sí que viu sabia mentre hi ha. Però d'una forma molt simple, molt jo en bàsica, res sí. De menjar s'escapa. No, no.
0: És molt mallorquí, això, eh?
3: I fuix, i fuix.
0: En rata sucia. Molt mallorquí.
3: Sí, home. La sucia és... Era una vida perdida.
1: Digue-ho, Toni, no? No.
0: I de fet, tu l'has presentat a xarxes i el presentaves sí. Així.
4: Top 4 coses que no te farien enveja d'en rata sucia. Aitosis extrema. Li fa un nou a la boca, monjo del meu. Ara no la podeu sentir, però potser traspassa el mòbil. Escolta, em va en el bosc, oc la boca i se malen tots els flors de vora. Ara que sí, rata, te fa la boca, m'ha quedat. Quina pesta, rata. Quina pesta! Va massa fort, té una forta que assusta. S'aparina qualsevol cosa que se trobi, can, curses, objectes inanimals, diran moltes coixins, coixins sobretot diran molt. Ah, que si, rata, que tu deixes un atac en els coixins per on de tirar, eh? Ho veus, aquí va fort. Rata, basta. Té masculinitat tòxica. En rata sucia no és un cada construït, d'acord? Nosaltres encara que ho vegeu aquí, que és poca cosa, ell és molt agressiu, d'acord? I és com esquillor aquest de, que trobes per Munch, que pesa 27 quilos, però s'encana a tu. I ara mateix rotllo, d'acord? Ell, amb un ca que pesa 90 quilos i se fuga, no? Però no faria res, és com esquillor aquest, que també sempre diuen ¿por qué me sujeta, no? En rata sucia fora, corretja, és un cagat. Poc control d'esfínter. Una cosa que té en rata sucia és que la moció se compixa. És bé que ha tornat major, ja no ho fa tant, però quan era petit, el 3 a passejar, i se girava perquè el tocassen, i quan se girava te tirava pitjor, saps? Era un poc perillós. I també per coses com aquestes, repenant de rata sucia, perquè... Genera molt de residus, en rata sucia.
2: Un personatge.
0: Una bona radiografia.
1: No, aquest ca fa 13 anys que no em rata sucia.
3: Aquest ca no em rata sucia, el que en veterinari no em truc.
1: Truc, ai, veus?
3: No.
1: Que...
3: I no em truc, és un nom clàssic, però respon a rata sucia.
1: Clar, clar.
2: Molt bé, a veure, en Serrat hem fet la broma amb tarot per mascotes, però què em penses d'aquesta gent que tracta les mascotes com si fos quasi un fill? És a dir, perquè tu el tens de fora i el dematí entra, per exemple. Exacte. Però hi ha gent que això és impensable, no?
3: Jo diria una cosa, crec que hi ha gent que ho fa com a per encuidar el ment de l'animal, però jo crec que és pitjor això a la llarga. Mm. Humanitzar un animal,
1: sí,
3: és vera?
1: Sí, 100%.
3: Perquè al final aquesta gent que té escà, que el dura, que sé... És a dir, aquesta gent que el du a la polqueria, coses així, i van, però escà, escolta'm, escà. És un car, és car, no necessita...
0: Bé, però a lo millor ara, quan fa tanta calor...
3: És com aquella gent que diu, no, és que ha de menjar un pienso pasta. Escolta, m'escava els sobres. M'escava els sobres i que feia olor, es pot. Una mescla, un mejor, un gallet, el que li agrada, és car. Deixa disfrutar l'animal, és el que t'ho dic.
1: O gent que els hi posa aigua freda en l'estiu, en els cans.
0: Però això és normal, perquè
1: se
0: refresqui.
1: Diuen que no és bo. Ah. Passa aigua a la teva.
0: És que clar, nosaltres xerrant sense sabre, també t'ho dic.
1: Sí, bé, jo he sentit...
0: Des de l'experiència del carrer.
3: Jo el que sé que és veritat és que, per exemple, un animal quan té molta calor, clar, ells transpiren per la llengua, i la gent a vegades se pensa que és com un humà. I a vegades sent les, com la renta, la dutxa, i això no és bo.
1: Ah, no?
3: Si no un cop de calor, perquè fa l'efecte contrari.
1: Ah, clar.
0: I en rata sucia passa calor.
3: En rata sucia, el que li fem en rata sucia en l'estiu, sí que... Fins quan s'ho veu, en rata sucia l'esquilam un poc i li tremes pel d'escul, perquè en rata sucia acumula molt de pel en escul. Té com una mata de pel que li surt. I això li tremes unes tisores.
1: És com un estig.
3: Li tremes unes tisores. Com a millor no ve compte, però li tremes.
1: Sí, sí.
3: També s'enganxa molt de moixos, també. Quan sí. Va per ser mates, agafa molt de...
0: Moixos.
3: I clar, també hi ten brutes a casa, i clar, li tremes un poc això. Però l'únic.
2: Sí, és vera que han comentat ara petites coses, no? Es pienso, s'aigua freda, però xiu-xiu, vàrem tenir uns conserges fa uns mesos, i d'un dels hotels més prestigiosos de Balears i mos contaven fins i tot això.
5: En el final és com... Hi ha gent que considera el seu ca com el seu fill.
6: Totalment, sí.
5: I
6: sí, sí.
5: Això és molt important per ells.
7: Hay alguno que reserva una suite solo por el perro donde viene nosotros. La suite al lado, por el perro y dog sitter.
1: Una habitació extra
7: sí,
1: i sencera.
7: Sí.
1: Pescar.
7: Sí.
0: I d'oci.
3: Una habitació extra pescar.
0: I una amiga meva un dia va fer de cangura un ca a un hotel.
1: Ah, sí?
0: Sí, li van dir, vols venir a cuidar avui vespre? I ella estava a l'habitació de l'hotel, amb el ca, mirant una pel·lícula.
1: Home,
0: no? I li van pagar per això.
1: I quina pel·lícula van posar, el ca?
0: No ho en record. Pues,
2: jo no la dama i el vagabundo, no?
3: Que marquia molt silenció, una cosa que m'apareix surrealista. va haver un pic, un home que feia cor atibiat amb el ca. I sortia com un ric d'aquests excèntrics i dues ca a fer submarinisme i cosa d'aquest escà. No li agrada aquestes coses. Escà no, escà, no escà.
1: Submarinisme.
3: És veritat, surrealista això. Escà, òbviament, si escà no poden sumar bé, sí. No el tens entorn. I jo m'afascina aquesta gent que se passeja escà per tot. Escolta'm, escà, a bandes, que no el seu que vengui. Ja, ja està, ben que dir. Perquè escà li agrada anar per la muntanya, per tal. Segons on no li agrada anar a escà. Saps què t'ho dic? Ben que dir.
0: Me fa gràcia, Antoni, que diu segons on... No, sí, no,
3: no
0: en lo seu.
3: No
0: en una paraula, no en lo seu.
3: Bueno, en Cliscà, els hi ha d'anar pel bosc, els hi ha d'anar... Igual que també faig un cri aquí molt inxerant. I vol també dir, Toni, ja torna a inxerar Pau Massano. No, no, més de Pau Massano. Dic, de qualsevol gent que viu a les ciutats, tenir can grossos. Jo per jo, tenir un ca gros o un pis petit... és una putada pescar. Sobretot si tu no te'n pots cuidar sempre d'ell. Mm-hmm. Si tu te'n vas a fer feina i deixes cap 8 hores tancat un clar. Pis petit...
0: Mm-hmm. Sí,
3: un
0: cap petit, sí, sí.
3: Mm. Puc entendre, però sí. un ca gros...
1: S'ha de
3: treure
1: molt.
3: Un ca ha de tenir una... Sí. És a dir, no pot tenir un ca gros i treure-lo un pic a pixar 10 minuts en el dia.
0: S'ha de tenir
3: perquè
0: més en aquestes coses.
3: Passa malament, saps? Mm-hmm. Per tant, faig una crida aquí perquè, per favor, té un poc de coneixement amb aquestes coses, vinga. On d'ell m'enfadaré encara?
0: No
1: volen que t'enfadis.
0: Tranquil, Toni, tranquil.
2: Ara un pot de tranquil·litat. Tornem a estar tot.
1: Va.
2: Per mascotes, perquè tenim exemples, tenim casos reals de gent que ho ha patit en el seu ca i que ha anat en aquests especialistes perquè els hi conti què passa. Per exemple, en Can, un llebrer, va triar una carta que s'ha interpretat com una possible ansietat relacionada amb els seus cadells.
1: Uf.
0: Ai, pobre.
2: Estava estressada i li van anar estar autista.
0: Ai,
2: ja
0: és possible,
2: eh?
0: Sí,
2: jo ho veig clar,
1: sí.
2: No sé vosaltres.
1: Sí, sí.
2: O, per exemple, Neseul, una cursa que la seva propietari va patir un desmai
0: se va cubar
2: i va canviar el comportament.
0: Perquè passava pena.
2: Perquè passava pena i les cartes ho van relacionar com una experiència traumàtica per ella.
1: Ah, sí?
2: Per la cursa.
0: Estava traumada.
1: No he acabat d'entendre. Li tiren les cartes a benescar.
2: Clar.
0: Sí.
2: I arriben a la conclusió...
1: No ho sé, va venir confós. Pensava que eren cans que tiraven les cartes en els seus propietaris.
3: Bueno,
1: bé, però no, propietaris no. En els seus companys.
3: Anava a dir, els hi tiren, però que tampoc fa molta feina. Al final es catria, i poden es catria damunt.
0: Sí.
3: Ja, això ho pot fer qualsevol.
0: Escolta, Toni,
3: pots esperar tot, també.
0: Però
3: tu,
0: a tu t'han tirat mai les cartes?
3: Jo m'han tirat les cartes de tarot, sí.
0: Sí? Ho has demanat o és que va venir de casualitat?
3: Una festa, un piquem una festa i...
0: I que te van dir les cartes.
3: I m'han dit les cartes. M'han xerrat, perquè jo quan començava a fer vídeos i això, i m'han dit que les coses m'anaven bé, tema de xarxa i això, però encara m'anirien més bé.
0: Idò, van divinar.
3: No, tampoc no, perquè no m'han anat malament, però m'han dit que aquí passaria algo... I jo,
0: vas pel carrer que no pots anar no, tot sol perquè tothom t'atura.
3: Ja, som un bel de copet de reguer, però això de fa un temps, és a dir, realment, ho deia com el lo típic. El que sempre juguen aquestes cartes és que qualsevol interpretació després te dona la raó a la interpretació de les cartes, perquè és molt àmplia. Clar, aquella interpretació, així com ho han dit, era com que aniria més i com si jo me coneixien aquí per saber
0: Idò.
3: Això. I que veien el pator de cert programa.
1: T'imagines?
3: Salva-me això, criant.
0: A mi no m'has dit
1: que...
3: Però a mi m'han dit això, no que venen els temes.
0: No és per res, però estàs a prop,
3: no,
0: Toni.
3: Això és tema. Per tant, no ho van adivinar. Però som un mort de fam igualment. Per tant, me coneixien, sí, però som un mort de fam. Vull que quedi clar aquí, tothom que me coneix.
0: Bé, però per nosaltres i per tothom ets en Bradley Cooper de Reggae.
3: Això sí. Això és un títol que m'han dit.
0: Això qui t'ho va dir?
3: Nosaltres.
0: Ah, tu, aquí. Nosaltres aquí em fem molta propaganda que eres en Bradley Cooper de Reggae. Escolta, i com a Bradley Cooper de Reggae, tens nous projectes en ment?
3: Home, ara... cada dia ho menja, podeu veure. El meu poble és el millor! El 940. Sí, sí, sí.
0: El meu poble és el millor, que és el nou programa d'Antoni Arrac, Andreu Canyelles i Antoni Rebassó.
6: Ahora les
3: somillo. Ja me sé sin no veró i per què diu. Diu tothom sap ben bé qui soy, sí. Unió Esportiva Alaró.
8: El meu poble és el millor. Diumenge vespre estrena a IV3.
0: I d'això mateix a IV3 Televisió, que ja fa 3 diumenges que s'ha estrenat. Com ha estat aquesta experiència fantàstica, Toni? Tu ja devies conèixer tots els pobles.
3: Sí, però bueno, sempre pobles... És a dir, quan fem el programa i al final me'l mostro un poc coses icòniques del poble, però sempre qualque detall que no coneixes. I a nivell de presentador m'agrada molt perquè he après moltes coses, la veritat.
0: Mm-hmm. Per exemple?
3: De festa, he après coses d'història.
0: Qualque cosa que no sabessis?
3: Jo què sé, he pensat depenent del poble, que s'ha quedat de poble, no? Mem.
1: A l'Aró, per exemple, he anat.
0: Bé, ara cantava el himne de l'Aró.
3: A l'Aró, hi vaig anar a l'Aró. Mira, a l'Aró vaig saber que hi ha una part de l'Aró que no recordo que se diu, perquè és com un pobet allà i fan la roba neta allà.
0: Ser rentadores.
3: I que era com ser rentadores, exacte. Uh-huh. I ja fan, era com a mai en dia el Facebook de l'època, perquè anaven allà
0: sí.
3: I eren molt coneguts les oroneres que xerraven molt de la gent.
0: Per això les xafarderes també se les coneixia com a bugaderes.
3: I xerraven de l'Aró també, una cosa curiosa que l'Aró va sortir el primer programa és que va ser el primer poble de Mallorca on va arribar a ser electriciat. I tenen una torre de l'electriciat, un homenatge a això.
0: I a Menorca i Vici Formentera també heu anat per descomptat.
3: Efectivament, sí, sí. Sí,
0: que a t'encanta anar a Menorca,
3: sí.
0: Sé que t'estimen moltíssim
3: Menorca, sí,
0: també
3: sí, sí.
0: Per allà.
3: Sí, sí, sí.
0: Per què rius?
3: No, perquè sé, ma part ve per allà.
0: Escolta, i una gran experiència també amb en Don Andreu Canyelles i en els teus companys inseparables, Rebessó. Important, com estàs veient a Don Andreu pel camí de Sant Jaume?
3: Home, Don Andreu, pas una penada. Ja pas una penada.
0: Que li ha de passar més?
3: Escolta'm, li ha passat. Van perdre la maleta. S'ha fotut jo, noi. Hi ha una infecció perquè va veure aigua.
0: No sé d'un cementeri.
1: Bon.
0: Mos ho va explicar aquí, el van telefonar.
3: I, bueno, i de moment, pues escolta'm, ara fa un temps, anar, està molt tranquil.
1: No, l'altre dia va anar a una missa que van fer les 7 de matí. Una cosa, un poc, ho va explicar ahir per Instagram.
3: No vaig escoltar això.
1: Però nocturna, una cosa així. Que havien d'explicar la millor experiència que havien tingut en el camí. I bé, és igual. Que tu, mira si estan en guarda recuperar. Bona,
0: eh? Bé, tu sí. L'estàs seguint, sí, clar, però sí, passes pena per ell.
3: Però passo una penada, I, bueno, veurem si el millor hi anem, no ho sé, veurem el millor de donar suport, perquè l'hem d'aixecar el millor, l'Andreu. Però ell, jo estic convençut que acabarà. Clar, quan se fica el bon escap, si n'Andreu té el recolzament de la gent, en Andreu és capaç d'anar a Mart, saps?
0: Envia-li un missatge des d'aquí.
3: Bé, volia enviar un missatge aquí a Don Andreu, que confiava en ell, que volen que torni a ser estalvi, i que hi pot, que té un bon bessó, no? Té un bon bessó, sí. Saps? Té un bon bessó. Per tant, pot pujar qualsevol cosa, qualsevol muntanya o el que sigui.
0: Molt bé. I escolta, de moment, quin és el poble millor?
3: Això, clar, Inés, aquí cadascú li anirà per escanar a ell. Saps què t'he dit?
0: Però anau tots els tres en el mateix, dia,
3: jo,
0: no?
3: Jo he campanat, però clar, encara no ha sortit, però per mi sortirà, no vull dir res.
0: Però,
3: ja n'hi ha un gent, però...
0: Però el programa, perdona que no l'he vist encara, cada diumenge i vetres televisió, imprescindible, m'he de posar les piles, tots tres anau allà mateix.
3: És a dir, cada un va a un poble.
0: Cada
3: un va a un poble i competim en quin poble és el millor.
0: Ah.
3: I per si gent vota, que pot votar el següent divendres. I també surt el QR a la pantalla, ho posaran fàcil. I després se tria els pobles i dels 5 més votats se farà una gala final on sortirà el millor poble d'aquesta temporada i el millor poble serà on se facin les campanades.
0: Oh! Això no ho sabia?
3: Sí. No, mai és exclusiva aquí.
1: Ah, és
3: no,
1: exclusiva?
3: No, exclusiva no.
1: Ah, ja havia sortit.
3: No, s'ha comentat. Això, per tant, ja ho sabeu, si voteu...
0: Que bona,
3: decidir,
0: ja, sí, clar que votaré.
3: A quin poble es fan les campanades.
0: Clar que votaré.
3: Això, no? Sí.
0: El meu poble és el millor, per tant, tenim l'oportunitat de votar a quin poble se faran les campanades de les d'Ivetres Televisió, quin poble de les Balears, votant a través del programa El meu poble és el millor. Tu supos que votaràs campanat, però seria Tongo.
3: Bueno,
0: si ho féssiu a campanar Pollança,
3: jo cada setmana
0: a Pollança seria Tongo.
3: Jo no només votaré campanar, votaré altres pobles.
0: D'acord.
3: És a dir, cada setmana votaré. Jo cada setmana vot. Vot et secret, no ho puc dir.
0: Això sempre.
3: I després ja se farà la final, i la final sortirà el millor poble.
1: Molt bé.
0: Toni Orrac, moltes gràcies per haver vengut a xiu-xiuetjar amb nosaltres.
3: Amb nosaltres, encantat de seguir.
0: Teníem un joc preparat divertidíssim per tu, però hauràs de tornar.
3: Tornaré.
0: No t'ho content de res.
3: Tornaré.
0: Toni, ets el millor, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 488.
1: Adéu, fins demà.
0: Gràcies per ser-hi.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7 del matí. És dimarts 6 d'octubre i la maquinària electoral ja està en marxa. Avui el butlletí oficial de l'Estat ha de publicar la convocatòria d'eleccions per dia 29 de novembre, després que el rei Felip VI ha signat el decret de dissolució de les Corts. A les Balears encara no s'han confirmat els cap de llista. La candidatura més clara, en espera d'unes primàries, és la socialista, que podria estar encapçalada per Francina Armengol. L'esquerra sobiranista, per part seva, ha descartat concórrer als comicis en marca estatal, com ho va fer aleshores amb Sumar. Sigui com sigui, aquestes eleccions arriben després que divendres el Congrés no convalidés els decrets d'habitatge del govern espanyol. Avui el Consell de Ministres els tornarà a aprovar. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Els decrets arribaran de nou, per tant, al Congrés, però l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. D'aquesta manera, el manco, un d'ells, podria tirar endavant, ja que el vot de Junts no és necessari per aprovar-los.
1: Independentment del que passi amb aquests decrets, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
2: Els sindicats demanen un habitatge i uns salaris dignes. Pedro Omà és el secretari general d'UGT a les Balears.
3: La no convalidació del decret del divendres passat al Parlament ha suposat un punt d'inflexió. El moment de dir prou ha arribat per posar l'habitatge d'una vegada per totes en el centre de les polítiques públiques. Per això, Comissions i UGT convoquen una vaga general perquè el món del treball, principal afectat per aquesta situació, alci la seva veu.
2: La data de l'aturada no s'ha concretat, però serà abans de les eleccions.
1: I avui les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys a les Balears fan vaga per reclamar millores salarials i laborals.
2: També demanen un marc comú per a tot el sector de les Balears. Una aturada que arriba després de setmanes de protestes tancades i hores de negociacions sense acord.
1: I de la política, Miquel Oliver deixarà la batllia de Manacor aquest dijous.
2: El substituirà l'actual regidor d'Educació i Cultura, Ferran Montero. El batlle de Més Esquerra avança així un relleu que inicialment estava previst per al final de mandat, mentre prepara la seva candidatura al Consell de Mallorca.
1: I avui també vos expliquen que les Balears tanquen aquest estiu amb 158 onades de calor marina.
2: Les altes temperatures han afectat els ecosistemes marins com la Posidònia oceànica i han incrementat la mortalitat d'organismes. S'han registrat temperatures de la mà superiors als 30 graus durant més de 30 dies a punts com la Dragonera.
1: I en els esports, el Manacor viurà un partit històric a la Copa del Rei. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. L'equip manacorí s'enfrontarà a la Capellera en primera ronda al Villarreal, equip de primera divisió i equip de Champions. La resta d'emparellaments han estat els següents: Poblense, Ceuta, Atlètic Balears, Eldense i Alcoià, Mallorca. Els partits se jugaran entre el 27 i el 29 d'octubre.
1: I pel que fa al temps, sàpiguen com anirà aquesta jornada de dimarts. Marc Aldentai, bon dia.
5: Bon dia. Per avui esperam una jornada relativament tranquil·la. Sí que és vera que l'ambient serà variable, però amb bastantes estones de sol i el cap vespre creixeran núvols, però bastant difícil que arribin a deixar precipitació. Si ho fan, serien fenòmens molt localitzats i en general bastant febles. Per tant, bastanta de tranquil·litat, amb vent que continuarà bufant de manera feble. Això ho farà de manera variable i a la mà, per tant, continuarà la situació marcada pel marejol, amb onades que no esperem que superin els 50 centímetres d'altura. Per altra banda, el termòmetre de moment sense canvis, per tant, continuem amb aquest ambient suau, amb aquestes màximes que tornaran a quedar entre els 26 i 29 graus puntualment, arribant als 30. Ara mateix, temperatura de 21 graus a Sant Francesc i a Eivissa Vila, de 8 a Sant Joan de la Britja, 21 a Palma, de 8 a Campos i Binissalem, o 21 a Moi Ciutadella.
1: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix, Toni Escanillas? Bon dia.
6: Bon dia, idò. Vos ara mateix a l'entrada a l'autopista d'Inca, a la via de cintura, embotellaments també a la primera, la de Reiguer, entre Marratxinet i Binissalem. També són habituals en aquesta hora i també segueix tancada la variant de Sant Llorenç a Mallorca. I atenció a Menorca, perquè les obres de la General, entre Maó i Aló, entren en una nova fase. El Consell de Mallorca de Menorca ha avisat d'un tall temporal a l'accés del camí de Talatí de dalt en aquesta ocasió. Per tant, avancen les tasques en sentit cap a Maó des d'avui mateix.
1: 7:05 del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El butlletí oficial de l'Estat ha de publicar avui la convocatòria d'eleccions. La maquinària electoral es posa en marxa. El rei Felip VI ja ha signat el decret de dissolució de les Corts Generals de manera telemàtica des de Finlàndia, on es troba de viatge d'estat. Els comicis seran dia 29 de novembre, tal com s'esperava després d'un cap de setmana de reflexió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
7: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad.
1: En una declaració institucional des de la Moncloa, Sánchez apel·lava a un cicle que diu encara no ha acabat.
7: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral.
1: Sánchez feia l'anunci després d'haver informat prèviament de la seva decisió al rei Felip VI. Després es va reunir de manera extraordinària al Consell de Ministres per dissoldre formalment les Corts Generals. El Partit Popular ha desplegat una gran pancarta a la seva seu del carrer de Gènova, a Madrid, en què diu a la fi el president Alberto Núñez Feijó veu la convocatòria com una gran oportunitat per arribar a la Moncloa.
8: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría, por fin decidirán los españoles. No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
1: Els partits a l'esquerra del PSOE, la convocatòria els agafa d'una banda amb la possibilitat de rendibilitzar electoralment el descontentament amb l'habitatge, però de l'altra, sense candidats definits i ni tan sols una fórmula clara per anar a les urnes.
2: Tenen just 10 dies per inscriure una possible coalició. Sumar impulsa la candidatura Front Ampli, però encara no té aliances polítiques formalitzades. El ministre Ernest Urtasun, de Sumar, i la ministra Mònica García, de Més Madrid, es mostren oberts a ser candidats.
9: Somos un espacio político amplio, plural y diverso. No competimos entre nosotros, no sobra nadie. Lo hacemos desde el consenso, lo hacemos desde la fraternidad.
2: Podem, que està convidat a integrar-s'hi, insisteix a celebrar unes primàries obertes el 14 i el 15 d'octubre com a condició per participar-hi. És Irene Montero.
10: Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es con unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo, como te decía, los días 14 y 15 de octubre, y que podamos construir entre todas esa candidatura.
2: Tampoc ho té gaire clar Esquerra Republicana, després que el que fins ara era el seu portaveu parlamentari al Congrés, Gabriel Rufián, s'hagi postulat també per liderar un front d'esquerres. De moment, la secretària general de la formació, Elisenda Alemany, no confirma Rufián com a cap de cartell.
11: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que qui parà de fer campanya és per Esquerra Republicana, que prou feina tenim.
2: Qui de moment descarta presentar-se a les eleccions sota un paraigua estatal és l'esquerra sobiranista de Més per Mallorca i Més per Menorca.
1: A Vox sí que està més definit, el candidat serà el president Santiago Abascal. Fins ara les enquestes el defineixen com un dels partits que més podrien pujar, però ell es mostra cautelós.
12: Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años, y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
1: També Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya, centrant les seves crítiques en Pedro Sánchez i l'oportunisme d'aquesta convocatòria d'eleccions.
13: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria.
1: I un dels efectes secundaris de la dissolució de les Corts és que algunes de les normes que estaven en procés de tramitació decauran.
2: Per exemple, la llei que pretenia atorgar la nacionalitat als saragüís nascuts sota l'administració espanyola. Aquest dimecres el Congrés li havia de donar el sí definitiu perquè al seu pas pel Senat la majoria absoluta del PP havia introduït 9 esmenes noves i la cambra baixa és sempre qui té la darrera paraula. Molt més retardada anava la tramitació de la llei de cogestió aeroportuària aprovada pel Parlament Balear i que s'ha de debatre a les Corts Generals perquè afecta competències de l'Estat. En polèmica amb el govern d'Espanya, que intentava vetar el seu debat, només ha aconseguit entrar al Congrés per tramitar-se i ara quedarà en no res.
1: Per cert, que el que sí que ja s'ha aprovat és la modificació de la Constitució que permetrà que Formentera tingui senador propi, ja s'aplicarà en aquestes eleccions de dia 29 de novembre. I Weimar, com es viu aquesta convocatòria d'eleccions en clau autonòmica? La presidenta del govern, Marga Proens, ha celebrat l'avançament, assegura que l'executiu central ha abandonat les Balears.
14: I en el pla de les Illes Balears, mon anam a unes eleccions sense un nou règim especial aprovat, sense un sistema de finançament que compensi els desavantatges que tenim a les Illes Balears, sense un conveni de carreteres, sense un conveni ferroviari, sense una política de lluita contra la immigració irregular que mos ha deixat absolutament abandonats davant aquest drama que patim a les Illes Balears.
1: Ara faltarà veure quins seran els caps de cartells de les llistes electorals per les Balears en aquestes eleccions, ara per ara, i en espera d'unes primàries. Una de les candidatures més clares en Salm és la socialista, que tornaria a estar encapçalada per Francina Armengol.
2: Ho ha dit, en aquest cas, la candidata socialista per a les eleccions autonòmiques del 2027, Rosario Sánchez.
15: Un cap de cartell fantàstic i amb la força necessària per afrontar aquest moment que jo penso que és històric. Pel nostre país.
2: El Partit Popular a les Balears assegura que ja ha posat en marxa la maquinària electoral. És el portaveu parlamentari Sebastià Sagreras.
16: És el compte enrere que Espanya necessiti, és el compte enrere perquè se pugui recuperar la dignitat a les institucions, que se gestionin els principals problemes que tenen els espanyols.
2: Manuela Cañadas, de Vox, dona per fet que el candidat l'elegirà a Madrid i demana que la gent vagi a votar.
17: Nadie debe confiarse de lo que digan las encuestas. No podemos olvidar lo que ocurrió hace 3 años. No hay que vender la piel del oso antes de cazarla.
2: El canvi, com dèiem, que pot ser més remarcable respecte a les eleccions generals del 2023, és que l'esquerra sobiranista descarta ja concórrer als comicis amb marca estatal, com ho va fer aleshores amb Sumar. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, han explicat aquest dilluns que aposten per la via d'Ara Més.
18: Els puc garantir que hi haurà aquesta papereta de país.
19: Ha de ser una coalició en clau estrictament balear. Disposats a obrir-nos als altres partits de les Illes Balears, a l'esquerra del PSOE, no participarem d'un engendre a nivell estatal per continuar donant solucions que no s'adrecin a les problemàtiques concretes que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
1: I com que finalment les eleccions generals seran abans i no després de les autonòmiques, aquests comicis del 29 de novembre poden ser un primer termòmetre.
2: El politòleg i investigador postdoctoral a l'Institut Universitari Europeu, Llorenç Soler, ha dit a l'informatiu Vespre que encara s'ha de veure cap on aniran els electors. De moment encara no hi ha enquestes prou representatives.
20: Segurament és un test per anar a Marga Provenç abans de les eleccions autonòmiques. Les últimes, les generals de 2023, se'n va fer amb un 35% dels vots i també ja havia guanyat les autonòmiques del mes de maig amb un percentatge de vot molt similar. És a dir, que tot el que sigui anar per sota del 35% per anar a Marga Provenç seria una prova de que el seu electorat se comença a pensar la seva candidatura o no, a veure.
1: L'avançament de les eleccions sorgeix després que divendres el Congrés no convalidés els 2 decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. I avui el Consell de Ministres els tornarà a aprovar. Els decrets arribaran de nou, per tant, al Congrés, però l'aprovació quedarà a mans de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts.
2: D'aquesta manera, el manco un dels decrets podria tirar endavant, ja que el vot de Junts no és necessari per aprovar-los. En concret, la Diputació Permanent la integren 68 diputats i els vots de PSOE, Sumar, Esquerra, EH Bildu, Podem i el PNB, a més del vot de la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, sumen majoria. El ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, confirma que els decrets patiran alguna modificació.
21: Va a haber algunas variaciones, los decretos no se pueden presentar exactamente igual como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos.
2: El dubte és que votarà el PNB respecte del segon decret, el del contracte de lloguer indefinit, ja que la setmana passada hi va votar en contra. El Partit Nacionalista Basc ha confirmat que l'executiu ja s'ha posat en contacte amb ells per negociar els suports.
1: Independentment del que passi amb els decrets, ara Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores. Aquesta tardor, la data definitiva de l'aturada encara no s'ha concretat, però han dit que serà abans de les eleccions. Els sindicats demanen un habitatge i un salari dignes. Pedro Mà és el secretari general d'UGT a les Illes.
3: La no convalidació del decret del divendres passat al Parlament ha suposat un punt d'inflexió. El moment de dir prou ha arribat per posar l'habitatge d'una vegada per totes en el centre de les polítiques públiques. Per això, Comissions i UGT convoquen una vaga general perquè el món del treball, principal afectat per aquesta situació, alci la seva veu.
1: Els sindicats demanen un pacte social que limiti els lloguers i que ampliï l'habitatge protegit, ho explica José Luis García, secretari general de Comissions a les Illes.
4: Perquè entenem, com ja venim dient des de fa mesos, tenim un problema de salaris. A més, la negociació col·lectiva a nivell estatal està bloquejada i, per tant, aquest bloqueig també afecta a les pujades salarials.
1: I al carrer també aclam per la vaga general. Milers de manifestants a Barcelona els escoltau en alçant la veu per una aturada tot l'estat amb el focus en la crisi de l'habitatge.
2: Milers d'activistes per l'habitatge, 20.000 segons l'Ajuntament, 120.000 segons els organitzadors, han protestat per la crisi del lloguer. La manifestació d'Urquinaona l'han convocat, entre d'altres, el Sindicat de Llogateres de Catalunya. Ha estat marcada per enfrontaments entre manifestants i un grup d'activistes que han acabat amb aldarulls, càrregues dels antiavalots i contenidors cremats. Els Mossos han informat de 13 detinguts i una trentena d'agents ferits lleus. I això que sentiu és a Madrid amb el ressò de la vaga general, la portaveu del sindicat, Alicia del Río.
22: La huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne. Por eso, desde esta misma tarde, tenemos actividades en los barrios per empezar a construir esta huelga general.
2: En paral·lel es mantenen les acampades a Puerta del Sol i a la plaça Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Madrilenya ha denegat el desallotjament sol·licitat pel govern d'Isabel Díaz Ayuso.
1: I a Palma, a la plaça d'Espanya, l'acampada continua. Cada dia s'hi sumen més persones i insisteixen que un avançament electoral no suposa cap passa per solucionar la problemàtica de l'habitatge. Lluc Cifra n'és el portaveu.
23: No volen tant un canvi de partit com l'acció política per se. Si el següent partit que ve pues, ha de fer millor pues, en aquesta qüestió, pues, guai, però no és tant això el que estem demanant. No estem demanant un canvi de govern, estem demanant que hi hagi una acció directa.
1: A Menorca també s'ha iniciat una acampada per la crisi de l'habitatge. Diverses persones romanen instal·lades en 7 tendes des de diumenge a la plaça de la Constitució de Mou.
2: Entre elles hi ha part dels afectats pel desnonament d'aquesta setmana al Camí des Castell. Volen fer visible el seu malestar i exigir a les institucions mesures valentes per garantir el dret a l'habitatge digne per a tothom.
24: Estem exercint la màxima pressió dins del marc legal. Hem realitzat una nova sol·licitud per renovar el permís que es va fer a la manifestació del passat 3 d'octubre i esperem que s'aprovi una acampada almenys 2 nits més.
2: Avui han convocat una nova concentració a la plaça de la Constitució a partir de les 8 del vespre.
1: I encara parlant de la crisi de l'habitatge, el desnonament d'una llogatera vulnerable previst per a dia 22 d'octubre a l'AEO es podria suspendre. Ella alega que ha presentat la documentació requerida. Toni Sastre, bon dia.
25: Bon dia. Així és, quan la promotora del bloc va fer fallida, l'habitatge va passar en mans de l'entitat pública de gestió d'actius

0: Més temps per sortir pacíficament de la finca. Expliquen que agents de la Guàrdia Civil els han visitat per advertir-los que avui tornaran. Alberto Ferrer.
1: I de fet, els darrers dies ja han sortit algunes caravanes, poques. La resta diuen que cap grua els vol traslladar.
2: No dicen que tienen prohibido a embarcar la caravana porque ellos corren el riesgo de multarse. No pedimos quedarnos, pedimos a que nos den tiempo, por lo menos un 15 días, un poquito más.
1: Alguns fa 3 anys que viuen a Casa Lola. Pagaren entre 500 i 600 euros per acampar allí. Creuen que la mort de Valentín Cabrera ha precipitat la decisió del jutge.
2: Ni sabíamos de la situación, ni de los problemas, ni lo que estaba pasando. No.
3: Yo sé que fue lamentable lo que pasó. Bueno, eso es una cosa que en cualquier lado puede pasar y tuvimos la mala suerte que nos pasó a nosotros.
1: Entre les 200 persones que hi poden viure hi ha infants i dones embarassades, encara que l'Ajuntament de Sant Josep no confirma que estiguin atesos pels serveis socials.
3: Yo, por ejemplo, trabajo de interna. Y vengo solamente una noche a dormir y ya al otro día estoy en el trabajo otra vez. Y me quieren cobrar 800, 900 y si tengo pareja 1.200.
1: Si els fan fora de la tenda de campanya on dormen ara, se'n tornaran a Màlaga perquè la feina no els...
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
5: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
4: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: 7:21 minuts encara de la política. Miquel Oliver deixarà la batllia de Manacor aquest dijous. Serà substituït per l'actual regidor d'Educació i de Cultura, Ferran Montero. Al Batle de Més, Esquerra avança així un relleu que inicialment estava previst per al final del mandat mentre prepara la seva candidatura al Consell de Mallorca.
6: Oliver explicarà avui els motius de la seva renúncia a una roda de premsa. Dijous l'Ajuntament celebrarà un ple extraordinari per formalitzar aquesta dimissió i posteriorment Montero serà nomenat nou batle de Manacor.
0: I avisa el secretari general de la Federació Socialista, Vicent Rosselló, ha mostrat la seva conformitat amb la dimissió de l'exregidora d'Esports del Partit Popular, Anna Ferrer. Una decisió que s'ha pres aquest cap de setmana arran de la detenció del seu marit en una operació policial contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals. Per part seva, el batle d'Eivissa, Rafa Triguero, defensa l'exregidora d'Esports.
7: Triguero considera que la dimissió l'honora i ha defensat que Ferrer ignorava la profunditat de les acusacions contra la seva parella. Ara, a Vila estan pendents de la Junta Electoral per decidir el relleu de Ferrer, que fins divendres passat era regidora sense cartera.
8: Nana és una mare amb un fill i una filla que no ho estan passant mica bé. Els està afectant personalment, per tant també vull traslladar hasta que sàpiga la veracitat de tot i sentència i de més, pues prudència amb aquesta qüestió. Perquè ni la pròpia Ferrer, la senyora Ferrer, sap la magnitud o no de la qüestió.
7: El socialista Vicent Rosselló, la dimissió d'Anna Ferrer era necessària.
9: És l'objectiu de que tant ella com els seus fills i el seu entorn familiar es puguen defensar tal i com toca i que no posin en dubte la feina que ha fet al llarg d'aquest temps i que continuï, pues, bueno, deixant la institució de l'Ajuntament d'Eivissa com allò que és una, com allò que ha de ser, suposam, una institució neta.
7: La premsa vincula el marit de Ferrer al món de la promoció immobiliària a Eivissa i se l'identifica com un dels encarregats de canalitzar el mercat immobiliari de luxe. Els beneficis d'aquests procediren presumptament del narcotràfic.
0: I dels tribunals, dos policies locals de Palma han assegurat davant l'Audiència Provincial que l'home acusat d'assassinar la seva parella amb més de 60 ganivetades al coll d'en Rabassa fa 2 anys els va confessar el crim. L'acusat va dir als agents que havia matat Maria del Rosario mentre conduïa el cotxe en el qual també viatjava una de les filles que tenen en comú i que l'acusat va abandonar després de fugir. La Fiscalia li reclama una pena de presó de 27 anys. Carme Moreno.
10: Els dos testimonis més rellevants de la vista oral han estat dos policies locals de Palma. Els agents han explicat que varen trobar l'acusat en sang a la roba després que es fugàs. Els agents han dit que l'home els va aixecar la mà i quan s'hi acostaren els va assegurar que havia pegat ganivetades a Maria del Rosario mentre conduïa i que per això va tenir l'accident de trànsit. Aquests dos policies han assegurat que l'acusat estava molt calmat i no se'l va veure alterat. Un altre agent també ha assenyalat que l'home va donar negatiu

0: en diversos controls d'alcohol i drogues que li varen fer. A més, han explicat que la menor viatjava al darrere del cotxe sense anar fermada. A causa de la forta col·lisió, va patir diversos cops.
1: També ha declarat una agent del grup d'homicidis de la Policia Nacional.
0: Aquesta testimònia ha afirmat que Maria del Rosario, que viatjava en el seient del copilot, no es va poder protegir de l'atac. Segons la fiscalia, l'acusat li va pegar 66 ganivetades. A més, la gent que va estar present a l'autòpsia ha dit que la víctima tenia ferides al cap, al coll, l'esquena, el pit, les mans i el tòrax. Algunes de les punyalades li varen tallar la vena jugular i li perforaren els dos pulmons. A més, han de dir que ha declarat el policia local de Palma, que primer va arribar a l'escena del crim, ha assenyalat que Maria del Rosario va morir abans de patir l'accident i que l'estat en què va trobar el cos era incompatible amb la vida.
1: I un home de 40 anys ha estat detingut, acusat de provocar intencionadament un incendi aquest dilluns, un incendi que ja vos explicaven que havia obligat a evacuar una quinzena de persones d'un edifici al centre d'Inca. El foc va començar en una de les habitacions d'aquest immoble que es llogava per a estances.
2: Els veïnats pogueren sortir després que una de les llogateres va detectar el fum i va donar l'avís. Els afectats pogueren entrar a recollir les seves pertinences i l'edifici roman precintat mentre reparen, s'arreglen els desperfectes. Els serveis socials estudiaran cas per cas per oferir allotjament als que ho necessitin. Segons els veïnats, l'edifici té 12 habitacions on hi viuen unes 16 persones.
1: I són ara les 7:26, fem un cop d'ull al que destaca la premsa. Començam per l'editada aquí a les Balears, Toni. Ja podeu intuir que tots els diaris obrin avui amb la ressaca de l'anunci de convocatòria d'eleccions per dia 29 de novembre.
3: És així, tots els diaris coincideixen en el mateix. Per tant, deim, és un dia especialment interessant per veure totes les capçaleres de la premsa, veure quins són els matisos, perquè la notícia, per tot com deim, és la mateixa. Per exemple, comencem per Diari de Mallorca, que posa fotografia del president del govern a la Moncloa, cara molt seriosa, i una frase breu, diu: Sánchez convoca el 29N, aquesta moda d'aquests darrers anys ja bastants de posar només la inicial del mes. Idò, destacats a baix amb les reaccions de diferents polítics de les Illes Balears en aquest anunci. Semblant a la portada que trobam a última hora, amb un disseny de portada un tant diferent, amb una fotografia diferent, foto de Sánchez, de perfil, en aquest cas un primer pla de molt més a prop, diu també eleccions al 29N, encara manco paraules que les que trobam al Diari de Mallorca. I les opinions en aquest cas que cerca són les dels mateixos periodistes del diari, periodistes històrics, especialistes, podríem dir, en política, que també aporten cada un els seus matisos. Mallorca Diari, anant ja amb els digitals, diu el mateix, però afegeix que tot això passa després que hagin fracassat al Parlament aquest intent d'aprovació dels decrets per l'habitatge. Ara Balears, per la seva banda, una portada molt semblant, també fotografia de Pedro Sánchez, al Parlament en aquest cas, amb un recompte de les lleis que quedaran paralitzades per culpa d'aquestes eleccions, per culpa d'aquest procés electoral. I OK Balears és el tercer digital que miram, és l'únic que mostra en aquest cas, en lloc de Sánchez, mostra Proens i Feijó, i diu que la presidenta Balear celebra aquesta convocatòria d'eleccions. El Menorca, anant ja amb els diaris editats en paper a les altres illes, diu que Sánchez avança les eleccions. És l'únic que empra aquest terme i diu que ho farà cercant una majoria suficient. El periòdico, per la seva banda, el periòdico d'Ibiza, anant ja amb els de les Pitiuses, que agafa la mateixa fotografia que a última hora i comparteix també titular amb la matriu de Palma. I Diari d'Ibiza, per la seva banda, afegeix respecte a tots aquests altres una frase més, que és que diu que tot això, aquest procés electoral, sacseja el tauler polític. I també destaca un detall més, i és que Formentera triarà el seu senador propi per primera vegada a la història, i ho deixa, ho posa com a cosa important al Diari d'Eivissa.
1: I totes les mirades estan posades, per tant, en Pedro Sánchez. Passa el mateix també a la premsa editada a l'Estat, cercant alguns matisos.
3: És així. Matisos poc dissimulats, hem de dir, en aquest dia d'avui. El País es limita a dir que seran unes eleccions, les del 29J, d'alta tensió. Posa textualment. Fotografia, en aquest cas, vertical, de Pedro Sánchez, allargada a la Moncloa, a la porta, allà on es va fer aquest anunci, amb petit a la dreta, Alberto Núñez Feijóo, del Partit Popular, i el que va dir just després. El Mundo, en canvi, la posen allà mateix, però horitzontal, a la banda de dalt, amb molt d'aire als costats, la fotografia, un Pedro Sánchez que apareix més solitari amb aquest retrat, amb aquest dibuix de fotografia. I diu directament, darrere jugada per sobreviure. L'ABC mostra una fotografia diferent a la de tots, un altre moment de Pedro Sánchez, d'una fotografia de dies anteriors, i diu en titular que obre la campanya amb una jugada per colar, utilitza aquest terme, els decrets de l'habitatge. La Vanguardia, en canvi, obren amb una fotografia doble del mateix tamany exacte del president i de Feijóo, en aquest cas, el popular, mirant el rellotge, a més, una fotografia molt intencionada, diu que Espanya decidirà el 29 de novembre i empra també aquest 29N que tantes vegades sentirem d'ara en endavant.
1: Set i mitja del matí, la maquinària electoral ja està en marxa. Avui, el butlletí oficial de l'Estat ha de publicar la convocatòria d'eleccions per dia 29 de novembre, després que el rei Felip VI ha signat el decret de dissolució de les Corts. A les Balears encara no s'ha confirmat cap dels caps de llista.
4: La candidatura més clara en espera d'unes primàries és la socialista, que podria estar encapçalada per Francina Armengol. L'esquerra sobiranista, més per Mallorca i més per Menorca, per part seva, descarten concórrer als comicis amb Marc Estadella, tal com ho van fer el 2023 amb Sumar.
1: Aquestes eleccions arriben després que divendres el Congrés no convalidés els decrets d'habitatge del govern espanyol. Avui el Consell de Ministres els tornarà a aprovar.
4: Els decrets arribaran de nou, per tant, al Congrés, però l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. D'aquesta manera, el manco, un d'ells, podria tirar endavant, ja que el vot de Junts no és necessari per aprovar-los.
1: Independentment del que passi amb els decrets, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
4: Els sindicats demanen un habitatge i uns salaris dignes. Pedro Omà és el secretari general d'UGT a les Balears.
5: La no convalidació del decret del divendres passat al Parlament ha suposat un punt d'inflexió. El moment de dir prou ha arribat per posar l'habitatge d'una vegada per totes en el centre de les polítiques públiques. Per això, Comissions i UGT convoquen una vaga general perquè el món del treball principal afectat per aquesta situació, alci la seva veu.
4: La data no s'ha concretat, però serà abans de les eleccions.
1: I avui les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys fan vaga per reclamar millores salarials i laborals.
4: També reclamen un marc comú per a tot el sector de les Balears, una aturada que arriba després de setmanes de protestes, tancades i hores de negociacions sense acord.
1: D'aquí uns minuts serem una escoleta de Palma per veure com han començat aquesta jornada d'aturada. I la política, Miquel Oliver, deixarà la Batllia de Manacor aquest dijous.
4: El substituirà l'actual regidor d'Educació i Cultura, Ferran Montero. El balde de més esquerra avança així un relleu que inicialment estava previst per al final del mandat, mentre prepara la seva candidatura al Consell de Mallorca.
1: I dels tribunals continua el judici contra l'home acusat de matar la seva parella al coll d'en Rabassa. Dos policies locals han declarat que els va confessar el crim.
4: Els va dir que havia matat Maria del Rosario mentre conduïa el cotxe, en el qual també viatjava una de les filles que tenen en comú, i que l'acusat va abandonar després de fugir. La Fiscalia li reclama una pena de presó de 27 anys.
1: I les Balears tanquen aquest estiu amb 158 onades de calor marina.
4: Les altes temperatures han afectat els ecosistemes marins com la Posidònia oceànica i han incrementat la mortalitat d'organismes. S'han registrat temperatures de la mà superiors a 30 graus durant més de 30 dies a punts com Sa Dragonera. Melanie Jussà és investigadora del Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Balears.
6: Y en las Islas Baleares podemos decir que se han registrado ya desde enero hasta septiembre 158 días de horas de calor marina.
1: Pel que fa al temps, avui ja esperem una jornada variable amb estones de sol, però també amb la presència d'alguns núvols. Marc Aldentà, i bon dia.
7: Bon dia, així és. Aquest dimarts comença ja amb aquesta situació de variabilitat. En general, hem de dir, però, que tenim ja el cel bastant destapat. De totes maneres, com tu dius, hi haurà la presència d'algun núvol. Aquest núvol, fins i tot el cap vespre, podríem deixar de manera molt puntual i feble qualque ruixat, insistim, que si arriben a caure serien ben poqueta cosa i de manera molt local. En general, hem de dir que no serà un dia amb precipitacions. Això sí, continuem amb aquest ambient suau. De moment no canvia la temperatura, màximes que com ahir tornaran a situar-se entre els 26-29, arribant o fregant els 30 graus cap en el centre-sud de Mallorca, fins i tot a punts de l'illa d'Eivissa. Tot això amb vent que bufarà de manera molt feble, en general de direcció variable, i tindrem una situació marítima molt tranquil·la. Ara mateix, valors de temperatura actual de 20 graus a Ferreries i Sant Climent, 19 graus a Artà o Manacor, 20 a Solla o 19 graus a Sant Antoni.
8: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
1: 7 i gairebé 35 minuts encetat amb la informació esportiva. Avui, Gavi, parlant del Manacor, que viurà un partit històric a la Copa del Rei.
9: Així és, na Capellera viurà un vespre històric amb la visita del Villarreal a la primera eliminatòria de Copa. Els manacorins han rebut amb alegria el resultat dels sorteig que els han parellat amb un equip de Champions. És Miquel Aguado, entrenador del Manacor.
10: Bueno, ja sabem per altres anys que se fa un peatge a cas, competint en aquesta Copa del Rei. Nosaltres mirarem, bueno, primer de tot, vos queden tres partits per intentar arribar a la millor manera possible. I una vegada vos arribar, intentarem disfrutar a la mateixa vegada que competir com estem fent fins ara.
9: I el Poblense s'enfrontarà a un equip de segona, el Ceuta. Alegria entre la plantilla, el cos tècnic i la directiva per jugar contra un conjunt que ara mateix és penúltim a la classificació de segona. Miquel Bennàsser Molondro és el president del Poblense.
11: Sí, l'emoció ha estat molt bona, ens ha tocat el Ceuta. Un equip que passa moltes penúries, el seu poble, i els rebrem així com se mereixen, no? És un equip que el Poblense ja en els anys 80 hi va jugar, quan estàvem a segona B, i els rebrem el millor possible.
9: L'Atleti Balears rebrà l'Eldense de segona divisió, un club que, per cert, fa només uns dies va comprar Leo Messi. Així valoren a l'Estadi Balear aquesta eliminatòria. És Òscar Troia, tècnic de l'Atleti Balears.
12: I al final, ja te digo, és un club de segona divisió i per a nosaltres, pues bueno, recibir futbol professional en l'Estadi Balear sempre és d'agrado, no? Así que dentro de los criterios del sorteo nos podía tocar un club de segona divisió, así que perfecto. A competir, a aprender y a ver dónde está el nivel del equipo cuando llegue el momento de la Copa.
9: Qui també tindria premi gros seria el Sant Rafel. Això sí, els eivissencs necessiten un autèntic miracle per ser a la pròxima ronda. L'Atlètic Club de Bilbao seria el rival dels rafalers, que ho tenen molt complicat perquè van perdre 1-5 en el partit d'anada. La tornada, que s'havia de jugar ahir, es va ajornar per mort del mal temps. Ara l'equip està pendent de que es determini el dia i l'hora en què s'ha de disputar el partit contra el Prat. Pel que fa al Mallorca, l'equip vermell jugarà la primera ronda de Copa contra l'Alcoia. A la segona divisió, ahir es va tancar la jornada amb el partit Córdoba 3-Tenerife 2. El Mallorca manté la cinquena posició a la classificació. Precisament de la situació del Mallorca i de la seva sortida del club n'ha parlat a Eivissa l'exjugador vermell Jan Virgili.
13: Hi haurà per gent que haurà sigut un bon record i potser per l'altre no tant, però jo la veritat que de l'ahir ja m'emporto molt de carinyos. Ojalà entrin si no poden pujar directe, ojalà entrin a play-off i jo hi hagi acabat per poder anar a veure'ls. Jo crec que, òbviament, són dels millors equips que hi ha com a jugadors. I al final la segona divisió també és molt difícil, però jo crec que aconseguiran l'objectiu.
9: Virgili es troba concentrat amb la selecció espanyola sub-21 a Eivissa. El combinat espanyol jugarà avui a les 7 a Can Misses contra Romania. Els espanyols ho tenen tot de cara per tancar la seva classificació per a l'europeu de l'any que ve. David Gordo és el seleccionador espanyol.
14: De demostrar el hambre y las ganas que tenemos por clasificarnos y poner la guinda al pastel que nos haga terminar esta fase de clasificación muy contentos. Y también creo que tenemos una responsabilidad con toda la gente de Ibiza, con todos los niños que sé que mañana van a venir, de que vean a estos jugadores y que disfruten, ¿no?, de ellos, viéndoles hacer un gran partido y consiguiendo una victoria.
9: I avui també juga la selecció absoluta. Ho farà contra Croàcia a Split a les 8:45. Si guanya, el conjunt de Luis de la Fuente estarà classificat per als quarts de final de la Lliga de les Nacions. L'equip espanyol és líder amb 3 punts d'avantatge sobre Anglaterra i arriba de guanyar 4-1 a la República Txeca. És la segona vegada que Espanya juga a Split. La primera va ser l'any 2000 a un amistós que va acabar amb empat a 0. El seleccionador de la Fuente diu que el 0-7 davant Anglaterra de Croàcia va ser un accident.
15: Croàcia per a mi és un equip fantàstic, buenísimo. No en vano, en els últims 10 anys ha sido de les selecciones més importants en el panorama internacional, finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation. superjugadores y lo del otro día fue un accidente en el fútbol.
9: Qui torna a Croàcia és Dani Olmo, que va començar la seva carrera professional al Dinamo de Zagreb. El sentim.
16: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist, créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc, ara que m'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona.
9: I acabem en tenis. Jaume Munar puja posicions al rànquing ATP, tot i la seva derrota a les semifinals de l'ATP 500 de Tòquio. El santanyiner ha passat de la posició 64 al 49 del rànquing. El pròxim objectiu de Munar és el Masters 1000 de Xangai, que comença aquesta setmana. Alcaraz jugarà la final avui a Tòquio a les 11 del matí contra el txec Jiří Lehečka. El murcià defensarà títol a territori japonès.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
17: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
18: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient, entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
8: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: Set i 41 minuts avui, un dels punts d'atenció informatives a les escoletes de 0 a 3 anys, tot i els serveis mínims decretats per la Conselleria d'Educació, les aules dels més petits poden quedar avui buides. Les treballadores estan cridades a una vaga per reclamar millores salarials i laborals i, sobretot, un marc comú per a tot el sector de les Balears, una aturada que arriba després de setmanes de protestes, de tancades i hores de negociacions sense acord. Vegem com han començat aquesta jornada d'aturades. Caterina Banyes, al centre de Ciutat Antiga de Palma. Caterina, bon dia. El sector ja havia advertit d'una tardor calenta.
19: Bon dia. Així és com dius ara mateix, i tot fa pensar que serà així, una tardor ben moguda, ben calenta. De fet, ahir mateix el TAMIP a darrera hora va tornar a ser totalment infructuós. Aquesta vaga, hem de dir que neix del malestar acumulat des de fa anys, des de fa mesos, sobretot el darrer any, del sector del primer cicle d'educació infantil. Heu de saber, a més, que la Conselleria ha establert en aquest cas serveis mínims a cada centre. Han de quedar, per exemple, el director o directora del centre i una educadora o bé mestra d'infantil per cada 3 unitats. Les organitzacions, recordem, reclamen, entre altres qüestions, un conveni col·lectiu autonòmic a totes les Illes Balears i també la revisió del decret de mínims. Ja m'acompanyen a Pepa Ramis, ella és representant de 03 del sindicat Comissions Obreres, que ha fallat, Pepa, perquè avui sigueu aquí.
20: Han fallat moltes coses. Hem de tenir en compte que el sector 03 arrastra una situació completament insostenible des de fa pràcticament 2 anys. El curs passat ja vàrem explosionar d'alguna manera tota la situació. Se varen convocar vagues, hi va haver concentracions, hi va haver peticions de reunions i tota la manifestació d'aquest malestar. Resulta que estem en el mes d'octubre, estem a final d'any i ni presidenta ni el conseller han mogut cap peça per a solventar aquesta situació.
19: Anem a pormenoritzar, aclarir les diferents reivindicacions que teniu en aquest moment i des de fa ja temps aquest malestar, ho deies ara mateix, ràtios demanàveu ràtios més baixes, ara són elevadíssimes, ho deies fora de micro, insostenibles, que permetin una atenció més individualitzada. Per què aquestes ràtios?
20: Tot parteix en que defensam, i així mos ho marca tant la llei autonòmica educativa com la llei estatal, que el 0-3 forma part d'una etapa educativa i és un cicle educatiu. Hi va haver una gran aposta del govern actual sobre la gratuïtat del 0-3, i això que va fer doncs, va repercutir en les famílies, i això repercuteix directament en les aules. Les aules se mos omplen d'infants i les educadores i les mestres mos quedam amb unes ràtios elevadíssimes dins les aules. Hem de tenir en compte que dins una aula hi pot haver entre 7 i 8 nadons, dins una aula de 2-3 hi pot haver 18 infants i d'1-2 n'hi pot haver 14. Més alguna excepcionalitat que se li augmenta un 10% en aquestes ràtios. Estem parlant d'una professional que ha d'atendre a nivell educatiu i a nivell assistencial en aquest infant. Són ràtios completament insostenibles. Això se li junta un conveni estatal que és un dels més precaris que hi ha dins tot l'estat espanyol i que marca que les educadores estan 38 hores amb atenció directa en els infants, no els deixen ni una hora no lectiva per atendre a les famílies, preparar material pedagògic, fer claustres. Són situacions completament impossibles. Estem parlant d'un conveni estatal que, d'alguna manera, nosaltres reivindicam ja és conveni autonòmic.
19: I d'aquestes reivindicacions, amb aquestes paraules, les de Pepa Ramis, que ella es porta a veure en aquest cas de Comissions Obreres a l'etapa educativa 0-3. Gràcies, Pepa.
20: Moltes gràcies a vosaltres.
19: I a l'espera, per tant, de com evolucioni aquesta vaga avui a les escoletes de totes les Illes Balears. Ara ja veiem algunes famílies que es van acostant en aquesta escoleta d'aquí demà, Palma de Ciutat Antiga, i al Parlament d'aquí a partir de les 9:30 hi ha concentració, recordem-ho, també de les educadores 0-3 anys.
1: Gràcies, Caterina. Tornarem a connectar amb tu durant la segona hora de l'informatiu matí, 7:46. I les Balears tanquen aquest estiu com el més càlid registrat mai des de l'any 1982, amb temperatures extremes també a la mà. Això s'ha traduït en episodis consecutius d'onades de calor marina entre els mesos de gener i setembre. S'han registrat 158 dies amb aquests episodis extrems, unes altes temperatures que han afectat els ecosistemes marins com la Posidònia oceànica i que han incrementat la mortalitat d'organismes.
2: El que crida més l'atenció és la persistència de les onades de calor marina. S'han registrat temperatures de la mà superiors als 30 graus durant més de 30 dies, a punts com la Dragonera. En el cas dels Port de Pollença s'han superat els 40 dies de registres extrems. Melanie Jussa, que és doctora en oceanografia física, treballa al sistema d'observació i predicció costanera de les Illes Balears.
6: I en les Islas Baleares podem dir que s'han registrat ja des de enero hasta septiembre 158 dies d'hores de calor marina.
2: Segons Jussà, una mà càlida no implica automàticament pluges torrencials a la tardor. Assegura, però, que és una condició necessària perquè es produeixin.
6: Unes aigües anormalment càlides aporten més calor i humedat a l'atmosfera i això favorece la intensificació de fenòmens meteorològics extrems com tormentes con lluvias torrenciales, con todos los impactos que pueden tener, es decir, puede provocar inundaciones, pérdida de playa y daños en infraestructura.
2: L'escalfament de la mà, explica Jussà, no és un fet aïllat, sinó que és una tendència sostinguda, agreujada pel canvi climàtic. El Consell Científic Internacional exposa que l'única solució per limitar l'escalfament és la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, a més de la preservació dels oceans i les àrees marines naturals.
1: I el Tribunal Constitucional debat avui amnistiar el delicte de malversació dels líders del procés independentista català.
3: I s'espera que previsiblement el Tribunal ho avali. D'aquesta manera s'obre la porta al retorn de l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, que es podria produir a banda de les eleccions si el Tribunal Suprem decideix aixecar l'ordre de detenció que pesa sobre ell.
1: I dues persones continuen desaparegudes pel temporal a Catalunya, que pot ser declarada zona catastròfica.
2: Unes pluges torrencials que han deixat dos morts. El president de la Generalitat, Salvador Salvador Illa ja ha anunciat que l'executiu català aprovarà avui un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per valor de 75 milions d'euros per accelerar la recuperació dels municipis, les empreses i les activitats afectades per les pluges torrencials.
0: I ens consta que s'està treballant per decretar els territoris que s'han vist més afectats com a zona greument afectada i, per tant, també tenir una capacitat de rebre ajuts específics per el temporal que hem vist.
1: I ha estat detingut un home de 41 anys per la mort d'una jove de 25 atropellada dissabte a Àvila.
3: La Policia Nacional investiga els fets com un possible cas de violència masclista. Una investigació apunta que l'atropellament podria haver estat intencionat. Una telefonada va alertar d'un vehicle que feia maniobres estranyes a una zona pròxima on després es varen trobar restes de sang. Les càmeres de seguretat varen permetre identificar el cotxe i detenir-ne el propietari.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha aprovat afusellar l'exmajor de l'exèrcit, Nidal Malik Hassan, condemnat a mort per matar 13 persones i ferir-ne 32 més durant el tiroteig del 2009 a la base militar de Fort Hood, a Texas.
2: La massacre va passar quan Hassan, que era psiquiatre de l'exèrcit, va obrir foc al centre de preparació per a soldats de Fort Hood, o comentàvem, on militars esperaven per ser desplegats o tornar de missions a l'estranger.
1: I un darrer apunt, França afronta avui dimarts una nova jornada de vaga en plena escalada de les mobilitzacions socials i estudiantils.
3: Les protestes han deixat incidents greus com la pèrdua d'una mà d'un jove de 15 anys després d'haver-li explotat una granada atordidora dels antidisturbis. El menor l'hauria recollit amb la intenció de tornar-la a llançar contra els agents, però li va esclatar la mà. La vaga reclama més personal, més recursos per l'educació pública, menys alumnes per aula i millors condicions d'estudi. Les protestes han deixat més de 200.000 persones al carrer, 440 detinguts i bloquejos a centenars d'instituts.
1: 7:50 minuts, fem la primera entrevista de l'Informatiu Matí. Prevenir el malestar i la insatisfacció corporal des d'una perspectiva feminista, crítica i de justícia ecosocial són objectius d'una jornada que se celebra avui en el campus de la universitat. Ens fixem, per tant, en la pressió estètica i concretament amb la menopausa. Per això saludem Elisa Bosch del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. Senyora Bosch, bon dia.
21: Hola, bon dia. Com estem?
1: Quan parlem de malestar i d'insatisfacció corporal, és un problema individual o té molt a veure amb la societat en què vivim?
21: És un problema global i estructural i, òbviament, que afecta individualment a cada una de les persones, però sí que és un sistema estructural.
1: Perquè el moment de la menopausa pot ser especialment sensible pel que fa a la relació que tenim amb el propi cos.
21: És una entrada al cicle vital de les dones en el que hi ha molt de canvis fisiològics i aquests canvis poden també donar alguns símptomes que s'han de curar, bueno, acompanyar. Però justament aquests canvis fan sentir una altra vegada les dones, dic una altra vegada perquè des que som nenes tenim una pressió sobre la nostra estètica i sobre els models de bellesa que tornen a arribar en aquesta etapa i per això hem de prendre mesures de prevenció dedicades en aquest moment, tan vulnerable de vegades.
1: Mm-hmm. Com es poden viure els canvis sense sentir que hem de lluitar constantment contra el nostre propi cos?
21: Doncs amb molta informació, perquè moltes dones en aquest moment estan amb un excés d'informació en les xarxes socials i de pressió sobre el que hem de fer, el que hem de menjar i quin tipus d'exercici hem de fer i com ens hem de suplementar, però no trobem tanta informació en positiu com és arribar en aquesta etapa de maduresa, de més temps moltes vegades per nosaltres mateixes, i bueno, pues, comprendre pues, aquests canvis fisiològics com part natural de la nostra vida. És el que ens falta, no? Una mica de resposta també a una recerca i una investigació en perspectiva de gènere, que moltes vegades en deixa fora. De fet, no fa molt se va publicar un informe sobre nutrició a nivell estatal que s'havia fet una altra vegada sobre els cossos dels homes, fins i tot per donar-nos consells en aquesta etapa de la menopausa.
1: De fet, vosaltres plantegeu que les causes socials, culturals i econòmiques del malestar corporal també són importants, que hauria de canviar, per tant, més enllà de cada persona.
21: doncs, polítiques que ens posin en el centre, que som una categoria política, les dones en aquest cicle, no?, del climateri, de la menopausa, i llavors pues, escoltar també a les científiques que treballem en aquest sentit, en aquest àmbit, i no solament doncs, deixar-nos arrossegar per els consells que trobem a les xarxes.
1: I de bé, avui hem volgut parlar a l'informatiu matiu de menopausa i de pressió estètica d'aquesta combinació per unes jornades que se celebren avui al campus de la UIB. Elisa Bosch, gràcies per haver estat amb nosaltres.
21: Moltíssimes gràcies i que passeu bon dia.
1: Són ara les 7:54 minuts. Anem amb la cultura. Avui encetem la cultura amb una investigació periodística. La Fiscalia de Milà investiga 5 persones denunciades per formar part dels anomenats safaris humans. Això és els civils italians, també espanyols, que als anys 90, en plena guerra, viatjaven fins a Sarajevo i pagaven per matar persones indefenses. El preu era més alt si es volia disparar contra infants. Els ha duit davant la justícia una investigació periodística, la d'Ezio Savaseni, un treball, Safaris Humanos, que acaba de publicar Editorial Península i que deixa moltes preguntes obertes. Sandra Martínez.
4: I una certa recança perquè l'autor reconeix que fer el pas de confiar en la feina de la justícia en un cas com aquest no li ha estat gens fàcil.
5: Sì, mi costa molto, perché arrivati a un certo punto un'inchiesta giornalistica deve consegnare il testimone a chi ha gli strumenti.
4: Però reconeix que hi ha un punt en què qualsevol investigació periodística que s'ha de passar al relleu als qui tenen els mitjans per poder verificar els descobriments. El llibre qüestiona l'atenció de les ONGs presents a Sarajevo, denuncia la desaparició de documentació policial de la frontera i es demana per què ningú no va indagar abans altres senyals d'alerta.
5: Questa, secondo me, è la domanda della quale dobbiamo ancora dare una risposta.
4: I aquesta és, segons Gavanzeni, la pregunta clau en un tema que fa escarrufar i sobretot si es pensa que potser Sarajevo no ha estat l'únic escenari d'aquest horror. Tot i això, apunta l'autor...
5: Qui sarei molto prudente. La mia ricerca riguarda Sarajevo. Non voglio utilizzare...
4: Que és necessari anar-hi en cautela perquè la seva recerca s'ha centrat només en aquest punt i creu que no es pot extrapolar automàticament a la resta. En un moment determinat escriu, concloc aquest llibre però la meva recerca continua. I com ho fa exactament? Idò amb l'atenció fixada a França i també a Espanya per aconseguir la documentació dels responsables de vigilància de la zona, informes que ara mateix no es troben.
5: Quello che spero è che in Spagna, ma anche in Francia, qualcuno cominci a chiedere l'apertura degli archivi al fine di conoscere quanto si sapeva.
4: Documents que s'haurien de trobar, de reobrir per entendre què se sabia en aquells anys del 1992 al 1995 sobre el fenomen dels franctiradors de cap de setmana. Safaris Humanos arriba a les llibreries coincidint amb els 30 anys de la fi de la massacre de Sarajevo.
1: I continuem ara amb cinema i patrimoni. El 17, 16 i 17 d'octubre i els dies de 9 i 20, Can Vivot serà l'escenari de la projecció de 4 pel·lícules referencials fetes a Mallorca i que més es rodaran en part en aquest magnífic palau.
22: Para mí, señor, que no he conocido a mi madre...
3: Parlàvem de Bearn a la sala de les nines de Jaime Chavarri, en Fernando Rey, que és que escoltàvem ara fa un moment, amb Imanola Arias, Angela Molina, Amparo Soler Leal, una fita del cinema fet aquí i que clourà el cicle amb la presència del director a un col·loqui amb Pedro de Montaner, propietari de Can Vivot i amic de Llorenç Villalonga. El dia abans serà el torn del Celo, d'Antoni Eloi.
23: Les luces se apagan.
3: Que també protagonitzarà el col·loqui posterior a la projecció d'aquesta producció internacional que va comptar amb la presència de Lauren Bacall, també de Harvey Keitel, de Sadie Frost i de Jude Law. En el cas de La Playa de Formentor, una producció de principis dels anys 60 que es podrà veure el dissabte dia 17, també hi haurà la directora Marga Malià, Suportant el Paradís, posarà en context aquest film que ens ofereix una mirada sobre el boom turístic i la transformació del paisatge de Mallorca.

0: per veure encara més com ha canviat Mallorca amb el pas del temps, convé no perdre's la projecció de Flor d'Espino, una pel·lícula de fa, atenció, 101 anys. És, de fet, una de les primeres ficcions cinematogràfiques conservades de Mallorca i que comptarà la presència de Josep Antoni Pérez de Mendiola, investigador i responsable de la seva restauració. Serà l'encarregada d'inaugurar el cicle. Les projeccions d'aquesta iniciativa de l'Associació de Can Vivot seran a partir de les 7 de l'hora baixa i les entrades ja estan a la venda.
1: I arribarem a les 8 amb un apunt cultural. En aquest cas de la música, és dijous, aquests que sonen de fons, els Brans Caníbal, seran a Palma, al Brick Bar, a partir de les 8 del vespre. És un rock, pop, post-punk, molt de l'estil dels grups de la moguda dels 80. Serà, com dèiem, dijous, a les 8.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. I és dimarts 6 d'octubre. La maquinària electoral ja està en marxa. Fa just uns minuts el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la convocatòria d'eleccions per dia 29 de novembre. A les Balears encara no s'han confirmat els caps de llista. La candidatura més clara en espera d'unes primàries és la socialista, que podria estar encapçalada per Francina Armengol. L'esquerra sobiranista, més per Mallorca i més per Menorca, ha descartat concórrer als comicis amb marca estatal, com ho va fer aleshores amb Sumar. Aquestes eleccions arriben després que divendres el Congrés no convalidàs els decrets d'habitatge del govern espanyol. Avui el Consell de Ministres, però, els tornarà a aprovar. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Els decrets arribaran de nou, per tant, al Congrés, però l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. D'aquesta manera, el manco, un d'ells, podria tirar endavant, ja que el vot de Junts no és necessari per aprovar-los.
1: Independentment del que passi amb els decrets, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tarda.
2: Els sindicats demanen un habitatge i uns salaris dignes. José Luis García és secretari general de Comissions Obreres a les Illes.
3: Perquè entenem, com ja venim dient des de fa mesos, tenim un problema de salaris. A més, la negociació col·lectiva a nivell estatal està bloquejada i, per tant, aquest bloqueig també afecta a les pujades salarials.
2: La data no s'ha concretat, però serà abans de les eleccions.
1: I qui també tenia previst fer vaga són els sindicats mèdics, en aquest cas contra el govern central.
2: I les organitzacions convocants es van reunir ahir a Madrid per debatre si suspenen o no les aturades ara que s'han convocat a les eleccions. En parlarem a les 8:30 amb el president de Cimeval, Miguel Lázaro.
1: I avui les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys fan vaga per reclamar millores salarials i laborals.
2: També demanen un marc comú per tot el sector de les Balears, una aturada que arriba després de setmanes de protestes tancades i hores de negociacions sense acord.
1: I de la política, Miquel Oliver deixarà la batllia de Manacor aquest dijous.
2: El substitueix l'actual regidor d'Educació i Cultura, Ferran Montero. El bala de Més Esquerra avança així un relleu que inicialment estava previst per al final del mandat, mentre prepara la seva candidatura al Consell de Mallorca.
1: I avui també vos explicam que les Balears tanquen aquest estiu amb 158 onades de calor marina.
2: Les altes temperatures han afectat els ecosistemes marins com la Posidònia oceànica i han incrementat la mortalitat d'organismes. S'han registrat temperatures de la mà superior als 30 graus durant més de 30 dies a punts com la Dragonera.
1: I en els esports, el Manacor viurà un partit històric a la Copa del Rei. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. L'equip manacorí s'enfrontarà a Ana Capellera en primera ronda al Villarreal, equip de primera divisió i equip de Champions. La resta d'emparellaments han estat els següents: Poblense, Ceuta, Atlètic Balears, Eldense, Alcoyà, Mallorca. Els partits se jugaran entre el 27 i el 29 d'octubre.
1: I pel que fa al temps, avui esperam una jornada variable, amb estones de sol, però també amb presència d'alguns núvols. Marc Aldentai, bon dia.
5: Bon dia, així és. Alguns núvols que molt difícilment arribaran a deixar precipitació. Si ho fan, seria durant el migdia, primeres hores del capvespre, sobretot cap a punts del nord i de manera local i feble. Per tant, una jornada que en principi no hem de veure ploure, però sí que tindrem aquest ambient variable. Ara mateix el dia comença en qualque núvol baix, també amb bastantes estones de sol. Per tant, una jornada més tranquil·la que la d'ahir. També molta tranquil·litat pel que fa al vent, bufarà feble, en general de direcció molt variable, amb una situació marítima bastant tranquil·la, parlant d'onades de 20 a 50 centímetres d'altura. Pel que fa al termòmetre, el dia ha començat amb valors suaus, lleugerament inferiors als d'ahir, i les màximes no canviaran gaire. Tornarem a repetir aquestes temperatures de 26 a 29 graus. Fins i tot poden fregar els 30, sobretot cap a punts del sud de l'arxipèlag. Ara mateix heu de sortir termòmetres que arriben als 19 graus aquí a la Lleidana, 21 a Mahó, també a Pollença i a Palma, 22 a Eivissa Vila o 21 a Sant Francesc a Formentera.
1: I quant al trànsit, quina és la situació? Toni Escanelles, bon dia.
6: Bon dia. I d'on bossos a l'entrada de l'autopista d'Inca, la via de cintura, també la via de cintura pràcticament tota a tràfic lent, i embotellaments també a la primera, la de Reiguer, entre Marratxinet i Binissalem. A la carretera de Manacor, retencions sobretot a la rotonda de Son Ferriol per una topada que ha hagut fa uns minuts, i a l'autopista de Llevant entre Son Sant Joan i Ses Cadenes també trànsit lent. Segueix tancada, recordeu, la variant de Sant Llorenç, i a Menorca les obres de la carretera general avancen un poc més en sentit cap a Mó. El Consell de Menorca ha avisat d'aquest tall temporal a l'accés del camí de Talatí de Dalt per avui mateix.
1: 8:05 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat fa uns minuts la convocatòria d'eleccions. Els comicis seran dia 29 de novembre, tal i com va anunciar ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
7: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad.
1: En una declaració institucional des de la Moncloa, Sánchez apel·lava a un cicle que diu encara no ha acabat.
7: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral.
1: Sánchez feia l'anunci després d'haver informat prèviament de la seva decisió al rei Felip VI. Després va reunir de manera extraordinària el Consell de Ministres per dissoldre formalment les Corts Generals. El Partit Popular ha desplegat una gran pancarta a la seva seu del carrer de Gènova, a Madrid, en què diu a la fi. El president Alberto Núñez Feijóo veu la convocatòria com una gran oportunitat per arribar a la Moncloa.
8: Por fin. Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles. No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
1: Els partits a l'esquerra del PSOE, la convocatòria els agafa d'una banda amb la possibilitat de rendibilitzar electoralment el descontentament amb l'habitatge, però de l'altra, sense candidats definits i ni tan sols una fórmula clara per anar a les urnes.
2: De fet, tenen just 10 dies per inscriure una possible coalició. Sumar impulsa la candidatura Front Ampli, però encara no té aliances polítiques formalitzades. El ministre Ernest Urtasun i la ministra Mónica García de Más Madrid es mostren oberts a ser candidats.
9: Somos un espacio político amplio, plural y diverso. No competimos entre nosotros, no sobra nadie. Lo hacemos desde el consenso, lo hacemos desde la fraternidad.
2: Podem, que està convidat a integrar-s'hi, insisteix a celebrar unes primàries obertes el 14 i el 15 d'octubre com a condició per a participar. És Irene Montero.
10: Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es con unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo, como te decía, los días 14 y 15 de octubre, y que podamos construir entre todas esa candidatura.
2: Qui tampoc no ho té gaire clar és Esquerra Republicana, després que fins ara era el seu portaveu parlamentari, Gabriel Rufián, s'hagi postulat també per liderar un front d'esquerres. De moment, la secretària general de la formació, Elisenda Alemany, no confirma Rufián com a cap de cartell.
11: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que qui para de fer campanya és per Esquerra Republicana, que prou feina tenim.
2: Qui de moment descarta presentar-se a les eleccions sota un paraigua estatal és l'esquerra sobiranista de Més per Mallorca i Més per Menorca.
1: Avui sí que està més definit. El candidat serà el president Santiago Abascal. Fins ara, les enquestes el defineixen com un dels partits que més podrien pujar, però ell es mostra cautelós.
12: Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años, y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
1: També Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya, ha centrat les seves crítiques en Pedro Sánchez i l'oportunisme d'aquesta convocatòria d'eleccions.
13: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria.
1: I un dels efectes secundaris de la dissolució de les Corts és que algunes de les normes que estaven en procés de tramitació decauran.
2: Per exemple, la llei que pretenia atorgar negar la nacionalitat als sarauís nascuts sota administració espanyola. Aquest dimecres el Congrés li havia de donar el sí definitiu perquè en el seu pas pel Senat la majoria absoluta del PP havia introduït 9 esmenes i la cambra baixa és sempre qui té la darrera paraula. Molt més retardada anava la tramitació de la llei de cogestió aeroportuària aprovada pel Parlament Balear i que s'ha de debatre a les Corts Generals perquè afecta competències de l'Estat. També quedarà en no res.
1: Per cert, que el que sí que ja s'ha aprovat és la modificació de la Constitució que permetrà que Formentera tingui senador propi, ja s'aplicarà en aquestes eleccions de dia 29 de novembre. Iba i Mara, com es viu aquesta convocatòria d'eleccions en clau autonòmica? La presidenta del govern, Marga Proens, ha celebrat l'avançament i assegura que l'executiu central ha abandonat les Balears.
14: I en el pla de les Illes Balears, Monenam, a unes eleccions sense un nou règim especial aprovat, sense un sistema de finançament que compensi els desavantatges que tenim a les Illes Balears, sense un conveni de carreteres, sense un conveni ferroviari, sense una política de lluita contra immigració irregular que mos ha deixat absolutament abandonats davant aquest drama que patim a les Illes Balears.
1: Ara faltarà veure quins seran els caps de cartells de les llistes electorals per les Balears a les eleccions generals. Ara per ara i en espera d'unes primàries, una de les candidatures més clares és la socialista que tornaria a estar encapçalada per Francina Armengol.
2: Ho ha dit en aquest cas la que serà candidata per a les eleccions autonòmiques del 2027 pel PSIB, Rosario Sánchez.
15: Un cap de cartell fantàstic i amb la força necessària per afrontar aquest moment que jo penso que és històric. Pel nostre país.
2: El Partit Popular a les Balears assegura que ja ha posat en marxa la maquinària electoral. És el portaveu parlamentari Sebastià Sagreres.
16: És el compte enrere que Espanya necessiti, és el compte enrere perquè se pugui recuperar la dignitat a les institucions, que se gestionin els principals problemes que tenen els espanyols.
2: Manuela Cañadas, de Vox, dona per fet que el candidat l'elegirà a Madrid i demana que la gent vagi a votar.
17: Nadie debe confiarse de lo que digan las encuestas. No podemos olvidar lo que ocurrió hace 3 años. No hay que vender la piel del oso antes de cazarla.
2: El canvi, com dèiem, que pot ser més remarcable respecte a les eleccions generals el 23, és que l'esquerra sobiranista descarta ja concórrer als comicis en marca estatal, com ho va fer aleshores amb Sumar. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, han explicat aquest dilluns que aposten per la via d'ara més.
18: Els de PUC. Garantir que hi haurà aquesta papereta de país.
19: Ha de ser una coalició en clau estrictament balear. Disposats a obrir-nos als altres partits de les Illes Balears, a l'esquerra del PSOE, no participarem d'un engendre a nivell estatal per continuar donant solucions que no s'adrecin a les problemàtiques concretes que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
1: Com que finalment les eleccions generals seran abans i no després de les autonòmiques, aquests comicis del 29 de novembre poden ser un primer termòmetre.
2: El politòleg i investigador postdoctoral a l'Institut Universitari Europeu, Llorenç Soler, ha dit a l'informatiu Vespre que encara s'ha de veure cap on aniran els electors. De moment encara no hi ha enquestes prou representatives.
20: Segurament és un test per anar a Marga Provenç abans de les eleccions autonòmiques. Les últimes, les generals de 2023, se'n va fer amb un 35% dels vots i també ja havia guanyat les autonòmiques del mes de maig amb un percentatge de vot molt similar, és a dir, que tot el que sigui anar per sota del 35% per anar a Marga Provenç seria una prova de que el seu electorat se comença a pensar si la candidatura o no, a veure.
1: L'avançament de les eleccions sorgeix després que divendres el Congrés dels Diputats no convalidés els 2 decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. Avui el Consell de Ministres els tornarà a aprovar. Els decrets arribaran de nou, per tant, al Congrés, però l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. Toni Sastre, bon dia.
21: Bon dia. D'aquesta manera, el manco, un dels decrets, podria tirar endavant, ja que el vot de Junts no és necessari per aprovar-los. En concret, la Diputació Permanent la integren 68 diputats i els vots del PSOE, de Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu Podem i el PNB, a més del vot de la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, suma en majoria. El ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, confirma que els decrets partiran alguna modificació.
22: Va a haber algunas variaciones, los decretos no se pueden presentar exactamente igual como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos.
21: El dubte és que votarà el PNB respecte del segon decret, el dels contractes de lloguer indefinit, ja que la setmana passada hi va votar en contra. El Partit Nacionalista Basc ha confirmat que l'executiu ja s'ha posat en contacte amb ells per negociar els suports.
1: Independentment del que passi amb els decrets, ara Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor. La data definitiva de l'aturada encara no s'ha concretat, però serà abans de les eleccions. Els sindicats demanen un habitatge i un salari dignes. Pedro Mà és el secretari general d'UGT a les Illes.
3: La no convalidació del decret del divendres passat al Parlament ha suposat un punt d'inflexió. El moment de dir prou ha arribat per posar l'habitatge d'una vegada per totes en el centre de les polítiques públiques. Per això, Comissions i UGT convoquen una vaga general perquè el món del treball principal afectat per aquesta situació, alci la seva veu.
1: Els sindicats demanen un pacte social que limiti els lloguers i que ampliï l'habitatge protegit, ho explica José Luis García, secretari general de Comissions a les Balears.
4: Perquè entenem, com ja venim dient des de fa mesos, tenim un problema de salaris. A més, la negociació col·lectiva a nivell estatal està bloquejada i, per tant, aquest bloqueig també afecta a les pujades salarials.
1: I al carrer clam per la vaga general. Milers de manifestants a Barcelona han alçat la veu per a una aturada a tot l'estat i amb el focus en la crisi de l'habitatge.
6: Milers d'activistes per l'habitatge, 20.000 segons l'Ajuntament, 120.000 segons els organitzadors, han protestat per la crisi del lloguer. La manifestació d'Urquina Ona l'han convocada, entre d'altres, el Sindicat de Llogateres de Catalunya. Ha estat marcada pels enfrontaments entre manifestants i un grup d'activistes que han acabat amb aldarulls, càrregues dels antiavalots i contenidors cremats. Els Mossos han informat de 13 detencions d'una trentena d'agents ferits lleus i a Madrid es manté l'acampada Puerta del Sol. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Madrilenya ha denegat el desallotjament sol·licitat pel govern d'Isabel Díaz Ayuso. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Alicia del Río, explica que ja preparen la vaga general.
5: La huelga general és la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne. Por eso, desde esta misma tarde tenemos actividades en los barrios para empezar a construir esta huelga general.
1: I a Palma, a la plaça d'Espanya, l'acampada també continua. Cada dia s'hi sumen més persones. Insisteixen que un avançament electoral no suposa cap pas per solucionar la problemàtica de l'habitatge. Lluc Cifra n'és el portaveu.
23: No volen tant un canvi de partit com l'acció política per se. Si el següent partit que ve pues, ha de fer millor pues, en aquesta qüestió, pues, guai. Però no és tant això el que estem demanant, no estem demanant un canvi de govern, estem demanant que hi hagi una acció directa.
1: A Menorca també s'ha iniciat una acampada per la crisi de l'habitatge. Diverses persones romanen instal·lades en 7 tendes des de diumenge a la plaça de la Constitució de Mahó. Avui dimarts han convocat també una nova concentració en aquesta mateixa plaça a partir de les 8 del vespre.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
24: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
25: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8 i 18 minuts i avui un dels altres punts de l'atenció informativa a les escoletes de 0 a 3 anys, tot i els serveis mínims decretats per la Conselleria d'Educació, les aules dels més petits podrien quedar buides. Les treballadores estan cridades a una vaga general per reclamar millores salarials i laborals i sobretot un marc comú per a tot el sector a les Balears. Vegem com han començat les aturades. Caterina Banyes, al centre de Ciutat Antiga de Palma. Caterina, bon dia. El sector ja havia advertit d'una tardor calenta.
7: Sí, així, bon dia, com a mínim, és com ha començat aquesta aturada, ho diríem així, amb pocs infants i també amb pocs mestres. Heu de pensar que al voltant d'un centenar d'escoletats s'han adherit en aquesta vaga. Ahir, precisament, el tràmit va tornar a ser totalment infructuós aquí a l'escoleta Ciutat Antiga de Palma. A aquesta mateixa hora veiem una imatge

0: en els 18, en totes les seves necessitats i que estic.
1: Escoltant, per tant, ràtios més baixes, més professionals i personal de suport per poder atendre justament adequadament les necessitats dels infants, també el reconeixement de la parella educativa com a element de qualitat i més recursos per a la inclusió, per exemple, i l'atenció a la diversitat. De fet, han trobat algunes famílies, moltes, donen suport en aquesta protesta. Els escoltam.
2: És una lluita que duen ja molt de temps duent a terme i molt justa des del meu punt de vista. I perquè bueno, per nosaltres és una gent molt important, les educadores de les escoles públiques, perquè la gent que fa créixer els nostres infants des de bon començament.
3: En la classe d'ella, creo, si no me equivoco, son 14 y solo hay una. Al final del curso pasado nos dijeron que serían dos, pero este año cuando empezó el curso yo pregunté por este tema y me dijeron que no, que a pesar de que había, creo que habían sacado el concurso para tal, se había acabado posponiendo y habían iniciado el curso solo con una profesora por clase.
1: Aquesta és ara mateix la situació i ara mateix també moltes de les educadores que avui no tenen serveis mínims es dirigeixen ja cap al Parlament, on a partir de les 9:30 està prevista una concentració.
4: Gràcies, Caterina Bany, en directe des de l'escoleta del centre de Ciutat Antiga de Palma. I avui també continua el judici contra l'home acusat d'assassinar la seva parella amb 66 ganivetades al coll d'en Rabassa fa 2 anys. Ahir dos policies locals de Palma asseguraren davant l'audiència provincial que aquest home els va confessar el crim. L'acusat va dir als agents que havia matat Maria del Rosario mentre conduïa el cotxe, en el qual també viatjava una de les filles que tenen en comú i que l'acusat va abandonar després de fugir. La fiscalia li reclama ara una pena de presó de 27 anys. Carme Moreno.
5: Els dos testimonis més rellevants de la vista oral han estat dos policies locals de Palma. Els agents han explicat que varen trobar l'acusat en sang a la roba després que es fugàs. Els agents han dit que l'home els va aixecar la mà i quan s'hi acostaren els va assegurar que havia pegat ganivetades a Maria del Rosario mentre conduïa i que per això va tenir l'accident de trànsit. Aquests dos policies han assegurat que l'acusat estava molt calmat i no se'l va veure alterat. Un altre agent també ha assenyalat que l'home va donar negatiu en diversos controls d'alcohol i drogues que li varen fer. A més, han explicat que la menor viatjava al darrere del cotxe sense anar fermada. A causa de la forta col·lisió, va patir diversos cops.
4: També ha declarat un agent del grup d'homicidis de la Policia Nacional.
5: Aquesta testimoni ha afirmat que Maria del Rosario, que viatjava en el seient del copilot, no es va poder protegir de l'atac. Segons la fiscalia, l'acusat li va pegar 66 ganivetades. A més, la gent que va estar present a l'autòpsia ha dit que la víctima tenia ferides al cap, al coll, l'esquena, el pit, les mans i el tòrax. Algunes de les punyalades li varen tallar la vena jugular i li perforaren els dos pulmons. A més, han de dir que ha declarat el policia local de Palma que primer va arribar a l'escena del crim. Ha assenyalat que Maria del Rosario va morir abans de patir l'accident i que l'estat en què va trobar el cos era incompatible amb la vida.
4: I ho dèiem a l'inici de l'informatiu, les Balears tanquen aquest estiu com el més càlid registrat mai des de l'any 1982, amb temperatures extremes també a la mà. Això s'ha traduït en episodis consecutius d'onades de calor marina entre els mesos de gener i de setembre. S'han registrat 158 dies amb aquests episodis extrems, unes altes temperatures que han afectat ecosistemes marins com la Posidònia oceànica i que han incrementat la mortalitat d'organismes.
6: El que crida més l'atenció és la persistència de les onades de calor marina. S'han registrat temperatures de la mà superiors als 30 graus durant més de 30 dies a punts, com sa Dragonera. En el cas del port de Pollença s'han superat els 40 dies de registres abstrents. Melanie Jussa, doctora en oceanografia física, treballa al sistema d'observació i predicció costanera de les Illes Balears.
7: Y en las Islas Baleares podemos decir que se han registrado ya desde enero hasta septiembre 158 días de horas de calor marina.
6: L'escalfament de la mà, explica Jussa, no és un fet aïllat, sinó que és una tendència sostinguda, agreujada pel canvi climàtic. El Consell Científic Internacional diu, exposa que l'única solució per limitar l'escalfament és la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, a més de la preservació dels oceans i les àrees marines naturals.
8: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
4: 8 i 25 minuts, encetem els esports. Parlen Gavi del Manacor, que viurà

0: Un partit històric a la Copa del Rei.
1: Així és, na Capellera viurà un vespre històric amb la visita del Vila-real a la primera eliminatòria de Copa. Els manacorins han rebut amb alegria el resultat del sorteig que els han emparellat amb un equip de Champions. És Miquel Aguado, entrenador del Manacor.
2: Bueno, ja sabem per altres anys que se paga un peatge cars, competint en aquesta Copa del Rei. Nosaltres mirarem, bueno, primer de tot, i vos queden tres partits per intentar arribar a la millor manera possible. I una vegada pues, arribar, intentarem disfrutar a la mateixa vegada que competir com estem fent fins ara.
1: Per la seva part, el Poblense s'enfrontarà a un equip de segona, el Ceuta. Alegria entre la plantilla, el cos tècnic i la directiva per jugar contra un conjunt que ara mateix és penúltim a la classificació de segona divisió. Miquel Bennàsser Molondro és el president del Poblense.
3: Sí, l'emoció ha estat molt bona, ens ha tocat el Ceuta, un equip que passa moltes penúries al seu poble, i els rebrem així com se mereixen, no? És un equip que el Poblense ja en els anys 80 hi va jugar quan estàvem a segona B i els rebrem el millor possible.
1: L'Atlètic Balears rebrà l'Eldense de segona divisió també, un club que per cert fa només uns dies va comprar Leo Messi. Així valoren a l'estadi Balear aquesta eliminatòria. És Òscar Troya, tècnic de l'Atlètic.
4: Y al final, ya te digo, es un club de segunda división y para nosotros, pues bueno, recibir fútbol profesional en el Estadio Balear siempre es de agrado, ¿no? Así que dentro de los criterios del sorteo nos podía tocar un club de segunda división, así que perfecto, a competir, a aprender y a ver dónde está el nivel del equipo cuando llegue el momento de la Copa.
1: I qui també tindria premi gros seria el Sant Rafel. Això sí, els eivissancs necessiten un autèntic miracle per ser a la pròxima ronda. L'Atlètic Club de Bilbao seria el rival dels rafalers, que ho tenen molt complicat perquè van perdre 1-5 en el partit d'anada contra el Prat. La tornada, que s'havia de jugar ahir, es va ajornar per mort del mal temps. Ara l'equip està pendent en que es determini el dia i l'hora en què s'ha de disputar el partit. Pel que fa al Mallorca, l'equip vermell jugarà la primera ronda de Copa contra l'Alcoià. I a la segona divisió, ahir es va tancar la jornada del cap de setmana amb el partit Córdoba 3, Tenerife 2. El Mallorca manté la cinquena posició a la classificació. Precisament, de la situació del Mallorca i de la seva sortida del club, n'ha parlat a Eivissa l'exjugador vermell, Jan Virgili.
5: Hi haurà per gent que haurà sigut un bon record i potser per l'altre no tant, però jo la veritat que de l'ahir ja m'emporto molt de carinyos. Ojalà entrin a... Si no poden pujar directe, ojalà entrin a play-off i jo hi hagi acabat per poder anar a veure'ls. Jo crec que, òbviament, són dels millors equips que hi ha com a jugadors i, al final, la segona divisió també és molt difícil, però jo crec que aconseguiran l'objectiu.
1: Virgili es troba concentrat amb la selecció espanyola sub-21 a Eivissa. El combinat espanyol jugarà avui a les 7 a Can Misses contra Romania. Els espanyols ho tenen tot de cara per tancar la seva classificació per a l'europeu de l'any que ve. David Gordo és el seleccionador espanyol.
6: De demostrar el hambre y las ganas que tenemos por clasificarnos y poner la guinda al pastel que nos haga terminar esta fase de clasificación muy contentos. Y también creo que tenemos una responsabilidad con toda la gente de Ibiza, con todos los niños que sé que mañana van a venir, de que vean a estos jugadores y que disfruten, ¿no?, de ellos, viéndoles hacer un gran partido y consiguiendo una victoria.
1: I avui també juga la selecció absoluta. Ho farà contra Croàcia, a Split, a les 20:45. Si guanya, el conjunt de Luis de la Fuente estarà classificat per als quarts de final de la Lliga de les Nacions. L'equip espanyol és líder amb 3 punts d'avantatge sobre Anglaterra i arriba de guanyar 3-1 a República Txeca. És la segona vegada que Espanya juga a Split. La primera va ser l'any 2000, a un amistós que va acabar amb empat a 0. El seleccionador de la Fuente diu que el 0-7 davant Anglaterra de Croacia va ser un accident.
7: Croacia para mí es un equipo fantástico, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional, finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, superjugadores, y lo del otro día fue un accidente del fútbol.
1: I acabem amb tenis. Jaume Munar puja posicions al rànquing ATP tot i la seva derrota a les semifinals de l'ATP 500 de Tòquio. El santanyiner ha passat de la posició 64 a la 49 del rànquing. El pròxim objectiu de Munar és el Masters 1000 de Xangai, que comença aquesta setmana. Alcaraz jugarà la final avui a les 11 del matí contra el txec Jiří Lehecka. El murcià defensarà títol a territori japonès.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8 i mitja, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. Serà un dia variable, però en general tranquil, que començam amb estones de sol, però que s'anirà tapant, sobretot a partir de l'hora baixa, quan no es descarten ruixats. El butlletí oficial de l'Estat ja ha aprovat la convocatòria d'eleccions generals per dia 29 de novembre, una qüestió que protagonitzarà el ple del Parlament, que comença d'aquí a mitja hora.
2: A les Balears encara no s'han confirmat els caps de llista. La candidatura més clara, en espera d'unes primàries, és la del Partit Socialista, que podria està encapçalada per Francina Armengol, actual presidenta del Congrés. L'esquerra sobiranista, Més per Mallorca i Més per Menorca, per part seva, han descartat concórrer els comicis amb marca estatal, com ho van fer el 2023 amb Sumar.
1: Aquestes eleccions arriben després que divendres el Congrés no convalidés els decrets d'habitatge del govern espanyol. Avui el Consell de Ministres els tornarà a aprovar.
2: Els decrets arribaran de nou, per tant, al Congrés, però l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. D'aquesta manera, el manco un d'ells podria tirar endavant, ja que el vot de Junts no és necessari per aprovar-los.
1: Independentment del que passi amb els decrets, Comissions Obreres i UGT han acordat o convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
2: Els sindicats demanen un habitatge i uns salaris dignes. La data definitiva de l'aturada encara no s'ha concretat, però serà abans de les eleccions.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Mallorca, Miquel Oliver avança el relleu a l'Ajuntament de Manacor per centrar-se en el Consell de Mallorca. Juan Luis Marcos, bon dia.
3: Bon dia. Oliver fa un pas al costat per preparar la seva candidatura a l'institució insular i avui migdia donarà tots els detalls en roda de premsa. L'actual regidor d'Educació i Cultura, Ferran Montero, agafarà la vara de balda aquest dijous en un ple extraordinari.
1: I a Eivissa, el secretari general de la Federació Socialista de l'Illa, Vicent Rosselló, ha mostrat la seva conformitat amb la dimissió de l'exregidora d'Esports del Partit Popular, Ana Ferrer, tot arran de la detenció del seu marit en una operació policial contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Per part seva, el batlle d'Eivissa, Rafael Triguero, defensa l'exregidora d'Esports. Triguero considera que la dimissió l'honora i ha defensat que Ferrer ignorava la profunditat de les acusacions contra la seva parella. La premsa, recordem, vincula el marit de Ferrer al món de la promoció immobiliària a Eivissa i se l'identifica com un dels encarregats de canalitzar el mercat immobiliari del luxe. Els beneficis d'aquest procedirien presumptament del narcotràfic.
1: I a Menorca, la Sareb podria suspendre el desnonament d'una dona vulnerable després d'al·legar que ha presentat la documentació requerida. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Es tracta d'una veïna d'Alaior que ha patit 3 intents de desallotjament del seu pis de lloguer. Quan la promotora de l'edifici va fer fallida, l'habitatge va passar en mans de la Sareb. Ella diu que sempre ha pagat les mensualitats i té una discapacitat del 51%. La Sareb, per la seva banda, justifica el desallotjament perquè en un primer moment, diu, ella no hauria col·laborat enviant documentació, però com que els darrers dies sembla que sí que s'ha rebut, s'hauria iniciat ja un procés de suspensió del desnonament.
1: I avui dedicam la segona entrevista a parlar del col·lectiu dels metges, també pendents de les eleccions de novembre.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Els metges tenien previst fer una vaga indefinida a partir de dia 28 d'aquest mes per rebutjar l'estatut marc proposat pel govern central. Les organitzacions convocants es varen reunir ahir vespre a Madrid per decidir si suspenien aquestes aturades, ja que la reforma de l'estatut marc ha quedat paralitzada per mort dels comicis. Per veure què va passar en aquesta trobada, saludar Miguel Lázaro, president de la Confederació Estatal dels Sindicats Mèdics, també de Cimeval, el Sindicat Mèdic Balear. Bon dia, senyor Lázaro.
6: Què tal? Buenos días.
1: Primer de tot, què és el que es va decidir a la reunió?
6: Pues mira, la verdad es que no hubo reunión porque tuvimos una reunión con un partido político para empezar ya a preparar qué van a llevar el programa electoral. Y la verdad es que no hubo reunión. Tenemos una reunión hoy del Comité Ejecutivo en el cual se decidirá, porque verás que ha habido un giro de 180 grados en el escenario con las elecciones de 29 de noviembre. Lo que sí nosotros pensamos es que actuaremos con responsabilidad, con prudencia y teniendo en cuenta también el impacto asistencial que las huelgas hasta ahora han producido. Pero vamos, en este momento no puedo decir qué decisión se va a tomar con respecto a desconvocar. Desconvocar mejor sería aplazar, ¿no?, el paro permanente que se iniciaría el día 28 de octubre.
1: Uh-huh. Sí, com sigui, són favorables a que de moment s'ajorni aquesta convocatòria de vaga.
6: Sí, yo creo que lo que está claro es que, vuelvo a decirlo, se disuelve el Parlamento, el Estatuto Marco evidentemente ya está ahí parado. Hemos conseguido, todo hay que decirlo, tras muchos meses de conflicto, que el Estatuto Marco que quería sacar la ministra al principio, que era muy lesivo contra los médicos, digamos, no se haya, lo hemos ralentizado, no se ha aprobado, y ahora nuestra tarea fundamental es de, bueno, vamos a dirigirnos a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, en las cuales vamos a pedirle, así digamos convencionalmente hablando, que se mojen con respecto a si van a poner de forma explícita en su programa electoral simplemente una frase que yo creo que es el ADN de nuestra protesta, que es que recojan o que defiendan un ámbito de representación y negociación del colectivo médico de forma específica para el colectivo, teniendo en cuenta nuestra singularidad y nuestras condiciones laborales.
1: Parlava que avui hi ha una reunió, en aquesta reunió entenc jo que sí que es prendrà la decisió de si es desconvoca o no.
6: Sí, efectivamente. Hoy va a haber una reunión del comité de huelga, que ahí no pudo ser porque ya acabamos muy tarde, y luego una reunión del comité ejecutivo de la CEMS, donde estamos 16 sindicatos autonómicos, ¿no? Y pues se debatirá, vuelvo a decirlo, el escenario ha cambiado muchísimo y somos médicos y evidentemente sabemos claramente el impacto asistencial que tienen las huelgas, con lo cual yo creo que sin poder adelantar nada, porque la decisión no ha sido tomada, sí que, vuelvo a decirlo, vamos a actuar, decidiremos con responsabilidad y con prudencia.
1: Si finalment s'ajorna aquesta convocatòria de vagues, mantendran altres mobilitzacions? Però es proposarà mantenir altres mobilitzacions?
6: Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Nosotros probablemente sí que aplazaremos, o sea, bueno, tenemos ahí, primero, si aplazamos o no aplazamos el día 28, y luego está efectivamente que el conflicto sigue, las movilizaciones siguen. Nosotros no vamos a cejar por los estudiantes de medicina, por los miles, por los médicos jóvenes, ¿no? No vamos a cejar en un estatuto propio que hemos defendido desde el principio. Por cierto, que nos homologue con Europa. Yo he estado en una reunión con la Federación Europea de Médicos Asalariados, que es una intersindical de sindicatos médicos europeos, y excepto Croacia y nosotros, todo el resto de los países tienen un estatuto propio y un ámbito de negociación propia y específica. Es decir, que nosotros vamos a seguir, salga el gobierno que salga, lo tenemos claro. Ahora vamos a ejercer una presión en los programas electorales de todos los partidos políticos, vamos a ver digamos si se definen, vamos a ver cómo se retratan, perdón por la expresión, y ahí actuaremos, digamos, difundiendo al colectivo médico, que somos alrededor de unos, bueno, pues 178.000, más luego estudiantes de medicina que son 45.000, difundiremos que partido político defiende un estatuto propio que por fin se adapte a las necesidades de sanitarias del siglo XXI. Tenemos un estatuto del año 2003 y es hora de que el modelo laboral que existe, que es del año 80, se adapte al siglo XXI, que se pueda conciliar la vida laboral y familiar, se respete la normativa de salud laboral, porque los médicos jóvenes que vienen evidentemente tienen otros valores que teníamos los veteranos y no están dispuestos a guardar de 24 horas, a no ver a sus hijos y además que afecte su salud. Por eso, pues la clave es, bueno, un estatuto propio que permita que la sanidad pública tenga los médicos que precisa, que ese es el gran problema que tiene hoy la sanidad pública española.
1: I també estaran pendents d'aquesta trobada que sí que està previst que es produeixi avui per veure si es desconvoca aquesta vaga indefinida que havia de començar dia 28 d'octubre, una vaga convocada pels metges a partir, com dèiem, de finals d'aquest mes d'octubre. Miguel Lázaro, president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, també de Cimeval, el sindicat mèdic d'aquí de les Illes, gràcies per haver estat amb nosaltres avui matí en directe a l'informatiu.
6: Muchas gracias.
1: Amb l'entrevista hem arribat a les 8:39, fem ara una pausa.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 5...
8: Jo conec en Quico Rivera.
9: Sube el mambo.
10: Quin nivell, Maribel.
8: Tenia un bolo com a DJ. I me va dir, si vienes al bolo, te hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
11: ¿A 200 euros?
12: Ja se podria haver estat un poc més en Paquirri.
10: Pues passis el fi de la Pantoja com a pagar 200 euros.
8: I vaig anar allà, tal, no sé què, amb un amic, van fer vídeo, el van empullar, tal... I després de l'hora de reclamar, no, jo tenia el contacte del mànager i el dia següent, això va ser el dia següent.
13: Jo ja no treballo con ell.
10: No!
12: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això, hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
8: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
12: Molt bé.
7: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
12: Per favor.
10: Xiu-xiu. I li deien que te deu 200 euros.
8: Exacte, i li tornem a recordar.
7: IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
9: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
11: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
9: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
11: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
9: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
7: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: I fem un cop d'ull ara a altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. El Tribunal Constitucional debat avui amnistiar el delicte de malversació dels líders del procés independentista català.
13: I s'espera que previsiblement el tribunal ho avali. D'aquesta manera s'obriria la porta al retorn de l'expresident i també el líder de Junts, Carles Puigdemont, que es podria produir abans que es produïssin les eleccions del 29N, si el Tribunal Suprem decideix aixecar finalment l'ordre de detenció que pesa sobre ell.
1: I dues persones continuen desaparegudes pel temporal a Catalunya, que podria ser declarada zona catastròfica.
13: Unes pluges torrencials, recorda-m'ho, que han deixat al manco dos morts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que l'executiu català aprovarà avui un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per valor de 75 milions d'euros. Tot això per accelerar la recuperació dels municipis i les empreses i també les activitats afectades per aquestes pluges torrencials.
14: I ens consta que s'està treballant per decretar els territoris que s'han vist més afectats com a zona greument afectada i, per tant, també tenir una capacitat de rebre ajuts específics per al temporal que hem patit.
1: I la llum pujarà avui un 2,5%. De mitjana, el preu de l'electricitat se situarà en més de 200 euros al megawatt hora, al seu màxim anual.
13: Mentre que el preu màxim d'aquest dimarts serà de 281 euros al megawatt hora, al voltant de les 9 del vespre, i el mínim serà de 147 euros, que serà de vés les 4 de l'hora baixa.
1: I ha estat detingut un home de 41 anys per la mort d'una jove de 25 atropellada dissabte a Àvila.
13: La Policia Nacional investiga a hores d'ara aquests fets com un possible cas de violència masclista. La investigació apunta que aquest atropellament podria haver estat intencionat. Una telefonada va alertar d'un vehicle que feia maniobres estranyes a una zona pròxima on després es varen trobar restes de sang. Les càmeres de seguretat varen permetre identificar aquest cotxe i detenir-ne posteriorment el propietari.
1: I la policia acaba la segona fase del desallotjament dels migrants a la platja del Trampolí, a Ceuta.
13: Fons policials apunten que molts de migrants podrien haver-se amagat per por de l'expulsió. Es calcula que a la zona hi pernoctaven aproximadament 3.000 migrants. D'aquests, aproximadament 1.100 varen ser traslladats el passat diumenge. L'objectiu del dispositiu és traslladar-los amb autobusos fins al centre d'atenció temporal d'estrangers que està situat precisament a la frontera del Tarajal. Allà se'ls fa un triatge corresponent per a la seva identificació i després per poder completar els expedients o bé d'expulsió o bé d'asil.
1: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha aprovat afusellar l'exmajor de l'exèrcit, Nidal Malik Hassan, condemnat a mort per matar 13 persones i per ferir-ne 32 més durant el tiroteig el 2009 a la base militar de Fort Hood, a Texas.
13: Aquesta massacre va passar quan Hassan, que era psiquiatre en aquell moment de l'exèrcit, va obrir foc al centre de preparació per a soldats de Fort Hood, on militars esperaven per ser desplegats o tornar de missions a l'estranger.
1: I França afronta avui dimarts una nova jornada de vaga en plena escalada de les mobilitzacions socials i estudiantils.
13: Les protestes han deixat a més incidents greus, com per exemple la pèrdua d'una mà d'un jove de 15 anys després d'haver-li explotat una granada atordidora que havien llançat els antidisturbis. Aquest menor l'hauria recollit amb la intenció de tornar-la a llançar contra els agents, però finalment no va ser a temps i li va esclatar a la mà. La vaga reclama més personal i també més recursos per a l'educació pública, manco alumnes per aules i millors condicions d'estudi. Les protestes, en tot cas, han deixat més de 200.000 persones al carrer, 440 detinguts i també bloquejos a centenars d'instituts.
1: I encara un darrer apunt, l'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan han acordat activar el pacte de defensa enmig de l'ofensiva contra els hutis al Iemen.
13: I segons un comunicat difós pel Ministeri d'Exteriors, aquesta mesura té com a objectiu millorar la preparació, la integració militar i la capacitat col·lectiva per afrontar i contrarrestar les amenaces després de dues setmanes d'atacs. Tot això, mentre les milícies del Iemen han informat que han llançat míssils i drons contra objectius militars i econòmics a l'Aràbia Saudita en represàlia pels bombardejos de Riyadh.
1: 8 i 45 minuts, ara anem amb l'informació insular.
0: IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Menorca, Excel Camarasa.
5: Bon dia, Menorca. Les escoletes de 0-3 anys tornen avui a mobilitzar-se. Han convocat una jornada de vaga per reivindicar el descens de les ràtios i també millores laborals, entre d'altres qüestions. La protesta està previst que comenci a les 11 del dematí davant la delegació del govern. Tot d'una, en donant més detalls.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
15: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Entrem en matèria. Les professionals del primer cicle d'educació infantil de Menorca se sumen a la vaga convocada per al dia d'avui. Reivindiquen que l'etapa de 0-3 anys disposi de més recursos per garantir el dret dels infants a una educació adequada. El sector, de fet, fa mesos que es mobilitza, tot i que reconeixen que la conselleria ha fet algunes passes, exigeixen que es facin tenint en compte les professionals i sempre vetllant per al benestar dels més petits. Laia Coll és portaveu de la xarxa 03 de Menorca.
16: Bàsicament és defensar que cap infant es perdi cap oportunitat. Volen que hi hagi un compromís de qualitat i, evidentment, a Menorca no volen perdre tot el que hem aconseguit fins ara.
5: Entre les seves reivindicacions hi ha la de reduir les ràtios, millores laborals i també equiparar les condicions de totes les illes.
16: Es necessiten ràtios més adequades. Hi ha d'haver més professionals. Hi ha d'haver, per exemple, per educativa, més recursos per inclusió i que les condicions laborals siguin dignes, que hi hagi una mica de cohesió. Hi ha com a moltes diferències, hi ha moltes coses que estan passant a nivell d'illes i nosaltres, clar, també per això ens sumem que sigui ja una vaga autonòmica.
5: La manifestació està convocada a partir de les 11 del matí a la plaça Miranda, davant la delegació del govern central, i es desplaçarà fins a la delegació d'educació.
0: L'actualitat de Menorca a l'informatiu matí.
5: Nova cita electoral el 29 de novembre. La convocatòria d'eleccions implica la dissolució de les Corts Generals i també, per tant, que els polítics menorquins al Congrés i també al Senat hagin d'abandonar ja els seus escons. És el cas del diputat socialista i secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal. Per a ell, els comicis són una nova oportunitat, diu, per fer front a la crisi de l'habitatge.
17: El PSOE de Menorca està preparat per les eleccions generals de dia 29 de novembre. Unes eleccions que seran una oportunitat per decidir quin model de polítiques d'habitatge volem. Nosaltres ho tenim clar. El principal problema dels menorquins i les menorquines, l'accés a l'habitatge, no el solucionarà el mercat per si sol. El mercat ha demostrat que no funciona per garantir el dret a un habitatge digne.
5: Un altre dels afectats és el senador i president del PP insular, Cristóbal Marqués. Celebra la convocatòria d'eleccions i confia que un canvi al capdavant del govern central beneficiarà Menorca.
18: Fa massa temps que el govern d'en Pedro Sánchez està esgotat, sense una majoria estable, marcat per els casos de corrupció i més preocupat per sobreviure que per resoldre els problemes reals que té la gent. I des de Menorca ho hem patit especialment. Hem hagut de reclamar una vegada i una altra qüestions tan bàsiques com una nova torre de control física a l'aeroport, més efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, una millor connectivitat o inversions de l'Estat que fa massa anys que esperen.
5: També el president del Consell, Dolfo Vilafranca, ha celebrat l'avançament electoral i ha criticat Pedro Sánchez per la corrupció i per no atendre, diu, les demandes dels menorquins en matèria d'habitatge, a més de no renovar el conveni de carreteres i ampliar l'aeroport de l'illa.
19: Assetjat per la corrupció, o la corrupció però que afecta des del seu partit, en el seu govern, inclús a la seva família, on no atenen els problemes dels espanyols, no sap defensar ni les fronteres, i a nivell de Menorca, un govern que no atén les necessitats dels menorquins.
5: Més per Menorca, per la seva banda, també assegura sentir-se preparat per afrontar els comicis. Ho farà sota el paraigu d'Ara Més, juntament amb altres formacions com Més per Mallorca. Però, a diferència de les eleccions generals del 2023, l'esquerra sobiranista descarta concórrer sota una marca estatal com ho va fer aleshores amb Sumar. Esteve Barceló és coordinador general de Més.
20: La greu crisi de l'habitatge que patim, la massificació turística, en definitiva, poder viure en condicions a la nostra illa. Això són coses que hem de defensar de forma inexcusable i, per tant, més que mai és necessari que Ara Més sigui aquesta veu pròpia arrelada en el territori a Madrid.
5: L'habitatge centrarà gran part de la campanya electoral i és el motiu pel qual els darrers dies hi ha hagut manifestacions i acampades. Una d'aquestes a la plaça de la Constitució de Mahó, davant l'Ajuntament, on s'han instal·lat diverses tendes de campanya des de diumenge. Entre els assistents, a més, hi ha alguns dels afectats pel desnonament de la setmana passada al camí de Es Castell. La plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat una nova concentració avui a la plaça Constitució de Mahó a partir de les 8 del vespre. I seguim parlant d'habitatge perquè la Sareb podria suspendre el desnonament d'una dona vulnerable després d'al·legar que ha presentat la documentació requerida. El darrer avís de desnonament que ha rebut dels jutjats és per al dia 22 d'octubre. Es tracta d'una veïna de Ló que viu amb angoixa els tres intents de desallotjament del seu pis de lloguer. Quan la promotora del bloc va fer fallida, l'habitatge va passar aleshores en mans de la Sareb. Ella diu que sempre ha pagat les mensualitats i té una discapacitat del 51%. La Sareb, per la seva banda, justifica el desallotjament perquè diu en un primer moment ella no hauria col·laborat enviant documentació, però que, com que els darrers dies sí que l'han rebuda, s'hauria iniciat aleshores un procés de suspensió d'aquest desallotjament. La veïna, Encarna, nega rotundament que no hagi col·laborat. L'únic que demana ara és una solució definitiva per no viure amb aquestes reactivacions de desnonament i mantenir-se a l'habitatge pagant un lloguer assequible.
21: Yo lo que quiero es que me hagan un contrato de alquiler con garantías que pueda pagar, porque aquí, pues, aunque están mis hijos conmigo, pues son trabajos temporales y la que tiene un trabajo estable más o menos soy yo, que se pueda pagar y se pueda vivir tal y como están las cosas en la isla ahora mismo.
22: Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Obrim plana de tribunals. L'Audiència Provincial de Palma jutja avui una dona colombiana per un presumpte delicte contra la salut pública. S'enfronta a una pena de 5 anys de presó i una multa de 35.000 euros. En un control aleatori a l'aeroport, fa 3 anys, se li van decomissar prop de 500 grams de cocaïna amb un valor de mercat que superava els 30.000 euros. La detinguda va passar aleshores 3 dies privada de llibertat i ara s'enfronta al judici. En el moment dels fets es trobava en situació irregular a Espanya. El fiscal proposa que una vegada complerta dues terceres parts de la condemna o bé quan obtingui el tercer grau pugui ser expulsada del país durant 10 anys. I els bombers del Parc de Ciutadella han hagut de fer una vintena de sortides aquest dilluns per culpa de les pluges. Hi ha hagut inundacions a garatges i també a la via pública, a més de la caiguda de branques. Al passeig marítim han hagut d'auxiliar un vehicle que havia quedat inundat la seva zona baixa, amb una mare i una filla petita que havien quedat atrapades en el seu interior. També ha caigut un balcó per un despreniment. Sentim el sergent dels bombers de Ciutadella, Llorenç Bosch.
23: També hi ha hagut el balcó que a causa de la pluja ja estaria mal mes, però també a causa de la pluja ha acabat de caure. I ara el que hem fet és sanejar que no hi hagi més llevar perills cap a la via pública.
5: I acabem amb una informació de servei perquè les obres a la carretera general entre Mo i Ló entren en una nova fase. El Consell ha avisat del tall temporal de l'accés al camí de Talatí de Dalt. Els vehicles que a partir d'ara vulguin accedir en aquest nucli rural o bé al jaciment talaiòtic hauran d'emprar un desviament que s'activa avui mateix des de la carretera de l'aeroport. Aquestes obres han de millorar la seguretat en un dels punts negres de la principal via de l'illa.

Això és tot per ara. Arribem a les 8 i 55 minuts del matí. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio, i que hi tornem puntuals, com sempre, a partir de les 2:30 del migdia.

0: 8 i 55 minuts, moment ara per la cultura. En començam parlant d'una investigació periodística. La Fiscalia de Milà investiga 5 persones denunciades per formar part dels anomenats safaris humans, això és els civils italians i probablement també espanyols i francesos, i d'altres nacionalitats europees que, als anys 90, en plena guerra de Bòsnia, viatjaven fins a Sarajevo i pagaven per matar persones indefenses. No els fa res pagar més i poden matar infants. Els ha duit davant la justícia una investigació periodística d'Ezio Gavazzeni, un treball, Safaris Humans, que acaba de publicar Editorial Península i que deixa moltes preguntes obertes. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. I també deixa una certa recança, Màriam, perquè l'autor reconeix que fer el pas de confiar en la feina de la justícia en un cas com aquest no li ha estat gens fàcil.
2: Sì, mi costa molto, perché arrivati a un certo punto un'inchiesta giornalistica deve consegnare...
1: L'autor però reconeix que hi ha un punt en qualsevol investigació periodística que s'ha de passar el relleu a aquells que tenen els mitjans per poder verificar els descobriments. El llibre qüestiona l'atenció també de les ONG presents a Sarajevo, denuncia la desaparició de documentació policial de la frontera i es demana per què ningú no va indagar abans altres senyals d'alerta.
2: Questa, secondo me, è la domanda alla quale dobbiamo ancora dare una risposta.
1: I precisament aquesta és, segons Gavazzeni, la pregunta clau en un tema que fa escarrufar i sobretot si es pensa que potser Sarajevo no ha estat l'únic escenari d'aquest horror. Tot i això, apunta que...
2: Qui sarei molto prudente. La mia ricerca riguarda Sarajevo. Non voglio utilizzare...
1: Que és necessari ser molt cauta perquè la seva recerca se centra només en aquest punt, en Sarajevo, i crec que no es podria extrapolar ara mateix de forma automàtica als altres llocs. En un moment determinat el llibre escriu, concloc aquest llibre, però la meva recerca continua. Com segueix exactament? I d'on l'atenció fixada a França i també a Espanya per aconseguir la documentació dels responsables de vigilància de la zona, informes que ara mateix han desaparegut.
2: Quello che spero è che in Spagna, ma anche in Francia, qualcuno cominci a chiedere l'apertura degli archivi al fine di conoscere quanto si sapeva.
1: Espera que es trobin, que es reobrin per entendre què se sabia en aquells anys del 1992 al 1995 sobre el fenomen dels franctiradors de cap de setmana. Safaris Humanos arriba a les llibreries coincidint amb els 30 anys de la fi de la massacre de Sarajevo.
0: I continuem parlant ara de cinema i patrimoni. Can Vivot serà escenari de la projecció de 4 pel·lícules referencials fetes a Mallorca i que, a més, es rodaran en part en aquest magnífic palau. Les projeccions seran els dies 16, 17, 19 i 20 d'octubre.
1: Serà en aquests darrers dos dies quan puguem veure, per exemple, a Berno, la sala de les nines de Jaime Echavarri.
3: Para mí, señor, que no he conocido a mi madre...
1: Una pel·lícula, ja ho sabeu, amb Fernando Rey, també amb Imanol Arias, Ángela Molina, Amparo Soler Real, una fita del cinema feta aquí amb la clau amb la qual es clourà aquest cicle. A banda de la projecció, també hi haurà un col·loqui entre Echavarri i Pedro de Montaner, que és el propietari de Can Vivot i que va ser amic de Llorenç Villalonga. Això serà dimarts, però el 20 d'octubre, el dia abans, serà el torn del Celo d'Antoni Eloi. Serà ell qui protagonitzi el col·loqui posterior a la projecció d'aquesta producció internacional que va comptar amb la presència de Lauren Bacall, de Harvey Keitel, de Sadie Frost i de Jude Law. En el cas de Playa de Formentor, una producció de principis dels 60 que es podrà veure dissabte de 7, serà la també directora Marga Malià, la directora de Suportant el Paradís, que encara es pot ara mateix és a cartelleres, qui posi en context aquest film que ens ofereix una mirada sobre el boom turístic i la transformació del paisatge de Mallorca.
0: I arribarem a les 9 amb un apunt musical, la interpretació del poema sinfònic de Richard Strauss, Així parla Zaratustra, i el concert per a violoncel i orquestra d'Edward Elgar, que podrem escoltar dijous a l'Auditorium de Palma, càrrec de l'Orquestra Sinfònica de les Balears, amb Kian Soltani de solista i amb Pablo Mielgo a la direcció.

0: hem arribat a les 9. Repassam les qüestions més destacades. Aquest matí, en aquesta hora, comença el ple del Parlament, que avui estarà inevitablement centrat en la convocatòria d'eleccions generals de dia 29 de novembre. Fa poc més d'una hora s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat el decret de dissolució de les Corts.
1: A les Balears encara no s'han confirmat els caps de llista. La candidatura més clara en espera d'unes primàries és la socialista, que podria estar encapçalada per l'actual presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol. L'Esquerra Sobiranista, Més per Mallorca i Més per Menorca, per part seva, han descartat concórrer als comicis en marca estatal, com ho van fer el 2023 amb Sumar.
0: Aquestes eleccions arriben després que divendres el Congrés no convalidés els decrets d'habitatge del govern espanyol. Avui el Consell de Ministres els tornarà a aprovar, independentment del que passi amb les normes. Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tarda.
1: Els sindicats demanen un habitatge i uns salaris dignes. José Luis García, secretari general de Comissions Obreres a les Illes.
2: Perquè entenem, com ja venim dient des de fa mesos, tenim un problema de salaris. A més, la negociació col·lectiva a nivell estatal està bloquejada i, per tant, aquest bloqueig també afecta a les pujades salarials.
1: La data encara no s'ha concretat, però serà abans de les eleccions.
0: En canvi, els metges es plantegen ajornar la vaga indefinida prevista el 28 d'octubre després de la convocatòria d'eleccions. Amb els comicis, la reforma de l'Estatut Marc proposada pel govern central queda paralitzada.
1: Ho ha explicat fa uns minuts a l'informatiu Matí Miguel Lázaro, president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i del CIMEVAL, el Sindicat Mèdic Balear, que assegura que actuaran amb responsabilitat. Lázaro diu que ara exerciran pressió als partits perquè es defineixin.
3: Vamos a ver cómo se retratan, perdón por la expresión, y ahí actuaremos, digamos, difundiendo al colectivo médico que partido político defiende un estatuto propio que por fin se adapte a las necesidades sanitarias del siglo XXI. Tenemos un estatuto del año 2003.
0: I que sí que manté avui la seva aturada són les treballadores de l'educació infantil de 0 a 3 anys. Estan cridades a una vaga general per reclamar millores salarials i laborals i sobretot un marc comú per a tot el sector de les Balears. Caterina Bany, en directe des de l'Escoleta de Ciutat Antiga, Palma. Bon dia.
4: Bon dia, ara mateix hora punta d'entrada, però la realitat és que hi ha manco infants, manco famílies, manco moviment, per tant, de l'habitual. Aquí, servei mínims, també servei de menjador, la majoria de famílies entenen aquesta vaga, d'altres no els queda més remei, ho han vist, que deixar els fills al centre els escolta.
5: El nivell de ràtio és molt elevat per poder atendre a tots els infants, a totes les seves necessitats. Actualment tenim 7 nadons, 12 a les aules de U2 i de 8 a les aules de 2-3.
4: Aquesta és una de les reivindicacions principals, en aquest cas, de les educadores, ràtios més baixes. Parlava Clara Ruiz, ara sí que podem escoltar un dels pares.
6: Per nosaltres és una gent molt important, les educadores de les escoles públiques, perquè la gent que fa créixer els nostres infants des de bon començament.
0: Idò bé, aquesta és la situació des de l'Escoleta de Ciutat Antiga de Palma. I les Balears han tancat l'estiu amb 158 onades de calor marina. Les altes temperatures han afectat els ecosistemes marins com la Posidònia oceànica i han incrementat la mortalitat d'organismes.
1: S'han registrat temperatures de la mà superiors als 30 graus durant més de 30 dies a punts com la Dragonera. Melanie Jussà és investigadora del SOCIP.
7: I en les Islas Balears podem dir que s'han registrado ya desde enero hasta septiembre 158 días de horas de calor marina.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa El Dia.
8: Més informació a ib3noticies.com.

0: entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts. 9 i 5 minuts. Començar amb programa. Tenim un dimarts amb un ambient més tranquil que ahir, meteorològicament parlant. No entram encara en clau política. Avui les tempestes se situen a l'est i l'oest de les illes i no esperam que ens afectin durant aquesta jornada que continuarà, com dèiem, amb un ambient suau. Per part política, el mecanisme electoral es posa en marxa. Ja ho sabeu, el rei Felip VI ha signat el decret de dissolució de les Corts Generals de manera telemàtica des de Finlàndia, on es troba de viatge d'estat. En aquestes alçades, tothom sap que els comicis seran el dia 29 de novembre. Aquí a les Illes encara no estan confirmats els caps de llista dels cartells electorals, però les reaccions continuen. Han estat, podríem dir, unes darreres 24 hores molt intenses. Per una banda, la presidenta del govern, Marga Proens, va celebrar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Parlem d'aquestes repercussions. Bon dia, Joana Maroto.
2: Bon dia, Marta. I d'ací va escriure a la xarxa X a la fi després que el president de l'executiu, Pedro Sánchez, anunciés l'avançament electoral en una declaració institucional des del Palau de la Moncloa al matí d'aquest dilluns, ahir mateix. Proens ha sostingut que els comicis arribaran després de 3 anys d'una legislatura sense rumb. Per cert, que la problemàtica de l'habitatge, que tant ha marcat l'actualitat política, serà també el centre del ple del Parlament d'aquest dimarts, en el qual, entre d'altres punts, es debatrà una proposició de llei del Partit Socialista per limitar el preu dels lloguers. La sessió plenària començarà a les 9, de fet, està a punt de començar, si ja no ho ha fet encara. I després, nosaltres ho abordarem aquí a la tertúlia amb Necane Don Blas, Josep Ponfraga i també en Joan Carles Rodríguez Tur.
1: Però, tot i que dedicarem gran part del programa a parlar de l'avançament de les eleccions generals, de totes les seves repercussions, la vida continua. I per alguns, amb reptes molt complicats per afrontar, més enllà de la política i, per descomptat, també més importants que la política. Bon dia, Xisco.
3: Bon dia, Marta. Aquest dissabte, al campus de la UIB acollirà la desena edició del Run for Ela, una cursa solidària organitzada per l'associació Ela Balears. Hi haurà un recorregut popular de 2,5 quilòmetres, un de 5,7 i també una cursa infantil. Una jornada esportiva, però sobretot de sensibilització i solidaritat. Els doblers recaptats es destinen als programes de fisioteràpia respiratòria i d'atenció que ofereix l'associació a les persones afectades i a les seves famílies. Després en parlarem amb Cati Rigo, presidenta d'Ela Balears.
1: I també vos contarem que cada vegada hi ha més gent interessada en vèncer el pas del temps.

0: Vivim cada vegada més anys. De fet, Espanya és un dels països amb més esperança de vida del món. Però la pregunta és, volen simplement viure més o volem arribar en aquests anys amb salut, autonomia i qualitat de vida? Aquesta és una de les qüestions que s'han posat damunt la taula aquests dies a Madrid, on s'ha celebrat l'International Longevity Summit, amb una trobada que reuneix experts i investigadors per parlar precisament del futur de la longevitat i de com la ciència pot ajudar-nos a envellir millor. Després parlarem amb un dels doctors que probablement més sap sobre aquesta qüestió, que és Vicente Mera, premi al millor metge europeu en el camp de la medicina anti-aging.
1: Anem a per la frase del dia, la reflexió.
2: La frase d'avui és del poeta victorià Alfred Tennyson, que va morir ara fa anys, el 1809, i diu així: és millor haver estimat i haver perdut que no haver estimat jamai. Yeah.

0: que, per cert, jamai no és un barbarisme, és un arcaisme. Poden dir mai o jamai.
1: Ho dic perquè és una paraula preciosa,
0: en aquest programa som molt de sinònims. Si una cosa ens agraden són els sinònims i els antònims, els verbs i els substantius. I de jamai, per si ho voleu incorporar en el vostre vocabulari. Jumanji també, però en Maroto només, en aquest cas.
1: I de l'amor al desamor. De què parla tothom avui?
0: Idò, Sylvester Stallone ha publicat les seves memòries i ens ha explicat la seva enemistat històrica en qui? Idò, en Richard Gere.

0: Hi ha amistats que duren un parell de dies i d'altres que duren un quant d'anys, i després hi ha la de Sylvester Stallone i Richard Gere, que ja supera el mig segle. Ara Stallone ha explicat en detall el que va passar entre ells a les seves memòries, The Steps, els esglaons, publicades als Estats Units. I tot va començar l'any 1974, quan tots dos eren pràcticament desconeguts, i feien feina a la pel·lícula The Lords of Flatbush, que aquí la van traduir com a Días Felices. Segons Stallone, durant els assajos, Richard Gere el va agafar de la camiseta i li va clavar les urpes a la pell, li va clavar les ungles. Stallone li va demanar que, per favor, aturàs de fer-ho, però assegura que Richard Gere ho va tornar a fer a la presa següent. Sylvester Stallone, que no sembla ser la persona més apaivagada ni més tranquil·la del món, va arribar demanant al director de la pel·lícula, en Stephen Verona, si ell podia reaccionar davant Richard Gere com ho faria en una situació real, si li clavassin les ungles. I quan el director li va demanar què faria, Stallone va respondre que li rompria les dents, tot i que no ho va fer. Però el pitjor de tot encara havia d'arribar en aquest rodatge, perquè en una pausa per dinar els dos actors compartien un cotxe i Gere menjava pollastre, aletes de pollastre. Segons Stallone, una part del greix del pollastre li va caure damunt la cama i Stallone va reaccionar pegant-li una colzada en Richard Gere i traient-lo del cotxe. El director es va haver d'interposar perquè tots dos no acabassin malament i va haver de prendre una decisió. Un dels dos havia d'abandonar aquest rodatge i va ser Richard Gere que va ser substituït per en Perry King, un home que no coneixia ni Perry. Que m'ha fet gràcia el del nom. També va abandonar la pel·lícula Robert De Niro, però en aquest cas va ser per anar a fer feina al Padrí 2. 20 anys més tard, han de dir que la seva amistat va quedar aquí, no se xerraven, però 20 anys més tard, l'any 1984, a un sopar organitzat per Sir Elton John en honor d'un directiu de la Disney, Stallone i Gere van estar a punt d'arribar a les mans per mort de Lady Di, perquè ella també estava convidada en aquest sopar i tots dos varen demostrar interès per ella. I com a bon gallets, varen haver de picar-se la cresta una mica per marcar territori i marcar terreny, com els quissons quan pixen. Tampoc varen arribar a topar-se, però va ser un altre dels enfrontaments entre Sylvester Stallone i Richard Gere, dues persones que a mi d'entrada no se m'hagués acudit mesclar-los ni tan amics. Sols a unes noces. Per tant, jo desconeixia absolutament això i gràcies a aquestes memòries, The Steps, sabem que Richard Gere, l'American Gigolo, Oficial y Caballero, que ara sonava eterna aquesta pel·lícula, sobretot aquell final, sabem que no es duen bé.
1: Jamai seran amics.
0: Jamai seran amics. Mai, jamai.
1: Mai, jamai. Jo no sabia destruït, però me sorprèn...
2: Tampoc,
1: bé, me sorprèn que fossin amics, me sorprèn que fossin tan gallets com per arribar en aquesta situació, i me sorprèn que ara les cerveses se treguin els pedaços bruts. No sé si ara en Richard reaccionarà explicant qualque cosa, no ho crec.
0: No ho sé. Però bé, és que està molt de moda ara, després en parlarem també, Michael Douglas, sí, ha publicat les seves memòries, sembla que ara tothom està fent aquest exercici com a de recordar coses i, evidentment, has de posar anècdotes sucoses perquè la gent vagi a comprar el llibre.
1: Sí, perquè si no, no el compraria ningú.
0: Tu, Marta Grau, què en
1: també,
0: penses?
1: També, bé, ara m'ha vengut en el cap el rei emèrit, no?, que també ha fet memòries. Sí. No sé, darrerament hi ha hagut un parell...
0: El germà
1: de la Lady Di,
0: que
1: també n'han parlat.
0: Ha unes,
2: els temps de memòries, sens dubte. I lo de seguir en amistats després de mig segle, en realitat té sentit.
1: Ja quan
2: i
1: una
2: sobretot...
1: persona no te cau bé,
2: però
1: o t'ha passat algo amb una persona...
2: Sou més team Gere o team Stallone? Perquè sempre, ja sé que no tenim cap tipus de base real, però
1: a
2: qui li donau la raó? Perquè jo ho tinc claríssim.
1: No, jo raó no ho sé, jo no puc dir això. Jo som
2: percepció
1: de Gere, però per ventura té més raó en Stallone, però això qui sap.
2: Home, per la mala fama que pot tenir, de que sempre cerca truis.
0: En Richard tenia fama de el paper d'Oficial y Caballero li quedava com un guant, perquè...
2: Sac era... Mayo o Rocky Balboa?
0: Exactament, Sac Mayo o Rocky Balboa. Jo, en aquest sentit, crec que si mos queda només amb aquesta versió, perquè està molt de moda, tothom està com molt de moda que diu, has d'escoltar les dues versions.
2: Sí.
0: No cal.
2: Hi ha
0: vegades que si una cosa és clara, no necessites que s'altre vingui a explicar-te.
2: Però no creus que sempre hi ha un petit percentatge de que s'han d'escoltar les
0: dues versions? No hi ha excusa perquè qualcú te clavi ses urpes quan t'estàs gravant una pel·lícula.
1: I si tu... I si tu...
0: Perdona.
2: I menys que li va dir, eh?
0: Enhorabona a tots, te poses, jo què sé, te poses cotó. Si tu te diuen, escolta, m'estàs fent mal, és que aquí no hi ha, és que no hi ha negociació possible, no és no.
2: Massa testosterona.
0: Siguis Stallone o siguis qui, o siguis qui siguis, i llavors salta menjant pollastre. A lo millor també d'aquesta sense voler, però hi ha un moment de crispació en què llavors tot te molesta. Fins i tot que la persona de debò respiri, Ja dius, i ara perquè fa dues respiracions seguides? Quan amb un entendria prou per sobreviure.
2: I li va passar això?
0: Jo crec que ja varen començar a dur-se malament. I hi ha un ecosistema com Hollywood on no te veus més que en el lliurament de premis i te mires de cua d'ull perquè tothom sol lluitar per tenir els mateixos papers, els mateixos premis, la mateixa atenció. Estar en amistat jo crec que és més fàcil de mantenir en el temps que no, per exemple, nosaltres, que som estrellers com a més terrenals, que coincidim cada dia aquí. A mi se me faria un poc estrany que tu i jo mos baleàssim.
2: T'imagines que de sobte te fixes un glas a l'esquena?
0: Tu has de fer altres coses, que ara no anunciaré aquí en directe, però seria complicat mantenir-se en amistat perquè fem feina frec a frec i mos veiem cada dia.
2: Després
0: jo crec que la distància és allò que provoca això.
2: Si vos sembla, perquè jo crec que el debat és molt interessant, podem plantejar fins a quin punt el rancor pot perdurar en els anys, si sou de perdonar, si sou d'oblidar, no? Havia algunes divas que deien que el secret per mantenir un bon matrimoni era tenir una mala memòria. Jo crec que se pot aplicar no només al matrimoni, sinó també a les amistats, a companys de feina, a tot. O sigui, que jo crec que pot ser una...
0: Has dit divas? Ai,
2: quina casualitat!
0: Que cada dia no, perquè ja teniu el servei a la carta. Divetres Ràdio, un podcast meravellós, a Tot i Vetres, un podcast que es diu Divas i Divins, on obre 8 capítols dedicats a grans estrelles del cinema i de la música que han passat per Balears. No el vols perdeu. M'han dit que és molt bo.
2: I com a mans del cinema, vos puc dir que he cercat qui era Perry King, perquè jo tampoc el coneixia, i degué ser l'etern secundari, perquè se va presentar el paper de Han Solo, que finalment li van donar a Harrison Ford, i a més va tenir un premi per una sèrie de televisió que tampoc coneixem, jo crec que vosaltres tampoc, però Globus d'Or per el seu paper a The Hasty Hurt. O sigui que aquest és en Perry King, el
0: pobre
2: que anomenàvem just
0: abans. És que el nom ja el va marcar.
2: Per sempre. Amb la bona companyia d'Iker Hernández dels comandaments tècnics, que té Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa, Jolanda Ruiz a la producció i Juanjo Carretero, ens atam el dimarts.

0: 9 i 17 minuts, comença la nostra tertúlia. Avui amb els periodistes Nekane Don Blas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Josep Pons Fraga, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Què tal? Bon dia.
0: Encantada de nou de saludar-te i encantada també de tenir el missatge Joan Carles Rodríguez Tur aquí, als estudis de Palma, perquè sempre entro des dels estudis d'Eivissa, o sigui que tot un gust veure-mos les cares. Bon dia, Joan Carles.
3: Sou molt més guapos en persona.
0: Idò, és un plaer i és mutu trobar-se i sobretot per debatre tot el que tenim avui, que no és poc, perquè avui és un dia complicat.
3: Què ha passat?
0: Jo crec que en aquestes hores tothom sap, veritat, que hi ha una data molt important, que és el 29 de novembre, i tothom sap que 24 hores després hi ha moltíssimes reaccions, moltíssimes preguntes, ja tot està en marxa, tot el mecanisme electoral està en marxa, venen mesos complicats, mesos intensos. Com que heu tingut temps d'analitzar, de valorar el que ha suposat aquestes darreres 24 hores, doncs demano un anàlisi, perquè segur que heu pogut llegir des de la premsa nacional, escoltar o veure alguns titulars de la premsa internacional, fer-vos alguna idea, no?, del que suposa i el que suposarà aquest panorama. Com ho té Pedro Sánchez de cara a les urnes? Tindrà suport? Són moltes preguntes. Fem una primera valoració, sobretot focalitzant en l'anàlisi d'aquestes darreres 24 hores. Nekane.
1: Bueno, yo creo que es una maniobra desesperada de Sánchez, que ya sabe que probablemente va a perder las elecciones, porque yo ya no me atrevo a decir nada. Es muy probable que Pedro Sánchez pierda las elecciones, y a mí me parece que es una obra desesperada para intentar...
0: Saps que aquest argument està molt dividit, perquè hi ha molta gent que diu que ho ha fet perquè està convençuda de que pot tenir una oportunitat, i hi ha altres persones que... O sigui, que és un argument molt interessant i també molt dividit.
1: No, però no està renyida una cosa con la otra. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez efectivamente... Creo que tiene interiorizado que es probable que pierda las elecciones por mil circunstancias, porque su gobierno está muy desgastado, porque hay una ola de derechas que viene por todo el mundo. Mirad lo que pasó en Brasil ayer inesperadamente. Yo creo que lo ve, este análisis lo tiene hecho, pero también cree que lo que acaba de hacer es la última bala que le queda para intentar que esto no pase. Entonces él cree que puede... Confía en tener posibilidades para que esto no suceda. Yo lo veo de otra manera. También puede ser que ayer lo apuntaba un poco en la tertulia con el politólogo con el que hablamos. Yo creo que de verdad Pedro Sánchez lo que busca es ganar las elecciones, aunque luego no pueda gobernar.
0: Vale.
1: Creo que lo que va a intentar es arrancar votos de su izquierda, porque ahora mismo su izquierda está absolutamente

0: En Pedro Sánchez és un home molt hàbil i m'ho ha demostrat durant la seva etapa política i com a president, i penso que és un bon estratega. I el primer que ha de fer la gent és no subestimar-lo. S'està parlant, tothom està equivocant-se tant per fet que perdrà les eleccions, que no tindrà possibilitats de governar. Jo, després de 8 anys de presidència d'en Pedro Sánchez, considero que no hi ha que subestimar-lo. I això és un missatge directament al Partit Popular, que en 2023 el va subestimar, daven per fet que sumarien una majoria, pràcticament varen fer una campanya molt descafeinada i, conseqüència, 4 anys d'oposició o 3 anys d'oposició. En Pedro Sánchez pensa que és intel·ligent perquè ha trobat el context idoni per almenys optimitzar el seu resultat electoral. Ell, evidentment, sap que ho té molt difícil i, de fet, les enquestes, la mitjana, donen més de 200 escons a la dreta, a la suma de PP i Vox. I ell és conscient d'això, lògicament. El que passa és que ha analitzat d'aquí fins que jo hagi de convocar eleccions, es darà un context més favorable que l'actual per adelantar-les? És a dir, aquest context de la vivenda, aquests 2 decrets que no s'han convalidat en el Congrés, el cas Mari Carmen, que ho ha desencadenat tot, tornaré a tenir una altra bala com aquesta? Això pot mitigar el meu resultat i em pot dar una finestra d'oportunitat que d'una altra manera no tenia. Per tant, penso que el que fa en Pedro Sánchez en conclusió és intentar optimitzar el moment per obtenir el màxim rèdit electoral, el qual no vol dir que li permeti governar o que ell estigui convençut de que les guanyarà.
1: Lectura 24 hores després, perquè just en aquest mateix moment d'ahir, en aquests minuts, ja tenien coneixement d'aquesta notícia. Josep, has tingut temps de pair-lo, de meditar-lo, d'analitzar-lo?
2: Sí, efectivament, jo penso que coincideix que en Nenecane i amb el Juan Carlos no han de subestimar Pedro Sánchez, però hi ha un fet evident. Per què convoca eleccions anticipades ara, en aquests moments? Jo sempre havia pensat que els convocaries més de gener del 2027, abans de les eleccions autonòmiques i municipals del mes de maig de l'any que ve, precisament per evitar la immolació de tots els seus barons i de tots els presidents regionals i candidats a socialistes autonòmics. Ell dona aquesta passa perquè ara veu, efectivament, hi ha aquesta oportunitat, hi ha aquesta mobilització entorn a l'habitatge, però hi ha 2 preguntes claus. Ell pot intentar, o vol intentar, o pretén resoldre amb 2 decrets, en 8 dies, el que no està capaç de resoldre en 8 anys, i me refereix en el gran problema de l'habitatge, perquè no oblidem una cosa, el govern de PSOE Sumar té un ministeri de la vivenda. I on són els 200.000 pisos que va prometre, que va anunciar Pedro Sánchez i que va dir que faria per donar resposta? Però, bueno, niguent en esforç de la qüestió, Pedro Sánchez ha convocat aquestes eleccions generals anticipades bàsicament per un motiu, per minimitzar el dany electoral que el PSOE està patint en aquests moments. Com acaben de dir, les enquestes parlen d'una majoria ampla de PP i de Vox, per tant, intentar reduir el mínim dany possible. Ja ho ha indicat també en Nenecane, en el sentit de que hi hagi un creixement cap a la dreta de PP-Vox, que vol li llevi vots en el Partit Popular. No sabem què passarà a l'esquerra del PSOE, i ell s'aferra a una cosa, que té una intenció de vot d'un 30%. I amb aquesta intenció de vot, ell ha convocat les eleccions. I acaba. Avui de matí, a les 7 de matí, l'informatiu de Ràdio Nacional d'Espanya deia, qualificava el govern de PSOE Sumar d'un govern de centro-izquierda, i el enfrontava o el confrontava a un possible govern de PP-Vox d'ultradreta. Si xerra d'un govern de centre-esquerra, de l'actual govern de Pedro Sánchez, el centre seria el PSOE i l'esquerra seria Sumar, i tot l'altre que ja seria PP-Vox ultradreta. Per tant, ens trobem davant d'un escenari fins i tot en el qual, ja més enllà de la ideologia, s'empren les paraules, els conceptes, i jo m'ha sorprès aquesta definició que el govern de Pedro Sánchez, Ràdio Nacional d'Espanya, el defineix com a govern de centre-esquerra.
3: Realment sorprès. Perdona que te diga, no creo que a Pedro Sánchez le haya gustado, porque él se define como un hombre de izquierdas y además no lo esconde. O sea que igual el redactor que ha hecho esa noticia no estaba muy al tanto
1: alguna telefonada
3: de lo que quiere Pedro Sánchez, que lo que él quiere es que se demuestre que es de

0: Són les 9:30 en punt. Seguim en conversa, en temps de tertúlia, amb Nekane Domblàs, Joan Carles Rodríguez Tur i Josep Pons Fraga, analitzant el que ha suposat aquestes darreres 24 hores, el que suposarà també el dia d'avui. Un dia important respecte a aquests dos decrets d'habitatge i com avui a la reunió ordinària del Consell de Ministres se té la intenció d'aprovar-los amb la Diputació Permanent, que els pugui convalidar. Ja que tenim experts en premsa parlamentària i un misser, jo crec que podríem explicar com funciona aquest organisme en concret i quines són les passes a seguir a partir del dia d'avui. Joan Carles, vos escolt.
1: Jo diria que té més experiència en diputacions permanents un periodista parlamentari com Nekane que no un abogat, però en qualsevol cas...
0: Podem abordar les dues qüestions, no? La part més legislativa i després el procés en si, si vos sembla.
1: Jo, si voleu, matrar aquesta qüestió constitucional. Perfecte. Que els articles 85 i 86 de la Constitució regulen precisament com s'aproven els decrets lleis i per períodes d'entre sessions, que es diuen, a aquesta figura de la diputació permanent, que és una figura que pretén reduir a un nombre de diputats la representació del Parlament. En el nostre cas tenim en el Congrés 350 diputats i la comissió permanent la formen 69 diputats. No? Intenten representar el més fidelment possible a la estructura parlamentària. Per exemple, en aquest cas, el Partit Popular té 27 representants i el Partit Socialista en té 25. O, per exemple, Sumar en té 6 representants. Mm-hmm. No? Amb què afecta això i per què se'n parla tant aquests dies? Idò, perquè segurament aquesta Diputació Permanent aprovarà com a mínim un dels dos decrets que divendres es varen tombar en el Congrés, que no es varen convalidar. I per què ho podrà fer? Perquè en l'escala de majories de la Diputació Permanent, amb els vots del Partit Socialista, de Sumar, d'Esquerra Republicana i del PNV, sumen 35, mentre que el bloc de dretes de PP i Vox suma 30, PP, Vox i Junts suma 34. Per tant, això és el que juga en Pedro Sánchez. Avui s'aprovarà aquest reial decret, de nou, que es va aprovar la setmana passada, i la comissió permanent, segurament, la Diputació Permanent, perdoneu, segurament els convalidarà. Llavors, si voleu, entrar en l'anàlisi polític de quan democràtic és això, quan un organisme reduït, com és una Diputació Permanent, aprovi un decret que és plenari, on hi ha la sobirania nacional, a la cambra baixa del nostre Parlament, un decret que ha rebutjat per majoria absoluta. Això és el que jo penso que sí que s'hauria de fer un anàlisi, però bueno, com que tanmateix en el Tribunal Constitucional, en Càndido Conde Pumpido, amb el carnet del Partit Socialista sempre a punt per salvar qualsevol qüestió constitucional que afecti el Partit Socialista, pues no hi ha perill des d'un punt de vista legal.
0: Nekane, el que dèiem, vosaltres teniu molta experiència, són molts d'anys al capdavant de la premsa parlamentària,
2: sí.
0: I aquesta situació no és excepcional, però té un mecanisme un tant complex.
2: Bueno, el asunto es que ya hoy se publica en el BOE la disolución de las Cortes, es decir, hoy los diputados ya no son diputados, ¿vale?
1: Menos els senadors autonòmics ho segueixen sent.
2: Sí, bueno, y los miembros de la Diputación Permanente, es decir, para que no haya un vacío legislativo, yo qué sé, que viene...
0: Es como un organismo en guardia, en realitat.
2: Sí, efectivamente, efectivamente. Es un pleno, o sea, es la representación que salió de las elecciones de hace 3 años en versión reducida. Y este es el que funcionará hasta que haya un nuevo Congreso y un nuevo Senado. Entonces, en la Diputación Permanente, por ejemplo, está la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no sé si... Pero ya hoy el BOE publica la disolución de las Cortes, por lo tanto, los diputados ya no lo son, los senadores ya no lo son, con las excepciones que menciona Juan... Juan Carlos. Entonces, ahora te digo en lapsus. ¿El asunto cuál es? El asunto que yo creo que ahora es la clave de todo. No sabemos qué decreto va a aprobar el gobierno porque no puede aprobar los mismos decretos.
0: Porque tiene variaciones, no serán exactas.
2: No. Además, para empezar, yo creo que quitará todo lo que metió porque Junts se lo pidió.
0: Exacto.
2: Todo lo que le pidió Junts dirá fuera decreto. Pero yo creo que aquí hay un debate muy interesante de fondo, que es si un órgano inferior al pleno de los diputados puede aprobar en nombre de la representación del pueblo español, que eso es el Congreso, puede adoptar una medida en la que hay grupos parlamentarios que lograron representación del pueblo español, pero no están en la Diputación Permanente. Es decir, en el Pleno está Junts, en el Pleno está Unión del Pueblo Navarro, en el Pleno está Coalición Canaria. Estos partidos, los votantes de estos partidos, ahora mismo no tienen representación en la Diputación Permanente. Por lo tanto, hay una parte de los diputados que no les han privado de su derecho constitucional, del derecho de representación ciudadana. O sea, ahora mismo estos partidos políticos no tienen voz en el Congreso de los Diputados, a pesar de que en las urnas lo tuvieron, ¿vale? Esto es lo que a mí me parece que plantea más dudas, ¿no? Desde un punto de vista democrático. Ahora, legal es legal, es legal. Entonces, ahora mismo lo que tiene que pasar, lo que pasará probablemente es que hoy el Consejo de Ministros aprobará un decreto, ya veremos qué dice ese decreto. Creo que será muy limitado y que el gobierno intentará ceñirse muy estrictamente a mantener los desahucios, a mantener el escudo antidesahucios, perdón, y a mantener algunas medidas en vivienda muy limitadas. Dudo mucho que haya subidas del IVA al alquiler turístico, etcétera, etcétera, porque además tiene que justificar la urgente necesidad para aprobar estas medidas y subirle el IVA turístico Entonces, creo que tendrá muy cuidado, será una cosa muy limitada, y mi sensación es que la Diputación Permanente estirará el chicle todo lo posible para que este debate esté, primero, para que entrará en vigor hoy mismo los nuevos decretos de vivienda, y se convalidarán dentro de un mes por parte de la Diputación Permanente, y hay que ver qué hace el PNV, ¿eh? Cuidado, porque en la Diputación Permanente sé que está el PNV, y ya ha avisado de que según qué, él no lo va a aprobar. Pero creo que volvemos a estar, como hace una semana, pendientes de a ver qué aprueba el Consejo de Ministros.
3: ¿Qué sortirá a partir de hoy?
2: Y luego hay otro elemento muy importante que pasa hoy, que es que el Tribunal Constitucional tiene que resolver sobre la amnistía, sobre si ha habido o no malversación de caudales públicos. Por lo tanto, hoy podemos ver que Puigdemont puede volver a España igual dentro de 15 dies.
3: Avui és un dia superimportant, sí. I és un dia molt rellevant respecte a tota aquesta activitat legislativa, parlamentària, política. Josep, has escoltat els teus companys, no?, que descrivien com podria quedar aquest decret, què se podria canviar, transformar. Tu creus que hi ha algunes parts que seran inamovibles, que es mantindran, i si és així, quines són? O quines creus que seran?
4: Vam, evidentment, davant d'un frau democràtic. Per això ell intentarà, Pedro Sánchez, amb una nova maniobra de set seves, a través de la Diputació Permanent, aconseguir la convalidació que no va aconseguir en el ple del Congrés de divendres passat. Vam, una pregunta tan senzilla. Un ple d'un ajuntament, hi ha el ple, i després hi ha la comissió de govern. Vosaltres trobeu que sí, en el ple de l'Ajuntament de Palma o d'Eivissa o de Ciutadella tiren baix, no s'ha aprovat una sèrie de mesures d'iniciatives, després l'alcalde podrà a la comissió de govern i ho aprovarà a espatlles del ple. El mateix dic en aquest cas, que ha explicat molt bé a Juan Carlos Rodríguez Tor i Nane Cane, les Corts Generals, on hi ha la sobirania de tots els espanyols, estan dissoltes. I ara, en aquest període transitori, que seria un poc aplicant el dret canònic en sede vacante, vull dir, en aquest moment en què estem en seu de transició cap a unes eleccions, hi ha un òrgan que es diu Diputació Permanent. Vosaltres trobeu que si es ple del Congrés de Diputats, que hi ha tots els grups parlamentaris, tots els grups polítics, ara amb una maniobra, la Diputació Permanent ha d'aprovar el que es ple va dir que no, quan hi ha grups parlamentaris i hi ha representants, diputats, que no tenen representació en aquesta Diputació Permanent. Per tant, ens trobem davant d'una maniobra burda, també és cert que té Pedro Sánchez, que farà? Farà unes petites modificacions tècniques per no dur els mateixos decrets que va perdre, que van ser rebutjats divendres, farà un petits ajuts i els adorà a la Diputació Permanent. I la senyora Francina Armengol, que és la presidenta d'aquest organisme, ja que és la presidenta del Congrés de Diputats, rebrà un escrit que serà redactat a la Moncloa, on li diran que per urgència, per interès general i per necessitat, cal aprovar aquests decrets. Jo crec que dels dos, un podria prosperar, l'altre, com ha indicat, està en mans del PNV, però bàsicament ens trobem davant un frau democràtic i una manipulació de les normes de convivència. Fins i tot ja hi ha letrats i experts juristes que adverteixen que és un frau de llei i va contra la Constitució.
3: Vos demanem per les reaccions, les que heu pogut llegir, analitzar, reaccions també aquí als polítics balears. Avui recordem que també se parla d'habitatge al Parlament, tot d'una endinsarem i aprofundirem aquesta aquesta qüestió en concret, però què en penseu de les reaccions que pot suposar per aquí, per les Balears? Quina valoració feis de les darreres declaracions dels polítics? Abans compartíem el tuit de Marga Proens, que deia a la fi, després de 3 anys d'aquesta legislatura, arriba aquest moment. Bé, hem estat escoltant i analitzant, no?, com valoren els nostres polítics aquesta decisió, així que aprofito per demanar-vos també a vosaltres.
2: Perdona, una cosita. Acabo de veure que José Vicente Mariboso també és membre de la Diputació Permanent.
3: Mira, que abans dèiem, no?, qui conforma aquesta Diputació i qui té poder de decisió, no?, en aquest organisme que funciona, com dèiem abans, en guàrdia. Idò, afegim, en aquest cas, un mes.
1: Aquí a Balears jo crec que, no sé si era inclús la pròpia Necan, que ho escrivia molt bé, que això serà com una primera volta de les eleccions de maig. Si bé han de tenir un matís, perquè Vox estarà inflat respecte a les eleccions de maig. Hi ha un perfil de votant de dretes especialment jove, i us poso un exemple inclús personal. Jo tinc molts d'amics amb carnet del Partit Popular, carnet, que en aquestes eleccions generals votaran a Vox. Però que llavors les autonòmiques i les municipals votaran al Partit Popular. Per tant, penso que això és un matís que hem de tenir en compte, perquè penso que veurem a Vox molt inflat, a Vox penso que inclús podria treure més dels 2 diputats que té actualment a les Illes Balears, dels 8 que triam, però això no es traduirà de la mateixa manera en les eleccions de maig. Però, tanmateix, això li servirà en el Partit Popular i en el Partit Socialista per calibrar una mica també quina situació estan. I aquí jo penso que el Partit Popular han de ser llestos a nivell general, perquè, com dèiem, en 2023 es varen confiar molt, tenen un candidat que tal volta en Alberto Núñez Feijó no té el punx mediàtic que requereix el momentum actual, i que tal volta hagués estat un bon candidat l'any 2004 o l'any 2008, però en aquest moment tal volta li falta una miqueta d'aquest fuelle que demana la ciutadania, que demana l'electorat també de dretes, que està molt enrabiat, que està molt exaltat, i tal volta troben millor canalització de les seves preocupacions amb el missatge tan dur de Vox. Llavors, una altra cosa és que això es tradueixi en mesures de govern i de més, això ja serà otro cantar. Però a nivell d'identificar-se, jo veig això, que tindrem un Vox inflat i que tanmateix a la dreta li va molt bé, a la dreta balear, per batir-se sobre el ruedo i veure en quina situació estan.
3: És que això va molt més enllà d'opinions i de repercussions, també va de decisions importants, de com afectarà el finançament autonòmic, totes les lleis, processos que estan en marxa, no?, i que finalment decauran. Jo crec que aquest és un tema interessant de l'anàlisi. Això no, va molt més enllà de les opinions. Exacte. T'escoltam, Josep.
4: Bona, és que ha decaigut tot el tema del finançament autonòmic, el nou règim especial, el projecte de llei de cogestió aeroportuària,
2: de caure
4: les comissions d'investigació, de caure la llei Mordaza,
3: matitzem,
4: de secrets oficials, la quita de la deuta. Vull dir, hi ha tot un munt de coses en aquests moments que cauen, perquè el problema quin és de fons? És que Pedro Sánchez no pot governar, no pot aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Fa 3 anys que no hi ha pressupostos generals de l'Estat. Quant decret lleis no ha pogut convalidar? Quantes iniciatives legislatives no ha pogut tirar endavant? Quan resulta que ell havia dit a les mesures de regeneració democràtica del PSOE, va dir 2 coses. Primera, va criticar en Rajoy perquè havia governat a golpe de decreto ley. I què ha fet ell si no ha estat tot governar a base de decret llei? Que després resulta que no se pot convalidar, com li va passar divendres passat. I ara d'emprar la trampa de dissoldre les Corts i donar la Diputació Permanent. I l'altra, molt important, mesura de regeneració democràtica de Pedro Sánchez per al Partit Socialista. Els presidents de govern han de limitar el mandat, els seus mandats, a 2 legislatures. I el senyor Sánchez es presenta a la 3ª legislatura, sense primàries i sense cap comentari de res. Perquè ahir, quan va comparèixer a la Moncloa, primer mitin de la campanya electoral del PSOE a la Moncloa, va anunciar la dissolució de les Corts.
3: Que, per cert, també avui pendents de la compareixença que faci.
4: És que ningú li discuteix. Per tant, vull dir que tot és una sèrie de despropòsits, és una manipulació de l'opinió pública en aquests moments, els decrets d'habitatge, etc. Per tant, aquest govern de PSOE Sumar en aquests moments no pot fer res, i a cap. A Balears sabem de que la senyora Armengol posa la senyora Rosario Sánchez Basquineta, que es té que enfrontar a la senyora Proens el mes de maig, Francina, mirada nombre 1 en el Congrés de Diputats, quedarà. En Marc Pons seràs nombre 2. Sabem també en el Partit Popular. Però és que a Vox ningú sap, a Balears, qui serà el candidat en el Congrés de Diputats. Ningú té ni idea.
2: Bueno, però tampoc se sabe quién será el de més, ¿eh? Tampoc se sabe quién será el de més por ahora. I tampoc se sabe quién va ser el del PP, ¿eh?
1: Es parla d'en Taltavull com a candidat de més.
2: Perdona. Tampoc se sabe quién va ser del PP. O sea, es decir, no nos han dicho todavía va ser José Vicente Marí, que parece que lo será, pero no nos lo han dicho todavía.
1: Bueno, això seria una novedat bastant important, ¿eh? Que el candidat del PP de les Illes Balears fos un eivissenc.
2: No, ja ha sido, ja lo ha sido, ¿eh?
1: Però vull dir... Però ho segueix sent una novedat. I que senador autonòmic també és d'Eivissenc, això també és una novedat.
3: Mira, podries fer un matí sobre el que decau i el que no decau.
2: Sí, no, jo volia fer un matí de lo que ha dicho Pons Fraga, Josep Pons Fraga, perquè no decae todo, ¿eh? Las iniciativas que llevan de las comunidades autónomas no decaen. Si no han sido, o sea, si están en fase de tramitación en cola, como es la ley de cogestión aeroportuaria, no decaen. Se cambió la ley precisamente para eso, pero yo creo que... la novedad más importante de estas elecciones, en mi opinión, aquí en Baleares, va a ser que los ciudadanos de Formentera van a poder votar un senador. Esto es lo más importante.
4: Sí.
2: La novedad más grande, que es que los ciudadanos de Formentera por primera vez tendrán un senador en el Senado y podrán elegir un senador. Y esto es una que no se había tenido en cuenta, me parece que ha pasado muy por encima, pero esto es muy importante para los ciudadanos de Formentera, que tendrán su senador propio.
1: Que també té seu efecte electoral a Eivissa, perquè Formentera ha sigut tradicionalment un electorat més de centre-esquerres,
2: sí.
1: I recordem que les darreres eleccions on el PP va arrasar, en canvi el senador d'Eivissa i Formentera el va guanyar l'esquerra perquè es va presentar de manera conjunta. Ara això, és molt probable que el Partit Socialista torni a plantejar una formació d'esquerres en el Senat, però en aquest cas només serà eivissenca. Per tant, aquest suport que tenien tan gran a Formentera l'hauran de descomptar. De totes maneres, el Partit Popular no ho té fàcil perquè el senador d'Eivissa sigui del Partit Popular, perquè Vox li farà una mossegada que rondarà els 13.000 vots. I això voldria dir que el Partit Popular, tot soliu, n'hauria de treure més de 20.000, el qual és molt difícil. No, això és un resultat que només treuen Vicent Marín al Consell.
2: Perdona, insisto en la teoria en la que sostengo des del minuto cero, que és que Pedro Sánchez puede ganar las elecciones. Porque si Vox le come tanto terreno al Partido Popular y el PSOE consigue estabilizarse y comerle terreno a Sumar, podemos estar puede hacer un Feijóo. Sánchez puede hacer un Feijóo, ganar las elecciones, pero no gobernar. Entonces, yo no descarto que veamos este panorama. No, lo descarto en absoluto. En Ibiza tú lo estás explicando qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, el PSOE ganará las elecciones probablemente en el Senado en Ibiza.
3: I he de fer una pausa més. Després vos deman què espereu de la compareixença, per cert, de Pedro Sánchez avui, després del Consell de Ministres, no? Si podrien tenir alguns titulars més sobre el que suposa aquesta jornada. Però serà després d'uns anuncis aquí, al dia.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
7: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
10: Tentol!
11: Tentol!
10: Tentol!
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
12: Nou i 50 minuts, això és el dia, i ens trobam amb temps de tertúlia amb els periodistes Josep Pons Fraga, Nekane Don Blas i el misser Joan Carles Rodríguez Tur, parlant del que ha suposat aquestes darreres 24 hores després de l'anunci d'eleccions anticipades i després de conèixer la data, 29 de novembre. Jo crec que hi ha un punt que tothom està d'acord, que si hi ha una cosa que preocupa tot el país és la problemàtica de l'habitatge. Això ningú té dubte, i a més si focalitzam la situació que vivim nosaltres aquí a les Illes Balears, és la comunitat que més dificultats té a l'hora d'accedir a un habitatge. Dit això, l'habitatge ha estat l'eix, no?, que ha centrat tot això, per una banda els decrets d'habitatge que seran aprovats avui amb aquesta versió que hem comentat abans, no?, i per una altra, l'habitatge també centra la sessió al Parlament de les Illes Balears. Vos ho explic, ha marcat l'actualitat política moltíssim, i per aquesta raó un dels punts que s'ha debat avui és una proposició de llei del PSI per limitar els preus dels lloguers. Aquest és un tema molt, molt polèmic, no és la primera vegada que parlem en el programa, no?, sobre si limitar els preus és la solució, no és la solució. Hi ha models de països on sí que ha funcionat, models que no ha funcionat, així que aprofito per demanar-vos sobre aquesta sessió plenària d'avui. Ara començaré per Nekane, sobre el plantejament de limitació de preus com a possible solució per poder abordar tot aquest problema.
13: Pues es que, sincerament, no tengo una opinió definida, perquè hi ha expertos que dicen una cosa i expertos que dicen l'altra. Depende de a qué experto llames. Depende de a qué experto llames. Hay mucho experto en vivienda y depende de a quién llames. Mucho supuesto experto, perdón. Y depende de a quién llames, te dice una cosa y otra. Pero de todas formas, lo que íbamos a ver en el Parlamento va a ser el primer acto de campaña también.
12: Y el primer ple después del anuncio. Claro.
13: Sí,
12: que eso es muy importante.
13: Y además con un tema efectivamente central para los ciudadanos de Baleares, que es la vivienda, y que el PSOE no va a soltar. El PSOE ya vio... Ya lleva tiempo viendo que ha estado, a mí me parece que el PSOE ha perdido 3 años de legislatura, ha estado muy despistado, muy perdido, no sabíamos muy bien, no han tardado mucho tiempo en darse cuenta de que perdieron las elecciones, en asumir sus propios errores y han estado perdidos. Ahora empiezan a centrar el balón, digamos, y el de la vivienda será uno de los temas clave que vamos a ver, y hoy tienen la suerte el PSOE de que el calendario parlamentario les beneficie, porque hoy se debate esta proposición de ley, que no saldrá de ninguna de las maneras, porque la mayoría del Parlamento está en contra de que se declaren zonas tensionadas y se limiten los precios, pero hoy sí que veremos un nuevo episodio más de estos dos meses que nos esperan hasta las elecciones, que yo creo que la izquierda va a intentar llevar a la vivienda estrictamente, que este sea el debate. Ahora también es verdad que cuando abres un debate político, abres el debate para todo. Y el PP intentarà que el debat fluya per altres camins.
12: La gent està molt enfadada. No? Estic convertint algunes de les imatges de les acampades a tot el país, perquè no només parlem de la Puerta del Sol, aquí continuen a la plaça d'Espanya, també alguns, algunes ciutats importants, però no sé si limitar podria ser la solució, recordant que estem parlant d'aquesta posició de llei, perquè avui precisament l'activitat parlamentària aquí a les Illes Balears aborda aquesta qüestió.
4: Jo crec que en Nekane ho ha explicat perfectament, la qüestió política, la qüestió del debat polític, i lògicament el Partit Popular el que farà és apel·lar justament a lo contrari, de que això és una mesura completament contrària als interessos dels ciutadans d'aquestes illes, perquè el que farà és limitar l'oferta, i Nanecane ho comentava també fora de càmera, que és que, ojo, que no tothom és inquilino, eh? Que no tothom és arrendatari, que en aquest país hi ha molts de petits propietaris, de fet, la majoria. Ara el Partit Socialista ens dirà que tots són fons voltor. Els fons voltor tenen un 1% del parc de vivenda d'aquest país. La majoria són petits propietaris amb una o dues vivendes. Això és la realitat del mercat immobiliari. I el Partit Popular es queda pelar és en aquestos, si el que vol és capitalitzar aquest vot. Tanmateix, aquestes acampades, aquest malestar que hi ha, no pens que es tradueixi en un major número de vots a s'esquerres, perquè és un malestar que ja existia i és un vot que ja tenia s'esquerra. Per tant, no crec que a nivell d'aritmètica parlamentària canvi res. Ara, des d'un punt de vista jurídic o econòmic, jo penso que aquí hem de tenir clar que el mercat de la vivenda hi ha dues coses, com qualsevol mercat, oferta i demanda. On tenim el problema? En l'oferta, no en la demanda. Tot el que siga limitar o desincentivar l'oferta és contraproduent. I un exemple el tenim fa 3 dies, quan aquests decrets de vivenda el que varen provocar és la retirada de milers d'anuncis de pisos i habitatges de lloguer. Passar por dels propietaris a posar-los en el mercat. Aquesta és la conseqüència. Jo som més partidari d'estimular la oferta, tenint, per descomptat, la perspectiva de les persones vulnerables, de la perspectiva dels joves, però incentivar l'oferta amb mesures fiscals i, sobretot, el que em pareix més essencial, perquè és el que m'arriba professionalment també, seguretat jurídica. Els propietaris no tenen seguretat jurídica. Saben que amb aquests decrets i amb les mesures d'esquerres poden tenir un pis, que, no els, que els deixin de pagar, que no els puguin desnonar, ara ho veurem, hasta l'any 2030 i hagin de ser ells els que paguin totes les altres despeses. Llavors veurem si s'articula un mecanisme que Nanecana i jo en vàrem parlar, sí, de compensació.
13: Existe,
4: però haurem de veure si es posa en marxa. I a veure qui el paga, que això també serà graciós de veure.
13: Lo pagarà el govern, con dinero del gobierno.
4: Exactament. Per tant, jo, en qualsevol cas, i a cap, som molt més partidari d'habitatge jurídic en els propietaris i de que arribin més habitatges en el mercat i que arribin per tal que també arribin a les persones vulnerables, perquè si no, els primers afectats, els primers en els que no es voldrà alquilar i en els que no es voldrà vendre, seran precisament en els que els hi fa més falta.
12: Josep?
5: Sí, jo afegiria, mira, tots aquells que hi ha acampats, que a la plaça de la Constitució de Mot també n'hi ha un quants, no votaran en el PSOE, precisament perquè estan disgustats, estan contrariats, perquè durant tots aquests anys, i ho acaba de dir Nanecane, el PSOE no ha donat resposta a la gran demanda de l'habitatge. Primera qüestió. Segona, oferta, falta oferta. S'han de construir més pisos, més rapidesa, més agilitat en la concessió de llicència d'obres. Si està augmentant la població a Balears, a tot el conjunt d'Espanya, està arribant cada vegada més immigrants perquè necessiten mà d'obra, es troben que no hi ha pisos. Una tercera qüestió que pot sobre la taula. Els pisos i les cases de Menorca que només s'empren un mes a l'any i els altres 11 mesos estan buides. Venen catalans, ve gent de Madrid, ve gent del País Basc, tenen una casa a Menorca per al mes d'agost i els 11 mesos estan buides i aquestes cases veuen 11 mesos que no s'empren, que estan tancades. S'ha de fer una mesura i s'ha de incrementar que paguin uns impostos molt més elevats. I acá, no hem d'entrar en la gran, diríem, trampa que mos posa no únicament en l'habitatge, que repeteix, venint d'acord, és el tema motor que hi ha en aquests moments, és gran demanda, hi ha altres qüestions. Quan Pedro Sánchez diu, i el PSOE diu, o derechas o drets. Vull dir, és tan maniqueu, és tan demagògic, vol dir que o votes els partits socialistes i l'esquerra que te garantitzen els drets socials i les llibertats i vol assimilar de que la dreta es representa tot el contrari. Però jo crec que la compareixença d'avui que ha fet, d'avui, després del Consell de Ministres, el meu punt de vista és que serà el segon mitin de Pedro Sánchez com a ja candidat del Partit Socialista, que suposam que l'executiva del PSOE es deu haver reunit per
13: aprovar
5: el nou nomenament.
13: Bueno, da igual, esto no, no hay opción.
5: Per gràcia divina.
12: No, una compareixença sense grans titulars, idò.
13: Sí, però jo quería decir una cosa con respecto a las acampadas, que efectivamente ahí se veían carteles PSOE y Suma responsables de nuestra miseria. Solo quería decir una cosa, que es una frase que he escuchado este fin de semana. Es muy fácil sacar a la gente de la calle y es muy difícil meterla, sobre todo si no tiene casa.
4: Una dada només. Durant la presidència d'en Pedro Sánchez, els salaris han pujat un 24%. El preu de l'habitatge ha pujat un 82%.
12: Són xifres molt difícils d'encaixar davant una problemàtica evident, que és la de l'habitatge i que, malauradament, la nostra comunitat és de les més afectades. Vos he d'acomiadar. Molt agraïda, Nekane, Josep, Joan Carles, Josep, Nekane, moltíssimes gràcies a tots tres, que tingueu un bon dimarts.
4: A vosaltres, salut i alegria.
12: Adéu.
13: Adéu, adéu. Adéu.
0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. Pedro Sánchez compareixent en roda de premsa després del Consell de Ministres d'avui, en el qual està previst que s'aprovin de nou els dos decrets d'habitatge que varen de caure divendres passat i que varen provocar una onada de manifestacions a l'Estat i un avançament electoral. L'objectiu és introduir canvis i que siguin, en aquest cas, convalidats per la Diputació Permanent, que avui, després d'haver-se dissolt les cambres generals, queda de guàrdia per aprovar iniciatives urgents, com és el cas d'un reial decret llei.
8: La diferència és que en aquesta Diputació, PP, Vox i Junts no tenen majoria per rebutjar els decrets i, per tant, si la resta de grups mantenen el sentit dels seus vots, els decrets podrien tirar endavant el banc el primer, ja que en el PNB, que sí que seria decisiu en aquest cas, no dona suport al segon, el que preveu la renovació automàtica dels contractes de lloguer amb indemnització per als llogaters si el propietari no el volgués renovar amb una causa justificada.
7: I de precisament la situació de l'habitatge amb aquest rerefons electoral és la protagonista avui al ple ordinari que celebra en aquests moments al Parlament. El diputat socialista Carles Bona ha acusat de nou el govern d'afavorir els fons voltor, mentre que el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, els retreu que facin populisme d'una necessitat.
10: Vostès han llegit Robin Hood? Perquè el que ha passat és que han de capgirar el llibre perquè l'han llegit a l'inrevés. La senyora Proens va començar la legislatura traient-li els pisos a la gent per donar-los als voltors. Han anat tota la legislatura de la mà i ara acaben igual, traient-li els drets de la gent per donar-los als voltors.
11: Miren ustedes aquí rasgándose las vestiduras hablando de los fondos buitre. Mire, señor Bona, todo postureo, populismo y propaganda. Sánchez, marca registrada. Pero por fin todo esto se va a acabar. Aunque ya vemos que sus maniobras continuarán hasta el último día, ahora tratando de colar su derquetos ley por la puerta de atrás, enredando y tratando de engañar una vez más a la ciudadanía.
7: Vido, això és el que passa de dins la cambra, al Parlament. Mentrestant, a les portes, la xarxa 03, Comissions, UGT i l'Estei es concentren i ho fan per denunciar el bloqueig de les patronals del sector 03 a la negociació del conveni autonòmic, una concentració que està seguint Laura Marcos. Laura, bon dia, conta'ns.
14: Bon dia. D'haver un centenar de treballadores es concentren ara mateix juntament amb els representants dels principals sindicats en clans com Treball Essencial, Salari Real o 03, és Educació i pancartes amb missatges com l'infància està cansada d'esperar. Les educadores que avui han sumat a la seva protesta desenes de pepes vestides de groc en representació dels infants demanen de manera urgent un nou decret de mínims i un conveni autonòmic que garanteixi millores en les ràtios, més personal i un sou que s'ajusti a la seva tasca.
7: És el so que ens arriba en directe, en aquest cas, de les portes del Parlament, aquesta concentració de les escoletes que avui, per cert, fan vaga. També ho fan, ja ho deien a la nostra companya Laura, per reclamar millores salarials, laborals i, sobretot, un marc comú. per al sector, un conveni comú. En canvi, els metges sí que es plantegen ajornar la vaga indefinida que tenien prevista pel 28 d'octubre, això després de la convocatòria d'eleccions. Amb els comicis, aquesta reforma de l'Estatut Marc proposada pel govern estatal ha quedat paralitzada.
8: Ho ha explicat a l'informatiu matí Miguel Lázaro, president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, i de Cimeval, el sindicat mèdic balear, que assegura que actuaran amb responsabilitat. Lázaro diu que ara exerciran pressió als partits perquè es defineixin.
15: Vamos a ver cómo se retratan, perdón por la expresión, y ahí actuaremos, digamos, difundiendo al colectivo médico que partido político defiende un estatuto propio que por fin se adapte a las necesidades de sanitarias del siglo XXI. Tenemos un estatuto del año 2003.
7: I d'així arribem a les 10:04, actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
16: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.
2: Deu i cinc minuts, encetem aquesta segona hora de programa ben pendents del temps, perquè avui seguim amb una jornada marcada per la pluja. Abans, repassam el que va deixar precisament la pluja ahir a les Illes Balears, perquè és veritat que va ser un dia un poc complicat. No tant com s'esperava, però un dia complicat. Bon dia de nou, Joana.
3: Bon dia, Marti. Doncs sí, per exemple, a Menorca, els registres més destacats varen ser els 45 litres per metre quadrat que varen tenir a Ciutadella i també els 30,8 litres que varen tenir a Son Cabrises.
4: Els bombers del parc de Ciutadella varen fer una vintena de sortides per incidències relacionades amb la pluja, inundacions de garatges i a la via pública, també caiguda de branques i rescat d'un vehicle al passeig marítim on una mare i la seva filla petita havien quedat atrapades en la part baixa del cotxe inundada. A més, part d'un balcó es va desprendre.
3: Pel que fa a Mallorca, la xifra més destacada la trobam al Cudi, amb 16,6 litres per metre quadrat i també destaca una tuba que se va poder veure ahir a Cala Mesquida, la tenim aquí en pantalla, una tuba com talment com si fos una màniga d'un cap de fibló, en aquest cas una tuba, li diuen així, i ben gruixuda i ben contundent, la veritat.
2: Avui el dia al Manco és més estable que no els que hem tenim durant les jornades prèvies, però si miren cap a la península, continua afectada per una successió de fronts que han deixat acumulacions molt importants a Granollers, al Vallès Oriental. S'han superat els 300 litres per metre quadrat des de dissabte a Vilassar de Mar, gairebé 300, i a Badalona un 204 litres. Han estat hores molt complicades.
3: Un autèntic desastre. El temporal ha deixat dos morts i dos desapareguts, a més de talls de llum i incidències en el transport. A l'aeroport del Prat també ahir es varen cancel·lar 29 vols. Recordem que fa dos dies era entorn a uns 300 els que s'havien cancel·lat i la Generalitat ha anunciat 75 milions d'euros en ajudes urgents.
2: Recordem, com dèiem abans, avui la jornada és molt més estable. Com pinta el dia?
4: I d'avui a les Illes tindrem cel amb intervals de núvols i no es descarta qualque ruixat ocasional amb una probabilitat de fins al 38%.
3: Les temperatures canviaran, això sí, una micona, amb màximes al voltant dels 28 graus i mínimes prop dels 19. El vent serà fluix i la direcció variable amb brises costaneres, tot i que també bufarà de sud-sud-est, sud-sud-oest, amb ràfegues de fins a 28 km per hora.
4: I a la mà, marejol amb onatge que podrà arribar als 0,7 metres.
2: Un petit apunt per acabar, a la península continuen també els avisos per pluges a pràcticament tot el territori, així que és un dia per no davallar la guàrdia.
3: Sí, avui dimarts les precipitacions afectaran bona part també de Catalunya, amb ruixats que poden ser intensos, sobretot a les zones del Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp, on el Meteocat també té avís groc actiu i es podrien acumular més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
4: I a partir de demà, aquesta situació tendirà a la millora i dijous podria ser el darrer dia enruixats abans d'un cap de setmana, que es preveu més estable, assoleat i en temperatures pròpies de la tardor.
2: Obrim finestres. Aquestes finestres són les nostres beauties que ens permeten contemplar el temps en directe. La primera càmera ens ofereix una vista preciosa del port de Pollença a Mallorca, amb la mà totalment en calma. És el dia després de la tempesta, encara tenim aquest cel amb tonalitats com a plata, no? I de moment no llueix el sol, al Manco no de manera molt notable, però sí que se veu una jornada més estable. Tenim més càmeres, tenim més finestres que obri. Aquesta segona en concret, preciosa també.
3: En aquest cas, mos hem enfilat una mica i hem anat fins a Es Puig de la Tudosa, a Mallorca, per veure també aquesta panoràmica. També, Xisco, se veu un cel bastant encapotat, un poc gris. Un dia gris, no sé si trist, però dia gris bastant gris.
4: És un dia ideal per llegir cins borrascosos, si no pugues, no?
2: Perquè sí, perquè aquesta càmera mos ofereix una vista panoràmica, no?
4: Ara mos surten aquí d'aquí darrere i mos ho creïm. Però et cerca que aquests paisatges també són com a molt de tardor, I també, com que mos fan tendir una miqueta amb l'engia, però no podem deixar de dir que són paisatges
2: home,
4: preciosos.
2: En algun moment, en algun dia en concret, ha de començar la tardor.
4: Evidentment.
2: No? Ja s'està atorbant i ja se l'espera.
4: En el moment d'aquest any és imoniato torrat, Marta Grau.
3: Jo ja he menjat bunyols.
4: Ella no. Sempre surt de darrere d'un no. Cantó, no fos cosa.
3: Escolta,
4: no fos cosa, ella no fos pionera.
3: Una cosa, ahir ma mare va fer bunyols i vaig menjar bunyols.
4: A mi encara no me n'han fet. Mamà, per favor.
2: Tu no vas llegir
4: a Casmarotos,
2: si ens borres ja, coses, no? Ja que el Maroto va menjar bunyols, no, tu, o ja l'has llegit, igual.
4: No. Jo estava en l'altra germana Brontí. Sap que són tres. Jo estava en l'altra.
2: Idò, deixant de banda el temps, tot i que seguirem ben pendents, sobretot, ja sabeu, de cara a dijous podria tornar-se la jornada o les jornades més estables, però de moment encara mantenim la guàrdia. Comencem el programa mirant cap a l'economia. Després de tot el que ha passat les darreres 24 hores, és molt important i rellevant plantejar-se què passarà, perquè una convocatòria electoral no atura, per exemple, l'activitat de les empreses, però sí que pot generar un període d'incertesa, d'inversions, ajudes, noves mesures. Són moltes preguntes.
3: Sí, Marta, dia 29 de novembre els ciutadans tornarem a les urnes, tornarem a votar, i mentrestant moltes petites i mitjanes empreses, sobretot d'aquí de les Balears, que és allò que ens preocupa a nosaltres, es demanen què passarà en qüestions que tenen sobre la taula, com per exemple la fiscalitat, els costos laborals, l'habitatge, el finançament, o fins i tot també les ajudes.
4: I avui precisament volen saber com ho veu el sector empresarial de Mallorca. La PIME m'ha valorat positivament aquesta convocatòria electoral, tot i que ha advertit que la manca de majories parlamentàries ha dificultat tirar endavant mesures que afecten directament la nostra economia.
2: I per això parlem amb el president d'aquesta entitat, de la PIME, Jordi Mora. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Un plaer.
2: Ja ho han dit els meus companys, que des de la vostra entitat ho valoreu de manera positiva. Què pot suposar aquest avançament electoral per les petites i mitjanes empreses?
5: Bé, nosaltres de PIME intentem ser molt clars. Pensem que aquesta legislatura ja estava pràcticament finiquitada. O sigui, no tenia suports parlamentaris suficients. Qualsevol govern necessita tenir pressupost i estàvem, jo crec, pràcticament els tres darrers anys sense pressupost, sense poder aprovar lleis. I jo crec que en democràcia hem viscut molt d'anys on hi havia dos partits majoritaris. Ara segurament, jo soc analista polític, però segurament estem parlant de blocs. I el que necessitem és que hi hagin majories prou suficients per poder dur acció de govern. Si no es du acció de govern, entrem en paràlisi, i nosaltres pensem que era necessari, era imprescindible anar a les eleccions. I a partir d'aquí s'han de confeccionar majories suficients per dur una acció de govern. Després, direm que l'acció de govern és més bona o és més dolenta, però necessitem majories suficients. L'economia necessita estabilitat, necessita confiança, i per tant, jo pensem que era més que necessari anar a unes eleccions i confeccionar majories que siguin prou potents per aprovar decrets i pressupostos.
3: Què és, Jordi, el que us preocupa més ara mateix? No sé si hi ha decisions, ajudes, mesures, reformes que puguin quedar, per exemple, aturades o que quedin en pausa per mort d'aquest procés electoral i que d'alguna manera vos condicionarà o vos repercutirà d'alguna manera.
5: Bueno, nosaltres com a patronal hem estat molt pendents del sistema de financiació. Tots sabem que tenim a Balears un sistema de finançament absolutament deficient. Absolutament. Hem estat fent feina amb experts. Nosaltres ara recentment vam tenir una roda de premsa amb en Guillem López Casasnovas. Teníem una proposta damunt la taula que diríem que no era massa bona per les Illes Balears, no era massa bona, però que hi havia capacitat de millorar-la. I això no sabem com quedarà, no sabem qui sortirà guanyant d'aquestes eleccions, no sabem què és el que passarà, però nosaltres pensem que tots els partits polítics amb representació al Congrés, actualment són 4, haurien de tenir una visió conjunta que necessitem un nou sistema de finançament per Balears, per als nostres serveis públics i per als nostres comptes públics. Entonces, això és imprescindible i esperem que això no quedi en un calaix perdut. Jo crec que és una de les primeres eixos o vectors importantíssims. Després en tenim d'altres. Tenim el règim especial de les Illes Balears, que tots sabeu que va entrar en funcionament uns quants anys, uns poquets anys, i ara no recordo exactament si és el 2017-2028, s'ha de renovar i hauríem de fer, com tenen els Canaris, que el tenen des de l'any 90 i pico, l'hauríem de fer permanent. No un sistema que es vagi renovant cada 5 anys, sinó l'hem de fer permanent per totes les nostres empreses.
3: Vos preocupa que hi hagi aquesta convocatòria, possible convocatòria de vaga general, perquè sobrevola aquesta amenaça de, de vaga. Encara no hi ha una data concreta en el calendari, però sí que ja des de sindicats s'ha d'alguna manera alertat, no? que estan fermament disposats a fer vaga general.
5: Sobrevola. Jo diria que és un poc estranya. És un poc estranya i diria que està en un cert punt política. Per què ho dic? Perquè inicialment qui havia impulsat aquesta vaga general era el sindicat de llogateres, però hem de dir que una vaga general normalment és per motius laborals i, per tant, qui va, els dos principals sindicats no li donaran recolzament. Ara sembla, o tenim la sensació, que es veuen arrossegats i pareix que li donaran suport. Nosaltres no li veiem sentit i a partir d'aquí també, quan es convoca una vaga, ens haurien de dir quines solucions, si sembla ser que és el tema de la vivenda, quines solucions es plantegen, perquè aquí no ho veiem gens clar. Pensem que ara s'està barrejant i ficant en el tema d'unes condicions salarials justes per poder justificar aquesta vaga general, que nosaltres no compartim. Per tant, jo crec que hi ha molt per xerrar de vivenda i no compartim aquesta visió dels sindicats.
4: Que parlaven de l'habitatge, la manca d'una majoria parlamentària estable, ja ho comentava Jordi, a dificultat aprovar mesures com, per exemple, en tema d'habitatge. Com acaba afectant això, aquest bloqueig en el dia a dia de les empreses? Ho dic perquè Balears som una comunitat on costa molt trobar habitatge, moltes empreses de restauració, sobretot, se troben que no poden fer dos torns, que només poden fer un perquè no tenen personal, i m'imagino que aquesta restauració, que és la flor romanial d'aquest arxipèlag, té problemes, no m'ho vull imaginar, el que deuen ser altres sectors, com a piment, com ho viviu tot això?
5: Mira, és molt interessant. Unes dades. Portem pràcticament 24 mesos consecutius en rècords històrics d'ocupació. És a dir, nosaltres tenim unes illes que estan en plena ocupació. Plena ocupació és, tenim avui en dia unes 25.000 persones que estan cercant feina entre les quatre illes, que és absolutament insuficient. És a dir, amb aproximadament 600.000 que tenim, 600.000 cotitzants, tenir només 25.000 persones és una xifra molt, molt baixa. I d'aquests 25.000 podríem xerrar-ne, perquè segurament la meitat no estan cercant feina i l'altra meitat estan estudiant una oposició. Això vol dir que tenim una manca total de treballadors i treballadores. Ens fan falta treballadors qualificats i no qualificats. I què passava? Que això, quan en el passat havíem tingut tres temporades turístiques bones consecutives, pues, anàvem a una solució, i la solució era importar mà d'obra. La importàvem de l'interior d'Espanya, la importàvem d'Europa...
2: Tenim el problema de l'habitatge.
5: Correcte. Per tant, les solucions que havíem aplicat fa 10 anys, 15, 20, 25 anys, ara no m'ho serveixen. I, per tant, això m'ho genera un mercat de treball molt tensat, molt, molt tensat, i és una cosa que he tingut oportunitat de comentar amb la consellera, i a la vegada m'ho provoca que tenim un absentisme laboral absolutament disparat. Absolutament disparat. I el mercat de la vivenda és un problema prou complex. Nosaltres, des de PIMEM, tenim un concepte molt clar, i és que hem de, no sé com dir-ho, però hem de despolititzar la vivenda. O sigui, hem de treure ideologia del mercat de la vivenda. O sigui, pareix que l'objectiu ara sigui enfrontar els llogaters amb els petits propietaris. És a dir, és un tema tècnic, i el que diré ara és potser un poc sorprenent, però el mercat de la vivenda de lloguer és un mercat. I, per tant, el que hem de fer és treure ideologies i gestionar aquest mercat. Nosaltres, de primer, tenim unes propostes molt clares.
2: Quines són aquestes propostes? Crec que és un tema molt interessant, perquè ja que el tema de l'habitatge està a l'eix de tot,
5: correcte,
2: des d'unes eleccions generals, uns decrets que s'aproven avui, o sigui, ja que el tema de l'habitatge està condicionant tot i cada un d'aquests aspectes, quins són les propostes de PIMEM?
5: Primer de tot, el punt zero, treure ideologia. Hem de treure ideologia, hem de veure-ho amb uns ulls tècnics. Mos falta vivenda. Estem tots d'acord. I, per tant, si analitzem les dades, aquí a Balears, anem a centrar-nos a Balears, pràcticament tenim un parc de vivenda de lloguer quasi bé de 90.000 vivendes. No arriba, se'n sembla unes 88.000 vivendes. Saps? Dels petits propietaris, per tant, que estem parlant que pugui tenir una o dues vivendes, que molts d'aquests petits propietaris doncs, veuen complementada la seva pensió amb aquest lloguer, etc., estem parlant que és més d'un 60% dels propietaris. Si anem als grans tenidors, aquests grans fons voltor, estem parlant que és un 4%. Si tenim clares aquestes dades, el primer que hem de fer és que, el primer que volem és que hi hagi molta vivenda disponible. Hi ha uns preus de lloguer assequibles. Per tant, el que hem de fer és ajudar els petits propietaris, els hem de protegir perquè posin les seves vivendes al mercat. El que necessitem és que es posin vivendes al mercat. Això és el primer i el més immediat. Per tant, hem de protegir i hem d'incentivar aquests petits propietaris. El que no podem fer és posar-li les coses més difícils. I per tant, hem de fer les coses per potenciar que es posi més vivenda. En contra dels fons voltor, doncs, evidentment hem d'actuar, evidentment hem d'evitar que hi hagi especulació, però estem xerrant d'un 4% del parc de vivenda. Sí, si li posem connotacions ideològiques, llavors ho barregem tot i no proposem. És a dir, aquests dos decrets que ara es volen aprovar un poquet per la porta del darrere, des del meu punt de vista poc ètic, no solucionaran el problema, no arreglaran res. Per tant, hem d'enfocar el problema des d'un punt de vista tècnic i el primer és posar vivenda en lloguer en el mercat. I un segon i molt ràpid és construir, per part dels promotors privats, construir vivenda assequible.
3: Jordi, has parlat d'absentisme laboral, de manca de personal, no? Supos que t'haurien de demanar quina és la carta que li faries en els Reis, ara que ja podríem dir que estem en plena campanya electoral, però referim-nos a l'absentisme. Justament ahir, Jan Feijóo va fer unes declaracions dient que va llançar una mica una promesa de premiar les empreses amb manca o baixes laborals mèdiques. Què t'assembla la proposta? No sé si bonificar les empreses o com ho poden fer les empreses per no tenir tantes baixes laborals.
5: Mira, jo us poso un exemple perquè tots mos entenguem.

0: a ficar dins el mateix sac bases justificades amb absentisme. Clar, així la xifra és molt grossa, però no sé si hi ha molta de gent que falta sense motiu justificat a la feina.
1: Mira, i vaig amb això. Nosaltres busquem situacions d'equilibri. És a dir, no poden haver situacions de que treballadors vagin a fer feina malalts i no podem trobar tampoc, en situacions de bonança com la que tenim ara, treballadors que per irresponsabilitat no vagin a fer feina. I l'absentisme laboral actualment a les nostres illes és altíssim. I hi ha un tema, per exemple, els dos convenis col·lectius que afecten a més treballadors i treballadores, que és el conveni d'hostaleria i el conveni de comerç, normalment els quatre primers dies és un cost que assumeix el treballador, però els convenis col·lectius fan que ho assumeixi l'empresa. Per tant, si tu no vas a fer feina, doncs aquest cost és un cost que assumeix l'empresa. I nosaltres, que estem molt preocupats per aquest tema, fa no massa vam tenir reunió amb el president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. I una de les coses que vam poder contrastar és que el sistema està saturat. El sistema d'atenció primària està saturat i està excessivament burocratitzat. Els propis metges són els que estan dient que ens dediquem més a fer papers que no fer, de metges. I, llavors, que... I a partir d'aquí, una de les propostes que és fàcil, jo no diré arreglar, però sí agilitzar, és que les mútues de treball, que estan molt més properes al mercat laboral, que són metges, exactament metges igual, puguin gestionar les altes i les baixes. I sobretot, un altre tema molt important, el seguiment de lo que són les baixes de mitja i de llarga duració. El seguiment també té un impacte molt important en aquestes dades d'absentisme.
2: És que has parlat d'una cadena, no?, i de com tot està relacionat, i ara mateix, no?, que parlam de 24 hores després d'un anunci electoral, com condiciona, no?, aquest avançament. Si vos sembla cercar amb altres veus que incorporam en aquesta conversa que també tenen a veure amb la feina, amb el treball que tant preocupa aquí a les illes, ahir recordam el vicepresident de COE i president de la Federació d'Autònomos, Lorenzo Amor, va considerar que sempre és una bona notícia que es convoquin eleccions i donar la paraula a la ciutadania. Compartim la piulada que va fer les xarxes socials.
0: De fet, fer servir les paraules ara és més necessari que mai en el seu compte d'X, on ha destacat que acaba una legislatura sense pressupostos generals de l'Estat, en la qual s'han mantingut prorrogats els darrers que es varen aprovar, que varen ser els de 2023. Amor destacava la importància que la ciutadania decideixi sobre el seu futur.
3: Hem de dir que aquest col·lectiu, que està molt pendent del que passi a partir d'ara, i tot i que la convocatòria d'eleccions generals del 29 de novembre obre un període d'incertesa, també n'obre, diuen ells, una altra d'expectatives sobre les polítiques econòmiques. A les Balears, però, el context té algunes particularitats. Parlam de més de 109.000 treballadors per compte propi i un teixit format majoritàriament per negocis molt petits. De fet, la majoria d'autònoms no té cap assalariat. Per tant, és una realitat o una situació també particular la que tenim aquí a les Balears, Marta.
2: Incorporam a Magdalena Comas, presidenta d'ATA Balears. Magdalena, bon dia.
4: Molt bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
2: Igualment. Gràcies. Ara Jordi Mora des de Pime m'explicava que ells veuen amb optimisme, no?, aquest avançament electoral, i per aquesta mateixa raó, i supos que seguint també els arguments de l'Associació Nacional de la Federació d'Autònoms, el fil de la piulada de Lorenzo Amor, vosaltres des d'aquí, des de les Balears, seguiu aquesta mateixa línia? Com valorau el que ha ocorregut?
4: Efectivament, considerant que és una bona notícia, que es convoquin eleccions i això, que es doni la paraula a la ciutadania, no? En democràcia, al final, votar és l'oportunitat de decidir el rumb del país, no? I jo crec que, sincerament, ara és més necessari que mai. Perquè és vera que els autònoms han viscut una legislatura marcada per manca d'estabilitat i de planificació, i el que comentava Lorenzo fa molt, una legislatura que ha acabat sense pressupostos aprovats des del seu inici. I jo trobo que sense pressupostos, al final, no hi ha un full de ruta clar, no? No hi ha aquesta capacitat real d'impulsar mesures que responguin a les necessitats de la societat, i especialment ara que xerrem dels autònoms, o sigui que sí que celebren que es facin aquestes eleccions, i bueno, considerant que aquest govern tampoc ha prestat atenció a les qüestions essencials dels autònoms, no? Com a la protecció social, fiscalitat justa, simplificació de tràmits, i res d'això s'ha avançat en el ritme que era necessari, no?
2: Ostres, és que ara estic mirant un poc el resum que feien els meus companys abans sobre les xifres. La majoria d'autònoms no té assalariat, és un poc sol ante el peligro, és molt complicada la situació. Això també hem de posar el focus aquí, la necessitat de protecció, d'aconseguir unes ajudes, o sigui, hi ha una sèrie d'assignatures pendents que encara no s'han resolt.
4: Efectivament, i si recordem aquella pujada que va haver de quota,

0: que ja vam veure
1: Exacte.
0: entrevistar, que en el final se van congelar, perquè ara va ficar també bastanta pressió, però, per exemple, per els autònoms societaris i els col·laboradors, que són una gran part d'autònoms, com del món rural, se va quedar igual. De fet, se va augmentar 42%. És a dir, hi ha coses que encara no s'han resolt que impacten a la societat, no? I és un sector molt vulnerable, com tu deies, la majoria no té treballadors. I és vera que des del govern d'aquí a les Balears sí que han trobat que tenim, perquè jo també sóc autònoma, més respal, no? I més mesures, ajuda a partir dels 3 anys d'activitat, quota zero, escut de l'autònom, que ja te pot posar malalt, que almenys aquests
1: Exacte.
0: dos primers
1: Heu de
0: mesos
1: tenir
0: te
1: el
0: paguen la
1: dret a
0: quota,
1: posar-vos
0: el
1: malalts.
0: dret. Totalment. És a dir, que veiem més suport i, en canvi, doncs, bueno, veiem que hi ha molta inestabilitat en el govern central. O sigui que sí que aplaudim aquestes eleccions. Sí.
1: Magdalena, li demanàvem a en Jordi un poc quines són les preocupacions o què significa afrontar unes eleccions ara mateix per a les petites i mitjanes empreses. Te demanàvem una miqueta el mateix a tu, que suposa ara aquest temps, no? Aquest temps preelectoral, aquesta incertesa durant aquests 2 mesos i una miqueta també en el cas concret de Balears que hauríem de reclamar a Madrid ara mateix, tenint en compte el cost de vida, l'habitatge i els costos de mantenir un negoci aquí ara mateix.
0: Bueno, sí, totalment. És vera que hi ha moltes mesures que sempre nosaltres tenim en compte, no? És a dir, sempre dient que hauríem d'aplicar els mateixos drets socials que els assalariats, no? Això, primeres, que se mos deixi respirar, que se mos hi les traves burocràtiques, i ara aquest procés electoral, pues, i també, ojo, lo de l'IVA franquiciat, que Espanya és el darrer país, que, vamos, que encara no l'ha aplicat a tota la Unió Europea, l'extensió d'IVA, però és que factura menys de 85.000 euros. Hi ha molt de deures pendents que s'han d'aplicar, però sobretot és això, que estabilitzem i que tinguem els drets socials igual que els assalariats i que puguem dur a terme la nostra activitat, que al final som una part molt important del teixit productiu. Si no ens deixen fer feina, no podem produir i això afecta a tot, afecta a les Illes Balears i afecta a tot. I ara, per exemple, el govern, juntament amb ATA, han duit l'administració a la ciutadania. Han fet una oficina itinerant per 15 municipis, que avui està a Formentera, per atracar les necessitats reals, per saber quines necessitats reals tenen els autònoms, ajudar en el suport dels ajuts, mentoritzar... I això ja, doncs, és una iniciativa que farà que sapigueu un poc més la realitat que tenim a cada municipi i poder dur a terme solucions. I ara, de cara a les eleccions, doncs, això vendrà molt bé per tenir en compte la problemàtica real, no?
2: Magdalena, ara que parlaves de ses eleccions, Magdalena Comas, presidenta d'ATA Balears, dels autònoms, volia demanar-te
0: Sí.
2: si mirant el proper 29 de novembre què hauria de contenir, tant sí com no, el programa econòmic del proper govern perquè els autònoms, ja li demanaré a en Jordi, de ses pimes, el considerassin útil. Ja que tenim en connexió remota, començaré per tu, Magdalena. Què hauria de dur, sí o sí, el programa econòmic del proper govern que surti, de ses urnes dia 29 de novembre?
0: En termes generals o més cap als
1: Relacionat amb
0: autònoms?
1: la feina.
2: Com que ets una
0: Exacte.
2: dona 360, me pots parlar del món i dels autònoms. Tu tries.
0: Bueno, sobretot és això, aplicar més coherència a les coses. És a dir, això de no haver aprovat els pressupostos des del 2023 crea molta inseguretat, no? I no pot tenir un rumbo un país si no s'aproven els pressupostos, primer de tot, que tinguem una línia d'aprovació de pressupostos. I després, doncs, bueno, moltes mesures més que ens afecten com a autònom, el que he dit abans, la protecció social, fiscalitat justa, una seguretat jurídica pròpia, doncs, simplificar els tràmits...
1: Vetllar per al col·lectiu, en definitiva, si és que no se demana molt més, o el manco tenir els mateixos drets que se tenen a altres països amb unes condicions fins i tot millor que les nostres, no? I amb uns sous més alts. Mateixa pregunta per en Jordi, què hauria de contenir específicament?
3: Sí, molt bé, jo d'acord amb el que comentava en Magdalena, jo crec que de forma molt simpàtica sempre diuen, no? Si vols tenir salut, fes-te autònom i evitaràs tenir qualsevol baixa. Però mira, jo me banyaré. Jo crec que una de les coses molt concretes que podem demanar que afecta els autònoms, però que també afecta els assalariats, i ho intentarem explicar. Un tema molt concret és la deflactació de l'IRPF, i ho explicaré. És a dir, des del 2022 fins ara hem tingut una inflació molt alta, pràcticament del 20%. Què passa? Que com que no s'han actualitzat els trams de l'IRPF, per exemple, un soci nostre ens deia, jo he pujat el sou a un dels meus treballadors i segueix cobrant exactament perquè ha fet un canvi de tram. Tots sabem que l'IRPF és un impost increment, que s'incrementa i, per tant, tant els assalariats com els autònoms, que tots tributen per IRPF, el que hauria de fer el govern és actualitzar aquests trams. Nosaltres vam presentar un estudi fa unes setmanes que de cada 100 euros que paga l'empresa, només arriben a la butxaca del treballador, la treballadora, 48, degut a una pressió fiscal. I quan ens diuen no pujarem els impostos, és cert, no els han pujat, però des del 2015 que no s'actualitzen aquests trams. Per tant, s'haurien d'actualitzar els trams de l'IRPF, les deduccions fiscals i les bonificacions fiscals. Això ajudaria als 110.000 autònoms que tenim a les Balears i a tots els assalariats també de les Balears. És una proposta molt concreta i molt important.
4: Que s'escolti els implicats, les veus més afectades, perquè d'aquesta manera millorarà moltíssim el nostre teixit empresarial. Molt agraïda a na Magdalena Comas, presidenta d'ATA Balears, i en Jordi Mora, president de PIMEM, per aquests minuts de conversa. Gràcies a tots dos.
3: Moltes gràcies.
0: Un plaer. Bon dia.
4: Són les 10:30. Seguim en ruta, petita pausa en el camí, i seguim cercant altres veus, en aquest cas la del col·lectiu de metges. Parlem amb ells tot d'una.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 5...
2: Jo conec en Quico Rivera.
3: Sube el mambo.
4: Quin nivell...
2: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
5: ¿A 200 euros?
6: Ya se puede haber sido un pomer en Paquirri.
4: Pues para ser el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
2: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
7: Yo ya no trabajo con él.
4: No.
6: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
2: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
6: Molt bé.
1: I
6: ciao!
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
6: Per favor.
1: Xiu-xiu.
4: I li deim que te deu 200 euros.
2: Exacte, i li tornem a recordar.
1: IB3 Ràdio.
8: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
9: El primer dia està com tot descol·locat, no? Sí. I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
10: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
11: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
12: Són les 10:35 minuts, continuem aquí, al dia, en la bona companyia de Xisco Nadal, Joana Maroto i Iker Hernández, els comandaments tècnics i tot l'equip que ho fa possible, i seguim cercant veus, seguim fent un anàlisi sobre tot el que han suposat aquestes darreres 24 hores, aquest avançament electoral que té ja conseqüències en molts àmbits. Abans de publicitat parlàvem amb els autònoms, amb les pimes, però un dels col·lectius que es veu també molt afectat directament és el dels metges, que tenien convocat una vaga indefinida a partir del dia 28 d'octubre.
13: Sí, Marta, el motiu de la protesta és i era el nou estatut marc que els sindicats mèdics rebutgen, ja ho sabem, perquè consideren que no té prou en compte les particularitats de la professió i reclamen, entre altres qüestions, un estatut propi i un àmbit específic de negociació.
14: Però ara, la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions, el projecte de llei queda paralitzat i haurà de començar de nou quan hi hagi un nou govern. Això obliga els sindicats a replantejar també la seva vaga. Avui a la baixa reuneix a Madrid el comitè de vaga i les organitzacions hauran de decidir si la mantenen o la desconvoquen ara que ja hi ha data electoral.
12: Per conèixer quina és la posició dels metges, especialment dels professionals de les Balears, tenim ja Claudio Triay, de Cimeval, a Menorca. Doctor, bon dia.
15: Bon dia.
12: Amb l'avançament electoral damunt la taula, aquesta vaga indefinida del pròxim dia 28 d'octubre perd ara mateix el sentit, es manté... Quina és la posició del col·lectiu de metges davant aquesta data en concret?
15: Bueno, s'estan valorant totes les possibilitats, no? Nosaltres teníem convocada una vaga indefinida a partir del dia 28 d'octubre, que amb aquesta situació ara actual, pues, tal vegada es tindrà que replantejar, no? Nosaltres exigíem un estatut propi perquè les nostres particularitats no es veien recollides en aquest estatut, es té en mans en aquest moment del Congrés dels Diputats, pendent de la votació dels partits polítics, però evidentment ara amb aquest avançament d'eleccions pues queda tot suspès i decauen totes aquestes lleis i es té que començar, com han dit, de zero. Nosaltres mantenim la nostra postura inicial de que seguim exigint un estatut propi i ara, clar, estem pendents de quina serà la evolució i cercar interlocutors per poder negociar de 29 aquesta situació, no?
13: Clar, perquè el projecte d'estatut marc, Claudio, queda paralitzat amb aquesta dissolució de les Corts. Això vol dir que si finalment desconvoquen les aturades de dia 28 o de partir de dia 28... imaginem, volen pensar que començaria una nova negociació pràcticament des de zero, o no?
15: Sí, clar. L'estatut tindria que començar a redactar-se des de zero, no? Això no vol dir que nosaltres no decaiguem en les nostres reivindicacions, en les nostres mesures de pressions, però, evidentment, clar, es té que, diguem, renegociar des de zero en aquest moment aquest decret, perquè t'acau, com he dit, aquest decret llei ara és en aquest moment és com si no hagués avançat absolutament res i es tindria que negociar, ja dic, des de zero una altra vegada i la redacció d'aquest text, no?
12: I negociar des de zero és positiu, és negatiu? De moment no se sap encara perquè vos trobàveu en un període d'estand-by, suposa molta feina, suposa també esperança. No sé si podríem, no?, portar un poc més de llum respecte al que significa negociar des de zero, que així dit, suposa, sens dubte, molta feina, perquè fins al punt on heu arribat ara ha hagut molta feina al darrere.
15: Hi ha molta feina darrere i molt de desgast també a nivell no només psíquic, sinó també a nivell econòmic, no? No oblidem que cada dia que estem de vaga ens costa doblers a tots els metges, no? Per una banda, pues, estem pues, decepcionats, no?, de que s'hagi arribat en aquesta situació, per una altra, pues, també una petita llum d'esperança de que es pugui reconsiderar aquesta situació. Ara, la veritat és que és una situació de pues, incertidumbre fins que no sapiguem com evolucionaran les coses, no? Aquest estatut que es volia posar en marxa no ens agradava, l'estatut que ara es mantindrà, que és del 2003, tampoc ens agradava, és dir, estem ara enmig entre l'espasa i la paret, però realment no podem continuar així. El que està clar és que no podem continuar ni en l'estatut que fins ara prevalia ni en el nou estatut que proposaven. És dir, hem de reconsiderar tota la situació. Jo crec que fa falta una reconversió absoluta i total dins de la sanitat. Crec que és necessari un pacte per la sanitat molt més ampli que miri en el futur i no tan sols en aquests aspectes que estem ratllant, sinó que fa falta una nova proposta, una nova sanitat, perquè si no tenim problemes a curt plaç que es veuran molt, molt agreujats en situacions com aquesta que s'està vivint en aquests moments, no? Vagues contínuament, protestes i un col·lectiu que cada vegada està més cansat, està més esgotat, no?
14: Heu sintonitzat IBT Ràdio, el programa El Dia, som en conversa amb en Claudio Triay, ell és de membre de Cimeval Menorca, el sindicat mèdic, i volíem anar-te, Claudio, ja sé que la reunió del comitè de vagues avui cap vespre i que s'haurà de decidir si se mantén o se desconvoquen aquests aturs que ja teníeu plantejats davant d'aquesta situació nova, que és aquesta convocatòria d'eleccions dia 29 de novembre. Ja sé que la reunió és avui cap vespre, però no sé si has pogut copsar la temperatura dels metges, si s'optarà per desconvocar, quin és l'ambient o l'esperit en què anau en aquesta reunió d'avui hora baixa?
15: Veurem a veure, realment, perquè també hi ha que tenir en compte que no només són diversos sindicats a nivell autonòmic els que decidim aquesta qüestió, no? No és només Cimeval els que decideix, sinó que hi ha molts altres sindicats a nivell nacional, a nivell autonòmic, que tenen que prendre una decisió damunt d'aquest tema. És difícil saber el que és el millor, no? El que passa que en aquests moments, sense un interlocutor vàlid que pugui negociar o que pugui arribar a acords, es veu una mica difícil, no?, una vaga indefinida, però amb les mesures de pressió, com he dit, no es descarta cap, a cap nivell, i veurem cap a on acaba aquesta situació. Així no podem continuar. I està clar que si havíem pres una decisió d'anar a una vaga indefinida perquè la situació ja era insostenible, que era impossible continuar amb aquest bloqueig continu que teníem d'interlocutors i de negociació. Però és que ara ni tan siquiera ja tenim la possibilitat de ratllar en ningú, perquè avui per avui s'ha dissolt el Parlament i no tenim ara ningú amb qui poder negociar i amb qui poder ratllar.
12: Tot i que, doctor Triay, vostè ha definit aquest període com a d'incertesa, perquè és vera, se queda tot paralitzat, se queda tot en stand-by, però també apuntava, no?, a la possibilitat d'esperança. Què hauria de passar, o quina seria la primera petició que demanarien vostès en el nou govern, no?, o quan tot això se conformi, quan tot això s'acabi de materialitzar, quina seria la primera petició que vostès farien des del col·lectiu?
15: Tenim molt clar. Nosaltres volem una taula de negociació pròpia, on els metges decideixin damunt els metges. No que altres col·lectius decideixin les nostres condicions laborals i més quan són absolutament diferents de resta de col·lectius. Nosaltres tenim unes particularitats, uns horaris, unes condicions totalment diferents de la resta de professionals. Llavors, necessitem una taula específica perquè, si no, altres decideixen per nosaltres. I, evidentment, això du a un estatut propi que diferenciï la resta de col·lectius sense fer valorar ni molt menys a cap altre dels professionals, però és el que existeix a Europa. A Europa, els metges tenen un conveni, tenen un estatut propi perquè les seves condicions són totalment diferents de la resta de col·lectius, no demanen res especial. Demanem el que passa al resta d'Europa.
12: Una taula de negociació com a primera de les peticions, tot d'una que se pugui conformar el nou govern, tot pendent de les eleccions, de la cita a les urnes el pròxim dia 29 de novembre. Són molts de sectors que estan pendents. Abans parlàvem de dins l'àmbit laboral, no? Amb els autònoms, les pimes. És evident que el col·lectiu de metges i sanitaris, professions sanitàries, està molt relacionat amb el que pugui passar a partir de cara al dia 29. Per això ens ha semblat que era molt bona idea parlar amb Claudio Triay per part de Cimeval a Menorca per conèixer aquestes primeres impressions. Moltíssimes gràcies, doctor.
15: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
12: Igualment per vostè. Són les 10:44. Fem una pausa, escoltam uns consells i després parlam d'una cursa. Una cursa que jo crec que tothom hauria de marcar al calendari perquè és una cursa que tot el que se pugui recolectar serà per destinar als malalts d'ELA, que com ja sabeu és una malaltia desafortunadament que no té cura i que afecta moltes persones al nostre país. Tot d'una parlam de les xifres i de com podria evolucionar i sobretot què podria suposar aquesta cursa. Tot d'una, després d'uns minuts.

0: IB3 Ràdio és... Joc Net.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 10,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Sí,
3: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
3: No has de venir a presentar el programa.
2: Quan?
3: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
3: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
2: I doi, prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
5: Volem dedicar els darrers minuts d'aquesta segona hora de programa a parlar d'un esdeveniment que vull que tingueu ja marcat al calendari. Un esdeveniment en el qual tot val quan l'objectiu és donar visibilitat a una malaltia com l'ELA, companys.
6: Aquest dissabte el campus de l'UIB acollirà la desena edició del Run ELA, Run for ELA, una cursa solidària organitzada per l'associació ELA Balears. Hi haurà un recorregut popular de 2,5 km, un de 5,7 i també hi haurà una cursa infantil.
7: Una jornada esportiva, però sobretot la de sensibilització i solidaritat. Els dobbers recaptats se destinaran a programes de fisioteràpia respiratòria i d'atenció que ofereix l'associació a les persones afectades i a les seves famílies. I avui en volem parlar, ja mos hem posat la camiseta per parlar-ne, amb la Cati Rigo, que és la presidenta de la Balears. Bon dia, Cati, com estàs?
8: Què tal, bon dia.
7: Digue, de lo de la camiseta, perquè mos deus que ja les heu rebudes, ja has vengut amb la camiseta per fer propaganda, no?
8: Literalment, els varen rebre ahir i avui aprofitem per estrenar-la.
7: Bé, ja duix 10 edicions d'aquest Run for ELA. Què significa per vosaltres, no?, arribar en aquesta desena edició, amb tanta de gent implicada, amb tanta de gent que vols donar suport, però amb aquesta fita també marcada de voler seguir fent feina per recaptar dobbers que són molt necessaris, per cert.
8: Sí, doncs estem una mica al·lucinats perquè mos ha passat una dècada en un obrir i tancar d'ulls i duim 10 edicions. És un esdeveniment que li tenim molt de pressi perquè va ser el primer de tots, és a dir, nosaltres vàrem arrencar amb la Run for ELA el 2000, bueno, la primera edició va ser a finals del 17, i res, un poc entre cometes en sa tonteria duim 10 anys, no? Per tant, estem entre contentes, al·lucinant, però bé, molt satisfetes.
5: I com ha evolucionat els darrers 10 anys tot el que se sap sobre la malaltia, les ajudes, les peticions? Són 10 anys, però han passat moltes coses.
8: Sí,
5: no sé si n'haurien d'haver passat més encara, no? Però han passat moltes coses.
8: Sí, bé, vosaltres aquí sou una mica testimonis, perquè de tant en tant poden venir aquí xerrant de diferents temes. Jo crec que ha estat, des de sa cursa sí que fa 10 anys, des de que van constituir l'entitat en fa 8, jo crec que han estat uns anys on s'ha lluitat molt, no només aquí a Balears, sinó a nivell estatal. S'han fet molt d'avanços, hem intentat ajudar moltes famílies, perquè al llarg de l'any passen moltes famílies en nosaltres. Crec que la situació, malgrat entendre que és la malaltia que és, sobre el final, sobre com ho passen les famílies, però jo crec que fent una mica de mirada cap enrere, pensant un poc retrospectivament, crec que han fet una feina, el millor que han sabut, però crec que la situació ha canviat positivament.
6: I també una cursa molt inclusiva perquè recorregut popular se pot fer corrent, caminant, en cadira de rodes. N'hi ha per diferents actituds. Jo, per exemple, que no som esportista, jo faria la cursa infantil, però també entenc que hi hagi gent que vulgui fer-se de 2,5 km o de 5 en 7. És a dir, tothom que vulgui participar en aquest esdeveniment trobarà un motiu per venir en aquest Run for Ella.
8: Tothom. Aquí pensau que l'objectiu és una cursa solidària. Al final, córrer, caminar, és quasi anecdòtic. És venir, participar, espero que mos faci bon temps.
5: Donar visibilitat.
8: Donar visibilitat, música, premi, si faig infantil després tindràs un berenar, o sigui que...
6: Ja, ara ja m'has convençut.
8: Ja t'he convençut.
6: A mi quan donen berenar, ja allà que hi som.
8: I res, hi ha aquesta popular de 2,5 que la pots fer caminant, la gent que s'inicia pot fer els seus primers quilòmetres corrent, els que són una mica més exigents poden fer el recorregut llarg de 5,7, que és un tros d'asfalt i un tros d'escròs d'allà de la universitat, i un dorsal 0 per tota aquella gent que no pugui venir, però vull col·laborar.
7: És igual el que facis.
8: Hi ha moltes maneres de participar, i al final és això, una cursa per donar visibilitat, solidària, per intentar recaptar, i sobretot que la gent que vengui tingui una experiència xula, divertida, que vengui a passar un dia agradable, amb família, música, premis, i a més, que doni
7: ajudant.
8: Un cop de massa associació.
7: Ajudant, que és molt necessari, deu que han passat 10 anys i que vos sentíeu una mica fins i tot al·lucinades o desbordades, no?, per la rebuda, per l'acompanyament que heu tingut. És vera que des de l'associació heu ajudat a moltes persones amb ELA i a les seves famílies en tot el procés que suposa no patir aquesta malaltia, però és vera que també vos han anat acompanyant altres persones que per ventura no tenen res a veure amb la malaltia, però que senten aquesta sensibilitat o aquesta empatia cap a les persones malaltes. Ara mateix, quant d'afectats teniu a la vostra associació i quin tipus d'acompanyament oferiu a les famílies?
8: Clar, ara mateix estem superant les 70 persones a totes Balears, que crec que són moltes, no? Cada mes, malauradament, sempre puja una mica aquesta xifra. Ara tenim més de 70 persones i al final és un acompanyament, quasi vos diria, que integral. Les nostres dues treballadores socials fan aquest acompanyament, aquest seguiment més directe, més en contacte amb les famílies. Aquí intentam ajudar i intentant resoldre, perquè a vegades és complicat, des de cites mèdiques, des de donar informació, des de tràmits burocràtics, problemes amb discapacitat, amb dependències, ajudes dels 1.000 euros. És com diuen en castellà, un cajón desastre. Aquí és intentar acompanyar la família i ajudar en tot el que se pugui i fer seguiment d'aquesta persona i d'aquesta família. I després, bé, com ja ho sabeu, els serveis de fisioteràpia respiratòria, de logopèdia, tenim un servei també d'acompanyament de psicologia per a les famílies, productes de suport també perquè les persones no s'hagin de comprar un llit articulat, no s'hagin de comprar una grua, que tot això sí que no està dins la cartera de serveis, per tant, la família s'ho ha de comprar, no? És a dir, intentam, a mesura que aconseguim passar els mesos i aconseguir recaptació d'esdeveniments o gent que mos fa alguna aportació, o gent que s'implica, doncs intentar ampliar i mantenir aquests serveis.
5: Recaptar fons és importantíssim, sobretot
8: total.
5: Per la investigació, per abordar la malaltia, com dèiem, però també per facilitar ajudes en aquestes famílies. Vull incorporar la veu de l'Eladio Lorente, ell és afectat d'ELA i serà un dels participants d'aquesta cursa. Eladio, si has pogut escoltar a Cati, parlava de la importància precisament de recaptar fons. Per quina raó és important?
9: Porque, bueno, primero, buenos días, y dar la gracias a BTR Radio por la voz que nos dejan a los enfermos de ELA. Y segundo, pues la importancia, pues súper importante, porque piensan que una enfermedad como la que es ELA es carísima, aparte de ser una enfermedad terrible, es carísima. Y es importante todos los actos que se pueden hacer, sobre todo de aquí invito a todo el mundo a que el día 10 asista a esta carrera contra la ELA, porque con el dinero que se recauda és mejorar i esperança de vida per a tots els enfermos de ELA.
5: De fet, Eladio, hi ha una frase que tu has dit en algunes entrevistes que a mi crec que és molt, molt important i molt rellevant. Has dit el diner no és per allargar la vida, és per viure-la amb dignitat, no? Jo crec que això resumeix ben bé perquè se necessita recaptar fons.
9: Correcto, correcto, porque es muy triste que a veces por no tener dinero, porque siempre hablamos al final de todo del dinero, pues hay gente pues que no pueda salir a la calle, no pueda hacer una vida medianamente normal, y gracias a ELA Balear hemos conseguido pues, que nos dejen cama articulada, que nos dejen alguna silla para poder movernos. Por eso la importancia de todo lo que se puede hacer, un granito de arena, la importancia para hacer todos estos actos. Por eso de aquí invito a todo el mundo a que el día 10 asista a la carrera.
7: Per cert, que si qualcú vol participar, teniu informació i aquestes inscripcions per poder-hi participar en el Run for ELA 2026 a la plana web. És molt fàcil apuntar-s'hi, no, Cati? En el final, qualsevol persona, encara que no sigui corredora, s'hi pot apuntar i pot participar, o fins i tot amb aquest dorsal zero, sense haver-hi d'anar i fent aquesta aportació, no?
8: Sí, a la plana web d'Elite Chip. Ja trobaran, si pitgen en el calendari dia 10, que és aquest dissabte, ja els hi sortirà tota la informació de la cursa, els horaris, bé, tota la informació que els hi faci falta per participar, i les inscripcions, i dins les inscripcions, les tres modalitats que poden col·laborar.
5: Cati, Eladi, una mateixa pregunta per tots dos. Aquest dia és que tothom parla de la política, no?, i de les eleccions, i de com se pot definir, no?, el curs polític. Afortunadament hi ha una llei, ELA. Això és important, però podria ser millorable, podria encara definir-se, se podria avançar políticament al respecte.
8: Evidentment. Evidentment, estàs a llei, han xerrat alguna vegada també quin es programa, va molt lenta.
7: I en el final aquesta malaltia no hi va lenta, precisament, no? És una cosa que és com una cursa contra rellotge, no? En el final, no, supos que no vos conformau en que les coses de Palacio van despacio. No, en aquest cas necessiteu que se faci via i, com de Neladio també, no s'allargui sa vida, perquè és impossible en aquest cas, encara no som Déu, però sí que poden fer que les persones que tenen ELA visquin millor, amb dignitat i amb qualitat de vida, no?
8: Això és l'objectiu. Fins que surti una cura, això és l'objectiu, crec que han de tenir totes les persones vinculades a l'associació. Sella, i bé, ja sabeu, va estar també molt damunt d'aquest tema. Va sortir el grau 3 plus. Actualment aquí a Balears únicament tenim dues persones amb el grau 3 reconegut. Ha costat molt, fins i tot una d'elles encara no per ser cap ajuda econòmica. És un tema molt complex. I sobretot això, Joan, el que dius tu, anem a ritmes diferents. L'administració, no mos ficarem, no donarem motius, no? Però l'administració va a un ritme molt diferent al que cursa la malaltia, i al final això és el gran problema.
5: Des d'aquí una crida als responsables.
6: Per això és important que hi hagi associacions com la vostra, que quan tens una malaltia que te donen el diagnòstic, li volia demanar precisament en Eladio, el suport que dona poder parlar amb gent que entén els problemes sense haver de donar tantes explicacions. Perquè jo m'imagino que també molta de gent s'ha d'interessar per tu, Eladio, però haver de començar des de zero cada dia explicant què te passa, podem tenir una conversa amb qualcú que ho passa com tu i que vos trobeu a un entorn segur, agradable i sobretot a companyonia, també et deu ajudar a millorar aquesta qualitat de vida de la qual parlàvem.
9: Sí, és correcte, perquè nostra enfermedad, yo le digo la enfermedad silenciosa, porque no nos dice nada, porque no nos duele, o por lo menos en mi caso particular, pero sí. Cada vez que te despiertas o cada vez que te vas a dormir, piensas, ¿y mañana qué sorpresa me va a dar la enfermedad? Yo, por ejemplo, ya he empezado, voy en silla de ruedas, no puedo caminar nada, pero yo he empezado a subir para arriba para las extremidades superiores. Claro, es una enfermedad que tú dices, ¿mañana qué? Por eso nosotros no tenemos tiempo para que unos piensen y digan, venga, mañana. No, porque nosotros, cada día que nos acostamos, al levantarnos, ya tenemos un problema más. Por eso también quiero decir a mis compañeros del grupo de ELA Balear que asistan el día 10, que es importante la visualización también, aparte de la voz, también que nos vean y que vean que la enfermedad es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera. Me ha tocado a mí, pero le puede tocar a cualquiera. Por eso no solo los enfermos que tienen ELA, sino todas las personas tienen que intentar poner su granito de arena, porque nadie sabe si a ellos les tocará mañana mi enfermedad.
5: Tota la raó. És un exercici d'empatia absoluta. Li pot passar a qualsevol, com deia Eladio Lorente, afectat d'ELA, participant d'aquesta cursa. Tothom participa dia 10. Moltíssimes gràcies, Eladio, i moltíssimes gràcies a Ana Cati Rigo, presidenta de la Balears, tots dos. Queda dit, anotat al calendari, dia 10, aniversari d'aquest Run for ELA. Gràcies a tots dos.
8: Moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres per donar-nos voz i que tot el món el dia 10 assista a la carrera.
5: Sens dubte, des d'aquí fem aquesta crisi per donar visibilitat a aquesta malaltia. Arribam d'aquesta manera a les 11, petita pausa per publicitat, notícies a la ràdio, continuem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Important operació contra el narcotràfic a Palma, a la barriada de la Soledat. Hi ha més de 200 efectius de la Policia Nacional i del Servei de Vigilància Duanera desplegats a la zona. S'estan efectuant una desena d'entrades i escorcolls i es preveuen detencions. Connectem ja amb aquest punt allà. Hi ha el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia, que sabem.
2: Efectivament, i d'aquí ens trobem just en el carrer Teja, allà on es troba amb el carrer Manacor, i precisament puc actualitzar les dades perquè les tenim de darrera hora que ens acaba de confirmar precisament el Cos Nacional de Policia. Serien 14 els registres que s'han efectuat pràcticament a tot el barri sencer de la Soledat, perquè són moltes les illes de cases allà on hi havia persones relacionades amb aquesta operació que té per nom... té Tsunami Galba, Operació Tsunami Galba. Diuen això, com a mínim hi podria haver 12 detinguts, però estan convençuts que n'hi haurà bastant més, és el que se sap per al moment. És una operació relacionada amb no només amb el narcotràfic, sinó també amb el bloqueig de capitals, i com dèiem, afecta pràcticament a tot el barri sencer, perquè segons ens explicaven, hi ha moltes finques que a poc i amb els anys han anat juntant algunes cases amb les altres, i per la banda de darrere es comunicaven. De moment s'ha requisat moltíssim de material, aquests registres podrien durar, ens han assegurat, més de 2 hores com a mínim. Per tant, no se sabrà el número precís de detencions que s'han produït aquí, però penseu que també hi ha altres registres, per exemple, a la zona de Marratxí. Per tant, entre aduanes i el Cos Nacional de Policia estan duent a terme aquests registres, i el balanç el sabrem segurament d'aquí unes hores.
1: I de gràcies, Toni Escanelles, en directe en aquesta operació que ara mateix s'està efectuant en aquesta barriada de la Soledat. També, però ja sentíem el nostre company, hi ha alguns escorcolls en aquest cas a Marratxí. De moment sabem que hi ha 14 escorcolls concretament al llarg de tota aquesta barriada i també de Marratxí. Hi hauria almenys 12 persones detingudes en aquesta àmplia operació, que per cert també està provocat certs problemes de trànsit, i agents en aquest cas de la policia local, també d'urbanisme, de l'Ajuntament de Palma, intentant controlar els accessos. Per tant, ja sabeu, si heu de circular per Palma, intenteu evitar aquest punt, sobretot la carretera de Manacor, que és la que presenta ara mateix més problemes. I més qüestions. La presència de Pilar, que ha estat anomenada la Mari Carmen de Palma al ple del Parlament, ha protagonitzat fa uns minuts el cara a cara entre el portaveu socialista Iago Negueruela i la presidenta del govern, Marga Proens, que s'han retret la manera de fer front a la problemàtica de l'habitatge.
3: Que no a las personas. Usted quiere que las desahucen. Es usted quien se reúne con Engels and Volkers. Es usted a quien le dice a Vini lo que tiene que hacer en estas islas. Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
4: Silencio, por favor.
3: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar y decirle que usted jamás se reuniría con ella ni con las personas a las que le representan, porque solo se reúne con los grandes promotores.
5: Nosaltres continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en set seves mentides, el deixa vostè, perquè jo vull m'aquest amb un titular, d'aquí, de Mallorca. Alegria en les calles por el anticipo electoral. Tenia que haver sido antes. A la fi, alegria i esperança, senyor.
1: I mentrestant, a la Moncloa continua el Consell de Ministres, que precisament té previst aprovar avui els dos decrets llei sobre l'habitatge.
6: Sí, són els dos que varen decaure al Congrés divendres i que han provocat la convocatòria de l'avançament electoral pel proper pròxim dia 29 de novembre.
1: Així arribem a les 11:04. Més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: De dilluns a divendres a les 5...
1: Jo conec en Quico Rivera.
2: Súbele el mambo.
3: Quin nivell, Maribel.
1: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
4: ¿A 200 euros?
5: Ya se puede haber sido un pan mero en Paquirri.
3: Pues pasi el fi de la Pantoja, como de pagar 200 euros.
1: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
6: Yo ya no trabajo con él.
3: No.
5: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això, hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
1: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
5: Molt bé.
0: I
5: bé,
0: amb Vilas Mateu i Xavi Oliver.
1: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
5: Per favor.
0: Xiu-xiu.
3: I li donem que te deu 200 euros.
1: Exacte, i li tornem a recordar.
0: I Vetres Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
7: Són les 11 i 5 minuts. Si just vos incorporàveu en aquest moment, ja sabeu, aquesta és la tercera i darrera hora de programa. La nostra hora de magazín s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i recuperem una polèmica. El de què parla tothom del dia, d'avui dimarts, són, en concret, els detalls, atenció, de l'enemistat eterna entre dos actors polivalents, dos actors molt coneguts, Silvestre Stallone i Richard Gere. The lift is up where we belong.
8: Hi ha amistats que duren un parell de dies, d'altres que duren uns quants d'anys, i després hi ha la de Sylvester Stallone i Richard Gere, que ja supera el mig segle. Ara, Stallone ho ha explicat en detall a les seves memòries, The Steps, els esglaons, publicades als Estats Units. I sembla que tot va començar l'any 1974, quan tots dos eren pràcticament desconeguts, i feien feina a la pel·lícula The Lords of Flatbush, traduïda com Días Felices.
9: Segons Silvestre, durant els assajos, en Richard el va agafar de la camiseta i li va clavar les ungles a la pell. Stallone li va demanar que aturàs de fer-ho, però assegura que ho va tornar a fer durant la presa següent. De fet, l'actor de Rocky va arribar a demanar al director, en Stephen Verona, si podia reaccionar davant en Richard Gere com ho faria en una situació real. I quan el director li va demanar què faria, Stallone va respondre que li rompria les dents, tot i que es veu que no ho va fer. Però el pitjor encara estava per arribar. En una pausa per dinar, els dos actors compartien cotxe i en Richard Gere menjava pollastre. Unes aletes, ha dit abans en Xisco.
3: Sí, pollastre
8: fregit. Aletes de pollastre. Aletes fregides. Devien ser d'una marca coneguda. D'un coronel.
3: Sí, perquè en aquella època tampoc bonejaven tant.
8: No.
3: O sigui que podien ser de
9: fast food. Segons Stallone, una part del greix del pollastre de les aletes li va caure damunt sa cama i Stallone va reaccionar donant-li una colzada i traient-lo del cotxe.
8: El director en Verona va haver d'interposar-se entre tots dos i va acabar prenent una decisió. Un dels dos actors havia d'abandonar aquesta pel·lícula. I va ser Richard Gere, que el varen substituir per en Perry King. També va abandonar aquesta pel·lícula, sabeu que hi havia com a mala maró, en Robert De Niro, però ell ho va fer perquè se n'anava al rodatge del Padrí 2. Ara, no és l'única vegada que han tingut un cara a cara Richard Gere i Sylvester Stallone. 20 anys més tard, a un sopar organitzat per Elton John en honor d'un directiu de la Disney, Stallone i Gere varen estar a punt d'arribar a les mans per mort de Lady Di, de Lady Diana. Ella també estava convidada en aquest sopar i tots dos varen demostrar interès per ella. I com a bons gallets que eren, són i seran, varen haver de picar-se una mica ses crestes per marcar terreny, com un quiso quan pixa un racó per donar a entendre que aquesta conquesta és meva. No sé si sabíeu res d'aquest truí cinematogràfic, o gràcies a aquestes biografies, que després parlarem de la de Michael Douglas, anant descobrint la cara B o C d'alguns personatges.
3: Us he de dir que desconeixia absolutament que estiguessin variats, i sobretot que estiguessin variats per 5 dècades, durant més de 50 anys variats. Això, sincerament, m'ha sorprès moltíssim.
8: Richard però realment... Gere, com cantava Rosalía, ja tenia fama de ser la perla de la seva època.
3: Fixa't que no li pega
8: són.
3: O no li sembla, per ell que és l'altre, Stallone, que cerca
9: més
3: variar-se, però tot per una taca. Ostres, vos acabeu de creure que sigui... Ja sé que venia d'enrere, però que s'ataca.
8: No és una taca, el va... Tu imagina que estar intentant fer la interpretació de la teva vida. Stallone no és en Marlon Brando. Aquell home devia haver-se de concentrar molt per mirar de...
3: Val. Però no. I Richard, no, menja.
9: Perdona, però és que si li clavava ses ungles, és que de veres era la perla de Rosalía perquè duu unes unglotes, perquè també te dic. No, un moment.
3: Si te ara parlem de la manicura.
8: Clar, no, perdona, molt bona observació d'Anna Maroto. A lo millor és com aquests homes que són guitarristes que duen com a tres ungles i la petita que la duen superllarga. Això, això, quins aeroports t'haurien d'aturar per arma blanca, perquè
9: te'n
8: va fer molt de mal un cop a la jugular i mos, també t'ho dic. Jo, moltes
3: vegades... Sempre m'he demanat per què aquesta simetria entre les unyes, entre les ungles llargues.
8: No ho sé.
3: En sèrio, no ho vull ni però intentar gent, esbrinar, eh?
8: Hi ha gent que és perillosa i passes detector de metalls amb una facilitat que ara que ho dius, a mi em fa passar una mica de pena.
9: És que clar, és que et dius, Rosalía, ungles...
8: Totalment.
9: No sé, però... Ventura...
3: Val, però la qüestió és...
8: En Richard protejava. En aquella època, ja està, com tu havia de dir. Jo que som lector d'en Pa Moliner, en el seu llibre surt una expressió que m'agrada molt, que no l'havia fet servir mai, que és ungles de dol. Que és quan ja duts les ungles... Brutanxes.
3: Exactament.
8: És que com cauen... Per això no m'agrada conèixer mites, perquè després descobres ser aquestes coses i...
3: Home, si te claven les ungles i damunt estan brutes, te pot infectar la ferida, fins i tot.
9: Perdona, però és que això ja està arribant un punt.
8: Marta Garau estirant del fil d'Ariadna fins arribant al centre del laberint.
3: Hi havia una baralla entre en Sac Mayo i en Rocky Balboa.
8: Exactament.
3: Per cert, quina pel·li vos quedau més? Val? Heu de triar...
9: jo m'ho sap greu, però ho tenc clar.
3: Des de Pretty Woman a Corralado... Podeu triar, Filmografia d'un, filmografia d'un.
8: M'ho sap greu.
9: Pensava que anaves a dir...
3: Oficial i Caballero.
8: Sempre Oficial i Caballero.
3: Sempre Oficial i Caballero,
9: jo sí. És que no som molt de desespunyades, m'ho sap greu.
3: Aquell moment, en què sortia amb ella, amb braços, l'escoltàvem, vinga, que s'ha de...
9: També te diré, perdona, Marta Grau, també ho hem idealitzat una miqueta.
3: Aquí dels dos.
9: No, aquest moment, Richard Gere, que els alça...
3: Tampoc era tant.
9: Amb braços...
3: Tampoc era una pel·lícula. Lo que era una pel·lícula preciosa en quant a la banda sonora...
8: La pel·lícula era meravellosa, banda sonora, i sobretot perquè apel·lava a una cosa molt primitiva, que és que t'agrada un home com en Richard Gere, però també no passaria el filtre de les ueres liles contemporànies, perquè també tant ell com Debra Winger a la pel·lícula mantenen una relació bastant tòxica, i també el món que mostra d'aquest dels mariners en formació, mayonesa, és a dir, tota aquella història que ha darrere la pel·lícula, ara mateix no sé fins a quin punt ho toleraria.
9: Sí que no t'esperava fent de...
8: Clar, l'oficial li diu... És com
3: clar, perquè estem dintre Mayo.
8: És que no sé de quin país, de quina
3: ciutat. Era Oklahoma.
8: En Oklahoma solo hay
3: vaques i la paraula més malsonant per dir homosexuals.
8: Exactament.
3: I clar, i li vaig dir, i tu no ets una vaca. Acabava la frase així.
8: Molt bé.
3: Hem vist la pel·lícula, la deixem de banda de moment, deixem de banda la polèmica, després parlarem d'altres memòries, per cert, les de Michael Douglas. Dóna'm un titular, que després ho explicarem.
8: A la fi ha confirmat que durant el rodatge de, crec que era La joia del Nilo o Tras el corazón verde, Kathleen Turner i Michael Douglas varen ser més que companys de rodatge.
3: I després
8: pot ser la guerra de los Rose... No era, era tot tan ficció com us pensàvem.
3: I després parlem de la publicació d'aquestes memòries, però avui tenim moltíssimes coses que compartia amb vosaltres. La tardor, que torna a arribar i ho fa carregada d'humor a Mallorca amb una nova edició del Fes Jaja, el festival d'humor que enguany celebra la seva edició número 17 i que durant el mes d'octubre torna a reunir alguns dels noms més destacats de la comèdia estatal i també internacional.
9: Sí, Marta, el programa d'enguany inclou artistes com Ernesto Sevilla, Enar Álvarez, que mos encanta, Eva Soriano, Miguel, Robert Bodegas o Rubén García, però també posa el focus en propostes de còmics d'aquí, de Can Nostre, de Mallorca, amb la de Juma Fernández, que el pròxim 11 d'octubre celebrarà el Rivoler d'Oficina el seu 10 aniversari de Muntó d'Escenaris amb un espectacle especial que recupera material dels seus treballs anteriors i que combina monòleg, interacció amb el públic i també improvisació.
8: I el Fes Jaja arriba més després d'un any especialment important, perquè aquest festival ha fet el salt a l'altra banda de l'Atlàntic, en la primera edició del Fes Jaja Buenos Aires, una expansió que obri una nova etapa per un projecte que va néixer a Mallorca fa 17 anys. Per parlar de tot això, avui ens acompanyen en Julio Alberto González, director del Fes Jaja, i en Juma Fernández, aquest còmic mallorquí que està d'aniversari i en qui volen conversar tot d'una. Benvingut tots dos, com estàu?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarnos un año más.
8: ja és un clàssic. Que un Julio vengui a parlar dels Fes Jaja. Avui vens molt ben acompanyat, Juma, sí. Com estàs?
2: Muy bien, muy content d'estar aquí con vosotros.
8: Clar, els Fes Jaja en fa 17, però tu 10 anys sobre l'escenari, tampoc és senzill poder mantenir la trajectòria durant tant de temps.
2: Sí, sí, la verdad es que ni yo me lo imaginaba cuando empezaba. He pasado por diferentes escenarios. Empecé como un cumpleaños y al final teatro, bares, IB3, Got Talent, Telecinco, o sea, y Fes Jaja, que ya es el quinto año, y la verdad que muy contento. Es para mí un orgullo poder estar entre los mejores carteles, en el cartel de los mejores de España, ¿no?
8: Clar, hi ha un festival que arranca aquesta edició, que m'han passat la nota de premsa, en 15.400 entrades ja venudes.
3: Uau,
8: És a dir, 68% de l'ocupació ja està liquidada abans d'aquesta lo s'aixequi.
3: Julio, que pots respirar tranquil.
8: No sé com has encetat aquesta edició número 17.
4: De hecho, ya podemos reconfirmar que son 16.100
8: y pico. Ah, 16.100.
4: Sí, ya...
9: Això creix per moments.
4: Claro, esto ha crecido ya, ha crecido. Pero bueno, la verdad que es una tranquilidad, ¿no? El comenzar el festival con no sé qué porcentaje has dicho, porque la verdad que no me acuerdo.
3: Quasi un 70.
8: La nota de premsa volava un 68, ara dos un 72.
4: Fíjate, pues qué alegría, ¿no? Ya tener un 70% vendido es una maravilla, ¿no? Y ya, pues, tenemos dos meses por delante para seguir vendiendo entradas de Juma de este domingo, que estará allí, y otros artistas, o sea que las últimas ya, porque por suerte pues las últimas, pero todavía quedan todavía para vender.
9: I quan mires enrere i compares aquella primera edició de fa 17 anys amb el festival que feis ara, no sé, què diries, quina valoració en fa, no? Ara, clar, 60 artistes, 50 espectacles, heu crescut moltíssim, d'ulls, persones de primer nivell, se parla del Fes Jaja per tot, però clar, supos que també n'heu passat i moltes, no?
4: Bueno, hemos pasado y seguimos pasando y seguiremos pasando, ya, seguramente, también, ¿no? Pero sobre todo orgullo, ¿no? Una felicidad inmensa, pues lo que comentabas, ¿no? El salto a Buenos Aires es algo increíble, que no nos esperábamos, ¿no? Pero bueno, se dio la oportunidad y ahí estamos. Y podemos confirmar que en 2027 volvemos a Buenos Aires con una segunda edición, ¿no?
3: ¿Cómo es el público allá? Venga, contáume.
4: Pues totalmente distinto.
3: ¿Qué dios?
4: Sí. Totalmente distinto, o sea,
3: no se ríen del mateix,
4: no se ríen de lo mismo, pero sin embargo apuestan mucho.
3: ¿Vale?
4: Apuestan mucho, o sea, nosotros llevamos una propuesta, es un poquito diferente a la propuesta que hacemos en Mallorca. Allí juntamos, hacemos shows de pues un cómico español con un cómico argentino, ¿sí? Con un cómico chileno, ¿no? Que son los tres países que más hubo el año pasado. Y a lo mejor hay un cómico argentino en un festival y en un show. Y aún así el público pues se acerca, oye, a ver qué hay esto, ¿no? ¿Qué es? Esto en Mallorca lo queremos incorporar, pero poquito a poquito, porque ya sabemos cómo somos los mallorquines, ¿no? No vamos a meter ahora de golpe una locura.
8: Però molt bé. Crec que els mallorquins ja han demostrat que ganes de riure en tenen,
4: sí,
8: després de 17 edicions, i que els 70 i busques de ser entrada ja estiguin venudes.
4: Sí, però no sé le cuesta apostar por lo nuevo.
8: Ah, és a dir, els espectacles clàssics són allò que sí. T'assegura que puguis seguir mantenint la teva mansió de tres pisos.
4: Ojalá.
8: Però la innovació encara...
4: De alquiler, quieres decir, ¿no?
8: Jo aquí no hi ent. Però...
3: Puc demanar-li la mateixa pregunta a en Juma? Perquè ell sí, reia mentre mos estava escoltant sobre el tema del públic i públics. És vera, cada públic és un món, no té res a veure, és totalment diferent.
2: Yo, en 10 años que llevo, la verdad que me cuesta que la gente venga porque no, a día de hoy, por suerte o por desgracia, son redes sociales, ¿no? Y si no eres súper conocido en redes sociales, no te conoce nadie. Pero sí que es verdad que pues, nos la ingeniamos. Yo salgo a hacer entrevistas en la calle, hago bromas de cámara oculta y luego en los shows, hago muchos shows en muchos bares, en muchos teatros, en muchos sitios, ¿no? Donde me dejan contar chistes, siempre cuento alguna cosa, ¿no? Y al final, pues siempre hay la típica persona que viene convencida por alguien porque no le apetecía o no sabe quién qué va a ver. Y luego acaban diciendo, wow, aquí existe también cosas diferentes y comedia. Y yo creo que sí, que cuesta un poco al público mallorquín. Yo soy muy mallorquí, voy a decir... Todos mos costa un poc, però sempre tenim aquesta cosa de donar un poc.
3: Teniu un poc de mala fama amb això, eh? Vaya, vaya.
2: I bé, en el final...
4: A lo mejor ganada, eh?
9: No.
3: Ai, Déu meu, a les 11 i de 8 estan d'exclusiva.
8: Ara veig en Albert, es de premsa, des fet ja-ja, tirant-se des que em busco, que diu, però què està fent el meu director? Parlant del públic, objectiu d'aquest festival.
4: Lo hemos hablado en muchas ocasiones.
8: N'hem parlat moltes vegades, sí.
4: Hay un crecimiento increíble.
3: Igual, és un públic molt exigent,
4: claro, ¿no? Pero es verdad que... Fíjate, yo lo explico de la siguiente forma. No estaba acostumbrado. Es un público que, lamentablemente, por la situación de isla, no hemos tenido la obra de teatro que ha tenido la península, no hemos tenido la comedia que ha tenido la península. Había un drama, ¿no? En cuanto a... Solo existía... O sea, hasta 10, 12 años, o 15 quizás ya, solo está el auditorium como teatro privado, ¿no? El nacimiento de True Teatre hace que venga más obras...
8: No, que si ho penses, el públic illa, encara que diu això, que fem aquesta radiografia, estava acostumat a anar al teatre un pic en sany, que feien la comèdia d'en Xafortesa, que en certa manera sí. N'Agustín El Casta ha heretat aquesta funció anual que un auditori en cada pic hi va, quan fas les funcions de Nadal, però estàvem acostumats a anar a una funció. Clar, fa 17 anys va arribar a fer Esgajà, primer que el viatge, ara repartit arreu de Mallorca. Hi ha molta multiplicitat d'espectacles. Han d'aprendre a triar. I això també és una educació no sentimental, sinó cultural, en certa manera.
4: Totalmente, totalmente. Y va a llevar su tiempo, pero es verdad que en estos 17 años hay un avance increíble. O sea, no es una crítica al precio público mallorquí, ni muchísimo menos.
8: Por favor, comprau entradas. Dirà el culo, comprau entradas.
4: Hay un crecimiento increíble, ¿no? Y fíjate, has dicho una cosa muy interesante de Agustín El Casta. Una vez al año, pero es que Agustín El Casta no ha hecho gira en Mallorca de teatros nunca.
9: Porque siempre lo fa casivo.
4: Claro, ¿no? Claro. Entonces, ahora hemos llegado a un acuerdo con Agustín y estamos trabajando en eso. Pero fíjate cuántos años llevará Agustín y no ha hecho gira de teatro. Vete a cualquier comunidad de España, de su artista local, que los hay como Agustín, i tots hacen gira de 50 fechas. Sí,
9: perquè el seu palau o el seu...
4: La meravella que és el Cafè de Calagamba, que és la meravella.
9: Calagamba, és que tothom ha anat cap allà.
3: Cada còmic, no?, té un poc els seus formats, la seva manera, no?, de presentar-se. Tot això ha evolucionat moltíssim. Abans en Comà parlava de diferents formats, que si xarxes socials... Tu t'esperaves 10 anys després mantenir-te en aquest món?
2: Sincerament, és el meu somni.
3: Que bé!
2: Jo crec que sí. Però... Bueno, yo siempre he soñado en que algún día llegaría a dedicarme a la comedia y 10 años después miro el camino que he recorrido y me parece increíble, ¿no? La de entradas que he vendido, las entradas que sigo vendiendo y me parece brutal. Ahora tengo el 10º aniversario en la sala grande del cine Rivoli y está a un 80% de capacidad, o sea, ya quedan nada, quedan muy pocas entradas y me parece brutal y yo siempre intento dar lo mejor de mí y creo que al final... Va a ser lo que decía, ¿no? Nos vamos reinventando. Yo salí haciendo un programa de IB3, que se hacía, o sea, un concurso que hacía en IB3, y al final la gente te compra porque no te conoce, pero si le caes en gràcia, pues al final te van comprando.
9: Ja, però, és que... I val més caure en gràcia que s'agressió.
3: Ah, no, això? Això?
9: És vera, això és sens dubte. És molt important arribar al públic en la teva gràcia, però també agradant al públic per una altra cosa que no és que contis bé xistes, sinó, o s'acudit, sinó que agradis, no? Que connectis una mica amb el públic. Jo crec que també això és molt complicat. De fet, el teu espectacle és especial o singular perquè aquests 10 anys els celebres d'alguna manera fent allò que més ha agradat en el teu públic, no? Triant les coses que, per exemple, han funcionat més. Com ho has fet? Com se tria?

0: Madrid, porque al final están todos en Madrid, Madrid-Barcelona, hay que ir, ver, ir observando, y ojalá también hubiera ese ciclo en Mallorca, que luchamos con Santi, con Juma, porque haya ese ciclo, ¿no? Pero bueno, també ens costa un poquito...
1: Però també és importància de fer publicitat, i en el cas d'en Juma, aquesta interacció amb el públic, que fa que aquests clips se puguin compartir, i així va començar en Dávila.
0: Sí, però també és falso, això. Al final, no, que sí. Si te viralitza un clip...
1: Està bé que ho diguis tu, no volia dir jo, però és cert que de vegades vas a veure un espectacle i no és el mateix condensar en 55 segons tot el caviar que anar-lo a veure un espectacle sencer, de vegades també
0: claro.
1: Costa que la cosa pugui arrencar o que pugui mantenir el ritme que tu t'esperes.
0: I també la inversa, eh? També hi ha molts clips que dicen, bueno, no me hace gracia, después vas a ver el show y dices, oye, pero ese show es maravilloso, ¿no? Porque al final la gente tiene el concepto de que lo que se sube en redes, en Instagram, TikTok, es lo que vas a ver en el espectáculo. Y no, estás viendo pues 50 segundos, como tú bien dices, ¿no? Y después tienes una hora de monólogo que también tienes que aguantar esa hora de stand-up,
2: bueno,
0: ¿no?
2: Aguantar, no disfrutar.
0: Sí. No, aguantar, me refiero por parte del artista.
1: M'ha agradat, en Juma i Adobara, fent així sordites, com que diu, perdona.
3: L'espectacle
1: meu és meravellós.
2: No, la de mi, o sea que no hi ha problema.
3: Escolta, en Xisco ha dit un nom, ha dit Galder, i tot d'una mora han escrit a les xarxes del programa per demanar, podeu demanar si tornen Galder o si tornaran Galder aviat? Sabeu que la gent està molt pendent del programa i després, na Paqui mos escrivia i mos demanava per en Galder. No sé si el teniu previst per enguany o ja serà per un altre...
0: Para este año no estan en el festival, para el año que viene. Xisco me va intentar sacar després algun nombre, com cada any.
1: Claro, és que me quedan 2 minuts. Pots començar. Venga,
4: pots aprofitar-los.
1: L'any passat mos
3: passat va dir el monaguillo sense dir mos...
4: No, va intentar no fer spoiler, però nosaltres, al vol, ho van encaixar.
1: Perquè en Julio té avantpassats egipcis i ell és molt de jeroglífics. Sí. I dona com a pistes per intentar esbrinar qui té... L'any passat ja tenia un Ernesto Sevilla perquè ja sortia en
0: el
1: cartell.
0: De hecho, agotado el primer show cuando vinimos a presentar el festival de año pasado, ya estaba agotado el primer show y sabíamos que había doble función, pero no podíamos...
4: Banya't una mica, Julio. Una micona només, els dits dels peus.
1: L'any que ve.
0: Vamos a tener un show nuevo.
1: Sí.
0: De 3 dies en el teatre.
1: És a dir, 3 funcions.
0: 3 funcions.
1: Ah, no és que sigui una trilogia.
0: No,
1: és que ara flipava.
0: Però mira, és una molt bona pista. Seria el cierre de la trilogia.
3: Perquè ha vengut 2 vegades més. Val, és una pista.
4: És una pista que està molt bé.
0: Tu a mi m'has dat una pista molt bona, Xisco.
1: 3 vegades.
4: Aquesta seria la tercera.
1: I ara haurem de repassar la cartellera de festa. No, hem de parlar de l'any que ve perquè la cartellera d'enguany és...
3: És una dona?
0: No.
3: No, és un home. És que crec que he anat 2 vegades a veure una dona que crec que ha vengut 2 pits i no 3. Però bé, descartat.
4: Tenim temps per pensar-ho,
0: Sí, tenim temps.
4: Exacte, de moment a gaudir. De l'edició d'enguany. Juma, recordem, també en dia 11, veritat, el Rivoli Aficine, o sigui que... A partir de...
1: Queden poques entrades. Sí, molt poques, o sigui, que animau. Si vos ha conquerit en Juma, apurau, aneu a les Fesca High, que vau d'omplir aquest Rivoli. I llavors, Julio, com a públic mallorquí, encantat d'haver mantingut aquesta conversa amb tu una estona. T'ha estat meravellós.
4: A veure si canviem un poc l'estereotip.
1: No, però jo crec que com a públic mallorquí, jo crec que la gran diferència és que a nosaltres només mos fa gràcia el que mos fa gràcia. Hi ha gent que riu per riure. Que a mi m'ha passat, a mi no m'agrada gens anar a veure musicals a Madrid perquè mitjan musicals la gent comença a aixecar-se. Per què t'aixeques? Jo he vengut aquí a ballar. Són ballarines, jo. No, jo he vengut a veure perquè s'emocionen i a la mitja part aplaudiments.
4: Però a mi això m'emociona també.
1: A mi no. La gent ha d'estar asseguda fins que tot ha acabat.
0: Jo estic d'acord contigo.
4: Sí? Però si tens un atac d'emoció no pots expressar-ho.
1: T'emociones a casa teva. Te poses un vídeo...
4: Has de venir emocionat de casa. Tu, emocionat i plorat de casa.
1: Emocionat i plorat. I ens les feines fetes totes per no aixecar-te mitjans de funció. Tot ha de venir fet de casa. No, són maneres de viure un espectacle. A mi, per exemple, no m'agrada ni que interactuïn, a mi que m'aixerrin o m'atreguin. A mi això m'apora molt nerviós.
3: I llavors, que la gent
1: s'aixequi o no toca...
2: Yo aquí sí que, por ejemplo, yo lo digo mucho. A mí mucha gente me dice, no, pero a mí no me saques al escenario. Digo, a ver, es mi show. Aquí mando yo.
3: Son mis reglas.
4: My rules. Exactly.
2: A ver, yo creo que eso también depende un poco del cómico, pero que al final, cuando tú estás en el escenario y tú ves las caras de las personas, tú ya sabes si quiere hablar o no quiere hablar.
4: No, no es verdad. Cuando no miras, van a por tú.
2: No.
4: Muchas veces sí.
2: Depende del cómico.
4: Muchas veces sí.
2: Yo en mis shows, pues ¿sí? Cualquier persona que me haya visto lo podrá decir, lo podrá corroborar. ¿Cuál es mi cámara, por cierto?
3: Aquí está.
2: Envuélvemela que me la llevo. pueden corroborar todos los que han venido a mi show, que nunca...
4: Si no miram, no aniràs a parlar.
1: En Juma jo crec que té un detector de beates falses, que és aquesta gent que no te mira, no te mira, però sàcame. És a dir,
2: además,
1: ai, no, jo no, però sí.
2: Además,
1: jo crec
2: además,
1: que ell
2: sempre,
1: ja ho sap veure.
2: Sempre digo lo mismo, el que quiere salir siempre va a hacer algo para salir. Claro. Y el que no quiere salir, no sale.
0: Lamentablement, sempre lo va a hacer.
4: Això és un anàlisi de psicologia brutal, el que se pot extreure del públic i del seu comportament.
1: Exacte. No és fàcil d'aconseguir, i per molt més... A fer sajà. I, Juma, que vagi beníssim aquesta funció de dia.
2: Moltes gràcies, va ir genial.
4: Moltíssimes gràcies, companys. Ha estat tot un gust compartir
0: aquesta
4: estona amb vosaltres.
0: A vosaltres, un
4: plaer. Igualment. 11:33, uns consells, parlam d'anti-aging. Un doctor considerat un dels doctors amb major reconeixement respecte a tot el que suposa la medicina anti-aging. Parlarem de com, sí, anar complint anys, però de quina manera complint aquests anys. Vos ho explicam tot d'una.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. I TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a TV3 Ràdio.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda División.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs, ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
10: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
11: Si a tu t'he dit vel,
10: tinta,
11: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: No deixant de banda avui la salut, i Clara Aymamí ens parla sobre la importància de l'alletament matern. Bon dia, companya.
1: Molt bon dia, i doncs sí, l'Àrea de Salut de Menorca celebra avui capvespre la 8a edició de la jornada de lactància materna per a famílies, una trobada que enguany tindrà lloc a la plaça de l'Esplanada a Mó des de les 4 del capvespre fins a les 6. La jornada està organitzada per l'equip de la guia BPSO de lactància materna i està oberta a famílies, a totes les que hi vulguin participar. Amb un matí de feina, li agraïm moltíssim que hagi aturat un momentet per acompanyar-nos aquí a la ràdio. Na Roser Orfi, la responsable d'avaluació de seguir a BPSO Lactància. Com està, Roser? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Benvinguda. Molt bé,
2: molt bé. Gràcies.
1: A més, ets tècnic d'infermeria, fas feina a Canal Salat, a Ciutadella, i avui ets a Mó perquè, clar, hi ha una feina que fer per obtenir-ho tot a punt avui que vespre.
2: Exacte, estem ultimant els detalls per a les 4 comença i tenir-ho tot a punt a l'Esplanada, ja que sobre enguany ho hem tret en el carrer perquè, bueno, a les altres illes, les guies també ho feien a places i hem pensat que una plaça, un espai obert, com que convida més a fer comunitat i podem arribar a més famílies.
1: Què és el que teniu preparat per aquesta jornada d'avui que vespre? Hi ha diferents activitats en un espai com l'Esplanada, que és un espai on hi cap molta gent.
2: Sí, començam amb un petit joc, una dinàmica així de mites sobre la lactància, perquè, bueno, n'hi ha molts sempre i si és que vagin desapareixent, no?, aquests mites. Després hi ha un poquet de... un taller de porteig amb una afició, i després feim un poquet de bereneta i ja és com famós concurs de fotos de lactància que cada any el feim, i d'allà surten unes quantes fotos que després són per al calendari que feim des de seguir a BPSO. Que s'edita l'any que ve, i hi ha totes aquestes fotos i exposicions de lactància a tots els centres de salut de Silla durant l'any.
1: Aquestes sempre les anem trobant en diferents ocasions. Són unes fotografies meravelloses perquè el moment de lactància, aquest moment d'alletament amb el teu infant petit, és un moment dels més màgics que podem gaudir de tot el tema de la maternitat i de tot el procés de ser mares.
2: Sí, de fet, cada any el jurat ho té més difícil perquè participen més famílies enviant fotos i totes són precioses i ens costa molt a decidir.
1: No m'estranya que costi. En aquesta guia BPSO de lactància, conta'ns un poquet què és aquesta eina que teniu els professionals de la salut aquí a Menorca per resoldre els dubtes que tenim totes les mamàs quan tenim un bebè recent, un fillet recent nascut i tenim tot l'aprenentatge de l'alletament matern.
2: Les guies BPSO són guies de bones pràctiques clíniques basades sempre en evidència científica. Aquí en tenim diverses instaurades i, per exemple, nosaltres som la de lactància materna. I si és que tots els professionals anirem a la una i tots cap al mateix camí, perquè si arriba una mare i una família amb dubtes, almenys tots li diguem el mateix, que si tu ja tens algun dubte i a sobre després reps diferents informacions i a vegades i tot contradictòries, bueno, es fa encara més complicat i poder, en comptes de resoldre el dubte, en generes més. Si és que tots els professionals anirem a una, perquè al final xerrar de lactància materna no és només ala, dona pit i ja està, requereix, bueno, també suport i sobretot acompanyament, no? I que les famílies puguin prendre decisions amb tota la informació més actualitzada que hi hagi.
1: Important aquesta unificació, no? Que tots els professionals de la salut diguin el mateix, perquè es ve que quan et trobes en aquest moment molta gent té informació, molta gent és un expert, siguis professional o no, tothom sap què dir a l'hora de donar consells, tant en l'embaràs com també en el moment de la lactància.
2: Clar, per una mamà,
1: sí, per una mamà dius, bueno, quina de totes m'agafo, perquè també són moments de molta incertesa, de sentir-te molt vulnerable.
2: I cada lactància, cada tàndem, cada mamà, cada bebè, cada dia és un món i s'ha de tractar de forma individualitzada i dir com el que aquella família necessita, el que aquella diada necessiti, el que pugui ser millor per ells.
1: I quins són els consells, els que unifica en aquesta guia, que és el que més us crida l'atenció, més us agrada de la proposta i d'aquests criteris unificats que teniu aquí en els diferents centres de salut de Menorca?
2: Nosaltres anem sobretot en això, no? Que l'atenció sigui individualitzada, que sí, per aquella mare i aquell bebè, que tant de metges, infermeria, té cas, tots, és dir, puguem donar els mateixos consells o la mateixa ajuda i, si no, derivar-la a qui sapiguem que la pot donar.
1: Quines són en aquesta guia de bones pràctiques? Us dona també informació. En el teu cas ets responsable d'avaluació de la guia. Això vol dir que vas fent un seguiment de també tota la feina que es va fent en aquest donar informació de la lactància.
2: No, juntament amb moltíssims companys que es van revisant casos concrets de lactàncies i es va per poder veure quina és la tendència, doncs, si és més allatament matern, en aquest cas com funciona, com es divà, quins problemes han sorgit, i després poder veure realment com has d'anar resolguent i quina tendència tenim en aquesta resolució, no? Com si acabem sent eficaços i efectius o s'acaben a lo millor perdent lactàncies, perquè la nostra idea precisament és que no sigui per falta nostra, no? Que qualsevol mare que vengui pues, trobi tota aquesta disponibilitat i aquest suport necessari.
1: Per tant, s'aposta per un allatament matern en tots els casos, sempre que sigui possible, i en principi quasi sempre hauria de ser possible, que passa que bueno, també vos trobeu situacions i mares que potser escollen una altra manera.
2: Clar, nosaltres és com que se pugui decidir amb tota la informació i que a partir d'aquí, després, si es necessita ajuda, s'atengui. Si alguna família doncs, no es decideix per la lactància, que hagi estat amb tota la informació possible i lliure de decidir el que la família vol. Nosaltres som l'acompanyament per guiar en el que vol.
1: Clar, això és fantàstic, poder decidir des d'aquesta informació unificada i, a més, amb tota la informació a l'abast perquè cadascú tingui la llibertat de poder escollir. Al final, això és en tots els aspectes de la nostra vida. Sí. A les 4, a l'esplanada, cap allà que vas ara o què queda per fer?
2: Hem d'acabar de preparar i recollir les coses de la bereneta. Allà tindrem unes carpes que ens cedeix l'Ajuntament de Mó i, bueno, duim nosaltres el projector, pantalla, ho duim tot.
1: Així que hi ha carpa, si cauen 4
2: gotes... Sí, carpa,
1: seguiràs l'activitat. Fantàstic, sí, perquè donen possibilitat de 4 gotetes, així que si hi ha una carpa gaudireu moltíssim encara que faci un poc de pluja. Roser, moltes gràcies per estar una estoneta avui amb nosaltres, que sigui un èxit, i una abraçada també a totes les altres companyes que feis tan bona feina amb assessorar totes les mamàs en aquest moment tan especial de l'allatament, de la lactància materna.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-nos i deixar-nos aquest espai per explicar un poquet la feina que feim.
1: Una bona feina que fan les companyes d'infermeria i també totes les companyes i professionals de salut dels diferents centres de salut d'aquí de Menorca i també de l'Hospital Mateu Orfila.
0: Moltíssimes gràcies, companyes. Arribem d'aquesta manera a les 11 i quasi 57 minuts. És temps per repassar l'actualitat esportiva. Magdes del Ric, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Ahir parlàvem de la Copa del Rei, sí, dels resultats del sorteig i de com alguns equips hauran d'enfrontar-se a tot un titan.
3: La grossa, podríem dir, li va tocar al Manacor que s'enfrontarà en aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei a un equip de primera, de Champions, en el Villarreal. Per tant, serà el Villarreal qui visitarà a partit únic en aquesta primera eliminatòria al Manacor. Esperam que se pugui jugar en aquesta pallera. Entrevistarem avui en el president del Manacor per veure si finalment estaran totes les condicions possibles les que han del Manacor per rebre un primera. Després també han quedat el Poblense, que rebrà un equip de segona divisió, el Ceuta, l'Atleti Balears, un altre equip de segona divisió, l'Eldense, que per cert l'Eldense l'ha comprat a Leo Messi, i el Mallorca, que visitarà l'Alcoià, un equip de segona federació. I estan pendent del Sant Rafel, que és un equip d'Eivissa, que ha jugat la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei. Només va poder jugar el partit d'anada contra el Prat, va perdre 1-5, però hauria de remuntar, ho té difícil, però és que el partit de tornada no va poder jugar diumenge, per mal temps no varen poder viatjar, per tant estan pendents de que se pugui decidir aquesta eliminatòria, i si finalment el Sant Rafel remuntàs, guanyàs el Prat, rebria l'Atlètic Club de Bilbao, per tant també tindria premi gros. Aquesta eliminatòria és a partit únic, 27, 28 o 29 d'octubre, com dèiem, atractiu sobretot aquest partit de Manacor. Per cert, Catacó ja ha estat baixa per lesió de la convocatòria de la selecció, era a Las Rozas, abans de partir a jugar partits d'Estats Units, la portera de Porto, té molèsties en els isquiotibials, en els quàdriceps, perdó, en els quàdriceps, i veurem si està molt de temps o no de baixa. De moment aquí ha hagut de ser convocatòria.
0: És el repàs de l'actualitat esportiva. Magda Esterric, moltíssimes gràcies. Després vos escoltam a mi, do.
3: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, Xisco Nadal, tens tot preparat per als continguts del dia a Mallorca, així que aprofita també per escoltar-te.
4: Preparadíssim, i ara només te'm passarà el meu guió i jo te podré contar tot allò que tinc, perquè
0: això,
4: no sé,
0: a vegades passa
4: mit de memòria.
0: Veritat,
4: no,
0: que un s'asseu, agafes papers d'un altre...
4: Exactament, no passis pena. Avui tenim moltes coses. Passarem per al Consell de Mallorca, perquè ha destinat 140.000 euros a investigar i restaurar les talaies de Can Jordi a Santanyí. En parlarem amb Antònia Roca, la vicepresidenta. També celebrarem el 25 anys de l'arribada del llum a Alaró. Anirem a la mostra de la Llampuga, perquè no és fira, és un cap de setmana gastronòmic que hi ha a Cala Ratjada, i es diu diumenge fan la mostra de la Llampuga, que sé que té molt llampuguera, per tant, diumenge tens una cita, i llavors també passarem per Porreres perquè fan una jornada sobre la corona d'Aragó. És a dir que un menú variat, equilibrat, no són els set pilars que m'ha dit el doctor Lerma, però jo he fet allò que he pogut.
0: Companys, tot un gust compartir aquesta estona amb vosaltres, també amb els oients i els espectadors, posant punt i final al programa. Tornem demà a partir de les 9. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, pendents a aquesta hora de l'operació contra el narcotràfic que s'està duent a terme sobretot a la barriada de la Soledat, amb nombrosos escorcolls i detencions per part de la Policia Nacional i Vigilància Duanera. Tornem a connectar amb aquest punt, amb aquesta barriada de la Soledat. Allà hi ha el nostre company Toni Escanillas. Bon dia, Toni, quines novetats tenim?
2: Bon dia, idò. Poden dir-vos en aquesta hora que encara continuen aquests escorcolls que s'estan duent a terme pràcticament a tota la barriada de la Soledat, com a mínim a 5 illes de cases. A Palma, la Policia Nacional ha dut a terme al Manco 14 escorcolls, altres tants habitatges, no només aquí, sinó també un altre al Marratxí, en concret, més enllà de la Soledat. De moment, el cos nacional ha confirmat la detenció de 12 persones com a mínim, tot i que asseguren que seran moltes més quan acabin aquestes tasques d'investigació. Són més de 200 els efectius per part de la Policia Nacional que intervenen, de la Brigada de la Policia Judicial, juntament amb una cinquantena d'agents de la Unitat d'Intervenció Policial que venen des de València precisament per dur a terme aquesta operació. Així mateix, també hi ha un grup d'especialistes d'intervenció en tècniques, també mitjans aèris, l'helicòpter no deixa de sobrevolar aquesta zona, i també diverses unitats de l'unitat canina. L'operació du per nom Tsunami Galba, n'haurem d'estar pendents perquè a banda de perseguir el narcotràfic se centra també en delictes relacionats amb el blanqueig de capitals. S'espera, continuen a hores d'ara aquests escorcolls, i s'espera que d'aquí al Manco una o dues hores es pugui saber el nombre total de detinguts.
1: Gràcies, Toni. Aquesta és la darrera hora que ens arriba des de la Soledat amb aquest balanç. Mantenim aquest balanç, 14 escorcolls, sobretot en aquesta barriada, també, però se n'ha fet un a Marratxí, i de moment 12 detencions, però no es descarta que pugui elevar-se aquest balanç. Estarem, com sempre, ben pendents. Ara anem amb més qüestions, perquè la presència de Pilar, la coneguda com a Mari Carmen de Palma, és una dona desnonada per un fons voltor a Ciutat. Idò, aquesta dona ha estat avui al ple del Parlament i ha marcat el cara a cara entre el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, i la presidenta del govern, Marga Proens. Tots dos s'han retret la manera de fer front a la problemàtica de l'habitatge.
3: Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
4: Silencio, por favor.
3: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
5: Nosotros continuaremos fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sots seus crits, en sots seus nervis, en sots seves mentides. El deixa vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
1: I mentrestant continua aquesta hora el Consell de Ministres. Avui ha d'aprovar de nou els dos decrets d'habitatge que varen de caure divendres passat al Congrés, rebutjats per la dreta de la cambra. El president Pedro Sánchez, a més, té previst de forma extraordinària compareixer després d'aquesta reunió del seu gabinet per donar-ne els detalls. I tot això amb el rerefons electoral en la maquinària que ja s'ha activat de cara al 29 de novembre.
6: I des d'avui ja se pot sol·licitar el vot per correu per tots aquells que no ho puguin fer de manera presencial el dia dels comicis. És un termini que estarà obert fins dos dies abans de les votacions. Es pot sol·licitar de manera telemàtica a correos.es o a qualsevol oficina de correus.
1: I les Balears són, només per darrere de Madrid, la comunitat autònoma amb més ciutadans que contracten una assegurança privada de salut. Ho ha fet un 30%. És una xifra que se situa molt per damunt de la mitjana de l'Estat, que és d'un 21%.
6: Ho diu el darrer informe de la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública, que lliga aquesta realitat amb el mal servei que donen les institucions sanitàries que depenen del govern.
1: I d'així arribem a les 12:04, actualitzem i tornem amb més notícies a partir de la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: Avui a les escoletes de 0 a 3 anys no hi ha classes perquè les mestres estan al carrer. Les professionals del primer cicle d'educació tornen a fer vaga per reivindicar una vegada més recursos a les aules i millores a les condicions laborals de les professionals. Unes reivindicacions que van viure fa uns mesos durant el curs passat i que es repeteixen en aquest nou curs escolar, tal i com ja havien anunciat. Diuen que les seves peticions no tenen respostes i, per tant, creix el seu malestar. Volen ràtios més reduïdes, atenció més individualitzada, més professionals de recolzament, més recursos per a la inclusió i atenció a la diversitat. En aquests moments hi ha serveis mínims a les escoletes de la nostra illa i les mestres estan fent sentir la seva veu davant la delegació de govern a la plaça Miranda. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Batres Ràdio. És dimarts 6 d'octubre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvinguda.
4: Comença l'espai.

0: bandejada de penyals.
1: Avui és el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral i Dia Internacional de la Geodiversitat.
0: Es va ponent el sol, observant la gent com passa un vespre qualsevol. Aquí és on jo vull estar.
1: Un dia molt especial en el calendari menorquí que compta amb especial importància degut a la seva condició de reserva de biosfera. El Dia Internacional de la Geodiversitat va ser proclamat per la UNESCO, el mateix organisme que fa més de 30 anys va declarar Menorca reserva de biosfera, un dia en el que es promou la conservació del nostre patrimoni, dels fòssils, de la relació entre la geologia i la biodiversitat local.

A Menorca tenim la figura d'un important col·leccionista de fòssils que va estudiar el nostre patrimoni paleontològic i aquí volem recordar avui Dia Internacional de la Geodiversitat en Benito Mercadal Pons, Sant Lluïser, pioner en l'estudi de fòssils i elements geològics importants de Menorca. En qualque ocasió hem tingut fins i tot oportunitat de gaudir d'alguna exposició de tot el material que va deixar tan important. A més, us recomanem, si no coneixeu, visitar el Centre de Geologia de Menorca, Ferreries. Hi ha una espectacular col·lecció de fòssils, de pedres, de moltes espècies animals, i també el Museu de Menorca guarda peces espectaculars de fa milions d'anys.

0: I a moltes gràcies, vos saludam des d'aquest cotet dels micròfons, també saludam en Excel Camarasa, fan d'oques gràcies, encara, no?
1: Sí, bon tant.
0: Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Escolta, m'has d'explicar una cosa, perquè jo tinc un dubte amb el tema oques gràcies. Perquè tu ets expert.
1: No.
0: No, una mica, un poquet. Torna, fan l'últim concert aquest cap de setmana?
1: Bueno, quatre.
0: Però no n'han fet ja milions?
1: Si havien de començar ahir, però les pluges han obligat a suspendre'l. Són quatre concerts.
0: Veus com és expert? De final de gira del tot.
1: Sí.
0: Però porten acabant la gira quatre anys.
1: No, però ara es veu set. Que ja has de...
0: Ara sí, sí, perquè tu els has acomiadat a Mallorca, a Barcelona, no? Tu no has anat a diversos concerts?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De dir d'acomiad que ja estaven?
1: Sí.
0: No acaben d'acabar.
1: Però és que sempre poden vendre més entrades.
0: Ah, això és, això és, això és. És aprofitar el filon.
1: 225.000 persones, eh?
0: Molt bé, no? I així que hi van haver de cancel·lar. Bé, s'han cancel·lat molts actes a Barcelona per els avisos vermells.
1: Faran dijous.
0: Dies. Faran dijous. Avui també n'hi ha o no ho saps? O sigui, serà dijous,
2: Hermòfobia
0: divendres...
2: Hermòfobia en Cancún.
0: A Cancún van? També
1: quatre,
0: van?
1: Quatre estadis de Montjuïc plens.
0: Quatre estadis de Montjuïc plens, fantàstic.
1: 225.000 entrades venudes.
0: A 50 horets cada una, fes càlculs.
1: Els han fet, eh?
0: Els han fet. Sí, ahir els vam veure, els
1: sí,
0: càlculs
1: sí, sí,
0: els
1: sí.
0: Vam veure, els vam veure. Bueno, des d'ara fins la una, avui ens farem ressò de la cinquena setmana de la salut mental que se celebra aquests dies a diferents indrets de la nostra illa, amb diferents activitats per a millorar el benestar emocional de les persones amb trastorns mentals. D'aquí una estona ens ho contarà na Lola Maikes, que ens visitarà aquí als estudis. Després entrevistarem na Flor Giomi, una veïna de Ciutadella que està impulsant una campanya amb el centre Vit d'Aló per a reparar l'exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital de Palma, que s'ha espatllat i que ella mateixa necessita per sa lesió medul·lar que pateix. D'aquí una estona ens ho contarà. És dimarts, per tant, tenim secció de genealogia, que no li he dit res jo a en Antoni Tudor, i ara li enviaré un missatge a Toni. Si m'ho escolta, està cridant d'aquí una estona perquè m'ho contis les teves cosetes de cada dimarts.

0: I abans d'entrar en matèria, sempre fem una oada a ses notícies, amb ses que fan feina els companys dels serveis informatius i que en Excel vos contarà a partir de les 2:30, però abans mos en fa un petit avançament.
1: Sí, avui l'actualitat passa per aquesta vaga dels professionals del primer cicle d'educació infantil, reivindicant que l'etapa de 0-3 disposi de més recursos per garantir el dret dels infants a una educació adequada. El sector fa mesos que es mobilitza, tot i que reconeixen que la conselleria ha fet algunes passes exigeixen que es facin tenint en compte les professionals i sempre vetllant pel benestar dels més petits. Sentim la portaveu de la xarxa 03 de Menorca, Laia Coll.
2: Bàsicament és defensar que cap infant es perdi cap oportunitat. Volen que hi hagi un compromís de qualitat i, evidentment, a Menorca no volen perdre tot el que hem aconseguit fins ara.
1: Entre les seves reivindicacions hi ha la de reduir les ràtios, millorar les condicions laborals dels professionals i equiparar les condicions de totes les illes.
2: Es necessiten ràtios més adequades. Hi ha d'haver més professionals. Hi ha d'haver, per exemple, per educativa, més recursos per s'inclusió i que les condicions laborals siguin dignes, que hi hagi una mica de cohesió. Hi ha com a moltes diferències, hi ha moltes coses que estan passant a nivell d'illes i nosaltres, clar, també per això ens sumem que sigui ja una vaga autonòmica.
1: Una manifestació que ha estat convocada a les 11 del matí a la plaça Miranda davant la delegació del govern central i que es desplaçarà fins a la delegació de la Conselleria d'Educació. També és notícia que la Sareb podria finalment suspendre el desnonament d'una dona vulnerable després d'al·legar que ha presentat la documentació requerida. Es tracta d'una veïna de Ló que viu amb angoixa els 3 intents de desallotjament del seu pis de lloguer. Quan la promotora de l'edifici va fer fallida, va passar en mans de la Sareb. Ella diu que sempre ha pagat les mensualitats i té una discapacitat del 51%. La Sareb, per la seva banda, justifica el desallotjament perquè en un primer moment ella no hauria col·laborat enviant documentació, però com que en els darrers dies sembla que sí que l'han rebuda, s'ha iniciat ara un procés de suspensió d'aquest desallotjament. La veïna és Encarna, nega rotundament que no hagi col·laborat. L'únic que demana ara és una solució definitiva per no viure amb aquestes reactivacions de desnonament i mantenir-se a l'habitatge pagant un lloguer assequible.
3: Yo lo que quiero es que me hagan un contrato de alquiler con garantías que pueda pagar. Porque aquí, pues, aunque están mis hijos conmigo, pues son trabajos temporales y la que tiene un trabajo estable más o menos soy yo. Que se pueda pagar y se pueda vivir tal y como están las cosas en la isla ahora mismo.
1: I acabem explicant que s'ha detectat i retirat el primer niu de vespa oriental a l'illa. S'ha localitzat a Mó i ha estat retirat completament per evitar la dispersió de l'espècie i l'establiment de noves colònies. Amb aquest niu es confirma ja la presència de la vespa oriental a tot Balears. Ja s'havia detectat abans tant a Mallorca com a Eivissa. Per a la seva eliminació, a més, s'ha emprat per primera vegada un sistema innovador que detalla Irene Garneria, és tècnica del Servei de Protecció d'Espècies del Govern.
4: Per a la localització d'aquest niu hem aplicat per primera vegada a les Illes Balears una tècnica basada en radioseguiment d'exemplars marcats. Aquesta tecnologia ens permet seguir moviments d'obreres fins a la colònia i representa un avanç molt important per millorar l'eficàcia dels programes de control i erradicació de la vespa oriental.
1: Els exemplars adults d'aquesta espècie capturen diferents tipus d'insectes, incloses les abelles de la mel, i per aquest motiu aquesta espècie pot representar una amenaça per a l'apicultura i per a les poblacions d'insectes pol·linitzadors.
0: I d'aquestes són les notícies a aquesta hora del dia. A les 2:30 n'hi haurà més i ampliades. Gràcies, company.
1: Que
0: fins d'aquí una estona. Igualment,
1: adéu.

L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per avui intervals de nivolats augmentant a cel cobert. Es que a vespre no es descarta que alguna precipitació ocasional que podria anar acompanyada de tempesta. Temperatures entre els 19 graus de mínima, els 27 graus de màxima de vall, en un poc de les temperatures, vent fluix de mestral amb brises costaneres.

0: Les 12:16 minuts, pausa i seguim.
1: IB3 Ràdio és Dial. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu t'he dit vel,
2: tinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: El dia Menorca, fet a casa.

0: Entrem en matèria. El Consell Insular de Menorca i la Comissió de Salut Mental de Silla celebren aquests dies la cinquena edició de la Setmana de Salut Mental amb activitats que tenen un clar objectiu: fomentar el benestar emocional i físic dels qui conviuen amb una malaltia mental. La iniciativa s'organitza amb els diferents ajuntaments de Menorca i entitats que contribueixen a rompre barreres i a rompre tabús associats encara en els trastorns mentals. Ens acompanya als estudis d'IV3 Ràdio Mo na Lola Mai, que és responsable de comunicació dels bàsquet Menorca i membre del grup de treball de salut mental de la nostra illa. Com estàs, Lola? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Han començat ja tots aquests actes des del dia 2 d'octubre i seran fins al dia 16 amb aquesta campanya Fes maig amb sa salut mental. A què convida?
1: Convida una mica a cuidar-se, cada un, vull dir, se posa una mica el focus en l'autocura, per dir-ho d'alguna manera, en connectar amb el benestar emocional propi i prioritzar precisament la cura personal, perquè és un pilar fonamental per la salut general i també per a la salut mental. Vull dir, la passa prèvia en una bona salut mental és un bon benestar emocional i està en la nostra mà aplicar, per dir-ho d'alguna manera, aquestes pautes que en un moment determinat ens poden ajudar a tenir un bon benestar emocional, com és una bona alimentació, les hores de son, practicar una activitat física, mantenir relacions socials, estar una mica inquiet i pendent de nous aprenentatges. Bueno, depèn de nosaltres i una mica aquest fes maig amb la salut mental és aquesta crida a la proactivitat per cuidar-se a un mateix.
0: En una societat on anem, com en moltes ocasions comentam, no? Anem tots accelerats, anem tots sense temps per nosaltres mateixos, menjam qualsevol cosa, no fem esport i anem carregant-nos d'estrès i tot això. Evidentment, si no mos cuidam, encara no estem, ningú està lliure de poder patir un trastorn mental o qualsevol malaltia en la societat que vivim avui en dia.
1: Sí, efectivament, tothom passa per moments d'angoixa o passa per un dol, i això ben elaborat en el context d'una vida saludable, per dir-ho d'alguna manera, fa mal, però supera. El problema és quan entrem en aquesta dinàmica d'estar tan accelerats, per dir-ho d'alguna manera, tan pendents d'altres preocupacions, que no n'hi ha temps ni tan sols per aturar, ni per a sentir el mal que t'està fent una cosa, ni veure com la pots superar. I jo crec que la clau és una mica aquesta, no? Canviar la dinàmica, no fiar a quan s'arriba al final de tot, que és quan una angoixa es cronifica i quan tens un problema més greu i has d'acudir a uns serveis professionals, no? És una, ja dic, el benestar emocional és una passa prèvia que no, té molt a veure amb la salut mental, però no és la salut mental. Vull dir, el tema de salut mental, hi ha coses que possiblement en autocura no les podràs revertir. Les malalties mentals greus tenen uns altres components i unes altres circumstàncies.
0: Sí, hi ha diferents trastorns, diferents malalties.
1: L'estar bé, un mínim d'estar bé i d'estar ben posicionat a nivell emocional i a nivell mental, jo crec que sí que té una part d'autocura.
0: I una part d'aquest fes maig, no?, també amb aquesta campanya que convidau a fer aquesta reflexió amb la salut mental, perquè és just el que dius, no? A vegades estem acostumats de, bé, jo no tinc una malaltia de salut mental, per tant ja no la tindré, però vivim en una societat on, per exemple, si ratllam de soledat no desitjada, ja estem entrant en un trastorn que és mental, que es pot complicar.
1: Sí, entres en unes circumstàncies que poden derivar-se després en trastorns
0: sí.
1: i en malalties molt importants. Vull dir, la soledat indesitjada
0: és realment... De depressions,
1: sí,
0: estem ratllant de...
1: Sí, o sigui, sí que genera molt de malestar emocional i ahir tens una porteta oberta per a que jo pugui, en un moment determinat, derivar cap a algunes malalties. I avui per avui tenim unes condicions i unes circumstàncies. Ara estàvem parlant del tema de la vaga de la gent, tenim tot el tema de l'habitatge, que tota la precarietat laboral, habitacional, que avui per avui es viu, també està repercutint. Vull dir que hem de ser molt forts perquè el context, a lo millor, no ens ajuda i no ens permet tenir solucions tan ràpides com pots tenir-les tu com a persona cuidant-te cada dia, vull dir.
0: Vivim en una societat amb uns alts índexs d'ansietat per molts motius.

0: presenta aquest programa d'activitats durant un parell de setmanes, perquè el dia 10 és el Dia Mundial de la Salut Mental, però treballa al llarg de tot l'any i, per exemple, a finals de curs passat va organitzar un concurs de curts que va ser espectacular. Com els, la gent jove sap identificar molt bé quines coses al seu voltant, l'assetjament escolar, les xarxes socials... estan perjudicant-los el seu benestar i la seva salut mental i, a més, han estat capaços de donar la solució. Mm-hmm. Tenc un aïllament, la història és deixar el mòbil a banda o la tableta a banda i anar-me'n amb els amics a jugar al bàsquet ahir a la plaça Eivissa, que era el que es feia tota la vida. I aquesta... això va sortir d'ells, vull dir, van ser unes propostes espectaculars, uns curts meravellosos i molt ben enfocats.
1: Que bé, això vol dir que són conscients també de certes...
0: Sí, afortunadament el que ha tingut aquesta tasca, diguem que són les 600 jornades, és que és una tasca que sí que efectivament ha fet més visible la salut mental, el parlar de la salut mental. Jo recordo molt quan va començar el bàsquet amb el famós mate a l'estigma, que es parlava molt poc de salut mental, i aquest grup de treball ja començava, ja treballava, però uh-huh. Bueno, ahir va ser una mica com... el llacet que te crida l'atenció per on ve. A partir d'ahir s'ha fet un treball en paral·lel espectacular que jo crec que sí que contribueix a que la gent ja, les paraules li sonen. Salut mental, ja la gent sap per on va la cosa.
1: Al final és això, no? És rompre tots aquests tabús que encara hi han associat a les malalties mentals, en els trastorns, i tenir més eines per tal de poder saber què hi ha, identificar, i si estem davant d'una situació, poder tenir el màxim d'eines, i això a través de les activitats que organitzeu durant tots aquests dies, i la cultura té un paper molt important també en totes les activitats, sobretot per aquests nous llenguatges també que connecten amb els més joves.
0: Sí, efectivament, el que s'ha fet sempre en aquestes jornades de salut mental és intentar barrejar diferents elements com és l'esport, és la cultura, és la música, perquè si hem dit que una de les pautes per a cuidar el benestar emocional és nous aprenentatges, nous incentius, activitats diferents, això sempre s'ha volgut respectar en aquest treball de la comissió, i si se fa una ullada a lo que és el programa, tenim des de poesia escènica, tenim a creació fotogràfica, tenim ràdio, tenim sortides al carrer, tenim xerrades, tenim fins i tot una gincana, vull dir, s'intenta, per dir-ho d'alguna manera, obrir molt la porta a diferents manifestacions artístiques que han esdevingut molt adequades per a segons quines temàtiques, que potser són una mica feixugues de tractar, amb un altre llenguatge. Comencem demà a les 7 en l'Orfeo Mahonès amb el grup Pluma, que són Mama Fera i Tània Aguilera, amb participació de persones dels dispositius mentals de Menorca, o sigui...
1: Mira, justament, Mama Fiera ens ha deixat un missatget aquí pels nostres oients.
2: Bones, què tal? Som Pluma, duo format per jo mateixa, Tania Aguilera i Mama Fiera, i venim, ens apropem per aquí per dir-vos que demà, dimecres, dia 7, a les 7 de la tarda, estarem compartint-nos amb un recital concert que es diu Miralls per la Setmana de la Salut Mental.
3: Es un recital concierto en el que compartiremos pues canciones y poemas relacionados con la temática, y además para el que hemos contado con la colaboración de usuarias y usuarios de 5 centros de salud mental de aquí de Menorca, y bueno, os esperamos.
2: Tens moltes ganes, entrada lliure i gratuïta. Un petonàs.
3: Hasta mañana.
1: Natània i Mama Fiera, que estan fent bona feina, que avui matí estan fent tallers també, estan fent tot una feina espectacular amb els sí. Diferents usuaris, no?
0: La veritat és que tant dels diferents dispositius de salut mental de Menorca, que depenen per una banda de l'IPSalut o del Consell Insular de Menorca, com de les entitats que estan vinculades, com és el cas d'AFASME, que és l'Associació de Familiars, o en el seu moment, quan estava la Fundació Estia i el Bàsquet Menorca, sempre s'intenta... obrir molt les possibilitats i sobretot fer activitats que impliquin al col·lectiu directament, que és un col·lectiu que és complicat de mobilitzar. Vull dir, és el que estem parlant. Aquesta setmana que estem una mica més baixos de moral, que això ho hem sentit tot, és una història. I una malaltia mental més cronificada és completament diferent. És un col·lectiu que té la seva complexitat a l'hora de fer activitats, d'integrar-se en societat, d'inserir-se a nivell laboral, i totes les entitats de Menorca treballen molt perquè dignificar aquesta persona amb malaltia mental i que pugui fer coses com fa qualsevol persona, que per a nosaltres és molt fàcil anar a un recital poètic.

0: I a lo millor per una persona que té una depressió greu o que té una esquizofrènia o que té una malaltia greu, se li fa un món, vull dir, o sigui que... Mm-hmm. Sí, sí, és un... Ja dic, ara és una efervescència que vull dir que es continua al llarg de l'any, però reconec que tenim un programa damunt de la taula que l'ha impulsat el Consell Insular de Menorca en diferents ajuntaments i entitats en tots els pobles de Menorca, i jo crec que és una bona oportunitat per acostar-se.
1: Moltes activitats. Demà, dia 8, se llegirà es manifest en aquest acte central de la Setmana de la Salut Mental, que serà dijous, dia 8, a les 12, amb aquest tradicional manifest institucional, evidentment participació de les administracions, de les entitats tan importants que fan feina dia dia per totes les persones amb malalties mentals i per rompre diàriament totes les barreres que es troben a la societat, i també persones del centre de l'Hospital Mateu Orfila i persones professionals mèdics que també estan acompanyant tan important la teva tasca. Moltes activitats, Lola. On trobem tota la informació?
0: Sí, bueno, la informació, el programa està penjant en la pàgina web del Consell Insular de Menorca, o sigui, és fàcil entrar i cercar-la, n'hi ha també algun en paper, i ja veureu que, a més, n'hi ha en tots els pobles. Vull dir que el que digui, ai, no puc anar a Mama Fiera, però puc anar a la xerrada que es fa en Ferreries o a la que es fa en Mitjor. Jo animo a tothom, animem, en nom de tota la comissió, que no ha pogut estar aquí, a lo millor la consellera Carmen Reinés, que ha estat impulsant molt aquest grup, la Melissa també, i tota la resta de la gent, bueno, en nom de totes, convidar i tota la comissió, convidar a la gent a la setmana, no?, a les setmanes de la salut mental, i endavant.
1: I moltes gràcies a totes a fer maig amb la salut mental. Una abraçada a Carmen Reinés, a Melissa, a totes les que feis possible aquest grup de treball, a totes les entitats i persones que fan feina, i tots els que estan atrevessant o estan millorant la seva qualitat de vida per aquestes malalties mentals que a vegades m'ho juguen males passades. Lola, un plaer tornar-te a veure, forta abraçada, i que gaudeixis molt. Segur que aniràs a veure Miralls demà.
0: Intentaré, perquè sóc a Barcelona.
1: Ai, és que no
0: de feina, i me'n vaig després perquè tinc cosa del bàsquet, però sí, intentaré alguna cosa, intentaré anar.
1: I de moltes gràcies, Lola, que
0: a vagi molt bé.
2: A vosaltres. IB3 Ràdio és informació.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol.
5: Tèntol.
4: Tèntol.
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a Segunda División.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Menorca, fet a casa.

0: Senyor Tudurí, com està vostè? Bon dia!
1: Li acabo d'enviar...
0: Què m'ha enviat?
1: Va. Cosa, perquè sàpi més o manco de què podem parlar.
0: Em sembla molt bé, perquè pots dir-li a tots els nostres oients que jo no he fet la feina i jo no t'he telefonat avui, per tant, no malament, eh?
1: Això ho dius tu.
0: Ho dic jo, mira, ja m'estan...
1: Obro el correu, corre.
0: Estic obrint el correu. Toni Tudurí, llinatges sí. Castellans a Menorca.
1: Sí, sí.
0: Has fet una llista? Fer.
1: He fet una, va, t'explicaré.
0: Explica'm.
1: Avui, per una altra cosa, me mirava les llistes oficials de llinatges a Espanya. Uh-huh. El més utilitzat o el més trobat és el García. Després venen una sèrie d'ets d'aquests, el Rodríguez, el González, Fernández, López, Martínez, etc. I ara, com que no sabia de què xerrar, com que no ho sent ningú, ho puc dir, el que he fet ha estat cercar els primers casaments d'aquests llinatges per ordre a l'Omo i el Castell. No he tingut temps de mirar més coses, no? Perquè, esclar, aquí tenim els Pons, tenim els Cintes, tenim el Tal, tenim el Qual, però també tenim Garcies. Va. També tenim Rodríguez,
0: també,
1: i també tenim González,
0: sí.
1: I també
0: i
1: tenim López.
0: I López,
1: i Hernández, i tot això.
0: I Martínez.
1: Exactament. Sí. I Sánchez, i Pérez.
0: Sánchez. Sí. En Sánchez està de moda ara.
1: Ah, sí? Ah, sí, bueno, sí. És el nom d'un camp, sembla, he sentit jo. Sentir no sé què de Perro Sánchez, deu ser un cas, o... No, sé,
0: no ens posem en terrenys pantanosos, Toni Tudurí, eh?
1: No, no pantanosos
0: no.
1: No,
0: home, no.
1: Aquí estem inundats.
0: Frame broma. Bueno, allà què, a Cerdanyola? Com esteu a Cerdanyola? Esteu molt inundats?
1: Des que avui de matí he sentit que alerta amb correus que fallarà tot, ho he sentit en directe, a més, i he quedat al·lucinat. Ara no podrem enviar una carta a un món.
0: Que mono, no, ja.
1: Ho sé.
0: Sí, sí.
1: No sé què vols que t'ho digui. Bon ball tenim i pinten bastos.
0: I pinten bastos,
1: sembla correcte. Mentida que m'ho tractin com si fóssim imbècils profuns. Oligofrènics, que es diria.
0: Bueno, escolta'm, que ens n'anem del tema, que ens estàvem xerrant aquí dels Garcies i els Martínez i els Sánchez i els... què més?
1: Bueno, doncs vinga, fes preguntes o fes observacions.
0: Ruiz, també Ruiz?
1: Per exemple,
0: un Ruiz?
1: En Rubí, també això, clar. Els 12 que jo he agafat seguits són García, que són els primers que hi ha a Espanya, en conjunt. García, Rodríguez González, Fernández López, Martínez Sánchez, Pérez Gómez, Arbes Jiménez, amb diferents versions, que a Menorca era Jiménez en Vics, Ruiz i Díaz.
0: I per pobles de Menorca?
1: Per pobles de Menorca tenim, per exemple, el García. El primer García que trobem a Menorca el trobem un tal Rafael García, que es casa molt l'any 1568. Just començar a registres sacramentals, diguem, el llibre sacramental. A 1568 ja hi havia un García que es casa i que no era d'aquí. Era un soldat que havia vingut
0: de
1: Península, segurament.
0: De Península, clar.
1: No ho sabem, això hauríem de mirar si ho diria a vegades, o diria a vegades no.
0: Clar, molts devien però, ser això, no? Soldats que venien aquí.
1: La major part.
0: La major part, sí.
1: Però que han quedat aquí amb diferents variants, o amb un monofilètic que es diu, que és que d'aquest, el primer que arriba, arriba fins... Només és aquesta branca, però per regla general no són monofilètics, són... Que arriba un Hernández primer, després n'arriba un altre més tard, que no té res a veure amb ell, i un altre. Però fixa-t'hi bé, que a partir de 1568 ja tenim documentació, i inclús n'hi ha un de més important, que si passam a Rodríguez, a Mot, tenim a 1566, que aquest sí que és el primer any de llibres a Mot. La Ciutadella va ser el 67, 1500, el Castell, que sembla que va ser 1575, però té poca importància perquè antes de 1575 hi són totes parròquies. A Castella tenim un que es diu Roque, Garcia, en
0: Roque,
1: 1583,
0: sí.
1: eh? Sí. El Rodríguez, que també, el Rodríguez original també té variants perquè va degenerant a vegades fins a arribar a Lludrigus, si ho dic qualque vegada, de Rodríguez passa a Lludrigus, però el primer Rodríguez que arriba el tenim també un tal Antoni Rodríguez de 1566. El 77 tenim un Escastell, Diego Rodríguez, i el 84 tenim un altre Diego Rodríguez, que es casa a l'O, però no sabem si és aquest mateix o és un altre que es deu el mateix. Podria ser que fos el mateix. I què me'n dius dels González?
0: D'on venen els González que tenim registrats a Menorca?
1: No, tot és cosa que l'ha maduit, cosa que ve de fora.
0: Tot de fora,
1: D'on venen
0: sí,
1: els
0: clar.
1: González? No ho sé. Venen com a soldats, la
0: Venen
1: major part d'ells.
0: segurament soldats, sí. I n'hi ha algun
1: I
0: que
1: com a
0: sigui
1: soldats...
0: algun González que s'hagi destacat per qualque cosa entre tots aquests que tens registrats?
1: En els llibres de... En llinatges dels menorquins d'en Fernando Martí no han solcat.
0: No, eh?
1: No. D'aquests n'hi ha pocs que hagin destacat, o sigui, n'hi ha qualcun, Rodríguez, Abam, Castell... No, ara t'hauria de cercar per una altra banda i no, ben bé, no. Però de Fernández o Fernández també en tenim de primera, ja, però aquests ja són de segona tongada, amor. Hi ha un Salvador Fernández de 1611 que es casa, es Castella hi ha un Pasqual Fernández que es casa l'any 1656 i curiosament Fernández a l'O no hi ha cap casament de cap Fernández fins l'any 1852.
0: Mira,
1: Els Fernández no van arribar
0: no van arribar en aquelles èpoques, van arribar més
1: no
0: tard.
1: Segurament, sí. Més tard n'hi ha, segur. I els López, bones, els López. Els López aquí també tenim aquella cosa entre els López i els Llopis.
0: Però llopis,
1: Perquè,
0: aquí n'hi han
1: esclar,
0: de llopis a Menorca? O és més de
1: i
0: fora?
1: tant.
0: Sí, també hi ha llopis.
1: No, d'aquí n'hi ha de primera tongada.
0: N'hi ha de primera tongada, eh?
1: Per
0: Mira.
1: exemple, el que passa que aquí t'arriba un soldat Joan López. I el capellà, el Pere Llopis, l'escriu sent López i escriu Llopis, que és la forma catalanitzada o valencianitzada dels López, no? Hi ha vegades que les mateixes famílies m'ho saltam d'un López, d'un Llopis, o la mateixa família hi ha tres germans Llopis i quatre germans López.
0: Clar, Llopis
1: Els nombres no
0: és
1: són...
0: la forma catalanitzada des castellà López, no?
1: Són mateix.
0: El llinatge
1: I
0: Llopis, que també
1: en
0: té altres
1: Joan...
0: variacions, no?
1: No, López i Llopis, jo no en conec
0: López
1: més, que
0: Llopis.
1: jo sàpiga,
0: Ah,
1: eh?
0: vale.
1: Però, per exemple, aquí hi ha el cas, que no sé si ho he comentat qualque vegada, d'en Joan Francesc López Casasnovas,
0: Sí, i tant.
1: germà d'en Guillem López
0: Guillem López
1: Casasnovas,
0: Casasnova, sí.
1: en Joan Francesc, que encara han publicat uns llibres seus de poesia i tal, ell estava molt enfadat perquè trobava que li havien posat el López, perquè ell, de fet, ve en quarta generació, ve d'Amor. Crec que era quarta. I trobava que l'escrivent pues, li va apartar els llopis per López. I jo ell no vaig poder demostrar, però en Guillem sí, que la família aquesta, d'on ells venen, hi ha un moment, Amor, que té tres llopis i quatre López. I ells li va tocar un que havien apuntat amb el López quan son pare era Llopis i l'avi era López. Vull dir que amb això de sa manera d'escriure els llinatges no podem ser rotunds mai, és a dir, mai.
0: I famílies
1: Clar.
0: dividides, per exemple, per sa forma en aquest tipus de llinatges, no? D'aquelles èpoques. Per exemple, també Gómez Gomis també seria un d'aquests que
1: També,
0: tenen
1: també,
0: castellà.
1: també,
0: I fins i
1: sí.
0: tot hi podríem haver trobat o es trobarien famílies dividides per sa forma castellana i sa forma catalana.
1: Sí, ja t'ho dic, amb els López i Llopis passa amb aquesta família,
0: Mira,
1: dels López
0: sí.
1: Casanova.
0: Clar.
1: Els germans eren de llinatges diferents, de quatre generacions endarrere, eh? No ens tenim que equivocar. Per això no es pot ser dràstic amb aquestes interpretacions, perquè ell ha arribat a trobar el llinatge Hernández, amb cinc versions diferents, la mateixa família, germans, amb un
0: La
1: parell de
0: mateixa
1: tres anys de
0: família, eh?
1: separació. Sí,
0: I quines són?
1: Hernández amb H, Hernández amb S final,
0: Amb S.
1: Hernández sense H i sense res. Vull
0: Hernández.
1: dir, cinc maneres diferents d'escriure perquè li havia tocat un capellà diferent a cada un d'ells.
0: Clar. I el capellà, el frare o escrivà civil escrivia el que sentia a la seva manera digue-li cosa. Així es quedava.
1: Sí, no, i a més, com que molt poca gent sabia llegir i escriure...
0: Clar, no sabien llegir ni escriure. Sí,
1: tampoc.
0: Sí.
1: No els hi podíem dir. És Llopis amb ella, eh? No, o
0: no,
1: és
0: no.
1: López, eh? No.
0: Es transmitia el llinatge de forma oral, de manera oral.
1: Exactament, transmissió oral, total, interpretació, agafa't per allà on puguis.
0: Clar, és que ens n'estem anant.
1: Els Gómez, com has dit, també a Gómez i a Gómez.
0: Transmissió oral a principis de l'edat moderna, no? Ens n'estem anant, Toni?
1: No, no, estem anant a partir de 1565.
0: Imagina't. Sí, sí.
1: Que és quan hi ha els primers llibres sacramentals ordenats pel Concili de Trent, que afortunadament els han pogut conservar a Menorca, bàsicament per allò que ho vaig enviar l'altre dia d'aquell oficial de jutjat de Ciutadella que va salvar els llibres quan els van a cremar dient que els duguessin en el jutjat, perquè allà hi havia moltíssima informació, i tanta que n'hi havia, per això disposant de tanta informació nosaltres avui en dia. Per la zona de podria demà. Era gironí, ara no em surt el nom, era, no t'ho diré perquè ho diré malament. Però això de 1565, però pensa que aquí, el menorquí català o el català o el pla d'aquí, va ser d'ús normal fins a 1800 i cosa, 2, 3, 4, 5. Anteriorment tot s'escrivia en català. El diari del Capità Roca està escrit amb el català d'aquí, que per cert, recordaré allò que he dit tantes vegades, que hi ha que diferenciar la llengua oral, la parlada de l'escrita. I sempre s'escrita, per exemple, mai, la llengua escrita, capità que escriu fins a 1826, és un exemple, o el propi Ramis, Joan Ramis i companyia de la Societat Molonesa de Cultura, no utilitzen l'article salat mai. Xerrant s'utilitza, s'emprava, però escrivint no. O sigui, no és una imposició, com diu segons qui, del barcelonisme i del catalanisme mal entès, un tal... Bueno, el barceloní que volen dir en quant a paraula, en quant a sistema. La veritat és aquesta. No. Els que escrivien en pla, amb el pla català d'aquí,
0: sí.
1: No salaven a l'hora d'escriure. No ho han fet mai. Això valia la pena que es tingués en compte.
0: Idò, moltes
1: perquè
0: gràcies per aquesta
1: que
0: informació.
1: Hi ha un...
0: Digues, acaba.
1: No, perquè hi ha un moviment que vol salar de tot i la veritat és que des d'en Ramis fins en Cardona i Urbila i fins molta gent, el propi capità Roca determina que no, no he vist cap peça jo posada. Els articles són amb L, com a molt, L'O en lloc de L, per aquesta variació de L, L'O, aquí no hi ha cap peça per cap lloc.
0: Toni, una estoneta fantàstica, com sempre. Ets a Cerdanyola, ara mateix?
1: Bueno, Sí. A Tèrbol.
0: T'hem sentit,
1: ja
0: t'hem sentit el telèfon un poc tèrbol, també. T'hem sentit bé, eh? Però un poc tèrbol.
1: Ah, sí?
0: Ja te l'has canviat o no?
1: M'he canviat el telèfon. El que passa és que ara el que no tinc és uns auriculars sense micròfon.
0: Estàs amb auriculars? Ara estàs,
1: sí.
0: Estàs amb auriculars?
1: Sí.
0: Idò, per això t'hem sentit tèrbol. T'has de llevar els auriculars quan
1: xerrem. Sempre he parlat amb auriculars.
0: Ostres, ja. Idò. Pues,
1: per escolteu-vos a l'altre. I jo tenia un... Però clar, el connector
0: normal.
1: És diferent ara.
0: T'has de posar telèfon normal, com
1: sí.
0: Si estiguessis xerrant tu i jo. Si me telefones en el meu mòbil, doncs pues igual.
1: Bueno, però t'escolteu, és igual. Ja farem proves un altre dia, tu.
0: Forta abraçada, Toni. Que vagi molt bé. Alerta amb les pluges.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Ja em protegiré. Adéu.

En Placebo on anem avui, Placebo, que havien de tocar també cap de setmana a Barcelona, però també van cancel·lar per mort de les pluges de la ciutat catalana. I avui vos recomanem un documental, We the Hispanos, organitzat per el Consell de Menorca i la Fundació Rubio, en els cinemes Moix Negre de Ciutadella. Aquest documental deslegat hispà als Estats Units a les 8 de Fosquet. Demà tornant família a partir de les 12, com sempre, aquí al Dia Menorca. Gràcies per escollir-nos un dia més, que acabeu de passar un feliç dimarts.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. El govern espanyol reserva 10.000 milions d'euros per atorgar préstecs sense interessos per a les entrades dels primers habitatges. Ho ha anunciat fa uns minuts Pedro Sánchez, que en aquests moments compareix per defensar els dos decrets lleis per l'habitatge que ha aprovat avui de nou al seu Consell de Ministres. El president espanyol compareix de manera extraordinària després d'aquesta reunió setmanal del seu gabinet amb el rerefons de la convocatòria avançada d'eleccions.
2: Són dos textos que inclouen novetats, entre les quals aquesta nova línia de finançament que a través de l'ICO atorgaran fins a 50.000 euros sense interessos per poder avançar l'entrada a una llar, una ajuda que no tindrà cap límit d'edat. És el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: 50.000 euros sin intereses en una línea que va a gestionar el ICO para la adquisición de la primera vivienda. Y va a ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias de edades superiores, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
1: Sánchez, que encara compareix a aquesta hora, també ha anunciat que Casa 47, que és aquesta empresa estatal d'habitatge, adquirirà milers d'habitatges que en aquests moments pertanyen a la Seguretat Social. En total, està detallant fins a 21 noves mesures que ara hauran de ser validades per la Diputació Permanent, on la dreta no té majoria. De fet, ara Sánchez ha demanat el suport a aquestes mesures, assegura que no és una qüestió ideològica, sinó d'humanitat.
3: Lo que hago es pedir a los grupos parlamentarios que con su voto convaliden estos derechos en la Diputación Permanente de las Cortes Generales. Porque, insisto, no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
1: I més qüestions també en aquest àmbit preelectoral, podem dir, perquè el vicepresident de les Illes, Antoni Costa, ha confirmat que aquesta data del 29 de novembre, aquestes eleccions, no alteren els plans de l'executiu i tampoc alteren, entre d'altres coses, a la redacció que tenen prevista del projecte de pressupostos.
2: Recorden que l'equip de Marga Proens ja els ha començat a perfilar i que l'objectiu és que tirin endavant tant si hi ha comicis com si no. Escoltam Costa avui en els passadissos del Parlament.
4: El full de rutes govern de Illes Balears continua exactament igual. Hi ha unes eleccions, és cert, enmig, unes eleccions que a la fi els espanyols podem votar i, per tant, el full de ruta ha de continuar, però tenint en compte que hi ha una fita electoral transcendental.
1: I també estan pendents d'aquesta operació contra el narcotràfic que s'està duent a terme a Mallorca. Almenys 12 persones han estat detingudes en aquesta operació que es du a terme a la barriada de Palmesana de la Soledat i també al municipi de Marratxí. En total, més de 200 agents de la Policia Nacional i de Vigilància Duanera estan ara mateix desplegats en diferents punts d'aquests dos indrets, efectuant una quinzena d'escorcolls. I també és notícia destacada de fa només uns minuts. El Suprem finalment ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. És una decisió que pren només unes hores després que el Constitucional ha avalat aplicar l'amnistia per malversació als condemnats del procés català. El Tribunal ha decidit a la sessió plenària d'aquest dimarts, recordem, per 7 vots a favor i 5 en contra, estimar el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, que demanava l'aval de la mesura de gràcia per aquest delicte de malversació.
2: Ara, aquest criteri que s'ha establit en Dolors Bassa serveix de base per a la resta de sentències sobre els recursos de protecció, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comín i el mateix Puigdemont. Ara el jutge Pablo Llarena, que va instruir el procés, ha redactat una interlocutòria que aixeca en caràcter immediat i fins a nova resolució judicial expressa les ordres nacionals de crida i cerca i detenció de Puigdemont i dels consellers Toni Comín, Lluís Puig, processats però no jutjats perquè varen fugir.
1: I des de la darrera hora que també ens arriba en aquest cas de la crònica judicial, així arribem a la 1:04. Totes aquestes qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
1: Una i 5 minuts. Bon dia, dimarts 6 d'octubre. El Manacor comença a preparar-se per rebre el Villarreal. En Miquel Hernández, el control tècnic, començar amb les postres d'avui. Vos ho vàrem explicar ahir en directe, vàrem veure aquell sorteig. El Manacor jugarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei amb el Villarreal, un equip que jugui a la Champions i que visitarà, si se pot, aquest Pallera. L'eliminatòria, a partit únic, es jugarà dia 27, 28 o 29 d'octubre. A més, Poblense jugarà contra el Ceuta, a Sa Pobla, l'Atlètic Balears, a l'Estadi Balear, rebrà l'Eldense, equip també de segona divisió, i l'Alcoyà rebrà el Mallorca. I pendent estam del Sant Rafel, que hauria de remuntar l'1-5 de l'anada de l'eliminatòria prèvia contra el Prat i, si fos així, rebria l'Atlètic Club. Per cert, un exjugador del Mallorca, Jan Virgili, és protagonista avui del gran dia de futbol que es viu a Eivissa.
2: Hi ha molt de talent, la veritat que hi ha futbolistes espectaculars. Crec que el futbol cada cop va millorant, no? I cada cop els futbolistes són més madurs i més... I sí que és veritat que jo crec que som una generació molt madura i que pujarà molt forta.
1: Jan Virgili forma part d'aquesta selecció espanyola sub-21 que juga a Can Misses avui, et juga el seu bitllet pel proper europeu a les 7 del vespre contra Romania. Serà la primera vegada que la selecció sub-21 disputa un partit a Eivissa. I Cata Coll ha hagut d'abandonar la concentració de la selecció espanyola a Las Rozas. La portera de Portol té molèsties al quàdriceps i no viatjarà, per tant, als Estats Units. La substituirà la portera de l'Atlètic Club, Eunate Astralaga. La capitana, Irene Paredes, just n'ha parlat fa uns instants.
3: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración.
1: Recordem que tampoc no és a Las Rozas per lesió ni tampoc viatjarà als Estats Units Mariona Quildentei. Només hi són, per tant, dues mallorquines, Patri Guijarro i Lucía Corrales. Com dèiem, aquest dissabte i dimecres de la setmana que ve jugaran dos partits amistosos als Estats Units. I seguim amb futbol perquè Óscar Troya és un dels noms de la setmana. Diumenge va dirigir i va guanyar el seu primer derbi amb l'Atlètic Balears. Va ser precisament contra el seu ex-equip, contra el Poblense. I aquest cap de setmana té un altre derbi. Diumenge que ve, nou derbi contra el Mallorca B. I avui passa per aquest programa per parlar d'aquests canvis d'equips i de com ha començat l'Atlètic Balears amb moltíssima pressió, sobretot a la banqueta. En bàsquet també parlarem amb l'entrenador de l'Azul Marino, Alberto Antuña, després de la gran estrena, una estrena immillorable a Lliga Femenina, amb victòria contundent contra el València Bàsquet a un Palau d'Esports de Somoix ple. Ara els venen dos partits en quatre dies. Dijous juguen a Girona i diumenge reben el que di la seu. I Fernando Alonso ha anunciat que participarà al Rally de Car, que es celebra el mes de gener. En parlarem també avui amb Lorenzo Fluxà, el pilot mallorquí, que ha anunciat la seva cinquena participació al Dakar i que ve precisament de pujar al podi del Rally del Marroc. Una i vuit minuts.

0: El Manacor viurà un partit històric en aquesta edició de la Copa del Rei. Ahir varen viure en directe el sorteig un equip de Champions. El Villarreal jugarà a Manacor aquesta primera eliminatòria que es celebrarà 27, 28 a 29 d'octubre al partit únic. Gavi Fortesa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Els manacorins ahir els varen sentir, ho han rebut com una alegria, no? Per zona geogràfica.
1: No m'estranya.
0: A València Villarreal jo crec que eren els grans equips.
1: Sí, clar. Jo, mira, te diré una cosa. Cada any tenim un festival d'aquests,
0: sí.
1: Perquè cada any tenim la sort o l'encert de que els equips de l'Illa superen la fase prèvia i superada la fase prèvia es troben en rivals de primera divisió, perquè bueno, ara és el Manacor, però duim uns anys que l'Andrat s'ha jugat contra el Sevilla, contra la Real Societat, el Cardassà va jugar contra l'Atleti de Madrid, el Formentera va eliminar l'Atlètic Club,
0: sí, sí,
1: a Sant Mamés. Bueno, ara és el torn del Manacor, qui sap, no?
0: Els manacorins, com dèiem, han rebut amb molta alegria el resultat d'aquests sorteig que els han parellat amb un equip de Champions. Sentim el tècnic del Manacor, Miquel Aguado.
2: Bueno, ja sabem per altres anys que se fa un peatge a cas, competint en aquesta Copa del Rei. Nosaltres mirarem, bueno, primer de tot, vos queden tres partits per intentar arribar a la millor manera possible, i una vegada pues, arribar i intentarem disfrutar a la mateixa vegada que competir com estem fent fins ara.
0: Home, l'entrenador del Manacor porava una mica de cap perquè ell també pensava en la Lliga i se porava amb aquest to d'entrenador.
1: Que la Lliga l'ha dut molt bé, eh?
0: Sí, sí, líders d'aquest grup 11 de Tercera Federació invictes. D'aquest Manacor i la Real i de tota la feinada que els ha d'haver esperat també a partir d'ara i fins dia 27, 28 o 29 d'octubre en volen parlar precisament amb el president del club, amb el president del Manacor, que és en Sergi Montaner. Sergi, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Vos varen sentir ahir en directe, precisament, en aquest programa. Molt contents, no?, de veure que vos quedàveu emparellats, a més, fins en el final, no?, quasi per descart que varen veure que el Villarreal vendria a Manacor.
3: Sí, la veritat és que molt varen fer patir fins en el darrer moment.
0: Sí.
3: Varen ser la darrera molla que va sortir del bombo. Però, claro, si teniu un equip Champions, pues, molt contents.
0: Clar, fa molta il·lusió que un equip com el Manacor, ara Tercera Federació, pugui jugar un partit contra un Primera Divisió. Això només passa, no?, ara mateix a la Copa del Rei. Com encarau a partir d'ara aquestes setmanes abans de que se disputi aquesta eliminatòria?
3: Sí, com tu bé dius, amb il·lusió. La veritat és que és un premi a tota la feina feta l'any passat. I ho encaram, pues, amb moltes ganes i volem que tot el poble se senti participat d'això, que això és una cosa que ha de ser de tots.
0: Cada any ho demanant, clar, la federació perquè se disputin aquests partits posa una sèrie de condicions perquè són televisats i en aquest cas no sé si ja disposeu d'aquests requisits, no?, i de com s'ha de, quins permisos i totes les regulacions a les quals haurà de passar en aquest cas si voleu jugar en aquesta pallera.
3: Sí, ja mos hem posat en marxa, ja mos hi havíem posat abans, perquè ja preveiem que mos tocaríem primera, per el que havíem dit, i clar, estem en contacte amb l'Ajuntament per deixar-ho tot enllestit, perquè aquest partit sí o sí s'ha de jugar en aquesta pallera.
0: Clar, és a dir, s'ha de jugar en aquesta pallera, tu ho dius així, president.
3: Sí, hombre, jo crec que per el poble i per tothom que envolta el club, si no se fa en aquesta pallera seria una cosa, la veritat, bastant estranya. Però per el que ens han demanat la federació, de moment sí que hem anat entregant tots els papers necessaris i ara ja estem ultimant tots els detalls per fer-ho aquí.
1: President, bon dia. Evidentment s'ha de fer en la capellera, no, això és així.
3: Sí.
1: Però jo m'imagino que la feina més lletja de totes ara és a quants s'ha de dir que no perquè no hi caben.
3: Uf, això és la part dolenta, diguem. Al final, nosaltres en supletòries tenim una capacitat per 3.000 persones i, evidentment, ahir el mòbil ja feia fum de persones que demanaven quan sortirien, quin preu tindrien i veig que tothom vol venir. Però, bueno, al final haurem de trobar la millor manera perquè tothom quedi content dins del que podem i intentar que vinguin la màxima gent possible.
1: Sabeu què heu de fer? Eliminar el Villarreal i que n'hi hagi un altre partit.
3: Això pot ser una bona solució. És una cosa que, perquè no, sempre, bé, el que dèieu abans, que sempre hi ha qualcú que dona la campanada i nosaltres tots segurs que ho intentarem.
0: Sergi, ets un president relativament jove dins el món del futbol. Personalment, clar, és un club que té molta història, però que també hi pot haver molta evolució. Què significa pel Manacor i, en aquest cas, pels qui formau part del Manacor ara mateix, perquè hi ha hagut altres moments que també ha jugat amb equips de primera, què significa aquesta oportunitat, no, de rebre un Vila-Real i d'haver de preparar tot aquest muntatge que qualsevol televisió se podrà veure jugar al Manacor?
3: Sí, és el que tu dius, som una directiva molt jove, tenim una mitja de 27 anys i evidentment pues, ho engegarem amb il·lusió, més llenes que mai, som conscients que són 3 setmanes de molta feina, però bueno, intentarem no només per tema de partit, sinó que tot el que envolta aquest dia sigui una festa pel club, per la gent del poble.
1: Amb aquesta data estàu per jugar també?
3: Sí, no, jo ja ajut, el que passa és categoria regional. No m'ha donat el nivell i m'he posat a gestionar.
0: Està molt bé. Sergi Montaner, anirem parlant aquestes setmanes i ja t'he dit jo que en sabre dia i hora haurem de venir a fer un programa des de la Capellera, 27, 28 o 29, i veure com ho teniu tot muntat i Manacor serà segur una festa. Sergi, moltes gràcies i enhorabona per aquest partidàs.
3: Quan vulgueu, esteu convidats i moltes gràcies per donar visibilitat en aquestes coses, que també són sempre d'agrair.
0: Per cert, no te'n dir res, n'hem parlat abans nosaltres, el Manacor està fent un inici de temporada immillorable en aquesta tercera divisió.
3: Sí, estic d'acord amb el que dius, míster. Al final, per si història, segur que el partit d'abans i després de Copa sol anar malament i també no vols endur de centrar. Però moltes gràcies.
0: Tots centrats. Gràcies, president del Manacor, Sergi Montaner. Una abraçada.
3: Una
0: ferrada,
3: adeu.
0: El Manacor que viurà serà el partit segurament més especial, perquè allà on hi ha més diferències de categoria, però Gavi, clar, hem d'explicar, i ho hem anat explicant, no queda molt clar, perquè és que queda una eliminatòria pendent per definir.
1: Sí, aquesta també seria la bomba,
0: clar,
1: però clar, és que necessita un aperitiu abans, que ja seria la bomba.
0: Clar, a l'eliminatòria prèvia en aquesta Copa del Rei, el Sant Rafael Era, equip d'Eivissa, va jugar el partit d'anada contra el Prat, a Sant Rafel, va perdre 1-5, i aquest diumenge s'havia de jugar a la tornada. Per mal temps que hi va a Catalunya, des d'Eivissa no van poder traslladar-se al Prat, per tant ha quedat en stand-by aquest partit, sí. Encara no hi ha data. Semblava, i parlava precisament en Tomàs Givert, no?, que és tertulià nostre i que fa feina per la federació, havia parlat en el club per veure si poden tancar dates de 8, de 9 d'octubre, que seria la setmana abans de jugar aquesta primera eliminatòria de Copa. Clar, hauria d'anar al Prat, al Sant Rafel, i capgirar aquest marcador en contra 2-5. Si fos així, que a la Copa s'han vist coses ben sonades...
1: Jo no diré res, perquè després passa el que passa.
0: S'ha
1: de guanyar 0-5.
0: Si se guanya 0-5, o 6, etcètera, etcètera, 0-5, si hi ha una maneta per part del Sant Rafel, al Prat, després rebria l'Atlètic Club.
1: Que també seria una eliminatòria espectacular. Bueno, s'ha de veure.
0: El Poblense s'enfrontarà a un equip de segona, el Ceuta de segona divisió, com dèiem. L'Atlètic Balear rebrà l'Eldense, també de segona divisió.
1: L'equip de Messi.
0: Un club, ara anava a dir, un club que va comprar Leo Messi, i que avui he cercat exactament a ChatGPT, posat, per què Leo Messi va comprar l'Eldense?
1: Perquè l'Eldense és blaugrana.
0: Molt bona,
1: de blaugrana,
0: molt bona
1: i clar.
0: Resposta. És un projecte de futur. Ja veurem com evoluciona. Almenys hi ha un propietari que en aquest cas sí
1: ara,
0: que ha jugat a futbol.
1: Ara tenim Messi, propietari de l'Eldense, i Cristiano Ronaldo amb un percentatge de l'Almeria. Hem de recordar
0: exacte,
1: que té un percentatge de l'Almeria.
0: Bueno. Aquí va Steve Nash, no?
1: No, ara el guapo seria aquesta temporada, quan se jugui l'Eldense Almeria, tots dos a la llotja.
0: Que hi fossin.
1: Dos a la llotja, clar que sí.
0: Veurem si ve a l'estadi Balear.
1: Ningú miraria el camp.
0: No, crec que no. Com vos explicàvem ahir, aquests són els emparellaments i faltaves del Mallorca contra Collà.
1: Té història.
0: Sí?
1: Té història. 2005-2006, el Collà 4, Mallorca 1. La segona etapa d'Héctor Cup va eliminar en el Mallorca amb aquesta golejada. La darrera temporada que el Mallorca va jugar a segona B, la desapareguda segona B, varen guanyar 0-2 al camp de l'Alcoià. Un dels golejadors va ser Abdon Prats. Abdon i Raillo són els dos que queden d'aquest enfrontament contra
0: l'Alcoia. D'aquella segona B. Veurem com els hi va a la Copa. De moment, ahir es va tancar, parlant del Mallorca, la jornada de segona, en el partit entre el Córdoba i el Tenerife.

0: fer victòria del Córdoba per 3-2, el Mallorca es manté 5è, com us explicàvem ahir, amb 14 punts, empatats amb el Girona, que és quart, i amb el Burgos, que és 6è, líder Eibar amb 21 punts, segon Castelló amb 20, i Almeria tercer amb 18. Avui el Mallorca descansa, demà començarà a preparar el partit de diumenge, que juga contra les Palmes, que tindrà la baixa de José Rodríguez, el seu davanter.
1: Està jugant bé, eh?
0: Que va marcar està precisament aquest cap de setmana. Per diumenge, Luis García anirà recuperant els jugadors internacionals, que les seves seleccions, anava a dir juguen, però ells no juguen, les seves seleccions juguen els partits avui. Eslovàquia de Martin Valgen juga a les 8:45 amb Moldàvia, Finlàndia de Bergström a la mateixa hora, 20:45 amb Bielorússia, i Angola de Lobumbo a les 9 contra Malawi. I a Eivissa, avui també hi ha futbol internacional, la selecció espanyola sub-21 juga a Eivissa a les 7 de Camp Misses contra Romania. A la convocatòria hi és el jugador del Mallorca, Jan Virgili, que precisament n'ha parlat.
2: Hi haurà per gent que haurà sigut un bon record i potser per l'altre no tant, però jo la veritat que de l'ahir ja m'emporto molt de carinyo. Ojalà entrin si no poden pujar directe, ojalà entrin a playoff i jo hi hagi acabat per poder anar a veure'ls. Jo crec que, òbviament, són dels millors equips que hi ha com a jugadors i al final la segona divisió també és molt difícil, però jo crec que aconseguiran l'objectiu.
0: I de Jan Virgili, que ha parlat de la seva etapa la temporada passada al Mallorca.
1: Mini etapa,
0: que ha sortit aquest estiu i que és jugador del Bruixes.
1: Sí.
0: Avui també juga la selecció espanyola absoluta, ho farà contra Croàcia Split a les 8:45 del vespre. Si guanya, el conjunt de Luis de la Fuente estarà classificat per als quarts de final de la Lliga de les Nacions. Els espanyols són líders amb 3 punts d'avantatge sobre Anglaterra i arriba de guanyar 3-1 a República Txeca. Croàcia, el rival, va perdre 0-7 amb Anglaterra. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ho considera, però, que aquell partit per Croàcia va ser un accident.
3: Croàcia per a mi és un equip fantàstic, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional, finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, superjugadores, y lo del otro día fue un accidente en el fútbol.
0: Serà baixa per aquest partit Fabián Ruiz, que ha abandonat la concentració per assistir al naixement del seu fill, i aquesta absència se suma també a la de fa uns dies de Nico Williams. Qui torna a Croàcia és Dani Olmo, que va començar la seva carrera professional al Dinamo de Zagreb.
4: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país, doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc, ara que m'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona.
0: Quina història s'ha de Dani Olmo amb aquest país. Ha confirmat en roda de premsa, perquè no ho ha explicat ell, sinó que s'explica, ho han volgut dir des de la selecció i ell ho ha confirmat, que continua dona un 2% del seu salari a la ciutat de Vukovar, que és un lloc que està marcat per una massacre que va ocórrer fa 35 anys a l'hospital de la ciutat. I Dani Olmo hi dona un 2% del seu salari, que clar, si jo hagués de donar un 2% del meu no seria gaire, però un 2% d'un salari d'un jugador del
1: Barça,
0: futbol,
1: no?
0: És important. I també l'han sentit parlar amb croat, amb
1: sí,
0: la llengua d'allà, amb una facilitat que m'haurà sorpresa.
1: Sembla que escoltes en Modric.
0: Sí. I per tancar ja aquest repàs de futbol internacional amb una mala notícia, perquè Catacoy ha abandonat fa una estoneta la concentració de la selecció espanyola. La portera de Porto té molèsties als quàdriceps, no viatjarà per tant als Estats Units. La substitueix la portera de l'Atlètic Club, Eunate Astralaga. Recordem que tampoc no és a les Rozas per lesió a Mariona Keldentei, que va abandonar en el terreny de joc a la primera part de la derrota de l'Arsenal diumenge al camp del Manchester City. Per tant, no hi són aquestes dues mallorquines, sí que hi són dues altres, na Patri Guijarro i na Lucía Corrales. Dissabte i dimecres de la setmana que ve es disputaran els dos amistosos als Estats Units.

Una i 22 minuts. Aquest diumenge va ser un partit, un dia especial per l'entrenador de l'Atlètic Balears, Òscar Troya. Es va enfrontar per primera vegada el seu exequip, el Poblense, dirigint un Atlètic Balears que arribava amb necessitats a un derbi que va tenir tots els ingredients de derbi. Hi va haver emoció, hi va haver tensió, hi va haver gols, expulsió i hi va haver un heroi, Florin Andore.

0: I acabarem avui parlant de motor, de ral·lis. Vos explicàvem la setmana passada que cada vegada són alguns més ja pilots balears i no balears que confirmen la seva presència al Dakar, el ral·li més dur del món. Vos explicàvem la setmana passada que un d'ells, Lorenzo Fluxà, el pilot mallorquí de ral·lis, que ha confirmat la seva cinquena vegada, la seva cinquena participació al ral·li Dakar. Volem parlar amb ell perquè, a més, aquest cap de setmana ha estat segon, el pilot mallorquí ha estat segon al ral·li du Marroc, al ral·li del Marroc, a la categoria actres. Lorenzo, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estàs?
0: Molt bé, ara parlant des de Dakar, però enhorabona per aquest pòdium.
1: Moltes gràcies, la veritat és que les sensacions han sigut molt bones. Com a equip estem molt contents. En el final hem fet quatre fallets que mos han prohibit estar en el pòdium de Scratch, i hem fet una posició sexta de ser general, però els tenim ben controlats i bueno, estem molt contents d'aquesta segona posició de H3.
0: Clar, ha estat en aquest cas d'actres a pòdium, i tu explicaves, no, que la classificació general ha quedat aquesta sisena posició. En els ral·lis com aquest, no, del Marroc, i en la confirmació ja de que seràs en el Dakar, lo important són les sensacions, no?
1: Sí, home, les sensacions, i d'aquest cotxe li hem trobat ja el punt. Sempre el Dakar és molt exigent, esperem que puguem solucionar tots els problemes tècnics que tinguem sobre la marxa, però les sensacions són molt bones, el cotxe va molt bé, les suspensions estan molt subjectat en terra, i bueno, el tema de dunes, pues, també, que han sigut bastant dures, pues, ens han anat molt bé.
0: Clar, tu participes en clàssics, en aquest cas, ja és el cotxe que has empleat al Marroc, és que bon adoreu en el Dakar?
1: Sí, ara els cotxes arribaran demà, els desmuntarem tots, els dos cotxes, no, com l'equip se compren de dos cotxes, i els desmuntarem tots i els prepararem per el Dakar, que bueno, encara no sabem si serà Dakar Aràbia Saudit o Dakar Marroc.
0: Clar, perquè tenim dates, no, d'aquest Dakar 2027, que se celebrarà de dia 1 a dia 15 de gener. Ara veure que aquestes darreres edicions seria la vuitena a l'Aràbia Saudit, però hi ha problemes i encara no s'ha confirmat, no? Crec que a principis d'octubre s'hauria de saber, però som a dia 6 i encara no s'ha confirmat on se celebrarà.
1: Correcte. A més, ara mos han emplaçat que mos diran coses el novembre. Per ell molt difícil, perquè hi ha moltes marques que han confirmat que si se produeix a Aràbia Saudit, pues, que no aniran. Recordem que el Dakar és la primera competició FIA del calendari, i entonces, claro, se FIA no pot. Hi ha marques a l'altura de Ford, KTM, etcètera, que no, que confirmen que no aniran a Aràbia Saudit, pues el Dakar tindrà un problema sèrio. Entonces ara estan valorant una versió diferent, més, a lo millor, petita, de Marroc, també estan xerrant de Portugal i Espanya, però serà una versió més reduïda i encara no mos han dit massa cosa. Però crec que en el final hi ha possibilitat que sempre he vist el Dakar històric d'Àfrica, poder anar a un Dakar d'Àfrica, doncs me faria molta il·lusió, la veritat.
0: I veurem on se pot celebrar finalment aquesta prova, aquest Dakar, per tots els conflictes, no? que hi ha geopolítics i que afecten a zones segurament i on s'havien de celebrar. Per cert, Lorenzo, clar, en el Marroc ja has estat amb en Sergi Fernández, que és amb qui repetiràs experiència, no, en el Dakar?
1: Sí, hem trobat equilibri. La veritat que en Sergi és un companyero, mos reïm molt, disfrutam, i és molt serio, i la veritat és que navega molt bé i té molt de punts bons, i la veritat és que me sent molt còmode anant amb ell.
0: Quin és el camí a partir d'ara?
1: El camí? Bueno, pues el camí és arreglar els cotxes i esperar que mos diguin, a menys si mos anirem cap a un costat o l'altre. Ara mos queda entrenar un poquet el tema físic, ara mos queda arreglar els cotxes, desmuntar i canviar qualque motor i fer qualque cosa a cada un dels cotxes per deixar-los com a nou, perquè és la cara molt exigent i anirem amb una revisió completa, i moltes ganes. I qualsevol diferència presentació aquí, probablement en projecte home, com hem fet els darrers anys.
0: I serem. Lorenzo, cinquena participació en el Dakar, són moltíssimes, en aquest cas igualaries el registre d'Antoni Manresa, que ell ho va fer en camions i en cotxes, que ho va fer el mateix número d'edicions, no? El mallorquí també va anar cinc Dakars. Déu-n'hi-do, és tot un mèrit.
1: Sí. A més, jo admiro molt en Antoni Manresa. Jo crec que va obrir una bretxa. És un dakariano com la copa d'un pino i la veritat és que per jo és un referent i encara que feien les mateixes edicions, ell va fer unes edicions molt difícils, unes edicions que varen canviar la història del Dakar i des d'aquí aprofito per saludar-lo i perquè és el meu referent.
0: El Dakar de l'any passat, el quart va ser una experiència dura, no? Sobretot a nivell tècnic, no vareu poder complir exactament els objectius que vos marcàveu.
1: Bueno, nosaltres anàvem entre els sis primers de la general el dia de descans, pensaven que ja el cotxe estaria tal, però al final ens va deixar l'etapa número 7, vam tenir un problema i vam perdre tota possibilitat de competir per ser general. És el que hem de mirar, el recat és gros, és molt llarg, i el que hem de mirar de millorar i hem de mirar que menys que el món no ens passi això aquest any, i a menys si podem estar ja entre 6 o 5 primers, que és el nostre objectiu per aquest 2027.
0: Claro, acabar-lo ja és complicat, imagina't, amb intenció, no?, de poder millorar la posició d'un mateix. Lorenzo, avui hem sabut que en Fernando Alonso participarà en el Dakar i ho farà amb Marc Coma com a copilot. Un atractiu, no?, per tenir un pilot d'aquest calibre.
1: Sí, a més, se presenta en Aston Martin, que apareix que és l'estructura de Dacia, que va anunciar que no continua. Entonces, serà un equip molt competitiu per aquest Dakar. I, bueno, nosaltres com a espanyols tenim un Fernando Alonso que estigui ja de bona nostra i passant les penúries que nosaltres passem, pues, molt content. Pareix que l'equip està més o menys format i pareix que en Loeb serà companyera d'equip i pareix que en Nasser, però això no està 100% confirmat, bajo l'estructura de ProDrive, que és el que du a Dacia, i ara faran les modificacions en els xassis que tinguin que fer. Però jo estic molt content que gent de la Fórmula 1 vengui a fer aquestes competicions.
0: Dona qualitat a una prova que ja la té de sobres, idò. I haurem de seguir on se celebra finalment aquesta edició des Dakar i anar confirmant a poc i poc també els noms que hi participaran. De moment ja ho sabeu, Lorenzo Fluixà, pilot mallorquí, que ve de la segona al rally de Marroc a la categoria Actres i que sigui on sigui, no?, aquest Dakar i serà per cinquena vegada. Lorenzo, moltes gràcies, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Amb aquest ràl·lic, que encara no sabem exactament on es disputarà, que veurem el programa d'avui. Recordar-vos que la selecció espanyola sub-21 masculina jugui avui vespre a Can Misses, a Eivissa, a partir de les 7, partit contra Romania. És la primera vegada que la sub-21 juga a l'illa, per tant, ja vos podeu imaginar el desplegament pels qui els agrada el futbol a Eivissa. Una oportunitat per aquesta illa. Ara vos deixem aquí a IB3 Ràdio amb l'informatiu migdia i nosaltres tornant demà a la 1.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Una de les cares visibles de la crisi de l'habitatge a les Balears durant les darreres setmanes, Na Pilar, desnonada d'un pis a Palma per un fons voltor, ha estat protagonista d'una tensa escena al Parlament després de la sessió de control. L'afectada, acompanyada per un diputat del PSIP, ha retret a la presidenta del govern sentir-se abandonada, tot i haver-la votat. A les imatges es pot veure Marga Proens abraçar-la i lamentar que els socialistes, ha dit, utilitzessin el seu cas per fer política. La crisi de l'habitatge ha precipitat la fi de la legislatura i de ben segur, com hem vist avui, marcarà l'agenda política en els 54 dies que manquen per les eleccions generals. Fa uns minuts, el Consell de Ministres ha aprovat els nous decrets sobre habitatge amb incorporacions, ha dit el president Pedro Sánchez, molt positives. Per exemple, el nou text incorpora 10.000 milions d'euros en préstecs per al primer habitatge. En uns minuts posem ordre a totes aquestes informacions relacionades amb l'habitatge amb què arrencam un dia més l'informatiu. Avui és dimarts 6 d'octubre, fem títols amb Olivia Navarro i Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
1: Les patronals qüestionen la vaga general.
3: Una aturada que han anunciat els sindicats majoritaris encara sense data per reivindicar millores salarials que garanteixin l'accés a l'habitatge. La COE i la PIMEM dubten que aquesta convocatòria siga legal perquè, diuen, no està motivada per un conflicte laboral.
1: El 03 torna a aturar per un conveni propi.
4: En seguiment desigual per illes, les educadores d'escoletes protesten perquè les negociacions sobre el seu conveni col·lectiu continuen bloquejades i contra el decret del sector que prepara el govern.
1: Detingut el Pablo i 11 persones més en una gran operació contra la droga a Palma.
3: Més de 200 efectius de la Policia Nacional i del Servei de Vigilància Duanera han participat en el dispositiu desplegat a la barriada de la Soledat, on s'han fet 14 escorcolls. L'operació, denominada Tsunami Galba, se centra en narcotràfic, però també en delictes relacionats amb blanqueig de
1: Puigdemont per tornar a Catalunya.
4: El Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra l'expresident català després que el Constitucional ha avalat aplicar l'amnistia per malversació als condemnats pel referèndum del 1 d'octubre de l'any 2017.
1: A partir de les dues i mitja, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars i és moment ara de fer una ronda per saber el més destacat del dia. A les Pitius s'incrementen els casos d'assetjament escolar. La Conselleria d'Educació assegura que és perquè s'estan posant més recursos per fer front a aquestes situacions. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Eivissa i Formentera s'han incorporat aquest curs 3 psicòlegs educatius a les escoles que sumen als 11 que feien feina als instituts. Els casos més freqüents són els alumnes amb simptomatologia ansiosa. S'incrementa el nombre de casos també d'assetjament escolar perquè expliquen des de Conselleria de cada vegada i amb més recursos de detecció.
1: A Menorca s'ha detectat i retirat el primer niu de vespa oriental. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia, s'ha localitzat a Maó i ha estat retirat completament per evitar la dispersió de l'espècie i l'establiment de noves colònies. Amb aquest niu es confirma la presència de la vespa oriental a totes les illes. Ja s'havia detectat abans a Mallorca i també a Eivissa.
1: A Mallorca l'actualitat ve marcada per la crònica política. Miquel Oliver presenta la renúncia com a batlle de Manacor per centrar-se en la candidatura al Consell. Juan Luis Marcos, bon dia.
7: Bon dia. El dirigent de Més Esquerra farà efectiva la seva decisió aquest mateix dijous en un ple extraordinari després de 7 anys a la batlia. Avui Oliver ha explicat que es tracta d'un pas pensat, personal i polític, i ha afegit que és bo per a Manacor perquè permet un relleu ordenat a l'Ajuntament. El seu substitut serà Ferran Montero, regidor actual d'Educació i Cultura.
1: En els esports, Miqui Tous, bon dia.
8: Bon dia.
1: A Eivissa, viurà avui un gran capvespre de futbol.
8: Sí, la selecció espanyola sub-21, el mallorquí Rafael Obrador, juga a l'estadi de Can Mises el seu bitllet pel proper europeu. L'equip de David Gordo s'enfrontarà a Romania. El partit començarà a les 7. És la primera vegada que Espanya sub-21 disputi un partit a l'illa. I també en futbol, la portera mallorquina, Catacoll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola. La portolana arrossega molèsties musculars i no viatjarà als Estats Units. Cata s'afegeix a la baixa de Mariona Caldentall, també per lesió.
1: Tancam la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
2: Bon dia per aquestes pròximes hores. Continuarem parlant de cert tapat, però amb ullades de sol, que també seran presents durant el capvespre. No esperen precipitacions, de totes maneres podrien arribar a caure quatre gotes mal comptades, tot això amb temperatures que continuen suaus. De moment continua aquest ambient càlid, amb màximes que s'han de tornar a moure entre els 26 i 28 graus en general, puntualment superant aquest valor, sobretot en aquestes bandes on tinguem més insolació durant aquestes pròximes hores. I vent, que ho farà feble, ho farà de com ponent sud, per tant, a la mà un dia més parlarem de marejar onades entre els 20 i 40 centímetres d'altura. Canvis, però aquesta pròxima matinada i en vista demà tornen a arribar ruixats, fins i tot les tempestes, que de manera puntual podran ser intenses en vista demà. Per tant, canvi de temps a partir de la pròxima matinada.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: El govern espanyol no llença la tovallola i, com ja sabíem, torna a aprovar amb algunes modificacions els dos decrets llei de l'habitatge que acabaran de caure divendres i provoca un altre efecte dòmino que ha acabat en la convocatòria avançada d'eleccions el proper 29 de novembre. El mateix Pedro Sánchez ha comparegut després del Consell de Ministres Ordinari d'avui per defensar aquestes mesures, apel·lant a la humanitat dels diputats que conformen ara la Diputació Permanent.
9: No estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
1: I és que ara té la darrera paraula la Diputació Permanent, que avui ha quedat constituïda després que s'ha publicat la dissolució de les cambres generals al BOE.
3: És un òrgan parlamentari que queda de guàrdia, podríem dir, per aprovar mesures urgents, com ho són els reials decret llei, i està conformat per 69 diputats. A diferència del ple, en aquest organisme, PP, Vox i Junts no sumen majoria i és per aquesta escletxa la que el govern de Pedro Sánchez vol aprofitar per reactivar almenys un dels dos decrets, ja que recordem, el PNB no va donar suport al segon, el de la renovació automàtica del lloguers, i en aquest cas també seria necessari el PNB perquè sortís endavant.
1: Sánchez ha detallat avui les novetats que han inclòs el text i entre les quals n'hi ha una de destacada, és una partida de 10.000 milions d'euros per atorgar préstecs sense interessos per a les entrades dels primers habitatges.
3: Sí, aquests préstecs estan dirigits a tots aquells sense límits d'edat que volen comprar la seva primera llar però no tenen prou estalvi per fer front a l'entrada. Es podran sol·licitar a través de l'ICO fins a 50.000 euros.
9: 50.000 euros sin intereses en una línea que va a gestionar el ICO para la adquisición de la primera vivienda. Y va a ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias de edades superiores, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
1: En total, el president espanyol ha detallat fins a 21 mesures, com molt similars a les que ja preveien els dos decrets derogats, però amb algunes novetats.
3: Així, l'empresa estatal de l'habitatge, Casa 47, adquirirà milers d'immobles de la Seguretat Social per ampliar el parc residencial públic. També es manté l'impediment de desnonar persones vulnerables i les pròrrogues de 2 anys dels contractes de lloguer que estiguin al dia de pagaments. Són punts que ja s'incloien a l'articulat anterior, ara però cal conèixer la redacció, la lletra petita, ja que recordem, legalment no poden ser idèntics als que ja va rebutjar el Congrés.
1: Per la seva banda, el Partit Popular ha lamentat les formes i els fons dels articulats. La portaveu Esther Muñoz ho considera una nova estratègia de propaganda de Pedro Sánchez.
10: És tot un acte de propaganda de Pedro Sánchez. La política de vivienda se va a decidir el 29 de novembre. La política de vivienda de los próximos 4 años se decide el 29 de noviembre, no la Diputación Permanente. Esto forma parte de la performance que quiere montar Pedro Sánchez para hablar de los temas que él considera.
1: L'habitatge, la crisi que l'envolta, tot apunta que serà el principal cavall de batalla per les eleccions del 29N i el rerefons de la vaga general que els sindicats majoritaris han anunciat ja per aquesta tardor, sense una data concreta encara, i amb l'oposició ferma de la part empresarial que en qüestiona la legalitat, Carme.
11: Sí, serà banda dels comicis, han assegurat, i amb aquesta aturada volen reivindicar que una de les solucions a la crisi és la pujada salarial perquè puguin garantir un bé bàsic com és l'habitatge. Pedro Mar és el secretari general d'UGT a les Balears.
12: El moment de dir prou ha arribat per posar l'habitatge d'una vegada per totes en el centre de les polítiques públiques. Per això, Comissions i UGT convoquen una vaga general perquè el món del treball, principal afectat per aquesta situació, alci la seva veu.
4: Una reivindicació que el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, no veu clara.
13: És un poc estranya i diria que està en un cert punt política. Per què ho dic? Perquè inicialment qui havia impulsat aquesta vaga general era el sindicat de llogateres, però hem de dir que una vaga general normalment és per motius laborals i per tant qui va, els dos principals sindicats no li donaran recolzament. Ara sembla, o tenim la sensació, que es veuen arrossegats i pareix que li donaran suport.
4: Les organitzacions empresarials ja han avisat que analitzaran la convocatòria definitiva i si compleix els requisits legals perquè no hi veuen un conflicte laboral al darrere.
1: Comissions Obreres i la UGT cerquen també interpel·lar les diferents administracions amb competència en matèria d'habitatge. Per això, avui s'han concentrat davant del Parlament per reclamar que es declari les Balears com a zona tensada.
4: Més de mig centenar de persones han demanat que es posi límit al preu dels habitatges a les illes que actualment diuen expulsen els residents. La situació és crítica, afirmen, i reclamen més mesures efectives. Són el secretari general de Comissions Obreres a les Illes, José Luis García, y la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT, María José Cordero.
14: Necesitamos mejorar la situación de la vivienda en nuestra comunidad autónoma y qué mejor que poner un límite y topar los precios del alquiler, ¿no?
15: Pedimos una vivienda digna porque una vivienda no es un coche, no es una furgoneta camperizada, no es un balcón, no es una habitación. O sea, una vivienda es aquel sitio en el que tú después de trabajar puedes ir a descansar y a hacer tu vida.
1: Idò, al Parlament, el PSI torna a insistir en una proposició de llei perquè els ajuntaments puguin declarar aquestes zones tensades. Els socialistes defensen que l'augment dels lloguers està darrere de molts desnonaments, però no és la recepta de PP i Vox per resoldre la problemàtica, que també ha centrat el control al govern en un dels moments més tensos de la legislatura. Marta Puyalto.
16: Pilar, la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltor, ha protagonitzat la sessió de control. S'ha dirigit a la presidenta Proens i li ha retret que, tot i haver-la votada, l'havien deixada abandonada. Proens l'ha abraçada i durant la conversa se l'ha pogut sentir dient que els socialistes que havien dut el Pilar al Parlament l'estaven utilitzant.
17: La voté.
18: Sí. No tens vergonya.
16: Just abans d'aquest episodi, el portaveu socialista Iago Negro l'ha acusat Proens de ser la culpable de desnonaments com el d'Ana Pilar, que la presidenta ha lamentat, però n'ha responsabilitat al govern espanyol.
19: És usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
20: Silencio, por favor.
19: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
21: Nosaltres continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides, el deixa vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
16: I és que el debat de l'habitatge, les eleccions del 29N, s'ha colat constantment al primer pla de campanya.
21: Ara que veu que el barco s'enfonsa, se vol tirar del barco, però no se pensi ni per un moment que mos enganarà. Vostè ha traït els ciutadans de les Illes Balears. Vostè és corresponsable d'aquest desastre que ha fet el govern d'Espanya.
19: Vostè no té aspiració de ser la presidenta del govern de les Illes Balears, sinó ser cap de campanya d'en Feijó a les Illes Balears.
16: Com a Lluïsa Pestellà de Més per Mallorca, però ens ha dit a Josep Castells de Més per Menorca que no pensa declarar les illes com a zona tensada i els ha acusat de voler arreglar en 8 dies el que Madrid no ha fet en 8 anys.
22: El problema que tenen vostès és que anteposen la seva ideologia a la solució dels problemes reals dels ciutadans de les Illes Balears.
21: Què li han fet els ciutadans de les Illes Balears per voler armar el que tenen a Catalunya?
16: Proens i Manola Canyades de Vox han tret pit de la seva aliança durant aquesta legislatura que ha permès, segons la presidenta, rebaixes fiscals per valor de 1.500 milions d'euros.
23: Dos modelos, el de quienes consideran a Ciudadano un cajero automático y el de quienes respetan su esfuerzo.
21: Si fos per ells, tornarien a recuperar l'impost de successions, l'impost a la mort, que sí, mos diuen. I jo li dic que no ho consentirem.
16: Però ens el va retirar 10 dies després de la seva investidura.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Són pràcticament les 2:15. Des d'avui ja es pot sol·licitar el vot per correu per tots els que no ho puguin fer de manera presencial el dia dels comicis, un termini que estarà obert fins 2 dies abans de les votacions. Es pot sol·licitar de manera telemàtica a correos.es o a qualsevol oficina postal.
4: Es tracta d'un sistema avalat per la Junta Electoral Central, però que, entre d'altres, està qüestionat per Vox i fins i tot per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Avui, però, el portaveu del seu partit, el PP, Borja Sémper, ha volgut tancar la polèmica i s'ha desmarcat d'aquestes sospites. Ho ha fet en una entrevista a Onda Cero.
5: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento está controlado, en este caso por la Junta Electoral Central, donde nosotros estamos representados, y vamos a garantizar que así sea. Y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire, con voto presencial y por voto por correo.
4: També ha rebutjat les suspicàcies del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
9: Es un derecho que se ha venido ejerciendo durante no sé cuántos procesos electorales y cuántos años, y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener, en fin, todas las garantías y todas las certezas de que van a ganar las elecciones. Pues, en fin, no sé, a lo mejor no lo ven tan evidente.
1: Dubtes de cara al 29N, que serà la primera vegada que Formentera podrà escollir senador propi. En els darrers comicis, les pitiuses compartien representant a la Cambra Alta. Ens ho conta Regina Mayans.
17: Convocatòria d'eleccions i per primera vegada Formentera podrà escollir el seu senador propi. Sentim el president del Consell Insular, Òscar Portas, a la portaveu de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, i el socialista Rafa Ramírez.
18: En el 26 hem aconseguit que el Congrés dels Diputats i que el Senat aprovassin la modificació constitucional per introduir el senador propi per l'illa Formentera, i dins aquest 26 ja tindrem el primer senador o senadora.
20: Serà un moment històric.
24: Por fin, los ciudadanos de Formentera podremos elegir un senador propi.
17: En aquesta legislatura, Juanjo Ferrer i Neus Massanet han compartit escó en representació de les pitiuses. Massanet va assumir el càrrec el passat 23 de juliol.
25: Ha estat un període molt curt, però també molt intens, que m'han quedat com a molt de temes per tractar.
17: I deixa les portes obertes a ser una de les candidates en aquestes eleccions.
25: Si volen comptar amb mi, poden comptar-hi, que jo tinc il·lusió i ganes.
17: En les setmanes vinents serà quan es presentaran les candidatures dels diferents partits que concorreran a les pròximes eleccions.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
26: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
27: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: El repàs a l'actualitat passa per altres qüestions més enllà de les eleccions. El narcotraficant, el Pablo, la seva dona i 10 persones més han estat detingudes en una gran operació policial contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic que ha tingut lloc avui a Palma. A més d'aquests arrestaments, la Policia Nacional ha practicat 14 escorcolls.
4: La majoria d'aquests escorcolls han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut a altres a Marratxí. 200 agents de la Policia Nacional han participat en aquest operatiu que es manté a aquesta hora i que ha permès detenir el Pablo i familiars del seu clan. En l'operació policial També hi ha desplegada la brigada de la Policia Judicial de les Balears, l'Unitat d'Intervenció Policial de València i mitjans aeris. El dispositiu continua obert i s'espera que hi hagi més detencions en aquestes darreres hores, a les pròximes hores. L'operatiu du el nom de Tsunami Galba i, a banda de perseguir el narcotràfic, també se centra en delictes relacionats amb el blanqueig de capitals.
1: Hem de dir que aquesta és la cinquena vegada en els darrers tres mesos que els agents entren a la Soledat per lluitar contra el narcotràfic.
4: Sí, avui s'han desplegat per dur a terme diferents escorcolls a domicilis que estan repartits en un ampli perímetre. De fet, hi havia cases que estaven connectades les unes amb les altres, on s'han hagut d'esbocar algunes portes. La policia considera que el tràfic de drogues està distribuït per tota la barriada.
1: Parlem ara de la polèmica que s'ha obert a l'acampada per l'habitatge a Palma, on dels col·lectius participants, Flama, ha anunciat que abandona la protesta per un seguit de presumptes comportaments sexistes i situacions d'assetjament sexual que s'haurien esdevingut en l'entorn de la plaça d'Espanya. Sense entrar en cap detall, l'organització s'ha solidaritzat amb les víctimes i ha destacat que la seva partida no té res a veure amb les reivindicacions habitacionals a les quals continuen donant suport.
4: L'Ajuntament de Palma ha considerat extremadament greus les acusacions i ha insistit a demanar a la delegació del govern de l'Estat que aixequi la protesta, que obligui els participants abandonar la plaça, una demanda que el batlle de Palma, Jaime Martínez, ja havia fet i que ara intensifica davant aquestes notícies de presumptes casos d'abús sexual que afectarien diferents participants a l'acampada. A la vegada, Cort ha posat els seus serveis a disposició del col·lectiu Flama per acudir a la unitat d'atenció a la família i dona, l'UFAM de la Policia Nacional, i prestar-los el suport i acompanyament necessaris. En el marc de la mateixa protesta també s'han pres mesures. Després que les afectades han explicat el seu cas, s'ha decidit en assemblea expulsar els suposats autors de les agressions i crear, a més, un protocol d'atenció i prevenció. També s'ha habilitat un punt d'atenció i cures dins el recinte.
1: Un de cada tres accidents de trànsit a les Balears són a causa d'una distracció al volant i la infracció més habitual és l'ús del telèfon mòbil. Quan falten gairebé tres mesos per acabar l'any, a les carreteres de les Illes han mort 30 persones, tres manco que l'any passat, una xifra que en tot cas continua sent molt elevada i que reflecteix la necessitat de campanyes com la que avui ha presentat la DGT a la rotonda de Son Hugo a Palma.
4: El volant zero distraccions és el lema de la campanya d'enguany, que posa el focus en el fet que els conductors evitin al màxim les distraccions a la carretera. El factor de risc més habitual en els accidents és la sortida de la via, concretament per una distracció. Desviar la mirada cap a la pantalla del mòbil és, en molts casos, la causa del sinistre. De fet, el 40% de les infraccions detectades durant la campanya de 2025 varen ser per l'ús d'aquest dispositiu. Fernando Alonso és el cap de trànsit a les Balears.
2: Actualmente la distracción que nos preocupa es la de utilización de dispositivos móviles, porque no solamente roba la atención visual del conductor, sino que lo sitúa fuera de la carretera durante un periodo de tiempo generalmente muy prolongado y es un hábito que perseguimos especialmente.
4: L'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics col·labora amb la campanya a través de casos com el de Carlos Martín. Fa més de 20 anys, un accident de trànsit el va deixar en cadira de rodes per no dur el cinturó de seguretat.
3: Conducía yo, venía más personas en el coche, venía mi ahijada de 3 años, la cual salió despedida por la ventana. Por suerte no le pasó nada, sino yo no estaría tan bien como estoy ahora mismo. Pero también venía mi hermano, el cual también tiene una lesión medular, aunque él puede caminar, no va en silla de ruedas, pero tiene otra serie de problemáticas.
4: En els darrers 10 anys, fins al 50% dels morts a les carreteres havien consumit alguna substància.
1: Comissions Obreres, UGT i l'ESTE xifren en un 60% el seguiment de la vaga a Mallorca i Formentera, on més repercussió ha tingut l'aturada 03, és a Menorca, amb un 80% de participació, mentre que Eivissa ha fet vaga el 40% del personal de les escoletes. En espera d'actualitzar les dades, Educació xifra el seguiment d'aquesta protesta, Carme, en un 21% al conjunt de les Illes.
4: Sí, l'aturada de 24 hores arriba després de setmanes de protestes tancades i hores de

0: a les aules de 1-2 i de 8 a les aules de 2-3.
1: La majoria de les famílies d'aquesta escoleta donen suport a la reivindicació de les treballadores i Bet Ràdio també ha recollit el testimoni d'una mare que es queixa dels problemes per conciliar quan hi ha vaga.
2: Per nosaltres és una gent molt important, les educadores de les escoletes públiques, perquè la gent que fa créixer els nostres infants des de bon començament.
3: Me parece muy bien que haya huelgas de colegio y de guarderías y todo, pero las madres y los padres que trabajamos y tenemos niños pequeños nos afecta el tema de la guardería. De las huelgas, es decir, nosotros traemos a los niños, nos echan para atrás porque hay huelga, y luego con nuestros trabajos, ¿qué hacemos?
1: Davant les crítiques al nou decret de 0 a 3 anys, el conseller d'Educació, Toni Vera, ha dit que fa feina per consensuar-lo amb la comunitat educativa i també ha destacat el nou complement que millorarà el salari de les treballadores de les escoletes més mal pagades.
4: Perquè igual feina, igual retribució. Per això ja vàrem convalidar un decret llei i va aprovar aquest govern un decret llei on s'estableix un complement d'equiparació salarial per totes aquestes treballadores que tenien un sou més baix que la resta. Aquest complement d'equiparació salarial serà una realitat a partir de dia 1 de gener.
1: Els sindicats Comissions, UGT i l'Estell, que han convocat aquesta protesta, no descarten la convocatòria d'una nova vaga general a les escoletes.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: L'actualitat avui passa per un altre gran titular. Carles Puigdemont ja pot tornar a l'estat espanyol després que el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra ell. Una decisió que pren només unes hores després que el Constitucional ha avalat aplicar l'amnistia per malversació als condemnats del procés català.
7: La d'avui, doncs, no és una sentència més del Tribunal Constitucional. La d'avui és la sentència, en majúscules.
6: Així ha definit la sentència d'avui un altre dels afectats, l'exvicepresident català Oriol Junqueras, que assegura que es posa punt final així a un conflicte judicial que mai havia d'haver començat.
1: Ha estat un dematí de sentències, la primera, la del Constitucional, que ha decidit, tal com s'esperava, estimar el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, que demanava l'aval de la mesura de gràcia pel delicte de malversació. Amb aquesta decisió, poc després, el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat en caràcter immediat l'ordre de crida i cerca i detenció contra Puigdemont i contra els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que també varen sortir d'Espanya i no varen poder ser jutjats.
6: Tots tres tenen ja el camí aplanat per poder tornar, una decisió que s'ha pres amb eufòria a la seu de Junts.
1: Jordi Turull, el seu secretari general, ho considerava una victòria.
8: Suposo que se'ns nota que estem molt contents, que inclús hi ha un punt d'emoció que, evidentment, intentaré de controlar, perquè la decisió d'avui del Tribunal Constitucional és una victòria rotunda des de molts punts de vista. Primer, és una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre.
1: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, també es mostra satisfet, però adverteix que ara comença una nova etapa en la lluita per la independència de Catalunya.
7: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
1: Per la seva banda, el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que guanya la convivència a Catalunya.
9: Creo que lo importante es ese mensaje. El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: I a la plana internacional, han mort dos palestins en nous atacs d'Israel contra Gaza, malgrat l'acord del alto el foc 24 hores abans que es compleixin 3 anys del conflicte.
1: Sí, segons les informacions recollides pel diari palestí Filastin, un home ha mort per un bombardeig d'un dron quan anava en bicicleta en un parc de la ciutat de Gaza, mentre que un altre ho ha fet en un altre atac contra Beit Laia.
6: Arribarem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca. Nova mobilització de les educadores per reivindicar millores a les escoletes. El col·lectiu ha tornat avui a fer vaga. Un centenar de professionals i famílies s'han manifestat primer davant la delegació del govern i després a la Conselleria d'Educació. Tot d'una, en donant més detalls.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Entrem en matèria. El seguiment de la vaga de les escoletes de 0-3 anys ha estat del 44% segons la Conselleria i del 70% segons fonts sindicals. Les professionals han tornat a fer vaga per reivindicar millores en aquest cicle educatiu. El sector fa mesos que es mobilitza, tot i que reconeixen que la Conselleria ha fet algunes passes, exigeixen que es facin tenint en compte les professionals i sempre vetllant pel benestar dels petits. Laia Coll és portaveu de la xarxa 0-3 de Menorca.
2: Bàsicament és defensar que cap infant es perdi cap oportunitat. Volem que hi hagi un compromís de qualitat i, evidentment, a Menorca no volem perdre tot el que hem aconseguit fins ara.
1: Més d'un centenar d'educadores i també famílies s'han concentrat avui de matí a Maó davant la delegació del govern a la plaça Miranda i han anat fins a la delegació de la Conselleria d'Educació. Entre les seves reivindicacions hi ha la de reduir ràtios, millores laborals i també equiparar les condicions al conjunt de les Illes Balears.
2: Es necessiten ràtios més adequades. Hi ha d'haver més professionals. Hi ha d'haver, per exemple, per educativa, més recursos per inclusió. I que les condicions laborals siguin dignes, que hi hagi una mica de cohesió. Hi ha com a moltes diferències, hi ha moltes coses que estan passant a nivell d'illes i nosaltres, clar, també per això ens sumem que sigui ja una vaga autonòmica.
1: Sostenen que la Conselleria d'Educació ha fet passes per mirar d'atendre les seves reivindicacions, però el que s'ha fet fins al moment ho consideren insuficient. Mandy Mir, de la Plataforma 03.
3: Aquest acte un poc més de fer renou és un poc de alçarem la veu un poc més alta a veure si no us escolten. Diuen sí, us estem escoltant, però a hora de negociar, de dir què necessiteu i posar-ho damunt papers no és real.
1: És la cinquena concentració d'aquest col·lectiu en pocs mesos i tenen previstes més mobilitzacions. Més qüestions. La Ciutadella tindrà per primera vegada un centre residencial per a menors tutelats. El Consell hi habilita un pis de 8 places amb l'objectiu de mantenir els fiats i adolescents a prop del seu entorn. Entrarà en funcionament l'any que ve com a nou centre residencial per a menors tutelats del municipi. Té 100 metres quadrats, 4 habitacions dobles i capacitat per a 8 menors. El pis ja està, de fet, adequat i s'està acabant de moblar. Amb aquest nou centre es guanyaran places, però sobretot es vol evitar que els menors de la zona de Ciutadella hagin d'anar a Mo, és a dir, que puguin continuar a prop de la seva escola, dels seus amics i, en definitiva, del seu entorn habitual. Carmen Reinés és consellera de Benestar Social i Família.
4: Li canvies de la noche a la mañana a un altre municipi on no coneix ningú, tornar a explicar, a lo millor, o haver d'explicar per què comença en aquest nou centre i, per tant, crec que estàs revitalitzant en el FIET.
1: En aquests moments, a Menorca només hi ha dos recursos residencials per a menors, la Casa de la Infància i un pis tutelat. Els dos són a Mo i estan al màxim de la seva capacitat. Hi ha 28 menors en acolliment residencial, una xifra que continua augmentant.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Obrim plana política al Parlament. El PSOE ha carregat avui contra el PP per voler permetre més amarraments al litoral de Menorca. Segons ha denunciat la consellera Pilar Carbonero, els populars han esmenat a la llei del litoral que s'està tramitant per eliminar la prohibició de més punts d'amarrament que preveu la llei reserva de biosfera. Una demostració, a parer seu, que no tenen els populars cap voluntat de reduir la pressió nàutica de l'illa.
5: L'article 27 de la llei de reserva el que diu és que es prohibeix ampliar els punts d'amarrament en fora de les zones portuàries. Això és el que deia la llei de reserva. I vostè, el seu grup parlamentari, ha presentat una esmena per eliminar això. Què passa? Que quan presentes una esmena per eliminar una prohibició, el que vols fer és fer allò que es prohibeix, senyor conseller. És més clar que saigo. Per tant, ho digui clarament. Vol ampliar els amarraments a les escales de la illa de Menorca.
1: Per la seva banda, el conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, assegura que així es permetrà atendre les peticions dels veïns, com per exemple de Sa Mesquida, que volen instal·lar-hi boies.
6: Luego favorece la náutica social, favorece la creación de los amarristas. Precisamente por eso cambia la ley de la reserva de la biosfera, porque con el texto que existía, por ejemplo, los vecinos de Sa Mesquida que pretenden hacer unas boyas en Sa Mesquida sería imposible. O el conseller de Agricultura no podría poner una boya en la Isla del Aire para los agentes de protección del medio ambiente que vigilan la Isla del Aire, y por tanto es razonable.
1: En tot cas, la Fuente sosté que cal esperar que aquesta esmena es debati al Parlament. I encara en plana política, Noemí García encapçalarà de nou la candidatura a les primàries de Més per Menorca al Consell Insular. Acompanyada d'Esteve Barceló i Leonor Berja, aspiren a representar la formació ecosobiranista a l'administració insular. García és l'actual portaveu de Més al Consell, mentre que Barceló també és conseller, a més de coordinador general del partit. Berja, per la seva banda, és natural des Castell i es dedica a la docència des de fa més de 25 anys. A més, entre el 2022 i el 2023 va ser directora insular d'Educació, Joventut i Esports. Noemí García avança quines són les seves prioritats per Menorca.
7: Volem que Menorca sigui una illa on la gent hi pugui viure, on hi pugui desenvolupar el seu projecte de vida, poder accedir a un habitatge, tenir bons serveis públics, oportunitats laborals i, per tant, poder viure dignament a casa nostra. I això també vol dir preservar Menorca. Tenim un territori i uns recursos que són limitats i hem de ser capaços d'afrontar reptes com la pressió turística o el canvi climàtic.
1: Les primàries per elegir els candidats estan previstes per al proper 17 d'octubre.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
1: Parlem d'habitatge. La Sareb podria suspendre el desnonament d'una dona vulnerable després d'al·legar que ha presentat la documentació requerida. Es tracta d'una veïna de l'O que viu amb angoixa els tres intents de desallotjament del seu pis de lloguer. Quan la promotora de l'edifici va fer fallida, l'habitatge va passar aleshores en mans de la Sareb. Ella diu que sempre ha pagat les mensualitats i té una discapacitat del 51%. La Sareb, per la seva banda, justifica el desallotjament perquè en un primer moment ella no hauria col·laborat enviant documentació, però com que en els darrers dies sí que l'han rebuda, s'hauria ara iniciat un procés de suspensió del desallotjament. La veïna, Encarna, nega rotundament que no hagi col·laborat. L'únic que demana ara és una solució definitiva per no viure amb aquestes reactivacions de desnonament i mantenir-se a l'habitatge pagant un lloguer assequible.
8: Yo lo que quiero es que me hagan un contrato de alquiler con garantías que pueda pagar. Porque aquí, pues, aunque están mis hijos conmigo, pues son trabajos temporales y la que tiene un trabajo estable más o menos soy yo, que se pueda pagar y se pueda vivir tal y como están las cosas en la isla ahora mismo.
1: I la Inspecció de Treball ha sancionat Aena per una contractació fraudulenta a l'aeroport de Menorca. El sindicat Comissions Obreres va denunciar l'any passat que l'ENS havia incorporat un treballador amb un contracte temporal per suplir la baixa d'un operari. Defensava que la legislació laboral limita aquest tipus de contractes i que s'havia de fer un contracte de substitució. Davant la negativa d'Aena a negociar, es va acudir a la Inspecció de Treball, que ara ha donat la raó al sindicat. Sentim Ramon Carreras, és el seu representant.
9: Els abusos dels contractes temporals quan no han de ser temporals, són contractes amb frau de llei. I en aquest sentit esperem que de partir d'ara AENA s'ho repensi abans de tornar a fer contractes d'aquest tipus.
1: Aquesta infracció es considera greu a la legislació vigent. I en tribunals, l'Audiència Provincial de Palma ha jutjat avui una dona colombiana per un presumpte delicte contra la salut pública. S'enfronta a una pena de 5 anys de presó i una multa de 35.000 euros. En un control aleatori a l'aeroport, fa 3 anys, li van decomissar prop de 500 grams de cocaïna amb un valor de mercat superior als 30.000 euros. La detinguda va passar aleshores 3 dies privada de llibertat i ara s'enfronta al judici. En el moment dels fets, es trobava en situació irregular a Espanya. El fiscal proposa que una vegada complerta dues terceres parts de la condemna, o bé quan obtingui el tercer grau, pugui ser expulsada del país durant 10 anys.

0: I atenció, aquesta notícia: han detectat i han retirat el primer niu de vespa oriental a Menorca. S'ha localitzat a Mó, ha estat retirat completament per evitar la dispersió de l'espècie i l'establiment de noves colònies. Amb aquest niu es confirma ja la presència de la vespa oriental arreu de les illes. Ja s'havia detectat abans tant a Mallorca com a Eivissa. La vespa oriental és una espècie originària del sud-est d'Europa i de l'Àsia central i també del nord-est de l'Àfrica, que en els darrers anys ha ampliat la seva àrea de distribució. Els exemplars adults capturen diferents tipus d'insectes, incloses les abelles de la mel. Per aquest motiu, aquesta espècie pot representar una amenaça per a l'apicultura i per a les poblacions d'insectes pol·linitzadors. Per a la seva eliminació s'ha emprat per primera vegada un sistema innovador, que detalla Irene Garneira, és tècnica del Servei de Protecció d'Espècies del Govern.
1: Per a la localització d'aquest niu hem aplicat per primera vegada a les Illes Balears una tècnica basada en radioseguiment d'exemplars marcats. Aquesta tecnologia ens permet seguir moviments d'obreres fins a la colònia i representa un avanç molt important per millorar l'eficàcia dels programes de control i erradicació de la vespa oriental.
2: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
0: Moment ara per a la informació esportiva. Avui s'han donat a conèixer els detalls de la 25a edició de la Volta Cicloturista Internacional a Menorca. Se celebrarà del 23 al 25 d'octubre i comptarà amb la participació de 250 esportistes. Entre els participants destaca la mallorquina Mavi Garcia, amb un extens palmarès nacional i internacional. De fet, el 2025, l'any passat, va signar dos dels resultats més importants de la seva trajectòria, amb una victòria d'etapa al Tour de França i la medalla de bronze al Campionat del Món en ruta. També hi prenen part esportistes de renom com José Babeloki o Ivan Mayo, entre d'altres. L'edició d'enguany, a més, estarà dedicada a tres figures rellevants del ciclisme estatal, que han tingut a més una relació amb la prova, com són Miguel Indurain, Perico Delgado i Dori Ruano. Durant tres dies els participants recorreran tota l'illa, la primera jornada amb una etapa de 26 quilòmetres que els durà fins a la cova d'en Xuroi. Dissabte els esperen quasi 100 quilòmetres amb una de les novetats, la pujada a Sarroca, que substituirà el tradicional ascens a Sant Clusa, tancat, recordem, en aquests moments per obres. Pel que fa a la jornada de diumenge, amb 57 quilòmetres i mig per endavant, mantindrà un dels grans clàssics de la volta, com és la pujada al Toro.

El darrer minut és per a la informació cultural. Parlem de la Fira del Llibre en Català que se celebrarà enguany a Maó. La 26a edició d'aquesta trobada literària serà els dies 23 i 24 d'octubre a la plaça Esplanada i participaran un total de 8 llibreries. Divendres es dedicarà a les visites escolars i les activitats infantils i dissabte es presentaran diverses publicacions. El concurs Carta en Terra disputarà més la seva final al capvespre. Entre els assistents a més, se sortejaran 5 vals de compra a les llibreries participants. Amb la cultura arribem un dia més a les 2 i 45 minuts del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: De dilluns a divendres a les 5...
1: Jo conec en Quico Rivera.
2: Súbele el mambo.
3: Quin nivell, Maribel.
1: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
4: ¿A 200 euros?
5: Ya se podría haber sido un pomer en Paquirri.
3: Pues pasis el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
1: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
6: Yo ya no trabajo con él.
3: No.
5: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això, hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
1: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
5: Molt bé.
0: I
5: bé,
0: amb Vilas Mateu i Xavi Oliver.
1: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
5: Per favor.
0: Xiu-xiu.
3: I li deim que te deu 200 euros.
1: Exacte, i li tornem a recordar.
0: IB3 Ràdio.
7: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
8: 2:46, Miqui Tous, bon dia.
9: Bon dia.
8: Molt pendents a Eivissa, que viurà avui un gran capvespre de futbol.
9: Sí, perquè la selecció espanyola sub-21 es juga a l'estadi de Can Missa del seu bitllet pel proper europeu. L'equip de David Gordo s'enfrontarà a Romania. El partit començarà a les 7. És la primera vegada que Espanya sub-21 disputa un partit a l'illa. En té tota la darrera hora el nostre company David Ventura.
10: 3 anys després que la selecció femenina absoluta omplís l'estadi de Can Missés, avui hi ha una altra cita imprescindible per a que els aficionats locals puguin gaudir de futbol d'altíssim nivell. En aquest cas, amb la selecció masculina sub-21. La derrota davant Finlàndia obliga Espanya a guanyar Romania per passar com a cap de grup. El seleccionador, David Gordo, avança la proposta que presentarà el seu equip.
11: La idea viene siendo la misma. Queremos ser equipos dominantes, que tengamos el balón, que generemos muchas situaciones de peligro en el área contraria y jugar mucho tiempo también en campo contrario, una buena presión tras pérdida.
10: Tot i la seva joventut, gran part d'aquests jugadors juguen a l'elit, inclús equips europeus, com és el cas de l'exmallorquinista Jan Virgili, actualment al Bruixes, i que destaca la precocitat d'aquest grup.
12: Hi ha molt de talent, la veritat que hi ha futbolistes espectaculars. Crec que el futbol cada cop va millorant, no? I cada cop els futbolistes són més madurs i més... I sí que és veritat que jo crec que som una generació molt madura i que pujarà molt forta.
10: Avui els jugadors han passat la jornada a l'hotel Los Molinos, on han tingut una xerrada tàctica i ja descansen abans del partit, avui a les 7 de la tarda. Totes les entrades estan venudes.
9: Gràcies, David. I avui també serà el torn de la selecció espanyola absoluta, que s'enfrontarà, quan falti un quart per les 9 del vespre, a una Croàcia ferida després d'encaixar un històric 0-7 contra Anglaterra. Una victòria o un empat split serviria als homes de Luis de la Fuente per aconseguir la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions. Serà baixa Fabián Ruiz, que ha abandonat la concentració per assistir al naixement del seu fill. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
13: Croacia para mí es un equipo fantástico, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional. Finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, superjugadores. I lo del otro día fue un accidente del fútbol.
9: I també pel que fa a la selecció, Catacoll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola. La portera portolana té molèsties musculars i no viatjarà als Estats Units. La substituirà la portera de l'Atlètic Club de Bilbao, Eunate Astralaga. Avui de matí, ja sense Catacoll ni tampoc Mariona Caldentey, les jugadores de Sonia Bermúdez, en Patrick Guijarro i Lucía Corrales han fet un entrenament de portes obertes a Las Rozas aquest dissabte i dimecres de la setmana que ve disputen 2 amistosos als Estats Units contra la vigent campiona olímpica. I més a futbol, el Manacor es prepara per viure el partit contra el Villarreal corresponent a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Perquè el partit es pugui disputar al camp de la Capellera, el club necessita complir amb les exigències de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Sergi Montaner, president del club manacorí, diu que ja fan feina i té clar que el partit s'ha de disputar sí o sí a la Capellera.
14: Però dèiem que mos tocaria un primer, però ho havien dit. I clar, estem en contacte amb l'Ajuntament per deixar-ho tot enllestit, perquè aquest partit sí o sí s'ha de jugar a la Capellera. Pel poble i per tothom que envolta el club, si no se fan a Capellera seria una cosa, de veritat, bastant estranya. Però per lo que mos han demanat la federació, de moment, si ja m'han anat entrellant tots els papers necessaris i ara ja estem ultimant tots els detalls per fer-ho aquí.
9: El president del Manacor espera un gran ambient per rebre el Vila-Reial i no descarta poder donar la sorpresa.
14: Nosaltres en supletòries tenim una capacitat per 3.000 persones i, evidentment, ahir el mòbil ja feia fum de persones que demanaven quan sortirien, quin preu tindrien i veig si tothom vol venir. Però, bueno, al final haurem de trobar la millor manera, perquè tothom quedi content dins el que podem. És una cosa que, perquè no, sempre, bé, el que dèieu abans, que sempre hi ha qualcú que dona la campanada i nosaltres, tot segur, que ho intentarem.
9: I mentrestant, a la segona divisió, a nit, el Nou Arcángel, el Córdoba i el Tenerife tancaren la vuitena jornada amb victòria pel conjunt local. Els andalusos guanyaren per 3-2. El Córdoba suma la tercera victòria de la temporada i se situa 15 en 9 punts, 2 per damunt del descens. El Tenerife és 12 amb 11 punts. Pel que fa al Mallorca, l'equip acaba aquesta jornada a la cinquena posició en 14 punts i diumenge rebrà la visita a Son Moix de les Palmes, el conjunt canari que arribarà a Mallorca sense el seu davanter, José Rodríguez, per lesió. I, per cert, de la seva sortida del Mallorca i també de la situació del conjunt vermell n'ha parlat a Eivissa l'exjugador del Mallorca, el català Jan Virgili.
12: Hi haurà per gent que haurà sigut un bon record i potser per l'altre no tant, però jo la veritat que de l'ahir ja m'emporto molt de carinyos. Ojalà entrin a si no poden pujar directe, ojalà entrin a play-off i jo hi hagi acabat per poder anar a veure'ls. Jo crec que, òbviament, són dels millors equips que hi ha com a jugadors i, al final, la segona divisió també és molt difícil, però jo crec que aconseguiran l'objectiu.
9: I avui els tres futbolistes internacionals del Mallorca tenen compromisos. Quan falti un quart per les 9, Martin Valian amb Eslovàquia s'enfrontarà a Moldàvia i també a la mateixa hora el porter Beristron amb Finlàndia jugarà contra Bielorússia. Un quart d'hora més tard, a les 9, Cito Lubumbo amb Angola s'enfrontarà a Malawi. La plantilla del Mallorca gaudeix avui de jornada de descans i demà començarà aquesta partida de diumenge que l'enfrontarà a la Unió Deportiva Las Palmas. I un darrer punt de futbol, l'Atlètic Balears respira després d'aconseguir la primera victòria de la temporada. El conjunt mallorquí va guanyar el Poblense en el derbi disputat a l'estadi Balear. Ha estat un començament de curs complicat pel conjunt blanquiblau. Òscar Troya ha parlat avui al programa Esport 3 d'aquesta casa, d'Ivetres Ràdio, de l'inici de temporada i també del seu futur en cas de no haver guanyat el partit de diumenge.
2: Hombre, pero es que si no ganamos a Ponense, no ganamos al Mallorca, no hemos ganado antes, es normal. Es que yo, hay que darle normalidad, es decir, yo lo que te digo, me he metido más presión yo que ellos a mí. Es decir, yo la sensación que tengo con la gente que trabaja con Patrick, con Ingo, con Mark, es de total confianza, y te lo digo sinceramente. Si esa situación del fútbol se hubiese dado, yo creo que entraban dentro de la normalidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que el entorno lo tengo a mi favor, es decir, la gente quiere que a mí me vaya bien.
9: Diumenge a l'estadi Balear viurà un nou derbi. L'Atlètic Balears rebrà la visita del Mallorca B. I en bàsquet, l'Azul Marino afronta una setmana intensa on haurà de disputar fins a dos partits. El primer dijous a la pista del Girona i el segon diumenge al Palau de Son Moix contra el Cadi La Seu. El tècnic del conjunt mallorquí, Alberto Antuña, diu que s'ha d'anar partit a partit i espera sumar a Girona la segona victòria consecutiva.
4: El foco a día de hoy es Girona, sabiendo que es un campo muy, muy, muy difícil donde a Girona no perdió ningún partido como local la temporada pasada. Pero bueno, al final creo que el objetivo y un poco la característica de este equipo tiene que ser intentar poder competir con cualquiera y ir a Girona con la intención de ganar o ponerle las cosas muy difíciles para que sumen la primera.
9: I dos, recordeu les cites de l'Azul Marino per aquesta setmana. Dijous a les 8 del vespre visitarà la pista del Girona i diumenge a les 6 rebrà al Palau de Son Moix la visita del Cadí La Seu. I I acabam en ciclisme perquè avui s'ha presentat la nova edició de la Volta Cicloturista a Eivissa, que se celebrarà aquest cap de setmana. Enguany comptarà amb 760 participants, entre ells 68 que correran a la modalitat de ciclisme adaptat a aquesta edició, i participarà el pentacampió del Tour de França, Miguel Indurain, entre altres estrelles convidades per l'organització.
8: Gràcies, Miqui. Després dels esports, arriba la cultura.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: I ara deixem que aquesta música ens situï al Nova York més icònic de la mà de l'artista Sol Steinberg, l'home que va il·lustrar gairebé 90 vegades la portada del New Yorker, la revista referencial de la ciutat que el va acollir després d'un periple vital gairebé de pel·lícula. Ara aquestes portades, també bona part del seu llegat artístic, ens esperen a la Fundació Joan Marc. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Tot d'una entrarem, si et sembla, en aquesta obra artística d'aquest escriptor que dibuixa, com se'l va definir, però abans un apunt d'aquesta vida de pel·lícula que va forjar el que seria el seu treball. Va néixer a Romania, es va formar a Itàlia com a arquitecte, però les lleis antisemites de Mussolini el forçaren a fugir d'Europa. Després d'un periple que el duria a Portugal i a la República Dominicana, entre d'altres països, va acabar a Nova York. Un cop ja era ciutadà nord-americà, s'enrolà a la Segona Guerra Mundial, on passà per la Xina, l'Índia, Algèria, Itàlia. L'exèrcit va ser, de fet, el primer interessat pels seus dibuixos satírics i tot d'una també ho feu al New Yorker, que el fitxaria per gairebé un centenar de portades, des dels anys 40 fins a finals dels 90. Portades que fascinen tant com el primer dia. Pablo Pérez d'Ors és el director del Museu de la Fundació Mar de Palma.
2: Són reflexions sobre el dibuix, sobre el llenguatge, coses que mai no passen de moda perquè bueno, fan pensar encara ara. I també hi ha d'altres que reflecteixen aquesta experiència d'exili, de viatge, ironitza sobre l'oficialitat, la burocràcia i té sempre una mica d'humor.
1: La seva obra no s'entén sense la seva vida ni tampoc sense Nova York. Habitual dels seus museus, de les seves inacabables propostes culturals, va ser il·lustrador de premsa, de publicitat, va crear postals de Nadal, va fer disseny tèxtil i també és autor d'una obra original vinculada a l'expressionisme abstracte americà amb noms com Pollock o Rothko i que es pot veure a galeries d'art i a museus com el MoMA. Feia de tot i per això sempre ha estat mal de classificar.
2: Estava a meitat del camí entre il·lustrador, publicista, artista, etc. Ja, aquesta exposició reflecteix molt bé aquesta varietat.
1: I abans de recordar fins quan es podrà veure aquesta mostra, que també ofereix visites guiades, un darrer apunt d'aquesta vida que dèiem tan inquieta perquè va recórrer els Estats Units en un Cadillac de segona mà que va comprar el compositor Igor Stravinsky. Ho mostra una de les imatges d'aquesta exposició amb l'artista Ben Cofoy immortalitzant aquest moment. Sol Steinberg, artista, es podrà veure fins al 23 de gener.

0: La Fiscalia de Milà investiga 5 persones denunciades per formar part dels anomenats safaris humans, això és, els civils, italians i probablement també espanyols i francesos i d'altres nacionalitats europees que als anys 90, en plena guerra de Bòsnia, viatjaven fins a Sarajevo i pagaven per matar persones indefenses. No els feia res pagar més i poder matar infants. Els ha duit davant la justícia una investigació periodística, la d'Ezio Gabazzeni, un treball, Safaris Humanos, que acaba de publicar Editorial Península i que deixa moltes preguntes obertes.
1: I també una certa recança perquè l'autor reconeix que fer el pas de confiar en la feina de la justícia en un cas com aquest no li ha resultat gens fàcil.
2: Sì, mi costa molto, perché arrivati a un certo punto un'inchiesta giornalistica deve consegnare il testimone a chi...
1: Reconeix, però, que hi ha un punt en qualsevol investigació periodística, diu que s'ha de passar el relleu a aquells qui tenen els mitjans per poder verificar els descobriments. El llibre qüestiona l'atenció també de les ONG presents a Sarajevo, denuncia la desaparició de documentació policial a la frontera i es demana per què ningú no va indagar abans altres senyals d'alerta.
2: Questa, secondo me, è la domanda alla quale dobbiamo ancora dare una resposta.
1: I aquesta és, segons Gabazzeni, la pregunta clau en un tema que fa escarrufar i sobretot si es pensa que potser Sarajevo no ha estat l'únic escenari de l'horror.

0: Són les 3 i és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimarts 6 d'octubre, dient que han quedat dissoltes oficialment les Corts Generals i que el Consell de Ministres ha donat llum verda de nou al dos reial decret llei de l'habitatge, que són, en essència, els mateixos derogats divendres per la dreta al Congrés, però que inclouen algunes novetats. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, sí. Entre d'elles, una partida de 10.000 milions d'euros en préstecs sense interessos per al primer habitatge. El president Pedro Sánchez ha defensat els textos i ha apel·lat a la humanitat dels diputats de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que ara els haurà de convalidar.
2: No estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
0: Al Parlament, la sessió de control també està marcada per l'habitatge i per la presència d'una dona desnonada.
1: Sí, Sina Pilar, una dona desnonada per un fons voltor i que s'ha convertit en una de les cares visibles d'aquesta crisi, ha estat la protagonista avui d'una tensa escena al Parlament després de la sessió de control. L'afectada, acompanyada per un diputat del PSI, ha retret a la presidenta del govern, que se sent abandonada, tot i haver-la votat. Marga Proens, després d'abraçar-la, ha acusat els socialistes d'utilitzar-la políticament. I de tot això ha passat just després que el portaveu socialista Iago Negreola i Proens en la sessió s'hagin acusat mútuament dels desnonaments.
3: És usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
4: Silencio, por favor.
3: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
5: Nosaltres continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides. El deixo a vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
0: Tot això quan l'acampada per l'habitatge a Palma s'ha vist afectada per la polèmica.
1: Sí, perquè un dels col·lectius participants, Flama, ha anunciat que abandona la protesta per un seguit de presumptes comportaments sexistes i situacions d'assetjament sexual. L'Ajuntament de Palma ha considerat extremadament greus aquestes acusacions i ha insistit a demanar a la delegació del govern que aixequi l'acampada. El col·lectiu, però, acusa el batle d'instrumentalitzar el feminisme per justificar el desallotjament.
0: Les patronals qüestionen la vaga general.
1: Una aturada que han anunciat els sindicats majoritaris, encara sense data, per reivindicar millores salarials que garanteixin un accés a l'habitatge. La COE i la PIMEM, però, dubten que aquesta convocatòria sigui legal perquè, diuen, no està motivada per un conflicte laboral.
0: El 03 ha tornat a la vaga per un conveni propi.
1: En seguiment desigual per illes, les educadores d'escoletes protesten perquè les negociacions sobre el seu conveni col·lectiu continuen bloquejades i també ho fan contra el decret del sector que està preparant el govern. Una de les portaveus de la xarxa 03, Noelia Jiménez, ha assegurat que el col·lectiu se sent enganyat amb el darrer esborrany del decret que ha presentat la Conselleria d'Educació.
6: És una vergonya. Aquesta és la realitat. És una vergonya. En cap moment no xerra de les ràtios de l'aparell educativa, en cap moment fa referència amb els nens de necessitats educatives.
0: Detingut el Pablo i 11 persones més en una gran operació contra la droga a Palma.
1: Més de 200 efectius de la Policia Nacional i del Servei de Vigilància Duanera han participat en el dispositiu desplegat al barri de la Soledat, on s'han fet 14 escorcolls. L'operació denominada Tsunami Galva se centra en el narcotràfic, però també en delictes relacionats amb el blanqueig de capitals.
0: Via lliure a Puigdemont per tornar a Catalunya.
1: El Suprem aixeca l'ordre de detenció contra l'expresident català després que el Constitucional ha avalat aplicar l'amnistia pel malversació als condemnats pel referèndum del 1 d'octubre de 2017. El nacionalisme català, així com el govern espanyol, han celebrat la decisió, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ho considera un altre enganyifa, més ha dit, de Pedro Sánchez.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4, ara IB3 Ràdio Vos deixam amb Tèntol.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Atenta al número 1253. Avui heu de saber que fa 189 anys de la primera comunicació marítima regular de Mallorca amb Barcelona.

Bon dia, sí, va ser dia 6 d'octubre d'avui fa 189 anys que se va posar en marxa la primera comunicació marítima regular entre Mallorca i Barcelona. Fou l'any 1837 que un vapor que venia de Londres va fer aturada a Palma i era el primer vaixell de vapor amb matrícula illenca. En aquell primer trajecte de Palma cap a Barcelona duia 22 passatgers a bord. En realitat en duia més, perquè a més dels passatgers, el viatge inaugural transportava un ramat de porcs de raça mallorquina. Diuen que en aquell temps Mallorca exportava a Barcelona més de 30.000 porcs cada any i cada porc pagava allò mateix que un passatger de tercera. Però a primera classe hi havia tota casta de luxes. Hi havia coberteria de plata, vaixella de porcellana xinesa i el nom oficial del vaixell era el mallorquí, però des del primer moment va ser conegut popularment com es pagès, perquè aquest vaixell tenia un mascaró de fusta policromada que representava un pagès. Durant el més de 20 anys de servei regular del mallorquí viatjaren personatges il·lustres com Chopin i George Sand, qui precisament en el seu llibre Un hivern a Mallorca va dedicar unes pàgines en aquest creuer descrivint el seu viatge a Mallorca i el seu posterior retorn cap a Barcelona, que no va ser tan ple per mor de la mala mà i una escandalosa guarda de porcs. Altres viatgers, com per exemple l'historiador i escriptor Joan Cortada i Sala, relata també els marejos generalitzats, el llis fort com a pedres i la mala olor de combustió del carbó, però també la contemplació nocturna de la mà. Deia que arribar a l'alba, el viatger resseguia la costa mallorquina passant per la Dragonera, els Penya-Segats, Portopí o el Castell de Bellver, fins a quedar fascinat per la visita de Palma i el color característic de la seu. També descriu el bullici del desembarcament a Palma, el pas pels controls de la duana i l'arribada a la fonda, tot acompanyat d'una contextualització de la gran importància econòmica i comercial que tenia el port de ciutat aleshores, i d'això en fa aviat 190 anys. Comencem.

Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui, que som dimarts, dia 6 d'octubre, qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: Bon dia, Maria, bon dia, Miquel, i bon dia, Celestí, com estàu?
1: Bon dia.
0: Avui
1: bon
0: tots
1: dia.
0: Junts, bon dia. Com anam?
1: Tot plegats.
2: Coral.
1: Coral, sí. Sí, sí.
0: Així m'agrada. Vos hagués agradat ser en aquell primer vaixell ple de porcs amb 22 passatgers que anava de...
3: No devia fer
0: de
3: molt
0: bona Palma cap a Barcelona.
3: No. Va, no. Això m'hauria agradat molt.
2: M'estim més un creuer, si m'ho de triar. O un lleut.
3: Sí, un lleutet.
1: Sí, havien de ser, sí, hi hauríem estat, però no, clar, no m'ho va tocar.
0: No hi havia més remei, també,
1: no hi havia més remei.
0: Si volies
2: si no
0: anar
2: queda
0: a la península, poca cosa més hi havia.
1: Exacte.
0: Que aquell primer vapor que se deia el mallorquí, tot i que popularment, com han comentat, tothom el coneixia com es pagès per molts d'aquesta fusta policromada que tenia en forma de pagès. Bé, moltíssimes persones varen viatjar, òbviament, en aquella època amb aquest vapor i se'n compten mil històries que avui han volgut recordar. Però tenim altres continguts al programa. Celestí, començant per tu.
1: Sí, perquè avui parlarem que la Fundació AK de Buja i l'Aula Poètica presenten un llibre que és antologia d'Antoni Gost Bennàsser, conegut a sa poble com Antoni Curro. Se tracta del 16è volum de la col·lecció Veu de Poeta.

0: d'aquesta antologia d'Antoni Gost Bennassa, que s'ha publicat ara a la col·lecció Veu de Poeta de la Fundació ACA, es presentarà aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a partir de les 7, al Mirador Ramon Llull de la Fundació Abuja, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sa Pobla i també del Consell de Mallorca, i avui passarà per aquí per Tèntol,
1: Antoni Curro. Exacte, que és així com se coneix a Sa Pobla. Més temes, Maria.
2: Sí, perquè és dimarts i toca conèixer un moment Tèntol dels nostres oients del programa, i avui ens proposen passar una hora baixa en parella. Som

0: somos novios, mantenemos un cariño.
1: Doncs amb aquesta cançó, un moment tèntol dedicat a la parella, sempre està bé, no?
2: I tant.
3: Sí.
1: Una estona a tot.
3: Sí.
1: Ja sigui un cap vespre, un dematí, un vespre, el moment que trobem. Avui coneixerem aquest moment d'un dels oients del programa. Però, Miquel, també tenim tema del dia.
4: Sí, avui el dedicarem a un nou cicle de cinema que organitza el Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, una activitat que vol posar de manifest les relacions que hi ha entre l'arquitectura i el cinema.

0: d'inspiracions. Demà que comença aquest cicle.
1: Demà.
0: Demà comença aquest cicle entre arquitectura i cinema. S'han fet moltes pel·lícules, òbviament també relacionades amb l'arquitectura, i avui sabrem quines han dedicat en aquest cicle que organitza el Col·legi d'Arquitectes, però que se fa arreu de Mallorca, diferents ubicacions de l'illa. Però avui també és dimarts i hem de parlar de més cine, perquè vendrà Neugenia San Pedro, i avui mos d'una pel·lícula ben curiosa. És una pel·lícula que se va estrenar fa molt poquet, la setmana passada, i que està protagonitzada per Tom Cruise. Se titula Digger o Digger.
2: Avui a Plaça Objectiu us duc una pel·lícula que, segons els titulars, és el desastre de l'any. Se diu Digger i la dirigeix Alejandro González Iñárritu. La protagonitza en Tom Cruise i es va estrenar divendres passat, dia 2 d'octubre. Els números, la veritat, és que són molt dolents i les crítiques estan xapades per la meitat. I és veritat que el tràiler, ja vos ho dic, és terrible. Però jo l'he vista i venc a defensar-la. És una pel·lícula molt crítica, molt intel·ligent i també molt divertida. Avui vos vull contar per què pens que no vos heu de fiar dels titulars. Fins després!
3: La vida és un cambio constante. Un dia eres un gato, prueba un poco por papaíto, venga cielo. Un rey y al siguiente un puñado de cenizas. ¿Cuánto tiempo diría que le queda?
4: Entre 2 semanas y 5 minutos.
5: Señor Rockwell,
0: he de dir que he mirat el tràiler sense saber que era una pel·lícula d'en Tom Cruise i no l'he conegut. És a dir, l'han caracteritzat tan bé que no reconeixible.
6: Tan canviat està, o tan envaït.
0: Està un poc irreconeixible, però bé, després n'Eugenia mos contarà com és aquesta pel·lícula, perquè ha creat tanta controvèrsia, perquè hi ha tanta gent que li agrada i tanta gent que no. 2 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
7: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
8: I també podeu participar atentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971139900.
6: O ens podeu escriure a l'Instagram @tentolib3 o també al Facebook, que tenim atentol.
8: O bé el correu electrònic.
9: O sorpresa.
8: Que no, nosaltres, que atentol @ib3radio.com.
0: I de tot això ja ho tenim en marxa. Moltíssimes gràcies, Maria i Miquel. Fins d'aquí una estona, Tom. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que tornes aquí.
6: Sí.
0: Un dia més, divendres, dilluns, dimarts, demà també hi seràs. Sí!
6: Ara ja ho saps, sí.
0: Sí, sí, avui el control tècnic, el nostre estimat Joan Jiménez. Molt bé, Joan, moltes gràcies, són les 3.
6: No és com en Tom Cruise, sempre el reconeixerem.
0: Sí, jo crec que sí.
6: Sempre, en Joan.
0: Tampoc no va caracteritzar.
6: No, no.
0: Només li faltaria anar disfressat per anar a fer feina. Les 3 i 18 minuts se'ns han fet i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
7: La rabiosa actualitat.

0: Avui tenim molt bon tema, Celestí, un tema que segur que podrem aprofundir-hi més perquè és ben interessant. Coneguem i quin és el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui.
1: Sí, perquè avui volem parlar d'una tradició ben arrelada, concretament d'un patrimoni immaterial que és el del goig, pietat i cultura popular a Mallorca.

I de si avui parlant de goig o de gotjos, depèn de com els hi digueu, però aquest que sentim, per exemple, és el goig a la Mare de Déu de Lluc, perquè dedicam el programa a un llibre que s'ha publicat, se titula El Gotjos, Pietat i Cultura Popular a Mallorca, editat per El Gall Editor i escrit per Santiago Cortés i Francesc Riera. Un patrimoni, aquest dels gotjos, que més enllà de la seva dimensió religiosa, constitueix una font de coneixement sobre la història, la llengua, la música, l'art i les tradicions de Mallorca i també de Balears, perquè també n'hi ha a totes les illes. Els gotjos, aparentment senzills i de poc valor material, han conservat durant generacions fragments de la memòria col·lectiva de pobles, santuaris i confraries i també festivitats.

0: Se fa un poc estrany dia 6 d'octubre escoltar els gotjos de Sant Antoni, però fiat, són uns gotjos també. I aquests són molt festius, molt coneguts, cantava. Molt cantats, sí. A ple pulmó.
1: Sí, i han trobat.
0: I molt estimats. Però bé, no volem quedar mal estrogant-se, però bé, avui parlant de gotjos, i de fet aquesta obra és completíssima perquè té gairebé 450 pàgines i aprofundeix en aquesta manifestació literària religiosa i que ha tingut una presència en els territoris de parla catalana i de manera molt particular aquí a les Illes Balears. Els gotjos són composicions poètiques de caràcter líric escrites en lloança a la Mare de Déu o a altres sants i destinades especialment a ser cantades durant les seves festivitats. Els seus orígens es remunten a la literatura llatina medieval i a una tradició que ja es documenta al segle XIII.

0: Bé, de la tradició és molt forta. Ramon Llull ja va ser un dels primers autors a escriure gotjos, mentre que al llibre vermell de Montserrat hi apareixen composicions antigues com La ballada dels gotjos de Nostra Dona al segle XIV. A Mallorca aquesta tradició també va adquirir una dimensió pròpia. El missal mallorquí de 1506 ja inclou la missa dels set gotjos a la Mare de Déu, que es va mantenir fins al Concili de Trento. Amb els segles, els gotjos varen deixar de limitar-se a les evocacions marianes i es varen estendre a Jesús, les santes i també els sants. Les composicions incorporaven les seves vides, miracles, llegendes i tradicions, però també molta informació sobre els llocs on eren venerats aquests sants. Així, un full de gotjos podia explicar tant una història religiosa com també donar testimoni de la realitat d'un poble. Hi apareixen referències a santuaris, ermites, confraries i advocacions locals, però també a les preocupacions quotidianes de la societat de l'època, com per exemple malalties, epidèmies, collites o, per exemple, la navegació, les guerres o la necessitat de protecció davant determinats perills. És a dir, que els gotjos podien incloure tota aquesta informació, és per això el seu estudi i la importància per conèixer la història.
1: Així és, idò, i és per tots aquests motius que avui han decidit que dedicarem el joc de Tèntol als gotjos, pietat i cultura popular a Mallorca.
0: Així ho farem, són les 3:24. Tèntol.

0: Clar, i com que hem d'escoltar gojos, ara un de Nadal, molt sap greu, però també és un goig, aquest és el goi de Nadal eivissenc, que canten els ucs. Bé, idò, aquesta tradició de visitar l'uc quan els eivissencs venien a Mallorca ve de molt antic. I d'aquí aquesta dita, qui va a Mallorca i no va a l'uc?
1: Se'n va a macho i torna a ruc. Mm? Qui va a Mallorca i no va a l'uc ha de botar tres vegades a damunt. O qui va a Mallorca i no va a Lluc ha de resar tres Pare Nostres i fer cap amunt.
0: Quina és la completa? Quina és la correcta? Només hi ha una opció correcta i, com sempre, per jugar en altres teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram ho podeu fer, @tentolivetres, o també podeu contactar-nos a través del 971 13 99 00.
0: Avui una dita eivissenca que diu: qui va a Mallorca i no va a Lluc, se'n va a macho i torna a ruc, ha de botar tres vegades a damunt o ha de resar tres Pare Nostres i fer cap amunt.

0: TV3 Ràdio és patrimoni.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: pinta,
4: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: Notícies d'última hora.
7: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.

0: Són les 3:30, ja tenim els nostres convidats aquí i mos han duit un llibre que pesa, 3 quilos aquest llibre.
1: No ho sé, no l'hem pesat.
0: Ara en parlarem, perquè

0: Déu-n'hi-do. Quina feinada que han fet els nostres convidats. Abans, però, recordats la pregunta del dia. Antigament hi havia una tradició que era que la gent que d'Eivissa que venia a Mallorca pujar a Lluc a venerar la Mare de Déu de Lluc. I hi havia una dita relacionada que de qui va a Mallorca i no va a Lluc...
1: I de se'n va macho i torna ruc. És una opció. Qui va a Mallorca i no va a Lluc ha de votar tres vegades damunt. O qui va a Mallorca i no va a Lluc ha de resar tres parenostres i fer cap amunt.
0: I d'avui els nostres oients ho tenen bastant clar. 86% dels vots. Qui va a Mallorca i no va a Lluc se'n va macho i torna ruc.
1: Així és.
0: És bona aquesta.
1: És bona.
0: De fet, Isidor Maquiavic ja escriu que aquesta tradició ve de molt antic i que quan els eivissencs venien a Mallorca passaven per Lluc i d'aquí aquesta dita tan simpàtica. Bé, dit això, ara sí, hem de conèixer els nostres convidats d'avui. Avui parlant de gotxos.

0: Moment per conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí Fran Jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els gotjos, pietat i cultura popular a Mallorca, que ara és un llibre. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Bones tardes, som Francesc Riera, ja jubilat, però vaig fer feina a l'arxiu del Consell de Mallorca i a la biblioteca, i bé, crec que m'heu convidat per un altre motiu, no? I no aquest.
0: Ara en parlarem. No fa molt cosa, jubilat.
8: Quatre anyets.
0: Quatre anys, molt bé. I qui més tenim?
9: Jo som Santiago Cortés, som capellà i encara estic amb teu.
0: Sí, a bon?
9: Meus anys, a les monges tancades d'Inca. Sant Jeroni, o Sant Bartomeu.
10: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
0: Francesc, viu
8: pues,
0: a prop?
8: Sí, realment en el mateix carrer que mostrava ma mare, amb el Manuel de Fanya.
0: Apropíssim.
8: Apropíssim.
0: En Santiago un poc més en fora.
9: Sí, jo visc a Inca.
0: Viviu en el convent?
9: No,
0: no,
9: no, no. Visc a Canastra.
0: Ah, molt bé.
9: Sí, perquè jo sóc inquera.
11: Vostè treballa aquí?
0: A la ràdio feis feina?
9: No, n'he fet molta de ràdio.
0: Sí?
9: Però no, sí.
0: Sí. A on?
9: Jo, Ràdio Popular i Ràdio Balear.
0: Ah, que bé.
9: Però fa molt d'any ja.
12: Això no se perd. No se perd.
9: No, no se perd. No, no, no, no, no.
8: És un avantatge que té.
0: Sí, avui t'he d'un pot d'avantatge amb
8: bastant.
0: Això.
8: Bastant.
10: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Cap i ulls, especialment ulls, perquè cada vegada m'acosta més poder fer una transcripció i llegir llibres, documents que
0: antics,
8: que, exactament.
0: No?
8: Sí, sí.
9: Sí, quan tens il·lusió per fer feina, te falla la vista i te falla també un poc... Ser ganes.
0: Ningú diria amb aquest llibre que ho fa, però...
9: No, però ha durat molt d'anys, aquest llibre.
0: Quants?
9: No,
8: molts.
9: Molts, no el deim.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Normalment fem feina sense cobrar. Vull dir que és una aventura.
9: Sí, és molt, al revés, m'ho ha costat tot bé, no...
14: A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
0: Ai, els romans. Ja tenien gotxos, els romans?
9: No. No. Els gotxos... Les primeres notícies que tenim són d'en Ramon Llull. Per tant, són els 13, 14, no són de
0: no
9: segle
0: són
9: primer.
0: No són tan antics.
9: No, no, no, no.
12: Se'l passaven bé d'una altra manera, els romans.
9: Sí. A pesar de tot, jo crec que ja tenien trobadors. I el goig ve del trobador.
0: Ah, mira.
15: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
0: Si creus en Déu, vos ha demanat.
8: Com és això?
0: Si creus en Déu.
8: Ah, clar. Si no creiem en Déu, ho tenim difícil.
9: Sí, jo... no té més remei com aquell que diu.
10: Cregui'm, podria escriure un llibre sobre aquest tema. Li volia preguntar què li ve de gust per sopar.
9: Un pa amb oli.
0: Sí?
9: Amb oli.
0: No, i no heu berenat avui de pa amb oli.
9: Sí, sí, sí, sí. Però el pa amb oli a mi no me cansa.
0: Ah, que no?
9: No,
12: mai.
9: No, no,
12: mai.
9: No, no, no.
0: Francesc, què voleu per sopar?
8: Bueno, el mateix, quasi, quasi. Però sense pa.
0: Sense
8: pa, perquè han d'anar alerta de sucre, han d'anar alerta d'altres coses, que el pa A vegades...
0: En moderació.
8: Sí, sí.
16: Una actuació extraordinària.
17: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
18: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
19: Estic molt content que hagin vingut.
20: Són tan encantadors.
21: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
22: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
23: Adéu, que vagi bé!
24: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: Twitter respon al qüestionari electrònic La Mar de Bé. Ja podem saludar en Francesc Riera. Benvingut, Francesc. Moltes gràcies. I en Santiago Cortés. Com estàu? Benvingut.
1: Moltes gràcies. Molt bé.
0: I enhorabona per aquest llibre.
2: Gràcies.
0: Perquè ja sabeu que deu feina. No només per les quasi 500 pàgines que té, sinó per el recull de tots els gojos que heu fet.
3: Per aquest senyor llibre, perquè també és preciós.
1: Sí.
0: Com ha estat això?
1: Estan convençuts.
0: Aquesta feina. Com l'heu feta? A quatre mans?
1: Això ve d'un recull que va fer un caputxí. Uh-huh. I això ho feia, ho expliquen al principi, per ajudar els predicadors. Perquè el goig és una font d'història, de costums, de moltes coses. És un... Cada goig du del poble una quantitat d'informació preciosa. I ell ho feia, replegava, i així ajudava el predicador, que no havia d'anar a cercar llibres i llibres, sinó que a través del goig s'informava.
2: Sí, realment és un llibre que el trobam a la Biblioteca Pública de Mallorca. Llavors, la nostra feina també ha estat, de qualque manera, seguir un poc la idea original de l'autor, que era posar-ho en coneixement dels frares, perquè, així com ell ha comentat, Santiago, no haguessin d'anar a cercar informació a altres llocs i la tinguessin a mà. Vull dir que això és una feina que va fer. Llavors, era anònim, el llibre és anònim, no diu qui era, i han dut molta sort perquè han trobat una altra informació complementària. Allò mos ha dut a pensar que possiblement l'autor de la recopilació és en Lluís de Vilafranca, un caputxí, que va morir de 1836, si no vaig errat, després de la desamortització, quan van desamortitzar el convent. Se'n va anar al seu poble, a Vilafranca, i va tenir una desgràcia. No sé si li va caure una pedra, me pen que sí, i va morir. Aleshores, varen poder saber aquesta, o varen poder tenir aquesta informació a través d'un altre compendi de gojos, allà on han pogut comparar els escrits i han pogut saber, més o manco, quasi segur, que l'autor de la recopilació és Fra Lluís de Vilafranca. Uh-huh.
0: Que és exactament un goig, perquè, per exemple, òbviament els de Manacor, que se canten a completes, són molt coneguts, la gent els coneix els de sent, però també n'hi ha molts altres, a Felanitx també els han recuperat i també són molts sentits. Com ho poden descriure, que és exactament?
1: El goig és un cant amb l'alabança de Déu, de Santa Maria o de Sants. Uh-huh. A pesar que actualment n'hi ha de profans. Per exemple, tenim un goig a la Somera Mallorquina.
0: Ah, sí? Qui el va fer? En Cristòfol Serra?
1: No. No, ve de Catalunya.
0: Ah.
1: I un altre goig, per exemple, de la Merceria de la Florida d'Inca. O sigui, i era el Xaurell d'Inca. O sigui, hi ha goig per tot, però essencialment el goig ve com a l'avança a Déu, a Santa Maria, a els Sants. Uh-huh. En principi, això ve dels trobadors, que se cantava les processons, però també se ballaven. Uh-huh. Ara parlen de Ball de l'Oferta.
0: Uh-huh.
1: Ball de l'Oferta no és el que es fa ara. El Ball de l'Oferta, el més genuí, és els cavallets, els cossiers. Uh-huh. Ball romàntic no és litúrgic. Per tant, no s'hauria de fer. Però els gais també se ballaven.
0: Uh-huh.
1: Com...
0: I se sap com se ballaven?
3: Era com l'oferta.
1: Anés, jo supos perquè això surt en el llibre vermell de Montserrat.
3: Uh-huh.
1: I posa el ball redó, que els boleros també és un ball redó. Supos que se feia a les processons.
0: De Setmana Santa?
1: No.
0: No.
1: De Sant, perquè un temps se feia, el dia de Sant, se feia processó.
0: Ah, okay.
1: No és com ara que només hi ha les de Setmana Santa. Mm? i qualcuna però van desapareixent. Uh-huh. Abans, el dia de Sant, també se feia processó.
3: I com és que han quedat reduïts a les coneixem com els goigs de Pasqua?
1: Bueno, el goig de Pasqua és una altra cosa. Uh-huh. El goig de Pasqua era el que cantaven les colles per anar a recollir les panades.
0: Uh-huh. Uh-huh. Això encara, encara també n'hi ha de gojos d'aquests.
1: Sí.
0: Són vius encara moltes bandes de Mallorca.
1: Sí, no, i sobretot el Visa.
0: També.
1: El Visa, sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Mm-hmm. Són però, altres tipus de gojos.
1: Són una altra cosa, sí. Mm-hmm. Els vices són caramelles. Mm-hmm. Però, vaja, tot és pel d'estil, no? Mm-hmm. I és la recol·lecció de... Perquè també tenim que, segons quines festes, hi havia una música. La festa de les verges eren les serenates. Mm-hmm.
0: Però això no és modern, això de les serenates?
1: No.
3: I no són gojos?
1: No, no són gojos. No. És molt antic. Mm-hmm. Però, clar, i els gois se cantaven i se canten a molt de llocs encara el dia de la festa seva.
0: Mm. Molt bé. Clar, dèiem que el de Sant Antoni i Pandura són els que se més gent coneix, sobretot a Artà i a Manacor. Són molt populars, però n'hi ha a gairebé cada poble per allò que veiem.
1: Sí. Però de tenir en compte una cosa. A Manacor els han tret de contesta.
0: D'acord.
1: Ja no és una cosa litúrgica.
0: I Artà?
1: També. Ah. Artà els canten quan caben les completes. Uh-huh. A Manacor, i ho dic amb tot el carinyo, ja no se canten dins la missa. Que la música és preciosa. No?
3: Sí.
0: Sí que vas. Mm. Per tant, dèiem això, que n'hi ha a tots els pobles de... o molts de pobles de Balears.
1: Sí. Actualment hi ha pocs pobles, jo m'atreviria a dir que n'hi ha només dos pobles que no n'hi ha cap.
0: Quins?
1: Un és Vilafranca.
0: Ah, justament d'allà on és aquest senyor que els va recollir.
3: Sí. Comas?
1: No, que no ha hagut, o manco no els coneixem.
2: Clar, heu de tenir en compte que és un material efímer. Mm. Vull dir que normalment les cofreries les editaven, les demanaven, les imprimien, i és un material que realment, quan se moria un confrare, el posaven als peus dels morts i tal. Vull dir que és un material, que és paper, que realment...
3: Sensible.
2: Molt sensible.
0: I
2: llavors, les tintes que s'utilitzaven també...
1: No és aquest paper.
0: No és aquest paper del vostre llibre, que és molt bo. No, sí. Perquè l'edició és preciosa.
2: Sí.
0: Això, les coses,
2: sí, l'editor s'hi ha mirat.
0: Sí. I sobretot que tenien com una forma que encara ara és un poc així, que és estès, una imatge, i com a molt ben...
2: Ornamentat.
1: Sí.
2: És això, orla, i l'ornament, sí. Mm-hmm.
0: Tot tenien la mateixa composició.
2: No tots. Aquí mateix em pot trobar exemples.
0: Aquest de Pollença de
2: Llavors,
0: Maria...
2: Llavors, inclús, si te fixes, és de la portada, és català. Aquí, realment, els dos llibres que tenim a la Biblioteca Pública, aquest, que és en format més gran, són pràcticament tots mallorquins. Hi ha un parell d'un valencià, un parell de catalans i que mateix és el català. Mm-hmm. Llavors és...
0: Aquesta és de la Mare de Déu del Dolors.
2: Exacte. L'altre volum, pràcticament són catalans.
3: Mm-hmm. Déu, Vilafranca, i quin més? En quin poble tampoc no n'hi ha de gojos?
1: Valldemossa. A pesar de que ara ja n'hi ha de l'ermita de Valldemossa. Mm-hmm.
2: Que de fet aquí en surt un, no?
0: En surt un aquí de Valldemossa.
1: Bé, a l'hora de Santa Catalina de Tomàs.
2: No, que per cert...
1: Ara no me'n recordo.
2: Sí, no ho pots mirar.
0: No és que n'hi ha tants.
2: No, si cercau síndex.
0: Sí, ara ho cercarem.
2: Crec que és el Sant Crist.
1: Ah, sí.
2: El Sant Crist.
1: Sí
2: que és curiós, perquè a vegades un se fa la idea que és un material antic que avui en dia... No té vigència, perquè la gent ho desconeix, a més, està en una altra època i una altra societat. Però no deixa de ser curiós que les recomanacions, ara xerrant de Santa Catalina Tomàs, fa una recomanació en el cartoixà, que era el seu referent espiritual, que li diu, escolta, has de menjar lo suficient i has de procurar dormir 6 hores cada dia. Això és una recomanació de Santa Catalina Tomàs en el cartoixà Vicent Mas. Vull dir, de Montuïri. Sí. Llavors, aquestes recomanacions les pot llegir perfectament en el test dels gotjos, com altres, com altres. També se fa molt de, moltes referències en el mostre infernal, és a dir, que la gent de qualque manera tenia una por enorme a morir i anar directament a l'infern. Hi ha les confraries per les ànimes del purgatori, vull dir que és un altre món, una altra contesta, allà on el purgatori, l'infern, les malalties, la gent pregava molt per no caure malalt, perquè caies malalt i era la teva ruïna, vull dir que anaves a captar o no tenies altra possibilitat. Vull dir, benestar social, zero. Vull dir, hospitals, sí, hi havia una sèrie d'hospitals, però era per recollir en aquella persona i pràcticament deixar-la morir. Vull dir que tot això se recull en els índexs allà on el que fèiem és allà el que se demanava les invocacions. És a dir, remeis pel dia a dia. Moltes vegades, si havies de travessar la mà, també demanaves, pregaves i tantes coses que recuïm.
0: I se feia a través d'un goig que se cantava. Exactament. De manera popular.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. És a dir, les advocacions, pues, de qualque manera supliquen moltes coses que avui en dia pues, a lo millor ni les tindríem presents.
0: Clar, en el llibre heu transcrit la lletra del goig i la música, bueno, la tenim?
2: No, la música no.
1: La música no, perquè cada goig cantava quasi igual. Hi havia 7 tons, o 7 músiques. I si heu estat per l'Alcudi, se canta el gall del Sant Crist amb una música antiga. I aquesta música se pot adaptar a quasi totes les...
0: I mem, us podeu dir com fa?
1: Ui. Vull per la vostra aventura vos mostrar el tan milagrosa, assistiu al que us venera o portantos a figura. Això és una de les que, ja dic, se pot adaptar a qualsevol goig. I eren 7. Fins al segle XVIII que començaren els músics a fer músiques, a compondre, fins i tot a veus. I m'han trobat bastants. N'hi ha un de Ramon Llull, que és preciós. N'hi ha d'altres. A 3 veus que ja...
0: Que són precioses. Clar, i després, això que dèieu, que també era protetors contra tot mal,
2: exactament,
0: que no ho trobàvem molts,
2: exactament,
0: si hi havia qualque epidèmia...
2: Això mateix, per exemple, Sant Roc, Sant Sebastià, s'apregava per les epidèmies, o contra les epidèmies, especialment a Porreres, Sant Roc, és el significat.
1: I a l'Aró.
2: I a l'Aró.
0: A l'Aró també.
3: On és que s'han mantingut més vius?
1: Els gots.
3: Sí.
1: Hi ha distint pobles. Se canten encara a les festes.
0: Per exemple?
1: Manacor, a Inca.
0: A Inca quan les cantau?
1: A Inca se canten el dia de Santa Maria la Major, que serà ara per novembre, segon diumenge, a Sant Adon, a Sant Sebastià, pel Sant Crist, o sigui...
3: Sí mateix.
1: Sí. N'hi ha molts, perquè no... Però, vaja, sí, s'encanten 4 o 5.
0: I tots és de nova creació, que van sortint, perquè això sí que era vera que a partir de neofestes i tot això, i noves confraries, la gent va creant els seus gotjos.
1: Ara, sí, se n'han fet molts. No? Se n'han fet molts, i de fet encara seguim editant gois. No? El que passa és que, clar... els bons gojistes se moren. I els joves fan més una poesia distinta.
3: Con goig.
1: Sí. No, i que l'harmonia de la poesia és molt difícil de musicar. De la poesia actual. I clar, això és una dificultat. Encara en tenim, hi ha en Rafael Bordoy, un bon poeta. Tenim músics, Tomeu Bany, Agustí Guiló. Són músics que encara...
0: Que encara musiquen gojos.
1: Sí, sí. I que són d'aquest sabor antic, antic.
0: Sí, més els tradicionals.
1: Més acomodat a la lletra aquesta.
0: Clar. Realment és una llàstima que no ho pugueu veure, però bé, teniu aquest llibre perquè cada goig té la seva lletra, la seva estampeta, la seva ornamentació. Són preciosos. Ara, per exemple, aquí he trobat els de Maria de Falanich, goig de Nostra Senyora, i a més molts estan escrits en català antic.
1: Sí.
2: N'hi ha en llatí, ja.
0: I en llatí.
2: Sí, n'hi ha en llatí, i castellà n'hi ha pocs. Castellà n'hi ha un parell.
1: Castellà, a partir de, des de 8, n'hi ha qualcun.
3: Quin és el més antic que trobam en aquest llibre?
2: Aquest és el més antic, és de 1663, Nostra Senyora del Pilar.
3: Sí.
2: Mare de Déu del Pilar, i el darrer, 188, de Santa Rosalia de Palerm. De 1663.
0: Doncs avui parlem d'aquest goig, d'aquest llibre fantàstic que han escrit en Santiago Cortés Fortesa i en Francesc Riera Barreda, que avui tenim aquí a l'estudi d'Ivetra Ràdio, Els gojos, pietat i cultura popular a Mallorca, segles XVI i XIX, entre els segles XVI i XIX, de XVII i XIX.
2: De set,
0: que és quan heu començat, tot i que en tenim d'anteriors, i de XIX, que és quan vosaltres els heu recollit.
1: Sí, és el que fet... no... anteriors no en coneixem.
2: De fet, es qui les va recollir va morir en 1836.
1: Sí.
2: Dic que no va recollir més.
3: Clar.
0: Doncs ara jugarem una miqueta amb els goig.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, ara farem una prova en la qual tindreu 30 segons cada un per enumerar paraules relacionades amb els gojos. I comencem pensant, Santiago.
3: Vinga, Santiago, serà bo de fer, 30 segons per enumerar noms de gojos que se conserven avui en dia.
1: Goig, la Mare Déu de Falanich, la Mare Déu de Pontició de Porreres, Santa Maria la Major, Santa Maria d'Artà, Sant Pons, Sant Antoni, Sant Roc, la Santíssima Trinitat, Sant Simó Stock, Sant Domingo.
0: Molt bé, molt bé. Santiago, no heu dit un bon fester. Ara li toquen a en Francesc. Ben, Francesc, que haureu de dir.
3: Vinga, Francesc, en 30 segons hauràs de dir noms de vocacions que tenen els seus goigs.
2: Bueno, és la vocació que tenen la Mare Déu del Carme, la Santíssima Trinitat, les ànimes, Sant Sebastià, Santa Maria Major, Santa Maria Major d'Inca, Nostra Senyora del Carme, Sant Roc, també ja ho he dit, no apareix, i dels desemparats, dels pobres, de la misericòrdia, hi ha tota una sèrie de vocacions que avui en dia encara
0: tenen el seu goig. Molt bé, ho heu fet molt bé, i tenim una altra prova, i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Ara unes preguntes. A Menorca, grup reduït de sonadors i cantaires canten antic goig el dissabte de Glòria, això per Pasco, mentre recorren diferents cases de llocs, de camp i també places i carrers per celebrar l'arribada de Pasco, és a dir, el diumenge de Resurrecció. Però sabeu quin nom té aquesta música de Pasco?
3: Se diu Menorca. Deixa'm-lo dalt, o se diu l'altíssim miracle.
1: Deixa'm-lo dalt.
0: Deixa'm-lo dalt.
3: I ben dit.
0: És un goig, deixa'm-lo dalt?
1: Sí.
0: Sí? i preciós de Menorca, en aquest cas. Molt bé. En tenim un altre, i abans ho dèiem, per exemple, la vocació de la Mare de Déu de la Panada, no sé si els coneixeu,
2: sí,
0: que són relativament recents. Doncs tenen un goig també que han fet a la Mare de Déu de la Panada.
1: Molts.
0: Sí, molts. Però un d'aquests, sabeu qui el va escriure?
1: En Lloret Moà,
2: en
1: Pere Llebreix, en Rafael
2: Bordoy.
1: Uf, sí, n'hi ha molts.
0: Sí, sí, sí. I de, sí,
1: en
0: que...
1: Jaume Rovira.
0: Diu, si hau la nostra bocada quan la Pasqua ens du consol, o Verge de la Panada, dolça com un rubiol. Aquesta és de
1: Llorenç.
0: De Lloret Moà, molt bé. Molt bé, Santiago. Efectivament. Per això deia que n'hi ha de nova creació.
2: Molts. Aquesta realment ja no és tan moderna.
0: No, de fet...
1: Sí, en el segle XX se n'han fet molts.
0: Exacte. Òbviament, Llorenç Moà va morir, però...
2: Sí, sí, sí.
3: Per tant, la tradició és viva.
1: En Llorenç Moà en té bastants.
0: En va escriure bastants.
1: Té de Beniamà, de Sant Quirze de Beniamà, té Santa Maria de Ximballí, té... de Robines, de Benissalem, sí.
0: Va ser també escriptor de goig.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. A més, els feia amb una producció molt, molt envejable, no? Aviat tenies goig fet.
0: Ai, mira, quina sort.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs enhorabona, no mos queda més temps, però que sapigueu que hi ha aquest llibre, si estàu interessats, El goig, pietat i cultura popular a Mallorca, dels segles XVII al segle XIX. Moltes gràcies per haver vingut. Per fer tota aquesta feinada, aquesta recopilació, perquè això realment és la nostra història, no?
2: Sí,
1: exacte, sí,
2: o part
1: sí,
2: de
1: sí,
2: la nostra història.
0: Part contada a partir del goig.
1: Exacte.
0: Del gojos.
1: Sí, sí, sí.
0: Enhorabona i de Santiago Cortés Prince Riera per aquesta feina.
3: Gràcies, Val.
0: Ha estat un plaer. Gràcies. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. Els ajuntaments de les Illes no podran declarar cap zona tensada. La majoria que PP i Vox formen al Parlament ha tombat una proposició de llei presentada pel PSIP que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers.
6: L'habitatge ha centrat bona part de la sessió de control al govern en un dels moments més tensos de la legislatura quan Pilar, la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltor, s'ha dirigit a la presidenta Marga Proens. De fet, just abans d'aquest episodi, el portaveu socialista Iago Negueruela ha acusat Proens de ser la culpable dels desnonaments com els d'Anna Pilar, que la presidenta ha lamentat però n'ha responsabilitat al govern espanyol.
7: Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
8: Silencio, por favor.
7: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
9: Nosotros continuaremos fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sots seus crits, en sots seus nervis, en sots seves mentides. El deixa vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
5: Encara en política, en les pròximes eleccions del 29 de novembre, per primera vegada, Formentera podrà triar el seu propi senador desvinculat del d'Eivissa.
6: En total, des de les Balears se'n triaran 6, 3 per Mallorca i un respectivament per Menorca, Eivissa i ara, per primera vegada, Formentera. Així ho ha valorat el president del Consell Insular, Òscar Portes.
10: En el 26 hem aconseguit que el Congrés dels Diputats i que el Senat aprovassin la modificació constitucional per introduir el senador propi per l'illa Formentera i dins aquest 26 ja tindrem el primer senador o senadora.
5: I nova jornada de vaga de les escoletes de 0-3 amb un seguiment desigual. Menorca és on més ha estat secundada, seguida de Mallorca i Eivissa. La Conselleria d'Educació xifra la mitjana del seguiment en un 20%.
6: A les portes del Parlament, prop d'unes 160 treballadores s'han concentrat per mostrar el seu descontent. Lamenten que la negociació no avança. Noelia Jiménez és una de les portaveus de la xarxa 0-3.
11: És una vergonya, aquesta és la realitat, és una vergonya. En cap moment no xerra de les ràtios, de l'aparell educativa, en cap moment fa referència als nens de necessitats educatives.
5: Més qüestions. En les darreres hores han arribat a les costes de les Balears 17 persones migrants d'origen magrebí en dues embarcacions.
6: Han estat interceptades aquest matí, una a Formentera i l'altra al sud de Mallorca. Aquest any ha arribat a l'arxipèlag més de 6.400 persones migrants, segons les dades compatibilitzades a partir de la informació facilitada pel Ministeri de l'Interior i la delegació del Govern a Balears.
5: I Ciutadella tindrà per primera vegada un pis per a menors tutelats. El Consell Insular hi habilita 8 places amb l'objectiu de mantenir els fillets i adolescents a prop del seu entorn.
6: Amb aquest nou centre es guanyaran places, però sobretot es vol evitar que els menors de la zona de Ciutadella hagin d'anar a Mahó. La consellera de Benestar Social i Família, Carmen Reynés, remarca que així podran continuar a prop de la seva escola, els seus amics i el seu entorn habitual.
8: Li canvies de la noche a la mañana a un altre municipi on no coneixen ningú, tornar a explicar a lo millor o haver d'explicar perquè comencen aquest nou centre i per tant crec que estàs revictimitzant en el fiet.
5: En la plana de successos, aquesta hora baixa continua l'operatiu policial contra la droga al barri de la Soledat de Palma.
6: Ja hi ha detingut el Pablo, el cap del clan, i també altres 11 persones. Més de 200 efectius de la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera han participat en el dispositiu desplegat a la Soledat, on s'han fet 14 escorcolls. L'operació denominada Tsunami Galva se centra en el narcotràfic i delictes relacionats amb el blanqueig de capital.
5: Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que demà comença un cicle per tractar la relació entre el cinema i l'arquitectura.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta segona hora de Tentol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i que ara tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: sí, per conèixer la notícia, saludarem en Miquel Jun. Com anem, Miquel?
1: Bon dia, la Ben.
0: Celestia Oliver.
1: Som aquí, eh?
0: I Maria Pons. Ai, com estàu? Gràcies a tots tres. Ara avui hem de parlar d'arquitectura i de cinema. Una bona combinació.
1: Bona combinació.
0: El manco, sí, en aquest cicle de que avui tractarem, Mireia, precisament que era el Dia Internacional de l'Arquitectura, que és el primer dilluns d'octubre de cada any, i relacionarem aquestes dues arts amb un cicle que comença demà.

0: Just demà comença aquesta primera edició de La Mesura Invisible, un cicle de cinema i arquitectura impulsat conjuntament entre el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, el Teatre Principal d'Inca, l'Associació d'Amics del Cinema d'Inca i Comarca i la Fundació Toni Catany. El cicle és coordinat pel productor de cinema Joan Carles Martorell, qui ens explica els inicis d'aquest cicle.
1: Fa ja molts anys que el Col·legi d'Arquitectes fa cicles de cine en diferents formats i configuracions, i en aquesta ocasió té aquest cicle novetats. De les tres pel·lícules que es projectaran, es faran fora Palma dues, és a dir, en col·laboració amb el Cineclub ACIC i la Fundació Toni Catany, anem a Inca, el Teatre Principal d'Inca, i és un major. Aquestes sessions tindran col·loqui posterior, combinant amb arquitectes molt potents, com en Jaume Lluís, de l'Estudi Marès, o en Carme Pinós, que, com sabeu, és una de les arquitectes més importants del món i té casa a Mallorca, o els socis de l'Estudi Ripoll Tizón, que són especialistes en habitatge. Més novetats. Hi haurà un cineasta i productor audiovisual, que també forma part de la presentació i debat, que en aquest cas són jo. I tot això acompanyat de Piscolabis, que oferirà Puig, Formatges Grimalt i Kelly.
0: Bé, mirar una pel·lícula i quedar en escola aquí amb bon menjar sempre està bé. I
2: clar,
0: més si
2: sí.
0: Hi ha aquests bons convidats també que mos ha contat en Joan Carles. Mm. Però també li han demanat que mos expliqui els vincles que hi ha entre el cinema i l'arquitectura.
1: El cinema i l'arquitectura són cosins germans, és a dir, tot i ser branques de creació humana diferents, tenen en comú moltíssimes coses. Quatre exemples. Fan espais on la llum és superimportant. Són feines d'equip amb una implicació de molts professionals. I són oficis cars, arquitectura i cinema, i transcendents. Bueno, de fet, sovint han estat disciplines d'estat, és a dir, per mostrar al món el potencial cultural d'un país, és a dir, com el Museu Guggenheim de Bilbao o el cinema de l'Albó.

0: Bé, tenen moltes més coses en comú el cinema i l'arquitectura que les que mos pensam. I com han dit, aquest cicle de cinema i arquitectura comença demà a les 7:30. Serà al pati de la seu del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears i s'hi projectarà la pel·lícula L'Arquitecte, precisament. Bon títol per començar.
1: A més, una pel·lícula bastant nova, aquesta.
0: Sí, de fa 2 anys. Se va estrenar fa 2 anys. Després continuarà dia 29 d'octubre al Teatre Principal d'Inca, on s'hi podrà veure Columbus. I dia 20 de novembre, la Fundació Toni Catany s'hi projectarà Alien Grey and the House by the Sea. En Joan Carles Martorell mos explica un poquet sobre què tracten aquestes pel·lícules.
2: La primera és L'Arquitecte, és un film francès que es va estrenar al Festival de Cannes fa 2 anys i està inspirat en el cas real de com es va construir aquell arc supermodern del districte de la Défense a París. L'administració pública que el va promoure i l'arquitecte que el va dissenyar, a poc es van trobar moltíssimes dificultats tècniques, econòmiques, burocràtiques, que van fer que el que havien somiat inicialment difícilment es podria fer realitat. La segona que farem a Inca té com a títol Columbus i és un homenatge a l'urbanisme i arquitectura de la ciutat americana de Columbus. És una ficció on s'excusa que és una jove aspirant arquitecta que coneix casualment, és fill d'un altre gran arquitecte, més veterà, i junts faran un pas de teràpia. És un film molt humanista, preciós. La tercera pel·lícula és una docuficció que no s'ha vist mai a les Illes Balears, és una estrena absoluta en el nostre territori, i ara que no mos sent ningú, vos confessaré que és la meva prefe d'aquest cicle. I és la història també real de la dissenyadora industrial i arquitecta irlandesa Alien Grey.
0: Unes pel·lícules ben interessants que serviran per fer un col·loqui posterior també ben interessant per reflexionar sobre els espais que habitam i els reptes que té l'arquitectura actual.
2: La sessió inaugural aprofitarem per xerrar dels reptes d'obra pública, és a dir, com els arquitectes fan feina amb les diferents administracions i governs, amb encàrrecs i licitacions, que aquí és un temazo. Amb Columbus convidarem a un professor i un alumne d'ADEMA, que és la nova universitat de Mallorca, que acaba d'inaugurar per primer cop a les Illes Balears estudis d'arquitectura. I serà superinteressant perquè, encara que no ho sembli, les ciutats de Columbus, Ohio i Inca tenen més coses en comú del que pugui aparèixer a primera vista. I finalment, a la Fundació Toni Catany de Llucmajor, la pel·li segur que mos dona molt de joc després per col·loqui i molt probablement, evidentment, tractarem, perquè és un dels temes de la pel·lícula, els reptes de ser una dona dins aquest món de l'arquitectura en particular. Optimistes i curiosos, emocions.

0: Maria, no sé si has estat a Ohio, però en Joan Carles ha dit que...
1: No puc opinar.
0: Que no és molt diferent a Inca, no sé.
1: D'aquestes similituds o paral·lelismes no puc opinar. A Inca hi som, però a Ohio no he tingut la sort d'anar-hi. Però mos fiam de Joan Carles.
0: Ja, jo me fio d'ell, sí,
2: sí. Un agermanament ja. Bé, primer hauríem d'anar a Ohio.
0: Sí, primer hauríem de veure si és veritat, això com ho ha dit Joan Carles. Si
2: aquest agermanament.
0: I després ja feien l'agermanament d'Inca i Ohio per la ciutat.
2: Que sona bé,
1: a veure, Inca deu ser millor que Ohio, però bé.
0: Segurament si viu bastant millor, sí. Segurament sí.
3: Doncs aquesta és la repassada en aquest cicle de cinema i arquitectura que comença demà en aquest Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, amb la projecció d'aquesta pel·lícula que se titula precisament L'Arquitecte, i doncs que també transitarà durant aquests dies per diferents espais de Mallorca. I doncs, Miquel, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Cinema i arquitectura. Feim una pausa amb el Consell de la Universitat i tornem tot una.
4: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

El dret a un habitatge digne i adequat. Trobar un habitatge digne i adequat i a un preu assequible s'ha convertit en una missió impossible. Quan parlam d'assequibilitat, ens referim a poder pagar un habitatge sense que això impedeixi arribar a final de mes. Quan aquesta possibilitat desapareix, ens trobam en una situació de vulnerabilitat residencial, és a dir, un risc elevat de no poder mantenir una llar en l'estabilitat necessària per viure dignament. Garantir el dret de l'habitatge no significa només tenir un sòtil, sinó assegurar les condicions necessàries perquè tothom pugui desenvolupar la seva vida amb dignitat. I terme explicat, terme acabat.

0: I continuem, avui és dimarts i Maria, mos toca descobrir quin és el moment Tèntol i avui és un moment d'enamorats.
1: Sí, oh, clar, no tothom té la sort de poder tenir aquests moments, no. però
0: s'ha d'estar enamorat ha... i correspost.
1: També, clar, que no és el mateix.
0: Estar enamorat, però...
1: Així és.
0: Tot sol.
1: El nostre oient té la sort d'estar enamorat, correspost i casat, i a més feliçment, escoltam en Tolo.
2: Bones. Bueno, en quant al meu moment Tèntol, fa 4 anys que vaig jubilar, lo qual, el moment Tèntol, n'hi ha molts. Una hora baixa en l'estiu amb la meva dona fent una copeta de vi i xerrant de lo que mos passa dia a dia i tal, que és fantàstic.
1: És fantàstic, clar. Si se té l'oportunitat, és fantàstic. Jo de gran vull ser com en Tolo, que sempre està content, i tenir aquests hores baixes que diu, ei, tranquils, en parella, amb una copa de vi i una bona conversa, que és una cosa tan senzilla, però que hem de dir que no tots no són els beneficis per la beguda, sinó per aquest temps compartit i aquesta intimitat. Perquè, clar, aquest petit ritual podríem dir que enforteix el vincle de parella, perquè això pot afavorir aquesta satisfacció en la relació i pot reduir la sensació de rutina i d'avorriment. També gaudir d'un moment sense presses, cosa que avui tampoc no abunda gaire, i aturar-se, xerrar, escoltar-se, estar pendents i compartir aquestes coses que mos passen en el dia a dia, una cosa que, a més, potencia la connexió de parella. Hem de remarcar el que deia, que no és la copa de vi, que té els principals beneficis, sinó que és aquest moment Tèntol d'estar junts i riure i gaudir d'aquesta estona de qualitat que podria ser vista com una inversió en la relació.

0: Així mateix, la recerca científica també vincula les bones relacions socials amb un millor benestar general i fins i tot amb una millor qualitat de son, perquè ara vaig a les dades científiques.
1: Ai, mira, això m'aniria bé, eh? Una millor qualitat de son.
0: Jo també, sí, sí. La veritat.
2: Sí, ja. Tots, has de trobar per allò.
1: Sí, sí, sí, sí, si ha de millorar la qualitat de son.
2: S'ha d'estar enamorat per tenir una millor qualitat de son. Ajuda.
0: A veure,
1: això
0: ajuda,
1: clar. Recerca científica.
0: Sí, sí, sí. Mem, ja vos explic. Una meta-anàlisi de 148 estudis amb més de 300.000 participants va trobar una associació entre les relacions socials més fortes i una major supervivència. És a dir, hem de dir que això no demostra que una hora baixa amb la teva parella te faci viure més, però sí que dona suport en el fet que les bones connexions són un component important de la salut. Per tant, reservar temps de qualitat per separar, no simplement passar l'estona, sí que no, és una manera senzilla de cuidar la relació i també cuidar-nos mútuament. Però, Celestí, no te preocupis. Amen. Perquè tot això,
1: no, preocupar no estic,
0: tot això se pot aplicar a la resta de relacions de sa vida, com són les amistats, no, no, ben que dic. Tu i jo, avui a la baixa podem fer una copa de vi
1: també,
0: i dormirar beníssim.
1: També, d'acord.
0: No passis gent de pena. Ho dius
1: una,
0: a ciència.
1: Una bé, perquè si en fas més d'una,
0: ja, a vegades,
1: ja te desbarata la sona.
0: Sí, pot.
2: És un altre tema, aquest.
1: És un altre tema, sí.
0: Però complicat,
2: la ciència diu que compartir moments, estiguem enamorats o no, amb una altra persona amb qui estiguem a gust, doncs pot ajudar a tenir allò, la felicitat més controlada, no?
0: O l'estrès i el descans i la salut, que són coses importants. Per aventura no ser feliç, però la calma, si sembla bastant.
2: Celestí, tu tens mal dormir?
1: No és que tingui mal dormir, però a vegades sí que me desperten la nit.
2: Sí,
1: sí,
2: mi, però,
1: que no don de tira.
2: A mitjan del vespre.
1: Sí, no cada dia.
2: I què fas quan...
1: Ara fa dos dies que no, ara fa dos dies que don que arreu, sí.
3: He tingut bones relacions socials.
1: Sí,
0: clar,
1: he tingut bones relacions socials,
0: perquè cap de setmana...
1: Clar, setmana i... Però sí que es veu que no sé si va en relació en fer-se gran.
2: També ha
1: sí,
2: una
1: sí.
2: part, supos, d'això. Però què fas quan te desveldes?
1: Ah, no, me torno a dormir tot d'una, però... Sí,
3: això no passa res, no hi ha problema.
1: Me despert, però llavors no tinc insomni. No, ja, no, això encara no ha arribat.
2: I d'això, fantàstic.
1: Esperem que no arribi, no. Però això de dir... Ostres, ara són les 4 i 13 minuts, i ara que
0: sempre
1: faig despert...
0: Sempre és les 4, oh?
1: Sí.
0: No
1: sé,
0: a mi me passa sempre les 4, també.
1: M'aixec, bec un tassó d'aigua, i me'n torno a jeure, i pens, no me dormiré ara, i sí. I ja no m'entem, i m'he dormit.
2: I t'has dormit, tu, Maria, te desveldes?
0: Sí, me passa bastant, sí. La veritat. I això que som jove.
2: I
0: no
2: tu
0: sé...
2: tornes a dormir?
0: M'acosta. Sí, perquè me pon nerviosa i dic, ai, ara no me dormiré, i me passa el contrari que en Celestí, que no me dorm, i don voltes. Però...
2: Diuen que s'han de fer coses avorrides, entre cometes. És a dir, has d'agafar un llibre d'aquests...
3: Avorrit.
2: Sí.
0: Una pel·lícula així,
2: que
0: mediocre.
2: Faci... Sí, que una cosa que sí, i molt llum, molt baixa.
3: Niquer, de fet, està en Nic, d'aquí l'altre dia mos
0: contava... Estava pensant en ell.
3: De l'altre dia mos contava que se posa... Això no sé si és molt legal, però que...
0: Ai, Déu.
3: Tenia, no sé si era iVots o una aplicació de podcasts que tenia... Hi havia un compte que publicava àudios de pel·lícules, només els àudios.
0: Ah, pensava que anaves a dir una altra
3: i
0: cosa.
3: I ahir se posava l'àudio, i quan no se pot dormir se'l posa i se dorm.
0: Això m'ha dit que li va funcionar l'altre dia escoltar balenes.
3: Ah, també. Ah, també ho va contant, això.
0: I també pot funcionar canviar d'habitació...
1: Però clar, ja has de
0: tenir... Per dormir-te, canviar d'espai.
1: Has de tenir els auriculars, el mòbil, això, a mà, perquè és que si no ja te desvetles completament. Si has de començar
0: que llum de
1: a trascar
0: pantalla,
1: per dins que teva...
0: És que ja no
2: estava
0: a
2: desvetlar, però si no se posa a escoltar balones.
1: Ja la meva tècnica va ser, no sé, penses, clar, dins el llit i dius, contaré.
0: Ho veietes.
3: Això
0: no va funcionar mai.
1: Contaré fins a 100. I no arribaré, evidentment, perquè d'aquí a 100...
2: Ja t'hauràs dormit.
1: I no.
3: A 20
1: i...
3: Vaig
1: passar a 100. Sí. És que 100 passa aviat, també.
0: Clar. I te'ls imagines votant
1: I
0: una...
1: I aquesta tècnica l'he provada ves tres vegades, però no funciona. No, a mi no. Ja l'he descartada. És a dir, ara és moment de balenes.
2: Moments tentos sí. Per quan mos despertam a les 4.
0: Sí, si els oients mos ho volen enviar, sí, consells, per favor, i gràcies.
2: Maria, moltes gràcies. Nosaltres també fem un tento d'ara i tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio és diversitat.
5: Un vi denominació d'origen Vinisalem és més que un vi. és el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. El temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.

0: I ja tenim aquí en Eugènia Sant Pedro. Eugènia, com estàs?
1: Què tal?
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Que després d'aquesta ressaca de la boda negra,
2: com ho dus?
1: Bé. La veritat és que ara ho comentàvem que... Bueno, realment, com que la temporada alta se pot dir que, comença, que ha començat en la boda negra, però en realitat no, perquè ja varen començar nosaltres en Suportant el Paradís una mica... Des de setembre, de dia 2 de setembre. Bueno, no, amb el ser querido.

0: No perquè... surt en el tràiler aquest no. gir. És a dir, que no hi ha spoilers.
1: No. Clar, el tràiler és algo molt loco que no saps el que estàs mirant, saps? Però clar, quan estàs en el cine, quan ja dus com a 20-30 minuts mirant la pel·li, passa algo que fa que tot tingui sentit. I clar, jo des d'aquí els he de demanar als espectadors i espectadores paciència.
0: Mm-hmm. 20 minuts, tampoc no és molta paciència.
1: No, però és vera, no sé, és vera, l'altre dia xerrava amb companys de Cine Ciutat que estan com a de cara al públic que me deien, ostres, tothom que surt de la pel·li surt com a molt content i agraït d'haver vist això, perquè, bueno, ara ho xerrarem, però mm-hmm. és vera que és una pena... que crec que la crítica està completament dividida o t'agrada molt o l'odies. O gens. Sí.
0: I d'escoltar amb aquest tràiler desconcertant sí. que no entendrem res sí. i en parlam. És la pel·lícula que han de dir Digger o Digger?
1: Jo dic Digger.
0: Digger.
1: I que me detengan, m'és igual.
2: La vida és un canvi constante. Un dia eres un gato, prueba poco por papaito, venga cielo. Un rey y al siguiente un puñado de cenizas. ¿Cuánto tiempo diría que le queda?
3: Entre 2 semanas y 5 minutos.
4: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
2: Ah, sí, hola Sandy, el de la grieta de 1.5 metros. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado 1.5 metros. La mesa que tengo delante mide más de 1.5 metros.
4: Pero, señor Rockwell...
2: Mi polla mide 1/10 parte. ¿Quieres que cierre una plataforma de 1.000 millones de dólares por algo que es solo 10 veces mi polla?
4: Creo que no está entendiendo lo que sucede.
0: El Hollywood 100% aquesta pel·lícula.
1: Sí.
0: Això sí que ho té, oh? No està gravada en 35 mil·límetres aquesta.
1: Bueno, ara ho xerrarem, perquè té coses interessants. Bueno, si voleu, podem començar a xerrar sobre Iñárritu, que és Alejandro González.
0: El director de
1: la pel·li.
0: Digger?
1: De Digger, sí. És un director mexicà que segur que molts els coneixeu perquè va dirigir Amores Perros, 21 gramos o Babel. És un dels pocs cineastes que ha guanyat l'Òscar a millor direcció 2 anys seguits. El 2015 va ser per Birdman i el 2016 per El Renacido, aquella pel·lícula on el Leonardo DiCaprio lluitava amb un os.
0: I sí, després... va guanyar 2 anys consecutius l'Òscar. Sí. És veritat que això és molt mal de fer.
1: Sí. Mm-hmm. Després va tornar a Mèxic per fer Bardo i el 2022 una pel·lícula molt personal que va passar gairebé de puntetes i ara mateix tampoc record el títol. Mm-hmm. Però, bueno, Digueres, per tant, se podria dir la seva primera pel·lícula en anglès en 11 anys que té de recorregut, no? Mm-hmm. Professional. I trobo que no... que la idea, aquesta idea li rodava pel cap des de que va acabar El Renacido, perquè amb en Tom Cruise se deia que va xerrar per primera vegada en el 2019 mentre l'actor rodava la pel·li aquesta de Top Gun Maverick. Una pel·li divertidíssima, també, per cert. Però, bueno, per escriure aquesta pel·li ha tornat a juntar a l'equip de Birdman, que és en Alexander Dinelaris i en Nicolás Giacobone, i ha sumat la dramaturga mexicana Sabina Berman. I darrere la càmera un altre retrobament molt interessant, que és en Manuel Lubezki, el director de fotografia de Birdman i El Renacido. La crítica torna a dir que aquesta fotografia és impressionant i és vera, o sigui, és raríssima. Jo mai havia vist alguna cosa així. És tot superpla, però clar, ara mesura que ho estic dient, torna a pensar que tot té un sentit. No vull fer cap spoiler perquè és vera que si saps això ja no té cap tipus de sentit anar a veure la pel·li. Però, bueno, en aquesta pel·li veiem en Tom Cruise, que és en Digger Rockwell, un magnat del petroli excèntric i riquíssim que es té per l'home més poderós del món. La seva empresa provoca una catàstrofe ecològica a Groenlàndia, és una catàstrofe de dimensions planetàries i a partir d'aquí el personatge d'en Tom Cruise, en Digger, es llança una cursa per demostrar que ell és precisament el salvador de la humanitat, abans que el desastre que ell mateix ha fermat o destrueixi tot.
0: Per tant, un argument... a priori, un poc així, no?
1: Sí.
0: És a dir, jo som un magnat molt important, que faig un desastre molt gros i llavors ho vull salvar i alhora vull ser en Superman.
1: Exacte. Sí. A més, és que quan jo l'estava mirant i, de fet, és vera que això m'ho va venir dies després, quan vaig pensar, de fet, comentar-la aquí a Pla Subjectiu, que és una pel·lícula que ben bé podria haver dirigit en Bong Joon-ho, el director cantonès, reconegudíssim per Paràsitos, o Okja, una pel·lícula que teniu a Netflix i que és increïble, perquè és així com molt distòpica, de ciència-ficció fins i tot, quasi, saps? Una realitat d'aquestes que dius, això no pot existir mai. És vera que aquesta pel·lícula està situada en el futur,

0: I això no ho sembla en el tràiler, però és així.
1: És a dir, un futurible proper.
0: Sí, i tant. Perquè serà d'uns temes
2: per que tant, no tan distòpic.
0: No, no, en realitat no. Però com està com molt magnificat, saps? Sembla que és una realitat que no pot existir. Però si seguim per aquest camí, ja vos dic jo que probablement... Perquè xerra, doncs, per exemple, de canvi climàtic, de masclisme, de poder... de tota la part pues, més dura, no?, de governar, perquè en realitat el que fa aquest home és governar. I la frase oficial d'aquesta pel·lícula la resumeix com a molt bé, no?, que és l'home més poderós del món, cor per demostrar que és el salvador de la humanitat abans que el desastre que ha provocat acabi amb tot. El més important, Warner la ven com una comèdia de proporcions catastròfiques i realment és que és això, és una sàtira de comèdia negra.
1: Que és, com... que és humor.
0: Sí. Bueno, jo m'aixapava durant tota la pel·li.
1: Fa riure.
0: Sí, sí.
1: També està bé riure un poc.
0: Clar, també vos he de dir que, clar, com en el principi tu no coneixes el que estàs mirant, jo me sentia malament perquè hi havia coses que me feien gràcia, però pensava... Com me pot fer gràcia això? Saps? Perquè a més és un tipus de món negre en el que, bueno, jo no m'hi veig, supos que per la generació que tinc, saps? La meva generació no me fa com a, que me facin gràcia segons quines coses, però és perquè me feia gràcia i me sentia malament. I clar, després te n'adones que no és algo gratuït perquè torna a tenir un sentit tot.
2: I com és que no ha fet gràcia? És a dir, com és que no...
1: No, per exemple,
2: tenen un moixet...
0: Com
2: és que no ha fet gràcia, que no fa números
0: de
2: taquilla?
0: Ja.
2: No se l'ha
1: entès? Això és un misteri.
0: És que no sé, la veritat és que és una pena. Jo crec que és el que vos dic. Bueno, a Cine Ciutat vàrem anar l'any passat en el Mercat de Cinema Independent, on sempre se fa una xerrada, a la Seminci, en el Festival de Valladolid, on sempre se fa una xerrada un poc de sistema que s'encarrega de recopilar totes les dades de taquilla a nivell nacional. I sempre cada any fan com una ponència. I enguany han tornat a dir que el més important per l'espectador poder anar al cine, és a dir, per què va anar al cine l'espectador, és o bé perquè ha vist un tràiler o un cartell. Aleshores, el cartell trobo que és xulíssim, per al veure aquest tràiler, pel meu gust, jo no tenia ganes d'anar a veure-la, realment.
1: Però parlant de xifres, a l'estat espanyol o a tot el món?
0: En general.
1: És a dir, que també ha estat un desastre.
0: Sí. Sí.
2: Clar, Pantera Rosa i això també, no?
0: Home, jo crec que sí.
2: Rebot, no?
0: Sí. Però, bueno, sí, jo crec que l'espectador, per exemple, en el meu cas, nosaltres la vam anar a veure per qui l'ha dirigit. És una persona realment important dins d'indústria cinematogràfica i una estrena com aquesta, on Anton Cruz, pues, no te l'has de perdre, saps? I ja vos dic jo que a les sales a qui vaig anar, tothom reia.
1: O sigui que fa gràcia. Fa gràcia. Que jo dic, no estarà rodada en 35 mil·límetres, però sí.
0: Sí que està rodada.
1: No m'ho puc creure.
0: Sí, sí, sí. I també hem vist la visió en aquell format panoràmic dels anys 50, no?, que és dels grans espectacles de Hollywood, que ara torna a estar de moda.
1: Però de què que no poden veure aquí les sales de cine de l'estat?
0: Bueno, jo crec que si vas a una sala IMAX, sí.
1: Ah, vale.
0: Sí, però bueno, sempre...
1: És a dir, en 35 mil·límetres, però l'has de veure en una sala IMAX.
0: Sí, a més, jo crec que sempre... O sigui, si algú té oportunitat de veure una pel·li en 35 mil·límetres, o sigui, que s'ha rodat en 35 mil·límetres a un cine que té un projector de 35 mil·límetres, anau-hi.
1: Però això pot passar?
0: Sí, i tant.
1: Aquí a Mallorca?
0: No.
1: A Balears?
0: No.
1: No.
0: A Espanya n'hi ha uns 4, i són una a Madrid, Barcelona, Saragossa...
1: És a dir, que nosaltres molts, no,
0: sí.
1: No podem.
0: No.
1: L'altre dia escoltava una entrevista a la directora de fotografia de la Bala Negra, que és una lata catalana, i li deia, per què la presentadora, l'entrevistadora, la periodista, li deia, per què l'heu enregistrat en 35 mil·límetres en la tecnologia que hi ha avui dia que te permet fer allò que vulguis?
0: Total. I es tanca. Vull dir, això fa que el pressupost sigui molt més car de lo normal.
1: Imagina't. I diu, sí. Perquè és més real, perquè l'il·luminació és més real, però realment l'il·luminació l'has de tenir molt control. És a dir, és com fer cinema a l'antiga.
0: Sí, sí, sí. Però ja és una capritxada, però que després llueix molt bé, la veritat. Però troc que amb el digital se pot arribar en això perfectament, o bé amb un bon equip de direcció de fotografia i d'il·luminació, i si li sumes també un bon equip de postproducció que te faci un bon color. Però bueno, ho entenc, perquè també és molt romàntic.
1: Clar, ara tenim allò analògic, mos fa nostàlgia també.
0: Total.
1: Bé.
0: I...
1: M'encanta aquest debat de com s'arraven les pel·lícules.
0: Ja.
1: Sobretot perquè ara està clar, amb totes aquestes pel·lícules, com aquesta, que jo no m'hauria imaginat mai, que està rodada en 35 mil·límetres, sí. I sí.
0: Sí, sí, sí. I, bueno, lo xulo de tot això, no?, és que hi ha en Tom Cruise, no?, que és veritat que fa molts anys que el veiem penjat d'avions i votant per penyes a gats i sempre fent d'heroi, però aquí fa una cosa que és, crec, molt més arriscada, que és que fa és ridícul. Se transforma físicament, com tu bé has dit, no l'havies reconegut en el tràiler, juga antipàtic, grotesc, i sobretot se'n riu de la seva pròpia imatge. A mi, és veritat que... En general, la pel·lícula m'ha agradat molt, però trob que, o sigui, és una pena que un Tom Cruise no el nominin en aquesta pel·lícula als Oscars.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Tu creus que hauria d'estar a millor actor nominat?
0: És loquíssim.
1: Que t'agradaria millor actor?
0: Sí. És que és molt bona. És molt... O sigui, interpreta d'una manera que... Bueno, que si jo fos Niñárritu, a lo millor no hauria pensat en Tom Cruise per fer aquesta pel·li, perquè, primer, no sembla ell, i segon, té un registre completament diferent del que hem vist fins ara. Per tant, és molt arriscat, però tot i així trobo que ho ha fet beníssim i ja vos dic que també trobo això, no?, que en els Oscars, tota la indústria de Hollywood, si una pel·lícula no és molt taquillera, jo crec que ni tan sols arribes a les nominacions en els Oscars, no? No ho sé. Tinc aquesta sensació.
1: Ah.
0: I trobo que, pues, no...
1: Això pot ser.
0: Sí.
1: Clar, perquè com que no ha arribat a prou gent, no se fa una bolla grossa.
0: Sí.
1: I com que també ha... Així com en el món de llibres hi ha superproducció literària, supos que també de cine hi ha moltíssima producció.
0: Sí, i tant.
1: I
0: de fet, aquí, bueno, anem un poc en els números, en el titular, Digger, aquesta pel·lícula de la qual estem xerrant avui, ha costat, segons els fons, entre 125 i 180 milions de dòlars, sense comptar la publicitat, que ja han xerrat algunes vegades, que darrerament, com a tota la indústria audiovisual, hi ha d'haver una línia pressupostària per màrqueting, que, per exemple, la Bola Negra ho han petat, perquè ja fa mesos que sentim...
1: Quant de dos bets han gastat?
0: No ho sé.
1: No ho sé.
0: Però no recordo ara tampoc en Cirat. Vos en recordeu aquesta pel·li que també va ser... Sí, crec que valia més que la pel·li.
1: És a dir, el pressupost de publicitat era més alt que...
0: A Cirat crec que sí.
1: Que
0: és que és una barbaritat, sí.
1: Uau.
0: Per tant, bueno, el primer cap de setmana ha fet uns 8 milions als Estats Units i uns 20 a tot el món. Ha quedat 5 en la taquilla nord-americana i és la pitjor estrena d'en Tom Cruise en gairebé 20 anys.
1: Oh.
0: Sí. Ja se xerra de pèrdues de fins a 150.000 euros, però bueno.
1: Es publica... 150.000 euros?
0: Sí.
1: 150 milions?
0: 150 milions d'euros. Sí.
1: Si posen 150.000
0: 150 no res. Imagina't.
1: Clar, que tenen pèrdues de 150 milions d'euros. Mare de Déu.
0: Sí.
2: Poca cosa.
1: Res.
0: És molt fort. Però el més interessant de tot això és que crec que Warner, la distribuïdora, ha sigut molt intel·ligent i en lloc d'amagar tot aquest desastre, no, per dir-ho d'alguna manera, n'ha fet campanya.
1: Ah, i això està bé.
0: Sí, i és molt xulo.
1: De ser desgràcies.
0: Sí.
1: Treure'n el profit.
0: Sí, és que és molt xulo perquè tenen com a... estan fent com a peces per xarxes socials i diferents cartells que posa com a desagradable, obra mestra, desconcertant, brillant, no? Com a les dues opinions. I davall posa, decidiu vosaltres mateixos. Que això està molt bé.
1: Clar. Anau a veure-la i així
0: sí.
1: Podreu decidir, podreu opinar.
0: Totalment. I bueno, per què volia xerrar jo avui d'aquesta pel·lícula? Perquè, com bé vos he dit abans, no entenc aquests resultats, o millor dit, els entenc, però em fa molta ràbia. Perquè crec que en el final, Digger, és una pel·lícula molt intel·ligent i molt divertida i fa temps que no veia d'un gran estudi de Hollywood posar tant de doblers en una cosa com a tan crítica. Pens que ha estat una cosa molt senzilla i és que, com bé vos he dit, la gent ha vist el tràiler i ha cregut que la pel·lícula era allò. I la pel·lícula no és allò, la pel·lícula xerra d'allò. Xerra d'homes riquíssims que rompen el món i després es presenten com els únics que el poden arreglar. De com ens venen les coses i no fa falta que vos digui que ara mateix, realment, això no és ciència ficció. Tal vegada el públic, això també pot ser, va veure en Tom Cruise, volia veure un heroi i el públic que hauria gaudit aquesta sàtira no ha anat a veure una pel·lícula d'en Tom Cruise realment. Jo vaig riure molt i vaig sortir del cine amb la sensació d'haver vist una cosa molt rara que d'aquí uns anys mirarem d'una altra manera. Tant de bo. I l'únic que vos puc recomanar és que mentre encara és a Cine Ciutat, que li doneu aquests 20 minutets, 20-30 minutets, i després...
1: Els 30 minuts són més mal de passar.
0: Sí.
1: I llavors...
0: És que jo no sabia el que estava mirant. Sí. Ah. Els primers. Jo no sabia el que estava mirant.
2: Bueno, és poca cosa.
0: Clar.
2: 20, mitja horeta, res.
1: Llavors comences a entendre...
0: Llavors, o sigui, hi ha algo, passa algo a la pel·lícula que dius, vale, ara ho entenc tot. I, de fet, mentre està passant allò, dius... com pot empitjorar encara més, però de veres és una cosa molt loca, però de sobte tot té un sentit. I després també vos he de dir que a mitja pel·lícula hi ha una seqüència brutal, que jo crec que la recordaré tota sa vida, on hi ha en Tom Cruise davant una espècie de gabinet, com a de gent jutjant, com si fos un judici, i hi ha una espècie de monòleg seu espectacular. O sigui, i ja vos dic, que xerra de coses molt importants i que crec que en el final mos toquen a tots, i és una crítica social a través d'una sàtira superintel·ligent i divertidíssima.
1: I ja ho sabeu, Digger, la trobareu als cinemes, si la voleu anar.
0: Estau obligades.
1: Eugènia, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: 3 Ràdio és humor. De dilluns a divendres a les 5...
1: Jo conec en Quico Rivera.
2: Súbele el mambo.
3: Quin nivell, Maribel.
1: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
4: ¿A 200 euros?
5: Ya se puede haber sido un pan menos en Paquirri.
3: Pues pasis el fi de la Pantoja como ha pagado 200 euros.
1: Y va a llenar ya tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer el vídeo, van a empullar tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
6: Yo ya no trabajo con él.
3: No.
5: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de tot més per aquesta exclusiva?
1: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
5: Molt bé.
0: I
5: bé,
0: amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
5: Per favor.
0: Xiu-xiu.
3: I li dono que te deu 200 euros.
1: Exacte, i li tornem a recordar.
0: IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

Ara vos hem de contar que el poble de Tòrigo està tret el llibre Antologia, la col·lecció Veu del Poeta, de la Fundació Musical Aca de Búger.

0: Ara m'agrada perquè sentim el nostre convidat cantar.
1: Perquè passa gust de sentir aquesta cançó, aquesta cançó. Ho sabíem. Antoni Gost Bernassa presenta Antologia, el volum que fa 16 de la col·lecció Veu de Poeta, que la Fundació Musical AK de Buja impulsa des del 1999. Antoni Curro, així com se'l coneix, eleva l'aforisme còsmic en una poesia entesa com activisme cultural i també local, una poesia al marges i que durant aquest mig segle és la que ha viscut tant a les places com als bars, als tallers d'artistes i també als discos d'una fundació musical d'un poble petit com es Buja. La presentarà precisament en aquesta antologia aquest dissabte, dia 10 a les 7, en el Mirador Ramon Llull de la Fundació AKA.
0: I és aquí als Estudis Directe Ràdio, Toni Gost, Toni Curro, com estàs?
2: Beníssim, agraït que mos hau convidat una vegada més i estar amb vosaltres i compartir aquest altre llibre.
0: Aquest altre llibre, saps que estàu...
2: En el seu programa
0: de Fener, gràcies, Toni, i també t'acompanya Miquel Àngel Tartell, de la Fundació AKA. Com estàs, Toni? Oh, vull dir, perdona, Miquel Àngel, Toni, ja l'he saludat.
3: Igual, també faig festa presentant, Toni.
0: Home, si ets... però tu no ets poble, o sí?
3: No, però Sant Antoni no és poble. No sé si això... Aquí.
0: No ho dic perquè un Morero i un poble aquí han fet maig.
3: Sí, però nosaltres ho tenim superat en, aquesta, en aquest problema, en aquest conflicte atàvic. No el tenim.
2: No el tenim, no l'han tingut mai.
1: A més, en Miquel Àngel li ha fet un poema. Bé, no sé si n'hi has fet molts, però...
3: No és el primer.
1: No és el primer. En aquesta antologia trobam de construcció d'Antoni Gost.
3: Sí. Correcte. Mm? Bé, m'ho va demanar ell.
1: Sí? Sí. Per què li vas demanar que te fes un poema?
2: Perquè ja m'havia fet un altre de desconstrucció per la precisa estimació que li tenc cap a ell, per tot l'esforç i la feina que ha fet perquè se dugués a bon port aquesta edició d'aquest llibre, d'aquesta antologia, i això són moltes hores de feina a feina i perquè se'ls digués aquesta excel·lència de llibre.
1: És que no és que un llibre.
2: Sí, que m'ha superat totes les perspectives que jo tenia.
0: Sí, sí, sí, i tant, si és més que un llibre.
1: Perquè... Una antologia gruixada.
2: Sí.
0: Això és una col·lecció que teniu a la Fundació AKA, Miquel Àngel?
3: Sí. Bé, Toni Gost és el fundador de l'aula poètica de la Fundació Musical AKA i abans de començar el Veu de Poeta, nosaltres vam començar el solstici d'estiu 1997 i des de llavors el duim a terme fins avui, són 6 poetes cada any. I després un tal Damià Pons, que era conseller, va dir que era això de dones joves, ell volia veu consagrades. I van començar la col·lecció en 1999 de veus de poeta, que eren els que ja estan en el cap de baix de la trajectòria. I després de 20 i pico d'anys ja tocava en el nostre fundador. Molt bé.
1: I tant.
2: Bé. Agraït. Ho varen fer en una reunió que jo no hi era.
0: Sí? Te varen fer d'amagats.
2: Sí, bé, s'han de fer d'amagat aquestes coses. Ho han fet, però estic molt agraït a ells, a tota la família de Sala Poètica, que les podem anomenar, que són en Maite Brassales, en Miquel Parelló, i també actualment Miguel Àngel, la Clàudia Dardès, una altra poetes
0: de sa poble,
2: d'aquestes noves fornades, sí. D'això, i que també en guany partit. En Miquel hi havia de ser, però sa feina de sa feina professional de ràdio i
1: Miquel
2: música.
1: Miquel Junque nostre.
2: Sí, sí. Nostre. Hi de ser, però gràcies a tota sa família d'ells per tot el que han fet, no tan sol per jo, és que han fet moltes de coses, han fet feina pels altres. Per la poesia, sobre...
0: Clar. Des de quan escrius poesia, Toni?
2: Aquí hi ha poemes que són... Ells ha posat una data, que està bé, de referència, però aquí hi ha poemes del 73 i del 74.
1: És a dir, interiors, perquè, clar, anava a dir que aquesta antologia són una cinquantena de poemes de mig segle, però, clar, si venen de l'any 73, de més de mig segle.
2: De mig segle, sí. Sí, és un tast. És un tast que han agafat, que ho fas... Ara han triat aquests, però una altra vegada, segons l'estat anímic o el que sigui, en tries uns altres. De tot, fas una altra selecció. I n'hi ha uns que sempre les poses, perquè tenen una referència molt important i un lligam molt profund en tu.
0: Clar, els has triat tu, Toni?
2: Sí, i amb l'ajuda de Miquel Àngel Tortell.
1: Clar, i cada poema dialoga i lliga amb una pintura o una obra visual.
2: Sí, jo són tots els pintors que hi ha aquí, més la meva filla que fa fotografia, hi ha un lligam molt especial. Jo he volgut fer llibre en sols que estim. les persones, i cada mes he tingut col·laboració, tots amb ells, hi ha escultura i tot, fotografies d'escultura. I això és important, tenir un lligam, i, és, i, això, i tots ells havien fet col·laboracions i havien fet activitats. I si no lliga, no l'ha fet aposta aquesta pintura, perquè el poema té lligants per colors, per formes, en el poema.
0: Clar. Clar, això ho heu trobat després, perquè aquí hi ha obres d'en Ferran Pisà, d'en Tòfol Sastre, d'en Jaume Serra, d'en Pilar Gos, d'en Jaume Mir,
2: sí,
0: de moltíssims d'artistes. Sí. Com les heu vist l'obra i he dit encaixa molt bé en el meu poema, o ha anat a l'enrevés?
2: No, perquè jo havia col·laborat amb ella. Però jo faig moltes col·laboracions amb pintors, amb artistes plàstics.
0: Sí.
2: I sempre ja tenia, ja va la connexió, i ja les coneixíem, i ell també han fet coses, que m'han demanat coses per fer amb ells, i ja tenia ben clar. I, a més, que a part de pintors, artistes, seguim tots, tenc una bona amistat amb ells.
1: Són amics.
2: Són amics.
1: A FIA,
2: sí,
1: quan Pilar Gost.
2: Sí, bé,
3: també,
2: FIA.
3: També heu d'entendre que dins la trajectòria d'en Toni Gost, els dos darrers poemaris, tres poemaris principals que té, tots estan fets amb un maridatge amb obra pictòrica. I, de fet, hi són i estan lligats, estan cosits a dins aquest poemari, des d'Esquizofrènia i l'Ila Real Quadrada de 13, que ha un total d'un exemplar, de 1992, Interiors Invertebrats, que va fer el primer amb en Ferran Pisà, Interiors Invertebrats amb en Tòfol Sastre, i es Feres Blaves amb en Vicenç Ochoa.
1: Que és el més recent.
3: Que és el més recent, sí. Té un any, la criatura.
1: I, clar, ara s'acompanyarà això d'un enregistrament sonor, perquè normalment la col·lecció fa això, testimoni escrit i també oral, no?
3: Sí. De fet, ara hem estrenat el segell digital, la Fundació Musical ACA, i ho hem dividit en quatre apartats: música contemporània, música històrica, música popular i veu de poeta. I, de fet, com que som àrea de creació acústica, ACA, la veu és essencial per conservar la veu lligada en el contingut dels poemes. I ara ja no feim, un temps feien CDs, però ara ja no tenen ningú CD, i passant directament a les
2: casset i tot, ho fem.
3: I vinils de poesia que hi ha.
2: Sí.
3: I ara passant directament a les xarxes, Backcamp, Spotify, Apple Music... I...
1: Que lligat amb això, ACA heu estrenat recentment el segell digital.
3: Sí, ara fa una setmana.
1: Fa una setmana.
3: Han començat a obrir les portes d'aquesta nova era per tornar al poble, allò que és del poble, perquè també han rebut molt de suport públic, i és obligació moral que el públic, sobretot des de Mallorca, tingui accés en això que s'ha produït.
1: On heu pujat tot un seguit de registres, d'enregistraments d'ACA, i que anireu incorporant progressivament noves edicions, tot aquell fons que teniu.
3: Sí, sí, ara hi ha nou registres, i si voleu, ja podeu escoltar els dos darrers veus de poeta, d'en Lluís Maikes i d'en Tonina...
2: Tonina Canyelles.
1: Toni, hi ha peces o poemes inèdits?
2: Sí que n'hi ha.
1: Sí?
2: Sí que no estan publicats, perquè sempre n'hi ha, que és sort de triar. Jo, per exemple, quan vaig estar en el Festival Internacional de Poesia, que organitzava en Biel Mesquida, que jo me va tocar aquest any, com hi havia obres d'Esther, estem obres, el principal, el van fer el de Misericordi, en el pati de la Misericordi. Per sortir un llibre, anava acompanyat d'un llibre, i jo vaig triar unes obres, un poemes, per anar allà. I però sempre en deixava qualcun que m'agradava, i sí, i era aprofitat, perquè poemes que no estan editats per res i havien sortit a lloc. Perquè de vegades en sols escrit que faig també per pintors, pròlegs, escapa amb un poema sempre que encaixi en el que està parlant d'aquell pintor, aquell escultor. Jo és que he tingut, he fet molta feina per la poesia i per poetes. Però sempre he tingut més lligants en els músics i en els pintors que en els poetes.
0: Idò, mira. I això perquè tenies un bar, Toni?
2: Sí, 33 anys. Un bar.
0: T'ha ajudat a connectar amb tota aquesta gent?
2: Sí, un bar, i a més un bar de joves, un bar de música, i això fa sí que connectes amb molta generació de gent jove. Però jo sempre, de jove anem a fer els majors. Jo ja anava, era des de Chepler, de l'Alexandre Ballester, el nostre gran autor teatral, dramatúrgia, en Alexandre. I va ser, per nosaltres, va ser una llum i una epifania en aquell temps.
1: Hem destacat de tu aquest aforisme còsmic, que sí, així se defineix la teva poesia, una poesia als marges, com a activisme cultural. Tu com la definiries? Com definiries l'evolució que ha fet la teva obra?
2: La meva obra ha anat, com tot gent que estima una cosa i que fa, que és una devoció i tot això, intenta cada vegada anar canviant com un pintor, cercar nous territoris poètics, noves arquitectures, noves formes, això. Però essencialment no ha canviat. És més en format i bé. I també ha canviat, a més de la maduresa que du. Però la meva poesia, bàsicament, són imatges i seqüències que juguen. És un joc d'imatges, són seqüencials i imatges, creant un tot que, si no el agafes, és molt difícil d'entrar dins aquest tipus de poesia. És que no és narrativa ni descriptiva. A més, jo sempre ho he dit, jo el que vull expressar és lo intangible i l'abstracte que sent quan m'emociono. Mm-hmm. Que ho hagi aconseguit o quan ho aconseguit, ja és una altra història. Però això és el que intent. I tant de bo tingués telepatia, perquè ja no escriuria. Transmetiria el que jo sent directament a les altres persones.
0: Ara he trobat un molt curta, però que m'agrada molt. Diu, un empaix de llepolies m'ha ensucrat l'hemisferi nord de la paraula.
2: Aquesta és molt guapa, aquesta està en el mural del meu bar.
0: Ah, sí?
2: Sí, en el mural del meu bar, que va... teníem un mural pintat per en Tòfol Sastre i en Tano Pomà, i després i van posar aquest poema. Uh-huh.
0: Que està traduït en el castellà i l'anglès.
2: Sí.
0: En aquesta edició.
2: Sí.
0: Per què, Miquel Àngel? Per què el feis en tres idiomes?
3: Ja neix així, uh-huh, ja de la primera edició. La voluntat aquesta de poder posar a disposició quan sigui necessari els nostres poetes, les nostres trajectòries de
0: a
3: manera internacional.
0: Sí.
3: En aquest cas en concret hi ha Miquel Àngel Lleuger, que fa la traducció en castellà, sí, i Nalaia Malo, que fa la traducció a l'anglès. No? I és aquesta intenció de que ja teniu una feina feta, perquè no sabem mai el recorregut que podrà tenir un poeta. No? Mm.
1: Amb pròleg i epílegs, també.
3: Sí, dos pròlegs i dos epílegs. Mm-hmm.
0: Mos queden dos minutets i vos farem un paraulòmetre molt ràpidament.
2: Sí.
0: Preparats?
2: Preparats.
0: Ah, vinga.
4: El paraulòmetre.
0: I ara entrarem a Maria a l'estudi. Vull parlar, per acabar el programa, amb Antoni Gost, aquest poeta que acaba de publicar aquesta antologia Veu del Poeta a la Fundació ACA i també allà a Miquel Àngel Tortell de la Fundació. Maria, què li demanam? O què els hi demanam avui?
5: Dos mítics tenim avui, eh? Mem, Toni Curro, quin poema mos llegiries de tota aquesta antologia?
2: Ah, sí. M'has hipotecat totes les substàncies del meu testimoni.
5: I s'ha estat de memòria.
1: Que no ha llegit, per altra banda, perquè el llibre està tancat.
5: Ho ha tingut molt clar, sí, tota aquesta varietat que hi ha.
1: Molt bé.
5: Bé, no sé què llegiu ara mateix, si estàveu en qualque cosa, que mos pugueu recomanar.
3: Jo estic en un llibre de segon de batxiller, que fan obligatori segon de batxiller, que es canta jo a la muntanya balla.
5: Sí. Mm-hmm.
3: Sí. I... Tenirene Solà. Tenirene Solà, i demà tenc una sessió amb els alumnes perquè han començat a llegir i no saben què llegeixen. Mm. I, com que és una bona narrativa múltiple, amb un protagonista inert, costa, i, però és apassionant obrir la ment de... dels joves.
5: Mm-hmm. Clar que sí. I Toni?
2: Jo estic amb una cosa que els culpables de Miguel Àngel per un pregó de festa de Setmana Santa.
0: Uepa!
2: Que és amb en Joan Mascaró i amb un altre poeta contemporani, coetani d'en Joan de Mascaró, que és en Rabindranath Tagore, un altre poeta, o poesia hindú.
0: Moltes gràcies per haver vengut. No tenim més temps. Toni Curro, gràcies. Un plaer. I enhorabona, Miquel Àngel Tortell, també de la Fundació ACA, per aquest llibre. Gràcies a tots dos.
2: A vosaltres per convidar-nos.
0: Demà tornant, gràcies.
3: Salut.
4: Fantàstic. IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. L'acampada per l'habitatge a Palma i el col·lectiu Flama critiquen la instrumentalització del feminisme de l'Ajuntament després que aquest demanés a la delegació del govern que aixequi la protesta arran de presumptes comportaments sexistes que s'haurien esdevingut en l'entorn de la plaça d'Espanya. Des de la delegació assenyalen que no han rebut cap petició formal i que no procediran a cap desallotjament.
7: El detonant de la discussió ha arribat després que el col·lectiu Flama hagi anunciat que abandona l'acampada per un seguit de casos d'assetjament sexual. Per la seva banda, la resposta de l'Ajuntament s'ha fet palès en un comunicat on ha qualificat d'extremadament greus les acusacions. Pel que fa als activistes acampats a la plaça, afirmen que han pres mesures i han apartat de l'espai a les persones que generaven problemes.
6: I la vaga indefinida de metges prevista a partir del dia 28 d'octubre a tot el país podria desconvocar-se, tot després de l'avançament electoral.
7: Amb la dissolució de les Corts Generals, la negociació per l'Estatut Marc dels Metges queda paralitzada, ja que no hi ha una coalició política amb la qual negociar. Avui el comitè de vaga es reuneix per debatre quin és el següent pas i decidirà si la convocatòria de vaga continua endavant i com ho farà. El president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i de CIMEVAL, Miguel Lázaro, ha assegurat a IB3 Ràdio que actuaran amb responsabilitat i exerciran pressió als partits.
8: Actuaremos, digamos, difundiendo al colectivo médico que partido político defiende un estatuto propio que por fin se adapte a las necesidades sanitarias del siglo XXI. Tenemos un estatuto del año 2003.
6: Estan previstes dues reunions sobre aquesta qüestió. La segona començarà ara a les 5. I encara sobre salut, 3 de cada 10 ciutadans a les Illes contracten una assegurança privada de salut. És la xifra més alta de l'Estat, només per darrere de Madrid.
7: Ho diu el darrer informe de la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública, que lliga aquesta realitat amb el mal servei que donen les institucions sanitàries que depenen del govern, sobretot pel que fa a les llistes d'espera. Ho explica el coordinador del grup de feina i representant de les Balears de la Federació, José Manuel Aranda.
9: La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a la vivienda. La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a los alimentos frescos y por eso hay una epidemia de obesidad. La inequidad crece porque no hay acceso a los servicios sanitarios públicos como los había antes. Y esto afecta de forma desigual a los distintos grupos sociales.
6: D'aquí una hora està previst que l'expresident català Carles Puigdemont comparegui des de Waterloo per valorar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia.
7: Puigdemont ja pot tornar a l'Estat després que el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra ell. També contra els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que també varen sortir d'Espanya i no varen poder ser jutjats. Una decisió que s'ha pres amb eufòria a la seu de Junts. Jordi Turull és el secretari general, ho considera una victòria.
10: Suposo que se'ns nota que estem molt contents, que inclús hi ha un punt d'emoció que, evidentment, intentaré de controlar, perquè la decisió d'avui del Tribunal Constitucional és una victòria rotunda des de molts punts de vista. Primer, és una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre.
6: I el Tribunal Suprem dona un termini de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions sobre la llei de nets.
7: Això abans de resoldre si aixeca o no la suspensió cautelar de les inscripcions en el cens electoral dels nacionalitzats espanyols per aquesta llei. Una decisió que s'ha pres a contrarrellotge a causa de l'avançament de les eleccions per al pròxim 29 de novembre.
6: I un darrer punt, la inflació de l'OCDE repunta a l'agost fins al 4,3% amb els preus de l'energia disparats.
7: Això davant del 4,1% de pujada al mes de juliol per l'increment de 2 punts percentuals dels preus energètics. En concret, aquesta taxa va créixer fins al 13,6%, un increment dràstic en paraules de la mateixa OCDE, que ha afectat 28 dels 37 països que formen part de l'organització, entre els quals Espanya.
6: 5 i 4 minuts, tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
0: Xavi Oliver, Jordi Suárez. Avui tenim un programa carregat de xiu-xius com no podria ser d'una altra manera.
1: Anem, però hi ha categories de xiu-xius, tant quant com fa sai, ho hem de dir. Avui xiu-xius, que no és patató, són dels bons, que impliquen famosos de primer, primeríssim, sí. Primeres espases, primer nivell.
0: A vegades deim que teniu xiu, que tenim xiu-xius i no són xiu-xius ni són res.
2: Però aquesta és clau perquè entenc que has aconseguit una entrevista amb la reina Letícia i és això.
1: T'equivoques.
0: Sí, t'equivoques, Jordi.
1: Podries entendre-ho bé, però t'equivoques. Perquè avui, això intentarem, xerrarem amb el rei de reis, que és un rei, hem de dir, sense corona, això sí, eh?
0: Sí. D'allò que tenim i que escoltarem avui, només vos podem fer aquest petit avançament.
3: Perdona, rei, que he estado superliado. Entre hoy y mañana lo tienes.

0: tant en Quico Rivera, ah, perquè efectivament avui intentarem contactar en Quico Rivera.
1: Avui, xiu-xiu, en Paquirrin, el fill de la Pantoja, xiu-xiu, ho aconseguirem?
2: Jo no ho tinc clar.
1: Ah, no?
2: Però bé, tot és possible.
0: Tenim un número de telèfon.
2: Tenim un número.
1: Tenim un número. I una persona. Una persona que ho farà possible, mitjançant la qual canalitzarem aquesta petició popular.
0: És una petició popular des de la nostra audiència.
1: Jo crec que,
0: telefonar en Quico Rivera.
1: Exacte, però és el motiu que hi ha darrere aquesta telefonada.
0: Sí, sí, bé, després vos ho explicarem tot, va.
1: Però a quina hora, a quina hora?
0: D'aquí res, 40 minuts.
1: 40 minuts, exactament.
0: Més o manco. Així que mos haureu d'escoltar.
1: 30 minuts, llavors. Que ja són i 7.
0: Sí.
1: 30 minuts, 30 minuts.
0: Mitja horeta. Quin trajecte teniu avui, si mos escoltau des del cotxe?
1: Bé, però és igual, el cotxe, freqüència modulada, molt bé. Da Plus, per exemple.
0: Després podeu sortir del cotxe i posar-vos des dels mòbils, des del web.
2: Ara, exacte. Fes el sopar.
1: Exactament.
2: Bé, l'haureu de preparar prest tot, però podeu fer sopar.
0: Com sigui, però ho heu d'escoltar.
1: Anirà bé, això anirà bé.
0: Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: crepita.
1: Qui no ha pensat mai en crear un negoci? Vosaltres sou des que en teniu una idea de negoci cada dos per tres?
2: Sí.
1: Sí, totes idees de negoci, molt bé. Bé, i tal, si haguéssiu de tenir una marca, un negoci, què vos agradaria vendre?
3: Que home, gelats, sí. Està bé. Així sempre un poc que fa un.
2: És veritat, cafè també, així molt cafeter. És que poden vendre
1: moltes
2: coses.
1: Gelats i cafè, no se vos ocorre res més.
2: A mi, és
1: una idea de negoci.
2: Rendible, o no?
1: Sí.
2: Perquè si no...
3: Home, hauria de ser rendible, però clar, tu imagina que tens molt de dobbers i que els has de treure rendiment. Això ho fa molt, Enrique, no?, que xerra d'aquestes coses. Normalment la gent pensaria un immobiliari.
1: Sí, sí, a veure, però bé... ara també està molt de moda invertir en criptomonedes.
2: Ui, ja ha passat un poc de moda, la criptomoneda, no?
1: Sí.
2: No ho sé,
1: sí,
2: ara se compren accions, fons d'inversions, carteres, etcètera. Ara va per allà.
3: Exacte, molt bé, ho has dit bé, mira.
2: Fons d'inversions no se compren.
1: Comprar accions.
2: Sí.
1: Veus?
2: Són clink-clink, això és el que agrada.
3: Clink-clink,
2: clink-clink.
3: És perquè aquestes són les típiques, però hi ha gent que va més enllà. Hi ha gent que va més enllà. De fet, Gerard Piqué, futbolista del Barça i s'estreamer Ibai Llanos, dues figures que ja han fet moltes coses junts, no? Que ara estan com a de moda, acaben d'anunciar un nou negoci. Recordem que ja feien feina junts en la Kings League, que era aquesta lliga de futbol 7 amateur que no li va gaire bé, per no dir que a ningú li importava gaire. Però bé,
1: va tenir molt d'èxit, va omplir el Camp Nou, Jordi.
3: Però la primera temporada va tenir molt d'èxit, després la gent ja se va cansar.
2: Se va desinflar, però crec que en Jordi vol dir que a ningú li importava el futbol, a ell li importava el que hi havia darrere, tot això.
1: És espectacle.
3: Clar, clar. O sigui, al final era una lliga amb amateurs i, vull dir, era més interessant veure el futbol professional, no?
2: Clar.
3: Vull dir, per això amb aquest a veure la gent que s'ha jugat de veres. Però bé, ara es tornen a arriscar i s'introdueixen a un món desconegut per ells. El món de xocolata, de la xocolata. Willy Wonka, Willy Wonka, the amazing chocolate cheer. Willy Wonka, Willy Wonka,
1: everybody give a cheer. He's modest, clever, and so smart, he barely... Ibai Llanos i Gerard Piqué convertits en Charlie de la fàbrica de xocolata. Això sí que no havia vist venir.
2: Vols
1: dir que ara en Piqué i en Ibai seran com en Willy Wonka?
3: Més o manco, més o manco. Perquè ara han invertit 3,75 milions, que no són pocs. En una marca de xocolatines coneguda com Pleix, que se dedica a fer aquestes barretes esport amb proteïnes, fibres i aquestes coses que ara també estan molt de moda.
2: I vol dir que hi ha negoci aquí, eh?
3: Home, jo no som empresari, però és vera que tot el que du la paraula proteïna està ara mateix a vent, jo crec.
2: Sí, basta anar a qualsevol supermercat i tot du proteïna, tot du proteïna.
3: Tot, tot. Hi ha supermercats que n'hi ha molta cosa. Ja he vist... És que no sé, era mel amb proteïna. Bé,
1: i per què se menja això? Per què s'aprèn?
3: No sé.
2: Home, perquè...
3: En Xavi fa exercici.
1: Però va penjar un plat de pasta, dos ous...
2: No, per ser proteïnes hi va bé per crear múscul.
1: Ah.
2: Diu que has de menjar X gram de proteïna en el dia per... Com... Bé, no ho sé, no ho diré bé, però bueno, per...
1: Sí,
2: si vas
1: sí,
2: a
1: sí.
2: gimnàs que mengis proteïna.
1: D'acord.
2: I clar, hi ha tot...
1: Tu menges? Aquesta...
2: Sí, ho intent, però de vegades...
1: Però natural.
2: Bé, no, i també batuts i coses.
1: Ah, sí,
2: i
1: oh?
3: Tu hauràs de comprar aquestes barretes.
2: No, és fins i tot hi ha cafè amb proteïna, però això ja...
1: No te fa d'aquests, Xavi.
2: Ja ho sé, ja ara ho hauria de dir, però bé, no, escolta, tant en tant quan arribes...
1: Que no és res dolent, no. Està no, de moda,
3: no,
1: diu en Jordi.
3: No, ara tot no, du no, proteïna, però bé, això és un altre tema. Però jo aquesta notícia, Piqué i Ibai. Piqué i Ibai, xocolata.
2: Sí.
3: I doncs jo m'he demanat, quins famosos tenen altres negocis i no ho sabíem? I de començar amb fort, amb un nom mític de la història d'Espanya.
4: Por mi hija mato!
2: De Belén. Està molt de...
1: Avui per això em salva més. Entre en Quico Rivera i de Belén.
3: No hi havia quigut, però... Belén Esteban, 2021, va crear Sabores de l'Esteban. No sé si ho sabíeu, això, supercuriós.
2: No.
3: I és una marca de gazpacho, salmorejo i patates chips.
1: Sí, jo ho sabia. I li va anar molt bé, però
2: sí?
1: Fins que ho va deixar. Oh, no sé si li va anar tan bé. Però bé, el gazpacho va tenir molt d'èxit.
2: El públic.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí. I
2: que ho feia ella.
3: Ho feia ella i, a
2: va,
3: més...
2: Que sé, vam ser termòmics.
3: Sí, exacte. Però la vostra marca, que la fotografia, o sigui, al final no hi ha logotip, no hi ha marca, és ella.
1: La seva cara.
3: La fanta salmorejo.
2: Escolta, ara... Ara no sap com greu dir això, però jo
1: escolta, no ha res que vengui més que na Belén Esteban.
2: Escolta, jo me vendré un gazpacho. Vam uns de taula, hi ha un gazpacho en la foto de na Belén Esteban.
0: Nabilena Esteban, en el seu moment, va ser una reina de sa casa.
2: Ja, si em poses una madona o un madó...
0: Més que ella ho és, és la princesa del poble, Xavi. No me facis defensar Nabilena Esteban.
2: No, sí, tu pots fer el que vulguis.
3: Idò, la princesa del poble va crear 2021 Sabores d'Esteban i resulta que era un homenatge a sa mare, aquesta marca, que, de fet, ella deia que utilitzaven sa recepta de sa mare... per fer el gazpacho i el salmorejo.
0: O sigui, clar, sa mare, Xavi.
2: Ah, sa mare sí.
0: Sa mare sí que la compres.
3: Però va passar una cosa, i és que l'any 2024-2025 se va vendre Los Sabores d'Esteban.
5: Quina llàstima.
3: Segons va explicar Belén Esteban, ella volia posar un preu fix en el supermercat, però cada supermercat diferent, de diferents marques, feien el que els donava la gana, i se va cansar del tema i va xapar.
0: Clar, és que ella no ho necessitava, també t'ho dic.
2: No.
0: Ella volia diversificar un poquet els ingressos i va crear aquest ketchup.
2: És que... Li diuen dieta molt bé, vull fer un
0: espatxa. No, està bé, és una bona idea.
3: Sí, a mi me fa certa gràcia, perquè és veritat que això, penses que cobriran això, hotels o coses, però un gazpacho, no sé si és un negoci més rendible, però bé. Més coses. Aquí no xerram d'un famós en concret, sinó d'un producte que tots han quigut. Segur quin dic.
0: Home.
3: Tots han quigut.
2: Restaurants.
3: Nina, us té clar?
0: Els perfums.
3: Home, evidentment.
0: Tots els famosos tenen perfums, Colonis.
3: Jo ho anava a dir, quins famosos espanyols me podeu dir que entenguin?
0: En Bustamante.
2: En Bustamante. Bustamante.
0: És que, de fet, diu, bé, ell va confessar que allò que li donava més ingrés era sa Colònia.
2: Home, sa Colònia en Bustamante...
0: Després de 20 i pico d'anys.
2: Cada Nadal la publicitaven, a les totes.
0: Sí. No, no, i ara darrerament també se va tornar a posar
2: DJ Mario en té una, també.
3: El DJ Mario en té una,
0: molt
3: bé.
0: Qui és el DJ Mario?
2: Home, un youtuber.
3: Un streamer, un youtuber.
0: Ah, jo no ho sabia. Naitana.
3: Naitana en té un, molt bé.
2: Antonio Banderas.
3: Antonio Banderas, mític.
2: Històric.
3: A més, tots és Eau de Parfum, no? Que no ho pots dir en castellà o en català, ho han de dir en francès.
2: Qui més?
3: En Bisbal, Alejandro Sanz. Nillo Juan, el Rubius, en Marc Márquez, en Rafael Nadal, en va fer un també, Paula Echevarría, Vicky Martín, Eva González, i segur que mos estic deixant qualcun, però això és que he trobat.
0: Però per què tant de perfum? És a dir, ven tant, realment?
3: I doncs resulta que sí. O sigui, el negoci de la perfumeria segur que és molt fiable. Sempre, cada any, augmenten la compra de perfum.
0: Però qui compra un perfum de, jo que sé, d'en Rafael Nadal? Per un aniversari.
3: I no, clar.
0: O per Nadal.
3: Clar.
0: I a més, a què fan olor aquestes persones?
2: Ah, aquí va.
3: Fa olor
0: a milionari.
3: A Rafael Nadal, evidentment. No, clar, tu vas allà. Tu vas a una tenda de perfums, te'n trobes milers. I tu, clar, veus la foto d'en Rafael Nadal.
0: I qui te caigui millor. Qui en sumi Rafael... millor, qui olori millor, perdoneu. Sinó, qui te caigui millor.
3: Exacte, tu veus la foto i dius, jo vull fer, evidentment, olor a Rafael Nadal.
2: El vull tenir prop, sí.
0: Clar, clarament.
6: Plàtano. Plàtano.
0: Tens més negocis, Jordi, que mos puguin inspirar?
3: Vinga, mos puguin inspirar amb Iniesta, Andrés Iniesta, que tots pensaven que venia gelats. Però resulta que no, que no se dediquen a això, sinó que fa vi.
2: Ah!
3: Andrés Iniesta fa vi. I és Bodega Andrés Iniesta. Mira, no s'ha currat molt el nom.
0: Home, és que al final ven el seu nom i venen les seves cares.
2: Que qui ets? Andrés Iniesta, que tens una bodega.
3: Una bodega, segur que era una bodega familiar i ell va dir, Andrés Iniesta li posen el nom i ja tenc assegurat el negoci i segur que li va bastant bé el negoci del vi. O també tenim un altre futbolista, en Cristiano Ronaldo, que inverteix en MMA, o sigui, arts marcials mixtes.
0: Què dius?
3: Sí, o sigui, segur que aquí a Espanya hi ha un... no sé, una promotora espanyola d'això de combats, de lluita, que és UAU, FC. No sé per què...
0: Tenen noms ben estranys, aquestes...
3: Sí.
2: I què és això?
3: Això, promouen companyies. Combats de gent que se pega llosques.
2: Sí.
0: Bé, no, arts marcials.
2: Sí, arts marcials.
0: Jo crec que en Cristiano Ronaldo podria invertir en joc mahones. Aquella lluita de joc tradicional que vàrem parlar ahir amb en Ignasi, com us va explicar, aquest joc tradicional de lluita que existeix a Menorca, en concret a Mó, que s'està recuperant. Cristiano, inverteix allà I seria un boom, eh?
2: Home, segur, segur.
3: Sí, és vera que, clar, les arts marcials mixtes a Espanya ara estan bastant de moda per Nilia Topuria, aquest clar. Lluitador que ha guanyat moltes coses clar. I se'l pega de llos que és amb tothom. I ha decidit tirar per aquí.
2: Sí, mira. Però home, marques en segell balear no en tenim, Jordi.
3: I de poqueta cosa he trobat. Aquí, clar, la majoria tenen hotels, immobiliaris, acadèmies de tennis d'alt rendiment. És un poble que s'ha dut per aquí. I bé, he trobat...
0: Campus, també en fa molts.
3: Campus, també. Jo és l'únic que he trobat aquí, Rudy Fernández. És ambaixador d'una marca de beguda energètica.
0: Però no és seva.
3: No és seva, però bé, inverteix en negocis...
0: Bé, no ho sé, ho deman.
3: No és seva. I en Jorge Lorenzo sí que té una marca d'ueres de sol. Que jo això no ho sabia, jo tinc unes ueres de sol... que són d'en Jorge Lorenzo. Però jo vaig enterar molt endavant.
2: Jorge Lorenzo és una marca que et seva.
3: No, és una marca que et seva, que té un altre nom, i jo tinc unes ueres d'aquesta marca. I vaig enterar que són d'en Jorge.
0: I veus bé amb aquestes ueres?
3: I vaig bé, i no van sortir molt cares, ja veurem. Tal vegada si les dur molt de temps te pega mal de cap, que això passa amb les ueres que
0: no té per què.
3: Bé, en tot cas, Jorge Lorenzo, ueres de sol, i després tenim l'actor Àlex Adrobé, que té una empresa que fa com a retirs espirituals i ioga i aquestes coses.
2: Sí, m'ho va explicar quan va venir aquí a Xiu-Xiu.
3: Ah, va venir aquí? Jo no hi devia ser encara.
0: No, tu encara no eres, Jordi.
3: I de segur que té bastant d'èxit amb aquestes coses, no?
0: Sí, ella i la seva dona, la Patrícia, s'ha dedicat precisament a fer aquest tipus de cursos, de tallers, d'espiritualitat, ioga, etc. I, per exemple, no és balear, però en Sergio Ramos té una empresa de compra-venda de cavalls i també aquí un centre d'equitació.
2: Sí,
0: i fa molt de negoci amb els cavalls.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí. És un gran apassionat.
2: És que és això, quan...
3: No li feia això de cavalls.
0: Idò sí.
2: Sí, per muntar negocis, té una hacienda. D'allò que te faci tu ganes veritablement.
0: Sí, idò ja ho has pensat tu, que te faria ganes, Xavi?
2: No, ja ho he estat tranquil·let.
0: Tu te pega una marca d'ueres de sol?
2: Quin no li posam a la marca?
0: Protein Power.
3: I si feim el gaspatxo, xiu-xiu.
2: I si feim un gaspatxo que tingui com a marca unes ueres de sol?
3: Com? Com se fa això?
2: Ja està. Nosaltres a ràdio.
6: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
7: La nit empara els cecs i les tempestes dels lladres. No hi ha pans si és prou l'afany.

0: sisè camí no se n'estigui.
1: La situació, el Toy Story de Ciutadella.
2: Un resplandor i hace pum!
3: Una...
2: Ja està aquí la guerra.
3: Ai, no havia acabat aquesta senyora. Una pistola de jugueta ha encès totes les alarmes a Ciutadella.
1: Exactament, va ser divendres passat quan la policia local va rebre l'avís de la presència d'una persona armada al camí de Mó, després que diversos testimonis alertassin que un home caminava per la zona amb una pistola a la mà. I davant la possible situació de risc, diverses patrulles se van desplaçar amb urgència fins al lloc dels fets. I clar, un cop localitzat l'home, els agents van comprovar que l'arma no era real, sinó que era, efectivament, una pistola de jugueta. I la intervenció va acabar sense incidents.
3: Segons la informació publicada, les persones que van donar l'avís es trobaven en estat d'embriaguesa.
2: Un resplandor i hace pum! Digo, ja està aquí la guerra!

0: IB3 Radio és cultura.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Xiu, xiu!
8: Hola, jo vull dedicar a la gent que estimo de oques grasses en els meus amics de tota la vida.

0: Ai, aquestes oques grasses, que moltíssima, moltíssima de gent que ara mateix vos estarà escoltant també anirà en els concerts que se celebren a Barcelona demà, dijous, divendres i dissabte, un concert d'acomiadament per part d'aquesta banda catalana que té molt, molt de seguidors a les Illes. I doncs aquesta gent ha volgut dedicar aquesta cançó, que és un dels hits d'aquest grup, als seus amics de tota la vida. Ja sabeu que ho podeu fer en el 646-93-4501, això de dedicar cançons. Jordi, tu hi vas, no?, a un dels concerts.
1: Jo hi vaig. Divendres, divendres no seré aquí.
0: A veure que no vens.
1: I me'n vaig a Barcelona a veure que és grasses.
0: Uau, Jordi, quina emoció.
1: Però si qualcú hi vol anar i no ha aconseguit entrada, tothom les està venent.
2: Ah, sí,
0: sí, què està passant cosa? Amb això?
1: Home, que les van treure l'any passat i... Clar. Arribes més i dius, ostres...
0: I no tal puc. Dia farà un any i no pot.
1: Mm-hmm. Exacte, i tothom la ven, així que encara, tal vegada...
0: Bé.
2: Molt bé. Bé, Jordi, mos ho contaràs.
0: Mos ho contaràs. Faràs crònica. Farà...
1: Sí, sí.
2: Des de quan torni la setmana aquí. Bé, molt bé, ara parau atenció, companys, perquè avui a les Balears han de dir, i podem afirmar que estan d'enhorabona, i és

0: Dios, que fa 10 anys que se celebra aquest concurs, un concurs de cementeris d'Espanya, i en guany de Felanitx, fixeu-vos, ha quedat segon. Aquest certamen és el que fa reconèixer el valor social, mediambiental, artístic i cultural d'aquests espais sagrats. Segons han quedat, per tant.
1: Home, haurem d'anar a veure què ha quedat primer, eh? Que no hi hagi tongo aquí.
0: Home, no ho sé, però bé, és de Pontevedra. D'acord, així que més o manco,
2: ai,
0: que també és molt guapo.
2: Ai, me fa molta gràcia aquest rànquing, no?
0: Oh, oh, que
2: però que han mirat les flors, que estiguin ben cuidades...
0: Valor social, és a dir, què representa pel municipi, per exemple? Mediambiental, és a dir, si respecta, si és eco.
2: Espai verd.
0: Exactament.
2: Clar.
0: Artístic, com no podria ser d'altra manera, cultural...
2: Però artístic depèn del money del poble.
1: Les vistes, també, n'hi ha que estar en un lloc elevat. A lo millor poden...
0: Per exemple, jo sé que m'ho expliquin, perquè és de Felanitx, heu anat amb altres maneres de Felanitx.
2: Sí, la veritat és que sí.
0: I també és guapo.
2: Sí, jo, tot allò que sigui nostre, me sembla preciós.
0: Bé, que m'ho expliqui qualcú.
2: Sí, que m'ho expliqui, per exemple, en Gori Vicenç, que és periodista felanitxer. Company Gori, com estàs?
3: Bones tardes, com anem?
2: A veure, men, que no opines de que heu quedat segons en el rànquing de cementeris més guapos d'Espanya?
3: Jo no he vist els de Pontevedra, però diria que els de Felanitx és el més guapo. A la pròxima vegada, suposo que ho aconseguirem.
0: Què fa tan especial, Gori, en el cementiri de Felanitx?
3: Bé, és un poc el que heu parlat un poc. És aquesta, primament, la banda antiga, perquè el cementiri de Felanitx té dues àrees molt diferenciades. Una que és la part antiga, la part primitiva, que hi ha aquelles tombes, aquells pantaons, aquelles figures, moltes fetes per un escultor felanitxer de renom com en Jaume Mí, a més de molts altres escultors. I llavors hi ha la part moderna, que és la típica d'un cementeri actual. Supos que la que han valorat, supos que la part que més se valora és la part antiga. I hem de tenir en compte que Felanitx, segles enrere, amb el tema del vi i tot això, va tenir banys propi. Vull dir que se podien fer escultures sumptuoses. El bany de Felanitx va ser igual que el bany de Sóller, que van ser dos pobles que van tenir bany propi. Vull dir, això ja fa, dona una certa categoria que la gent podria fer unes certes escultures que d'avui en dia no se podrien fer.
2: Això ho deia, això ara. Depèn de dobles que té la gent. Clar, sí, sí. Com és,
3: exactament.
2: Com és, Gori?
3: I en aquells anys que fa això, aquestes escultures són diguem, d'una bella factura impressionant. Vull dir, hi ha qualcuna que hi ha, no ara, sinó anys de feina perquè se poguessin fer. Que a més té uns jardins preciosos. I la cosa més important que va tenir Felanitx durant uns anys va ser que el cementeri de Felanitx va estar cuidat per una congregació de frares, els deien los hermanos Fossores, que tenien la seu a Madrid i van venir uns anys a Felanitx. Aquests anys, va ser del 69 fins a l'any 2000, més a manco, va ser els anys en què el cementeri, l'enjardinament, diguem, la part de jardineria, va fer un canvi radical. Són uns jardins preciosos, que això, que avui en dia els fossers municipals que hi ha, perquè ja no són frares, són personals, són els fossers municipals, han seguit en la mateixa, diguem, feinada que hi dedicaven aquells frares, que no miraven el rellotge, i això també fa que aquesta estima ha fet que pintura molta gent hagi optat per votar al cementeri de Felanitx en aquest concurs.
0: És molt curiós tot això que expliques, Gori. Després hi ha un element central, o si no central, el manco és molt important en el cementiri, i és que se conserva un monument de les víctimes de la tragèdia de l'any 1844 de la Timba, si no va malament. Clar, quin lloc ocupa aquest succés i aquest monument, el memori dels felanitxers?
3: Sí, jo ho diferenciaria molt. O sigui, el que és el monument, la veritat que molta gent, fins i tot felanitxers, pintura ni tan sols sap a bones, perquè està situat a la banda antiga, a un racó que era la primera entrada primitiva que es va fer en el cementeri, que no és l'actual entrada, aquesta tan espectacular que té d'avui en dia. I clar, i està un poc, diguem, ha estat un poc desplaçat en els anys del monument. Però, per exemple, la desgràcia sí que està molt, molt vinculada i molt sentida dins del poble, perquè com que la desgràcia va tenir lloc en el centre de Felanitx, just allà on hi ha l'església parroquial de Sant Miquel, que és on hi va ser baldrellament de la paret que va provocar la desgràcia, allà sí que hi ha una placa on diu tots els noms de les 422 víctimes que va tenir la tragèdia. Ara, dins del cementeri en si, jo, aviat, si havia tots sants, ja de fer una volta, no té gaire flors. Hi pot haver un perill de remar, però sí, no, en els anys, el que és el monument en si del cementeri s'ha anat perdent. Però sí que hi ha tombes molt importants, perquè hi ha hagut molt de felanitxers il·lustres al llarg dels anys, polítics, escriptors, com en Nadal Batlle, en Joan Sorrit i Artilles,

0: passa polític i delegat de la UNESCO, que va morir a París, però el van enterrar en el seu poble. Vull dir que hi ha diferents panteons que sí que són molt destacats.
1: Mm-hmm. Ara m'ha emocionat el que has dit d'aquesta gent que deixa petjar del món però que vol ser enterrada en el seu poble. És important. En tot cas, Gori, creus que els falanitxers i falanitxeres coneixen el valor històric i artístic del vostre cementeri? O encara és un patrimoni poc descobert? No sé si a vegades se n'han fet rutes per allà. Potser aquest premi ho incentivarà.
0: Sí, efectivament. Ara d'això volia parlar. Ara és molt més conegut el cementeri de Falanitxers perquè fa uns anys un grup de teatre local, que se diu Mai Són Tots Teatre, em va fer una ruta teatralitzada que va tenir un èxit però brutal. Mm-hmm. Vull dir, no només per ser gent de Falanitxers, sinó gent de tota la contrada i fins i tot gent de Falanitxers que hi va anar dues i tres vegades a veure-ho. Perquè era una cosa, diguem, espectacular, com t'ho explicaven, ens sensibilitat, perquè dins d'un cementeri s'ha de tenir una certa sensibilitat en les persones que hi ha enterrades, en les tombes, en la història, en els familiars que hi ha vius. Vull dir, i ho van fer amb una sensibilitat i van fer una ruta que la gent va quedar en llanes de que se'n faci una altra. No vol dir que el dimarts no se pugui fer una altra ruta, perquè hi ha persones, personatges, personalitats, el que el volien dir, enterrades, que bé se mereixerien una altra ruta i ser reconegudes com la que se va fer fa ara dos o tres anys i que, ja t'ho dic, va tenir un excitarro de visites dins del cementeri.
1: Mm-hmm. Que bé, idò que el poble s'impliqui en conèixer el patrimoni, com per exemple ha fet Mai Som Tots Teatre, aquesta agrupació. Bé, Gori, no sé si vas sovint en el cementeri a passejar, m'ho refereix, perquè culturalment al nord d'Europa, per exemple, els cementeris són parcs. A lo millor, vull dir, parcs per passejar, per passar una bona estona, i aquí a lo millor no ho tenim tant per costum. No sé si
0: no,
1: a lo millor arran d'aquest premi
0: no.
1: Podria canviar la cosa.
0: Pentura sí, però no. Jo crec que la gent hi va els dies que troba que ha d'anar. Fins al moment sí que és veritat que el dia de Tots Sants i els dies abans, ara darrerament igual s'ho posa com per tot s'estil que la gent hi sol anar 3 o 4 dies abans, en vez de dia de Tots Sants, per fer net, dur i ses flors. Aquí sí que s'estila, sí que és vera. Això l'anar aquests dies, més que res, per la meva feina, fer un parell de fotos, fer un parell d'imatges, per deixar constància de que cada any el cementeri de Falanitx s'engalant en les flors i cadascú vol dur en els seus familiars morts. Mm. I aquests fossers que tenim a Falanitx sí que també, diguem, s'esforcen, perquè aquests dies, tot l'any ho tenen beníssim, però aquests dies encara s'esforcen més. I una cosa que també volia fer, el cementeri de Falanitx té en aquestes diferents estats, ho dic per si qualcú hi vol anar un dia a fer una volta,
1: sí, sí.
0: Això, tenen un codi QR, o sigui, la majoria de escultures, les més significatives, tenen un codi QR que aquest mateix els fossers varen posar en marxa fa un parell d'any, vull dir que tu fent una volta per dins del cementeri pots saber un poc d'història, de lo que hi ha, de qui hi ha, i tot això, perquè amb aquest codi QR tu pots saber un poc tot de la part antiga, parlam, la part moderna, com he dit, d'un cementeri modern, que fins i tot hi poden tres cotxes, vull dir que són nítxols, col d'una de nítxol, però la part antiga sí que manté aquesta essència del segle passat i més enrere.
2: Uh-huh. Idò, Gori, abans d'acomiadar-te dues coses. Una, primera, important, l'enhorabona a tu i a tots els falanitxers sí. per tenir el segon cementeri gràcies. Més vell de l'estat espanyol. I en segon lloc, moltíssimes gràcies perquè sempre és vera que en Gori s'apresta a participar a la ràdio pública en nosaltres i per transmetre aquesta passió que sents pel teu poble, bueno, i per tot, per la cultura popular en general. Per tant, moltes gràcies, Gori, i l'enhorabona.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fantàstica conversa. Gori Vicenç, gràcies. Adéu.
0: Bones tardes. Adéu, bones tardes.

0: El minut de glòria d'avui és per l'usuària d'Instagram, Maria Amengual, que allà, a Instagram, s'autodenomina l'influencer de sort. El minut de glòria és per ella i també per la seva predina. Escolta-ho bé.
1: Padrina, saps què m'han dit? En si m'ho vull fer monja, que trobes?
2: I per què t'has de fer monja?
1: No sé, m'ho han dit un parell de pits, de sorta.
2: I què t'ha
1: dit això? De sorta.
2: I per què te don veure tota sola, per viure tota sola?
1: I què trobes?
2: Que et hem de ser que ho odio.
1: No, ara... no em faig monja, ja.
2: No. Que ara, Maria, me desbarateres, que ara diguem-me això, tu.
3: TV3 Ràdio és participació.
4: Si te dic càpsula, que te ven al cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: pinta,
5: mur, però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Companys, començant temporada, què poden fer?
8: No sé, per exemple, fer-me jaure.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
8: No, jo no soc sa moderna és ella.
10: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan exactament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o els no tan joves?
10: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: vingut a veure el nostre Jacob Elorda i Josep Elorda. Com has dormit a nit passada?
1: Molt bé.
0: No? Molt bé, perquè...
2: No ho sé. T'ho hem de dir nosaltres.
1: Molt bé.
0: Molt bé, d'acord. Idò, avui en Jacob Elordi ve a fer el seu... apogeu,
1: així
0: o així.
1: Avui és un dia complicat. Eh?
0: Avui és un dia especial per nosaltres.
1: Sí.
0: De fet, ho hem promès a la nostra audiència. Qui hagi aguantat fins ara escoltant-nos, vos ho hem avançat a la presentació. Avui... intentam a xiu-xiu xerrar amb en Quico Rivera, ho direm directament, i qui s'encarregarà d'això, s'ha encarregat d'això, és en Josep Elorda.
3: Clar, i aquí arribau més o manco en el nus barra desenllaç de tota aquesta història, però és que darrere hi ha hagut molt de patiment per part d'en Josep Elorda, per igual que manera, però volem que ho expliquis tot per aquella gent que et desconeix aquesta història.
1: Sí.
0: Josep, comencem pel principi. És a dir, nosaltres, a final d'aquesta secció, intentarem telefonar en Quico Rivera, a veurement si mos ho agafa o no, amb mogufils, ja prèviament, però tot ve d'una cosa, un per què. L'objectiu de xerrar amb en Quico Rivera és que...
1: Que és moroso.
0: Que te deu dos bé.
1: Que és moroso, diu així.
0: Explica molt història des
1: del principi. Moroso.
0: Vinga, va, com va començar?
1: La qüestió és... és una història poc coneguda, crec. Però la qüestió és que avui hem fet periodisme, molt periodisme. Avui, com diria el meu professor de periodisme, historiador també, Manuel Aguilera, periodisme de trinxera. La qüestió és...
2: Estaria orgullós de tu.
1: Sí, segurament. Mos telefonarà, segur. La qüestió és que Sant Eugeni... Pablo, tal, sí, Sant Eugeni, sí, bla, bla. A Sant Eugeni, cada dos anys, cada tres anys, apareixen personatges de la faràndula, vale? De la faràndula de la premsa rosa i tot això, i el Sálvame i tot això, no? I és molt graciós perquè...
0: Amb motiu de què?
1: Claro, és que aquest tipus de cosa... Aquesta informació no la puc revelar. Vale?
0: Bé, se fa una festa, supos, a Sant Eugeni, i venen personatges.
1: No és una festa. És pitjor, però no ho puc revelar, perquè si no entraria... És que podria...
0: Però venen a fer feina, a fer feina,
1: sí.
0: A una compareixença pagada.
1: Venen a fer feina, sí. Però, claro...
0: No és que venguin a visitar el poble cada dos anys a fer un free tour.
1: Tenim la sort que a Sant Eugeni no ve molta gent, i això és una sortada, sincerament. I la qüestió és això, que tu estàs i damunt de la zona on venen és un carrer on bueno, se pot dir, és club de la tercera edat, sí. Per tant, a lo millor surt una vella del poble tal, de la tercera edat, amb un polo i se pot trobar gent com en Quico Rivera, com en Cristóbal Soria, en Rafa, com era aquell?
0: En Rafa Mora.
1: En Rafa Mora.
0: Tota aquesta gent ha visitat Santa Eugènia.
1: Sí, en Quico Matamoros, el seu germà, segurament.
3: La crem de la
1: crem. Sí. En Pipi Estrada també. Jo això ho he vist, vull dir, no és una broma.
3: Va que fan, van allà, però en Pipi Estrada no canta. Va allà i xerra.
1: Van allà a fer unes coses que... És que quedaria...
3: No pot dir.
1: No, és que revelaria coses del poble i no, pas pena.
3: Ja no ho facis, jo.
1: Però bé, segur que van anar allà, vale? I en una d'aquestes van coincidir i jo estava amb en Quico Rivera i era un dia, clar, que siguem bé perquè tenen algo a Mallorca, no és que venguin a fer un viatge aquí per anar a Sant Eugeni totalment, però tenen algo i en aquest cas en Quico Rivera tenia que pinxar, això està instal·lant del 2009, quan en Quico Rivera estava en el seu Olimpo, la seva carrera de DJ, vale? I he quitat el top, no? Aquella cançó que de fet té el videoclip fet a Palma, si no vaig malament. I tenia que pinxar en els títols, vale? De fet, i tenc sa notícia. Recorden que en Quico Rivera, a part de Sevilla i tot el que és, el jugador del Real Madrid també, va fer ses proves, no els va passar, però els va fer. Per tant, és el jugador del Real Madrid. Tenc sa notícia, voleu que...
3: Sí, endavant.
1: Ja que feim predir-me. Vale? Des companys d'última hora, Quico Rivera pinxa en títols, Mallorca...
0: Això quina data té?
1: 2019.
0: D'acord, però no posa dia ni més ni res.
1: Sí, el 13 del 10 del 2019.
3: Tu tenies 21 anys, o 20?
1: Jo tenia 22 anys.
3: 22
1: anys o 21 anys.
2: 13 del 10, o sigui fa 7 anys, pràcticament.
1: Efectivament. Pincho en la discoteca Tico Palma, la noche pasó sábado, tal, DJ aterrizó la discoteca...
0: Ell va venir a pinxar, a punxar aquí a Titos.
1: Efectivament.
0: Després a Marítim.
1: I abans, com que era Sant Eugeni, el personatge me va dir, com que jo estava en la càmera, va dir, ¿quieres venir a la discoteca y me haces un vídeo y te pago 200 euros?
0: Però així, improvisat.
1: Sí. Me va mirar, me va mirar i me va deixar en la seva veu.
3: Era confiança teva càmera en tu, tot
1: sí.
3: I tot.
1: Sí.
2: I tu duies una càmera per Sant Eugeni.
1: Jo duia la càmera, jo sempre vaig en la càmera.
2: D'acord.
1: Per tant, jo duia la càmera tal, i tal, tu que sabes hacer esto y quieres venir a la discoteca y me haces un after movie.
3: Va utilitzar aquesta paraula.
1: La veritat és que no.
3: La
1: veritat que no. Però un after movie, un vídeo de la festa que va fer este en el títol, vale? I vaig dir, bé, no en tens res que fer avui, anem-hi, perquè després jo he de fer, jo què sé, 4 clips, 5 sí. clips, i després quedes ja de festa. O sigui, jo mai havia anat en els títols, també, vaig dir, bé, anem-hi, què pot passar? I me veig, bé, me veig anant
3: en l'equip d'en Quico Rivera.
1: Sí, amb en Rafa Mora, era en Rafa Mora i en Quico.
3: Va bé, un segon. Vas compartir cotxes amb ells...
1: Sí.
3: Sí. Tot, Josep. Vas compartir cotxe amb en Rafa Mora i en Quico Rivera.
1: Sí. Molt bé, vam anar cap allà tots, amb una furgoneta.
3: Des de Sant Eugeni.
1: Sí.
0: Però hi xerraven en el camí. De què xerraven? De política.
1: Del FIFA xerraven. Tot i xerraven del FIFA.
3: I tu vas intervenir, o no?
1: No, jo callat i... Jo...
0: O sigui, éreu tu, en Rafa Mora, en Quico Rivera
1: el,
0: i qui més?
1: El mànager.
0: El mànager
3: manaves cotxe.
2: Dins una furgoneta?
1: No, havia un conductor.
3: Ah, un conductor?
0: Claro, un xòfer?
1: Sí, un xòfer i el mànager i ja està.
0: D'acord.
3: I el de la càmera.
0: De Sant Eugeni a Palma.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí, sí, sí.
0: Vol va, aquesta gent té aparcament? Et reserven un aparcament?
1: No
0: home,
1: ho sé, ja
0: no
1: me'l van deixar allà i nosaltres vam entrar.
0: Ah, clar, no deu aparcar.
1: Per la puerta d'atrás.
0: D'acord.
3: Ah, brutal, molt brutal, aquesta neta.
0: I quan va ser vespre?
1: Bueno, va estar guai, perquè no, saps, vull dir, no tenien la taula enxufada ni res, vull dir que ell em va allà a fer un show i no fan feina, saps, fan cubates.
0: Realment no punxa, com
1: no,
0: pareix i ja està.
1: No, clar, un MP3 i fa allà i ell fa com realment...
0: Com si sí,
1: però ni idea. No,
3: hi havia molta gent?
1: No pilota. Sí, sí, hi havia gent, sí. Tot. Era un moment que així...
0: És que clar, en Quico Rivera, el 2019, arran de Quitat el Top, sí que era que tenia molt de... Era com la cançó de l'any, no?
1: Sí, sí, és que va ser molt
0: loco. En aquell moment.
1: Va ser molt loco, qualcú li va fer ser mescles i va dir soy DJ. I va ser com a loco, això.
0: D'acord. Tu li fas el vídeo aquell vespre?
1: Sí. Li faig el vídeo, tal, no sé què.
0: Havíeu quedat que t'apagaria.
1: Sí,
3: 200 euros.
1: Dia, sí.
3: I me n'hi manco.
1: Amb el manager, molt poc, vull dir, és una pixarada.
0: En Quico Rivera i en Josep Alora.
3: Què cobra en Quico Rivera? Segur que ho has mirat.
1: Crec que, sí, entre 10.000 i 15.000 euros. Aquest tio per pinxar un vespre, vull dir, no...
0: I a tu te faria 200 euros.
1: Sí, sí, precarietat absoluta total.
0: I tu, sí, sí, sí.
1: Això a dia d'avui encara se veu.
0: No vas intentar negociar?
3: Quico, dame 500. Por favor.
1: No.
0: Quico, tio.
3: Que enrotllat, eh?
1: No, tampoc, aquell gent se la sap tot, ja. Ja no sabia res.
0: Home, sí, li va demanar de manera improvisada que li fes un vídeo, que ell, home, no dues res preparat.
1: No, que va.
0: De què dia, este chico.
1: Aquesta és la meva. Se va aprofitar d'allò i no me va pagar.
3: Però, amem, tu, per tant, la
0: qüestió,
1: és que jo m'he de posar en contacte amb acabar amb el vídeo, és a dir, el dia següent.
0: No te pago.
1: Faig el vídeo, el dia entrec, tal, i xerro amb el mànager, ¿vale? I dic, bueno, para el pago, ¿cómo lo hacemos, no?
0: Pásame los datos.
1: Exacte, i el mànager me diu, jo ja no trabajo con...
0: I havien passat 12 hores.
1: Havien passat 12 hores i el mànager diu, jo ja no trabajo con él, no tengo nada que ver, i me va dir, como habrás visto en las noticias... Me va dir, jo ja no treballo con ell, no tinc nada que ver. I la notícia, sálvame, saps? Perquè no, evidentment, no... Un personatge.
0: I quina era la notícia?
1: La notícia és que ja no fèiem feina junts.
4: Quina llàstima.
3: Allà, a Titos, i seguirem barear.
1: La qüestió...
0: És que, clar, això va passar en qüestió d'un vespre, perquè en el cotxe anàveu junts. I el sembre de maig diu, jo ja no treballo con ell.
1: Sí.
0: Lo habrás visto por las noticias.
1: Por las noticias. No ho vaig veure. Però la qüestió és que després, avui fent recerca, també vaig cercar que la data i tal, no sé què, que estàvem en coses d'anticorrupció i tal, a full. Per tant...
0: El manager.
1: No, bueno, sí, també, vull dir, tots en general
3: estan en
1: movides així, per tant, s'hagueren separat per coses així.
0: Mimillin, saps? Total, pinta negra.
1: El manager me bloquea, després d'això me bloquea.
3: Ah, directament,
2: sí.
1: Me va bloquejar i me va passar, però me va passar el número d'en Quico.
3: Ah, aquí no.
1: Menys mal. I aquí és quan li comença a xerrar amb en Quico. I li dic, oye, Quico, el vídeo ja el va pujar, tal. ¿Te ha gustado tal? Muy bien, muchas gracias.
0: O sigui, ell va publicar el vídeo que tu li havies fet.
1: Va publicar el vídeo.
0: I no li havia pagat.
1: No.
0: És una vergonya, això ja per començar.
1: Sí, sí, sí, perquè això és una cosa que volen ràpid, també. Això al mateix temps, si se pot pujar, tal, no sé què. I jo en aquell moment era jove. Vull dir, en un sentit de que no era estúpid, però... Ja, jo feia feina ràpid.
0: I quan Quico Rivera...
1: Jo tant,
0: A mi demanis un o no.
1: Tampoc és això, però a veure que ja... Bueno, dir rat i tal, ho entrec i me fio d'ell, saps? No.
0: Sí, no, clar.
3: I si no, faran firmar un contracte.
0: Com no te fiaràs del fill de Isabel Pantoja?
1: Efectivament.
0: Bé, idò, algun antecedent hauries d'haver vist. Perquè sa mare ja devia sí. haver passat per judici.
1: Total.
3: Que Julián Muñoz ja, bueno, aquest...
1: Sí. Ja... Són gent que saben fer negocis, no?
0: No, no.
3: Bé, mira com ja ha sortit, el Julián Muñoz, no sé quant de temps estàs a
1: sortir. Total, que en Kiko no me contestava molt, però un dia sí que me contesta. I m'envia un àudio, que el tenim aquí.
5: Perdona, rei, que he estado súper liado. Entre hoy y mañana lo tienes.
0: Això és real, eh? Vos volem informar, oients, que aquest àudio és real, és d'en
1: sí,
0: Kiko.
1: Sí, sí, m'ho va passar ell, m'ho va dir això, tal. Ah, perdona, Kiko, gràcies.
3: Clar, bé, però és que jo vull tornar a gaudir aquesta, sí, aquesta meravella sonora.
0: Perdona, rei.
5: Perdona, rei, que he estado súper liado. Entre hoy y mañana lo tienes.
3: És brutal.
1: Súper liado.
3: Aquest document.
1: Juan del FIFA, saps?
0: Tu t'ho vares creure, perquè aquest home no deu estar per 200 euros.
1: No, jo el que pensava, però en aquell moment, quan vaig començar a veure que estava dins corrupció i tal, potser sí. Mm. No? Però un porc, se pot dir.
3: Se pot dir.
0: Josep Alorda, t'ha arribat a pagar en Kiko Rivera?
1: No, a dia d'avui, 7 anys després, no m'ha pagat.
0: En Kiko Rivera te deu 200 euros.
1: Me deu 200 euros. Kiko Moroso.
0: Podem intentar contactar una altra vegada amb ell des d'aquí perquè te pagui?
1: Tenim el telèfon.
0: Clar, tu tens el telèfon.
1: Jo el tenc. I el puc rolar, el poden dir, si vol.
0: No, home, no. No farem
1: no,
0: això.
1: És il·legal, és il·legal. És vera.
0: Tu, Josep, avui has intentat telefonar.
1: Efectivament. És que ara no sé si voliu fer que...
3: No, jo volia llevar la música un segon, perquè això és un moment a Ràdio Capaventura i B3 podríem, no sé si dir, fer història.
1: Sí.
3: Però en Josep Alorda... En Josep Alorda ha intentat contactar amb en Kiko Rivera...
1: Per reclamar-li
3: els 200 euros que fa 7 anys que li deu. Això li haurien de sumar inflació, com és natural. Li haurien de fer seure. Per tant, Kiko Rivera, 200 euros en Josep Alorda, i tu què has fet? Ja no pot més d'aquesta situació.
1: Sí, ja no pot més. I avui, per com que anàvem a contar l'anècdota total, l'he telefonat per això.
6: Hola.
7: Hola, buenas. ¿Está Kiko?
6: Se ha equivocado de número.
7: No es, ¿Este no es el número de Kiko?
6: No, que todo el mundo me está llamando en este número preguntando por Kiko.
7: Le llaman mucho preguntando por Kiko.
6: Sí.
7: Ostras.
6: Y mensaje por WhatsApp y...
7: Es que resulta que este número es el era, bueno, era el de Kiko Rivera.
5: Perdona, rey, que he estado súper...
6: ¿Cómo de Kiko Rivera? No sé, yo hace 2 años que llevo este número.
7: Pero usted sabe que quién es Kiko Rivera, ¿no?
6: Claro, el hijo de Isabel Pantoja.
7: Exacto. Ah, pues qué curioso.
6: Sí, es que todo mi mundo, ¿qué Kiko, cómo te encuentras?
5: Rey, que he estado súper
6: porque ha estado enfermo, no sé si le dio un ictus o algo. Y todo el mundo me llama y digo que no es el número de Kiko. No lo sé, es que mi hermano me ha cogido esta línea y hace 2 años que la tengo, no sé, llamaré a ella a Esther a ver lo que pasa o se equivoca algún número y me están llamando a mí por Kiko, pero casi todos los días, ¿eh?
7: Ostras, pues lo siento mucho. Voy a borrar el teléfono así no vuelve a pasar. Muchas gracias.
6: Vale.
7: Hasta luego. Qué moroso.
5: Pero de rey que está súper liado. Entre hoy y mañana.
0: Josep Alorda no ha aconseguit contactar amb Kiko Rivera perquè ara el seu número de telèfon és d'una senyora que està farta que la telefonin demanant per Kiko Rivera amb Paquirrin. Josep Alorda, veure aquesta dona, pobreta.
1: Sí. No, s'ha canviat el telèfon, quin porcell.
2: Ho ha fet aposta per esquivar-te, Josep.
1: Sí, total, claríssim. Segur.
0: I aquesta dona, però, diu, mi hermano me cogió esta línia,
3: sí,
0: sí. Llamaré a la companyia.
3: Sí, sí, que bo.
1: La dona enfadada amb el germà i en la companyia, tu.
3: Sí, sí. Però bé, tot això, la conclusió és que, pobra dona, per favor, canvieu-li el telèfon ja. I segon, Kiko Rivera amoroso.
1: Si Kiko Rivera
3: no...
1: amoroso o... O jo què sé, potser s'ha fet tot doblatge i és aquesta dona que se va passar.
3: Ah, brutal. No. El manager.
0: Jo aquesta dona l'he vista bastant sincera, eh?
1: No, sí, que aquesta dona estava fotuda.
3: Pobre, tu.
1: Li van telefonar cada setmana, tipo, oye, Kiko, paga-me ja.
2: Que te toqui un telèfon. Això, però, si passa, tu te donen un telèfon de qualcú que l'ha donat de baixa.
1: És que, clar, imagina't, i tens el número del millor amoroso d'Espanya, i cada dia te deuen telefonar a Kiko, i paga-me ja, Kiko, i jo no soy, i amenaces i tal, no? No, és heavy. Has de tenir mala sort.
3: Molt mala sort,
1: sí.
0: Josep, que vares aprendre d'aquella experiència?
1: Cobrant per anticipat, a no fiar-me de DJs,
2: Has tornat a fer feina en DJs?
1: Sí, en qualque DJ n'he fet, però són bons, són bona gent normalment. Però és que en Kiko no és DJ, és el jugador del Real Madrid. Per tant, alerta amb això.
0: I a Santa Eugènia ha vengut més gent de la faràndula després d'en Kiko Rivera. Sí, sí, sí. Clar, després va arribar 2020, pandèmia...
1: Se va aturar un poc el moviment de la faràndula.
3: Però això no pots explicar, perquè va tanta gent famosa...
0: No ho pots explicar.
1: No, és que són secrets de Sant Eugeni.
3: Entesos, ja és respectable.
1: Però si qualcú m'ho demana pel carrer, jo li dic que no passa res.
0: Bé, hem de dir que en Kiko Rivera, és veure que aquesta dona ha dit que va patir un ictus, és així.
1: Sí, sí.
0: No, no, i això ja no fa tanta gràcia, la veritat, o no fa gràcia directament. És veure, però, que jo ara mateix he cercat i en Kiko diuen que està ara mateix en període de recuperació. És veritat que a final de juliol d'enguany va patir una recaiguda important, però que bé, que en principi està bé, s'està recuperant. Per tant, mai se sap, potser encara te pagarà.
1: Sí, potser ara té com una espècie de...
0: De revelació.
1: Sí, exacte. Jo estic en recuperació econòmica, li pot dir.
0: Qui més ha vengut? De fet, diu... Kiko Rivera i Isabel Pantoja se preparan para reaparecer juntos en el escenario.
1: Ostres.
0: No sé fins a quin punt podrà dur a terme això. Qui més ha vengut a Santa Eugènia?
1: Bueno, a Santa Eugènia hi ha molt de misteris, de veritat. Tampoc vull fer promoció turística. Però també no sé si veu que hi ha un... Bueno, que hi ha un ovni.
0: Sí.
1: Això se sap.
0: Clar, això ho sap tothom.
3: Jo no ho sé, jo no ho sé.
0: Hi ha un ovni a la muntanya.
1: Exacte, exacte.
0: Estrellat.
1: Per tant, molta gent...
0: No és un ovni, és un submarí.
1: No, és un ovni, és un ovni. No té sentit que sigui un submarí. Però, però la gent de la faràndula, per exemple, en Pipi Estrada també va venir.
0: Sí, però després d'en Kiko Rivera.
1: Sí, sí, ell va venir després. Perquè
0: i no li vas fer vídeo, ja.
1: És que m'ho van dir, bé, ara vendrà què? Vol venir i tal, no sé què? I vaig dir, no, ja no...
0: A la millor, els altres sí que t'haguessin pagat.
1: Pentura sí, però ja no me'n fi de la gent de la faràndula.
0: Ja,
1: no,
0: normal.
1: No, no, no. Ara només me fio de la gent de la faràndula d'aquí, Antonio Rac, Rebessó, no? Aquest tipus de gent sí que són de fiar, amb ells he fet molta feina.
3: Molt bé, Josep, jo m'agradaria molt que en Kiko t'apagàs, perquè sí, això, les coses s'han de pagar, ha de ser un home, una gent de paraula. Quan se recuperi, jo crec que el poden tornar a telefonar i continuar sí, aquí la investigació.
1: Sí, fèiem un crowdfunding també.
0: Però on de descobrir els números, el número de telèfon sí, sí. Correcte.
3: Fem aquesta dona, si no, el mànager, que te va bloquejar, però el número és...
1: Total.
3: I, bé, si estiguem desfil, segur que trobarem en Kiko i el poden convidar aquí xiu-xiu.
1: I de més gent, eh? Hi ha molta gent que tampoc m'ha pagat, però bueno, no estiraré, sí, sí, no estiraré perquè...
3: És vera.
1: Hi ha gent que, claro, que com que ets autònom, tarda molt ja, a pagar.
3: Ja, però...
1: No
0: és...
3: Bé, que serveixi d'avís, per aquella gent que no ha pagat en Josep Alord i m'ho estigui sentint.
2: O aquella gent que vulgui fer feina amb en Kiko Rivera.
1: Alerta
2: que
1: us telefona.
3: Exactament. Podem aprendre moltes coses.
0: Molt bé, Josep Alord, i moltes gràcies, molta sort en aquesta quimera, que estarem molt pendents de si continua o no, i gràcies per aquest momentàs que mos has regalat aquí a Xiu-Xiu.
1: Periodisme.
0: Periodisme davant de veres ara, per bullet informatiu. Vinga, fins ara.

0: Bon dia. El PNB ha anunciat que votarà a la Diputació Permanent del Congrés a favor del primer decret d'habitatge i rebutjarà el segon.
1: Per tant, el decret que aprova el gruix de mesures tiraria endavant, en aquest cas sense necessitats dels vots de Junts. Seguirà així els mateixos passos de la votació de divendres passat al Congrés. La portaveu Maribel Vaquero, però, diu que aquest decret és només un primer pas i que calen mesures integrals.
2: Vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez al otro decreto, al decreto de vivienda, que lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche y que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen a la ciutadania que es continuï mobilitzant al carrer per acabar amb la crisi de l'habitatge, una mobilització que arribaria al cim amb la vaga general.
1: Els sindicats no han concretat quin dia serà, només que es convocarà abans de les eleccions, un fet que fa que les patronals la considerin il·legal amb l'argument que és una vaga política, un extrem que no comparteix la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, Xisca Rudiandis.
3: Bueno, la Constitució espanyola és molt clara, és a dir, l'article 28.2 molt diu que una vaga general se podria convocar per un interès social, econòmic, laboral, i en aquest cas jo crec que se mescla un pot tot.
0: Més qüestions. Detectat i retirat el primer niu de vespa oriental a Menorca. S'ha localitzat a Mahó. Amb aquest niu es confirma la presència de la vespa oriental a les illes. Ja s'havia detectat abans a Mallorca i a Eivissa.
1: El niu ha estat retirat completament per evitar la dispersió de l'espècie i l'establiment de noves colònies. Per fer-ho, s'ha emprat un sistema innovador que detalla Irene Garnieria, tècnica del Servei de Protecció d'Espècies del Govern.
4: Per a la localització d'aquest niu hem aplicat per primera vegada a les Illes Balears una tècnica basada en radioseguiment d'exemplars marcats. Aquesta tecnologia ens permet seguir moviments d'obreres fins a la colònia i representa un avanç molt important per millorar l'eficàcia dels programes de control i erradicació de la vespa oriental.
0: I s'incrementen els casos d'assetjament escolar a les Pitiüses. La Conselleria d'Educació assegura que és perquè s'estan posant més recursos per fer front a aquestes situacions.
1: A les Pitiüses s'han incorporat aquest curs 3 psicòlegs educatius a les escoles que se sumen als 11 que feien feina als instituts. El director de l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar, Antoni Vic, explica els casos més freqüents entre els alumnes.
5: Els psicòlegs, sobretot, s'atenen alumnat amb sintomatologia ansiosa, problemàtiques relacionals i dificultats de relació amb la família i problemàtiques familiars.
0: I continua la gran operació policial contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma. S'han detingut 15 persones, entre elles el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha practicat 14 escorcolls.
1: La majoria han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut d'altres a Marratxí. El dispositiu en què hi participen 200 agents de la policia continua obert i s'espera que hi hagi més detencions a les pròximes hores.
0: I pel que fa a la darrera hora de Ceuta, la jutgessa ha demanat al govern de la ciutat autònoma que entregui la llista de trucades que va fer el president ceutí Juan Jesús Vives a la Moncloa.
1: Una petició que fa després que Vives declarés la setmana passada que va contactar fins a 10 vegades amb l'executiu central sense resposta. Una versió que va ser desmentida pel govern espanyol. D'altra banda, continuen les tasques de neteja a la planta a la platja del Trampolí. En dos dies s'han retirat més de 200 tones de residus, això després del desallotjament dels més de 3.000 migrants que durant dos mesos han estat en aquesta zona.
0: I a aquesta hora compareix en directe l'expresident català Carles Puigdemont després que s'hagi conegut que podrà tornar a Espanya, després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat que s'aplicarà també l'amnistia. Aquesta qüestió l'ampliarem juntament amb altres notícies a l'informatiu vespre de les 7.
6: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Ens atens a segona hora de Xiu Xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i també saludam a la nostra col·laboradora Maria Antònia Miró. Com anam?
1: Molt bé, bon dia, com estàs?
0: Maria Antònia, molt d'any!
1: Gràcies, gràcies.
0: Per molts anys! Maria Antònia, quants anys has fet?
1: Vaig fer 24 anys aquest diumenge, precisament.
0: I ho has celebrat bé o no?
1: Sí, de fet, mira, vaig dir que havia estat el millor aniversari de la meva vida, però com que sóc una persona que utilitza molt sovint superlatius, els meus amics no m'han creure. Perquè em diuen, cada any dius això. I jo dic, no, vos promet que aquest ha estat el millor.
0: Que bé.
1: Així que
0: i deu celebrar també des d'aquí, Maria Antònia.
1: Exacte. Mira, bàsicament m'he inspirat amb això, per dur-vos la secció. He pensat, no és que sigui egocèntrica, és que ha estat un tema recurrent a la festa d'aniversari. En tot cas, ha estat un tema recurrent. Soc objecte dels qui xerrarem avui, que són precisament les espelmes d'aniversari.
2: Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora. Agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre. I cinc.
1: Aquest moment és tan especial. Sí. No sé si el recordeu, vosaltres.
0: El moment de bufar, te refereixes?
1: Exacte.
0: Home, sí, sempre fa il·lusió, no, bufar? Jo me fa molt empegueir.
1: Sí. Vos volia demanar a vosaltres com duis els vostres aniversaris. Sou persones que vos agrada celebrar-los, que els eviteu? Quina relació hi teniu?
3: A mi no m'agrada, he de dir. Com, ara s'ha anat superavorrit, això. Però no són vols de celebrar, no ho sé.
0: Perquè és una persona discreta.
3: Però jo celebro tots els dies de l'any.
4: Molt bé, Jordi.
1: Molt bé, Jordi.
0: Tu, Xavi?
4: Jo bé, jo m'agrada molt celebrar.
0: T'agrada bufar, tu?
4: No, de fet, és la pitjor part de l'aniversari. Jo el que m'agrada és aplegar un parell d'amics i passar un gust. I ja està.
0: Però no t'agrada que te cantin?
4: No, me parla molt.
3: Exacte, també sempre hi ha un vídeo. Sempre n'hi ha un que se posa amb el mòbil molt a prop.
4: Deixa'm fer tranquil. Des de fer aquí, bufar un vídeo bufant ses peumes. A mi m'ha fet gràcia, però és que és vera.
1: És vera, jo enguany he dit que ho vaig passar una miqueta malament perquè estava com molt, molt conscient, molt desperta de tot i era com ui, és vera que és un poc incòmode. I vos he de dir una cosa, i és que jo me vaig preparar tant la meva pròpia festa d'aniversari que fins i tot mai fes pastís a jo mateixa. Me vaig anar a comprar ciris, bé, espau més d'aniversari, i les vaig ficar a un calaix i els vaig dir als meus amics. Els ciris són en el primer calaix de la cuina, d'acord? I m'han dit, Maria Antònia, no pot ser que fins i tot estàs a punt de tu posar-te les espau més damunt del pastís. I resultava que hi havia com 4 persones que ja n'havien comprat.
0: Una mica trist comprar-te les espau més, Maria Antònia. Això és poca confiança amb els teus amics.
1: Sí, la veritat és que sí. Però bé, és per tenir-ho tot controlat. Però bé, heu vist que ara quan t'estava explicant aquesta història, com que m'he fet un taco, no? He dit, ciris, espelmes, candeles, què és cada cosa, no?
0: Sí, a veure, aclarem-ho.
1: Clar, el que et segur és que no seran veles d'aniversari.
4: No,
1: això no.
3: Home, n'hi pot haver de veles d'aniversari. Qualcú que li facin un bon regal, exactament, per exemple.
1: A veure, segons el diccionari de n'Albert Gené, són sinònims ciri, espelma, candela i bugia. Però clar, evidentment tot té petits matisos, no? Mm-hmm. Per exemple, el que entenem com a candela és la definició bàsica. És a dir, la metxa de cotó envoltada d'una capa sovint de cera que té aquesta flama lluminosa que s'entén, que s'encén.
0: I les altres?
1: Clar, una candela més tirant cap a gran, cilíndrica, més gruixada i molt sovint lligades en els contextos religiosos, seria el que és un ciri.
0: Clar, és que quan tu has dit, vaig anar a comprar-me els ciris, dic, Maritònia, t'has embuat?
1: Clar, m'he embuat. És que, sabeu què passava? M'he embuat perquè sabia que ja xerraria d'això. I era com, i pensava, has de dir espelmes, no diguis ciris. I ho he dit girat. En tot cas, una espelma ja més senzilleta i d'ús domèstic, bé, que tothom ho tenim al cap, i de fet d'aquí ve l'expressió de fer d'espelma, no? Quan estàs acompanyant dos enamorats i estàs allà. I clar, per últim tenim la bugia, que és una manera de dir-ho de manera més tradicional, no? I com a curiositat, aquesta paraula ve, evidentment, de la ciutat algeriana de Bugia, que deia on s'importava la cera de millor qualitat d'aquell moment. Per tant, ja ho sabeu, segons la mida, forma i el lloc on en sereu, cada vegada podeu tirar una paraula diferent.
0: M'encanta.
1: Veles, no. I ja està.
0: No, no, vola no, vola no. Vola és... bé, no, no vull arriscar-me, però és del vaixell, no? La vola del vaixell.
1: Efectivament.
0: Bé, escolta, Maria Antònia, vens a xerrar d'espeumes d'aniversari, per tant. D'on ve aquesta tradició?
1: He de dir-ho que bufam un pastís amb espeumes per la lluna.

0: Que romàntica que mos han posat de sobte. Bufar espelmes damunt es pastís és un homenatge a sa lluna?
1: Això diuen, de fet, he estat llegint que podem trobar l'origen de ses espelmes, mos han de remuntar a l'antiga Grècia. De fet, els grecs retien homenatge a Artemis, la deessa de sa lluna i de sa casa. I per celebrar-ho, li duen en els temples pastissos rodons que simbolitzaven precisament aquesta lluna plena, i era una ofrena per ella.
2: És a dir, si les espelmes eren com per fer el llum com si fos la lluna, o no?
1: Exacte, exacte. Col·locaven les espelmes en ses de damunt per simular aquesta brillantor de la lluna. I, a més, doncs, que tenien la creença de que una vegada que bufaven ses espelmes, el fum que se n'anava cap al cel era qui transportava els desitjos i ses pregàries cap a en els déus.
2: Ah, que bo.
3: Home, tot això de ser lluna sona molt poètic.
1: Molt. I mireu, si són poètics, que sabeu com se li diuen aquest pastís? Ho he trobat increïble. Placenta.
0: Ai, per favor. Com sa placenta dels embarassos.
1: Exacte, sí, sí, com sa placenta biològica. De fet, que nosaltres diguem placenta a sa placenta biològica, és a dir, el motiu pel qual nosaltres naixem ve precisament d'aquests pastissos, que bàsicament faria com a referència en aquesta cosa que eren pastissos plans, que realment de forma sa placenta i aquest pastís és el mateix, no? Com aquest cercle, m'estàs entenent, no? Com
2: sí.
1: Aquesta forma de pastís pla.
0: Ho intentam.
1: Edo, clar. Edo, bàsicament això, estaven fets d'aquesta massa rústica de farina, formatge i molta mel.
2: És a dir, vendria a ser un pastís de formatge, un cheesecake rústic.
1: Exacte. Però clar, el que era encara més rústic eren ses espelmes, perquè en aquell moment, evidentment, no mos hem d'imaginar que eren de cera de bo, com avui en dia, o aquesta cosa que són pràcticament plasticoses, que també a dia d'avui, quan se fonen damunt els pastís, fa una miqueta de manieta. No, en aquell moment era encara pitjor, perquè estaven fetes de greix d'animal, normalment de cabra de porc, i he llegit diferents accions que posaven com probablement se fonien damunt el propi pastís i te menjaves et ciri, també. No ho sé.
0: D'acord, la pregunta, tornant a les espelmes i a bufar dia de l'aniversari, és quan se va posar, o se va iniciar aquesta tradició?
1: Clar, hem de dir que després de que l'antiga Grècia fos una pràctica habitual, durant bastant de segles va quedar estrictament prohibit celebrar els aniversaris.

0: Quin temacle, eh? És un temacle,
1: sí, sí.
0: Aquesta cançó. Prohibir els aniversaris, que trist. Quan va passar això?
2: Clar, què va passar? Que quan el cristianisme s'ha convertit en la religió oficial de l'imperi romà, clar, que eren els aniversaris, una festa pagana. I clar, hi havia un motiu també teològic, que és que clar, si som una xia en pecat original, tanmateix no tenia cap sentit fer una celebració d'això, no? I també... Això és una teoria meva, però crec que també recau molt a l'individualisme d'un, no? És a dir, que tu has nascut sense estar lligat a cap altra cosa major, no?
3: Mare meva, quina alegria aquesta gent, eh? I no celebraven coses, vol dir?
2: Clar, sí, varen substituir l'aniversari pel dia del sant, és a dir, la famosa ontonomàstica. Clar, l'important no era el dia que havies nascut tu, sinó el dia, bàsicament, del sant que te protegia. Per tant, fes el nom.
1: Home, celebrat sant, en certa manera, també és vera que és com a guapo, perquè els aniversaris no te'ls assat de tothom, a no ser que facis servir Facebook o LinkedIn, que ja t'avisa, però aquest sant sí. És a dir, per exemple, allò, avui ets Sant Mateu, has donat molt d'anys a Sant Mateu, sí, bé, això que ho recordes i així pots celebrar més gent, clar.
0: Sí, bé, de fet, aquí a les Illes... Sí. Pràcticament els aniversaris són una cosa de moda d'ara, vull dir, els nostres pares, padrins, repredins, no celebraven l'aniversari sinó l'onomàstica. Se feia molta més festa el dia de sant que no el dia que havien nascut.
2: Sí, i de fet hi havia gent, per exemple, també que li posaven el nom del dia de... O sigui, el dia que naixia li posaven el nom, és a dir, el dia del teu sant era el dia del teu aniversari, no? Que, sí. Per cert, avui ho he cercat i avui ets Sant Emili. Així que molt d'anys a tots els Emilis. Sí.
0: Molt d'anys, i
2: tot. Molt d'anys.
1: Molt d'anys.
2: Molt d'anys que feia més anys que jo, perquè jo ja, el meu ja és passat. El que és seguríssim, però, que celebrar sants, aniversaris, és a dir, celebrar una persona individualment, això està super, super relacionat, evidentment, a la cultura a la qual tu pertanys. Marra.

0: parlant de diferents cultures, quines altres tradicions hi ha per celebrar els anys, Maria Antònia? Per exemple, a la Xina bufen pastissos i espelmes?
1: Eva, mira, a la Xina bufen a dia d'avui espelmes i pastissos perquè ja arribem a un punt que estem tots tan impregnats uns dels altres que sí que fan aquesta tradició, però també en fan una altra molt curiosa que se diu, que mengen un plat que se diu Changshou Mian, que bàsicament se diuen com fideus llargs com sa vida. Bàsicament són uns fideus elaborats d'una sola pasta contínua que són molt, molt, molt llargs. I sa tradició és menjar-te'ls sense en cap moment tallar-los ni amb ses dents ni amb espals. I a la de ser un poc aquest fideu tan llarg amb la durada de la vida d'una persona. És curiós.
0: Quina pressió, o sigui, no ens ho podem mossegar, t'has de xuclar.
1: Sí, imagina com sense voler agafes algú i li tals el fideu. Què vol dir? Li dones mal auguri.
0: I al Japó com ho fan? Tenen costums similars o no? Mm-hmm.
1: Mira, una cosa molt curiosa que he trobat és que en el Japó els infants ja d'una certa edat fan festes d'aniversari conjuntes. És a dir, a una festa que se diu Chisi Go San, que bàsicament vol dir... perdoneu el meu japonès. Però bé, en tot cas, el que vol dir és 7, 5 i 3. I bàsicament el dia 15 de novembre se celebren ses festes per a nins de 3 i 5 anys i per ses nines de 3 i de 7. I bàsicament se vesteixen amb el kimono tradicional i tota la família visita un temple per demanar salut i protecció pels infants. Si cercau a Google Imatges aquesta festa, trobareu infants tan monos, i és curiós.
0: Que bé. Quina tradició més guapa, la veritat. Hi ha algun aniversari especial per als adults o no? Només pels infants?
1: Clar, també he trobat que és molt curiós que tenen una altra festa, però quan les persones compleixen 60 anys. Perquè és curiós, perquè relacionat amb el calendari zodiacal, tant xinès com japonès, tenen, ells creuen que en aquesta edat s'ha complert un cicle llunar. Per tant, interpreten que aquesta edat significa com a tornar a renéixer, tenir una segona infància. I és curiós perquè la persona que fa anys aquest dia du un guardapits i un capell de color vermell que s'associa normalment a la protecció dels infants. Per tant, ja ho sabeu, si teniu 60 anys, segons aquesta tradició, heu tornat a renéixer. Esteu a la vostra segona infància.
0: Escoltau, Beida.
2: I aquesta idea de ritus de pas pot ser també existeixi a l'Amèrica Llatina, en la quinceañera?
1: Clar, exacte. Per exemple, en els 15 anys hi ha molta...
3: Això no coneixia, això, la quinceañera.
0: És que en Jordi li ha fet molta gràcia.
3: Això no coneixia, això, la quinceañera, Jordi.
0: Com que no? Si havia un programa de televisió...
3: No, allà és el 16 que farem TV.
0: Idò, els nord-americans ho han agafat de l'Amèrica del Sud, que se celebra la quinceañera, i en Jordi li ha fet molta gràcia.
3: Perquè
0: en
3: Jordi coneixia, això.
0: Que t'ha fet gràcia, Jordi.
3: Tu vas celebrar la quinceañera o no?
2: Jo no m'ha arribat,
0: Això és una tradició que s'ha fet.
2: No sé, m'ha fet gràcia. Raïm, així, molt. No sé.
1: És que raïm. Però una cosa que és superimportant, la quinceañera, perquè és la presentació d'aquestes al·lotes en societat. Vull dir... És que, de fet, hi ha com documentals i tot de lo molt que s'hipotequen ses famílies per poder fer aquestes festes, comprar-los els vestits. Hi ha zones desèrtiques d'Estats Units que no ha absolutament res més que una tenda de vestits de quinceañera. No, és una cultura increïble.
0: I que són molt pomposos, pomposos, extravagants, amb brillantons, de color rosa, també molt estereotipats. Són com vestits de núvia molt pomposos, de colors. Elles se posen també corona. Ho fan a ses nines, no sé si les nines també ho celebren, però es ben veure que la comunitat d'Amèrica del Sud aquí a les illes també ho celebra. En certes ocasions veus mos arriben també convidades de quinceañeras que se celebren aquí.
1: Clar, és això. I potser a nosaltres ens pot semblar com amb distància dir quina cosa més curiosa o que potser a nosaltres no ho faríem, però jo vos passo la pilota a vosaltres i vos dic, a casa nostra sempre s'ha dit que cada família és un món. Per tant, jo vos demano ara, vosaltres teniu qualque tradició d'aniversari concreta a la vostra família?
3: D'aniversari,
1: jo, per exemple,
3: no.
1: Jo pensava que...
3: Però de sant, és a dir,
1: no,
3: passa
1: no
3: aquí.
1: Res.
3: A les Balears passa que sobretot els dies de sant, com que duim el nom dels nostres padrins o padrines, clar, els dies, per exemple, Sant Bernat a nostre gros. Clar, el meu repadrí era Bernat, mon padrí era Bernat, mon pare és Bernat i mon germà també és Bernat. Imagineu-vos-ho.
2: O una cosa que feim molt, crec que en general culturalment, és les festes de 50 anys.
3: Clar, això és
2: una festa encara més grossa.
0: Clar, números rodons, 50, 60...
1: Clar,
0: 30 no
1: això seria una tradició.
0: Però... Bé, sí.
1: Sí, Per exemple, jo que nostre, no sé, fem, per exemple, els números amb plastilina. Era com la tradició de fer que els germans, que en els qui no fa els anys, li fem el número amb plastilina i ho havíem de moldejar, això no... M'enteneu? Sí, entenc que pots celebrar els números concrets, és una altra tradició possible, no? O, per exemple, estirar-vos les ures. No us estiraven les ures?
0: Ah, sí?
3: Això se fa, això se fa molt
2: sempre.
1: És clar, m'heu sortit pensant i jo pensava, però aquesta gent no se li ha de
3: tenir
1: massa.
3: No, però això s'ha dit, quan en fas?
0: Estirar-se les ures, ja no se fa.
3: És veritat, això, quines coses.
0: Aquí a Ivetra Ràdio tothom que fa els anys du menjua.
3: Això és tot el que diu menjua.
0: Cada dia, per anar, és una cosa impressionant.
3: Bé, va un dia que no em van endur de menjua.
2: Ja hi tornem.
0: Ah, d'en Jordi.
3: Ei, pobre,
0: en Jordi va fer els anys i no va dur res. Va rompre la tradició, Ivetra Ràdio.
1: Ja ho ha dit, que no celebrava els aniversaris en Jordi.
0: No, no, perquè no li agrada ser protagonista.
2: Així és.
0: Jo he de dir que ja fa un parell d'anys, el dia del meu aniversari, m'agaf lliure i així no he de dur res.
1: Fort!
3: No ho diguis per això.
1: Fort, fort.
3: Bé.
0: Hi ha moltes supersticions, no, Maria Antònia, en torna a l'aniversari.
1: Clar, clar, clar, això és el que vols dir, com, per exemple, quan bufes i no has bufat tots, ai, que pot passar,
0: ah, sí?
1: I una de les supersticions... que jo us volia compartir, és aquesta de... Jo he pensat avui, realment, per què estiram les ures en els infants quan fan 16 anys? O sigui, és que realment és raríssim. I, de fet, en el meu aniversari d'enguany ho he trobat en faltes, que mon pare sempre ho fa. He pensat, per què estiram les ures? I, de fet, jo crec que ho he anat a fer qualque vegada. Qualque persona un poc més adulta hi ha una sensació un poc rara.
0: Sí, Maria Toni, no ho facis. Deixa-ho anar.
1: No,
0: quan diuen els joves d'avui en dia, fa cringe.
1: Fa cringe estirar ures, la veritat. Però, mireu, he estat cercant i realment no sé per què ho fem, però per ell d'hipòtesis. Jo només dic preguntes. Una és perquè, bàsicament, hi ha moltes cultures que se diu sempre, no?, que el que mai deixa de créixer són les ures i els nas.
3: Ah,
1: per tant, associem aquestes ures en aquest envelliment o aquesta gent major que té les ures molt grans. Per tant, com que el distires, com qui dir, que se te faci més gran, com desitjar-ho, no? Com que ho relacionava amb això. També hi ha aquesta creença popular de que estires a un infant, això vol dir que se fa més gran, no? Com si l'ajudéssim a créixer estirant-li les ures. I una tercera idea pot ser que si ve d'aquesta idea de que si te fan una mica de mal, tu estàs com a sobrecompensant per pagar, de qualque manera, assustant els mals esperits. És a dir, si ara te fan mal quan t'estiren, és que aquest sofriment després te servirà per protegir-te.
0: Que curiós.
1: No ho sé, nins.
0: Tu has enyorat alguna tradició, bé, a banda de que t'estiressin les ores, Maria Antònia?
1: Sí, és que jo us he dit que els meus aniversaris de petita eren increïbles. He enyorat les cucanyes de la meva família, també.
0: Les cucanyes de fanca. Cucanya...
1: Exacte, una cucanya a un pis de 2 metres quadrats, els veïnats és que queda expulsat a la terrassa. No, no, terrible. I ja vos dic, això dels números, fer-los de plastilina.
0: Molt bé. I definitivament estirar les ores és tant o més important com les espelmes. Des d'aquí reivindicam estirar les ores. I és que pareix un principi, principi que comença. Que no se perdin aquestes tradicions, com per exemple també les cucanyes de fang, que ara les recordaven a Maria Antònia. Darrera reflexió de les espelmes d'aniversari, Maria Antònia.
1: La reflexió és que certament potser no són tan importants el que posem damunt un pastís, si n'hi ha, si no n'hi ha, i jo crec que és això, el més important dels aniversaris és que estiguis amb bones persones per poder-les bufar.
0: Molt bé!
3: Molt bé.
0: Molt bona reflexió. I no te demanarem quin desig vares demanar.
1: Que no saps persones. Oh, digues.
0: Que quin desig vares demanar. No me'ls el pot contar, però...
1: Vos he de ser sincera, me vaig atabalar tant que no vaig demanar-los.
0: Ja, és que és una pressió, és una pressió. I les espelmes també han de ser bones, que si no s'apaguen, tot el temps.
3: És veritat, això.
0: I després, també, quan jo era petita, existien aquelles que bufaves i bufaves i no s'arribaven a apagar. Se me'n recordeu?
3: Sí, perquè te feien la broma.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Ara també s'ha posat de moda bengales, us en alerta.
3: Sí, ai, però això no és una altra història, gens, tampoc, perquè això te pega pel cabell i que cala foc.
2: Ja se m'ha
3: volgut,
2: també, la tradició que fan, no sé on la fan, però d'empenya de en, es, el lot que fa anys perquè se mengi la...
3: Però això és molt lleig.
0: Això no és una tradició, això és una broma de mal gust.
2: Però en duen dues, una aposta per fer això.
3: Però que no ho han de fer, això, en un nen petit. És un nen que fa anys. Això ho he vist a internet i no m'agrada gent. Un nen petit, una nina petita que fa anys, que li esclafen el cap contra el pastís, per l'amor de Déu. Aquesta criatura que... No, francament, Maria Antònia.
2: És una cosa de tradició, no?
3: De tradició?
2: Sí, que duen fins i tot un pastís.
1: Sí, sí, és tradicional a Mèxic. Sí, sí, ho he estat i... Bé. No us la volia dur perquè he pensat que no us agradaria, però...
3: No, ja no m'agrada això. Pobre nin.
0: Xavi s'ha enfadat molt.
3: Home, pobra criatura, fa anys, tota la il·lusió del món, i l'esclafen. Maria Antònia, quan demanis un desig, demana salut per tu i per la gent que estimes, no t'equivocaràs. Si t'avales, tranquil·lament.
1: Això, ben vora, ben
0: vora. I tant.
1: Exacte. I demanaré que l'any que ve m'estirin ses ures.
3: Clar que sí.
0: Molt bé.
3: Si no, vens aquí un dia xiu-xiu i ja les estimaran nosaltres.
0: Maria Antònia, m'ho sentim dilluns de matí en el programa especial festiu amb olivetes. Així que res, bona setmana.
1: Bona setmana i que vagi molt bé la resta del programa.
0: Molt bé. I d'ara, Plana Internacional.
4: Plana Internacional.

0: Justo abans del robatori.
1: Messi es convertirà en protagonista d'una nova sèrie d'animació que el transporta a un món fantàstic anomenat Ico. La història està ambientada en l'època en què Lionel Messi tenia 12 anys.
0: A Ico, Messi haurà de disputar batalles semblants a partit de futbol, utilitzar unes esferes amb poders especials i enfrontar-se a gegants legendaris.
2: La sèrie es dirà Messi los Gigantes i s'estrenarà a l'estiu de 2027.
0: Nosaltres tenim un fragment del tràiler en exclusiva.
3: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
4: ¿Cómo?
1: Un mexicà de 56 anys s'ha convertit en una celebritat d'internet després de passar més de 200 dies tancat dins un supermercat com a participant d'un concurs del youtuber MrBeast.
0: Juan García va entrar al repte amb el seu fill, però aquest va haver de partir per anar a l'escola. La competició va començar amb 77 participants i, després de superar diverses proves de resistència, Juan García va guanyar el concurs.
2: Durant aquests 6 mesos tancats s'ha convertit en un dels més estimats del públic per la seva actitud i la relació que ha establert amb els altres participants. Durant el repte, la gent s'acostava al supermercat per saludar-lo.
0: Més de 200 dies tancat dins un supermercat, sí que li ha costat decidir què havia de sopar aquell dia.
5: És impressionant. És que encara no ho crec, no sé, no tinc paraules. Jo creia que era...

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: Ja sabeu que els dimarts, així xiu, sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan era jove.
2: I doncs sí, mirada en el passat. Avui xerrem d'un tema que és ben present. Però bé, vosaltres sabíeu que, segons Elon Musk, els humans ja són com a cíborgs, és a dir, com a robots.
0: Què vol dir cíborgs?
3: Com a
2: robots.
0: Humanoides.
2: Exactament.
3: Ell ho és un poc.
2: Ell segur. Sí. Ell, sí. O tu també. I no ho saps, no és conscient, però... És a dir, ell va dir això perquè volia dir que aquests humans, és a dir, han generat tanta dependència en el nostre telèfon intel·ligent, el nostre mòbil, que ja no mos en poden separar. És a dir, és com una extensió del nostre cos. Com un braç, com un cervellet més. I quan no el tenim, i deu ja el cercam. Per exemple, on el teniu, Inés, ara?
0: Okay.
2: O Jordi, el mòbil.
3: Home, aquí damunt la
2: taula. Els oients, penseu-ho.
0: Aquí davant.
2: On teniu el mòbil? A la butxaca, a la mà.
0: No, aquí davant.
2: Aquí davant, clar.
0: No puc no veure-lo.
2: Exactament. I si no el tens, què passa? I si necessitem allò per continuar vivint amb absoluta normalitat. Per tant, avui, a Nostalgia, seran precisament d'això, del nostre primer telèfon mòbil.
4: Hola, bon dia. Pues mira, me'n record perfectament del meu primer mòbil, perquè la meva germana, bessona, li van comprar un cavall. Jo m'han comprat un mòbil gris, un Motorola. Me'n recordaré tota la vida, perquè l'únic que veiem amb aquest mòbil era fer-li fotos en els cavalls de la meva germana.
0: Jo no sé d'on treus aquest testimoni, però...
2: Són oients.
0: I dona aquesta oient absoluta privilegiada, perquè a ella, a sa germana, li van comprar un cavall, ho entes bé?
3: Sí.
0: I ella un Motorola.
3: El contrast és increïble.
2: Brutal.
0: Increïble.
2: Però heu sentit aquesta cançó de fons? Heu identificat on són? Això és... el primer vals, crec que no, d'en Francesc de Tàrrega, d'on Nokia s'ha inspirat per fer aquell politot.
0: Bàsicament li va plagiar, no?
2: Sí, no sé fins a quin punt va
0: pagar. Però no sonava tan harmoniós.
2: No,
0: sonava...
2: Bueno, però clar, això que explicàvem ara, vosaltres no en recordeu quan tot això semblava, això d'estar tot l'odi amb el mòbil, que semblant ja cíborgs, semblava cosa d'un relat d'un futur distòpic? Quan no mos en podíem venir.
0: Jo me'n record de xerrar amb una amiga meva, érem petites, devíem fer primari. I jo li deia, quan visquem totes soles en el nostre pis, els telèfons duran una càmera i jo te contestaré en la tabella en el cap quan m'acabi de dutxar.
2: Això ho vas preveure? Home,
3: uau,
0: ja devia haver mòbils en càmera, però
2: Huxley.
0: Sí, imagina't.
2: Molt bé, clar, és que això, clar, era com que semblava una cosa de
0: I una
2: rics,
0: vegada,
2: de la NASA,
0: vaig
2: fins
0: dir?
2: I tot.
0: Què li vaig dir a una amiga meva, tant de bo existís un... qualque cosa que mos permetés veure totes les fotos de tothom. Perquè a mi m'encantava mirar fotos.
2: Espectacular.
0: Ja.
2: És a dir, tu vas ser com en Mark Zuckerberg de l'època.
0: Sí, però a més ho vaig pensar.
3: Vares inventar les xarxes socials, pràcticament.
0: No ho sé, però sí. jo m'agradava tant mirar fotos quan anava a casa les meves ties, m'encantava mirar tots els àlbums que tenien, casa meva predina, casa meves amigues, fotos antigues de quan eren petits. Pensava, m'encantaria mirar totes les fotos que té tothom.
2: I quan ara... va sortir tot, digues, Jordi, perdona.
3: No, anava a demanar, i ara que ho pot fer? Ja li has perdut el gust, un poc.
0: No, m'agrada, me continua agradant mirar fotos.
2: Que bé.
0: Ja és més...
2: És que el mòbil abans era com a cosa de rics, eh? Com a aquells primers aparatets. No vos recordeu del primer, quan el teníeu? Aquelles sensacions que vos donaven de, uau, això és com el futur.
0: Soc guai.
2: Sí, era com a màgia, era com a bloquets indestructibles que mos permetien telefonar, jugar humilment en aquell Snake, enviar un SMS encriptat. Com d'aquells atemptats moderns contra l'escriptura, per cert, que se van criticar tant. Però, bueno, com érem, com humans, clar, en el principi? Envés en això, abans
3: jo
2: que el món...
3: Jo record, això de que eren indestructibles era increïble. De fet, no, jo record, el primer, quan jo jugava a bàsquet, en els entrenaments, abans de començar, n'hi havia un que eres l'únic que en tenia. I jugàvem a tirar-lo per les escales.
0: El mòbil?
3: El mòbil.
0: El mòbil, els companys.
3: El mòbil, clar, el company. I jugàvem a tirar el mòbil per les bandes, a veure si el rompíem.
2: T'imagina't.
3: Imagina't ara fer això, tu.
2: És que abans era tan molt senzill. I a vegades penso que mos hem embuem molt. I ho hem complicat tot moltíssim.
0: Els primers mòbils eren com telèfons fixos... mòbils, valgui
2: no
0: la redundància, però fins i tot duen un endoll, vull dir, que se manejaven en capses, eren capses,
2: sí.
0: Maletins.
5: Bon dia, aquí de Xixiu, com va? I el meu primer mòbil el vaig tenir sobre els 14-15 anys. Me'l van comprar els meus pares, bàsicament per tenir-me un poc localitzat, ja que era un lloc que es trobava molt pel carrer, i s'havien d'assegurar que continuava viu. I aquell mòbil era típic 3310, un Nokia, que la majoria, o per no dir tota la gent de la meva quinta, sabrà quin és, que era aquella bèstia indestructible. Quines prestacions tenia? Home, la tecnologia de punta de l'època. Una pantalla blanc i negre, el petit conseller, en lloc de l'Snape per quemar hores, i els politones aquells que sonaven a orquestra de Fira del Ram. Ni WhatsApp ni res d'això. I SMS, on havies d'escriure sense vocals per no arruïnar-te. I una anècdota amb aquest mòbil va ser que anava en sa moto, amb un amic, jo anava a sa part darrere, duia el mòbil a sa butxaca i me va caure en terra. Venia un cotxe per darrere, li va passar per damunt. I esclar, quan van donar sa volta per anar a recollir el mòbil, vaig anar a recollir-lo pensant que trobaria un puzzle. I que va, simplement tenia un raspó de res i funcionant tan feliç. I avui en dia, només mirar els mòbils se t'arrompen. Aquí sí que eren mòbils per sobreviure a l'apocalipsi. I no com els d'ara, que pareixen de mantega. Vinga, una abraçada i bona feina.
2: Home, imagina't.
0: Uau, mare meva, com han canviat les coses.
2: Sí, sí.
0: Això sí que era un mòbil indestructible.
2: Efectivament. El primer telèfon mòbil, és a dir, demà, que quedes tu abans, pràcticament com capsa, se va presentar dia 3 d'abril del 73. Era Motorola, eh? Va demostrar que era possible, efectivament, fer una telefonada amb un aparell portàtil. I d'aquell prototip va obrir el camí a Motorola Dynatac 8000X. Fixa't en el nom, eh?
0: Oh, mare meva.
2: És a dir, quin nom li posem a aquest mòbil?
0: No, absolutament futurista.
2: Motorola Dynatac 8000X. Això sí que és un bon cíborg, que va rebre l'aprovació perquè se comercialitzés l'any 1983, és a dir, 10 anys més tard. I això era molt més voluminós que els mòbils actuals, com és evident. I tenia unes funcions limitades, és vera, que se centrava únicament una cosa molt important, que és per la qual va estar creada, que són les telefonades.
1: El primer mòbil que vaig tenir me sembla que es deia Motorola, fa moltíssims d'anys. Era gros, no el perdies, perquè a més era feixuc, d'allò que només servia per telefonar i que te telefonassin, no hi havia... Crec que ni siquiera tenia internet, jo no me'n record gaire, però sí que sempre sabia si el dues o no, perquè pesava molt. Era feixuc i gros. No record... No sé, sé que em vaig tenir un quis de Motorola, però els altres no me'n recordo.
2: Bueno, aquesta és una cançó de Morat. Ho coneixia, bueno.
0: No, la veritat és que no tenies gust.
3: Jo, per qualque motiu, sí que la coneixia.
2: Sí?
3: Sí, sí.
2: Molt bé.
3: En fi, seguim.
2: Clar, això abans ho explicava en Inés, l'any 1983 se comencen a comercialitzar aquests mòbils, que de fet a Barcelona van fer un negoci, uns joves, van comprar un mòbil d'aquests i anaven en els embossos que hi havia a la Diagonal, i allà hi havia tots els executius que arribaven a Barcelona a través de la Diagonal, i anaven cotxe per cotxe, donant el mòbil aquest perquè poguessin fer telefonades per dir que eren un embós, i els cobraven.
0: Que bona, m'entens? Mare meva.
2: Sí, vas veure un reportatge d'aquests que fa bé, que manté bé de tant en tant. Però, bueno, la qüestió és quan se popularitza, quan se comença a comercialitzar, si gent els comença a comprar. I això va ser durant els 90, especialment a finals de dècada, ja fregant el segle XXI, i tot i que el ritme va variar segons el país, no hi ha un únic any que marqui l'inici de la compra massiva. Però, bueno, les xifres mostren la magnitud del canvi, eh? El nombre d'abonats de telefonia mòbil al món va passar d'uns, parau atenció, 11 milions... l'any 1990, amb més de 450 milions l'any 99. Fixeu-vos, aquest va ser el punt d'inflexió, sens dubte, i d'aquesta qualque manera el mòbil començava a formar part de la vida quotidiana, que era de cada vegada de més persones, i sobretot va canviar la forma en què els éssers humans ens van començar a comunicar.
0: Jo me'n recordo amb un pare que va tenir mòbil que tothom ja en tenia i ell no. I jo pensava no en tindria mai, perquè vull dir, estava convençut que no necessitava mòbil, però clar, finalment... un dia de sobte sí que em va tenir, perquè és que pràcticament és inevitable. Però ara sí que és veritat que estem tornant una mica enrere, perquè molt de joves estan comprant els mòbils antics, aquests que no tenen WhatsApp, sinó només SMS i telefonades, precisament per intentar reduir una mica l'addicció. En Josep Alorda, per exemple, crec que ho va fer una època, deu més de dur un mòbil d'aquests d'SMS i cridades. Jo no seria capaç, també depèn de la feina que tinguis. Nosaltres seria impossible per la feina que tenim.
6: Hola, sóc en Gerard de Palma i me'n recordo que el meu primer mòbil va ser un Nokia 3220. El mòbil era vermell i als costats tenia com una banda de plàstic el qual, quan carregaves el mòbil o te cridaven, feia llums de colors. I una anècdota, pues, Me'n record que me vaig obsessionar amb la cançó LLA i vaig comprar el politono en el mòbil i sempre que me cridaven me posava aquesta cançó.
2: Bueno, clar, després arriba un altre punt d'inflexió en aquest món que són els mòbils, i és que és quan arriben els telèfons intel·ligents. Fou un 9 de gener del 2007, gairebé fa 20 anys, quan Apple va presentar el primer iPhone. Combinava aquesta pantalla tàctil amb funcions de telèfon, reproductor de música, bueno, això ja era una virgueria, tenia accés a internet, i clar, un any després, el 2008, fou un 23 de setembre, se va presentar el T-Mobile G1, que era el primer mòbil amb sistema operatiu Android. I va començar aquesta batalla entre Android i Apple, aquests dos sistemes. I, bueno, aquests dispositius el que varen fer va ser contribuir a transformar el mòbil en una eina de moltes més possibilitats que fer telefonades. És a dir, pots fer factures, pots calcular, bueno, pots fer feina, estudiar, orientar-nos, compartir imatges. Però, clar, també tot això el que implica la pèrdua, d'altra banda, que obri debat sobre privacitat i els temps que passam davant les pantalles, que també té coses negatives.
7: El meu primer mòbil va ser una BlackBerry, que ara mateix sembla, si el posàssim un cercador, seria com una espècie de mòbil prehistòric. Un teclat minúscul, és a dir, el teclat era gran, però hi havia moltíssimes tecles, era brutal. I sé que tenia un joc, no pareix que tenies Snake, i res més. I enviar missatges i telefonades. Estan xerrant de finals, de principis del segle XXI. I me'n va servir durant 4-5 anys perfectament. Se me va espanyar com me va caure i va quedar reduït a 1.000 trossos escampat per tot.
0: Eres bons a Snake, tu, Xavi?
2: No.
0: Tu, Jordi, has jugat a Snake?
3: Sí, men, hi he jugat, però després, més tard.
0: No, en Snake real, no.
3: No.
0: D'acord. I de... molt bona. Jo ara he cercat el meu primer mòbil amb imatge, en el Google. Era un Nokia 320 color vermell que tenia llums LED en el costat, que quan te cridaven fa llum o quan carregava. I mare meva, quina pedra. Quina pedra, però en el moment era l'última generació.
2: Clar, evidentment. I jo penso, clar, mires 20 anys enrere i tot el que m'ha avançat, si t'ho haguessin comptat fa 20 anys, t'ho hauries cregut. La meva pregunta és ara, d'aquí 20 anys vos ho haguessin cregut? El que passarà d'aquí 20 anys, si mos ho compten ara.
0: Una pregunta que me faig cada dia. Molt bé, i d'ara feim una aturada i tot una tornam.
8: I m'ho seguim a tot, aquí m'has.
9: IB3 Ràdios, formació.
10: Companys, començant temporada, què poden fer?
11: No sé, per exemple, farmejar aura.
10: Què?
12: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
11: No, jo no soc la moderna és ella.
13: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
10: Però què fan exactament?
11: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
10: Però ho fan els joves o els no tan joves?
13: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
12: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
9: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
14: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
15: Si a tu t'he dit vel,
14: tinta,
15: mur,
14: cornada.
15: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I a banda per ti, agafarem l'avió des de l'estudi de Divetres Ràdio per anar en Montnès de viatge. En qual camí còmic del programa.
1: Perquè molta gent es veu que té això d'un viatge que l'ha marcat.
0: Exacte. I avui m'anam de viatge amb... Na Maria Alcobé. Maria, com estàs?
2: Hola.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, na Maria, fa uns mesos vàrem xerrar amb ella aquí a Xiu-Xiu, perquè Maria, te n'anaves a Nepal amb altres 120 persones gràcies a una beca d'investigació i voluntariat del Consell de Mallorca. Això va ser mes d'agost, no?
2: Sí, sí, sí, va ser juliol, a mitjans de juliol varen partir i a mitjans d'agost varen tornar.
0: T'ha marcat aquest viatge?
2: Home, jo crec que un viatge així, tan en fora, amb tanta gent i tant de temps, és quasi impossible que no te marqui.
1: Clar, 120 persones pel Nepal, és a dir, Maria, m'ho has d'explicar, com vos movíeu, on dormíeu, com dinàveu, menjàveu, 120 persones, mobilitzar, si mobilitzar a 4 mil de viatge ja costa, sí. 120 persones, sé com ho fèieu.
2: Sí, sí. Sí, en això jo li he donat tot el crèdit a l'organització, perquè en general mos movíem amb busos a peu, i amb els busos, la veritat, que un 10 per l'organització d'organitzar els busos, la quantitat, els destins, i després per als locals que duien els busos, que les carreteres de Nepal, vos puc assegurar que no estan molt avançades, són camins en roques amb penya-segat de vora, i jo no sé com conduïen aquells autobusos amb tots nosaltres, però bé, sí, sí, ho feien.
0: Maria, i... per què t'ha marcat aquest viatge?
2: Jo crec que sobretot ha estat a nivell de... que tu sempre tens unes idees i uns viatges sobre un país, i a mi me'ls ha canviat totalment. Jo de Nepal només m'imaginava Himàlaia i res més, i m'imaginava caminant per les muntanyes, però bé, igual que a mi no m'agrada que pensin de Mallorca com platges i festa, doncs pues, clar, Nepal no només són muntanyes, és la gent que la compon, tota la cultura, és un país enorme, amb molta varietat de paisatge també, perquè no només són muntanyes, hi va un moment que si baixes cap al sud del país, te trobes amb la selva, i això està a 100 metres d'alçada, que jo quan estava allà deia, bueno, jo a Bunyol estic més amunt, que jo me pensava anar a Nepal a pujar 5.000 i aquí estic ben a baix. I després també molt de xoc de que les persones que hi viuen són molt diferents de tu, però a la vegada també són molt iguals.
1: Com són els nepalís, és el gentilici del Nepal?
2: Sí, sí, sí.
1: Com nepalís. Són els nepalís?
2: Són totalment acollidors i hospitalaris, i jo això ho trobava una barbaritat, que tu passaves per davant la casa de qualcú, sobretot no tant a la capital, però a més en els pobles una mica més aïllats, i te convidaven, te donaven te. Nosaltres a vegades estàvem asseguts de fora de les cases i mos treien estores perquè mos deguessin. Són, bueno, no sé, això a mi m'ha sorprendre un munt, perquè... Després conec gent que se n'anà, per exemple, a l'Índia i diuen que allà la gent és una mica més hostil, una mica més no sé com dir-ho, i allà, la veritat, que jo m'ho vaig sentir totalment acollida.
3: No sé si recordes qualcú especialment, un personatge que coneguessis, així entranyable.
2: Me'n record, bé, sobretot anàvem amb un equip de locals, perquè érem 120 espanyols, que no teníem cap contacte ni mos sabíem com moure per la zona, i hi havia un grup de 20 locals, i jo record amb molt de carinyo un que mos va ensenyar a cuinar el seu menjar tradicional, perquè mos vàrem anar al seu poble i va dur a la seva predina i a sa mare, i vàrem estar tots cuinant, bé, no me'n record com se deia el menjar, però era una espècie de frit, i jo ho vaig trobar molt especial i record amb molt de carinyo aquell moment.
0: I doncs sí, no som tan diferents, que les predines com a referent culinari en general.
2: Exactament, exactament.
0: Maria, recorda-mos com vas aconseguir aquest viatge.
2: Bé, jo vaig veure per el diari, bé, m'ha enviat una notícia a mon pare de que es considera Mallorca donava dues beques per anar a Nepal, i això tot està organitzat per una organització que es diu Ruta Inti, organitza aquesta espècie d'expedicions barra viatges organitzats barra voluntariat, perquè al final fas un poc de tot, i hi ha un destí diferent cada any. I en el meu cas, en aquest any el Consell de Mallorca per primera vegada donava dues beques perquè dos mallorquins hi poguéssim anar, i això.
0: I els dues mallorquins heu fet pinya o cadascú pel seu vent? Perquè, clar, 120 espanyols, no sé si també heu tingut l'oportunitat de fer molt d'amics i amigues. O gent que no tornaràs a veure mai.
2: Clar, com érem 120, mos també per temes d'organització també mos acabaven dividint en grups petits. I en el final, en qui jo he fet més companyia ha estat amb aquests grups petits, en els que casualment també hi havia una mallorquina. Llavors ja això va facilitar tot. En el final, jo volia xerrar una mica amb tothom, crec que no ho vaig aconseguir perquè eren massa, però sí que he conegut molta diversitat també. Dintre de tot el que és Espanya, també he conegut gent de moltíssimes comunitats que també està molt enriquidor.
1: És gaire car, el Nepal?
2: No, realment no. També depèn un poc de per on te moguis. Sempre se nota que les capitals costen un poc més cares. Després, també quan te mous a la zona de muntanya, que és on hi ha més turisme de trekking, també se posa una mica més car, però no diria que és car.
0: La qüestió de voluntariat en què ha consistit?
2: Bé, perquè ens vam desplaçar molt en el final i a molts dels llocs on ens quedàvem intentàvem contribuir d'alguna manera a la comunitat. Per exemple, vàrem anar a una escola a pintar un mural i a pintar les classes i tot això. Després, alguna vegada que també estàvem a un poblet petit i jo vaig recollir te amb la gent local, crec que hi va haver altra gent que va plantar plantes de cafè, o sigui que també vàrem fer el que estava dins la nostra mà per poder ajudar la gent local.
0: Quin paisatge no oblidaràs mai, Maria? Un paisatge que a Nepal imagino que n'hi deu per triar, però no sé si un que t'impactés especialment.
2: Sí. Jo record molt clarament quan estàvem, passant uns dies que estàvem a l'Himàlaia, que justament nosaltres estàvem a la cara sur de l'Himàlaia, no la cara nord, i la cara nord és aquesta que té més neu i més vegetació, però la cara sud és molt més àrida. I jo no m'imaginava l'Himàlaia així per res. Però és com és una muntanya molt especial, no sé com dir-ho. I després també tenen aquests famosos ponts tibetans que són molt llargs, perquè els rius també són molt grans, i jo record veure muntanyes amb ponts i, bueno, hi ha un dia que m'he posat a plorar de l'emoció.
1: Això té la síndrome de Stendhal, si no va malament.
0: Sí.
2: Ah, sí?
0: Quant impacta una cosa tan vella, no?
2: I sí, m'ha passat.
0: Que fort. Maria, quina lliçó t'endurs d'aquest viatge que t'ha marcat?
2: Jo crec que el que vos he comentat abans de sempre quan... en el final, viatjar sempre és enriquidor, però crec que és encara més enriquidor si ja prèviament te desfàs de qualsevol estereotip o judici previ que puguis tenir sobre el lloc on vas i simplement te deixis sorprendre i sempre vagis en sa ment el més oberta possible.
0: Vinga, Ida, ara te faran les preguntes obligatòries d'aquesta secció.
2: D'acord.
0: Vinga, Jordi, dali sabes. Demana-li a Maria Alcover quines... les preguntes obligatòries d'aquest viatge que l'ha marcat a Nepal.
3: Vinga, idò, la primera, si tornaries en aquell lloc que t'ha marcat, a Nepal.
2: Sí, totalment. I com més aviat millor i com més temps possible, també millor.
3: Molt bé, també te volíem demanar per el pitjor viatge que has tingut.
0: Clar, que està estat tot flaus i violes.
2: Sí. Bueno, jo me'n vaig anar d'Interrail quan acabava de complir de 8 anys. I varen tenir molt de problemes perquè mos varen cancel·lar trens, mos varen robar els mòbils, mos varen bloquejar les targetes, bueno, i va ser un poc dramàtic.
1: Un
2: temps que li record ara amb carinyo, però...
0: Això sí que són lliçons de vida.
1: Sí.
3: Vinga, i la darrera i més important, a l'avió, finestra o passadís?
2: Jo passadís, perquè a un avió tan llarg me n'he d'anar molt en el banyo i no vull haver de molestar ningú.
0: Molt bé. Maria Alcover, moltes gràcies per explicar-nos aquesta experiència que mai oblidaràs al Nepal. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Escoltau, vosaltres, si mos voleu contar quin viatge vos ha marcat, no importa sigui tant una experiència tan profunda i tan grossa com la d'Anna Maria, potser que heu anat a Barcelona,
1: sí.
0: un espàndard de desembre i us van agradar molt el llumet de Nadal.
3: Heu anat a veure una Shakira, per i us ha agradat molt i us ha marcat.
0: Molt, sí. Molt de viatges. La qüestió és que vos hagi marcat, que no l'oblideu sí. Mai. Escriviu-mos, per favor, i per explicar-mos el 971-139900 o, si no, un missatge directe a @xiuxiu.ib3 a Instagram, @xiuxiu.ib3. Envieu-nos un missatget a privat, mos deis, jo vull contar el viatge, conec qualcú que té un viatge interessant i mos posarem en contacte amb ell o ella. Així que res, Faisó i nosaltres, bon anam.
1: Bon anam ja,
0: sí?
1: S'ha acabat.
0: Amb el vostre permís, bon anam.
1: I ja està.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 490.
3: Molt bé, demà.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies per ser-hi.
4: Menora, entona un IB3.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El govern espanyol incorpora 10.000 milions d'euros de préstecs per la compra d'un primer habitatge. És una de les 21 mesures que inclou el primer decret d'habitatge que serà convalidat per la Diputació Permanent després que el PNB hagi confirmat avui hora baixa el seu vot a favor. Una iniciativa que ha explicat avui el president de l'executiu Pedro Sánchez després d'aprovar-se de nou amb algunes modificacions als dos decrets que va derogar el Congrés.
2: Sin intereses, en una línea que va a gestionar el ICO y va a ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
1: L'habitatge ha centrat avui el ple del Parlament, que ha rebutjat amb la majoria del PP i vots declarar les Balears com a zona tensada. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. Una proposició de llei presentada pel PSIP que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers. El ple també ha estat protagonitzat per Pilar López, la dona desnonada aquest estiu per un fons Voltor a Palma. S'ha dirigit a la presidenta Marga Proens i li ha retret que, tot i haver-la votada, l'havien deixada abandonada.
1: L'habitatge centra bona part de l'informatiu en un dimarts, dia 6 d'octubre, en què un gran operatiu policial contra el narcotràfic a Palma ha detingut el Pablo i la seva dona.
3: En total s'han detingut 14 persones i s'han practicat una desena d'escorcolls, la majoria a la barriada de la Soledat. L'operatiu ha comptat amb 200 agents que han hagut d'esbocar algunes portes, ja que algunes cases estaven connectades les unes amb les altres.
1: Aquest operatiu policial s'acaba de tancar fa tot just uns minuts i la vaga de les escoletes de 0 a 3 anys ha tingut un seguiment desigual.
3: Menorca és on més està secundada, seguida de Mallorca i Eivissa. La Conselleria d'Educació xifra la mitjana del seguiment en un 20%. Una protesta per reclamar un conveni autonòmic propi i mateixes reivindicacions que els metges, per cert, que es reuneixen avui hora baixa per decidir si desconvoquen la vaga indefinida prevista a partir de dia 28 d'aquest mes.
1: I nou revés judicial per l'Ajuntament de Ciutadella sobre el procés per reconvertir la plaça d'Esborn per a vianants.
3: El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que varen obligar a reobrir la plaça al trànsit i recuperar els aparcaments. L'Ajuntament haurà de pagar 2.000 euros en costes.
1: I l'ex-president català Carles Puigdemont considera que la decisió del Tribunal Constitucional que ha aplicat l'amnistia per malversació per als condemnats del procés català suposa la derrota dels poders públics.
3: Són paraules dels dirigents de Junts en una declaració institucional des de Waterloo.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
3: Celebra que el Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció contra ell i, per tant, pugui tornar a Espanya.
1: I en els esports, la selecció espanyola sub-21 juga en aquesta hora a Eivissa. Marta Sampas, bon vespre.
5: Bon vespre. El partit del combinat nacional contra Romania es juga a Camp Misses des de les 7 i de moment el marcador és de 0-0. L'objectiu d'Espanya és aconseguir el bitllet directe pel pròxim europeu com a primera de grup. I en poc més d'una hora jugarà la selecció absoluta. Quan sigui les 8:45, la vigent campiona del món s'enfrontarà a Croàcia, contra qui un empat o una victòria valdrà la classificació pels quarts de final de la Nations League. I Catacoy ha abandonat la concentració d'Espanya per a disputar els primers amistosos preparatoris del Mundial del Brasil 2027 perquè té molèsties al quàdriceps i no viatjarà, per tant, als Estats Units.
1: I pel que fa al temps, l'AEMET activarà demà l'avís groc a tot l'arxipèlag per pluges i tempestes. Dani Capó, bon vespre.
6: Bon vespre, Aina.
1: Què ens espera més d'aquestes precipitacions? No sé si seran localment fortes o seran generalitzades.
6: Sí, poden ser certament generalitzades, sobretot el dematí. Demà ens travessa o s'apropa sobretot un solc d'aire fred que reactivarà els ruixats a la mar Balear. Aquestes plogudes tocaran terra, poden fer-ho a bona part de l'arxipèlag, avançant de nord-oest cap a sud-est. Poden ser localment fortes i sobretot serien pensant protagonistes al llarg del dematí, principalment primeres hores del dematí. I en vista del cap vespre tindríem segurament un temps una mica més tranquil, més estones de sol, per tant, dia variable el de demà, però principalment serà el dematí quan esperam un temps una mica més mogut. També podem tenir algunes tempestes de la mà d'aquests ruixats. Les temperatures, notarem, seran més baixes, difícilment arribarem als 30 graus que avui hem tornat a assolir per cinquena vegada en aquests 6 dies d'octubre, i el vent també es reforçarà, bufarà moderat de llevets i la mà, per tant, tindrà una miqueta més moguda les costes exposades.
1: Gràcies, Dani. Margalida Cifra és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El govern espanyol aprova de nou en un segon intent i amb algunes modificacions els dos decrets de llei d'habitatge que varen decaure divendres al Congrés i que han acabat amb eleccions anticipades dia 29 de novembre. El president Pedro Sánchez ha comparegut després del Consell de Ministres avui matí per detallar i defensar les 21 mesures apel·lant a la humanitat dels diputats que conformen ara la Diputació Permanent.
2: No estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
1: Entre les mesures del primer decret destaca una partida de 10.000 milions d'euros per atorgar préstecs sense interessos per a les entrades dels primers habitatges.
3: Uns préstecs que estan dirigits a tots aquells sense límit d'edat que volen comprar la seva primera llar però no tenen prou estalvi per fer front a l'entrada. Es podran sol·licitar a través de l'ICO fins a 50.000 euros.
2: 50.000 euros sin intereses en una línea que va a gestionar el ICO para la adquisición de la primera vivienda. Y va a ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias de edades superiores, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
3: L'empresa estatal de l'habitatge Casa 47 adquirirà milers d'immobles de la Seguretat Social per ampliar el parc residencial públic. Entre els punts aprovats es recuperarà la pròrroga de 2 anys per a tots aquells contractes de lloguer que estiguin al dia dels pagaments. Falta veure la lletra petita per si hi ha més modificacions, ja que el text no es pot presentar ben igual que la darrera vegada. I tot i això, els canvis són més tècnics que de contingut.
1: En la compareixença, el president espanyol s'ha mostrat esperançat de convalidar el primer decret. De fet, a aquesta hora el Partit Nacionalista Basc ja ha anunciat que hi votarà a favor i en contra del segon, com ja va fer l'anterior vegada. D'aquesta manera, el segon, que inclou la pròrroga automàtica del lloguer, tal com ha reconegut avui matí Pedro Sánchez, no arribarà a entrar en vigor perquè no té els suports necessaris, i el que inclou el gruix de les mesures, el primer, sí que ja té els vots assegurats per ser convalidat si ningú del bloc d'Esquerra canvia el seu sentit del vot.
3: I és que amb el sí del Partit Nacionalista Basc ja no són necessaris els vots de Junts, això perquè l'òrgan que els haurà de ratificar és ara la Diputació Permanent i no el Congrés, un òrgan que ja queda constituït avui després d'haver-se publicat la dissolució de les cambres generals en el BOE i que serveix per tramitar mesures urgents quan les Corts estan dissoltes. La portaveu del PNB, Maribel Vaquero, diu que aquest decret és només un primer pas i que calen mesures integrals.
7: Vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez al otro decreto, al decreto de vivienda, que incorpora medidas para proteger tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos y para limitar las compras de los fondos buitres. Y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
1: El Partit Popular ha lamentat les formes i el fons dels articulats dels decrets aprovats avui en el Consell de Ministres. La portaveu Esther Muñoz ho considera una nova estratègia de propaganda, diu, de Pedro Sánchez.
8: Es todo un acto de propaganda de Pedro Sánchez. La política de vivienda se va a decidir el 29 de noviembre. La política de vivienda de los próximos 4 años se decide el 29 de noviembre, no la Diputación Permanente. Esto todo forma parte de la performance que quiere montar Pedro Sánchez para hablar de los temas que él considera.
1: I el ple del Parlament avui també ha estat centrat per l'habitatge. Els ajuntaments de les Illes no podran declarar cap zona tensada. La majoria del PP i Vox han tombat al Parlament una proposició de llei presentada pels socialistes que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers. El PSIP defensa que l'augment de les mensualitats està darrere de molts desnonaments, un fet que no comparteix el bloc de la dreta per resoldre la crisi de l'habitatge que ha centrat, com dèiem, la sessió de control al govern en un dels moments més tensos de la legislatura. Marta Puyalto.
9: Pilar, la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltor, ha protagonitzat la sessió de control. S'ha dirigit a la presidenta Proens i li ha retret que, tot i haver-la votada, l'havien deixada abandonada. Proens l'ha abraçada i durant la conversa se l'ha pogut sentir dient que els socialistes que havien dut a Pilar al Parlament l'estaven utilitzant.
10: La voté.
11: Sí. No tens vergonya.
9: Just abans d'aquest episodi, el portaveu socialista Iago Negueru l'ha acusat Proens de ser la culpable de desnonaments com el d'Anna Pilar, que la presidenta ha lamentat, però n'ha responsabilitat al govern espanyol.
12: És usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
13: Silencio, por favor.
12: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
14: Nosaltres continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides, el deixa vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
9: I és que el debat de l'habitatge, les eleccions del 29N, s'ha colat constantment al primer pla de campanya.
14: Ara que veu que el barco s'enfonsa, se vol tirar del barco, però no se pensi ni per un moment que mos enganarà. Vostè ha traït els ciutadans de les Illes Balears. Vostè és corresponsable d'aquest desastre que ha fet el govern d'Espanya.
12: Vostè no té aspiració de ser la presidenta del govern de les Illes Balears, sinó ser cap de campanya d'en Feijóo a les Illes Balears.
9: Com a Lluïsa Pestellà de Més per Mallorca, però ens ha dit a Josep Castells de Més per Menorca que no pensa declarar les illes com a zona tensada i els ha acusat de voler arreglar en 8 dies el que Madrid no ha fet en 8 anys.
15: El problema que tenen vostès és que anteposen la seva ideologia a la solució dels problemes reals dels ciutadans de les Illes Balears.
14: Què li han fet els ciutadans de les Illes Balears per voler armar el que tenen a Catalunya?
9: Proens i Manuela Cañadas de Vox han tret pit de la seva aliança durant aquesta legislatura que ha permès, segons la presidenta, rebaixes fiscals per valor de 1.500 milions d'euros.
16: Dos modelos, el de quienes consideran a Ciudadano un cajero automático y el de quienes respetan su esfuerzo.
14: Si fos per ells, tornarien a recuperar l'impost de successions, l'impost a la mort, que sí, molt diuen. I jo li dic que no ho consentirem.
9: Però ens el va retirar 10 dies després de la seva investidura.
1: I Comissions Obreres i UGT cerquen també interpel·lar les diferents administracions en competència en matèria d'habitatge. Per això avui s'han concentrat davant del Parlament per reclamar que es declarin les Balears com a zona tensada. Francesc Mas, bon vespre.
17: Bon vespre. Més de mig centenar de persones han demanat que es posi límit al preu dels habitatges a les illes que actualment diuen expulsen els residents. La situació és crítica i reclamen mesures efectives. Són el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García, i la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT, María José Cordero.
18: Necesitamos mejorar la situación de la vivienda en nuestra comunidad autónoma y qué mejor que poner un límite y topar los precios del alquiler, ¿no?
19: Pedimos una vivienda digna porque una vivienda no es un coche, no es una furgoneta camperizada, no es un balcón, no es una habitación. O sea, una vivienda es aquel sitio en el que tú después de trabajar puedes ir a descansar y a hacer tu vida.
1: Els sindicats no han concretat encara quin dia serà la vaga general, només sí que han dit que es convocarà abans de les eleccions, un fet que fa que les patronals la consideren il·legal en l'argument que és una vaga política, diuen.
3: L'anunci fet pels sindicats parlen d'una vaga pel dret a l'habitatge i un salari digne per pagar-lo. Els sindicats UGT i Comissions Obreres recorden que els salaris s'haurien d'haver revisat i pujat entre un 4 i un 7% per facilitar l'accés a l'habitatge. Però el president de la COE, Antonio Garamendi, considera que aquesta és una vaga política i no per motius laborals.
20: Creo que tiene un contenido político, es evidente, se hace en un periodo electoral.
3: Per tot plegat, mouran fils perquè es declari il·legal un extrem que no comparteix la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, Xisca Rudiandis.
21: Bueno, la Constitució espanyola és molt clara, és a dir, l'article 28.2
10: Ens diu que una vaga general se podria convocar per un interès social, econòmic, laboral, i en aquest cas jo crec que se'n mescla un poc tot.
3: Aquesta vaga podria ser la primera setmana de novembre, però la data definitiva la decidiran, diuen els sindicats, juntament amb les organitzacions socials i el sindicat de llogaters.
0: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: I des d'avui fins dia 19 de novembre ja es pot sol·licitar el vot per correu per a tots els que no puguin fer-ho de manera presencial el dia dels comicis, dia 29 de novembre.
17: Es pot sol·licitar de manera telemàtica a correus.es o a qualsevol oficina de correus. Un vot que es podrà entregar fins dia 25 de novembre, 4 dies abans de les votacions.
1: La principal novetat per les Balears de cara a aquests comicis és que per primera vegada Formentera podrà triar el seu senador desvinculat del d'Eivissa. En total, des de les Balears se'n triaran 6, 3 per Mallorca i un, respectivament, per Menorca, Eivissa i Formentera. Informa Regina Mayans.
11: Convocatòria d'eleccions i per primera vegada Formentera podrà escollir el seu senador propi. Sentim el president del Consell Insular, Òscar Portes, a la portaveu de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, i el socialista, Rafa Ramírez.
13: En el 26 hem aconseguit que el Congrés dels Diputats i que el Senat aprovassin la modificació constitucional per introduir el senador propi per l'illa Formentera, i dins aquest 26 ja tindrem el primer senador o senadora.
21: Serà un moment històric.
22: Por fin, los ciudadanos de Formentera podremos elegir un senador propio.
11: En aquesta legislatura, Juanjo Ferrer i Neus Massanet han compartit escó en representació de les pitiuses. Massanet va assumir el càrrec el passat 23 de juliol.
23: Ha estat un període molt curt, però també molt intens, que m'han quedat com a molt de temes per tractar.
11: I deixa les portes obertes a ser una de les candidates en aquestes eleccions.
23: Si volen comptar amb mi, poden comptar-hi, que jo tinc il·lusió i ganes.
11: En les setmanes vinents serà quan es presentaran les candidatures dels diferents partits que concorreran a les pròximes eleccions.
1: I parlant d'eleccions, però ja de cara a les eleccions de maig, les de aquí, no les estatals, Miquel Oliver ha anunciat que deixarà la batllia de Manacor dijous, tot i que seguirà a l'Ajuntament com a regidor encarregat de l'àrea de cultura, també mantendrà l'àrea d'educació. Una decisió que ha pres per dedicar-se a preparar la candidatura de Més per Mallorca al Consell Insular en els pròxims comicis locals i autonòmics.
3: El dirigent de Més Esquerra abandona la batllia després de més de 7 anys al capdavant de l'Ajuntament. La institució, però, ja té substitut. Ferran Montero, l'actual regidor d'Educació i Cultura, agafarà el seu relleu i serà nomenat nou batlle de Manacor un cop es formalitzi la dimissió de Miquel Oliver, que serà presentada aquesta renúncia en un ple extraordinari i avançarà així el relleu previst inicialment per a final de la legislatura. Oliver fa un pas al costat per centrar-se en la política insular.
24: La batlle exigeix una dedicació enorme, i preparar en rigor una responsabilitat insular també necessita temps. És una decisió pensada, personal i política, i crec que també és bona per Manacor, perquè permet un relleu ordenat i és coherent amb la responsabilitat que ha assumit de cara en els propers mesos.
1: I després de 9 anys, l'expresident català Carles Puigdemont podrà tornar a Espanya. El president de Junts no ha fixat encara data per al seu retorn en una compareixença des de Waterloo. Fa poc més d'una hora, Puigdemont ha qualificat la sentència del Tribunal Constitucional que val aplicar l'amnistia per malversació de derrota per als poders públics espanyols que, diu, han intentat posar traves a la llei d'amnistia.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
1: D'altra banda, assegura que l'amnistia posa fi a una etapa, diu, de repressió política, però que no soluciona el conflicte entre Catalunya i Espanya.
3: Per a Puigdemont, l'amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però no és en si mateixa una solució. Considera que ell i els seus exconsellers van anar a l'exili per política i no per defensar els seus partits. Insisteix que tornaran de la mateixa manera, no al servei del partit, sinó al servei del país.
1: Tot això quan avui el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra ell, una decisió que pren només unes hores després que el Constitucional hagués avalat aplicar l'amnistia per malversació als condemnats del procés català.
3: Ha estat un matí de sentències. La primera, la del Constitucional, que ha decidit, tal com s'esperava, estimar el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, que demanava l'aval de la mesura de gràcia pel delicte de malversació. Amb aquesta decisió, poc després, el magistrat del Suprem, Pablo Llanera, ha aixecat en caràcter immediat l'ordre de crida, cerca i detenció contra Puigdemont i contra els consellers Toni Comín i Lluís Puig, que també varen sortir d'Espanya i no varen poder ser jutjats.
1: Per a ells tres, ara s'obre el camí per poder tornar, ara però queda pendent l'amnistia. Per a ells i altres, com l'exvicepresident Oriol Junqueras, que està pendent de l'amnistia total per poder tornar-se a presentar a unes eleccions.
2: La d'avui, doncs, no és una sentència més del Tribunal Constitucional. La d'avui és la sentència, en majúscules. Carles Puigdemont ha de poder tornar. I l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions.
3: I és que Llaneres ha decidit que no els concedirà l'amnistia fins que llegeixi tota la sentència del Constitucional. Ara només se'n sap el resultat.
1: El president espanyol Pedro Sánchez ha confessat que, tot i que fa 3 anys diu que reunirà en Carles Puigdemont, diu ara que no ho farà. No ha entrat en el contingut de la sentència del Constitucional, simplement diu que guanya la convivència a Catalunya.
5: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes. El mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: El PP, en canvi, ho veu tot com una estratègia política, segons la portaveu del Congrés, Esther Muñoz.
6: Es el fin de la transacción. El fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía.
0: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Set i 22 minuts, l'operació policial contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma es tanca amb un total de 15 persones detingudes, entre elles el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha practicat un total de 14 escorcolls.
17: La majoria dels registres han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut d'altres a Marratxí. 200 agents de la policia han participat en el dispositiu i també s'hi han desplegat la Brigada de la Policia Judicial de les Balears, la Unitat d'Intervenció Policial de València i mitjans aeris. L'operació, que dur per nom Tsunami Galba, s'ha centrat en la persecució del narcotràfic i delictes relacionats amb el blanqueig de capitals.
1: És la cinquena vegada en els darrers 3 mesos que els agents entren a la Soledat per lluitar contra el narcotràfic.
17: Avui s'han desplegat per dur a terme diferents escorcolls de domicilis repartits en un ampli perímetre. De fet, hi havia cases que estaven connectades les unes amb les altres on s'han hagut d'esbocar algunes portes. La policia considera que el tràfic de drogues està distribuït per tota la barriada.
1: I tercera jornada del judici contra George Virgilio, en què han declarat avui els familiars de Maria del Rosario, assassinada el desembre de 2024 al Coll d'en Rabassa, a Palma, presumptament en mans de la seva parella. Entre els testimonis hi ha hagut els primers familiars que varen auxiliar la víctima i que han aportat també material gràfic.
3: Han descrit anys de maltractaments, amenaces i una conducta agressiva i controladora. Segons els testimonis, l'acusat tenia problemes amb les drogues i el joc i incitava la víctima a prostituir-se per sufragar les seves addiccions i despeses judicials. També han explicat que després que ella el denunciés va amenaçar de mort la víctima i persones del seu entorn.
1: I l'acampada per l'habitatge Palma i el col·lectiu Flama critiquen la instrumentalització de l'Ajuntament després que el consistori hagi demanat en un comunicat a la delegació del govern que aixequi la protesta arran de presumptes comportaments sexistes que s'haurien esdevingut a l'entorn de la plaça d'Espanya. Delegació del govern assenyala que no han rebut cap petició formal i que no procediran a cap desallotjament.
17: El detonant de la discussió ha arribat després que el col·lectiu Flama ha anunciat que abandona l'acampada per un seguit de casos d'assetjament sexual i s'ha solidaritzat amb les víctimes. Tot això després de destacar que la seva partida no té res a veure amb les reivindicacions habitacionals a les quals continuen donant suport. La resposta de l'Ajuntament s'ha fet palesa en un comunicat on ha qualificat d'extremadament greus les acusacions masclistes i ha insistit a demanar a la delegació de govern de l'Estat que obligui els participants a abandonar la plaça. En el marc de la mateixa protesta, els activistes afirmen que s'han pres mesures i s'han apartat de l'espai les persones que havien generat els problemes. També han rebutjat la resposta de l'Ajuntament i l'han qualificat d'intent de deslegitimitzar el moviment social per l'habitatge i justificar la seva agenda política.
1: I nou revés judicial per a l'Ajuntament de Ciutadella per fer per a vianants la plaça d'Esborn. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que varen obligar a reobrir la plaça al trànsit i recuperar els aparcaments. L'Ajuntament haurà de pagar 2.000 euros en costes.
3: Com a precedent, l'Ajuntament va tancar la plaça d'Esborn al trànsit a l'estiu de l'any 2025, una decisió que un grup de comerciants va recórrer als tribunals. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va ordenar reobrir-la als vehicles i recuperar els aparcaments perquè considerava que la mesura no s'havia tramitat correctament. Després de diversos recursos, els cotxes varen tornar a la plaça el setembre passat. Ara el Suprem manté aquesta situació. Es pot continuar circulant i aparcant en Esborn. Serà el procediment judicial de fons el que haurà de decidir definitivament si la plaça pot tornar a ser per als vianants.
1: I un de cada tres accidents de trànsit a les Balears són a causa d'una distracció al volant. En la major part dels casos per fer ús del telèfon mòbil. Enguany ja són 30 les persones mortes a les carreteres de les Illes Tresmanco, que l'any passat una xifra que en tot cas continua sent molt elevada i reflecteix la necessitat de campanyes com la que avui ha duit a terme la DGT a la rotonda de Sant Hugo a Palma.
17: El volant Zero Distraccions és el lema de la campanya d'enguany que intenta conscienciar els conductors de la importància de concentrar-se en la carretera. La majoria dels accidents de trànsit es produeixen per sortir de la via per una distracció. Desviar la mirada cap a la pantalla del mòbil és, en molts de casos, la causa del sinistre. De fet, el 40% de les infraccions detectades durant la campanya del 2025 van ser per l'ús d'aquest dispositiu. Fernando Alonso és el cap de trànsit de les Balears.
7: Actualmente la distracción que más preocupa es la de utilización de dispositivos móviles, porque no solamente roba la atención visual del conductor, sino que lo sitúa fuera de la carretera durante un periodo de tiempo generalmente muy prolongado y es un hábito que perseguimos especialmente.
17: L'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics col·labora amb la campanya a través de casos com el de Carlos Martín. Fa més de 20 anys un accident de trànsit el va deixar en cadira de rodes per no dur el cinturó de seguretat.
8: Conducía yo, venía más personas en el coche, venía mi ahijada de 3 años, la cual salió despedida por la ventana. Por suerte no le pasó nada, sino yo no estaría tan bien como estoy ahora mismo. Pero también venía mi hermano, el cual también tiene una lesión medular, aunque él puede caminar, no va en silla de ruedas, pero tiene otra serie de problemáticas.
17: A més de les distraccions, el consum d'alcohol i drogues continua sent una de les causes principals d'accident. En els darrers 10 anys, fins al 50% dels morts a les carreteres havien consumit alguna substància.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
12: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament.

0: mancança de la sanitat pública que lliga aquesta realitat amb el mal servei que donen les institucions sanitàries que depenen del govern, sobretot pel que fa a les llistes d'espera. El coordinador del grup de feina i representant de les Balears en la Federació és José Manuel Aranda.
1: La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a la vivienda. La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a los alimentos frescos y por eso hay una epidemia de obesidad. La inequidad crece porque no hay acceso a los servicios sanitarios públicos como los había antes. Y esto afecta de forma desigual a los distintos grupos sociales.
0: Aranda ho relaciona directament amb les deficiències de l'atenció primària i el retard en les cites per a un especialista o una intervenció quirúrgica a la comunitat, tot i que destaca que en realitat no hi ha cap regió espanyola que tingui una bona situació. El resultat, diu, és un increment de la desigualtat entre els ciutadans.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El govern espanyol incorpora 10.000 milions d'euros de préstec per la compra d'un primer habitatge.
2: És una de les 21 mesures que inclou el primer decret de l'habitatge que serà convalidat per la Diputació Permanent després que el Partit Nacionalista Basc hagi confirmat el seu vot a favor. Una iniciativa que ha explicat avui el president de l'executiu, Pedro Sánchez, després d'aprovar-se de nou amb algunes modificacions als dos decrets que va derogar el Congrés.
3: Sin intereses, en una línea que va a gestionar el ICO y va a ser intergeneracional. No solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias. En definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
2: El Partit Nacionalista Basc rebutjarà, en canvi, el segon decret que contempla la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Per tant, es preveu que decaigui de nou a la Diputació Permanent per manca de suports.
1: Precisament, l'habitatge ha centrat avui el ple del Parlament, que ha rebutjat en la majoria del PP i vots declarar les Balears com a zona tensada.
2: Una proposició de llei presentada pel Partit Socialista de les Illes Balears que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers al ple. També ha estat protagonitzat per Pilar López, una dona desnonada aquest estiu per un fons Voltor a Palma que s'ha dirigit a la presidenta Marga Proens i li ha retret que, tot i haver-la votada, l'havien deixat abandonada.
4: La voti.
5: Sí. No tens vergonya.
1: I l'operatiu policial contra el narcotràfic a Palma ha detingut el Pablo i la seva dona.
2: En total s'han detingut 14 persones i s'han practicat una desena d'escorcolls, la majoria a la barriada de la Soledat. L'operatiu ha comptat amb 200 agents que han hagut d'esbocar algunes portes, ja que algunes cases estaven connectades les unes a les altres.
1: La vaga de les escoletes de 0 a 3 anys ha tingut un seguiment desigual.
2: Menorca és on més està secundada, seguida de Mallorca i Eivissa. La Conselleria d'Educació xifra la mitjana del seguiment en un 20%, una protesta per reclamar un conveni i autonomi propi. La portaveu de la xarxa 03 anys, Noelia Jiménez, qualifica de vergonyós el darrer esborrany presentat per Educació.
6: És una vergonya. Aquesta és la realitat. És una vergonya. En cap moment no xerra de les ràtios de l'aparell educatiu. En cap moment fa referència amb els nens de necessitats educatives.
2: Una norma pròpia és també la reivindicació dels metges que reuneixen avui hora baixa per decidir si desconvoquen la vaga indefinida prevista pel dia 28 d'aquest mes.
1: I nou revet judicial per l'Ajuntament de Ciutadella sobre el procés per reconvertir la plaça d'esbord per a vianants.
2: El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que van obligar a reobrir la plaça al trànsit i recuperar els aparcaments. L'Ajuntament haurà de pagar 2.000 euros en costes.
1: I l'expresident català, Carles Puigdemont, no ha fixat encara data per al seu retorn a Espanya. Considera que la decisió del Tribunal Constitucional, que ha avalat aplicar l'amnistia per malversació als condemnats del procés català, suposa la derrota dels poders públics.
2: Són paraules dels dirigents de Junts en una declaració institucional des de Waterloo.
7: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
2: El Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra ell i, per tant, Puigdemont podrà tornar a Espanya.
1: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Marta Sampas. Bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Pendents de la selecció espanyola sub-21 que juga aquesta hora a Eivissa.
2: El partit del combinat nacional contra Romania es juga a Can Misses des de les 7. L'objectiu de l'equip dirigit per David Gordo és aconseguir el bitllet directe per al pròxim europeu com a primera de grup. De moment, però, les coses no estan anant bé perquè a la primera part Espanya perd per 0-1. A un 11 d'Espanya, on hi ha, per cert, l'exjugador mallorquinista Jan Virgili. Com dèiem, de moment, 0-1 a Can Misses en aquesta Espanya sub-21 Romania. I en poc més d'una hora jugarà la selecció absoluta. Ho farà quan siguin les 8:45, la vigent campiona del món que s'enfrontarà a una Croàcia ferida després d'encaixar un històric 0-7 contra Anglaterra. Una victòria o un empat a la ciutat de Split servirà a Espanya per aconseguir la classificació per als quarts de final de la Nations League. Serà baixa avui vespre Fabián Ruiz, que ha abandonat la concentració per assistir al naixement del seu fill. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
3: Croàcia per a mi és un equip fantàstic, boníssim. No en van en els últims 10 anys. Ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional, finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, superjugadores, y lo del otro día fue un accidente del fútbol.
2: I també pel que fa a la selecció espanyola absoluta, en aquest cas la femenina, que Catacoy ha abandonat la concentració d'Espanya i no disputarà els primers partits preparatoris del Mundial del Brasil 2027. La portera mallorquina té molèsties als quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar aquest dissabte i dimecres de la setmana que ve dos amistosos contra la vigent campiona olímpica als Estats Units. Avui matí, ja sense Cata ni tampoc Mariona Caldentey, recordant també lesionada, les jugadores de Sonia Bermúdez, en Patri Jarro i Lucía Corrales, les dues mallorquines, han fet un entrenament de portes obertes a Las Rozas. Més futbol, parlem del Manacor, que es prepara per viure el partit contra el Villarreal corresponent a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El partit, perquè el partit es pugui disputar al camp de la Capellera, el club necessita complir amb les exigències de la Real Federació Espanyola de Futbol. Sergi Montaner, president del club manacorí, té clar que el partit s'ha de disputar en la Capellera.
4: Pues Pablo i per tothom que en volta el club, si no se fa en la Capellera seria una cosa, de veritat, bastant estranya. Però per lo que mos han demanat la federació, de moment sí que hem anat entrellant tots els papers necessaris i ara ja estem ultimant tots els detalls per fer-ho aquí.
2: El president del club manacorí espera un gran ambient per rebre el Villarreal i no descarta poder donar la sorpresa.
4: Nosaltres en supletòries tenim una capacitat per 3.000 persones i, evidentment, ahir el mòbil ja feia fum de persones que demanaven quan sortirien, quin preu tindrien i veig que tothom vol venir. Però, bueno, al final haurem de trobar la millor manera, perquè tothom quedi content dins el que podem. És una cosa que, perquè no, sempre, bé, el que dèieu abans, que sempre hi ha qualcú que dona la campanada i nosaltres tot segur que ho intentarem.
2: L'eliminatòria serà a partit únic, dia 27, 28 o 29 d'octubre, amb horari encara per confirmar. Pel que fa al Real Mallorca, els vermells començaran a preparar demà matí el partit de diumenge contra el Las Palmas a Son Moix. Mentrestant, a nit es tancava la jornada 8 de Lliga amb victòria del Córdoba per 3-2 al Tenerife. A la classificació, el Mallorca acaba la jornada a la cinquena posició amb 14 punts. I avui els internacionals mallorquinistes Zito Lubumbo, Lucas Beristron i Martin Valiant tenen compromisos. Lubumbo jugarà amb Angola contra Malawi, Valiant amb Eslovàquia contra Moldàvia i Beristron amb Finlàndia contra Bielorússia. I tancant plana futbolística amb l'Atlètic Balears, que va guanyar el derbi contra el Poblense, aconseguint així la primera victòria del curs. L'entrenador Òscar Troya ha parlat avui al programa Esports 3 d'aquesta casa, d'aquest inici de temporada i del seu futur en cas de no haver guanyat el partit de diumenge. L'escoltam.
5: Hombre, pero es que si no ganamos a Poblense, no ganamos a Mallorca, no hemos ganado antes, es normal. Es que yo, hay que darle normalidad, es decir, yo lo que te digo, me he metido más presión yo que ellos a mí. Uh-huh. Es decir, yo la sensación que tengo con la gente que trabaja con Patrick, con Ingo, con Mark, es de total confianza, y te lo digo sinceramente. Si esa situación del fútbol se hubiese dado, yo creo que entraban dentro de la normalidad. Lo que pasa que sí que es cierto que el entorno lo tengo a mi favor, es decir, la gente quiere que a mí me vaya bien.
2: Diumenge a l'Estadi Balear viurà un nou derbi Atlètic Balears Mallorca B. En bàsquet, l'Azul Marino afronta una setmana intensa on haurà de disputar dos partits. El primer dijous a la pista del Girona i el segon diumenge a Sant Moix contra el Cadí La Seu. El tècnic del conjunt mallorquí, Alberto Antuña, diu que s'ha d'anar partit a partit i espera sumar a Girona la segona victòria consecutiva.
6: El foco a dia de hoy es Girona, sabiendo que es un campo muy, muy, muy difícil donde Girona no perdió ningún partido como local la temporada pasada. Pero bueno, al final creo que el objetivo y un poco la característica de este equipo tiene que ser intentar poder competir con cualquiera y ir a Girona con la intención de ganar o ponerle las cosas muy difícil para que sumen la primera.
2: Com dèiem, l'Azul Marino tindrà dos partits aquesta setmana, dijous a les 8 del vespre a la pista del Girona i diumenge a les 6 del capvespre a Sant Moix contra el Cadí La Seu. I acabam amb ciclisme, amb la Mallorca 312, que ha esgotat les 8.500 places disponibles per a la disputa de l'edició 2027, que serà el 24 d'abril. En qüestió de minuts s'han esgotat les inscripcions, però l'organització ha decidit donar una nova oportunitat de participació als residents de les Illes Balears. Fins a la mitjanit d'avui, a les 12, els residents que mai han participat a la prova podran apuntar-se a la llista d'espera que hi ha a la plana web mallorca312.com. Els que ho facin tindran garantida la seva participació, però, recordem, tan sols es pot fer fins a la mitjanit d'avui. I avui s'ha presentat la nova edició de la Volta Cicloturista Eivissa, que se celebrarà aquest mateix cap de setmana. Enguany comptarà amb 760 participants, entre ells 68 que correran en la modalitat de ciclisme adaptat. Aquesta edició hi participarà el pentacampió del Tour Miguel Indurain, entre altres estrelles convidades per l'organització.
1: Gràcies, Marta. De 9 minuts per arribar a les 8.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
0: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Nova jornada de vaga de les escoletes de 0 a 3 anys amb un seguiment desigual. Menorca és on més ha estat secundada, seguida de Mallorca i Eivissa. La Conselleria d'Educació xifra la mitjana de seguiment en un 20%.
8: A Menorca, la vaga de les escoletes de 0 a 3 anys ha tingut un seguiment del 80%, segons els sindicats, i del 44%, segons la Conselleria d'Educació. Més d'un centenar d'educadores i famílies s'han concentrat a Mo per reclamar menys infants per aula, millores laborals i unes mateixes condicions a totes les illes. El sector fa mesos que es mobilitza i, tot i reconèixer alguns avanços de la conselleria, reclamen tenir més veu en les decisions que afecten el primer cicle d'educació infantil. És la cinquena mobilització del col·lectiu en pocs mesos i anuncien que les protestes continuaran. Laia Coll és portaveu de la xarxa 03 Menorca.
9: Es necessiten ràtios més adequades, hi ha d'haver més professionals. Hi ha d'haver, per exemple, per educativa, més recursos per la inclusió i que les condicions laborals siguin dignes, que hi hagi una mica de cohesió. Hi ha com a moltes diferències, hi ha moltes coses que estan passant a nivell d'illes i nosaltres, clar, també per això ens sumem que sigui ja una vaga autonòmica.
1: A Mallorca, prop de 160 treballadores s'han concentrat a les portes del Parlament per mostrar el seu descontentament, ja que lamenten la negociació no avança.
8: Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03 anys, assegura que el col·lectiu se sent enganat amb el darrer esborrany del decret que ha presentat la Conselleria d'Educació.
10: És una vergonya, aquesta és la realitat, és una vergonya. En cap moment mos xerra de les ràtios de l'aparell educativa, en cap moment fa referència als nens de necessitats educatives.
1: El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'Estell, convocant de la protesta, no descarten una nova vaga general a les escoletes, diuen si no hi ha avanços en les negociacions.
8: Comissions Obreres denuncia que fa un any i mig que la situació està pràcticament estancada. Asseguren que les aules estan saturades en grups que arriben als 18 infants i reclamen una revisió del decret de mínims. També denuncien la precarietat laboral del sector amb sous que ronden els 1.200 euros, fins a 7 taules salarials diferents i sense un conveni autonòmic que unifiqui les condicions de les treballadores. Pepa Ramis és representant d'Educació de Comissions Obreres.
11: Partíem de fa un any i mig en la mateixa situació que ara tenim. Tenim les aules plenes de 8 infants de 2 a 3 anys, 1.225 euros, salari mínim interprofessional. Tenim un caos, 7 taules salarials, no tenim conveni autonòmic, no tenim encara revisió del decret de mínims.
8: Davant les crítiques al nou decret 0 a 3 anys, el conseller d'Educació, Toni Vera, ha dit que fa feina per consensuar-lo amb la comunitat educativa i també ha destacat el nou complement que millorarà el salari de les treballadores de les escoletes més mal pagades.
12: Perquè igual feina, igual retribució. Per això ja vàrem convalidar un decret llei i va aprovar aquest govern un decret llei on s'estableix un complement d'equiparació salarial per totes aquestes treballadores que tenien un sou més baix que la resta. Aquest complement d'equiparació salarial serà una realitat a partir de dia 1 de gener.
1: I continuen les reunions avui a hora baixa dels metges per decidir si desconvoquen o no la vaga indefinida prevista a partir de dia 28 d'octubre a tot l'Estat.
8: Tot després de l'avançament electoral, amb la dissolució de les Corts Generals, la negociació per l'Estatut Marc dels Metges queda paralitzada, ja que no hi ha una coalició política amb la qual negociar. Aquest cap vespre el comitè de vaga reuneix en diverses reunions per debatre quin és el següent pas i decidirà si la convocatòria de vaga continua endavant i com ho farà.
0: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
1: S'incrementen els casos d'assetjament escolar a les pitiuses. A la Conselleria d'Educació asseguren que és perquè s'estan posant més recursos per fer front a aquestes situacions. En té més detalls Gemma Guasch.
13: A les Pitiuses s'han incorporat aquest curs 3 psicòlegs educatius a les escoles que sumen els 11 que feien feina als instituts. Els casos més freqüents són els alumnes amb simptomatologia ansiosa. Ho explica Antoni Vic, que és director de Convivèxit de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar.
14: Els psicòlegs, sobretot, s'atenen alumnat amb simptomatologia ansiosa, problemàtiques relacionals i dificultats de relació amb la família i problemàtiques familiars.
13: S'incrementa el nombre de casos, també d'assetjament escolar, perquè de cada vegada hi ha més recursos destinats a la seva detecció.
14: Els casos que ens arriben al servei cada vegada augmenten, però és veritat que també els recursos en els centres augmenten, la mirada augmenta, per tant, la sensibilitat. I aquesta mirada cap a l'alumnat vulnerable, de cada vegada en els centres educatius està més posada cap a ells i això fa que se detectin més casos.
13: En detectar un cas d'assetjament s'activa el protocol i s'investiga quina és la situació. Posteriorment, si es considera que la víctima necessita atenció psicològica, es deriva al psicòleg del centre. També hi ha un altre recurs especialitzat amb la Direcció General de Famílies, Joventut i Adolescència, on es poden derivar aquests casos perquè es faci tractament.
1: I Ciutadella tindrà per primera vegada un centre residencial per a menors tutelats. El Consell de Menorca hi habilita un pis de 8 places amb l'objectiu de mantenir els fillets i els adolescents a prop del seu entorn. Axel Camarasa.
15: Entrarà en funcionament l'any que ve com a nou centre residencial per a menors tutelats del municipi. Té 100 metres quadrats, 4 habitacions dobles i capacitat per a 8 menors. El pis ja està adequat i ara s'acaba de moblar. Amb aquest nou centre es guanyaran places, però sobretot es vol evitar que els menors de la zona de Ciutadella hagin d'anar a Maó, és a dir, que puguin continuar a prop de la seva escola, els seus amics i el seu entorn habitual. Carmen Reinés és consellera insular de Benestar Social i Família.
16: Li canvies de la nit a la mañana a un altre municipi on no coneix a ningú, tornar a explicar a lo millor o haver d'explicar perquè comencen aquest nou centre i per tant crec que estàs revictimitzant en el fillet.
15: En aquests moments a Menorca només hi ha dos recursos residencials per a menors, la Casa de la Infància i un pis tutelat. Els dos són a Mo i estan al màxim de la seva capacitat. Hi ha 28 menors en acolliment residencial, una xifra que continua augmentant.
1: L'Ajuntament d'Alcúdia ha iniciat la tramitació per reobrir l'emblemàtic quiosquet de Sillot a la Victòria, que aquest estiu ha estat tancat pel mal estat de l'edifici perquè havia finalitzat la concessió pública.
8: L'edifici, que és municipal i es gestiona a través del contracte públic, està gestionat per una empresa hotelera en els darrers anys. Ara, la nova concessió haurà d'assumir el cost d'un 250.000 euros per reformar-lo, ho explica el regidor d'Obres Públiques d'Alcúdia, Rafael Ferrer.
17: S'ha deixat caure, la teulada està en mal estat, els pilars estan en mal estat, hi ha goteres, les tarimes estan molt malament.
8: El contracte amb la concessionària es farà per 10 anys, a fi que pugui rescabalar la inversió. La licitació podria sortir a final d'any.
1: Ja han retirat el primer niu de vespa oriental a Menorca. S'ha localitzat a Maó i està retirat completament per evitar la dispersió de l'espècie i l'establiment de noves colònies. Amb aquest niu es confirma la presència de la vespa oriental a totes les illes. Ja s'havia detectat abans a Mallorca i també a Eivissa.
8: La vespa oriental és una espècie originària del sud-est d'Europa, per l'Àsia Central i el nord-est d'Àfrica, que en els darrers anys ha ampliat la seva àrea de distribució. Els exemplars adults capturen diferents tipus d'insectes, incloses les abelles de la mel. Per aquest motiu, aquesta espècie pot representar una amenaça per a l'apicultura i per a les poblacions d'insectes pol·linitzadors. Per a la seva eliminació s'ha emprat per primera vegada un sistema innovador que detalla Irene Garneria, tècnica del Servei de Protecció d'Espècies del Govern.
18: Per a la localització d'aquest niu hem aplicat per primera vegada a les Illes Balears una tècnica basada en radioseguiment d'exemplars marcats. Aquesta tecnologia ens permet seguir moviments d'obreres fins a la colònia i representa un avanç molt important per millorar l'eficàcia dels programes de control i erradicació de la vespa oriental.
1: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Tretze detinguts i una trentena de Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus en els aldarulls de Barcelona després de la manifestació per l'habitatge.
8: Els incidents es varen allargar ahir fins a mitjanit a la zona de la plaça de Catalunya amb 28 barricades i 22 incendis. Els bombers varen haver d'actuar amb protecció policial per poder apagar els focs mentre els Mossos atribueixen les detencions a presumptes delictes de desordres públics.
1: I pel que fa a la darrera hora de Ceuta, continua la investigació sobre l'entrada massiva del mes de juliol. La jutgessa ha demanat al govern de la ciutat autònoma que entregui el llistat de telefonades que va fer el president ceutí Juan Jesús Vives a la Moncloa.
8: Una petició que fa després que Vives declarés la setmana passada que va contactar fins a 10 vegades amb l'executiu central, tot això sense resposta, una versió que va ser desmentida pel govern espanyol. D'altra banda, continuen les tasques de neteja a la platja del Trampolín. En dos dies s'han retirat més de 200 tones de residus, això després del desallotjament del més de 3.000 migrants que durant dos mesos han estat en aquesta zona.
1: De fet, la Policia Nacional manté un dispositiu de control a l'abadia nord de Ceuta per evitar que els migrants que han abandonat les zones d'acampada tornin a les platges.
8: Segons fonts policials, l'objectiu se centra principalment a impedir l'accés a la platja del Trampolín i a l'entorn de la planta dessaladora perquè no s'hi tornin a instal·lar campaments. Durant el cap de setmana es varen desallotjar més de 1.500 persones per aquest motiu.
1: El Tribunal Suprem dona un termini de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions sobre la llei de nets.
8: Això abans de resoldre si aixeca o no la suspensió cautelar de les inscripcions en el cens electoral dels nacionalitzats espanyols per aquesta llei, una decisió que s'ha pres a contrarrellotge a causa de l'avançament de les eleccions pel proper 29 de novembre.
1: I en plana internacional, la Comissió Nacional Consultiva de Drets Humans de França alerta d'un ús desproporcionat de la força policial en les protestes estudiantils que sacsegen el país.
8: Des de l'inici de les mobilitzacions, prop de 5.000 persones han estat detingudes i un 85% són menors d'edat. L'organisme reclama al govern que rebaixi l'atenció i reforci el diàleg amb els joves. Les protestes reclamen més recursos per a l'educació pública, menys massificació i més professorat. Les classes continuen suspeses a uns 900 centres, mentre que 24 instituts han patit actes vandàlics o incendis. Amnistia Internacional també denuncia un ús excessiu de gasos lacrimògen, porres i pilotes de goma i reclama que es garanteixi el dret dels estudiants a manifestar-se.
1: I l'administració de Donald Trump ha deportat més de 40.000 migrants a tercers països, és a dir, a estats diferents dels seus països d'origen.
8: Entre ells hi ha persones del col·lectiu LGTBI que havien rebut protecció als Estats Units després d'acreditar que podien patir persecució als seus països d'origen. En total s'han documentat 40 casos de persones enviades a països africans on les relacions entre persones del mateix sexe estan criminalitzades o on s'han denunciat persecucions. El govern nord-americà defensa que les deportacions no es decideixen en funció de l'orientació sexual i considera aquesta política una eina de seguretat pública.
1: I dos palestins han mort en nous atacs israelians contra Gaza malgrat l'alto el foc i quan falta un dia perquè es compleixin 3 anys de l'inici del conflicte.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: I ara deixem que aquesta música ens situï al Nova York més icònic de la mà de l'artista Sol Steinberg, l'home que va il·lustrar gairebé 90 vegades la portada del New Yorker, la revista referencial de la ciutat que el va acollir després d'un periple vital gairebé de pel·lícula. Ara aquestes portades, també bona part del seu llegat artístic, ens esperen. Sandra Martínez, a la Fundació Joan Marc.
1: Tot d'una entrarem en l'obra artística d'aquest escriptor que dibuixa, com se'l va definir, però abans un apunt d'aquesta vida de pel·lícula que va forjar el que seria després el seu treball. Nascut a Romania, es va formar a Itàlia com a arquitecte, però les lleis antisemites de Mussolini el forçaren a fugir d'Europa. Després d'un periple que el duria a Portugal i a la República Dominicana, entre d'altres països, acabà a Nova York. Un cop ja era ciutadà nord-americà, s'enrolà a la Segona Guerra Mundial, on passà per la Xina, l'Índia, Algèria, Itàlia. L'exèrcit fou el primer interessat pels seus dibuixos satírics i tot d'una també ho feu al New Yorker, que el fitxaria per gairebé un centenar de portades, des dels anys 40 fins a finals dels 90. Portades que fascinen tant com el primer dia. Pablo Pérez d'Ors és el director del Museu de la Fundació Marc de Palma.
2: Són reflexions sobre el dibuix, sobre el llenguatge, coses que mai no passen de moda perquè bueno, fan pensar encara ara. I també hi ha d'altres que reflecteixen aquesta experiència d'exili, de viatge, ironitza sobre l'oficialitat, la burocràcia i té sempre una mica d'humor.
1: La seva obra no s'entén sense la seva vida ni tampoc sense Nova York. Habitual dels seus museus, de les seves inacabables propostes culturals, va ser il·lustrador de premsa, de publicitat, va crear postals de Nadal, va fer disseny tèxtil i també és autor d'obra original, una obra vinculada a l'expressionisme abstracte americà amb noms com Pollock o Rothko i que es pot veure a galeries d'art i museus com el MoMA. Feia de tot i per això sempre ha estat mal de classificar.
2: Estava a meitat del camí entre il·lustrador, publicista, artista, etc. I aquesta exposició reflecteix molt bé aquesta varietat.
1: I abans de recordar fins quan es podrà veure aquesta exposició, que també, per cert, ofereix visites guiades, un darrer apunt d'aquesta vida inquieta. Va recórrer els Estats Units en un Cadillac de segona mà que va comprar el compositor Igor Stravinsky. Ho mostra una de les imatges d'aquesta exposició amb l'artista Ben Cofoy immortalitzant el moment. Sol Steinberg, artista, es podrà veure fins al 23 de gener.

0: Safaris humans és el títol de la investigació periodística d'Ezio Gabazzini, que revela que durant la guerra de Bòsnia, ciutadans europeus viatjaven a Sarajevo i pagaven per disparar i matar civils, fins i tot infants. El treball s'acaba de publicar en forma de llibre per l'editorial Península. La investigació ja ha arribat als tribunals. La Fiscalia de Milà investiga 5 persones per la seva presumpta participació en aquests fets. Sandra Martínez.
1: I una certa recança perquè l'autor reconeix que fer el pas de confiar en la feina de la justícia en un cas com aquest no li ha estat gens fàcil.
2: Sí, mi costa molto, perché arrivati a un certo punto un'inchiesta giornalistica deve consegnare il testimone a chi ha gli strumenti.
1: Però reconeix que hi ha un punt en què qualsevol investigació periodística que s'ha de passar al relleu als qui tenen els mitjans per poder verificar els descobriments. El llibre qüestiona l'atenció de les ONGs presents a Sarajevo, denuncia la desaparició de documentació policial de la frontera i es demana per què ningú no va indagar abans altres senyals d'alerta.
2: Questa, secondo me, è la domanda della quale dobbiamo ancora dare una risposta.
1: I aquesta és, segons Gabazzini, la pregunta clau en un tema que fa escarrufar i sobretot si es pensa que potser Sarajevo no ha estat l'únic escenari d'aquest horror. Tot i això, apunta l'autor...
2: Qui sarei molto prudente. La mia ricerca riguarda Sarajevo. Non voglio utilizzare...
1: Que és necessari anar-hi en cautela perquè la seva recerca s'ha centrat només en aquest punt i creu que no es pot extrapolar automàticament a la resta. En un moment determinat escriu: concloc aquest llibre, però la meva recerca continua. I com ho fa exactament? Idò, amb l'atenció fixada a França i també a Espanya per aconseguir la documentació dels responsables de vigilància de la zona, informes que ara mateix no es troben.
2: Quello que...

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 6 d'octubre, en què el govern espanyol inclou el decret d'habitatge préstec de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar un primer pis. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. És una de les 21 mesures que inclou el primer decret de l'habitatge que serà convalidat per la Diputació Permanent al Congrés després que el PNB hagi confirmat el seu vot a favor. Una iniciativa que ha explicat avui el president de l'executiu, Pedro Sánchez, després d'aprovar-se de nou amb algunes modificacions als dos decrets que va derogar el Congrés.
2: Sin intereses, en una línia que va a gestionar el ICO y va a ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
1: En canvi, el segon decret que preveu la renovació automàtica dels contractes de lloguer no es preveu que tiri endavant per manca de suports. El PNB ha anunciat que hi votarà en contra.
0: L'habitatge continua centrant l'actualitat també a les illes. El Parlament ha rebutjat amb la majoria del PP i vots declarar les Balears com a zona tensada.
1: La proposició de llei presentada pel PSI pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers. El ple també ha estat protagonitzat pels retrets de Pilar López, la dona desnonada aquest estiu per un fons voltor a Palma, cap a la presidenta Marga Proens. El portaveu socialista Iago Negueruela ha acusat Proens de ser la culpable de desnonaments com aquest, però la presidenta en responsabilitza el govern espanyol.
3: Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
4: Silencio, por favor.
3: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
5: Nosotros continuaremos fent vivienda asequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sots seus crits, en sots seus nervis, en sots seves mentides.
0: I finalitza un gran operatiu policial contra el narcotràfic a Palma que ha detingut el Pablo i la seva dona.
1: En total s'han detingut 15 persones i s'han practicat una desena d'escorcolls, la majoria a la barriada de la Soledat.
0: Nou revés judicial per a l'Ajuntament de Ciutadella sobre el procés per reconvertir la plaça d'Esborn per a vianants.
1: El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que varen obligar a reobrir la plaça al trànsit i recuperar els aparcaments. L'Ajuntament haurà de pagar 2.000 euros en costes.
0: I acabem de saber que hi ha molt d'embòs a una rotonda a prop de Sant Ferriol, a Palma, després d'haver-hi hagut una col·lisió entre tres cotxes. Un d'ells havia entrat en direcció contrària.
1: Els conductors han resultat ferits lleus, excepte un al qual se li estan practicant tasques de reanimació.
0: Per tant, precaució si circulau per a aquesta zona propera a Sant Ferriol. I l'expresident català Carles Puigdemont no ha fixat encara data pel seu retorn a Espanya. Considera que la decisió del Tribunal Constitucional que ha aplicat l'amnistia per malversació als condemnats del procés català suposa la derrota dels poders públics.
1: En una compareixença des de Waterloo, Puigdemont diu que l'amnistia posa fi a la repressió política però que no soluciona el conflicte entre Catalunya i Espanya.
6: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: El Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Puigdemont i, per tant, podrà tornar a Espanya.
0: I els metges valoren si desconvoquen la vaga indefinida prevista a partir de dia 28 d'aquest mes.
1: Tot després de l'avançament electoral. Amb la dissolució de les Corts Generals, la negociació per l'Estatut Marc dels metges queda paralitzada, ja que no hi ha una coalició política amb la qual negociar.
0: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius ara comença entre avui i demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Tenim la intenció que aquest programa sigui com una crema. Suau, gustós, fluid, en cos, tots els ingredients que quedin ben integrats. Sabem que no hi ha crema perfecta, que per a gustos, colors i cremes, però nosaltres ens hi esforçam, seguint en detall els consells de chef, que són, sobretot, dos: paciència i ingredients frescos i de qualitat.

0: I un dia més som aquí, avui amb en Toni Cardell en el control tècnic i amb una paraula polisèmica de la qual estirar. Aina Mar, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, i a tu què te ven el cap, si te dic crema?
1: Idò, jo la cançó que sona ja mos dona una bona pista, perquè me ven un cap qualsevol cosa que cremi, en especial pens amb aquesta llenya que crema quan fem torrades per Sant Antoni. Jo, com que ja ha passat l'estiu, ara ja només penso en Sant Antoni.
0: Ets aquesta, no? Tu.
1: Sí, ja són d'aquesta. Sí.
0: És bo saber-ho, no? Sí.
1: Però avui, en un carrer, no he demanat per foc ni res de l'estil, sinó que he volgut saber si la gent utilitza o no crema hidratant i crema solar.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Te sols posar crema de sol o no?
3: Nunca me he puesto.
1: I crema hidratant?
3: Tampoco.
1: I quan és d'estiu te cremes fàcil quan vas a la platja o no?
3: No, no.
1: No te cremes?
3: No, ninguna.
1: Ara veureu que en un principi m'ha costat molt trobar persones que utilitzin qualsevol tipus de cremes i jo mira que n'he fet de preguntes per veure si en sortien.
4: No, nunca me pongo nada, la verdad.
1: I te cremes? Quan te sols cremar quan fa sol?
4: Pues un poquito la cara, pero de resto no.
1: I cremes hidratants te'n poses?
4: No, tampoco, no.
1: I qualcú de la teva família se sol posar cremes hidratants normalment, que diguis?
4: Mi mamá, todos los días se pone también.
1: Te poses crema solar?
5: Només quan anem a la playa.
1: I cremes hidratants te'n poses?
5: No me pongo.
1: Cap?
5: No.
1: I qualcú de la teva família?
5: Mi madre, sí.
1: I després d'haver aturat aquestes tres persones que me n'adon que el problema estaven que no havia sabut demanar en el públic que tocava. Aquestes veus tan joves que hem escoltat, és evident que me diran que no utilitzen cremes. A partir d'arribar a aquesta conclusió ja m'he sabut encaminar una mica més. Crema solar te'n sols posar quan és estiu?
6: Sí, és estiu, sí, és estiu, sí. Luego, després, quan ha passat estiu, crema hidratant, normal.
1: Cada quant te'n sols posar de crema hidratant?
6: Cada dia.
7: Jo sempre me'n poso, és a dir, ara sí que per la tardor o primavera, hivern, no me'n poso, però si arribes estiu, sempre me'n poso. Crema solar de 50.
1: Te sols cremar a la platja?
7: No, perquè me'n poso 3-4 vegades, sempre, tota empadornada. Sí.
1: I cremes hidratants, n'utilitzes?
7: No me'n sol posar, no m'agraden molt les cremes, només utilitzo crema solar.
8: Y me pongo el DIN, ¿lo conoces?
1: ¿Cada día?
8: Cada día, mañana y noche.
1: ¿Y crema solar?
8: También, me suelo dar en el cuerpo, lo que pasa que ahora no me acuerdo el nombre de ella, no me acuerdo, pero vamos, sí, aunque yo ya sabes que no puedo hacer milagros, pero bueno, guapa.
1: Miracles, ningún papel para protegir y prevenir las cremas, mai ve de més.
2: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

0: i animals.
1: Els oients no ho senten, però Juny Cortes, Aina March, jo sí que vos estic sentint sa panxa. Que ja comença a fer renou.
2: Jo sempre m'enfada de renou.
1: Sobretot en aquesta hora. Jo no sé si és perquè aquesta cançó que sona se titula Pàmbol i sal o perquè ho vist entrar un cuiner per sa porta i se vos han disparat totes les alarmes.
2: S'han juntat les dues coses, jo per mi.
3: Sí, sí, sí. Que a més quan qualcú es cuiner se li nota.
1: Sí,
3: li
1: no? Encara que no duguis la jaqueta posada.
3: Sí, sí, sí, sí, té un algo que se li nota.
1: Tu trobes, José Cortés? Tens un algo que se te nota?
4: Jo crec que no. No ho sé, és la veritat. No ho sé. Però bueno, xerrant de cremes ja... Ja me ve com a inspiració,
1: sí,
4: sí, sí, sí. Jo sí que m'en pos de crema.
1: T'anava a dir, tu tens bona cara, res de roda,
4: però
1: tens
4: la pell bastant seca, ara quan ve l'hivern, i ja vaig previngut i sempre me pos crema. Solà no, bàsicament perquè no tenim temps, sinó anàvem a prendre el sol, saps? El sol de la cuina i dels fogons, que ja cremen.
1: Que es cuiners quan acabau temporada, ara que s'acaba... Bueno, s'acaba la temporada per molts, tu no, però es cuiners sobretot de temporada dura, aquestes d'estiu, acaben blancs i prims, normalment.
4: Bueno, mem, hi ha de tot, saps? Jo me diuen, tu, per ser cuiner, és molt prim. O sigui, no sé si la teva teoria és massa, saps?
1: No, vull dir que se primen
4: sí,
1: en els finals de la temporada.
4: Sí, sí, perquè en els finals són bastantes hores, aquí a Mallorca és forta la temporada de l'estiu, i la gent en el final, ostres, acaba molt cansada, i t'aprimes, no menges bé, has de beure molt, però perds molt de líquid, sues molt, o sigui, se fa feixuc la temporada aquí. Sí.
1: I a quina hora sopa un cuiner que dona de sopar? A quina hora sopes tu?
4: Jo sop cap a les 11, normalment. Però
1: sí,
4: jo,
1: tu després.
4: Però jo tenc una particularitat, i és que jo no dinc mai, pràcticament. Si jo estic fent feina, jo som molt metòdic, prenc el meu berenar, que és avena, un poquet de llet d'avena, cereales, un poc de fruita, un cafè sagrat, i després ja no menys res més fins a anar a sopar. Perquè ja de l'estrès de la feina, són moltes hores, vaig a comprar tot sempre, tal, molta feina, i ja no me cau bé. I dels nervis no puc disfrutar, i sop. A les 11, quan arriba a casa meva, és el moment de bajonazo.
1: No?
4: Sí,
1: sí, sí, sí.
4: De relax, sí.
1: I tu què ets, de tastar? Allò, vaig tastant, o d'ensumar...
4: De les dues coses. De les dues coses.
1: Perquè ensumant, olorant, també notes
4: sí,
1: si falta qualque cosa. No?
4: Sí, sí. O sigui, nosaltres en el final t'has d'acostumar i tastar també. Yeah. Però tastar és un tast molt petit, perquè si no s'estaries tastant o tot. I és un tema de... Nosaltres també, després de tant d'anys de cuinar... O sigui, jo ja cuino de memòria. O sigui, jo ja sé quins plats me funcionaran sense provar, pràcticament. Ja sé que això, aquests ingredients ja casen, per l'experiència que tens, perquè ho has provat, perquè saps els gustos que tenen cada cosa i saps que en aquella... El tast és per un tema de sal, de confiança, però normalment no. I solo sí que és vera que ja quan fa bona olorota, això no pot fallar.
1: Ja, ja.
4: Qualque vegada falla, però sí. Sí.
1: Però poques.
4: Poques, sí, poques, molt poques.
1: Poques. I en José Cortés, que avui ens acompanya en aquesta secció, ves pensant a sopar per als oients, que estan enganxats aquí i no se mouen fins que no els
4: deien
1: que
4: poden sopar. A més, sí? Sí, és la meva estació que més m'agrada. O sigui, farem algo de tardor.
1: Vinga,
4: ara
1: me
4: viene a la mente. Sí.
1: Molt bé. I d'en José fa feines agroturisme de sa finca Trauré, el Gaida, i potser sigui un nom que més d'un oient li faci pensar en oli d'oliva verge.
4: Exactament, sí.
1: De fet, és una marca d'oli i, de fet, teniu tafona pròpia a sa finca i ja heu començat a collir.
4: Sí, fa dos dies, exactament.
1: Ara... Heu avançat un poc, això, el novembre...
4: Sí, el que passa és que cada casa té la seva, diguéssim, dinàmica. Realment per el que tu vols obtenir. Ja. Nosaltres, en tenir la tafona pròpia, el que ens fa és poder escollir quan tu vulguis i, a més, no hi ha pràcticament un procés d'oxidació. O sigui, l'oli té una categoria extraordinària. O sigui... És molt llarg de xerrar de l'oli, però bueno, és complex, és com es vi, realment.
1: Sí.
4: O sigui, és com es vi. Té moltes particularitats, però nosaltres sí que recollim més prest per obtenir no tant de rendiment, però sí una qualitat molt millor.
1: Mm-hmm. Val, i se nota, no? Perquè crec que ja té un parell mallorquí de medalles a Nova York, no?
4: Sí, sí.
1: Entre
4: d'altres, a Japó també. O sigui, sí, heu de pensar una cosa, que nosaltres, l'oli, pràcticament el 70-80% se ven fora de Mallorca. Mm. I ja està pràcticament, sense ja està agafat, ja està venut.
1: Ja està venut.
4: O sigui, i és per aquesta qualitat que tu comentes, no? En el final hi ha una feina darrere de tota la família Miralles i de tota la gent, no? Perquè realment nosaltres, diguéssim que Soli és el vehicle de tot, però nosaltres és un projecte circular que comença per la Tafona, però que acaba en el restaurant. Uh-huh. I passa per l'hotel, també.
1: I és el moment en què tens aquell primer oli, aquell color tan especial, aquesta
4: és un
1: densitat
4: suc,
1: tan especial.
4: Perquè també és molt dens. Sí. Claro, pensa que nosaltres el provam sense filtrar. Després se filtra l'oli. Hi ha gent que no el filtra, però nosaltres sí que ho filtram. I quan el tastes, és que te pega una potada. D'olor és impressionant, perquè és molt frutal, però després de gust, te venen tots els gustos amargs, picants. O sigui, és una passada. I molt dens dins la boca. És el que nosaltres anomenem l'oli novell. És el primer oli de tots. I és espectacular.
1: El fa servir també per cuinar?
4: Sí, el que passa és que, bueno, l'oli és molt particular i depèn molt de temperatures i tal, i has de saber manejar-lo. No pots cuinar segons quines temperatures perquè te carregaries. Però l'oli no ve i nosaltres sí que jo l'emplei ja, diguéssim, per acabar plats.
1: Per rematar, no?
4: Per rematar, sí, perquè és tan fort que ja el producte final sí que te'l pot alterar un poc.
1: Hi
4: ha coses que te potencien, però hi ha altres coses que has d'anar amb molta alerta. Amb aquell tipus, una vegada ja ha passat, no.
1: Que no te, no te donin aquesta potada bona.
4: No, però és espectacular. Sí, és una passada.
1: I però un oli d'oliva verge, bo que aporta un plat?
4: Aporta molta, molta personalitat. O sigui, per jo, bueno, ja m'ho he comentat antes fora d'antena, no? L'oli d'aquí de Mallorca és un oli molt bo, però té molta personalitat. És arbequina, però és molt afrutat. Té moltes característiques de malla verda, d'aubergini, a lo millor de tomàtiga, d'herbes. I, claro, tot això ho pots aportar en el plat. Fas un peix que sigui un peix molt neutre i tu li poses un poquet d'oli i aquell peix reviscola. O sigui, té un altre. Fas trempassar alguna cosa, fas unes sopes mallorquines, fas una carn, per exemple. A la carn tu li poses, jo sempre li poso, no se pella, error. Mai, sempre un poquet a la carn. I és un greix en el final. I la carn absorbeix el greix que necessita. A la part salada, nosaltres l'empleem molt en tècniques, que feim espumes, però coses que siguin, que portin coses en el plat, no coses que siguin només per aparentar. Saps què te vull dir? O sigui, I ja te dic, sí que l'empleem de totes les maneres.
1: Que bo. Idò, aquí tenim en José Cortés, que l'any passat va rebre el Premi Ciutat de Palma de Gastronomia. On el tens? Era un diploma?
4: És un premi. Realment estic supercontent, perquè, bueno, és un premi d'aquest que te passarà una vegada a la vida si tens la sort de que te toqui o que te donin aquest premi. Però, bueno, jo realment sí que m'ha donat molta alegria, perquè realment ja estic en un moment, després de 30 anys, que duc molt d'anys fent molta feina per el productor local, però sempre ho he fet perquè penso...
1: Perquè
4: hi crec. Som un firme defensor, perquè crec que nosaltres tenim una gastronomia que encara té molt per demostrar, que la gent no la coneix fora de Mallorca, inclús mallorquins, me sap molt de greu, però de vegades no valorem tot el que nosaltres tenim, saps? I tenim un producte, un paisatge, que és part de la nostra tradició i de la nostra cultura. I jo crec que, bueno, que tots aquests anys, pues, l'únic que he fet és fer feina amb això, saps? I en el final, hombre, pues sí, me dona molta alegria, perquè és un premi que te dona la teva ciutat, per la feina que tu has fet i que te dona més ganes i més confiança de continuar fent coses, no?
1: I pots adaptar tot el que tu vols fer a la cuina amb el producte local?
4: Sí.
1: Pràcticament tot.
4: Sí, pràcticament tot. Sí que és vera que nosaltres, Mallorca, és una illa i té uns recursos limitats, però està clar que se pot emplear. Ara bé, si tothom empleés producte local, és que no bastaria per tothom, saps? Però sí que és vera que nosaltres, com a cuiners, realment el que fem són com un vehicle de l'agricultor, del pescador, saps? Per arribar en el client final, no? Per si no féssim aquesta tasca de venga, de comprar, d'investigar, de fer feina amb ells, ells ho tindrien... Ja ho tenen molt fotut, doncs pues imagina't.
1: Ja, totalment. Imagina que cuines per paladars de tot el món,
4: sí,
1: no? A la finca Trauré.
4: Sí.
1: No sé si has hagut d'enganar o dir entre cometes qualque vegada això que dius. No, no, no diré llengua en tàperes, diré vedella cuinada a baixa temperatura amb envinagrats locals.
4: No, enganar no, però jo ja sé que, per exemple, hi ha coses que no les puc fer. Una vegada se me va ocórrer fer un flaó.
1: Sí.
4: Un flaó és molt particular. No és de Mallorca, però és d'Eivissa, sí, i m'encanta. Sí. I el vaig tunejar en sobrassada de mel. Hi havia gent mallorquina que va dir, ostres, que guai, però hi havia altra gent que me va arribar tot es postre, sencer, yeah, i vaig dir, vale, hi ha coses que de vegades no les pot fer. Un bon coni en ceba no ho pot fer.
1: Yeah,
4: hi ha plats que no. Per desgràcia, nosaltres tenim 80-85% dels clients són estrangers, saps? Però els hi encanta. Nosaltres feim un plats, molt de plats amb me. Hi ha pocs restaurants a Mallorca que empleïn me. Molt de, fan una paletilla en el forn i vas que xuta, saps? I nosaltres feim, la cuinem a baixa temperatura, la glacegem en semiglaç dels propis ossos, feim amb figues, ara en castanyes que venen la temporada, bueno, amb moltíssimes coses. I la gent, no, quan veuen, faran me, uf, ja diuen, uf, xotetja,
1: sí,
4: tal.
1: Sí.
4: I després s'ho mengen i està fet d'una manera que diuen, segur que era me? Sí, sí, era me, claro que era me.
1: Sí, segur que després te diuen, poden repetir, José?
4: Sí, sí.
1: Ja veurem. Avui ens acompanya en José Cortés, cuiner, i ja va pensant que has de proposar per sopar en els nostres oients. Senzillet, si pot ser.
4: Sí.
1: Com es proposes?
4: Vale, mira, per sopar, que no sigui tampoc superfortarro, hi ha carabassa, ara ja és temporada de carabassa, un saltejat de carabassa, ben fàcil, amb boli, que no falti, però li podem posar un poquet de sucre, un poquet de canyella, qualque espici que tingueu per allà, per una banda, i després podem comprar un parell de bols que també n'hi ha. Si no mos arriba es dobret un bolet de cultiu, que n'hi ha moltíssim, molt fàcil, vale? I ho afegim. I després, si teniu per espipetjar un poquet de sobrassada, jo li posaria un poquet de sobrassada i ja teniu un sopar boníssim. Voleu un poquet d'alioli, unes herbetes que tingueu per allà, i més fàcil, impossible.
1: Sí,
4: i te queda superbé. I jo crec que pot funcionar fàcil,
1: te'n
4: no?
1: Te'n vas a dormir content. I d'això poden fer algun tàper pel dia següent o què?
4: Sí, jo pensava, mentre m'ho has dit, un tàper... Jo m'agrada la cuina de supervivència, de lo que hi ha a la gelera. De totes maneres, qui no li queda? Un trosset de ceba, un trosset de preva que ja està per tirar o tal? Agafes un tàpercito d'aquest de rosset,
1: sí, sí,
4: te'n vas un saltejar, poses una gotota de soja, un poquet d'oli i tal... I ja tens un tàper, si tens un bocinet d'algo que t'ha sobrat, un botifarronet, inclús un trosset de peix, aquest trosset de salmon que no s'ha menjat ningú des migdia, li fot de dins. I això és un tàper fantàstic, sobretot perquè en el dia següent t'ho pot menjar fred, o si tens oficina que tens un micro, li fiques i t'ho menges calent.
1: Llestes.
4: Tens dues versions.
1: I doncs a mi ja me comença a fer renou sa panxa. Ara haurem d'anar això un poc ràpids de resposta, perquè en Aina Marc i en Juny Cortés tenen unes preguntes preparades per tu.
2: Idò bé. Vinga, això, són preguntes listos, que han relacionat amb la paraula del dia, que saben que es crema. I, per tant, començam amb la primera. Tu ets més de crema, de puré o de sopa?
4: De crema.
3: De crema, de crema. I bé, ara que xerrant de cremes, quina crema te surt millor?
4: Crec que me surt molt bé el tipus bisque. No arriba a ser una salsa americana, però és una salsa que se fa amb un fondo de gambes, d'aquest tipus de marisc, algo així, però que és d'aprofitament, vale? No poses la gamba sencera, vale? Poses les peladures, poses tal, i és com una mescla, faig com una mescla de bichisuas, amb això, és complicat d'explicar o llarg, però bueno.
3: I quina t'agrada més?
4: Quina m'agrada més? La Parmentier. Una Parmentier m'agrada, però fet amb oli. Fet amb oli. No substituiria la nata o la llet, que és el que li posen, i emplearia l'oli. Bueno, emplei l'oli.
3: I és aquesta la que cuines més o és una altra?
4: La que cuinem més sí que seria més o manco aquesta, però és més, una bichisuas, però amb el cos de la parmentier, que és més espesa, i amb això sí que ja l'adaptam a parmentier de rúcula, de moltíssim d'ingredients diferents, però amb una base. Sempre a la cuina hi ha una base i tu després ja vas tunejant un poquet.
2: I a la cuina t'has cremat mai?
4: Sí, i fort, i molt fort, sí. Sí, sí, sa mà. Me vaig cremar una vegada, me va caure, era un principiant, i me va caure una pella de bolognesa dins damunt del braç, i me vaig llevar la camiseta, tot, me va caure per tot, un desastre. Sí, sí, sí que m'ha cremat, sí.
3: Sí, sí, m'escarrufa, només d'imaginar-ho.
4: Sí, no.
3: I abans que xerraven d'aquest cuiners temporals, que és temporada de Mallorca, és forta, la professió de cuiner crema?
4: És vocacional. Si t'agrada molt, no te crema. I has de saber també dosificar-te, perquè si no sí que te cremarà. Però, bueno, hi ha gent que sí, que li crema. Jo, de moment, aguant. O sigui, no estic tan cremat.
2: I ja de darrere, què és el que més t'agrada de la teva professió?
4: La cara dels clients, jo crec. De com disfruten. O sigui, en el final, quan pots tenir, sortir i xerrar amb ells i han provat coses i te demanen i han disfrutat, lo que más me gusta es este plato o tal, del menú de gustos o lo que sigui. Jo crec que m'agrada cuinar per la satisfacció de la gent. Jo no ho menjo, però m'agrada que la gent mengi el que jo faig.
1: Que bé. Per cert, no han dit el nom del restaurant, perquè han dit la finca Trauré, però no han dit el nom del restaurant.
4: El restaurant és Canat,
1: exacte.
4: Un nom àrab.
1: Sí.
4: Significa com una espècie de canalització, sí, que se feia. I en tenim una a la finca, uh-huh, molt antiga, molt,
1: sí,
4: antiga,
1: sí,
4: i per això li varen posar aquest nom.
1: Molt bé. I de José Cortés, mos veiem a Canat.
4: Sí, vos espero tots i
1: gràcies.
4: Totes. Gràcies.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà,

per bastant de significats i ben diferents. A la cuina, la crema pot ser de molt de gusts i de molt de productes. Com a primer plat, trobam la crema de carabassa, la de verdures o entre altres. I de postre és aquella feta de llet, ous i sucre. La solem utilitzar per farcir bunyols, per farcir encimades o per la crema catalana.

alerta, perquè si mos despistan cuinant, la crema se mos crema. I ja passam a xerrar d'un concepte totalment diferent. Que algo s'estigui cremant significa que s'està consumint per l'acció de foc. Tot i que a vegades no és en sentit tan literal. No sempre fa falta veure foc perquè qualque cosa cremi. Basta que arribi a un nivell alt de temperatura suficient com perquè sigui molest o dolorós.

0: Sí, resulta que després d'aquestes explicacions mos han cremat igualment, partint cap a la farmàcia tot d'una a cercar una crema, que en aquest cas és un producte medicinal que calma un mal o la irritació. I a la mateixa farmàcia en trobam d'altres tipus també, com la crema hidratant, la crema solar o qualsevol tipus de cremes cosmètiques. I com passa sempre amb humillors mots, té el seu sentit figurat i social. La crema és la part més distingida, més selecta, la part més brillant d'una societat o d'un col·lectiu. Allò que li deim la crema de la crema. Però esperau que de dites amb aquesta paraula encara en queden un parell. Si estàs molt a prop de qualque cosa que cerques, te cremes. Si has dedicat molt de temps a fer feina de manera intensa on fa falta fixar la mirada, t'hauràs cremat els ulls. I si estàs molt cansat de qualque situació i ja no l'aguantes més, significa que has quedat cremat. És a dir, a la cuina una crema té de verdures, però amb bones, perquè si està molt calenta, crema. I si la crema crema, mos hi posam una crema. I per acabar, crema de postre.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
2: I d'atenció, que l'ambient també crema perquè arriben els dimonis de realment cremats. Mare meva, Toni Cardell, deixes de fons d'aquests dimonis. Agustí Barceló, president de l'Associació Cultural Realment Cremats, com estàs?
3: Què tal? Molt bé, i tu?
2: Molt bé, també. Escolta, després d'un correfoc, vos quedau això suaus, no? Els dimonis ho cremau tot, no?
3: Quantes temporades d'estiu i amb aquestes temperatures que han tingut enguany, és terrible, perdre un parell de quilos, perquè,
2: sí, ja
3: perquè
2: sues
3: moltíssim. A més, ja dus un roba interior, diguem, de cotó, però després a damunt dus el vestit, val? I clar, un vestit de cotó d'una sarga gruixada, d'un gramatge important, doncs clar, a les temperatures que fa, sues molt.
2: Ja.
3: És diferent que si tot sues també, perquè duts la màscara de fibra de vidre, i clar, quan deixi vent Sant Antoni o corre focs d'hivern, doncs també notes la temperatura. Vaja.
2: Val. Idò, aquí tenim tot el vestimenta que duis i totes les màscares que fan suar i aquests crits que pegau, que jo també crec que alliberen bastantes tensions. Agustí, tu tens nom de dimoni? Perquè Agustí no fa molta por, així de bones a primeres.

0: no,
1: o
0: no
1: recordava perquè
0: teni,
1: se
0: no, o
1: pregunta
0: no
1: que no
0: teniu
1: sabem
0: nom.
1: cosa.
0: Te demanava si teniu nom, si tens nom de dimoni.
1: Ah, va. Sí,
0: Clar,
1: perdona,
0: perquè
1: nom de
0: Agustí dic que
1: dimoni no,
0: no
1: dic,
0: fa molta por. A veure, digues, digues.
1: som associació cultural, realment cremats, però com a propis, diguem, no tenim nom cada un. La
0: Val,
1: colla
0: val.
1: sí, tens nom, agafes nom de realment cremats.
0: Val, val. No,
1: Ara,
0: no sabia si
1: cadascú...
0: cadascú tenia un nom diferent de dimoni. Jo que sé, Agustí.
1: No,
0: No, val.
1: mantenim el nostre
0: Val.
1: propi nom, el que passa que mos comunicam, diguem, sense que el públic pugui veure,
0: Ja.
1: perquè en aquest moment el que feim és interpretar davant d'ell la figura d'un dimoni.
0: Clar, sí. Val, val. I quanta pólvora, no sé si ho teniu calculat, podeu arribar a cremar a un correfoc?
1: Pues tot depèn del tipus de correfoc que puguis fer. Per exemple, a un Sant Bernat mos poden plantar pues, entre uns 18, de 18 i 25 quilos, aproximadament. Correfocs, no millor, no tan importants o infantils, pots baixar a 11, 15, més o
0: Val.
1: manco de proporció. Però després, per exemple, a un Sant Sebastià, a un Sant Joan, aquí ja moren pues, a bastants de quilos de pirotècnia.
0: Ja ho imagino.
1: Perquè aquí ja sí que passa un procés, diguem, burocràtic, que fins i tot han de passar per indústria
0: Ja.
1: per poder-ho tramitar i realitzar els correfocs.
0: Va, i això és una feina que feis cada associació, cada entitat, per poder participar.
1: Bueno, quan el correfoc és propi, ho gestionem nosaltres, també sempre a través de l'Ajuntament, que és el que fa tota la paperassa que nosaltres li presentam, evidentment, igual que Sant Joan. Però la tramitació, davant d'indústria, la fa l'Ajuntament.
0: Val. Però bé, és una
1: Des de...
0: activitat, no sé si dir perillosa o potencialment perillosa, estic posant cometes, però està clar que hi ha foc, hi ha pólvora, per això hem pensat també en vosaltres avui que han triat la paraula crema i parlaves de Sant Bernat, 24 d'agost,
1: 20 d'agost,
0: 20
1: 20.
0: d'agost, perdona, he dit 24,
1: 20,
0: 20 d'agost.
1: 24 és Sant
0: Sant
1: Bartomeu.
0: Bartomeu, exacte, 20 d'agost a Sant Bernat
1: 20 d'agost.
0: i se celebren a la Cala Real. Està molt ben duit aquest nom de Realment Cremats, per una colla de dimonis que neixen a la Cala Real, barriada de Palma, l'any 2011. Que
1: Sí,
0: vos
1: sí. Bueno,
0: sí, com neix, digues.
1: vàrem néixer l'any 2010 arrel de les festes de Sant Bernat del 2009. Val? Durant el 2010 ja vàrem fer actes com va poder ser Sant Antoni, simplement Fogueró, i vàrem fer també la Diada de Sant Jordi. Val? I després ja, si es corre foc, el vàrem fer el primer el 2011. Però des del 2009 i com a entitat el 2010 va ser quan ja varen començar a fer activitats, val?
0: Molt
1: Com
0: bé.
1: a associació cultural.
0: Molt bé. I teniu una figura que vos caracteritza, que és la bèstia de foc de Sòliba de la Real.
1: Correcte, exacte. L'òliba de la Real és una bèstia de foc molt particular i inèdita, ja que es tracta del primer ocell entre les bèsties mallorquines,
0: Sí.
1: val? Cada bèstia de foc té un simbolisme concret i des de l'associació cultural Realment Cremats vàrem triar l'òliba, diguem, per diferents motius. Perquè és un animal molt conegut a la barriada de la Real, que avui en dia encara hi habita,
0: Sí.
1: un dels indrets que se coneixen els molí dels dimonis, val? Que està a dins la finca de la Real.
0: Sí.
1: I després tenim una altra finca que està, diguem, semi-abandonada, el jardí se m'entén perquè està catalogat, i és la finca de Can Coll.
0: Sí.
1: Aquí també hi habiten les òlibes.
0: Val. I
1: I
0: se poden
1: clar,
0: veure
1: és un...
0: cantar i se poden veure volar i és la figura que vosaltres heu triat. I escolta, Agustí, per anar acabant, avui que xerram de crema, No sé quanta crema vos heu arribat a posar per ses cremades. On aneu a bastament protegits amb tot això que deies que duis per damunt per evitar cremades?
1: A veure, una cremada, com una torçadura de peu, és molt bona de produir. Val? És el que també has comentat tu abans, és a dir, juguem amb foc i allà sa pólvora. Mm. Cremades importants n'han tingudes poques, que són lleus, és a dir, són insignificants, però bueno, són doloroses perquè, clar, una espurna dins un ull o dins que t'entri dins sa bota, aquella espurna, pues, clar, te fa una llaga, diguem, no? Mm. I clar, sempre hi ha serveis d'ambulància, tenim protecció civil, tenim un balanci, nosaltres també comptem amb una assegurança per si hi hagués alguna novetat que s'hagués de traslladar a una clínica privada o pública, diguem que ja estem coberts, diguem. Mm-hmm, sí. Però en tota la vestimenta, que duim a damunt, guants, mocador de coll, inclús mos posam de vegades un calcetí de cotó llarg a davall el vestit, uh-huh, per també tenir els braços protegits.
0: Ja, ja.
1: És a dir, procurem anar amb aquest aspecte ben protegit.
0: Molt bé. I ja per acabar, no sé si teniu qualque sortida prevista que vos puguem veure.
1: Pues ara tenim una convidada que, bueno, aquest cap de setmana passat vàrem ser a la Roqueta, que me'l van convidar els dimonis de factoria de so. Dia 24 d'octubre tenim un correfoc també que venen diverses colles i tenim una sèrie de membres que pujaran a l'esport de Pollença. I després, en novembre, tenim el de la fira des de Jou Bo.
0: Sí, molt bé.
1: Que és el cap de setmana abans des de Jou Bo.
0: Molt bé. I de molta festa i molt de foc i molta bauxa. Escolta, Agustí, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Agustí Barceló, des de Realment Cremats. Avui que xerram de crema, de cremar, havíem de xerrar dels dimonis i de vosaltres. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que tingueu.
2: Lletres Ràdio és diversió.
3: Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: Anem fugint de la brasa i entre dues serres hem trobat claror.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Toni Riera López de Lamo, psicòleg, avui és dimarts, com estàs?
1: Pues bastant content d'estar aquí a la ràdio.
0: Com que bastant?
1: Sí.
0: Molt.
1: És que si estiguessis televisat tindria un problema.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, m'he romput els calçons avui. I sí, aquí a la ràdio ningú... Ai, ara ja ho sap tothom.
0: Ja ho sap tothom. I però algú faria? T'has posat crema?
1: Encara no, encara no. Però per la fricció, pintura hi ha foc.
0: I d'avui la paraula és crema, pensant que dona joc, però tu mos hauràs de dir. Aina ja mos ha passat pels prismes la paraula. Hi ha cremes a la pell, a les postres, també tenim el color crema, també mos poden cremar, tot això. Tu per on vols començar?
1: Pues per reconèixer la perplexitat quan me vas dir crema. Jo no sé si tenia massa gana, que en aquell moment només pensava en una crema de menjar i va dir, vale, i això en la psicologia, com ho puc relacionar?
0: Segur que t'han sortit mil coses.
1: Sí, sí, sí, sí. Podem començar per aquesta crema, pel foc, si t'assembla, per parlar d'allò que ens crema tant a la feina com a les relacions. Mm. I després, en tot cas, podríem xerrar de les cremes, d'allò que ens cura quan ja ens han cremat. Mira tu si hi ha jocs de paraula.
0: Sí.
1: Aquí. I acabaríem per aquesta que vaig començar jo, perquè estic mort de fam, la crema més dolça, els gustos. Que diuen que no hi ha res escrit damunt de gustos, però sí. La ciència, especialment la psicologia, de tot ha de dir, mira, de crema també, segur que s'ha escrit per alguna cosa.
0: I de començar amb el foc?
1: Vinga.
0: Vinga, per bon començar, perquè a mi se m'ha acudit això d'estic cremat, estic més crema que un misto, que dirien, no? Allò que estan cansats, estem enfadats, estem esgotats, no sé si això té a veure amb l'anglicisme aquest de burnout, a la feina.
1: Tant, ja tornem amb anglicismes. Ja. La psicologia reina dels anglicismes.
0: M'agrada més estic més crema que un misto.
1: És més com a més visual. Sí. I és curiós, no?, perquè ja el llenguatge quotidià ja havia assenyalat un problema que existeix, mos cremam, com si fos un misto, no? I aquesta és una síndrome que apareix en l'entorn de feina, acostuma a donar-se quan ja no poden més. Uh-huh. Hi ha un estrès crònic de la feina que no poden gestionar bé, o bé perquè tenim mancança d'aquestes habilitats, o bé perquè realment la feina és estressant i supera qualsevol habilitat. Què la caracteritza? O què caracteritza anar més cremat com és la feina? El burnout? Esgotament, distància mental, cinisme cap a la feina o els clients i la sensació de que no ets eficaç.
0: Yeah.
1: I aquí, dues cosetes interessants. Primera, que l'Organització Mundial de la Salut no ho considera una malaltia, perquè no és una qüestió que haguem emmalaltit per un procés intern. Mm. És un fenomen que ve en funció del context de l'ocupació que tenim, sempre en relació amb el context, com dèiem. I una segona, que per jo és interessant, no sé si sabeu, no record que nom, perquè segur que té nom, que hi ha com un fenomen que hi ha tendència a atribuir el gènere masculí en els autors d'estudis científics que només surt el llinatge.
2: Mm. Ah, sí.
1: Sí, te'n recordes que nom?
2: No, ara mateix no, però sé exactament de lo que estàs xerrant.
1: Ostres, jo he donat classe a infermeria i fisioteràpia i he donat el tema d'estrès i de la psicòloga Cristina Maslach, que ha cercat informació i dic, mira, és importantíssima. M'he enterat avui que nom Cristina. Pensava, sempre deia Maslach i col·laboradors i assumia talment, ho reconec, que era un home. No, la Cristina Maslach. Mira, jo aquí fent mansplaining, supos que quan explicava les coses. Doncs mos explica, ha fet molta recerca amb el tema del burnout i explica que la gent se crema quan té massa càrrega de feina, té poc control de la feina, no li reconeixen les coses, hi ha sensació d'injustícia. Bueno, supos que la gent que mos escolta que té aquesta sensació de que va cremada la feina, en notarà d'aquestes coses, no? Hem de mirar quines coses... Abans de pensar que és que no podem aguantar la feina, anem a mirar la feina, menys si té característiques d'aquestes que fan que mos cremem.
0: Mm-hmm. I anem a cercar solucions.
1: Exacte.
0: I fora de la feina, no sé si existeix també aquest concepte o l'hem de deixar a l'àmbit laboral, però m'imagino que una parella, una família, els amics també mos poden cremar.
1: I tant que mos poden cremar. Ara segurament la gent està escoltant moltíssim que se xerra d'estils d'aferrament. Gent que és evitativa, gent que és ansiosa i evidentment doncs, pot haver una part. Però saps de vegades que s'assenyala gent com a evitativa quan el que està és cremada d'una relació o ha de posar a distància? De vegades, sovint, podríem dir, hi ha una psicòloga, Nayala Pines, que explica que se parella també hi ha burnout. Quan una relació té unes expectatives massa idealitzades el dia a dia, o sigui, gent que comença com si visqués de vacances tot el dia, quan ve la realitat, se crema les expectatives, patapaf, pen terra tot, rutina, tasques mal repartides, mira, sensació d'injustícia com a sa feina arriba a cremar. I més enllà de sa paret, també, una molt important, i per això fa falta tanta cura en sa legislació i aportar realment dobbers, que són ses persones cuidadores, qui està cuidant de qualcú malalt, de qualcú que ja no se pot ocupar d'ell mateix o d'ell mateixa, un pare, una mare o un fill en necessitats especials, ho sap, pot acabar esgotat, sentint-se culpable fins i tot, perquè té unes capacitats limitades, no arriba, és impossible arribar a tot. I quan se cremen, una qüestió que fa molt de mal és que pensen que és que no estimen suficient. Clar, com mos han cregut que això de que l'amor pot tot, no és vera, és molt important, però sovint no podem hem de descansar. Què poden notar com a senyals d'alerta? Que no és que estiguen deixant d'estimar la persona, però és que mos cremam, pues que no poden més, que estem cansats, que estem irritables, que mos estem fent en fora de la persona, però com vos dic, perquè mos cremam, i a més sentir que ja pot fer el que vulguis, que res canvia, que estàs tot sol cuidant d'una persona.
0: I me fa pensar en el programa Pacient Actiu d'Atenció Primària, on se forma a pacients que tenen altres pacients amb malalties que són cròniques, però també se forma i s'ajuden els cuidadors. Importantíssim.
1: Molt important.
0: I quan nosaltres mos cremam, i deia abans Naina, si mos cremam anem a la farmàcia a cercar una cremata, no? Amb aquest burnout també cercam una crema, però d'aquestes màgiques, que mos treu ses rugues, mos fa guapo, mos treu anys. Cercam algo així.
1: Sí, sí, sí. Que mos tregui ses rugues, que faci que deixen d'estar cremats i que siguem bons en aquesta relació que mos té cremats o en aquesta feina que mos té cremats. M'agrada molt els argentins que tenen una expressió quan estàs fotut que diuen estàs a l'horno. I aquest és com molt d'estar cremat, sí. No? Estàs a l'horno. Sí. Pues abans de posar-te cap crema, surt del forn. És vera, els primers auxilis mos diuen davant d'una cremada, allò primer és fer-te'n fora, deixar d'estar on t'estàs cremant i tirar-li aigua fresca, pues,
0: sí,
1: de més 20 minuts, aigua i aigua i aigua. Quines idees tenim? Pues que això, seïm, cremes, pasta de dents, això són males idees.
0: Sí, són mites urbans, ja les han de rebessar d'aquests nostres pensaments.
1: Exacte, i amb el burnout també hi ha molt de mites. Vull dir, passa el mateix, no hi ha cap crema que si continuem a l'horno, com diuen els argentins, mos ajudi. Les tècniques de mindfulness, les tècniques de fer esport, evidentment poden ajudar, però han de canviar la càrrega i les condicions de feina. Jo penso de manera com en por, no sé si sabeu que les naus industrials d'Amazon tenen cabines per fer meditació. Quan t'estresses, vés a meditar una estoneta. Perdoneu, però això qui ho ha pensat?
0: Allà de dins allà mateix, dins una cabina, tot controlen, bé, mentre veus les caixes que passen,
1: exacte,
0: no?
1: Te controlen tot. Quant de temps vas en el banyo? I te descomptaran, o no sé exactament com serà, però te diran controladíssim. Ara, si vols anar a fer mindfulness, que en anglès sona molt bé, pot fer-ho. I el mindfulness és molt important, però primer has de canviar. Has de poder fugir d'aquest espai.
0: Algun consell pràctic?
1: Consells pràctics, amb aquesta imatge de mos han cremat amb una font de foc, apagar-lo, fer-mos en fora, identificar que és allò que mos crema. Pot ser, com dèiem, una situació personal, una situació de feina, evidentment. Bueno, no, ara me passaven coses per cap amb això d'apagar la persona que estem cuidant, no? Però sí que és demanar ajuda, insistir en l'ajuda que sigui necessari. Posar aigua fresca, que seria cercar pauses de bon de veres, desconnectar, no només físicament, sinó també mentalment, de sa feina, alerta amb ses falses creences que comentaven. No hem de cercar si jo treballo més, me posaré, faré feina, si m'esforç més ho aconseguiré. És una cosa que els autònoms també ho pensam sovint i no mos cuidam suficient. Alerta, mos hem de cuidar per poder després reconnectar amb el sentit de sa feina o de ses relacions o de sa relació amb nosaltres mateixos. I demanar suport, sempre ho comentam, som animals socials i de vegades mos pensam Superman o sa culpabilitat mos fa pensar que podem en tot. Anem a demanar ajuda en els altres i si cal, pues un professional, però anem a activar ses nostres fonts de suport.

0: Avui és dimarts i si ja sou oients habituals d'aquesta nova temporada d'Entre avui i demà, sabreu que cada dimarts en aquesta hora hi ha Antoni Riera López de l'Amo. Nosaltres li llançam la paraula i ell durant tota la setmana diu a veure com la puc enllaçar jo en ses emocions i donar consells que vos arribin. I la paraula d'avui és crema. I ja hem parlat d'aquest burnout, no? De com es poden cremar dins un entorn laboral o dins una relació personal, però anem a la crema més dolça, no sé, la crema catalana, la crema aquesta que li posàvem damunt s'encimada, la de flam, no? Ja ho deies que sobre gustos no hi ha res escrit, però...
1: Bueno, sobre gustos, realment, hi ha moltes receptes escrites i també hi ha molt d'estudis fets, no? Crema catalana, crema qualsevol recepta, hi ha historiadors, fins i tot. Som pare d'un amic meu, molt amic meu, som pare nom Toni Contreras, psiquiatre i historiador de la gastronomia.
0: Meravellós.
1: I té un coneixement de receptes que, que vamos, és impressionant.
0: Sí,
1: si sabrà aquest home que hi ha coses escrites dels gustos. Sí. Però ja no només de les receptes, sinó també de per què les persones desenvolupam gustos segons quines coses són altres. Per exemple, això no, una qüestió que havia dit darrerament, és coriandre i altres elements. Hi ha gent que no ho pot sofrir, que és com si fotés faire dins la boca. Sí. I això és horrible. Té una part genètica. Té una part genètica i també té una part, molt d'altres, que són d'aprenentatge. Només en l'exposició, poquet a poquet, hi ha molt de gustos que anem consolidant, que ens anem obrint. És molt trist quan una persona pintura perquè en la seva família no hi havia cultura pràcticament gastronòmica que sortís del menú infantil, no ha desenvolupat la capacitat d'apreciar els gustos. Són apressos els gustos, no són un caprici. I de vegades tenen molta vinculació amb unes característiques genètiques que fan que la gent se senti malament quan li diuen no t'agrada això, si està boníssim. I diu que no, que t'he hagut de fire-hi, o que t'he hagut de lo que sigui. Hi ha una, com sempre... un punt intermig d'aprenentatge i biologia.
0: Molt bé, anem donant oportunitats també a les coses i també veurem que els gustos també s'aprenen. I la crema també és un color. Tu avui no vas de color crema, no en duim cap de color crema. Bé, jo un poquet aquí mesclat. Però color crema, t'agrada el color crema perquè diuen que el color també revela com som.
1: M'agrada el color crema. No sé si me queda bé. Sé que a Corea fan molt d'estudis de colorimetria, d'això per saber que te queda bé. I això de que revela com som, torna amb un mite. No. Els estudis no mos confirmen aquestes idees que tenim, que surten en moltíssimes revistes, pàgines web, com que si t'agrada el color vermell, ets una persona apassionada, extrovertida, si és blau, ets fiable. És vera que en els colors s'hi vinculen unes emocions i que te poden generar un cert estat d'ànims o resultats. Però que s'ha vist que la gent que li agrada el color vermell no són més extrovertits que la resta, que la gent que li agrada el color blau no hi ha una relació. Fixeu-vos, això passa molt en la psicologia, és molt frustrant. Se fan estudis, un dia podríem xerrar que de vegades no se repliquen lo suficient d'aquests estudis, però quan tenim informació... sembla que no basta. Hi ha test projectius encara, que vol dir un test projectiu, que tu mires una imatge, dius què te penses i la gent interpreta coses de tu. Pues encara n'hi ha que se fan servir en el món de la feina i no tenen ni cap ni peus. Però vamos, que no, que el color no t'identifica.
0: Val, i de darrers minuts perquè mos proposis tres preguntes. Vinga, tres preguntes per a qui mos escolta, perquè se'n vaina que seva allò pensant.
1: Tres preguntes en crema. Que té profunditat, eh? En crema, què és allò que crema avui? Es pot apagar? Te pots fer en fora? Has de demanar ajuda? Quina és la teva aigua fresca? Què és allò que realment te fa descansar? I, bueno, quins gusts són realment teus i fruit de costums? Hem de pensar que en el final sempre allò del que ens crema i del que ens agrada sempre podem aprendre alguna cosa.
0: Vinga, i de què és el que te crema, si se pot apagar, i quina és la teva aigua fresca, allò que de veres te fa descansar. Veus que no ha estat tan difícil?
1: No ha estat difícil parlar-ne ara, jo estic molt a gust, però he suat.
2: T'has cremat.
1: Encara no ho sé, ara ja tinc por de la pregunta de la setmana següent, veurem.
0: La sabem ja,
2: sí, la setmana Sí. Fem un avanç o la deixem incògnita?
0: A veure, fem un avanç.
2: Vinga, fem un avanç. La setmana que ve, dimarts 13, tenim la paraula vol.
1: M'encanta, perquè vol. És un dia per supersticions.
0: Sí.
1: I en volar, sí.
0: I a més, si no el criden a files o a volar, tenim un pilot. En martes i 13, anava a dir, dimarts i dia 13.
1: Ah, però ni te cases ni t'embarques, ja. No sé què passa amb els avions.
0: Bé, embarcar-se en un avió, també, Toni, també t'embarques.
1: Sí. Sempre pensem en un barco.
0: Vas d'embarque, no?
1: És bé, és bé.
0: També t'embarques, també. Però vol també donarà de sí.
1: Sí, vaig dir donarà de sí. Sí, sí, mos durà molta distància.
0: Molt bé.
1: Volarem.
0: Molt bé, nosaltres volam amb Antoni Riera López de l'Amo. Gràcies una setmana més.
1: A vosaltres.

0: Avui per transició, sona una música de gimnàs per donar energia, que sempre va bé per acabar el dia. I tot i que bé, la verdadera raó de pes que, per la que xerram ara mateix sobre crema, sobre aquest gimnàs, és per cremar calories, un tema sobre el que hi ha molta desinformació. Com poden cremar calories? Idò, hi ha dues opcions principals: controlar l'alimentació o fer esport.
1: No oblidem que cremar calories a través de l'activitat física és molt poc eficient si vull perdre pes. És a dir, amb una sessió d'entrenament de força cremaré 300 calories. 300 calories, qualsevol àpat ho superem.
0: Ell és Xavi Galilea, un entrenador físic que mos conta la realitat darrere mites de gimnàs. Amb el tema de la salut, cal tenir clar que perdre calories no és sinònim de tornar més sa. De fet, és tot el contrari, si ho feim sense fer esport.
1: L'Organització Mundial de la Salut considera el sedentarisme algo tan nociu com el fumar o el beure.
0: És a dir, tenir una bona alimentació, però després seure tot el dia, no mos aporta res de bo.
1: Vol dir que és el més saludable? No, és més saludable cremar les calories amb l'activitat física. És a dir, una persona que menja molt bé, perd pes però no fa esport, és un enfermo que come bien.
0: Galilea mos deixa clar que perdre calories de la manera incorrecta, és a dir, sense activitat física, pot implicar conseqüències com la pèrdua de múscul o el desenvolupament de la osteoporosis. El punt clau està sempre en fer esport. Ho notarà el cos i ho notaran els metges.
1: No sé si recordes l'entrevista que se li va fer al cardiòleg, al doctor Valentí Fuster, que ell comentava que quan jo obro a una persona per operar-la del cor, el primer que veig és si ha fet exercici o no.
0: Fer esport, fer activitat física, moure-nos, és sempre la millor opció per mantenir tant una bona salut mental com física. I de totes les opcions que tenim, l'exercici de força és el millor de tots. Darrerament, està de moda arribar a les 10.000 passes cada dia. I efectivament és un objectiu que està molt bé, però depenent en què ho comparam.
1: Hem de pensar sempre comparado con què. Clar, si la comparativa de les 10.000 passes és estar veient Netflix, cony, pues millor que caminis. Però si comparem les 10.000 passes amb un entrenament de força que realment afavoreix o millora la situació d'osteoporosi, que millora la massa muscular, que prevé l'envelliment, és incomparable amb el caminar.
0: Mos quedam en tota aquesta informació i tots aquests consells que mos ha donat l'entrenador físic Xavi Galilea i seguim en la salut. Més concretament, xerrarem ara sobre la pell amb la dermatòloga Elisabet Vanrell.

0: Elisabet Benrell, com estàs?
1: Hola, bon vespre. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: A tu per venir avui fins a l'estudi d'IB3 Ràdio. Elisabet és dermatòloga, l'Hospital de Sant Espases, també la Clínica Dermatos de Palma, i una dermatòloga, si li deim crema, en què pensa tot d'una?
1: És una paraula que em plei moltíssim cada dia i és més complexa del que pareix, perquè tenim moltíssims tipus de cremes, ja sigui per tractar malalties, en recepta mèdica, cremes d'estètica, cremes solars, és tot un món.
0: Saps com us ha creat molt l'atenció en començar s'hora en Aina Mar, que ha sortit en el carrer, demanar-li a la gent si se posava crema, i de les primeres persones d'Aina, en les que xerraves?
2: Me deien que no, n'hi ha hagut molts que me deien, i jo, ni crema de sol, ni crema hidratant, no, no me pot res.
0: No me pots crema, mos hem de posar crema, perquè és necessària la crema per cuidar la nostra pell.
1: Sí, depèn molt del tipus de pell. Moltes vegades me demanen si necessitem crema hidratant tots els dies i això depèn molt de la persona. Hi ha pells sanes que no necessiten, però sobretot a l'hivern o gent que té una pell més atòpica o així sí que necessitaria hidratar-se bé, emplear gels de dutxa a posta i fer unes mesures per protegir la barrera cutània.
0: Val. En el final xerram de protegir la nostra pell, no?
1: Exacte.
0: I si hidratació és la millor protecció, la crema solar és la millor protecció. Quina és la millor protecció? Beure molta aigua és la millor protecció?
1: Definitivament, si hem de triar una crema, la més important és la crema solar, ja que ens protegirà tant del càncer de pell com de moltes altres malalties, com el melasma, com la rosàcia, i en general doncs, a les Illes Balears tenim un índex de radiació ultravioleta molt alt i per tant és important que tots ens protegim bé.
0: Mm-hmm. Ha hagut també una lota, Aina, que t'ha dit, jo me pos crema protecció 50.
2: Sí, durant moltes vegades en un dia.
0: Clar, perquè Naina li ha dit, i te cremes? I diu, no, perquè me pos crema, protecció 50, 3 o 4 vegades en el dia.
1: Sí. Exacte. També necessitem fer altres mesures, com evitar l'exposició solar a les hores centrals del dia, gorra, roba protectora, són diverses coses.
0: Val. I les cremes, ja sé que no són medicaments necessàriament, bé, n'hi ha que sí, que són medicaments que s'apliquen com a crema, però si parlem d'aquestes cremes hidratants, d'aquestes cremes de bellesa, que poden dir que ha de tenir una bona crema, perquè sigui, no sé si ha de valer molt de dobbers o no fa falta.
1: Sí. Una bona crema és aquella que està ben formulada per jo que inclogui actius que funcionin, que tinguin evidència científica, per exemple, una vitamina C o una niacinamida, el retinol, que ara també està molt de moda, i no necessàriament ha de ser molt cara, perquè el preu, bueno, com tot, depèn una mica del màrqueting, però també per formular bé una cosa, per exemple, la vitamina C, que ha de ser estable, que no s'oxidi o així, tot això té un cost que es veu reflectit en una crema.
0: Ja. I retinol exactament què és? Perquè és vera que... Con retinol, i per això que ja t'has de treure 10 anys de damunt.
1: Ojalà, fos tan fàcil.
0: Què és exactament?
1: Retinol és un derivat de la vitamina A que funciona per diverses coses, regula la funció sebàcia, per tant, ens ajudaria amb l'acné, amb comedons, també serveix com a anti-aging, que ara està tan de moda, rues, taques, fotoenvelliment en general, però s'ha d'anar alerta, s'ha de començar molt a poc amb una concentració baixeta, perquè si no et pots irritar.
0: Val, val. I, de fet, en el vostre àmbit, a la dermatologia, també teniu problemes en l'automedicació, podríem dir, en l'autoaplicació de la gent?
1: Sí, és difícil també, com és difícil accedir ràpidament a un dermatòleg, doncs veig molta gent que li surt una cosa que sembla un eczema i es comença a posar una crema de cortisona que ja tenia per casa i igual és una tinya, és un fong i els empitjora amb la crema, no? S'ha d'anar una mica alerta amb automedicar-se.
0: Ara també, sobretot a dermatologia, se solen fer diagnòstics en fotografies. Això és relativament senzill, poder veure amb una fotografia que té un pacient?
1: Depèn un poc del tipus de patologia. Hi ha moltes coses que sí les poden diagnosticar amb una fotografia, sobretot perquè també les feim amb dermatoscòpia, que són com unes lupes a posta. Depèn de quines necessitem veure el pacient en persona.
0: Ja, pot ser la primera diguis això, apareix això, no? Vine cap aquí...
1: Exacte, una mica de

0: Els actius que utilitzi, actius que de dia s'oxiden o no funcionen bé i els posam de vespre, depèn una mica de com combinis la teva rutina.
1: Val, juny, aprofitau, Aina, per fer preguntes a la dermatòloga. Jo ara he pensat en crema de dia, crema de nit, o, per exemple, en la rutina de fer-te la cara ben neta abans d'anar a dormir. No sé si també és important.
0: Exacte, i una passa que també és important és l'exfoliació, que molta gent no ho fa, i exfoliar-se com a mínim unes 3 vegades per setmana està molt bé per llevar pell morta, imperfeccions i tal.
1: Val, val. L'altre dia vaig sentir una dermatòloga que deia que sa cara tenim com uns bitxets allà. I vaig pensar, no continuïs xerrant.
0: Sí, tenim uns àcars que es diuen sí. Demodex, que fan una mica de por si els cerqueu
1: ja,
0: les fotografies.
1: Ja, és que tots els àcars, vist amb imatge, sí, en lupa que deies abans, fan una mica
0: exacte.
1: De por. Però són necessaris.
0: Sí. Són necessaris, però s'ha de mantenir un equilibri entre els àcars que tenim a la pell i com el nostre sistema immune reacciona. Si tenim massa àcars, pots acabar fent malalties com la rosàcea.
1: Val, que seria aquesta pell, no?, que se queda de color clar. Rosa, com a encesa, no?
0: Molt sensible, que sí. Tot l'irrita, que no sí. Tolera res.
1: Sí, val, i tot això té solució, entenc.
0: Tot això té solució, amb diverses rutines, també tractaments mèdics que necessiten receta. Sí.
1: Val, perquè les patologies més comunes a dermatologia, quines serien? Rosàcia, lo millor, acné, no sé, quines són les patologies més comunes?
0: Sí, també psoriasis, dermatitis atòpica, el càncer de pell és, per desgràcia, sí. Bastant freqüent sí. També aquí, amb molta fotoexposició.
1: Sí, sí. I és vera que la pell mos pot dir molt sobre com funciona el nostre cos? És a dir, tu quan veus la pell que tenim podries arribar a detectar malalties o dir això podria ser que alguna cosa no funcionés per aquí de dins només mirant la pell?
0: Sí, hi ha diverses coses que es poden veure. Una són els hàbits de les persones, per exemple, sobre si una persona fuma o no, hi ha bastants signes de la pell que ho veus. I després, una de les coses més interessants de la dermatologia és que podem diagnosticar malalties greus, sistèmiques, fins i tot càncers, a través de lesions que trobem nosaltres a la pell, o síndromes genètics en nins, i això és tot un món. La gent es pensa que només posam corticoides i tractem grans, però és tot un món.
2: I d'hora, Cel i jo, ja que mos dones pas, que moltes vegades és difícil entrar, perquè no mos deixes xerrar.
1: Ja, perdona, sí. Ja se m'acumulen les preguntes quan tinc ja sempre.
2: Jo vull aprofitar per demanar-te cremes, però més estil, jo ho encamin més cap a un maquillatge. Sabré si és vera, no?, que aquesta aplicació que existeix per mirar si un aliment et sa o no, que també la gent ho aplica en un maquillatge, funciona i si és vera que un maquillatge de mala qualitat, fa que puguis envair més prest o que pugui afectar de qualque manera la pell.
0: Sí, s'ha de veure la qualitat dels productes. No sempre aquestes aplicacions funcionen bé. També a vegades hi ha molt d'interès comercial de fons. Hi ha tot aquest món dels disruptors endocrins, que també hi ha molt de màrqueting de fons. Però sí, segons quins maquillatges, quins productes utilitzis, per exemple, si tens un acné i utilitzes productes molt comedogènics, et pot empitjorar l'acné.
2: Val. Això, cap allà volia anar, jo.
1: Aquí tens pells molt diferents, sí, Naina sí.
0: No,
1: i jo
0: són
1: més fosques.
0: No, però teniu molt bones pells en general, i... eh? Algo feix bé. No.
1: I en juny, com avant pel roig, és molt més blanquet.
0: Sí, haurà nedat molt a l'art a Mallorca.
3: Sí, molt a l'art. Tu sempre dins la bossa, crema solar, factor 50. També, això també suposo que és un món, no?, el tema d'aquestes cremes solars, que per trobar una bona crema solar, vull dir, en què mos hem de fixar?
0: Està molt regulat avui en dia. En general, jo recomanaria una crema 50+, i que protegeixi tant de la radiació UVB com de la UVA, que això ho veus perquè posa UVA dins un cercle, a vegades també posa PA en diverses creuetes, i depèn una mica per lo que l'utilitzi, si és per anar a la platja sí, que sigui resistent a l'aigua, si és per esport que sigui més resistent al suor, segons les necessitats. Sobretot una crema que al final et vulguis aplicar tots els dies i reaplicar-te sobretot els mesos d'estiu, que això és el més complicat, una ja. Que t'agradi i que no tinguis a l'armari.
1: Val, perquè hauríem de sortir en crema solar pràcticament cada dia a sa cara?
0: Depèn una mica del tipus de pell i de l'objectiu que tinguis. Si l'objectiu és envellir el millor possible amb el mínim de taques, arrues i tal, sí, si tens una pell com ell, per exemple, també. Sí. Igual una persona amb un fototip 4 no necessita posar-se crema solar a l'hivern. Tot és molt depenent del tipus de pell.
1: Val, val. No hi ha dues pells iguals, no, Elisabet?
0: No, mai. Cada dia veiem sorpreses.
1: Sí? Sí? Sí. Què és el que t'agrada més de la teva feina?
0: A mi, en general, m'agrada la versatilitat. És a dir, cada dia faig una cosa diferent. Un dia faig més làsers i estètica, un altre dia me dedico a operar càncer de pell, estic tant

0: pública com a privada, i cada dia és un descobriment.
1: Que va. Idò, t'agraïm molt que hagis vengut a compartir-ho avui aquí amb els oients d'Ivetres Ràdio. Elisabet Benrell, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon vespre.

0: How you been?
1: Juny Cortés, ja saps que tens un munt d'oients que esperen les teves cròniques del Jardí Botànic de Sóller,
2: sí,
1: i avui és dimarts i toca.
2: Sí, sí, sí, toca tornar al Jardí Botànic amb la Magdalena Vicenç, la seva conservadora, que avui es xerra sobre una planta molt especial, el fals arbori, un endemisme molt particular que només queda a illots, és a dir, aquí estan xerrant de lo petit dins lo petit,
1: tant,
2: ja no és una illa, sinó uns
1: illots.
2: Que bé, i just ahir que varen xerrar en Joan Fornés, Forner del Fons de Sant Francesc.
1: Sí.
2: Les llavors d'aquesta planta són molt curioses i anima la gent a anar a visitar-la en el museu, al Jardí Botànic, perquè apareixen petites encimadetes.
1: Ah,
2: que va. Sí, sí, sí, són genials. Anem a escoltar-ho. Magdalena Vicenç, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què és el que tenim aquí? Què estan veient?
3: Estan veient un eufaus arbori.
2: Per la gent que mos escolta, té com una tija una mica gruixadeta, té com moltes fulles petitetes, així com rodones i bastant juntes, i després el que més destaca és que té com aquestes medalletes, que estan així com molt juntades. Això què és?
3: Que són els fruits. Això és un medicago, és un eufaus, com s'eufaus que s'utilitza per donar aliment en el bestiar. Uh-huh. El del bestiar és medicago sativa. El sativa és una espècie anual que se cultiva i se tava cada any i se dona en el bestiar. I aquesta és una espècie arbòria. Quan tu has dit té les fulles trifoliades, és una uh-huh. planta fabàcia.
2: Fabàcia, això vol dir que fa com a llegum.
3: Fa llegums, i en aquest cas, en lloc de fer una llegum com una mongeta així llarga, fa una llegum enrevoltada, formant com una encimadeta.
2: Sí, és veritat que té com una espècie de forma
3: sí,
2: espiral.
3: És una llegum que dona voltes amb espiral, i de dins té 4 o 5 llavors petites. I bueno, tots els medicagos tenen aquest tipus de llegum enrevoltades. N'hi ha que tenen... hi ha medicagos que tenen llavors de la mateixa forma, però amb un ganxo que s'enganxen a la roba,
2: sí,
3: tenen aquestes llavors així redonetes. Tot això són medicagos. Aquesta té unes llavors llises, i la flor és, que li ve el seu nom d'aquí, és color d'un groc llimona. D'aquí és nom de medicago citrina. Viu, a on viu? A illots. Viu a Cabrera, mm-hmm. viu a illots d'Eivissa i a Columbrets.
2: Només a illots així petitets?
3: Ha quedat relegada a illots, simplement per serviria. És a on no se l'han menjada ni els conills ni les cabres.
2: Clar, perquè si plantes de...
3: És un aliment excepcional per qualsevol herbívor. És boníssim, deu ser un bocata de cardinale, això. Quan s'han introduït conills, llebres i el que s'hagi introduït, pues se l'han menjada de fa anys i ja no n'hi ha.
2: Clar, si una altra planta de la mateixa varietat s'amplia és molt bona per donar de menjar al bestiar, clar, aquesta supos que també serà paregut.
3: Sí, i a més aquesta, com que és arbustiva i no se mou cada any, és a dir, tu se la poden menjar tota, i si n'hi deixen qualque brot encara rebrotarà, perquè és com un arbust. Uh-huh. I sabeu que segurament és, de tant de menjat sola, pues, han acabat. Sempre les superpoblacions, pues, te fan aquestes coses a dins l'ecosistema, no? Si hi ha massa cabres o massa conills o massa herbívors en general i menys plantes, pues, arriba un moment que un dels dos desapareix.
2: Clar, i això només queda idò a Cabrera i a Illots d'Eivissa. Clar, Cabrera, patrimoni de la humanitat, és molt ric a nivell d'ecosistema.
3: A Cabrera gran no n'hi ha. N'hi ha també en els illots, a les bledes, en els estells de Cabrera. En queden, i sí, i de fet, com que és una espècie protegida, potser han fet plan de recuperació, s'ha introduït en Arredona, i s'han protegit, i a Eivissa també hi ha uns petits illots per davant les illes de les Margalides i aquesta zona que queden, i després a les illes de Columbrets, de Valencianes, també hi ha el medicago citrina.

0: Durant anys se va considerar Medicago arborea, que també n'hi ha a Creta i altres illes del Mediterrani. I aquí també hi ha el de sempre, a nivell taxonòmic n'hi ha que diuen que no, que és el mateix de Creta i que és arbòrea, i n'hi ha que diuen que no, que és titrina. Jo personalment, i si sabeu, com que aquí en el Jardí Botànic cultivant també espècies d'altres illes mediterrànies, tenim una col·lecció específica on cultivam el Medicago arbòrea de Creta, el Medicago estraceri també, que és un altre semblant. Sabeu clarament que el citrina és nostre, té la flor color de llimona, d'un groc llimona, sí. Mentre que els altres el tenen un groc taronja. És a dir, se nota bé que...
1: Clar, la coloració és diferent. Una llàstima que no la podem veure ara mateix.
0: S'han estudiat diverses vegades i, bueno, hi ha diversitat d'opinions. Però bé, la cosa és que és una espècie relegada en els illots, rara, està allà no perquè s'hagi especialitzat en illots, sinó perquè allà no se l'han menjada. De vegades la planta tria l'ambient on ja pot sobreviure. I clar, és una espècie fabulosa per jardineria també, perquè a partir del mes de febrer ja està florida, dona, forma aquest arbust groc llimona molt guapo, i després en l'estiu forma aquestes llavors que ja m'encanten. És a dir,
1: sí, són molt curioses.
0: Són molt ornamentals, aquest fruits redonar com a petites ensaïmades.
1: Sí, totalment. I de Magdalena Vicens, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

I ja quasi no mos queden d'aquestes visites al Jardí Botànic tan xules que vaig fer, tan guapes. Jo recomano a tothom que mos escolti que si s'ha quedat amb ganes, si vol veure aquestes plantes o ses moltes altres que hi ha allà al Jardí Botànic, que hi vagi perquè és una visita molt recomanada. Teniu aquest patrimoni natural de les nostres illes que allà el tenen ben etiquetat, ben cuidat i molt guapo. I si, el temps ho permet, que ara mateix en ses pluges i el mal temps que hi ha pot ser complicat, jo recomano a els oients que mos escolten que hi vagin. Per ara li hem de dir adeu a Magdalena Vicenç, conservadora del Jardí Botànic, i tornarem encara per una planta més la setmana que ve per seguir descobrint la flora endèmica de les nostres illes.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.
1: Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
3: I amb en Juny Cortés i també en Amarga Cifra, que és en el control tècnic, i amb Naina Marc, aquí en aquesta hora més o manco, sempre li faig la mateixa pregunta. I demà què, Aina Marc?
4: Exactament. I demà és dimecres. Què fa la gent un dimecres?
5: Pues eso, que mañana comer, de la siesta, ve la tele. Bueno, la tele, alguna, porque los primeros canales tararí que te vi. Así que nada, hija, el de aquí va bien, ¿eh? Eso sí es verdad. ¿A cuándo lo vas a poner esto?
6: Demà, pues, me dutxaré, me aniré a prender el café el llet y después me aniré a comprar.
4: I per una altra banda, potser noteu que m'he mogut lleugerament de zona en les veus que escoltareu. Vos podreu fer una idea de per què. Què faràs demà?
7: I doncs jo demà faré feina, que sóc profe.
4: I després descansar.
7: I després anar al gimnàs, que ara hi vaig. Així, dia complet.
8: Pues mañana yo iré al gimnasio, después acompañaré a mi madre al médico y iré a trabajar.
4: Gimnàs i més gimnàs. Lo mateix mos han dit que no fan feina, però sí van a escola.
9: Ir al col·legi i al gimnàs. I ja.
10: Manera al col·legi i després vendré amb ell aquí al gimnàs. Venim cada dia i res més.
4: Zona de gimnàs. He anat a un carrer on hi havia molt de gimnàs, però bé. A més d'això, també han trobat més gent que segueix amb el tema d'anar a fer feina i anar a classe.
11: Yo mañana iré al colegio y después del colegio tengo planeado dibujar un rato y hacer alguna manualidad.
12: Demà hauré d'anar a escola, fer els deures que tinc i ja està.
4: Idò, ja ho sabem, demà és un dia ben complet, tant per tots els que fan feina com per els que aniran a escola.
0: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
3: Ja sabeu que necessitem ajuda per baixar la barrera del programa fins demà i quan són les 9:48 minuts li hem demanat ajuda a Oscar Blanco. Com estàs? Benvingut.
13: Muy buenas noches, ¿qué tal?
3: Molt bé, gràcies per venir, president de Falla el Toro. Jo crec que aquí ja estic donant pistes. Si a Òscar li dic crema, que li ven el cap primer de tot.
13: Buah, desde luego, 19 de marzo, San José, Falla, pólvora, fuego...
3: Tot junt, eh? Ses falles, efectivament. Aquesta festa tradicional... Segurament la més important de València. De fet, fa 10 anys va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i fa 34 anys que un grup de valencians va dur ses falles fins al Toro a Calvià. Això fa 34 anys i fins dia d'avui. Quanta gent, Òscar, vos arribau a ajuntar a sa crema, a sa festa de ses falles?
13: Sí, bueno, generalment el fin de setmana que celebrem les falles aquí, generalmente una semana o dos después de las fallas de Valencia, por qüestió de logística, però unes 3.500 persones.
3: Quasi res, eh? I crec que no només ve gent de tota Mallorca o de la zona de Calvià, és que ve gent de fora, de València, a celebrar ses falles amb altres, no? O sa falla, sí, és que jo no sé si he dit falla o falles.
13: No, falles és en plural, falla és singular. Però no, no, és la falla. La falla com tal és, digamos, la comissió individual.
3: Val. I ve gent de per tot, no? A celebrar amb altres.
13: Sí, normalmente de Valencia viene muchísima gente, muchas fallas invitadas, viene también Generalitat, el gobierno balear normalmente siempre está presente también, y la verdad que se ha hecho una fiesta en Calvià ya muy importante, ¿no? Después de 34 años.
3: Ah, tan importante que se han puesto una plaza.
13: Sí, sí, correcto. El año pasado inauguramos una plaza con el nombre de la falla.
3: I doncs, aquesta plaça, Falla del Toro, ni més ni manco, perquè, de fet, aquesta és l'única que hi ha a Mallorca, després n'hi ha una altra a Formentera i n'hi ha una altra a Eivissa, però tenim aquesta festa tan tradicional i que, bé, se conserva i se viu intensament cada any. Contem-nos un poquet el ritual, per la gent que no coneixem, perquè crec que hi ha, pues, això, una comissió de falla, que ha d'anomenar la fallera major, també una fallera infantil. Com és un poc el procés?
13: Bueno, pues precisamente justo este fin de semana, este sábado, hacemos la de Maná, ¿vale? Que es como pedir permiso a los padres de las futuras falleras mayores infantiles, presidente infantil y fallera mayor, para que nos representen a toda la comisión. Este año, como fallera mayor infantil, será Alba Espinosa, presidente infantil repetirá Tiago del Río, fallera mayor será Cristina Ferrer, i com a presidente va ser mi quarto any.
3: President de la Falla del Toro, que també ho sou de la Casa Regional de València, també és important.
13: Correcto, sí. Bueno, casi es más importante, ¿no? Porque es como una embajada de València en Mallorca.
3: Val. O sigui, que feis a demanar. Això és igual que quan, no sé, les festes de Menorca, es Flavioler diu, senyor Caixer, poden començar les festes? Vinga, teniu el permís, no? I comença la festa. Un poc també demanau el permís de la família perquè les falleres formin part de la festa?
13: Sí, porque al final es lo que te digo, o sea, al final van a ser los representantes de toda una comisión. En este caso somos unos 100 integrantes como falleros. Pero bueno, como te he comentado antes, viene muchísima gente de Valencia, tenemos muchos colaboradores externos, gente de Valencia que incluso paga cuota para venir los 3 días de fallas, que este año serán 2, 3 y 4 de abril. Y bueno, hacemos todos los actos oficiales que marca tanto Junta Central Fallera de València i Generalitat Valenciana.
3: Ah, val, vol dir que hi ha uns actes oficials. Totes les falles, estigueu on estigueu, feis aquesta festa d'una manera similar, no?
13: Sí, más o menos intentamos, dentro de las posibilidades de cada comisión, representar pues todas nuestras tradiciones, cultura y, bueno, y al final es un poco como representar a nuestros ancestros.
3: Ja. Que aquí ja m'imagino que totes les activitats de gastronomia, culturals, de ball, no? De la vestimenta, sí, perquè la vestimenta de la fallera és brutal.
13: Sí, la verdad que sí. Además, tenemos mucha representación. Desde luego, luce más el vestido de la mujer, pero es espectacular. O sea, cuando hacemos los desfiles allí en el Toro, por toda la Gran Vía, y vamos a la iglesia, hacemos la ofrenda a la Virgen, o sea, todo. Hacemos mascletá, fuegos nocturnos, castillos, e incluso piro musical el domingo, antes de la crema.
3: Val, o sigui, aquí hi ha de tot, se crema molt de pólvora, abans que xerràvem amb els dimonis de realment cremats, i ja mos ho deies, Òscar, que serà els dies 2, 3 i 4 d'abril, un poc més allunyat de Sant Josep, perquè tenim la Setmana Santa pel mig, no?
13: Exacte, este año cae Semana Santa el 25 de marzo y entonces no se puede celebrar fallas hasta después de Semana Santa.
3: Vale, i tindrem aquest dies 2, 3 i 4 d'abril i construireu dues falles, una grossa i una més petita per el públic infantil. Dues falles que me contaves abans, quan preparàvem l'entrevista, que fa un constructor manacorí des de fa 2 anys.
13: Sí, exactamente. O sea, desde hace exactamente 3 años un artista, no, 2 años, hace un artista fallero de Manacor.
3: Sí, sí.
13: Bueno, se puso en contacto con nosotros y la verdad que nos pareció muy interesante la propuesta, porque además a nivel logística, al final traer la falla desde, si la hacía un artista fallero en Valencia, traerla en barco era complicado. Y al final, pues este chico que tuvo la oportunidad de estudiar con grandes maestros en la ciudad del artista fallero en Valencia, bueno, nos pasó unos bocetos, hicimos una prueba y nos pareció ideal.
3: Qué
13: además,
3: bien.
13: Que al final, 34 años en la isla, pues nos parecía súper interesante que encima participara Tony Galmés, sí, que es este chico, el artista, sí, fallero, que, sí, es de Manacor.
3: Sí.
13: Y no sé, que al final fuera, sí, un poco, sí, también esa simbiosis Mallorca-València.
3: Totalment, tanca un poquet de cercle, sí, sí. I ara segurament els oients demanen, val, i com se decideix quina és la figura de la falla? Això qui ho decideix?
13: Bueno, generalmente la fallera mayor infantil, uh-huh, o la fallera mayor infantil y presidente infantil y junto a la fallera mayor del año suelen proponer algo. Luego el artista fallero, en este caso Tony Galmés, nos presenta unos bocetos y luego en una asamblea o en una junta la directiva decide.
3: Uh-huh.
13: Sobre, vale, esos bocetos.
3: Venga, y ya os sabeu, ¿no?
13: Sí, sí, sí, ya.
3: Fácil.
13: Está decidido. De hecho, normalmente se hace de un año para otro.
3: Vale, vale, ya os sabeu, vale, pero es secret d'estat.
13: Sí, sí, vale. Eso sí. Hasta que no se planta, la gente no ve el monumento.
3: Vale, vale, fins a aquell moment, ¿eh?
13: Sí, sí.
3: Qué emocionant, cada seu moment molt emocionant.
13: Sí, sobre todo para los representantes del año.
3: Ja, sí, sí.
13: Clar, I qui... infantiles, sobretot, ja. És el que més lo viven.
3: Clar, ja m'ho imagino. I qui encén el foc? Qui posa el mistó? Qui agafa l'encenedor i pren perquè se falla cremi? Qui s'encarrega d'això? Qui ho fa?
13: Bueno, nosotros llevamos desde hace 30 años confiando todo el tema de la pirotecnia a Pirotecnia Valenciana y a, sí, Nena de Ranes, que es, sí, el número uno del mundo. Mm. Y se ha llevado la quinta concha del premio este año,
3: sí,
13: y vienen de Valencia, traen toda, vale, la pólvora de Valencia, lógicamente, y son los que se encargan de eso. Pero hoy en día casi todo se ha digitalizado y entonces desde un pequeño representación del balcón del Ayuntamiento de Valencia, que es donde la fallera mayor de Valencia, junto en este caso la alcaldesa, dicen antes de comenzar la mascletà, señor pirotécnic, por comenzar la mascletà,
3: vale, vale.
13: Pues nosotros lo representamos igual, con un megáfono, y desde un botón pulsamos y se enciende.
3: Fantàstic, molt bé, molt bé, molt bé. Idò, ja veus tot el que du aquesta falla del toro darrere. Idò, ja nosaltres hem d'anar acabant. Òscar, sí, què fa un home com tu, un valencià, d'aquest president de la falla del toro, abans d'anar a dormir? Algun costum que t'ajudi a dormir millor?
13: Jo sempre tinc un llibre en la mesita.
3: Sí, molt bé.
13: Sempre, sempre.
3: Molt bé, bon costum de la majoria dels nostres oients. Amb quina cançó t'agradaria acabar el programa i compartir?
13: Hombre, pues ya que estamos hablando de la crema y de València, m'iria bien cualquiera de Nino Bravo, que era valenciano.
3: Vinga, i amb el teu permís posarem aquesta típica, que estic segura que si ara tot d'una comença a sonar, tindrem un munt de gent cantant allò a veu ben alta. Òscar Blanco, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. L'endemà de la convocatòria d'eleccions anticipades, el vicepresident del govern, responsable de la cartera d'Economia, Antoni Costa, ha confirmat que la data del 29 de novembre no altera per res els plans de l'executiu. Fa referència, entre altres coses, a la redacció del projecte de pressupostos. Recordem que l'equip de Marga Provenç ja els ha començat a perfilar i que l'objectiu és que tirin endavant, tant si hi ha comicis com si no. Així ho deia Costa en els passadissos del Parlament.
2: El full de rutes govern de Cies Balears continua exactament igual. Hi ha unes eleccions, és cert, enmig, unes eleccions que a la fi els espanyols podem votar i, per tant, el full de ruta ha de continuar, però tenint en compte que hi ha una fita electoral transcendental.
1: Pel que fa als decrets d'habitatge, el PNB votarà a la Diputació Permanent del Congrés a favor del primer i rebutjarà el segon. Per tant, el decret que preveu el gruix de mesures tiraria endavant, en aquest cas, sense necessitat dels vots de Junts. Seguirà així els mateixos passos de la votació de divendres passat al Congrés. La portaveu del PNB, Maribel Vaquero, però diu que aquest decret és només un primer pas i que calen mesures integrals.
3: Vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez al otro decreto, al decreto de vivienda, que lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche y que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
1: Fem ara un parell de punts en successos d'aquesta jornada. L'operació policial contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma es salda amb 15 detinguts, entre ells el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha practicat 14 escorcolls, la majoria a la barriada de la Soledat, però també a Marratxí. És la cinquena vegada en els darrers 3 mesos que els agents entren a la Soledat per lluitar contra el narcotràfic. I demà, recta final del judici amb jurat a l'Audiència Provincial de Palma contra l'home acusat d'assassinar la seva exparella el desembre de 2024 al Coll d'en Rabassa, a Palma, davant la filla menor. Avui han declarat familiars de la víctima que han descrit anys de violència masclista amb maltractaments, amenaces i una conducta agressiva i controladora. També han explicat que després que ella el denunciés va amenaçar de mort la víctima i persones del seu entorn. Tot això quan a les Illes hi ha 4.412 casos actius al sistema Biogen a dia 30 de setembre. El 80% són de risc baix i gairebé la meitat dels casos tenen menors a càrrec. Pel que fa a les edats de les víctimes, els grups més nombrosos són els de 31 a 45 anys i el de 46 a 64. Però atenció, perquè la xifra de víctimes menors de 18 anys és la més alta d'enguany. Són 131 les víctimes menors de 18 anys. Més qüestions. L'expresident català Carles Puigdemont no preveu tornar a Espanya fins a la plena aplicació de la llei d'amnistia, segons han apuntat fonts de Junts. Tot això quan avui el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra ell, després que el Constitucional hagi avalat aplicar l'amnistia per malversació als condemnats del procés català. Des de Waterloo, Puigdemont considera que l'amnistia posa fi a la repressió política, però no al conflicte entre Catalunya i Espanya. A més, diu que l'exili ha tingut en tot moment un horitzó polític.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: I a Catalunya, 24 persones han estat rescatades després de quedar atrapades als vehicles per inundacions a les carreteres de Tarragona. Continuen les fortes pluges i per això Protecció Civil demana precaució. Així hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com esteu? Els llibres i les biblioteques ocupen tot el programa d'avui. Comença la cultura. Benvingut tothom.

0: Així és la Setmana Gran de la Literatura al programa. Avui rebem a Joan Tomàs Martínez, qui ens presenta Orografia, el nou poemari publicat per Proa. Seguirem amb Galerada, on la llibretera Maria Quanet ens proposa Corcs, de la jove escriptora falanitxera Olivia Lund, que també ens acompanyarà a l'estudi. I per acabar, els treballadors socials i educadors troben també un espai amb un potencial de feina enorme, com són les biblioteques. Un bon exemple el trobam a la biblioteca de Rafal, a Sa Pobla, que ha fet de l'integració i la motivació una més de les seves funcions.
1: I de comença l'aviador amb Marga Cifra, el control tècnic.
2: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Es mou la mateixa solvència entre la narrativa, el teatre i la poesia, practica l'esgrima, lèxica, cuida els mots, fa pensar qualitats que conflueixen també al seu darrer poemari. Orografia, en va, que Premi Miquel de Palol avui passa per l'aviador Joan Tomàs Martínez Grimalt.

0: Joan Tomàs, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, reconeixes aquest so, aquesta melodia?
1: Diria que és un orgue i tenint en compte que avui venim a parlar d'orografia, juraria que és un orgue d'una església sueca.
0: És el de Falun, eh? Han trobat l'òrgan de Falun sonant. Per què fas aquesta cita? Dius, la seva ànima magnifica el Senyor. És una de les primeres o la primera? Que
1: bé, de fet, aquesta citació va acompanyada d'una altra citació.
0: Sí, d'en Saramago.
1: De Saramago, de l'Evangeli segons Jesucrist.
0: Sí.
1: I aquesta primera citació, que és una inscripció, de fet, més que una citació, apareix en aquest orgue d'aquesta església sueca. Jo no he estat mai a Falun, ni tan sols he estat mai a Suècia. Però sí que vaig sentir de manera molt reiterada, quan escrivia aquest llibre, una peça enregistrada per aquest orgue, que era una fuga de Bach, interpretada per Charles Bruschini,
0: sí,
1: que és coneguda com The Little.
0: The Little, sí.
1: I m'ha cridat l'atenció a la inscripció que hi havia en suec, a l'orgue, i vaig dir, he de descobrir què diu. Li vaig demanar a una bona amiga nostra, una Carlota Oliva.
0: Hombre, per favor,
1: i ella m'ho va traduir molt amablement, i vaig pensar que era molt adient per poemari.
0: No m'atreves a llegir la cita, la citació, la inscripció en suec, entre altres coses perquè na Carlota en sol escoltar i me diria de tot, però sí que hi és aquí a l'inici de Orografia amb Bach. Hem d'explicar el títol primer de tot, Joan Tomàs.
1: Mira, Orografia amb Bach, tu has hagut de fer aquesta precisió, perquè per nostres ràdio oients no hi ha distinció possible amb Orografia amb Bach que amb Orografia sense Bach.
0: Efectivament.
1: Perquè partim d'una homofonia. És a dir, dues paraules que són exactament igual i que només els diferencia un sinegràfic, no? Clar, aquesta orografia en Bach fa referència a l'art o a la ciència, no? Podríem dir que se dedica a treballar a rellotges de sol. També aquesta orografia mos remet a la paraula sensac, inevitablement, quan la deim, que és el relleu, no? Uh-huh. És aquest espai, el relleu d'un espai que dibuixa un paisatge concret. I clar, si juntant les dues coses ja mos n'anem a un territori bastant suggestiu, a un territori que mos fa pensar en el relleu dels temps, en el paisatge dels temps, de quines maneres transitam o travessam els temps, mos situa en aquest territori ambigu i que m'interessa. D'aquestes dues dimensions, clar.
0: A relleu, efectivament, el temps té una presència indubtable. Després parlarem d'aquests temes, si se poden dir així, d'aquests versos, d'aquests poemes. I també te diré que és un poemari que mereix més d'una lectura i més de dues. No sé si densitat és la paraula, perquè moltes vegades va associada a qualque connotació pejorativa, no? Com si la densitat a la literatura fos motiu d'allunyar-se. Jo crec que tot el contrari, no? Ahir parlava amb Sebastià Alzamora de la teva escriptura i me deia, efectivament, en Joan Tomàs és d'aquests escriptors que els has de llegir un parell de vegades, fer un parell de voltes, no? Allò que fa. En el teatre no me passa tant, en el teu teatre, en la poesia sí. Com reps aquests comentaris?
1: Bé, en realitat jo també l'he llegit unes quantes vegades, o sigui que, per tant, no m'ho ve de nou.
0: Està insolvent.
1: És a dir, ara, fora bromes, jo un poema per donar-lo per acabat, Pentura, l'he llegit en veu alta i íntimament unes 40, 50, 60 o 70 vegades, tranquil·lament, perquè necessit que tingui aquest pòsit. Que això no vol dir que jo aquest poema, una vegada el doni per bo, sigui capaç de desxifrar-lo, si és que hi ha res a desxifrar. Perquè sempre dic que un llibre el comences a entendre quan ja has fet 4 o 5 presentacions. El comences a entendre.
0: Te passen tot de gèneres? Disculpa.
1: Me sol passar bastant sovint. Sobretot per lo que és les lectures, que no és una lectura primera més òbvia, més literal d'aquell text. I això t'hi pots trobar en diferents gèneres. Vull dir, en el teatre també passa que sempre té una lectura molt literal i una lectura més subterrània, més... I a la poesia també.
0: En quin període vas escriure orografia en Bach i quan vas trigar en donar-li forma en aquests versos que imagino que estan escrits en una mateixa, diguem, coordenada temporal?
1: Sí, el procés d'escriptura d'aquest llibre és ben bé un any i mig bo. La major part del llibre va ser escrit el 2024 i algun mes del 2025. I del 2025 ençà l'he anat repassant, diríem. L'he anat pulint.
0: Cerca temes dins els poemes o entre els poemes per allò d'albirar un corpus unitari, més o manco. Veig ressaques emocionals, travessies, rimes apocalíptiques. No és que sigui apocalíptica el poemari ni el manco, però n'hi ha alguna. També llum, mà, pedra, focs, voltors i milanes, molta natura, efectivament, molt de relleu, i el pas del temps. Tenc comptabilitzat 4, 5, 6 poemes com a mínim on se referencia el pas del temps, no? Aquesta cosa d'allò que podia haver estat o va ser, no amb enyorança ni melancolia o melange, però sí que aquests rellotges als quals feia referència tenen la seva presència, clar.
1: Sí, a veure, jo crec que aquest llibre parla dels temps, però no ben bé des d'un lloc que ha acabat esdevenint un tòpic literari, que és l'idea dels temps perdut,
0: sí, sí.
1: O l'idea d'aquesta dels tempus fugit. És a dir, no és un llibre que parli del pas dels temps, pròpiament. És també el pas del temps, però no és primordial. Té més a veure amb la percepció dels temps i de quina manera estem involucrats en els temps. I crec que això ho entendrà tothom si explic que el temps no passa de la mateixa manera enmig de pam, en hora punta, a un carrer molt transitat i amb molta gent, que si estàs tot sol un dimarts a les 8 de matí al Cor Blau. És a dir, tothom entendrà que aquest temps passa igual, se compta igual amb els mateixos segons, però la percepció d'aquest temps és diferent. I he posat només dos exemples, però n'hi hauria mil. Crec que això mos hauria de fer reflexionar sobre quin temps vivim, com el vivim i per què el vivim de la manera que el vivim. I aquest llibre, en certa manera, també va d'això.
0: Estem entrevistant a Joan Tomàs Martínez, que ha publicat Orografia en Bach, Premi Miquel de Palol, enguany, 2026. Te deia abans que cercava connexions entre els poemes i també he cercat connexions en Fosca Negra, un poemari anterior teu. Me sembla que Orografia és més dens, però menys fosc. No sé si estàs d'acord. I vinculat en això, si t'influeix, podria ser una pregunta retòrica, perquè se suposa que en la poesia, més que qualsevol altre gènere, si t'influeix l'estat d'ànim a l'hora d'escriure.
1: No puc dir que no, perquè és una de les coses que influeix entre moltes altres. Però jo no intento escriure des d'un estat d'ànim. Jo intento escriure des de la pràctica d'escriure. Que això vol dir en tornar i tornar i tornar i tornar i tornar. Amb aquest llibre he fet una cosa que he intentat fer amb els darrers, però que no ho havia fet d'una manera tan sistemàtica, que era quan m'hi posava i me sabia per escriure, rellegia tot el que havia escrit, com a mínim una vegada.
0: Canviaves?
1: A lo millor no necessàriament canviava res, a lo millor canviava una coma i a lo millor canviava una paraula. Però el que feia era intentar arrossegar expòsit de lo que jo ja havia escrit i intentar com estar contaminat per això. És a dir, no començar cada vegada de zero, començar cada vegada amb el meu estat del dia, sinó venir de l'estat del poemari, que això és diferent. És a dir, intentar venir amarat de lo que ja hi havia en el llibre. I crec que això se nota perquè s'arrossega d'un poema a l'altre.
0: I si estan, diguem, publicats, ordenats cronològicament, així com els vas escriure, he d'entendre que els darrers poemes són resultats, fruits i fills dels primers.
1: No és exactament així, perquè dins aquest procés de revisió hi ha pogut haver canvis.
0: Has canviat ordres.
1: Sí. És a dir, segueix un ordre més o menys cronològic, però no és per res exacte.
0: Vull pensar també, Joan Tomàs, que agafant la resposta anterior, no fas catarsi en la teva escriptura, que també és molt lícit i molt habitual.
1: Bé, jo crec que la catarsi en un procés d'escriptura pot estar en el procés mateix. És a dir, el procés mateix, ara pensant només tu com a persona que escriu, te modifica, te col·loca a un altre lloc. Quan has acabat un llibre i el dones per bo i se publica, això que diré és un poc fort, però ets una persona diferent a la que eres abans.
0: Sí, està claríssim, clar.
1: Per tant, vulguis o no, aquí hi ha un, ni que sigui un concepte d'aprenentatge, no m'atreviria a dir catàrgic, que és un concepte molt fort. Però sí, el concepte d'aprenentatge crec que és, i és inherent. Perquè tu, ben igual que tu has dit en el principi, aquest llibre pot ser un camí, un viatge, ho és per lector, però també ho ha estat per qui l'ha escrit.
0: Explica'm les traspàs, perquè per ventura Azimut, un mot que també fa referència als rellotges i les ombres i les agulles, però agafant, he fet l'exercici en les dues primeres parts, Zenit i Nadir, me semblava que podien ser poemes perfectament que un podia estar a Zenit i l'altre a Nadir, sense compartimentar massa. Però sí, potser m'equivoc, perquè el procés és teu.
1: Mem, sense voler tampoc entrar en molta profunditat amb el tema de les parts, però per posar un poc qualque pista damunt la taula, Zenit és com la línia imaginària que surt del cap de l'observador en el moment que, plena nit, observant els estels, posa'm, allà respecte a l'angle de l'horitzó. I en Nadir seria el pol oposat, és a dir, que està davall els peus.
0: D'acord.
1: S'azimut, et sangla que s'estableix entre l'horitzó, l'observador i el punt on s'observa.
0: Per ara tant, ja s'entén una mica més.
1: Per tant, vulguis o no, hi ha una progressió perquè mos situa en unes coordenades que són espaials però també poden ser temporals. I tornem a aquesta idea de relleu dels temps.
0: Hollerling, Alomà, Blai Bonet, Saramago, Lucia Pietrelli, Uidobro, Aina Riera, per citar pràcticament tots. Les cites no són mai gratuïtes i jo te vull demanar el per què d'elles.
1: Bé, són autors i obres que m'han acompanyat i m'acompanyen d'abans i durant el procés d'escriptura d'aquest llibre. I no, les citacions no són ben bé. A vegades passa, però no és el més habitual. No és el punt de partida per escriure una cosa, sinó que és que de cop descobreixes que allò està en diàleg i vols fer com a present aquesta homenatge.
0: De fet, les tries després, habitualment, de citació.
1: O a vegades simultàniament, durant el procés d'escriptura, de cop dius, ostres, això me recorda molt en allò, en aquell vers, i hi tornes, perquè potser l'has llegit fa poc, o de cop t'apareix no sap de bon que feia mesos o anys que ho havia llegit i te ve. I crec que és una manera també de donar un pot de context i de donar forma en el llibre. Perquè les citacions són petits homenatges a altres autors que t'acompanyen i que ressonen a dins d'aquestes pàgines.
0: Què llegeixes? Per inspirar-te i per pur hedonisme, si és que separes, perquè moltes vegades allò que te fa, diguem, feliç és la mateixa cosa que te pot inspirar en un moment determinat, no?, per escriure.
1: Mira, llegir depèn del moment de la meva vida. He llegit molt per poder, he llegit també molt per feina, i ara estic a un punt que llegeix per disciplina. I que això no vull que s'entengui com una cosa necessàriament dolenta, sinó perquè hi ha coses que m'interessen, que vull conèixer, que vull estar al dia, que vull tocar en les mans, i els he de llegir, no me queda més remei. I d'altres que són lectures, com Saramago, que havien citat abans, que m'acompanyen de fa molt de temps i que continuo explorant aquestes obres d'aquests autors.
0: Escrius allò que observes, interpretat, ficcionat, recordat, amb tota la traïció que du implícita la memòria, òbviament, o més aviat allò que imagines? Crec que entens la pregunta, no?
1: Vull dir
0: que,
1: sí.
0: De vegades, jo, llegint orografia, penso que estic llegint el poemari d'un bon observador, però potser sigui fruit de la teva imaginació, simplement.
1: Jo intento sempre partir d'una realitat concreta i tangible, que és la realitat contemporània a la qual m'ha tocat viure. Això no vol dir que no puguem eixamplar, ampliar i fer créixer aquest horitzó, que si no seria una mica desesperançador si des de la literatura no ho poguéssim fer. La literatura crec que també ha de servir, entre moltes altres coses, per eixamplar el món, per fer-lo molt més vast de lo que és. I per...
0: El teu també, i el meu, el de tots.
1: Efectivament, és de tothom. Jo crec que aquí és una part de la complicitat de la lectura i de l'escriptura.
0: No vius d'escriure. Per tant, no estem en un país civilitzat o desenvolupat des del punt de vista cultural, com a mínim. No? Hauria de ser normal que en Joan Tomàs Martínez Grimal pogués viure d'allò que escriu.
1: Jo...
0: Perquè toques tots els pas, perquè agrada allò que escrius, perquè guanyes premis, els premis sempre són relatius i tot això, però vull dir, crec que entens la pregunta, les dificultats que tenim la gent de la cultura.
1: Jo crec que hem de ser molt conscients d'unes quantes coses. Jo intent viure d'escriure, me'n desfaig d'aquella manera, també perquè moltes vegades estàs abocat inevitablement a fer activitats que en diríem paraliteràries, que acompanyen el procés d'escriptura i de lo que és el món lector, però no són pròpiament literàries.
0: No són de creació, però no diuen que complementen, exacte, i que estan en el mateix univers.
1: Sumant aquestes dues coses, m'on aniria amb un percentatge important dels meus ingressos, ho podríem dir així. Així tot, considero que encara me puc defensar perquè tinc una sèrie de condicions que me permeten viure d'aquesta manera. No pago una hipoteca, no pago un lloguer, i això ara mateix marca qualsevol diferència diametralment en qualsevol altra persona. Per tant, això me dona un marge i una llibertat, i reconec un privilegi, per poder crear. Ara bé, això no treu que jo igualment m'hauria de poder guanyar igualment dignament la vida fent aquesta feina, si fóssim un país civilitzat, com has dit tu, i si la llosa de fer feina en una llengua minoritària i minoritzada no fos tan grossa.
0: Se me n'oblida moltes vegades quan faig aquesta pregunta que escrivim en català. Com combines els gèneres a l'hora d'escriure? Hi ha un moment per cada gènere, te venen els projectes i vas un poquet decantant o integrant?
1: Mira, si t'he de ser sincer, no ho sé. És a dir, jo tenc un paper, que fa una temporada que ho faig, això, tenc un paper que sempre va dins la meva agenda a on hi ha apuntats tots els projectes que tenc encetats, siguin incipients o estiguin a punt de capbatçar. I, com a mínim, així tenc una foto real en cada moment en quines coses estic fent feina.
0: Però encetes projectes sempre que tenen com un horitzó més o menys clar, diguem, de publicació, bàsicament publicació, perquè digues escriure, o de vegades són idees o desideràtums?
1: Jo crec que més del 50% dels projectes no tenen un horitzó clar.
0: Val.
1: Perquè hi ha d'haver també aquest punt d'atreviment i de... no sé com ho diria, de valentia de fer-ho així, perquè si no sempre seríem en allò que coneixem, en allà el territori que ja han transitat, i hem d'intentar fer coses noves, mos hem de moure una mica. I per això t'he dit que inevitablement la nostra feina mos obliga a tenir moltes coses encetades a la vegada, però també és cert que no mos poden dedicar totes a la vegada.
0: En què estàs ara, si t'ho puc demanar i si pots dir?
1: Mira, ara estic sobretot molt, molt centrat en la promoció del llibre, perquè fa molt poc que acaba de sortir.
0: Que és important, també.
1: Fa poc més de 15 dies. L'hem presentat a Palma i a Inca, ja. Després, dia 15, seré a Barcelona.
0: Setmana que ve, molt bé.
1: La llibreria Caldés, també a Girona, la llibreria 22. I més endavant vendran altres presentacions, a Manacor, i per tant, això ja marca un horitzó de prioritats, molt clar. I estic a punt d'encetar una cosa que no sé què és, però fa molt de mesos que tenc com una espècie de pantà mental, ho diríem així, entorn d'un projecte escènic. Però ja ho concretarem.
0: Joan Tomàs Martínez, enhorabona, moltíssimes gràcies per aquesta orografia, i visca els pantans mentals, perquè d'allà solen sortir coses guapes.
1: Moltes gràcies.
0: Ja t'escoltaràs. Gràcies.
1: Vinga.
2: IB3 Ràdio és coneixement.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. mon pare m'ho explicava, no, so, diu, savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan, estes que fa un escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa, no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
4: I girant l'ordre, avui la galerada la tenim per acabar el programa i abans parlant de biblioteques i concretament amb un habitual del programa, la Malena Tugores, que és bibliotecària de Rafal de Sa Pobla. I avui parlem, Malena, com estàs?
5: Hola, bona tarda.
4: Que ja vas estar aquí la setmana passada, sí, i repeteixes. Sí. Nosaltres encantats, eh? Vols venir un dia cada setmana?
5: Sí, però sí, disfrutant molt cada vegada que venim.
4: Clar que sí. I avui parlem, com deia, de com vincular l'activitat de les biblioteques en la feina dels educadors socials, i ho feim a Sara González i en Carlos Menguiano, que són professors de grau d'Educació Social de la Universitat de les Illes Balears. Sara, com estàs?
6: Bon dia.
4: Benvinguda.
6: Moltes gràcies per la invitació.
4: Carlos, benvingut.
7: Bon dia, com va? Molt bé.
4: Com introduïm el tema, Malena? Perquè la veritat és que és un món apassionant, però clar, tu ja tens experiència, no? De fet, no sé si va sorgir de tu aquesta idea de poder vincular la feina que fan ells en l'activitat de les biblioteques, precisament per atreure, diguem, un públic, un usuari no habitual.
5: No, la cosa comença, que quan jo començo a la biblioteca,
4: sí,
5: me trob que hi ha moltes persones i moltes realitats molt diferents.
4: Clar.
5: I no tenia eines per poder... Per
4: integrar-ho tot.
5: Sí, mm-hmm. I vaig dir, m'he de formar. Cercant, tropes grau d'Educació Social d'aquí de la Universitat de les Illes Balears, i a dins d'aquest grau hi ha una assignatura que és dinamització de museus i biblioteques.
4: Que guapo.
5: I a partir d'aquí començo a conèixer tot aquest món que m'encaixa perfectament el que eren els meus estudis en la biblioteca. I tinc totes aquestes eines per poder, pues, per poder gestionar aquest espai. De fet, hi ha hagut un canvi que crec que s'ha anat transformant a mesura que jo m'estava també formant en aquest caire, en aquest àmbit.
4: Clar, Sara, imagina que hi ha moltes maneres de dinamitzar socioeducativament un museu, una biblioteca, i que depèn molt també del perfil potencial, com a mínim, dels usuaris. Depèn molt del lloc, de la biblioteca en qüestió, dels serveis que ja ofereixi. Com feis, diguem, el pla de dinamització d'una biblioteca en concret? Quins elements teniu en compte?
6: Sí, bueno, totalmente. Yo creo que rescatando un poco lo que planteaba Malena, realmente nosotros también cuando nos hacemos cargo de la asignatura, hace no demasiado tiempo, hace 3 años, bueno, tomamos el relevo al trabajo que hacen previamente varios profesores, entre ellos pues Pere Fullana, Bernat Sureda y otro compañero del grupo de investigación, Gabriel Barceló.

0: Y bueno, trabajo en equipo, fundamental, con nuestro alumnado. La parte de puesta en escena, que también es una cosa que a nivel universitario tenemos que trabajar mucho, la parte oral, la parte de adaptabilidad, porque bueno, estos fueron conceptos clave, ¿no? Y lo veníamos hablando.
1: Sí.
0: Resolver problemas. Había grupos que de repente habían proyectado una idea de cómo iban a dinamizar la práctica y de repente se encontraban pues mayores en silla de ruedas. Que no
2: Te
0: iban
2: topas con una
0: a,
2: realidad que pues,
0: claro,
2: no te
0: que no iban
2: esperabas, no lo
0: a
2: habías.
0: hacer la rayuela o saltar a la comba, ¿no? Entonces, bueno.
2: Que bé. Malena, i com va anar l'experiència? Ara
1: Sí.
2: ja explicant
1: Sí.
2: encara a Lluïsa.
1: L'experiència, primer, quan m'ho conten un poc aquesta proposta, dic, això ho hem de fer altres aquí, a la
2: Clar,
1: Pobla.
2: clar, clar.
1: De fet, ara xerraven de fer una segona edició i
2: Perquè se n'ha fet una.
1: se n'ha fet
2: Durant quant
1: una.
2: de temps? O...
1: Això va ser un dia, el que passa que hi ha hagut mesos de preparació
2: Això que no veia.
1: abans.
2: Molt bé.
1: Ara nosaltres a la Pobla, per exemple, amb la gent gran, vàrem fer un recull, tant a la residència com llar de memòria. Vàrem recollir un poc tots aquells jocs populars, igual que ells ho varen fer els alumnes de la universitat, i a través d'aquest recull, a venir aquest dia a fer aquesta activitat, se'ls va transformar.
2: Que guapo,
1: Gent
2: això que conta.
1: gran botant a corda, que ens va sorprendre tots,
2: Sí.
1: participant, no se'n volien anar. Els nens, tots els escolars que varen venir, que n'hi havia uns 85,
2: Uau.
1: no se'n volien anar de la plaça, perquè varen dinamitzar la plaça de
2: O sigui,
1: debades.
2: ells varen treure, diguem, el carrer a la universitat i tu vas treure la biblioteca també a la plaça. Vull dir que és
1: Sí.
2: un cercle preciós.
1: Sí, nosaltres, com funciona la biblioteca, és que tots sols no són res, no
2: No,
1: és
2: no, clar.
1: final. O sigui, fèiem biblioteca amb aquesta comunitat, no? Quan ens juntàvem, quan fèiem feina amb els diferents agents del municipi, amb la universitat. I aquí és quan realment hi ha una biblioteca, crec que molt potent.
2: Clar, Sara o Carlos, heu parlat d'Esbaluar, heu parlat d'Educar Cultura, estem parlant de la biblioteca de Rafal de Sau Poble. No sé si teniu en el radar altres biblioteques que sembla un cau i sembla un lloc també molt, molt idoni per a aquestes experiències, o estàveu esperant, heu d'esperar un poc que la proposta sorgeixi d'elles, com seria un poquet el procés?
3: La asignatura ha realizado visitas, aparte de,
2: Mm.
3: por supuesto, Sa Pobla, una de las colaboradoras desde hace ya años. Ya conocíamos Sa Pobla, pero, por ejemplo, hemos llevado alumnado, compañeros han llevado alumnado antes que nosotros y nosotros hemos seguido haciéndolo, a, por ejemplo, a Cansales,
2: Molt bé,
3: que
2: la
3: es,
2: nostra
3: por
2: biblioteca,
3: supuesto, otro
2: Sopal,
3: tipo de biblioteca
2: no?
3: con otras problemáticas.
2: Sí.
3: Y tenemos sobre el radar, pues gracias a que está la xarxa de bibliotecas también muy interesada en este concepto de biblioteca social, también tenemos ahí sobre el radar pues otras iniciativas, pero creo que es mejor no
2: Anar pas a pas,
3: ir
2: d'acord.
3: paso a paso, sí, totalmente,
2: Molt.
3: porque creo que es importante también que salga bien, que estas mediaciones
2: Clar.
3: salgan bien y que el alumnado aprenda a valorar el recurso,
2: Totalment.
3: porque desde luego creo que una de las cosas que te ilusiona de hacer este tipo de proyectos es ver después que, por ejemplo, a la hora de recoger testimonios o a la hora de hacer pues un feedback de la experiencia, había alumnado que realmente había disfrutado la experiencia y que lo podías ver en que le solicitábamos, por ejemplo, entrevistas a personas mayores muy breves y que hubo alumnado que entregó una hora de entrevista con su
2: Wow.
3: abuela.
2: Wow.
3: Y se veían las dos personas, es como
2: Qué
3: de
2: maravilla.
3: alguna manera, un
2: Claro.
3: regalo de una conversación entre abuela
2: Una
3: y
2: transmisión
3: nieta,
2: oral de primera magnitud,
3: en
2: lo
3: lo
2: que
3: que
2: parece.
3: aparecían juegos,
2: La
3: pero
2: transferencia
3: aparecían
2: que tiene Sara, sí.
3: totalmente, aparecían todo tipo de cosas. Es decir, este es el valor que tiene
2: Qué guapo.
3: acercar a la realidad, salir un poco de lo que simplemente es la propuesta teórica. Vamos a conocer los recursos y vamos a actuar en ellos. Y esto, bueno, hemos de ir poco a poco porque es complicado, pero yo creo
2: Molt bé.
3: que hay futuro.
2: I ja pràcticament per acabar, Malena, de què depèn que hi hagi una segona edició, diguem, d'aquesta iniciativa? Perquè crec que t'has quedat en les ganes.
1: Sí, bé, ho estàvem xerrant just abans d'entrar,
2: Val.
1: que l'any passat va anar tan bé la resposta de totes les persones que varen participar, crec que va ser tan positiva i un poc d'evolució que se va fer, pues, les ganes és de que això no quedi aquí,
2: Que
1: sinó
2: bé.
1: un poc més i i juntar, pues, encara lo millor més perfils, no sé, també...
0: Sí, no, por parte de la UIB, la propuesta es clara, es decir, el proyecto Innovación Docente sigue funcionando este curso y el proyecto de llevarlo a cabo, incluso de, bueno, pulir cosas que en su momento, una vez evaluado el proceso, vemos que pueden mejorar o a las que podemos sacar más partido, lo haremos seguro, sí, sí, seguiremos.
2: Idò, Sara González, Carles Mengano, enhorabona per aquesta iniciativa. No fluixeu, que aquest radar funcioni, que efectivament aquestes passes fermes que deien Carles se produeixin i se puguin repetir aquestes experiències, perquè crec que tots i totes ho agrairem. Moltes gràcies per venir a l'Aviador, també.
0: Moltes gràcies.
2: I Malena, és que teva, vull dir que fins aviat. Ja ens aniràs comptant. I és que és una meravella tenir-te com a col·laboradora eventual i com a bibliotecària, també.
1: Tenim coses noves aquesta temporada que vos ho contaré un altre dia.
2: I de vinga, la setmana que ve l'altra ja
1: arreglat.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és memòria.
5: Companys, començant temporada, què poden fer?
6: No sé, per exemple, farmejar aura.
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
6: No, jo no soc la moderna és ella.
8: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan exactament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan els joves o els no tan joves?
8: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuanet.
2: I avui dedicant la galerada a un debut literari celebrat per la crítica, per lectors i les lectores i també per aquesta secció.

0: Maria Blanca.
1: Perquè han xerrat un parell de vegades aquí, Maria Cornet, com estàs d'acord? No?
2: Molt bé, gràcies, Rafael.
1: Avui tenim a la prota, però...
2: Sí, sí, jo crec que el manco dues vegades
1: a la prota, no, a l'autora, no, és la prota que hagi sortit del llibre, t'imagines? Aquesta metaliteratura.
2: Això seria ja seria, sí,
1: poden sí. Entrevistar els personatges, no? Avui què tenim, Maria? Madame Bovary. Què tal, madame? Com li diries? Senyora Bovary o madame, directament?
2: Madame Bovary, clar.
1: Això estaria molt bé. Mira, m'has donat una idea.
2: Sí, és una idea desenvolupant aquest programa, sens dubte. Però sí, avui xerrant de corcs i tenim per fer-ho amb nosaltres, na Olivia Lunz, la seva autora, benvinguda.
1: Com estàs, Olivia? Que ha tret Angelitos Negros. Tu saps que Angelitos Negros, Olivia, com estàs?
3: Agraïda d'estar aquí, sobretot. Nosaltres
1: també. És més que possible que fos composada a Palma? En Antonio Machín va fer feina una temporadeta que, segons la font, oscil·la entre 3 anys i 3 dies, però a la sala Trèvol, que ja no existeix, una sala de festes que havia fa molt d'anys. I bé, la gent, sobretot, que el va tractar i la gent que encara viu de barri de Pere Grau diu que la va composar aquí a Palma. Bé, no sé.
3: No,
1: haurien de confrontar-la, que fa, però...
3: Però és una cançó emblema i estandard de la memòria fadenitxera.
1: Total, imagina't. Vull
3: dir, Antonio Machín va venir a les verbenes i encara vivim d'aquelles rendes.
1: Que bé. Qui me va dir l'altre dia, com, sí, vinculant la teva condició de fadenitxera, i hauria de recordar el comentari que me va fer, però me va dir... era precisament parlant amb la bibliotecària de Felanitx Porto Colom, que feia una lectura de cors, i va dir molt de satisfeta i molt orgullosa, i de no, és que a més Nolívia és nostra. I Nolívia me va dir que tu transitaves la biblioteca quan eres petita, o encara.
3: Sí, i encara som acusada d'haver perdut un llibre en 8 anys.
1: Això també va anar a acusar un dia d'això, i al final s'ha de demostrar que no. Però, bé.
2: Però segueixes sent benvinguda.
3: Segueixo benvinguda, me deixen tornar els llibres tan tard com vulgui, tinc aquest petit aquesta concessió.
1: Vinga, Maria, anem a corts, que ara m'estic anant per les verdisses, com sempre.
2: No, anem a corts, però bé, com ja has dit, Olivia és falenitxera i que ses corts s'inscriu molt en Felanitx.
3: Totalment.
2: Està impregnat de Felanitx, i quan ara deies, has començat dient vivint de rentes de quan va venir Antonio Machín, crec que en el llibre hi ha també bastant aquesta sensació, no?, de viure de rentes de
3: Felanitx. D'una memòria pretèrita, completament, sí.
2: I, de fet, he de dir que vaig tenir l'oportunitat d'anar al club de lectura de Quatre Cantons, a Felanitx.
3: Sí.
1: Devia ser, aquest,
2: no? No, els Quatre Cantons és un casal.
1: Ah, vale, no era de biblioteca. Vale.
3: No, la biblioteca serà més endavant, encara.
1: Més endavant, vale.
2: I que va ser molt interessant, però jo com a palmesana, veure el llibre comentat per falenitxers.
3: I per falenitxers, i més a Son Mesquida, vull dir, gran espai, on hi ha arrela. I mentre estàvem xerrant de quines memòries passen, passaven tractors, ovelles, pastors...
2: Sí, sí.
3: En una hora baixa d'estiu, esplèndid, vull dir.
2: Sí, també va ser molt especial.
3: Sí, molt, molt.
2: I és vera que això que estan allà com a palmesana i coneguem Felanitx, però no des de dins, sí que trobava com molt, molt satisfactori també que una novel·la que està inscrita tant dins un lloc tan localitzat a mi m'hagués apel·lat tant i que tingués convenciment que per molt que estigui molt localitzada, és molt universal i pot apel·lar a molta altra gent que no que ni tan sols coneix Felanitx.
3: Exacte. Que miri que quan l'escrivia, vull dir, mai ha tingut aquesta vocació, com dir-ho, universalitzadora, però de qualque manera, que això hi ha gent que sí que defensa que lo local és universal, i òbviament que sí, però sí que en el moment de l'escriptura, de pensar corcs, en cap moment vaig plantejar-me cap altre univers més que Felanitx, i és una novel·la feta a Felanitx, per falenitxers, essencialment. Que els altres ho disfrutin, és un gran o no, però no era l'objectiu. Això és broma.
1: No, però que bé que reconeguis que vas fer una novel·la per un lloc concret, per unes persones concretes, un col·lectiu, una comunitat. No sé, no sol ser gens habitual, allò de lo local i no universitat, lo que se lleva, saps? I aquest discurs m'encanta.
3: Clar, aquí... que alguns autors tenen aquesta gran diloqüència que, òbviament, s'ha de celebrar de voler fer una cosa més universal o mundial que a Nova York ho disfrutin, però jo això fa temps que ho dic, vull dir, en un moment on la majoria de la cultura no està feta per nosaltres, faltaria més que nosaltres no la féssim per nosaltres mateixos.
1: Efectivament, sí, sí. Molt bé.
2: Sí, que hi puguem trobar referents, espais que coneixem, gent que coneixem,
3: exacte.
2: Perquè fins i tot hi treus gent, exacte, que és real,
3: totalment.
2: No?
3: però essencialment amb un vocabulari que mos arrela i que mos interpel·la. Vull dir que crec que és, per això ja és un èxit, vull dir, més enllà de que les edicions o el que sigui, el fet de que la meva padrina l'hagi disfrutat profundament, s'hagi emocionat i hagi viscut la novel·la, i que les meves millors amigues m'hagin dit: he llegit lo que, una cosa que he disfrutat o m'he sentit representada, però se vou del meu pensament, amb les expressions que més antigues dels meus records.
2: Sí, és que justament anomenes el vocabulari, jo crec que és una de les coses a destacar d'aquesta novel·la. És un vocabulari molt arrelat, però no és antic.
3: No, vull dir, hi ha una part d'arcaïsmes, òbviament, sí, i de cronolecte, i d'haver investigat totes les estructures gramaticals, tota aquesta cosa molt rondesca, crec.
2: Sí,
3: que més que no només un vocabulari, també és una manera de narrativa, no?
2: Sí, un estil. Sí,
3: sí, completament. Sí. I però perquè, no només per un gust personal, que també...
2: Menos mal.
3: Sinó que una novel·la que té com a gran premissa activar mètodes, activar la memòria, el llenguatge és una manera d'activar la memòria essencial i clau.
2: Sí, sí.
1: Olivia, quan te planteges ni tan sols publicar, sinó escriure una cosa que tingui un cos, que tingui un corpus, diguem, unitari, com digne de ser després considerat X, assaig, novel·la, allò que sigui, els temes, aquestes textures, ja les tenies clares de l'inici, o tenies diverses idees i al final te vas decantar per aquesta cosa memorística?
3: Perdó. No, però neix d'una petita llavor, que era com aquesta idea de tot el passat que s'inscriu dins el present, que no és tant un tema, sinó com una voràgine, una ona, i després no hi ha hagut un moment de selecció, perquè com que és una novel·la que precisament no té una trama essencial, no hi ha un nus o un conflicte, a poc és anar surant i avançant. I va anar venint tot, i aquestes textures que tu dius s'han anat descobrint i han anat creixent, com una humitat que va naixent,
1: sí,
3: i s'ha fent grossa.
1: És
3: talment això.
2: Per situar una mica els oients, Corcs és història d'Anna Glòria des de que neix, realment, començant amb el seu part, des de que neix, fins que se fa un pam més gran i fins que arriba una edat adulta. I, però aquesta història està atrevessada, complementada i... per totes les històries dels seus avantpassats.
3: Exacte.
2: Que és el que tu anomenes, no? Els corcs que duen de dins. Totes les històries que els nostres avantpassats, tant si els han conegut com si no, com si n'han sentit xerrar, com si no, els hi han passat coses que nosaltres ens han afectat, no? I la novel·la va teixint aquestes dues realitats, no? Mesclant aquest passat i aquest present, que crec que també és aquest punt fort que fa que la teva predina se pugui sentir identificada i les teves amigues també, no?
3: Exacte.
2: Perquè anant d'un lloc a l'altre, i on veiem que els desitjos de la gent essencials no canvien tant.
1: Clar, jo llegia Corcs, Olivia, i tenia molt present en tot moment la epigenètica, no? No pròpiament dels cromosomes, sinó allò que aquesta petjada,
3: sí,
1: que és més mala de demostrar científicament, però que és experiències que han viscut els teus avantpassats, drames o alegries que se van impregnant, no?, en el teu...
3: Sí, vull dir, l'epigenètica és... investigui tot això, i he tingut amics que m'han fet grans conferències que no naixia d'aquesta voluntat científica, al contrari, sinó ha estat una excusa per desenvolupar-ho després. Abby Warburg, per exemple, que és algú que admir molt, aquest teòric, també, per exemple, també es va inspirar en un concepte científic, que és enagrames, que eren,
1: sí,
3: aquestes petjades, per després desenvolupar les seues teories de les petjades dins les imatges, s'anagleben i tot aquest... tot el que ell després...
1: Sí, aquest univers que es va
3: univers...
1: referenciant. Sí.
3: Sí.
1: Què més coses poden dir de Corcs? Segona edició, per cert, que l'Olivia és molt humil i l'ha deixat així, no, a part d'edició. Segona edició. I ara, clar, vinculat a això que deies del llenguatge, te volia demanar si tens qualque traducció a la vista.
3: S'està en Tomeu Canyelles, que és el gran editor i gran,
1: sí, de la
3: cavaller Moll, de Corcs, perquè de qualque manera...
1: Perquè això està editat per Moll, eh?
3: Que no, exacte.
1: Sempre hem de lamentar.
3: Aquí
1: sí,
3: estic profundament agraïda.
1: Sí.
3: Se'n comença ja a provar de xerrar, però és una cosa que a mi m'he de confessar que me fa... No vull dir pànic, però no sabria com afrontar-ho. Vull dir...
2: Sí, trobo que és una obra mal de traduir.
1: És un tamàs, això, de les traduccions.
3: L'altre dia que volia xerrar just en el flem amb en Marcos Giral Torrente, li volia fer la dedicatòria i era com els corts que hi ha aquí incloses. Jo ja no sé ni que traduir enclòs en el castellà i de com punyetes d'expressada. Si hi ha una cosa tan mínima, no...
2: Sí, sembla que la persona que ho hagi de traduir hauria de fer una investigació molt gran també dins la seva pròpia llengua, no? Per anar a cercar aquestes paraules que ja no usam.
3: Exacte.
2: No?
3: O totes aquestes expressions que puguin de qualque manera despertar diferents imatges.
2: Totalment, sí, sí. I van xerrant de Felanitx. Com ha estat la rebuda? Tu dius, escrivies pas de Felanitx. Com ha estat la rebuda en general per ser pare de gent
3: d'Espoble? Ha estat una tremendament bona rebuda, de dir. I estic completament agraïda d'aquest mite de aquest escriptor renegat del seu poble. Això és tot el contrari. Vull dir, rebuda amb braços oberts i amb presentacions. Ja vàrem fer ara aquest estiu una ruta nocturna per tots els espais que surten, perquè el darrer capítol és un homenatge absolut a Felanitx, amb una ruta per dins el mateix poble, perquè vivim en un, això, no, en un poble marcat per l'oblit. Ho explica allà, com a tots aquests casals tancats, tot aquest Salon Rosa, diferents forns, que ja només viuen dins el mite de «ai, jo aquí és la meva padrina». I els vàrem anar a visitar i va ser multitudinari, va ser molt tremendament emocionant, vull dir, terriblement emocionant. I estic molt agraïda de que els felanitxers ho estiguin disfrutant tant com jo he pogut disfrutar
2: de fer-ho.
3: Sí, exacte.
2: Sí, això m'agrada que ho anomenis, perquè llegint-ho, jo ho vaig disfrutar molt de la lectura i notava es disfrute de l'autora sense conèixer-te ni haver-te xerrat amb tu, però notava que qui havia escrit això s'ho havia passat molt bé.
3: Sí.
2: A la vegada que m'imagino que hi ha hagut tot un procés, no?
3: De deliri, de convalescència, de mal... Sí, completament.
1: Durant...
3: L'escriptura va ser, vull dir, se vaig disfrutar, però això, mo mare que ho va de pair, va ser una clausura completament malaltissa.
1: Wow. Durant quant de temps?
3: Sobretot un estiu, però un any més o menys. Però clar, de cop t'has d'enfrontar i surt una cosa un poc
1: aquesta
3: terrible.
1: Aquesta febre, no? No sé si metafòrica.
3: Molt febril,
1: sí. Aquesta febrícula que moltes vegades te bloqueja i moltes vegades també t'impulsa. Clar, parlant d'impulsos, te motiva l'èxit, la rebuda, diguem, la rebuda de cors a continuar escrivint i ja que hi som, si tens qualque cosa ja en marxa o deixes que respiri cors i ja veurem.
3: Que respiri i que me segueixin encalçant les imatges que ara ja m'encalcen.
1: Que bé.
3: Però, veurem.
1: T'imagines escrivint una cosa bastant diferent o transitant el mateix univers, diguem?
3: M'agradaria provar de provar altres universos, igual de terra, carregats d'història i passat i d'àngels i de tot, sí. però veurem. I he perdut el fil.
1: No, te demanava. Sí.
2: Jo te volia dir, ja que has anomenat diverses vegades imatges, no, Olivia té una mirada oberta en aquest sentit i entrenada, perquè ha estudiat comunicació visual, en el que entenem que li agraden les imatges, li agrada el cine, sí. Li agrada tot el que podem expressar. I se veu molt en aquest llibre que hi ha aquesta mirada... És a dir, hi ha molt de treball en el lèxic, en bé, és que és una delícia com està escrit, però també hi ha moltes imatges.
3: Sí, i això estic molt agraïda quan la gent m'ho diu, perquè jo ara he fet aquesta imposició de dir hi ha imatges que me persegueixen, però això mai. Perquè per sort o per desgràcia, per maledicció, no hi ha unes imatges que m'encalcin, sinó unes paraules, sobretot.
2: Bé.
3: I a l'hora d'escriure estava molt més marcada per la cadència de les pròpies paraules que no per una descripció d'una imatge imaginària. I per això estic completament fascinada, com a il·lusionada de que gent me digui no, hi ha unes imatges potentíssimes, perquè és veritat que s'han anat construint molt a poc, que això hi ha altra gent que jo crec que a l'hora de tenir processos creatius sí que imagina, no, hi haurà aquesta habitació amb aquest tipus de persones. Jo és completament el contrari. I és molt xocant quan he rebut una disciplina essencialment cinematogràfica i me dedic professionalment, vull dir, el que m'adona a mi
1: no,
3: un sou és
1: són les paraules
3: cine.
1: Que ballen. Sí, no?
3: Sí i és el propi, llenguatge el que se genera ell mateix. Que bon, aquí jo crec que el procés d'escriptura que deia abans que era terrible, que, entre cometes, després ha estat un gran aprenentatge també d'escriure per capritxo, que jo li dic per caprici, i per escriure des desgust, per tant, tot el que queda és el que he disfrutat d'escriure. I això, l'escriptura en gran part neix de partir d'expressions o de frases o de paraules que m'agraden. I aquí les rondalles també ho ha marcat molt, perquè no només són paraules soltes, sinó un tipus de narrar. I ai, no ho sabeu, que això... i això ja activa tota una narrativa, activa totes unes imatges que tu deies, o totes sí. unes paraules que van ja seguides i de sa mà.
1: Sí, Maria, sí. ho hem de deixar aquí, estaríem una hora i pico parlant amb Olivia.
2: Fins que, molt curt avui.
1: Fins que sorti la tercera edició, Olivia, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres per acollir-me.
1: Per aquests corcs i també la moll per, I... per publicar-ho, i gràcies, sí, però... Maria, per dur l'autora.
2: No, gràcies, Rafa, i vos ho recomanam moltíssim.
1: Moltíssim, ja ho hem fet un parell de vegades. Sí. Moltes gràcies.
3: Molt aviat,
1: I acabem amb música, perquè demà visita l'aviador Pere Gené, que ha tret disc nou, i escoltam Mundial, sí, sí, que és un dels temes que efectivament acompanyen aquest disc. Fins demà.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts de nou a la sessió de l'Eclèctic, el vostre espai musical d'Ivetra Ràdio, en el qual, de dilluns a dijous, vos presentem música diversa. Tant les novetats discogràfiques que apareixen al mercat com aquelles que ens agrada recuperar de la història de la música. Un repertori en el que dia a dia viatgem per l'eclecticisme sonor d'aquelles propostes per les que val la pena trencar el silenci. I avui recobrem un tros d'història de fa 50 anys.

Eren pràcticament els començaments d'una banda californiana que el 1972, fusionant rock, rhythm and blues, gospel, country i qualque pinzellada de jazz, apareixia en el panorama musical i que aviat es guanyà un lloc de privilegi dins del anomenat rock California. The Marshall Tucker Band es mantingué en actiu, això sí, en constants canvis de formació més de 40 anys. Avui recuperem un directe del 1973 a Califòrnia. Hem encetat la sessió amb Another Cruel Love, tema que es presentaria després en el seu segon àlbum, A New Life, i el que acabem de sentir era Can't You See, que ja formava part del primer àlbum de títol homònim. Tornem a l'àlbum amb el que encetàvem la sessió per a sentir precisament el tema que li donà títol, A New Life.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Jo conec en Quico Rivera.
3: Sube el mambo.
4: Quin nivell, Maribel.
2: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
5: ¿A 200 euros?
6: Ya se puede haber un pan menos en Paquirri.
4: Pues bueno. Pa si el fi de la pantoja, como de pagar 200 euros.
2: Y va a llenar ya, tal, no sé qué, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
7: Yo ya no trabajo con él.
4: No.
6: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
2: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
6: Molt bé.
0: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
6: Per favor.
0: Xiu-xiu.
4: I li deim que te deu 200 euros.
2: Exacte, i li tornem a recordar.
0: IB3 Ràdio.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. Mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleu del bord. Per això dic que avui en dia es fa, fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
9: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

The Marshall Tucker Band, avui en directe a l'Eclèctic. Recuperem un directe primerenc del 1973 a Califòrnia amb els temes que conformaren els seus primers àlbums. Un directe que s'ha reeditat el 2020. Rambling era el tema amb el que recuperàvem la música després de la veu aturada per als consells publicitaris. Ara sentirem Hillbilly Band i 24 Hours at a Time.

Eclèctic. Amb Ferran Pereira.

New Year's Eve in California, l'àlbum que recull el directe del 1973 de The Marshall Tucker Band, encara amb la formació original. Toy Caldwell a la guitarra, cantant i compositor de bona part dels temes de la banda, el vocalista Doug Gray, el teclista i flautista Jerry Evans, el guitarrista George McCorkle, el bateria Paul Ridley i el baixista Tommy Caldwell. Avui, en directe, a l'Eclèctic, on tenim totes les músiques. Anem amb el que va ser tot un èxit de la banda. Take the Highway.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En lloc de fugir, i de, se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
4: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
5: Avui a l'Eclèctic hem anat 50 anys enrere per rescatar el concert que la banda californiana de Marshall Tucker Band realitzà a Califòrnia, un dels seus primers directes. Tancarem la sessió sense interrompre la retransmissió del concert en tot un clàssic del blues. Every Day I Have the Blues és una cançó atribuïda als germans Sparks, qui l'interpretaven a les tavernes de Sant Louis, i del que se n'han fet multitud de versions, una tal vegada de les més populars i conegudes és la de B.B. King. La sentim en la interpretació de The Marshall Tucker Band per acomiadar el concert i també l'edició de l'Eclèctic. Com sabeu, programa que vos acompanya de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre a IB3 Ràdio. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Romina West, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1253. Avui heu de saber que fa 189 anys de la primera comunicació marítima regular de Mallorca amb Barcelona.

Bon dia, sí, va ser dia 6 d'octubre d'avui fa 189 anys que se va posar en marxa la primera comunicació marítima regular entre Mallorca i Barcelona. Fou l'any 1837 que un vapor que venia de Londres va fer aturada a Palma i era el primer vaixell de vapor amb matrícula illenca. En aquest primer trajecte de Palma cap a Barcelona duia 22 passatgers a bord. En realitat en duia més, perquè a més dels passatgers, el viatge inaugural transportava un ramat de porcs de raça mallorquina. Diuen que en aquell temps Mallorca exportava a Barcelona més de 30.000 porcs cada any i cada porc pagava allò mateix que un passatger de tercera. Però a primera classe hi havia tota casta de luxes. Hi havia coberteria de plata, vaixella de porcellana xinesa i el nom oficial del vaixell era el mallorquí, però des del primer moment va ser conegut popularment com es pagès, perquè aquest vaixell tenia un mascaró de fusta policromada que representava un pagès. Durant el més de 20 anys de servei regular del mallorquí viatjaren personatges il·lustres com Chopin i George Sand, qui precisament en el seu llibre Un hivern a Mallorca va dedicar unes pàgines en aquest creuer descrivint el seu viatge a Mallorca i el seu posterior retorn cap a Barcelona, que no va ser tan ple en premor de la mala mà i una escandalosa guarda de porcs. Altres viatgers, com per exemple l'historiador i escriptor Joan Cortada i Sala, relata també els marejos generalitzats, els llits forts com a pedres i la mala olor de combustió del carbó, però també la contemplació nocturna de la mà. Deia que arribar a l'alba, el viatger resseguia la costa mallorquina passant per la Dragonera, els Penya-segats, Portopí o el Castell de Bellva, fins a quedar fascinat per la visita de Palma i el color característic de la seu. També descriu el bullici del desembarcament a Palma, el pas pels controls de la duana i l'arribada a la fonda, tot acompanyat d'una contextualització de la gran importància econòmica i comercial que tenia el port de ciutat aleshores, i d'això en fa aviat 190 anys. Comencem.

com estàu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui, que som dimarts, dia 6 d'octubre, qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: Bon dia, Maria, bon dia, Miquel, i bon dia, Celestí, com estàu?
1: Bon dia.
0: Avui
1: bon
0: tots
1: dia.
0: Junts, bon dia. Com anam?
1: Tot plegats.
0: Coral.
1: Coral, sí. Sí, sí.
0: Així m'agrada. Vos hagués agradat ser en aquell primer vaixell ple de porcs amb 22 passatgers que anava de...
2: No devia fer
0: de
2: molt
0: de Palma cap a Barcelona.
2: No. Va, no. Això m'hauria agradat molt.
3: M'estim més un creuer, si m'ho de triar. O un lleut.
2: Sí, un lleutet.
1: Sí, havien de ser, sí, hauríem estat, però no, clar, no m'ho va tocar.
0: No hi havia més remei, també,
1: no hi havia més remei.
0: Si volies anar a la península, a poca cosa més hi havia.
1: Exacte.
0: Que aquell primer vapor que se deia el mallorquí, tot i que popularment, com han comentat, tothom el coneixia com es pagès per molts d'aquesta fusta policromada que tenia en forma de pagès. Bé, moltíssimes persones varen viatjar, òbviament, en aquella època amb aquest vapor i se'n compten mil històries que avui han volgut recordar. Però tenim altres continguts al programa. Celestí, començant per tu.
1: Sí, perquè avui parlarem que la Fundació AK de Buja i l'Aula Poètica presenten un llibre que és antologia d'Antoni Gost Bennàsser, conegut a sa poble com Antoni Curro. Se tracta del 16è volum de la col·lecció Veu de Poeta.

0: d'aquesta antologia d'Antoni Gost Bennassa, que s'ha publicat ara a la col·lecció Veu de Poeta de la Fundació ACA, es presentarà aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a partir de les 7, al Mirador Ramon Llull de la Fundació Abuja, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sa Pobla i també del Consell de Mallorca, i avui passarà per aquí per Tèntol,
1: Antoni Curro. Exacte, que és així com se coneix a Sa Pobla. Més temes, Maria.
2: Sí, perquè és dimarts i toca conèixer un moment Tèntol dels nostres oients del programa, i avui ens proposen passar una hora baixa en parella. Som

0: somos novios, mantenemos un cariño.
1: Doncs, amb aquesta cançó, un moment tèntol dedicat a la parella, sempre està bé, no?
2: I tant.
3: Sí.
1: Una estona, tot.
3: Sí.
1: Ja sigui un cap vespre, un dematí, un vespre, el moment que trobem. Avui coneixerem aquest moment d'un dels oients del programa. Però, Miquel, també tenim tema del dia.
4: Sí, avui el dedicarem a un nou cicle de cinema que organitza el Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, una activitat que vol posar de manifest les relacions que hi ha entre l'arquitectura i el cinema.

0: Mira, si és demà que comença aquest cicle.
1: Demà, sí.
0: Demà comença aquest cicle entre arquitectura i cinema. S'han fet moltes pel·lícules, òbviament també relacionades amb l'arquitectura, i avui sabrem quines han dedicat en aquest cicle que organitza el Col·legi d'Arquitectes, però que se fa arreu de Mallorca, diferents ubicacions de l'illa. Però avui també és dimarts i hem de parlar de més cine, perquè vendrà Neugenia San Pedro, i avui mos d'una pel·lícula ben curiosa. És una pel·lícula que se va estrenar fa molt poquet, la setmana passada, i que està protagonitzada per Tom Cruise. Se titula Digger o Digger.
2: Avui a Pla Subjectiu us duc una pel·lícula que, segons els titulars, és el desastre de l'any. Se diu Digger i la dirigeix ni Alejandro González Iñárritu. La protagonitza en Tom Cruise i es va estrenar divendres passat, dia 2 d'octubre. Els números, la veritat, és que són molt dolents i les crítiques estan xapades per la meitat. I és per aquest tràiler, ja vos ho dic, és terrible. Però jo l'he vista i venc a defensar-la. És una pel·lícula molt crítica, molt intel·ligent i també molt divertida. Avui vos vull contar per què pens que no vos heu de fiar dels titulars. Fins després!
3: La vida és un cambio constante. Un día eres un gato, prueba un poco por papaíto, venga cielo. Un rey y al siguiente un puñado de cenizas. ¿Cuánto tiempo diría que le queda?
4: Entre 2 semanas y 5 minutos.
3: Señor Rockwell,
0: he de dir que he mirat el tràiler sense saber que era una pel·lícula d'en Tom Cruise i no l'he conegut. És a dir, l'han caracteritzat tan bé que no
5: el reconeixible. Que han canviat d'estar, o tan envaït.
0: Està un poc irreconeixible, però bé, després n'Eugenia mos contarà com és aquesta pel·lícula, perquè ha creat tanta controvèrsia, perquè hi ha tanta gent que li agrada i tanta gent que no. 2 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
6: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
7: I també podeu participar atentament en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971139900.
5: O ens podeu escriure a l'Instagram @tentolivetres o també al Facebook, que tenim Atentol.
7: O bé el correu electrònic.
8: O sorpresa.
7: Que no, nosaltres, que Atentol, @ivetresradio.com.
0: I de tot això ja ho tenim en marxa. Moltíssimes gràcies, Maria i Miquel. Fins d'aquí una estona, Tom. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que tornes aquí.
5: Sí.
0: Un dia més, divendres, dilluns, dimarts, demà també hi seràs. Sí!
5: Ara ja ho saps, sí.
0: Sí, sí. Avui el control tècnic, el nostre estimat Joan Jiménez. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Són les 3.
5: No és com en Tom Cruise, sempre el reconeixerem.
0: Sí, jo crec que sí.
5: Sempre, en Joan.
0: Tampoc no va caracteritzar.
5: No, no.
0: Només li faltaria anar disfressat per anar a fer feina. Les 3 i 18 minuts ens han fet i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
6: La rabiosa actualitat.

0: avui tenim molt bon tema, Celestí, un tema que segur que podrem aprofundir-hi més perquè és ben interessant. Conegue a mirar quin és el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui.
1: Sí, perquè avui volem parlar d'una tradició ben arrelada, concretament d'un patrimoni immaterial que és el del goig, pietat i cultura popular a Mallorca.

I de si avui parlant de goig o de gotjos, depèn de com els hi digueu, però aquest que sentim, per exemple, és el goig a la Mare de Déu de Lluc, perquè dedicam el programa a un llibre que s'ha publicat, se titula El Gotjos, Pietat i Cultura Popular a Mallorca, editat per El Gall Editor i escrit per Santiago Cortés i Francesc Riera. Un patrimoni, aquest dels gotjos, que més enllà de la seva dimensió religiosa, constitueix una font de coneixement sobre la història, la llengua, la música, l'art i les tradicions de Mallorca, i també de Balears, perquè també n'hi ha a totes les illes. Els gotjos, aparentment senzills i de poc valor material, han conservat durant generacions fragments de la memòria col·lectiva de pobles, santuaris i confraries i també festivitats.

0: se fa un poc estrany dia 6 d'octubre escoltar els gotjos de Sant Antoni, però fiat, són uns gotjos també, i aquests són molt festius, ja molt coneguts, cantava, molt cantats, sí, a ple pulmó,
1: sí, i, trobat,
0: i molt estimats. Però bé, no volem quedar mal estrogant-se, però bé, avui parlant de gotjos, i de fet aquesta obra és completíssima perquè té gairebé 450 pàgines i aprofundeix en aquesta manifestació literària religiosa i que ha tingut una presència en els territoris de parla catalana i de manera molt particular aquí a les Illes Balears. Els gotjos són composicions poètiques de caràcter líric escrites en lloança a la Mare de Déu o a altres sants i destinades especialment a ser cantades durant les seves festivitats. Els seus orígens es remunten a la literatura llatina medieval i a una tradició que ja es documenta al segle XIII.

0: Bé, de la tradició és molt forta. Ramon Llull ja va ser un dels primers autors a escriure gojos, mentre que al llibre vermell de Montserrat hi apareixen composicions antigues com La ballada dels gojos de Nostra Dona al segle XIV. A Mallorca aquesta tradició també va adquirir una dimensió pròpia. El missal mallorquí de 1506 ja inclou la missa dels set gojos a la Mare de Déu, que es va mantenir fins al Concili de Trento. Amb els segles, els gojos varen deixar de limitar-se a les evocacions marianes i es varen estendre a Jesús, les santes i també els sants. Les composicions incorporaven les seves vides, miracles, llegendes i tradicions, però també molta informació sobre els llocs on eren venerats aquests sants. Així, un full de gojos podia explicar tant una història religiosa com també donar testimoni de la realitat d'un poble. Hi apareixen referències a santuaris, ermites, confraries i advocacions locals, però també a les preocupacions quotidianes de la societat de l'època, com per exemple malalties, epidèmies, collites o, per exemple, la navegació, les guerres o la necessitat de protecció davant determinats perills. És a dir, que els gojos podien incloure tota aquesta informació, és per això el seu estudi i la importància per conèixer la història.
1: Així és, idò, i és per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol als gojos, pietat i cultura popular a Mallorca.
0: Així ho farem, són les 3:24. Tèntol.

0: Arriba el moment de conèixer la pregunta del dia i avui diu així. La pregunta d'avui està relacionada amb una dita tradicional eivissenca que fa referència al monestir de Lluc, ara que escoltàvem esgotjos a la Mare de Déu de Lluc, perquè pels eivissencs una aturada obligatòria que quan es visitava Mallorca sempre era pujar a venerar la Mare de Déu de Lluc. De fet, Isidor Macavic, l'estudiós eivissenc, diu que aquesta gran devoció ve de molt antic i que era especialment important en el camp. Així que hi ha una dita que em fa referència i diu... comença així. Qui va a Mallorca i no va a Lluc, i el que haureu de fer és completar-la.
1: Avalem dins l'establia, has anat el Jesús Minyó.
0: Clar, i com que hem d'escoltar gotjos, ara un de Nadal, molt sap greu, però també és un goig, aquest és el goi de Nadal eivissenc, que canten els ucs. Bé, idò, aquesta tradició de visitar Lluc quan els eivissencs venien a Mallorca ve de molt antic. I d'aquí aquesta dita, qui va a Mallorca i no va a Lluc?
2: Se'n va a Macho i torna a Ruc. Qui va a Mallorca i no va a Lluc ha de botar tres vegades a damunt. O qui va a Mallorca i no va a Lluc ha de resar tres parenostros i fer cap amunt.
0: Quina és la completa? Quina és la correcta? Només hi ha una opció correcta i, com sempre, per jugar amb altres teniu dues opcions.
2: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram ho podeu fer, @tentolivetres, o també podeu contactar-nos a través del 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Avui una dita eivissenca que diu: qui va a Mallorca i no va a Lluc, se'n va a Macho i torna a Ruc, ha de botar tres vegades a damunt o ha de resar tres parenostres i fer cap amunt.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Companys, començant temporada, què poden fer?
7: No sé, per exemple, fer-me jaure.
6: Què?
8: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
7: No, jo no soc la moderna és ella.
9: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
6: Però què fan exactament?
7: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
6: Però ho fan els joves o els no tan joves?
9: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
8: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Són les 3 i mitja, ja tenim els nostres convidats aquí i mos han duit un llibre que pesa, 3 quilos aquest llibre.
1: No ho sé, no l'han pesat.
0: Ara en parlarem, perquè déu-n'hi-do, quina feinada que han fet els nostres convidats. Abans, però, recordat la pregunta del dia. Antigament hi havia una tradició que era que la gent que d'Eivissa que venia a Mallorca pujar a Lluc a venerar la Mare de Déu de Lluc, i hi havia una dita relacionada que de qui va a Mallorca i no va a Lluc.
2: I de se'n va macho i torna ruc, és una opció. Qui va a Mallorca i no va a Lluc ha de votar 3 vegades damunt, o qui va a Mallorca i no va a Lluc ha de resar 3 parenostres i fer cap amunt.
0: I d'avui els nostres oients ho tenen bastant clar, 86% dels vots. Qui va a Mallorca i no va a Lluc se'n va macho i torna ruc.
2: Així és.
0: És bona aquesta.
2: És bona.
0: De fet, Isidor Maquiavic ja escriu que aquesta tradició ve de molt antic i que quan els eivissencs venien a Mallorca passaven per Lluc i d'aquí aquesta dita tan simpàtica. Bé, dit això, ara sí, hem de conèixer els nostres convidats d'avui. Avui parlant de gotxos.

0: Moment per conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí Fran Jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els gotjos, pietat i cultura popular a Mallorca, que ara és un llibre. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Bon dia, bones tardes, som Francesc Riera, ja jubilat, però vaig fer feina a l'arxiu del Consell de Mallorca i a la biblioteca, i bé, crec que m'heu convidat per un altre motiu, no? I no aquest.
0: Ara en parlarem, no fa molt cosa el jubilat.
7: Quatre anyets.
0: Quatre anys, molt bé. I qui més tenim?
8: Jo som Santiago Cortés, som capellà i encara estic amb el teu.
0: Sí, a on?
8: Meus anys, a les monges tancades d'Inca. Sant Jeroni, o Sant Bartomeu.
9: Uh-huh. Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
0: Francesc, viu
7: pues,
0: a prop?
7: Sí, realment en el mateix carrer que m'ho troba ma mare, amb el Mola Fanya.
0: Apropíssim.
7: Apropíssim.
0: En Santiago un poc més en fora.
8: Sí, jo visc a Inca.
0: Viviu en el convent?
8: No,
0: no,
8: no, no. No.
0: Uh-huh.
8: Visc a Canastra.
0: Ah, molt bé.
8: Sí, perquè jo sóc inquera.
10: Vostè treballa aquí?
0: A la ràdio feis feina?
8: No, n'he fet molta de ràdio.
0: Sí?
8: Però no, sí.
0: Sí. A on?
8: Jo, Ràdio Popular i Ràdio Balear.
0: Ah, que bé.
8: Però fa molt d'any ja.
11: Això no se perd. No se perd.
8: No, no se perd. No, no, no, no, no, no.
7: És un avantatge que té.
0: Sí, avui t'he d'un pot d'avantatge amb
7: bastant.
0: Això.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
12: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Cap i ulls, mm-hmm. Especialment ulls, perquè mm-hmm. cada vegada m'acosta més poder fer una transcripció i llegir llibres, documents que
0: antics,
7: que, exactament.
0: No?
7: Mm-hmm. Sí, sí.
8: Sí, quan tens il·lusió per fer feina, te falla la vista i te falla també un poc... Ser ganes.
0: Ningú diria amb aquest llibre que ho feia, però...
8: No, però ha durat molt d'anys, aquest llibre.
0: Quants?
8: No,
7: molts.
8: Molts, no el deim.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Normalment fem feina sense cobrar. Vull dir que és una aventura.
8: Uh-huh. Sí, és molt, al revés m'ho ha costat tot bé, no...
14: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
0: Ai, els romans. Ja tenien gotjos, els romans?
8: No. No. Els gotjos... Les primeres notícies que tenim són d'en Ramon Llull.
0: Uh-huh.
8: Per tant, són els 13, 14, uh-huh. No són de
0: no
8: segle
0: són
8: primer
0: ni... No són tan antics.
8: No, no, no, no.
11: Se'l passaven bé d'una altra manera, els romans.
8: Sí. Mm. A pesar de tot, jo crec que ja tenien trobadors.
0: Uh-huh.
8: I el gaig ve del trobador.
0: Ah, mira. Mm-hmm.
15: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
0: Si creus en Déu, vos ha demanat.
7: Com és això?
0: Si creus en Déu.
7: Ah, clar. Uh-huh. Si no creus en Déu, ho tenim difícil.
8: Sí, jo no té més remei com aquell que diu.
9: Cregui, podria escriure un llibre sobre aquest tema. Li volia preguntar què li ve de gust per sopar.
8: Un pa amb oli.
0: Sí?
8: Amb oli.
0: No, i no heu berenat avui de pa amb oli.
8: Sí, sí, sí, sí. Però el pa amb oli a mi no me cansa.
0: Ah, que no?
8: No,
11: mai.
8: No, no,
11: mai.
8: No, no.

0: Sentir respondre el qüestionari electrònic la mar de bé. Ja podem saludar en Francesc Riera. Benvingut, Francesc. Moltes gràcies. I en Santiago Cortés. Com estàu? Benvingut.
1: Moltes gràcies. Molt bé.
0: I enhorabona per aquest llibre.
2: Gràcies.
0: Perquè ja sabeu que deu feina. No només per les quasi 500 pàgines que té, sinó per el recull de tots els gojos que heu fet.
3: Per aquest senyor llibre, perquè també és preciós.
1: Sí.
0: Com ha estat això?
1: Estan convençuts.
0: Aquesta feina. Com l'heu fet? A quatre mans?
1: Això ve d'un recull que va fer un caputxí. I això ho feia, ho expliquen al principi, per ajudar els predicadors. Perquè el goig és una font d'història, de costums, de moltes coses. És un... Cada goig du del poble una quantitat d'informació preciosa. I ell ho feia, replegava, i així ajudava el predicador, que no havia d'anar a cercar llibres i llibres, sinó que a través del goig s'informava.
2: Sí, realment és un llibre que el trobam a la Biblioteca Pública de Mallorca. Llavors és no... La nostra feina també ha estat, de qualque manera, seguir un poc la idea original de l'autor, que era posar-ho en coneixement dels frares, perquè així, com ell ha comentat, Santiago, no haguessin d'anar a cercar informació a altres llocs i la tinguessin a mà. Vull dir que això és una feina que va fer. Llavors, era anònim, el llibre és anònim, no diu qui era, i han dut molta sort perquè han trobat una altra informació complementària allà on mos ha dut a pensar que possiblement l'autor de la recopilació és en Lluís de Vilafranca, un caputxí, que va morir de 1836, si no vaig errat, després de la desamortització, quan van desamortitzar el convent. Se'n va anar al seu poble, a Vilafranca, i va tenir una desgràcia. No sé si li va caure una pedra, me pen que sí, i va morir. Aleshores, varen poder saber aquesta, o varen poder tenir aquesta informació a través d'un altre compendi de gojos, allà on han pogut comparar els escrits i han pogut saber, més o manco, quasi segur, que l'autor de la recopilació és Fra Lluís de Vilafranca.
0: Mm-hmm. Que és exactament un goig, perquè, per exemple, òbviament els de Manacor, que se canten a completes, són molt coneguts, la gent els coneix, els de sent, però també n'hi ha molts altres, a Falanich també els han recuperat i també són molts sentits. Com ho poden descriure, que és exactament?
1: El goig és un cant amb l'alabança de Déu, de Santa Maria o de Sants, a pesar que actualment n'hi ha de profans. Per exemple, tenim un goig a la Somella Mallorquina.
0: Ah, sí? Qui va fer? Cristòfol Serra?
1: No. No, ve de Catalunya.
0: Ah.
1: I un altre goig, per exemple, de la Mercedia de la Florida d'Inca. O sigui, i el Xaurell, d'Inca. O sigui, hi ha goig per tot, però essencialment el goig ve com a l'avança a Déu, a Santa Maria, a els Sants. En principi, això ve dels trobadors, que se cantava les processons, però també se ballaven. Ara parlen de Ball de l'Oferta.
0: Sí.
1: Ball de l'Oferta no és el que es fa ara. El Ball de l'Oferta, el més genuí, és els cavallets, els cossiers. Ball romàntic no és litúrgic. Per tant, no s'hauria de fer. Però els gais també se ballaven. Com...
0: I se sap com se ballaven?
3: Era com l'oferta.
1: Jo supos perquè això surt en el llibre vermell de Montserrat. I posa el ball redó, que els boleros també és un ball redó. Supos que se feia a les processons.
0: De Setmana Santa?
1: No.
0: No.
1: De sang, perquè...

0: Un temps se feia el dia de Sant, se feia processó. No és com ara, que només hi ha ses de Setmana Santa. I qualcuna, però van desapareixent. Abans, el dia de Sant, també se feia processó.
1: I com és que han quedat reduïts a les coneixem com els goig de Pasco?
0: Bueno, el goig de Pasco és una altra cosa. El goig de Pasco era el que cantaven ses colles per anar a recollir ses panades.
2: Això encara també n'hi ha de gojos d'aquests.
0: Sí.
2: Són vius encara moltes bandes de Mallorca.
0: Sí, no, i sobretot el Visa.
2: També.
0: El Visa, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Són altres tipus de gojos.
0: Són una altra cosa, sí. El Visa són caramelles. Però vaja, tot és pel d'estil, no? I és la recol·lecció de... Perquè també tenim que, segons quines festes, hi havia una música. La festa de les verges eren les serenates.
2: Però això no és modern, això de les serenates?
0: No.
1: I no són gots?
0: No, és gots. És molt antic. Però, clar, i els gois se cantaven i se canten a molts de llocs encara el dia de la festa seva.
2: Molt bé. Clar, dèiem que el de Sant Antoni i Pandura són els que la més gent coneix, sobretot a Artà i a Manacor. Són molt populars, però n'hi ha a gairebé cada poble per allò que veiem.
0: Sí, però de tenir en compte una cosa. A Manacor els han tret de contesta.
2: D'acord.
0: Ja no és una cosa litúrgica.
2: I Artà?
0: També. Artà els canten quan caben les completes. A Manacor, i ho dic amb tot el carinyo, ja no se canten dins la missa. Que la música és preciosa.
1: Sí.
2: Sí que vas. Per tant, dèiem això, que n'hi ha a tots els pobles de... o molts de pobles de Balears.
0: Sí. Actualment hi ha pocs pobles... Jo m'atreviria a dir que n'hi ha només dos pobles que no n'hi ha cap.
2: Quins?
0: Un és Vilafranca.
2: Ah, justament d'allà on és aquest senyor que els va recollir.
1: Com és?
0: No, que no ha hagut, o manco no els coneixem.
3: Clar, heu de tenir en compte que és un material efímer. Vull dir que normalment les cofreries les editaven, les imprimien, i és un material que realment quan se moria un confrare el posaven als peus dels morts i tal. Vull dir que és un material que és paper que realment...
1: Sensible.
3: Molt sensible. Sí. Llavors, les tintes que s'utilitzaven també...
0: No és aquest paper.
2: No és aquest paper del vostre llibre, que és molt bo. No. Sí. Perquè l'edició és preciosa. Sí. Això, les coses
3: sí, l'editor s'hi ha mirat.
2: Sí. I sobretot que tenien com una forma que encara ara és un poc així, que és estès, una imatge i com molt ben...
3: Ornamentat.
0: Sí.
3: Això, orla, i l'ornament, sí.
2: Tot tenien la mateixa composició.
3: No tots. Aquí mateix em pot trobar exemples.
2: Aquest de Pollença de
3: Llavors,
2: Maria...
3: Llavors, inclús, si te fixes, és de la portada, és català.
0: Aquí,
3: realment, els dos llibres que tenim a la Biblioteca Pública, aquest, que és en format més gran, són pràcticament tots mallorquins. Hi ha un parell d'un valencià, un parell de catalans i aquest mateix és el català. Llavors és...
2: Aquesta és de la Mare de Déu del Dolors.
3: Exacte. L'altre volum pràcticament són catalans.
1: Déu, Vilafranca i quin més? En quin poble tampoc no n'hi ha de gojos?
0: Valldemossa. A pesar de que ara ja n'hi ha de l'ermita de Valldemossa.
3: Que de fet aquí en surt un.
2: En surt un aquí de Valldemossa?
0: Bé, algú de Santa Catalina Tomàs.
3: No, que per cert...
0: No me'n recordo.
3: Sí, no ho pot mirar.
2: No és que n'hi ha tants.
3: No, si cercau síndex.
2: Sí, ara ho cercareu.
3: Crec que és el Sant Crist.
0: Ah, sí.
3: El Sant Crist.
2: Ah, hòstia,
0: sí que és. Sí.
3: Sí que és curiós, perquè a vegades un se fa la idea que és un material antic que avui en dia... no té vigència, perquè la gent ho desconeix, a més, està en una altra època i una altra societat. Però no deixa de ser curiós que les recomanacions, ara xerrant de Santa Catalina de Tomàs, fa una recomanació en el cartoixà, que era el seu referent espiritual, que li diu, escolta, has de menjar lo suficient i has de procurar dormir 6 hores cada dia. Això és una recomanació de Santa Catalina de Tomàs en el cartoixà Vicent Mas. Vull dir, de Montuïri. Sí. Llavors, aquestes recomanacions les pot llegir perfectament en el text dels Gotjos, com altres. També se fa moltes referències en el mostre infernal, és a dir, que la gent de qualque manera tenia una por enorme a morir i anar directament a l'infern. Hi ha les confraries per les ànimes del purgatori, vull dir que és un altre món, un altre context, allà on el purgatori, l'infern, les malalties, la gent pregava molt per no caure malalt, perquè caies malalt i era la teva ruïna, vull dir que anaves a captar o no tenies altra possibilitat. Vull dir, benestar social, zero. Vull dir, hospitals, sí, hi havia una sèrie d'hospitals, però era per recollir en aquella persona i pràcticament deixar-la morir. Vull dir que tot això se recull en els índexs, allà on el que fèiem és allà el que se demanava les invocacions, és a dir, remeis pel dia a dia. Moltes vegades, si havies de travessar la mà, també demanaves, pregaves, i tantes coses que recuïm.
2: I se feia a través d'un goig que se cantava de manera popular.
3: Sí. És a dir, les advocacions, de qualque manera supliquen moltes coses que avui en dia pues, a lo millor ni les tindríem presents.
2: Clar, en el llibre heu transcrit la lletra dels goig i la música la tenim?
3: No, la música no.
0: La música no, perquè cada goig cantava quasi igual. Hi havia 7 tons, o 7 músiques, i si heu estat per el Cudi, se canta en el gall del Sant Crist amb una música antiga. I aquesta música se pot adaptar a quasi totes les...
2: I mem, es podeu dir com fa?
0: Ui! Vull per la vostra aventura vos mostrar el temps milagrosa, assistiu al que us venera o portantosa figura. Això és una de les... que, ja dic, se pot adaptar a qualsevol goig. I eren 7. Fins al segle XVIII, que començaren els músics a fer músiques, a compondre, fins i tot a veus. I m'han trobat bastants. N'hi ha un de Ramon Llull, que és preciós. N'hi ha d'altres, a tres veus, que ja...
2: Que són precioses. Clar, i després, allò que dèieu, que també era Protetors contra tot mal...
3: Exactament.
2: Que no ho trobàvem molt, si hi havia qualque epidèmia...
3: Això mateix, per exemple, Sant Roc, Sant Sebastià, s'apregava per les epidèmies, o contra les epidèmies, especialment a Porrera, Sant Roc, el significat.
0: I a l'Aro.
3: I a l'Aro.
2: A l'Aro també.
1: On és que s'han mantingut més vius?
0: Els goig.
1: Sí.
0: Bon, hi ha distint pobles. Se canten encara a les festes.
2: Per exemple...
0: Manacó, a Inca.
2: A Inca quan les cantau?
0: A Inca se canten el dia de Santa Maria la Major, que serà ara per novembre, segon diumenge, a Sant Adon, a Sant Sebastià, al Sant Crist, o sigui...
1: Sí mateix.
0: Sí. N'hi ha molts, perquè no... Però vaja, sí, se'n canten 4 o 5.
2: I tots és de nova creació, que van sortint, perquè això sí que és vera que a partir de neofestes i tot això, i noves confraries, la gent va creant els seus gotjos.
0: Ara, sí, se n'han fet molts. Se n'han fet molts, i de fet encara seguim editant gois. El que passa és que, clar, els bons gojistes se moren. i els joves fan més una poesia distinta.
1: Con goig.
0: Sí, no, i que l'harmonia de la poesia és molt difícil de musicar. De la poesia actual. I clar, això és una dificultat. Encara en tenim, hi ha en Rafael Bordoi, un bon poeta. Tenim músics, Tomeu Veny, en Agustí Guiló. Són músics que encara...
2: Que encara musiquen gojos.
0: Sí, sí. I que són d'aquest sabor antic, va antic.
2: Sí, més els tradicionals.
0: Més acomodat a la lletra aquesta.
2: Clar. Realment és una llàstima que no ho pugueu veure, però bé, teniu aquest llibre perquè cada goig té la seva lletra, la seva estampeta, la seva ornamentació. Són preciosos. Ara, per exemple, aquí he trobat els de Maria de Falanich, goig de Nostra Senyora, i a més, molts estan escrits en català antic.
0: Sí.
3: N'hi ha en llatí, ja.
2: I en llatí.
3: Sí, n'hi ha en llatí, i castellà n'hi ha pocs. Castellà n'hi ha un parell.
0: Castellà, a partir des de 8, n'hi ha qualcun.
1: Quin és el més antic que trobam en aquest llibre?
3: Aquest és el més antic, és de 1663, Nostra Senyora del Pilar.
1: Sí.
3: Mare de Déu del Pilar, i el darrer, el 188, de Santa Rosalia de Palerm. De 1663.
2: Doncs avui parlem d'aquest goig, d'aquest llibre fantàstic que han escrit en Santiago Cortés Fortesa i en Francesc Riera Vayreda, que avui tenim aquí a l'estudi d'Ivetra Ràdio, Els gojos, pietat i cultura popular a Mallorca, segles XVI i XIX, entre el segle XVI i XIX, de XVII i XIX.
3: De set,
2: que és quan heu començat, tot i que en tenim d'anteriors, i XIX, que és quan vosaltres els heu recollit.
0: Sí, de fet, anteriors no en coneixem.
3: De fet, el qui les va recollir va morir en 1836. Sí. Que no va recollir més.
1: Clar.
2: Doncs ara jugarem una miqueta amb els goigs.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
2: Molt bé, ara farem una prova en la qual tindreu 30 segons cada un per enumerar paraules relacionades amb els gojos. I comencem per Santiago.
1: Vinga, Santiago, serà bo de fer, eh? 30 segons per enumerar noms de gojos que se conserven avui en dia.
0: Goig a la Mare Déu de Falanich, a la Mare Déu de Pontició de Porreres, Santa Maria la Major, Santa Maria d'Artà, Sant Pons, Sant Antoni, Sant Roc, la Santíssima Trinitat, Sant Simón Stock, Sant Domingo.
2: Molt bé, molt bé. Santiago, n'heu dit un bon fester. Ara li toquen a en Francesc. Ben, Francesc, que haureu de dir.
1: Vinga, Francesc, en 30 segons hauràs de dir noms de vocacions que tenen els seus goigs.
3: Bueno, és la vocació que tenen la Mare Déu del Carme, la Santíssima Trinitat, les Ànimes, Sant Sebastià, Santa Maria Major d'Inca, Nostra Senyora del Carme, Sant Roc, també ja ho he dit, apareix, i dels desemparats, dels pobres, del misericordi, hi ha tota una sèrie d'advocacions que avui en dia encara
2: tenen el seu goig. Molt bé, ho fem molt bé, i tenim una altra prova, i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
2: Ara unes preguntes. A Menorca, grup reduït de sonadors i cantaires canten antic goig el dissabte de Glòria, això per Pasco, mentre recorren diferents cases de llocs, de camp i també places i carrers per celebrar l'arribada de Pasco, és a dir, el diumenge de Resurrecció. Però sabeu quin nom té aquesta música de Pasco?
1: Se diu Menorca. Deixem-lo dalt, o se diu l'altíssim miracle.
0: Deixem-lo dalt.
2: Deixem-lo dalt.
1: I ben dit.
2: És un goig, deixem-lo dalt?
0: Sí.
2: Sí? i preciós de Menorca, en aquest cas. Molt bé. En tenim una altra, i abans ho dèiem, per exemple, la vocació de la Mare de Déu de la Panada, no sé si els coneixeu, sí, que són relativament recents, doncs tenen un goig, també, que han fet a la Mare de Déu de la Panada.
0: Molts.
2: Sí, molts. Però un d'aquests, sabeu qui el va escriure?
0: En Lloret Moà, en Pere Llebrés, en Rafael Gordoi, n'hi ha molts,
2: en
0: Jaume Rovira.
2: Diu, si hau la nostra bocada quan la Pasqua ens du consol, o verge de la Panada, dolça com un rubiol. Aquestes
0: d'en Llorenç.
2: D'en Lloret Moà, molt bé. Molt bé, Santiago. Per això deia que n'hi ha de nova creació.
3: Molts. Però aquesta realment ja no és tan moderna.
2: No, de fet...
0: Sí, en el segle XX se n'han fet molts.
2: Exacte. Òbviament, Llorenç Moà va morir, però...
3: Sí.
1: Per tant, la tradició és viva.
0: En Llorenç Moà en té bastants.
2: En va escriure bastants. Sí.
0: Té de Beniamà, de Sant Cris de Beniamà, té de Santa Maria de Ximballí, té... ara m'ho sortirà, de Robines, de Benissalem. Sí.
2: Va ser també escriptor de goig.
0: Sí. A més, els feia amb una producció molt envejable. Aviat tenia el goig fet.
2: Ai, mira, sí. Quina sort.
0: Sí.
2: Doncs enhorabona, no mos queda més temps, però que sapigueu que hi ha aquest llibre, si esteu interessats, El goig, pietat i cultura popular a Mallorca, dels segles XVII al segle XIX. Moltes gràcies per haver vingut. Per fer tota aquesta feinada, aquesta recopilació, perquè això realment és la nostra història, no?
3: Exacte, sí. O part de la nostra història.
2: Part contada a partir del goig.
0: Exacte.
2: Dels gojos.
0: Sí.
2: Enhorabona, de Santiago Cortés Prince Riera, per aquesta
1: moltes
2: feina.
1: Gràcies.
2: Ha estat un plaer. Sí. Gràcies.
0: Encantat.
2: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres estem en tot o no.
4: IB3 Ràdio és informació.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit vel,
5: tinta,
6: mur, cornada... Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Heu de saber que demà comença un cicle per tractar la relació entre el cinema i l'arquitectura.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

moment per encetar aquesta segona hora de Tentols. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i que ara tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Idò, sí, per conèixer la notícia, saludarem en Miquel Junc. Com anem, Miquel?
1: Bon dia, la Ben.
0: Celestia Livent.
1: Som aquí,
0: I Maria Pons. Ai, com estàu? També. Gràcies a tots tres. Ara avui hem de parlar d'arquitectura i de cinema. Una bona combinació.
1: Bona combinació.
0: El manco, sí, en aquest cicle que avui tractarem, Mireia, precisament que era el Dia Internacional de l'Arquitectura, que és el primer dilluns d'octubre de cada any, i relacionarem aquestes dues arts amb un cicle que comença demà.

0: Just demà comença aquesta primera edició de La Mesura Invisible, un cicle de cinema i arquitectura impulsat conjuntament entre el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, el Teatre Principal d'Inca, l'Associació d'Amics del Cinema d'Inca i Comarca i la Fundació Toni Catany. El cicle és coordinat pel productor de cinema Joan Carles Martorell, qui ens explica els inicis d'aquest cicle.
1: Fa ja molts anys que el Col·legi d'Arquitectes fa cicles de cine en diferents formats i configuracions, i en aquesta ocasió té aquest cicle novetats. De les tres pel·lícules que es projectaran, es faran fora Palma dues, és a dir, en col·laboració amb el Cineclub ACIC i la Fundació Toni Catany, anem a Inca, el Teatre Principal d'Inca, és un major. Aquestes sessions tindran col·loqui posterior, combinant amb arquitectes molt potents, com en Jaume Lluís, de l'Estudi Marès, o na Carme Pinós, que, com sabeu, és una de les arquitectes més importants del món i té casa a Mallorca, o els socis de l'Estudi Ripoll Tizón, que són especialistes en habitatge. Més novetats. Hi haurà un cineasta i productor audiovisual, que també forma part de la presentació i debat, que en aquest cas són jo. I tot això acompanyat de Piscolabis, que oferirà Puig, Formatges Grimalt i Kelly.
0: Bé, mirar una pel·lícula i quedar un escolar aquí amb bon menjar sempre està bé. I
2: clar, sí.
0: Hi ha aquest bon convidat també que m'ho ha contat en Joan Carles. Mm. Però també li han demanat que mos expliqui els vincles que hi ha entre el cinema i l'arquitectura.
1: El cinema i l'arquitectura són cosins germans, és a dir, tot i ser branques de creació humana diferents, tenen en comú moltíssimes coses. Quatre exemples. Fan espais on la llum és superimportant. Són feines d'equip amb una implicació de molts professionals. I són oficis cars, arquitectura i cinema, i transcendents. Bueno, de fet, sovint han estat disciplines d'estat, és a dir, per mostrar al món el potencial cultural d'un país, és a dir, com el Museu Guggenheim de Bilbao o el cinema de l'Almodó.

0: Bé, tenen moltes més coses en comú el cinema i l'arquitectura que les que mos pensam. I com han dit, aquest cicle de cinema i arquitectura comença demà a les 7:30. Serà al pati de la seu del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears i s'hi projectarà la pel·lícula L'Arquitecte, precisament. Bon títol per començar.
1: A més, una pel·lícula bastant nova, aquesta.
0: Sí, de fa 2 anys. Se va estrenar fa 2 anys. Després continuarà dia 29 d'octubre al Teatre Principal d'Inca, on s'hi podrà veure Columbus, i dia 20 de novembre, a la Fundació Toni Catany s'hi projectarà Alien Grey and the House by the Sea. En Joan Carles Martorell mos explica un poquet sobre què tracten aquestes pel·lícules.
2: La primera és L'Arquitecte, és un film francès que es va estrenar al Festival de Cannes fa 2 anys, i està inspirat en el cas real de com es va construir aquell arc supermodern del districte de la Défense a París. L'administració pública que el va promoure i l'arquitecte que el va dissenyar, a poc es van trobar moltíssimes dificultats tècniques, econòmiques, burocràtiques, que van fer que el que havien somiat inicialment difícilment es podria fer realitat. La segona que farem a Inca té com a títol Columbus i és un homenatge a l'urbanisme i arquitectura de la ciutat americana de Columbus. És una ficció on s'excusa que és una jove aspirant arquitecta que coneix casualment, és fill d'un altre gran arquitecte, més veterà, i junts faran un pat de teràpia. És un film molt humanista, preciós. La tercera pel·lícula és una docuficció que no s'ha vist mai a les Illes Balears, és una estrena absoluta en el nostre territori, i ara que no mos sent ningú, vos confessaré que és la meva prefe d'aquest cicle. I és la història també real de la dissenyadora industrial i arquitecta irlandesa Alien Grey.
0: Unes pel·lícules ben interessants que serviran per fer un col·loqui posterior també ben interessant per reflexionar sobre els espais que habitam i els reptes que té l'arquitectura actual.
2: La sessió inaugural aprofitarem per xerrar dels reptes d'obra pública, és a dir, com els arquitectes fan feina amb les diferents administracions i governs, amb encàrrecs i licitacions, que aquí és un temazo. Amb Columbus convidarem a un professor i un alumne d'ADEMA, que és la nova universitat de Mallorca, que acaba d'inaugurar per primer cop a les Illes Balears estudis d'arquitectura. I serà superinteressant perquè, encara que no ho sembli, les ciutats de Columbus, Ohio i Inca tenen més coses en comú del que pugui aparèixer a primera vista. I finalment, a la Fundació Toni Catany de Llucmajor, la pel·li segur que mos dona molt de joc després per col·loqui, i molt probablement, evidentment, tractarem, perquè és un dels temes de la pel·lícula, els reptes de ser una dona dins aquest món de l'arquitectura en particular.

0: Maria, no sé si has estat a Ohio, però en Joan Carles ha dit que...
1: No puc opinar.
0: Que no és molt diferent a Inca, no sé.
1: D'aquestes similituds o paral·lelismes no puc opinar. A Inca hi som, però a Ohio no he tingut la sort d'anar-hi. Però mos fiam de Joan Carles.
0: Jo me fio d'ell, sí.
2: Un agermanament ja. Bé, primer hauríem d'anar a Ohio.
0: Sí, primer hauríem de veure si és veritat això com ho ha dit Joan Carles. I després ja feim l'agermanament d'Inca i Ohio per la ciutat.
2: A veure,
1: Inca deu ser millor que Ohio, però bé.
0: Segurament si viu bastant millor, sí. Segurament sí.
3: Doncs aquesta és la repassada en aquest cicle de cinema i arquitectura que comença demà en aquest Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears amb la projecció d'aquesta pel·lícula que s'atitula precisament L'Arquitecte i doncs que també transitarà durant aquests dies per diferents espais de Mallorca. I de Miquel, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Cinema i arquitectura. Feim una pausa amb el Consell de la Universitat i tornem tot una.
4: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

El dret a un habitatge digne i adequat. Trobar un habitatge digne i adequat i a un preu assequible s'ha convertit en una missió impossible. Quan parlam d'assequibilitat, ens referim a poder pagar un habitatge sense que això impedeixi arribar a final de mes. Quan aquesta possibilitat desapareix, ens trobam en una situació de vulnerabilitat residencial, és a dir, un risc elevat de no poder mantenir una llar en l'estabilitat necessària per viure dignament. Garantir el dret de l'habitatge no significa només tenir un sòtil, sinó assegurar les condicions necessàries perquè tothom pugui desenvolupar la seva vida amb dignitat. I terme explicat, terme acabat.

0: I continuem, avui és dimarts i Maria, mos toca descobrir quin és el moment Tèntol i avui és un moment d'enamorats.
1: Sí, oh, clar, no tothom té la sort de poder tenir aquests moments, no. però
0: s'ha d'estar enamorat.
1: Mosa...
0: I correspost.
1: També, clar,
0: perquè
1: no
0: pot estar enamorat, però...
1: Així és.
0: Tot sol.
1: El nostre oient té la sort d'estar enamorat, correspost i casat, i a més, feliçment, escoltam en Tolo.
2: Bones. Bueno, en quant al meu moment Tèntol, fa 4 anys que vaig jubilar, lo qual, el moment Tèntol, n'hi ha molts. Una hora baixa en l'estiu amb la meva dona fent una copeta de vi i xerrant de lo que mos passa dia a dia i tal, que és fantàstic.
1: És fantàstic, clar. Si se té l'oportunitat, és fantàstic. Uh-huh. Jo de gran vull ser com en Tolo, que sempre està content, uh-huh. I tenir aquests hores baixes que diu ell, tranquils, en parella, amb una copa de vi i una bona conversa, que és una cosa tan senzilla, però que hem de dir que no tots no són els beneficis per la beguda, sinó per aquest temps compartit i aquesta intimitat. Perquè, clar, aquest petit ritual podríem dir que enforteix el vincle de parella, perquè això pot afavorir aquesta satisfacció en la relació i pot reduir la sensació de rutina i d'avorriment. També gaudir d'un moment sense presses, cosa que avui tampoc no abunda gaire, i aturar-se, xerrar, escoltar-se, estar pendents i compartir aquestes coses que mos passen en el dia a dia, una cosa que, a més, potencia la connexió de parella. Hem de remarcar el que deien, que no és la copa de vi, que té els principals beneficis, sinó que és aquest moment Tèntol d'estar junts i riure i gaudir d'aquesta estona de qualitat que podria ser vista com una inversió en la relació.

0: Així mateix, la recerca científica també vincula les bones relacions socials amb un millor benestar general i fins i tot amb una millor qualitat de son, perquè ara vaig a les dades científiques.
1: Ai, mira, això aniria bé, eh? Una millor qualitat de son.
0: Jo també, sí, sí. La veritat. Sí, jo.
2: Has de trobar parella.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, si ha de millorar la qualitat de son.
2: S'ha d'estar enamorat per tenir una millor qualitat de son. Ajuda.
0: A veure,
1: això
0: ajuda, clar.
1: Això és una recerca científica.
0: Sí, sí, sí. Mem, ja vos explic. Una meta-anàlisi de 148 estudis amb més de 300.000 participants va trobar una associació entre les relacions socials més fortes i una major supervivència. Mm-hmm. És a dir, hem de dir que això no demostra que una hora baixa amb la teva parella te faci viure més, però sí que dona suport en el fet que les bones connexions són un component important de la salut. Per tant, reservar temps de qualitat per sa parella, no simplement passar l'estona, sí que no, és una manera senzilla de cuidar sa relació i també cuidar-nos mútuament, però Celestí, no te preocupis. Amen. Perquè
1: d'acord.
0: Tot això
1: no, preocupar no estic,
0: tot això se pot aplicar a la resta de relacions de sa vida, com són ses amistats,
1: no,
0: el fill, ben que dit, tu i jo avui a la baixa podem fer una copa de vi
1: també,
0: i dormirà beníssim.
1: També, d'acord.
0: Sí, no passis gent de clar. Bé, no. Ho dius
1: una,
0: a ciència.
1: Una bé, perquè si en fa més d'una
0: ja, a vegades,
1: ja te desbarata sa sona.
0: Sí, pot.
2: És un altre tema, aquest?
1: És un altre tema, sí.
0: Però complicat,
2: la ciència diu que compartir moments, estiguem enamorats o no, amb una altra persona amb qui estiguem a gust, doncs pot ajudar a tenir allò, la felicitat més controlada, no?
0: Mm. O l'estrès i el descans i la salut, que són coses importants. Per ventura no et ser feliç, però la calma, si sembla bastant.
2: Celestí, tu tens mal dormir?
1: No és que tingui mal dormir, però a vegades sí que me desperta en la nit.
2: Sí,
1: sí,
2: a mi, però
1: que no don de tira.
2: A mitjan del vespre.
1: Sí, no cada dia.
2: I què fas quan
1: ara fa dos dies que no, ara fa dos dies que don que arreu, sí.
3: He tingut bones relacions socials.
1: Sí,
0: clar,
1: he tingut bones relacions
0: socials,
1: perquè
0: cada
1: setmana
0: i...
1: Però sí que és veritat que no sé si va en relació amb fer-se gran. Mm-hmm.
2: També ha
1: sí,
2: una
1: sí.
2: part, supòs, d'això, mm. Però què fas quan te desveldes?
1: Ah, no, me torno a dormir tot d'una, però... Sí,
3: això no passa res, no hi ha problema.
1: Me despert, però llavors no tinc insomni. No,
2: ja,
1: no,
2: ja,
1: no,
2: ja.
1: No, això encara no ha arribat.
2: Idò, això és fantàstic.
1: Esperem que no arribi, no, no. Però això de dir... Ostres, ara són les 4 i 13 minuts, i ara que
0: sempre
1: faig despert...
0: Sempre és les 4,
3: sí, sí. No sé
0: a mi me passa sempre les 4, també. M'aixec,
1: bec un tassó d'aigua, i me'n torno a jeure, i pens, no me dormiré ara, i sí. Mm-hmm. I ja no m'entem, i m'he dormit.
2: I t'has dormit, tu, Maria, te desveldes?
0: Sí, me passa bastant, sí. La veritat. I això que som jove.
2: I
0: no
2: tu
0: sé...
2: tornes a dormir?
0: Me costa, sí, perquè me poso nerviosa i dic ai, ara no me dormiré, i me passa el contrari que en Celestí, que no me dorm, i don voltes. Però...
2: Diuen que s'han de fer coses avorrides, entre cometes, és a dir, has d'agafar un llibre d'aquests...
3: Avorrit.
2: Sí.
0: Una pel·lícula així, mediocre.
2: Faci, sí, que una cosa que sí, i molt llum, molt baixa.
3: Ni que era, de
2: sí.
3: Fet, estan ni d'aquí l'altre dia mos contava...
0: pensant en ell.
3: De l'altre dia mos contava que se posa, això no sé si és molt legal, però que...
0: Ai, Déu.
3: Tenia, no sé si era iVots o una aplicació de podcasts que tenia... Hi havia un compte que publicava àudios de pel·lícules, només els àudios.
0: Ah, pensava anaves a dir una altra
3: cosa.
0: I ell
3: se posava l'àudio, i quan no se pot dormir se'l posa i se dorm.
0: Això m'ha dit que li va funcionar l'altre dia escoltar balenes.
3: Ah, també.
2: Ah,
3: també ho va contar.
0: I també pot funcionar canviar d'habitació.
1: Però clar, ja has de tenir...
0: Per dormir-te. Canviar d'espai.
1: Has de tenir auriculars, els mòbils, això, a mà, perquè és que si no ja te desvetles completament. Si has de començar
0: que
1: a trescar
0: pantalla,
1: per dintre teva...
2: És que ja no estava desvetlar, però si no,
1: sí,
2: no,
1: ja,
2: no se posa
1: ja.
2: I escoltar balenes. Ja.
1: Ja la meva tècnica va ser, no ho sé, penses, clar, dins el llit i dius, contaré.
0: Ovetes.
1: Ovetes.
0: Això no m'ha funcionat mai.
1: Contaré fins a 100 i no arribaré, evidentment, perquè d'aquí a 100...
2: Ja t'hauràs dormit.
1: I no.
3: A 20
1: i...
2: Vaig
1: passar 100. Sí, és que 100 passa aviat, també.
0: Clar. I te'ls imagines votant
1: i
0: una...
1: I aquesta tècnica l'he provat a tres vegades, però no, no funciona. Mm. No, a mi no. Ja l'he descartada.
2: Mm.
1: És a dir, ara és moment de balenes. Haurem
2: moments tentos sí. Per quan mos despertam a les 4.
0: Sí, sí, els oients mos ho van enviar, sí, consells. Per favor, i gràcies.
2: Maria, moltes gràcies. Nosaltres també fem un tento d'ara i tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: La balanguera misteriosa.
2: Misteriosa.
1: No, fila, ella... fila.
2: No, misteriosa.
3: Misteriosa.
2: Misteriosa. Ella fila, però Miquel Àngel fila.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
2: Molt bon dia, Miquel Àngel.
4: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
2: Han passat moltes coses aquesta setmana.
5: Hi ha una triatló.
1: Què és una triatló?
2: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
4: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
2: Però per nedar no hi ha manera.
1: No.
6: Companys, començant temporada, què poden fer?
7: No sé, per exemple, fer-me jaure.
6: Què?
8: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
7: No, jo no soc la moderna és ella.
9: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
6: Però què fan exactament?
7: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
6: Però ho fan els joves o no tan joves?
9: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
8: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IV3 Ràdio. La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.

0: I ja tenim aquí en Eugènia Sant Pedro. Eugènia, com estàs?
1: Què tal?
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Que després d'aquesta ressaca de la bona nit, com ho dus?
1: Bé. La veritat és que ara ho comentàvem que... Bueno, realment, com que la temporada alta se pot dir que, que ha començat en la bola negra, però en realitat no, perquè ja varen començar nosaltres en Suportant el Paradís una mica, des de setembre, de dia 2 de setembre. Bueno, no, amb el Ser Querido, dia 26 d'agost.
2: Mm-hmm. Clar, que ha començat prest, aquesta temporada.
1: Sí.
0: Mm. És a dir, que la temporada de cinema ha començat forta, sobretot a taquilla.
1: Sí.
0: Manco la pel·lícula que parlarem avui.
1: Molt ben ficat, exacte. Una que... pena.
0: Sí?
1: Jo? Sí, és
0: I això
1: pena.
0: Que és una superproducció nord-americana, Tom Cruise... Sí, t'he de dir que quan he vist el tràiler no l'he conegut.
1: Clar. Ja, totalment. Està super caracteritzat. Mm-hmm. Sí. A més, ara ho comentarem, però és veritat que és una pel·lícula que... crec que el tràiler no li ha anat gens bé, perquè no té res a veure en realitat en el que és la pel·lícula, o sí, però amaga de molt bona manera, i crec que en tota la intenció del món, perquè crec que tots els tràilers haurien de ser així, un gir inesperat que fa que tot tingui un sentit.
0: No perquè... surt en el tràiler aquest
1: no.
0: gir. És a dir, que no hi ha spoilers.
1: No. Clar, el tràiler és algo molt loco, que no saps el que estàs mirant, saps? Mm. Però clar, quan estàs en el cine, quan ja dus com a 20-30 minuts mirant la pel·li, passa algo que fa que tot tingui sentit. I clar, jo des d'aquí els he de demanar als espectadors i espectadores paciència.
0: Mm-hmm. 20 minuts, tampoc no és molta paciència.
1: No, però és vera, no sé, és vera, l'altre dia xerrava amb companys de Cine Ciutat que estan com a de cara al públic que me deien, ostres, tothom que surt de la pel·li surt com a molt content i agraït d'haver vist això perquè, bueno, ara ho xerrarem, però mm-hmm. és vera que és una pena... que la crítica està completament dividida o t'agrada molt o l'odies. Sí.
0: I d'escoltar aquest tràiler desconcertant sí. que no entendrem res sí. i en parlam. És la pel·lícula que han de dir Digger o Digger?
1: Jo dic Digger.
0: Digger.
1: I que me detengan, m'és igual.
3: La vida és un cambio constante. Un dia eres un gato, prueba un poco por papaito, venga cielo. Un rey y al siguiente un puñado de cenizas. ¿Cuánto tiempo diría que le queda?
4: Entre 2 semanas y 5 minutos.
5: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
6: Ah, sí, hola Sandy, el de la grieta de 1.5 metros. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado 1.5 metros. La mesa que tengo delante mide más de 1.5 metros.
5: Pero señor Rockwell...
6: Mi polla mide 1/10 parte. ¿Quieres que cierre una plataforma de 1.000 millones de dólares por algo que es solo 10 veces mi polla?
5: Creo que no está entendiendo lo que sucede.
0: El Hollywood 100% aquesta
1: sí.
0: pel·lícula.
1: Sí.
0: Això sí que ho té, No està gravada en 35 mil·límetres aquesta.
1: Bueno, ara ho xerrem, perquè té coses interessants. Bueno, si voleu, podem començar a xerrar sobre Iñárritu, que és Alejandro González,
0: el director
1: de la pel·li.
0: Digger?
1: De Digger, sí. És un director mexicà que segur que molts els coneixeu perquè va dirigir Amores Perros, 21 gramos o Babel. És un dels pocs cineastes que ha guanyat l'Òscar a millor direcció 2 anys seguits. El 2015 va ser per Birdman i el 2016 per El Renacido, aquella pel·lícula on el Leonardo DiCaprio lluitava amb un os.
0: I després... Va guanyar 2 anys consecutius l'Òscar. Sí. És veritat que això és molt mal de fer.
1: Sí. Mm-hmm. Després va tornar a Mèxic per fer Bardo i el 2022 una pel·lícula molt personal que va passar gairebé de puntetes i ara mateix tampoc recordo el títol. Mm-hmm. Però bueno, Digueres, per tant, se podria dir la seva primera pel·lícula amb anglès en 11 anys que té de recorregut, no? Mm-hmm. professional. I troc que no... que la idea, aquesta idea li rodava pel cap des de que va acabar El Renacido, perquè amb en Tom Cruise se deia que va xerrar per primera vegada en el 2019 mentre l'actor rodava la pel·li aquesta de Top Gun Maverick. Una pel·li divertidíssima, també, per cert. però, bueno, per escriure aquesta pel·li ha tornat a juntar a l'equip de Birdman, que és en Alexander Dinelaris i en Nicolás Giacobone, i ha sumat la dramaturga mexicana Sabina Berman. I darrere la càmera un altre retrobament molt interessant que és en Manuel Lubezki, el director de fotografia de Birdman i El Renacido. La crítica torna a dir que aquesta fotografia és impressionant i és vera, o sigui, és raríssima. Jo mai havia vist alguna cosa així, és tot superpla, però clar, ara mesura que ho estic dient torna a pensar que tot té un sentit. No vull fer cap spoiler perquè és vera que si saps això ja no té cap tipus de sentit anar a veure la pel·li, Però bueno, en aquesta pel·li veiem en Tom Cruise, que és en Digger Rockwell, un magnat del petroli, excèntric i riquíssim, que es té per l'home més poderós del món. La seva empresa provoca una catàstrofe ecològica a Groenlàndia, és una catàstrofe de dimensions planetàries, i a partir d'aquí, el personatge d'en Tom Cruise, en Digger, es llança una cursa per demostrar que ell és precisament el salvador de la humanitat, abans que el desastre que ell mateix ha fermat o destrueixi tot.
0: Per tant, un argument a priori un poc així, no?
1: Sí.
0: Amen. És a dir, jo som un magnat molt sí. important, que faig un desastre molt gros i llavors ho vull salvar i alhora vull ser en Superman.
1: Exacte. Sí, sí, sí, sí, sí. A més, és que quan jo l'estava mirant i, de fet, és veritat que això me va venir dies després, quan vaig pensar, de fet, comentar-la aquí a Pla Subjectiu, que és una pel·lícula que ben bé podria haver dirigit en Bong Joon-ho, el director cantonès, reconegudíssim per Paràsitos, o Okja, una pel·lícula que teniu a Netflix i que és increïble, perquè és així com molt distòpica, de ciència-ficció fins i tot, quasi, saps? Una realitat d'aquestes que dius, això no pot existir mai. És veritat que aquesta pel·lícula està situada en el futur, i això no ho sembla en el tràiler, però és així.
0: És a dir, un futurible proper.
1: Sí, i tant. Perquè xerra d'uns temes
2: que mos toquen a totes.
1: No, no, en realitat no. Però com està com molt magnificat, saps? Sembla que és una realitat que no pot existir. Però si seguim per aquest camí, ja vos dic jo que probablement... Perquè xerra, doncs, per exemple, de canvi climàtic, de masclisme, de poder, de tota la part doncs, més dura, no?, de governar, perquè en realitat el que fa aquest home és governar. I la frase oficial d'aquesta pel·lícula la resumeix com a molt bé, no?, que és l'home més poderós del món, cor per demostrar que és el salvador de la humanitat abans que el desastre que ha provocat acabi amb tot. El més important, Warner la ven com una comèdia de proporcions catastròfiques i realment és que és això, és una sàtira de comèdia negra.
0: Que és a dir, que és humor.
1: Sí. Bueno, jo m'aixapava durant tota la pel·li.
0: Fa riure.
1: Sí, sí.
0: També està bé riure un poc.
1: Clar, també vos he de dir que, clar, com en el principi tu no coneixes el que estàs mirant, jo me sentia malament perquè hi havia coses que me feien gràcia, però pensava... Com me pot fer gràcia això? Saps? Perquè a més és un tipus de món negre en el que, bueno, jo no m'hi veig, supos que per la generació que tinc, saps? La meva generació no me fa com a, que me facin gràcia segons quines coses, però és perquè me feia gràcia i me sentia malament. I clar, després te n'adones que no és algo gratuït perquè torna a tenir un sentit tot.
2: I com és que no fa gràcia? És a dir, com és que no...
0: No, per exemple, tenen
2: no fa números
0: un moixet...
1: Com?
2: Com és que no ha fet gràcia, que no fa números
1: ah,
2: de taquilla?
1: Ja.
2: No se l'ha
0: entès? Això és un misteri, eh?
1: És que no sé, la veritat és que és una pena. Jo crec que és el que vos dic. Bueno, a Cine Ciutat vàrem anar l'any passat en el Mercat de Cinema Independent, on sempre se fa una xerrada, a la Seminci, en el Festival de Valladolid, on sempre se fa una xerrada un poc del sistema que s'encarrega de recopilar totes les dades de taquilla a nivell nacional. I sempre cada any fan com una ponència. I enguany han tornat a dir que el més important per l'espectador poder anar al cine, és a dir, per què va anar al cine l'espectador, és o bé perquè ha vist un tràiler o un cartell. Aleshores, el cartell troc és xulíssim, però per aquest tràiler, pel meu gust, jo no tenia ganes d'anar a veure-la realment.
0: Però parlant de xifres, a l'estat espanyol o tot el món?
1: En general.
0: És a dir, que també ha estat un desastre.
1: Sí. Sí.
2: Clar, Pantoria Rosa i això també, no?
1: Home, jo crec que sí.
2: Efecte rebot, no?
1: Sí. Però, bueno, sí, jo crec que l'espectador, per exemple, en el meu cas, nosaltres la vam anar a veure per qui l'ha dirigit. És una persona realment important dins d'indústria cinematogràfica i una estrena com aquesta, on Tom Cruise, pues, no te l'has de perdre, saps? I ja vos dic jo que a les sales a qui vaig anar, tothom reia.
0: O sigui que fa gràcia. Que jo dic, no estarà rodada en 35 mil·límetres, però sí.
1: Sí que està rodada.
0: No m'ho puc creure.
1: Sí, sí, sí. I també hem vist la visió aquí, format panoràmic, dels anys 50, no?, que és dels grans espectacles de Hollywood, que ara torna a estar de moda.
0: Però de què que no poden veure aquí les sales de cine de l'estat?
1: Bueno, jo crec que si vas a una sala IMAX, sí.
0: Ah, vale.
1: Sí, però bueno, sempre...
0: És a dir, en 35 mil·límetres, però l'has de veure en una sala IMAX.
1: Sí, a mi, jo crec que sempre... O sigui, si se... Si algú té oportunitat de veure una pel·li en 35 mil·límetres, o sigui, que s'ha rodat en 35 mil·límetres a un cine que té un projector de 35 mil·límetres, anar-hi.
0: Però això pot passar?
1: Sí, i tant.
0: Aquí a Mallorca?
1: No.
0: A Balears?
1: No.
0: No.
1: A Espanya n'hi ha uns 4, i són una a Madrid, Barcelona, Saragossa...
0: És a dir, que nosaltres molts... no podem.
1: No, no, no.
0: L'altre dia escoltava una entrevista a la directora de fotografia de la Bola Negra, que és una atleta catalana, i li deia, per què la presentadora, l'entrevistadora, la periodista, li deia, per què l'heu enregistrat en 35 mil·límetres en la tecnologia que hi ha avui dia que te permet fer allò que vulguis?
1: Total, i es tanca. Vull dir, això fa que el pressupost sigui molt més car de lo normal.
0: Imagina't, i diu, perquè és més real, perquè la il·luminació és més real, però realment la il·luminació l'has de tenir molt control, és a dir, és com fer cinema a l'antiga.
1: Sí, sí, sí. Però ja és una capritxada, perquè després llueix molt bé, la veritat. Però troc que amb el digital se pot arribar en això perfectament, o bé amb un bon equip de direcció de fotografia i d'il·luminació, i si li sumes també un bon equip de postproducció que te faci un bon color... Mm-hmm. Però, bueno, ho entenc, perquè també és molt romàntic.
0: Clar, ara tenim allò analògic, mos fa nostàlgia, també.
1: Total.
0: Bé. M'encanta aquest debat de com s'arraven les pel·lícules.
1: Ja.
0: Sobretot perquè ara està clar, amb totes aquestes pel·lícules, com aquesta, que jo no m'hauria imaginat mai, que està rodada en 35 mil·límetres, i sí.
1: Sí, sí, sí. I, bueno, lo xulo de tot això, no?, és que hi ha en Tom Cruise, no?, que és veritat que fa molts anys que el veiem penjat d'avions i botant per penya-segats i sempre fent d'heroi, però aquí fa una cosa que és, crec, molt més arriscada, que és que fa és ridícul. Se transforma físicament, com tu bé has dit, no l'havies reconegut en el tràiler, juga antipàtic, grotesc, i sobretot se'n riu de la seva pròpia imatge. A mi, és veritat que... En general, la pel·lícula m'ha agradat molt, però trob que, o sigui, és una pena que un Tom Cruise no el nominin en aquesta pel·lícula als Oscars.
0: Ah, sí?

0: O sea, superproducció literària, supos que també de cine hi ha moltíssima producció.
1: Sí, sí, sí, tant. De fet, aquí, bueno, anem un poc en els números, en el titular, digue que aquesta pel·lícula de la qual estem xerrant avui ha costat, segons les fonts, entre 125 i 180 milions de dòlars, sense comptar la publicitat, que ja han xerrat algunes vegades, que darrerament, com a tota la indústria audiovisual, hi ha d'haver una línia pressupostària per màrqueting, que, per exemple, La Bola Negra ho han petat, perquè ja fa mesos que sentim...
0: Quant de dos bets han gastat?
1: No ho sé.
0: No ho sé.
1: Però no recordo ara tampoc en Cirat. Vos en recordeu aquesta pel·li que també va ser... Mm-hmm. Crec que valia més que la pel·li.
0: És a dir, el pressupost de publicitat era més alt que...
1: A Cirat crec que sí. Que és que és una barbaritat,
0: pel·lícula.
1: Sí. Uau. Per tant, bueno, el primer cap de setmana ha fet uns 8 milions a Estats Units i uns 20 a tot el món. Ha quedat 5 en la taquilla nord-americana i ja és la pitjor estrena d'en Tom Cruise en gairebé 20 anys.
0: Oh.
1: Sí. Ja se xerra de pèrdues de fins a 150.000 euros, però bueno.
0: Public... 150.000 euros? 150 sí. milions?
1: 150 milions d'euros.
0: Sí. Si fossin 150.000
1: 150 no és res. Imagina't.
0: Clar, que tenen pèrdues de 150 milions sí. d'euros, mare de Déu.
1: Sí.
2: Poca cosa.
0: Res.
1: És molt fort. Però el més interessant de tot això és que crec que Warner, la distribuïdora, ha sigut molt intel·ligent i en lloc d'amagar tot aquest desastre, no, per dir-ho d'alguna manera, n'ha fet campanya.
0: Ah, i això està bé.
1: Sí, i és molt xulo.
0: De ser desgràcies.
1: Sí, sí, sí.
0: Treure'n profit.
1: Sí, és que és molt xulo perquè tenen com a... estan fent com a peces per xarxes socials i diferents cartells que posa com a desagradable, obra mestra, desconcertant, brillant, no? Com a les dues opinions. I davall posa, decidiu vosaltres mateixos. Que això està molt bé.
0: Clar. Aneu a veure-la i així
1: sí.
0: podreu decidir, podreu opinar.
1: Totalment. Uh-huh. I bueno, per què volia xerrar jo avui d'aquesta pel·lícula? Perquè, com bé vos he dit abans, no entenc aquests resultats, o millor dit, els entenc, però em fa molta ràbia. Perquè crec que en el final, digues, és una pel·lícula molt intel·ligent i molt divertida i fa temps que no veia d'un gran estudi de Hollywood posar tant de doblers en una cosa com a tan crítica. Pens que ha estat una cosa molt senzilla i és que, com bé vos he dit, la gent ha vist el tràiler i ha cregut que la pel·lícula era allò. I la pel·lícula no és allò, la pel·lícula xerra d'allò. Xerra d'homes riquíssims que rompen el món i després es presenten com els únics que el poden arreglar. De com ens venen les coses i no fa falta que vos digui que ara mateix, realment, això no és ciència ficció. Tal vegada el públic, això també pot ser, va veure en Tom Cruise, volia veure un heroi i el públic que hauria gaudit aquesta sàtira no ha anat a veure una pel·lícula d'en Tom Cruise realment. Jo vaig riure molt i vaig sortir del cine amb la sensació d'haver vist una cosa molt rara que d'aquí uns anys mirarem d'una altra manera. Tant de bo. I l'únic que vos puc recomanar és que mentre encara és a Cine Ciutat que li doneu aquests 20 minutets, 20-30 minutets,
0: i després... Els 30 minuts són més mal de passar.
1: Sí.
0: I llavors...
1: És que jo no sabia el que estava mirant. Sí. Ah. Els primers. Jo no sabia el que estava mirant.
2: Bueno, és poca cosa.
1: Clar.
2: 20, mitja horeta, res.
0: Ja me comences a entendre...
1: Llavors, o sigui, passa algo a la pel·lícula que dius, vale... Ara ho entenc tot. I, de fet, mentre està passant allò, dius... Com pot empitjorar encara més? Però, de veres, és una cosa molt loca. Però, de sobte, tot té un sentit.
0: Uh-huh.
1: I després, també vos he de dir que a mitja pel·lícula hi ha una seqüència brutal, que jo crec que la recordaré tota sa vida, on hi ha en Tom Cruise davant una espècie de gabinet, com a de gent jutjant, com si fos un judici, i hi ha una espècie de monòleg seu espectacular. O sigui, i ja vos dic, que xerra de coses molt importants i que crec que en el final mos toquen a tots, i és una crítica social a través d'una sàtira superintel·ligent i divertidíssima. Uh-huh.
0: I doncs ja ho sabeu, Digger, la trobareu als cinemes, si sí. la voleu anar.
1: Estau obligades.
0: Eugènia, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: De dilluns a divendres a les 6.

Ara vos hem de contar que el poble de Tòrigo està tret el llibre Antologia, la col·lecció Veu del Poeta, de la Fundació Musical Aca de Búger.

0: Ara m'agrada perquè sentim el nostre convidat cantar.
1: Perquè passa gust de sentir aquesta cançó. Ho sabíem. Antoni Gost Bernassa presenta Antologia, el volum que fa 16 de la col·lecció Veu de Poeta, que la Fundació Musical AK de Buja impulsa des del 1999. Antoni Curro, així com se'l coneix, eleva l'aforisme còsmic en una poesia entesa com activisme cultural i també local, una poesia al marges i que durant aquest mig segle és la que ha viscut tant a les places com als bars, als tallers d'artistes i també als discos d'una fundació musical d'un poble petit com és Buja. La presentarà precisament en aquesta antologia aquest dissabte, dia 10 a les 7, en el Mirador Ramon Llull de la Fundació ACA.
0: I és aquí als Estudis de Beta Ràdio, Toni Gost. Toni Curro, com estàs?
2: Beníssim, agraït que mos hau convidat una vegada més i estar amb vosaltres i compartir aquest altre llibre.
0: Aquest altre llibre, saps que esteu...
2: En el seu programa
0: Tempo. De Fener, gràcies, Toni, i també t'acompanya Miquel Àngel Tartell de la Fundació ACA. Com estàs, Toni? Oh, vull dir, perdona, Miquel Àngel, Toni, ja m'he saludat.
3: És igual, també faig festa presentant, Toni.
0: Home, si ets... però tu no ets poble, o sí?
3: No, però Sant Antoni no és poble. No sé si això... Aquí.
0: No ho dic perquè un Morero i un poble aquí han fet maig.
3: Sí, però nosaltres ho tenim superat en, en aquest problema, sí. Aquest conflicte atàvic. No el tenim.
2: No el tenim, no l'han tingut mai.
1: A més, en Miquel Àngel hi ha fet un poema. Bé, no sé si n'hi has fet molts, però...
3: No és el primer.
1: No és el primer. En aquesta antologia trobam de construcció d'Antoni Gost.
2: Sí.
3: Correcte. Mm? Bé, m'ho va demanar ell.
1: Sí? Sí. Per què li vas demanar que te fes un poema?
2: Perquè ja m'havia fet una altra de desconstrucció per la precis estimació que li tenc a ell, per tot l'esforç i la feina que ha fet perquè se dugués a bon port aquesta edició d'aquest llibre, d'aquesta antologia, i això són moltes hores de feina a feina i perquè sortigués aquesta excel·lència de llibre.
1: És que més que un llibre.
2: Sí, que m'ha superat totes les perspectives que jo tenia.
0: Sí, sí, sí. I tant, si és més que un llibre.
1: Perquè... Una antologia gruixada.
2: Sí.
0: Això és una col·lecció que teniu a la Fundació ACA, Miquel Àngel?
3: Sí. Bé, Toni Gost és el fundador de l'aula poètica de la Fundació Musical ACA i a banda de començar el Veu de Poeta, nosaltres vam començar el solstici d'estiu 1997 i des de llavors el duim a terme fins avui, són 6 poetes cada any. I després un tal Damià Pons, que era conseller, va dir que era això de dos mesos joves. Ell volia veus consagrades. I varen començar la col·lecció en 1999 de veus de poeta, que eren els que ja estan en el cap de baix de la trajectòria. I després de 20 i pico d'anys ja tocava en el nostre fundador. No ho veurà.
1: I tant.
2: Agraït. Ho varen fer en una reunió que jo no hi era.
0: Ah, sí? Te varen fer d'amagats.
2: Bé, s'han de fer d'amagats aquestes coses. Ho van fer, però estic molt agraït a tota la família de Sala Poètica, que els podem anomenar, que són la Maite Brassales, Miquel Parelló, i també actualment bé, Miguel Àngel, na Clàudia Dardès, una altra poetes
0: De
2: sa poble, d'aquestes noves fornades, d'això, i que també en guany per... En Miquel hi ve de sa, però sa feina de sa feina professional de ràdio i
1: Miquel
2: música.
1: Miquel Junc, nostre.
2: Sí, nostre. Hi de sa, però gràcies a tota sa família d'ells per tot el que han fet, no tan sol per jo, és que han fet moltes de coses, han fet feina per als altres. Per la poesia, sobretot.
0: Clar, però des de quan escrius poesia, Toni?
2: Aquí hi ha poemes que són... Ells ha posat una data, que està bé, de referència, però aquí hi ha poemes del 73 i del 74.
1: És a d'interiors, perquè, clar, anava a dir que aquesta antologia són una cinquantena de poemes de mig segle, però, clar, si venen de l'any 73, de més de mig segle.
2: De més de mig segle, sí. Sí, és un tast que han agafat, que ho fas... Ara han triat aquests, però una altra vegada, segons l'estat anímic o el que siguis, en tries uns altres. De tot, fas una altra selecció. I n'hi ha uns que sempre les poses, perquè tenen una referència molt important i un lligam molt profund en tu.
0: Clar, els has triat tu, Toni?
2: Sí, i amb l'ajuda de Miquel Àngel Tortell.
1: Clar, i cada poema dialoga i lliga amb una pintura o una obra visual.
2: Sí, jo són tots els pintors que hi ha aquí, més la meva filla que fa fotografia, hi ha un lligam molt especial. Jo he hagut de fer llibre en sols que estim. les persones, que a més he tingut col·laboració tots amb ells, hi ha escultura i tot, fotografia d'escultura. I això és important, tenir un lligam, i, és, i, això, i tots ells havien fet col·laboracions i havien fet activitats. I si no lliga, no l'ha fet aposta aquesta pintura, perquè el poema té lligants per colors, per formes, en el poema.
0: Clar, això ho heu trobat després, perquè aquí hi ha obres d'en Ferran Pisà, d'en Tòfol Sastre, d'en Jaume Serra, d'en Pilar Gos, d'en Jaume Mir,
2: sí,
0: de moltíssims d'artistes. Sí. Com les heu vist l'obra i he dit encaixa molt bé en el meu poema o ha anat a l'enrevés?
2: No, perquè jo havia col·laborat amb ella. Però jo faig moltes col·laboracions amb pintors, amb artistes plàstics.
0: Sí.
2: I sempre ja tenia, ja va la connexió i ja les coneixíem i ell també han fet coses, que m'han demanat coses per fer amb ells i ja tenia ben clar. I a més, que a part de pintors, artistes, tots tenc una bona amistat amb ells.
1: Són amics.
2: Són amics.
1: A FIA,
2: sí,
1: a Anna Pilar Agost.
2: Sí,
3: també, també heu d'entendre que dins la trajectòria d'en Toni Agost, els dos darrers poemaris, tres poemaris principals que té, tots estan fets amb un maridatge amb obra pictòrica. I de fet, ells són i estan lligats, estan cosits dins aquest poemari, des d'Esquizofrènia i l'Illa Real Quadrada de 13, que és un total d'un exemplar, de 1992, Interiors Invertebrats, que va fer el primer amb en Ferran Pisà, Interiors Invertebrats amb en Tòfol Sastre, i es Feres Blaves amb en Vicenç Ochoa.
1: Que és el més recent.
3: Que és el més recent, sí. Té un any, la criatura.
1: I, clar, ara s'acompanyarà això d'un enregistrament sonor, perquè normalment la col·lecció fa això, testimoni escrit i també oral, no?
3: Sí. De fet, ara hem estrenat el segell digital, la Fundació Musical ACA, i ho hem dividit en quatre apartats: música contemporània, música històrica, música popular i veu de poeta. I, de fet, com que som àrea de creació acústica, ACA, la veu és essencial per conservar la veu lligada en el contingut dels poemes. I ara ja no feim, un temps feien CDs, però ara ja no tenim ningú CD, i passant directament a les...
2: Casset i tot, ho
3: fem. I vinils de poesia que hi ha.
2: Sí.
3: I ara passant directament a les xarxes, Backcamp, Spotify, Apple Music... I...
1: Que lligat amb això, ACA ho ha estrenat recentment el segell digital.
3: Sí, ara fa una setmana.
1: Fa una setmana.
3: Han començat a obrir les portes d'aquesta nova era per tornar al poble, allò que és del poble, perquè també han rebut molt de suport públic i és obligació moral que el públic, sobretot des de Mallorca, tingui accés en això que s'ha produït.
1: On heu pujat tot un seguit de registres, d'enregistraments d'ACA, i que anireu incorporant progressivament noves edicions, tot aquell fons que teniu.
3: Sí, sí, ara hi ha nou registres, i si voleu, ja podeu escoltar dos darrers veus de poeta, d'en Lluís Maiques i d'en Tonina...
2: Tonina Canyelles.
1: Toni, hi ha peces o poemes inèdits?
2: Sí que n'hi ha.
1: Sí?
2: Sí que no estan publicats, perquè sempre n'hi ha, que és hora de triar. Jo, per exemple, quan vaig estar en el Festival Internacional de Poesia, que organitzava en Biel Mesquida, que jo me va tocar aquest any, com hi havia obres d'Esther, estem amb obres, el principal, el van fer el de Misericordi, en el pati de la Misericordi. Vaig, per sortir un llibre, anava acompanyat d'un llibre, i jo vaig triar unes obres, un poemes, per anar allà. I però sempre em deixava qualcun que m'agradava i sí, i era aprofitat, perquè poemes que no estan editats per res i havien sortit a lloc. Perquè de vegades en sols escrit que faig també per pintors, pròlegs, cap amb un poema sempre que encaixi en el que està parlant d'aquell pintor, aquell escultor. Jo és que he fet molta feina per la poesia i per poetes. Però sempre he tingut més lligants en sols músics i en sols pintors que en sols poetes.
0: Idò, mira. I això perquè tenies un bar, Toni?
2: Sí, 33 anys. Un bar.
0: T'ha ajudat a connectar amb tota aquesta gent?
2: Sí, un bar, i a més un bar de joves, un bar de música, i això fa que connectes amb molta generació de gent jove. Però jo sempre, de jove anem a fer sols majors. Jo ja anava, era des de Xepler, d'en Alexandre Ballester, el nostre gran autor teatral, dramatúrgia, en Alexandre. I va ser, per nosaltres, va ser una llum i una epifania en aquell temps.
1: Hem destacat de tu aquest aforisme còsmic, que sí, així se defineix la teva poesia, una poesia als marges, com a activisme cultural. Tu com la definiries? Com definiries l'evolució que ha fet la teva obra?
2: La meva obra ha anat, com tota gent que estima una cosa i que fa, que és una devoció i tot això, i intenta cada vegada anar canviant com un pintor, cercar nous territoris poètics, noves arquitectures, noves formes, això. Però essencialment no ha canviat. És més en format i bé. I també ha canviat, a més de per la maduresa que du. Però la meva poesia, bàsicament, són imatges i seqüències que juguen. És un joc d'imatges, són seqüencials i imatges, creant un tot que, si no el agafes, és molt difícil d'entrar dins aquest tipus de poesia. És que no és narrativa ni descriptiva. A més, jo sempre ho he dit, jo el que vull expressar és lo intangible i l'abstracte que sent quan m'emociono. Que ho hagi aconseguit o que no ho aconseguit, ja és una altra història. Però això és el que intent. I tant de bo tingués telepatia, perquè ja no ho escriuria. Transmetiria el que jo sent directament a les altres persones.
0: Ara he trobat un molt curtet, però que m'agrada molt. Diu, un empaix de llepolies m'ha ensucrat l'hemisferi nord de la paraula.
2: Aquesta és molt guapa, aquesta és en el mural del meu bar.
0: Ah, sí?
2: Sí, en el mural del meu bar, que teníem un mural pintat per en Tòfol Sastre i en Tano Pomar, i després van posar aquest poema.
0: Que està traduït en el castellà i l'anglès.
2: Sí.
0: En aquesta edició.
2: Sí.
0: Per què, Miquel Àngel, per què el feis en tres idiomes?
3: Vamos, ja neix així, ja de la primera edició. És voluntat aquesta de poder posar a disposició quan sigui necessari els nostres poetes, les nostres trajectòries de manera internacional.
0: Sí.
3: En aquest cas en concret hi ha Miquel Àngel Lleuger, que fa la traducció en el castellà, sí, i na Laia Malo, que fa la traducció a l'anglès. No? I és aquesta intenció de que ja teniu una feina feta, perquè no sabem mai el recorregut que podrà tenir un poeta. No?
1: Amb pròleg i epílegs, també.
3: Sí, dos pròlegs i dos epílegs.
0: Mos queden 2 minutets i vos farem un paraulòmetre molt ràpidament.
2: Sí.
0: Preparats?
2: Preparats.
0: Ah, vinga.
4: El paraulòmetre.
0: I ara entrarem a Maria a l'estudi. Vull parlar per acabar el programa amb en Toni Gost, aquest poeta que acaba de publicar aquesta antologia Veu del poeta a la Fundació ACA i també allà a Miquel Àngel Tortell de la Fundació. Maria, què li demanam? O què els hi demanam avui?
5: Dos mítics tenim avui, eh? Mam, Toni Curro, quin poema mos llegiries de tota aquesta antologia?
2: Ah, sí. M'has hipotecat totes les substàncies de molta estima.
5: I s'ha estat de memòria.
1: Que no ha llegit, per altra banda, perquè el llibre està tancat.
5: Ho ha tingut molt clar, sí, tota aquesta varietat que hi ha.
1: Molt bé.
5: Bé, no sé què llegiu ara mateix, si esteu en qualque cosa, que mos pugueu recomanar.
3: Jo estic en un llibre de segon de batxiller, que fan obligatori segon de batxiller, que es canto jo a la muntanya balla.
5: Sí.
3: I demà tenc unes sessions als alumnes perquè han començat a llegir i no saben que llegeixen. Mm. I és una bona narrativa múltiple, amb un protagonista inert, costa, i però és apassionant obrir la ment de joves.
5: Mm-hmm. Clar que sí. I Toni?
2: Jo estic amb una cosa que els culpables de Miguel Àngel per un pregó de festa de Setmana Santa.
0: Uepa.
2: Que és amb en Joan Mascaró i amb un altre poeta contemporani, coetani d'en Joan de Mascaró, que és en Rabindranath Tagore, un altre poeta, o poesia hindú.
0: Moltes gràcies per haver vengut, no tenim més temps. Toni Curro, gràcies. Un plaer. I enhorabona, Miquel Àngel Tortell, també de la Fundació ACA, per aquest llibre. Gràcies a tots dos.
2: A vosaltres per convidar-nos.
0: Demà tornant, gràcies.
3: Salut.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, tenint la intenció que aquest programa sigui com una crema, suau, gustós, fluid, en cos, tots els ingredients que quedin ben integrats. Sabem que no hi ha crema perfecta, que per a gustos, colors i cremes, però nosaltres ens hi esforçam, seguint en detall els consells de chef, que són, sobretot dos, paciència i ingredients frescos i de qualitat.

0: I un dia més som aquí, avui amb Antoni Cardell en el control tècnic i amb una paraula polisèmica de la qual estirar. Aina Mar, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, i a tu què te ven el cap, si t'he dit crema?
1: I jo la cançó que sona ja mos dona una bona pista, perquè me ven un cap qualsevol cosa que cremi, en especial doncs, amb aquesta llenya que crema quan fem torrades per Sant Antoni. Jo, com que ja ha passat l'estiu, ara ja només penso en Sant Antoni.
0: Ets aquesta, ja. Tu.
1: Sí, jo som d'aquesta.
0: És bo saber-ho, no?
1: Sí. Però avui, en un carrer, no he demanat per foc ni res de l'estil, sinó que he volgut saber si la gent utilitza o no crema hidratant i crema solar.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Te sols posar crema de sol o no?
3: Nunca me he puesto.
1: I crema hidratant?
3: Tampoco.
1: I quan és d'estiu, te cremes fàcil quan vas a la platja o no?
3: No, no.
1: No te cremes?
3: No, ninguna.
1: Ara veureu que en un principi m'ha costat molt trobar persones que utilitzin qualsevol tipus de cremes i jo mira que n'he fet de preguntes, per veure si en sortien.
4: No, nunca me pongo nada, la verdad.
1: I te cremes? Quan te sols cremar quan fa sol?
4: Pues un poquito la cara, però de resto no.
1: I cremes hidratants te'n poses?
4: No, tampoco no.
1: I qualcú de la teva família se sol posar cremes hidratants normalment, que diguis?
4: Mi mamá, todos los días se pone también.
1: Te poses crema solar?
5: Només quan anem a la playa.
1: I cremes hidratants te'n poses?
5: No me pongo.
1: Cap?
5: No.
1: I qualcú de la teva família?
5: Mi madre, sí.